0: iniciar negociacions sobre el programa nuclear iranià. El primer ministre pakistanès, país mediador de les converses, afirma que s'ha arribat a un acord entre les parts, però se n'estan enllestint els detalls. Entra en vigor el nou model de migració de la Unió Europea que endureix el control a les fronteres i permet l'ús de centres de deportació a tercers països. Alemanya assegura que servirà per reduir la immigració irregular, mentre que les ONGs critiquen que prioritza la vigilància policial i deixa de banda el vessant humà. El papa Lleó XIV ha tancat la seva visita oficial a l'Estat. Abans de marxar, l'avió que l'havia de portar de les Canàries a Roma s'ha avariat i ha acabat tornant al Vaticà amb l'avió del rei Felip VI. El pontífex s'acomiada després de 7 dies de viatge amb una última jornada a l'arxipèlag, on ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol. El Constitucional espanyol espera la decisió de la màxima instància comunitària per decidir si aplica la mesura de gràcia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. Elon Musk és la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna. Es consolida com l'home més ric del món després de la primera cotització a borsa de SpaceX, que ja en la primera sessió s'ha enfilat fins als 161 dòlars, un 20% més del preu que es marcava abans de la sortida al parquet. El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Morau, Lluís Omar o Pol Guasch.
1: Esports. La penya ha caigut en el segon partit de les semifinals davant el València per 90-76 i perd la sèrie de la Lliga CB de bàsquet per 2-0. Aquest dissabte el Barça es classificarà per la final si guanya la pista al Tenerife. El Barça d'handbol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès en les semifinals a les 6 de la tarda. I el Mundial de Futbol s'ha jugat a Toronto, al Canadà, 1, Bòsnia-Herzegovina 1. L'Oest de la Fuente ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que la mínima mal està preparat per jugar uns minuts si cal dilluns que ven el primer partit contra Cap Verd.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb ambient estiuenc, tant dissabte com diumenge tindrem un cel serè i només diumenge a la tarda hi haurà algunes tronades al Pirineu. La temperatura anirà pujant. Dissabte les màximes més altes rondaran els 36 graus i diumenge pujaran un parell de graus més.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Àngels Lafuente.
3: El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaca identifiquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
0: Haver amagat a Hisenda la recepció o compra de joies de gran valor és un fet punible, com també ho pot ser no haver-les inclòs any rere any al llistat de béns en propietat de l'Agència Tributària. La clau de volta de tot plegat serà com Zapatero justificarà la tinença d'aquestes peces d'alta gamma. És un informe d'Àlex Giral Robert amb les respostes del catedràtic de Dret Financer i Tributari de la UB, José Andrés Rozas.
2: El quid de la qüestió, l'origen i la titularitat de les joies.
4: Qui és el propietari, com han arribat a aquesta caixa forta i com s'han reflectit la propietat d'aquestes joies en les seves declaracions fiscals.
2: La hipòtesi de l'herència familiar.
4: S'han de declarar en la declaració de l'herència i declarar-ho en l'autoliquidació de l'impost de successions.
2: La hipòtesi dels regals o les donacions.
4: També ha de tributar, en principi, qualsevol guany patrimonial gratuït, s'ha de justificar l'origen. Si les ha rebut com president del govern espanyol, és propietat del patrimoni de l'Estat i l'hauria degut entregar.
2: Com a fet delictiu, no haver declarat les joies en el moment de l'obtenció o adquisició
4: pot prescriure
2: al cap de 5 anys o més en casos agreujats. Però a banda d'això, amagar el valor de les joies en les declaracions anuals de patrimoni, a més d'una infracció tributària, també pot ser delictiu.
4: Qualsevol persona amb un patrimoni superior a 2 milions d'euros ha de declarar-ho de patrimoni global.
2: Les circumstàncies són molt delicades per a l'expresident espanyol.
4: I es podria arribar clarament a delicte fiscal. És una situació complicada, clarament, per al senyor Zapatero i la seva dona.
5: Trescat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'Iran i els Estats Units i també el Pakistan, mediador entre els dos països, envien missatges dient que s'està molt a prop d'un acord, un memoràndum d'entesa entre els dos països en guerra que ha de portar unes negociacions sobre el programa nuclear iranià. Una vegada signat, permetria la reobertura de l'estret d'Hormuz i el final del bloqueig naval en aquesta zona clau per al comerç internacional. Washington, Oriol Serra.
6: Si ens atenim als negociadors pakistanesos, al Ministeri d'Exteriors iranià i a la Casa Blanca, aleshores tenim elements força sòlids com per creure que el principi d'acord és molt a prop. Hi ha qui situa la seva signatura per aquest diumenge a Ginebra, a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió. A partir d'ara caldrà esperar que cap part entorpeixi el curs actual. En aquest sentit, les mirades estan posades a Israel i la seva batalla oberta contra les milícies de Hezbollah al Líban. Si s'arriba a fer la signatura d'un memoràndum a Ginebra aquest diumenge, després vindria un període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord i això, segons fonts de la Casa Blanca, podria allargar-se un parell de mesos.
0: Per cert, que l'expectativa d'un acord ha fet baixar el preu del petroli més d'un 3% fins als 87 dòlars per barril de Brent. I les borses ho han celebrat amb pujades. Tots els mercats europeus han tancat amb alces, la més gran, la de l'IBEX 35, que ha guanyat un 2,59% fins al nivell rècord dels 18.764 punts. La Unió Europea ha arribat a un punt d'inflexió en política migratòria amb l'entrada en vigor aquest divendres del nou sistema comú d'asil. S'han acabat 10 anys de negociacions que deixen enrere les polítiques d'acollida defensades per Angela Merkel i, en canvi, es prioritza el model de Giorgia Meloni, que preveu fins i tot que es puguin construir centres de deportació en tercers països. Qui celebra l'entrada en vigor del nou acord és Alemanya. Els governs posteriors a Merkel van començar a tancar fronteres i endurir controls, tant el socialdemòcrata Scholz com el conservador Merz. Anem cap a Berlín, Jordi Regàs.
7: Alexander Dobrindt, el ministre de l'Interior d'Alemanya i membre de la Unió Social Cristiana de Baviera, la CSU, ha estat qui aquest divendres ha inaugurat les noves instal·lacions que a partir d'ara acolliran a qui demani asil en arribar a l'aeroport de Berlín. Són tot un seguit d'habitacions molt simples amb lliteres semblants a les d'un alberg juvenil amb 8 o més places. És on s'internaran les persones amb poques opcions d'aconseguir asil. Tot el procediment no hauria de durar més de 12 setmanes. Es tanca així, segons el ministre, un període que ha qualificat de disfuncionalitat.
8: Avui és el dia en què el nivell europeu agafa protagonisme. En els últims mesos hem pres decisions a escala nacional per frenar la migració il·legal. Hem tingut un èxit considerable, amb reduccions de fins al 70% en la migració il·legal. Avui, el nivell europeu decideix implementar el nou sistema migratori comú, que també comportarà reduir més la migració il·legal.
7: Tot i la caiguda espectacular en el nombre de migrants engegada l'any 2024, el govern conservador actual està clar que no relaxarà cap mesura. L'ascens de l'extrema dreta els preocupa massa i demostrar duresa, pensen, els permetrà recuperar votants. De fet, els controls a les fronteres internes ja han anunciat que no s'aixecaran fins que es demostri que els controls exteriors són realment efectius.
0: En un comunicat conjunt, diverses entitats ONGs han mostrat la seva preocupació pel nou pacte europeu migratori. Una d'aquestes organitzacions és Oxfam Intermón. La seva responsable de migracions, Sònia Díaz, ha denunciat a aquesta emissora que el nou model deixa de banda el factor humà per prioritzar el control policial.
9: Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos, de toma de huellas y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad y cómo se cuida especialmente a la infancia y a las personas que están en la situación vulnerable.
0: Belfast continua fortament vigilat amb un ampli desplegament policial per evitar que reprengui la violència contra els immigrants instigada per l'extrema dreta. El nostre enviat especial a Belfast, Quim Olivares, ha visitat alguna de les àrees on aquesta setmana hi ha hagut violència contra els immigrants.
10: La major part de la violència racista d'aquests dies a Belfast s'ha produït en feus unionistes però britànics. Aquí l'atur és molt més alt que en altres indrets de la ciutat. Adrian Gelke, politòleg de la Queen's University Belfast, ens ha explicat qui viu en aquests barris.
11: Perquè hi ha molt més allotjament disponible a les zones lleialistes que a les zones nacionalistes. Els refugiats, els sol·licitants d'asil, solen ser allotjats en zones lleialistes, pobres, i això els converteix en un objectiu evident. I el seu èxit és persuadir les persones que han estat allotjades en aquestes zones perquè marxin.
10: La comunitat immigrant nord-irlandesa viu ara atemorida. El doctor Satyavir Shingal, president de l'Indian Community Center de Belfast, llançava aquest missatge als violents.
12: Do not throw, stones or grenades.
13: No tireu pedres ni granades a ningú. Penseu en nosaltres, la gent que han vingut de fora, i la majoria de nosaltres som molt treballadors i honestos i estan contribuint a la societat. No hi ha res al món ni cap problema que no es pugui resoldre asseguts a taula i parlant entre nosaltres.
10: Per molts immigrants, la situació no tornarà a ser mai com abans a Irlanda del Nord.
0: El papa Lleó XIV ha tancat aquest divendres el seu viatge oficial a l'Estat. Ho ha fet, però, amb una incidència. L'avió que l'havia de portar de Tenerife a Roma s'ha espatllat i ha acabat tornant a casa amb l'avió del rei Felip VI. El pontífex ja era dins l'avió amb tota la comitiva vaticana i els periodistes que l'han acompanyat durant 7 dies en el seu viatge per Madrid, Catalunya i també les Canàries. Pocs minuts abans d'enlairar-se, el comandant ha comunicat que hi havia un problema i que el vol no podia sortir.
14: Buenas tardes de nuevo, les habla el comandante. Lamento informarles que ha aparecido una incidencia en uno de los sistemas.
0: Lleó XIV ha baixat de l'avió i després d'uns minuts a la terminal, el rei ha ofert al papa el seu avió per tornar a casa. La resta de passatgers han hagut d'esperar un altre vol que Iberia ha enviat des de Madrid. Lleó XIV ha tancat d'aquesta manera un viatge en què ha recorregut 2.500 quilòmetres per fer 21 actes, alguns dels quals multitudinaris. En l'últim dia a Canàries, Lleó XIV ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. Ho ha dit en un centre d'acollida de migrants de Tenerife, on ha afirmat que el fenomen de la immigració interpel·la tota la societat.
15: Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial. Ajudem-nos els uns als altres per fer d'aquest pas un lloc més humà per tothom, aportant cadascú el que pugui.
0: El pontífex també ha oficiat una última missa a l'estat al port de Santa Cruz de Tenerife.
5: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: Aquest darrer cap de setmana sencer de la primavera tindrem un ambient de ple estiu. Per un costat, el temps serà assolellat. Només aquesta tarda tindrem alguns núvols sobre el Pirineu del tot inofensius o algunes teranyines de núvols alts que poden emblanquinar una miqueta el cel. En canvi, diumenge sí que els núvols que apareixeran durant la tarda seran més, tindran més energia, seran més potents i s'espera que puguin caure ruixats i alguna tempesta puntual al Pirineu, preferentment al Pirineu més occidental. Però el denominador comú, el protagonista del cap de setmana, ho marquen les temperatures. Si divendres la temperatura més alta va tocar els 35 graus, avui s'esperen valors de 36 graus a les Terres de l'Ebre i també a les comarques de Ponent, màximes que rondaran la xifra dels 33-34 graus a les comarques de Girona i Catalunya Central i per sobre dels 30 a les valls del Pirineu. I de cara a diumenge, doncs encara pujarà més la temperatura, màximes d'uns 35 graus a la Catalunya Central i, atenció, perquè cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre tocarem els 36 i localment els 37.
5: 3CAT Info.
0: Elon Musk s'ha convertit en la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna i consolida així la seva posició com a home més ric del món. Ho ha assolit després de la sortida a borsa de la seva empresa SpaceX, el debut borsari més gran de la història i que ha tancat la sessió del Nasdaq d'aquest divendres als 161 dòlars, un 20% més del preu que es preveia de sortida. De fet, han calgut dues hores per ajustar el preu d'inici de l'acció, que s'ha acabat fixant en els 150 dòlars. Hi ha hagut moments en què el valor ha fet pujades del 28%. Musk diu que aquest finançament els apropa als objectius.
17: Vaig donar a SpaceX menys d'un 10% de probabilitats de tenir èxit. De fet, vaig dir això a la gent i vaig pensar, segurament fracassarem, però ho hauríem de provar, perquè si no ho fem, si no hi ha una nova empresa que entri a l'espai, mai serem una civilització realment espacial.
0: Amb aquestes xifres, SpaceX, que es dedica a l'exploració espacial, la intel·ligència artificial i les comunicacions per satèl·lit, ja té un valor de gairebé 2 bilions de dòlars. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol vinent. La màxima instància comunitària resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. El Constitucional espanyol espera aquest pronunciament per decidir si aplica la mesura de gràcia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
18: Per ara, l'advocat general de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia pel que fa a les despeses de l'UO i també pel cas dels CDRs acusats de terrorisme. I aquest posicionament acostuma a marcar la decisió final dels jutges. L'advocat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, confia que serà així. Ho ha dit al Catalunya Migdia.
19: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga incluida la malversación.
18: Més prudents s'han mostrat des d'Alerta Solidària, l'entitat que assessora jurídicament activistes independentistes. El portaveu, Martí Majoral, evita donar per feta una sentència favorable en declaracions a aquesta casa.
20: No veiem massa opcions perquè es puguin desviar d'aquest sentit de raonament, que va ser aclaparador, però bé, la veritat és que estem ja habituats a les sorpreses d'última hora i a veure com alguns tribunals capgiren com un mitjó la lògica jurídica.
18: Si la sentència europea avala la llei, el Tribunal Constitucional espanyol podria desbloquejar l'amnistia pel president Puigdemont i la resta de líders, però fonts del tribunal consultades per Catalunya Ràdio descarten moviments immediats. La sentència europea arribarà pocs dies abans de les vacances i el Constitucional diu que manté la idea de resoldre les causes després de l'estiu.
0: El Partit Popular de Catalunya vol aprofitar el congrés que farà Barcelona el 27 de juny per enfortir-se i propiciar un canvi polític que porti Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Amb el lema "Volem més", els populars catalans també volen que la convenció els ajudi a situar-se com la força alternativa a socialistes i nacionalistes. Ho ha explicat el seu portaveu al Parlament, Juan Fernández, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3CAT Info.
1: Catalunya està orfa d'un partit que sigui l'alternativa a qui ens governa. I no només qui ens governa, sinó qui ens ha governat, en aquest cas Junts per Catalunya o Esquerra Republicana, durant molts anys, o Comuns, que porta influenciant i condicionant la política catalana molts anys. Per tant, aquesta alternativa ha de ser l'alternativa a la decadència que representen aquests partits.
0: Juan Fernández es perfila com a nou secretari general del partit en un congrés en què Alejandro Fernández serà reelegit president de la formació. Els menors catalans tenen el seu primer telèfon mòbil als 11 anys de mitjana. Ho revela l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital, impulsat per l'UNICEF, que també alerta sobre l'ús intensiu de les xarxes socials. El 90% dels menors s'han creat un perfil en almenys una xarxa social i un de cada 10 hi dedica més de 5 hores diàries entre setmana. Antonio Rial, director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela, adverteix dels riscos per a l'atenció, la memòria i l'aprenentatge.
21: Ràpidamente pongo un sedante, pongo un elemento distractor, que es un móvil, que es una red social, que es un scroll infinito, y yo no me construyo.
0: L'estudi també apunta que el 9% dels menors han vist pornografia abans d'acabar la primària i relaciona l'accés de pantalles amb més casos d'assetjament escolar i ciberassetjament. Per Carina Givert, degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, calen polítiques públiques per frenar la problemàtica.
22: És important emmarcar el problema, és important aprofundir amb aquestes raons que situen els nens en aquestes vulnerabilitats per recolzar el desenvolupament de política pública.
0: Els experts també destaquen la importància del paper de les famílies. Argumenten que la falta de normes i el mal exemple dels adults augmenten les conductes de risc a internet. El pare del nadó maltractat, que van haver d'hospitalitzar a Vall d'Hebron al març, va admetre al seu germà, oncle del nen, que en algun moment l'havia tractat de forma brusca. L'home, que es troba en presó provisional sense fiança, va reconèixer que hauria estat brusc a l'hora d'agafar el nen per les cames i que l'havia enrotllat fort amb una manta. Aquest divendres han declarat a la Ciutat de la Justícia els familiars i paterns i materns de la criatura. El germà del pare l'ha descrit com un home d'una gran envergadura i maldestre, però ha afegit que no ha tingut mai actituds o reaccions violentes. Els familiars de la mare coincideixen amb la descripció i diuen que no troben cap explicació sobre les lesions que tenia el nadó. La majoria de familiars han assegurat que la setmana abans de l'ingrés no van poder veure el nen perquè els pares els van dir que plorava molt i que valia més que no hi anessin per estar més tranquils. L'última que el va veure va ser l'àvia paterna 5 dies abans que l'ingressessin. Els familiars de la mare han explicat que estava preocupada per la salut del nadó i que enviava fotos al seu cosí, metge de la Vall d'Hebron, per fer-li consultes. Han atribuït el fet que no va portar el fill a aquest hospital i sí a altres centres per una qüestió d'intimitat. Les defenses demanaran que tant el pare com la mare tornin a declarar. El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins de la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Morau o Lluís Omar. Ens ho explica des de Barcelona Marta Vives.
23: Lluís Pasqual ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que l'obra estava compromesa amb els actors i escenografies en marxa, que el Lliure li va traslladar el malestar després de la polèmica amb la Judit Martín i aleshores ell va decidir retirar-se. 48 hores després, el Lliure li va acceptar l'oferiment i l'obra va quedar descartada. El director del Teatre Lliure, Julio Manrique, ha explicat a la tarda la seva versió dels fets.
24: Vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació. També li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res i va minimitzar aquest tema i feia aquesta proposta que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
23: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle el primer trimestre de la temporada.
0: Esports. Amb Francesc Ripoll.
2: La penya ha perdut a la pista al València 90-76 en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta derrota, els badalonins perden la sèrie per 2-0. Diumenge, a l'Olímpic de Badalona, el Joventut ha de guanyar per continuar viu a les semifinals. Si perden, el València es classifica per la final. Dani Miret, tècnic verd i negre.
3: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius. I això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
2: Aquest dissabte el Barça pot cesellar el seu bitllet per la final. Els Xavi i Pasqual dominen la sèrie per 2-0 i han de guanyar el Tenerife a partir de les 8 del vespre. Per passar a la final sentim Kevin Panther, jugador blaugrana.
4: The main goal is to win the next game.
6: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més. 3CAT
2: Info. El Barça d'en Bol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès a les semifinals de les 6 de la tarda. Carlos Ortega, tècnic del Barça, diu que l'equip arriba a les semifinals en un bon moment.
8: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
2: La primera semifinal la jugaran Magdeburg i Fuchsa de Berlín a les 3. I la pilota del Mundial continua rodant. Aquest divendres s'ha disputat al Canadà 1, Bòsnia-Herzegovina 1. Per cert que el Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país pel primer partit, que ha de jugar gana la matinada de dimecres a dijous davant Panamà. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervé en els processos d'immigració ni en la concessió de visat. Recordem que Thomas està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada al jugador. El migcampista, doncs, es quedarà a l'hotel de concentració de la selecció de Ghana a Boston. I la selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total juga dilluns davant Cap Verd. El seleccionador del combinat espanyol, Luis de la Fuente, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que la mínima mal està preparat per jugar.
25: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos. Insisto, depende de cómo esté el partido.
2: Aquest dissabte l'Atlètic Barceloneta juga la final masculina de la Champions de waterpolo davant el Prorreco Italia. L'equip català torna a final de la Champions 12 anys després. El tècnic de l'Atlètic Barceloneta, Fran Fernández, parla sobre la final que ha de jugar l'equip barceloní.
26: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
2: El partit a les 9 del vespre en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest divendres el Sant Andreu ha guanyat el partit pel tercer i quart lloc de la Champions femenina davant el Mataró per 9-11. Més futbol, el Girona ha fitxat Oleksandr Pishur, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club de la primera divisió d'Hongria. Aquest dissabte el Sabadell juga l'anada de la final del playoff d'ascens a segona divisió al camp del Zamora a les 9 del vespre. I el circuit de Barcelona-Catalunya ha penjat el cartell de localitats exaurides de cara al Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge, per la qual cosa s'esperen més de 125.000 espectadors a Montmeló. Lando Norris, el vigent campió, ha estat el més ràpid a la jornada d'entrenaments d'aquest divendres. Aquest dissabte a les 4, els entrenaments oficials. I en hoquei patins, l'Igualada ha perdut el primer partit de la final de l'Hockey Lliga a la pista al Liceo per 8-2 diumenge. També la pista de l'equip gallec, els de la Noia, buscaran empatar la final.
27: Són 2:15 de 3.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El jutge del Clas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraband arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total d'1,3 milions d'euros. Els Estats Units i l'Iran diuen que estan a prop d'un acord per a un memoràndum d'entesa, base per aturar la guerra i iniciar negociacions sobre el programa nuclear iranià. El primer ministre pakistanès, país mediador de les converses, afirma que s'ha arribat a un acord entre les parts, però se n'estan enllestint els detalls. A partir d'ara us explicarem que l'expresident valencià Carlos Mazón va ser advertit de la gravetat dels aiguats de la Dana al mateix matí del dia de les inundacions. Ho demostra la transcripció d'un xat de WhatsApp amb tots els membres del govern que la jutgessa ja té a les seves mans. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. Els Mossos d'Esquadra engeguen un operatiu policial per mirar de localitzar armes de foc després de dos tirotejos mortals a Barcelona en menys d'una setmana. El dispositiu s'ha tancat amb 13 detinguts per robatoris, furts o causes pendents, però sense localitzar cap arma de foc. Els agents han reforçat la seva presència en punts com ara els transports públics. I també és notícia que ha mort als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani. Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar, com ara els dibuixos, amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que la penya ha caigut en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet davant el València, 90-76, i va perdent la sèrie per 2-0. Aquest dissabte el Barça es classificarà per la final si guanya la pista del Tenerife.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb ambient estiuenc. Tant dissabte com diumenge tindrem un cel serè i només diumenge a la tarda hi hauran algunes tronades al Pirineu. La temperatura anirà pujant, dissabte les màximes més altes rondaran els 36 graus i diumenge pujaran un parell de graus més. El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Àngels Lafuente.
2: El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
0: L'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació de les conseqüències de la Dana al mateix matí del dia de les inundacions. El seu equip de govern actualitzava la situació a través d'un xat de WhatsApp. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. València, Alba Barbosa.
3: Carlos Mazón, abans de les 11 del matí, havia rebut en aquest grup de WhatsApp l'actualització de l'estat de les carreteres i l'afectació de la pluja als centres educatius. A la província de València, al matí, ja hi havia 59 municipis amb classes suspeses. També li comuniquen que l'alerta vermella per pluges està activada. Aquestes informacions les comparteixen els consellers del govern de Mazón. També parlen, abans de les 12 del migdia, de rescats i inundacions en una residència de gent gran. El primer que escriu en aquest xat és Carlos Mazón. A un quart de nou del matí demana a l'exconsellera Salomé Prades, responsable d'emergències, que li actualitzin les dades de la Dana. També s'adreça al conseller d'Educació perquè estigui atent al tancament de centres escolars. Aquestes instruccions les dona entre les 8 i les 9 del matí. Mazón volia, segons escriu al xat, informar amb detall de la situació per donar una imatge de control i calmar la gent. L'expresident valencià no torna a intervenir en aquest xat, que està actiu fins gairebé la mitjanit. La jutge de Catarroja ja ha incorporat els missatges del xat a la causa, unes converses que la vicepresidenta Susana Camarero ha entregat a la instructora aquesta setmana.
0: I de la plana internacional destaca que l'Iran i els Estats Units i també el Pakistan, mediador entre els dos països, envien missatges dient que s'estan molt a prop d'un acord, un memoràndum d'entesa entre els dos països en guerra que ha de portar unes negociacions sobre el programa nuclear iranià. Una vegada signat, permetria la reobertura de l'estret d'Hormuz i el final del bloqueig naval en aquesta zona clau per al comerç internacional. Washington, Oriol Serra.
4: Si ens atenim als negociadors pakistanesos, al Ministeri d'Exteriors iranià i a la Casa Blanca, aleshores tenim elements força sòlids com per creure que el principi d'acord és molt a prop. Hi ha qui situa la seva signatura per aquest diumenge a Ginebra, a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió. A partir d'ara caldrà esperar que cap part entorpeixi el curs actual. En aquest sentit, les mirades estan posades a Israel i la seva batalla oberta contra les milícies de Hezbollah al Líban. Si s'arriba a fer la signatura d'un memoràndum a Ginebra aquest diumenge, després vindria un període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord i això, segons fonts de la Casa Blanca, podria allargar-se un parell de mesos.
0: Per cert, que l'expectativa d'un acord ha fet baixar el preu del petroli més d'un 3% fins als $87 per barril de Brent. I les borses ho han celebrat amb pujades. Tots els mercats europeus han tancat amb alces. La més gran, la de l'IBEX 35, que ha guanyat un 2,59% fins al nivell rècord dels 18.764 punts. I encara en clau econòmica us expliquem que els preus dels combustibles segueixen impulsant la inflació. L'índex de preus va pujar un 3,1% al maig a Catalunya, una dècima més que l'abril, segons l'Institut d'Estadística. Els carburants es van encarir de prop del 16% respecte de l'any passat de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern espanyol assegura que els combustibles s'haurien apujat al doble sense les mesures com la rebaixa de l'IVA i que la inflació se situaria en més del 4%. De moment, es mantindran vigents fins a finals de mes. El que es va abaratir va ser la llum i el gas, que el mes passat també tenien beneficis fiscals, però els han perdut a partir d'aquest mes de juny. La majoria de treballadors de Nissan accepten l'oferta de l'empresa per reduir el nombre d'acomiadaments i millorar les indemnitzacions dels afectats. En un referèndum que s'ha fet aquest divendres, més del 80% dels treballadors hi han votat a favor. On hi ha hagut menys acceptació és a la planta més afectada per l'ERO, la del centre de recanvis del Prat de Llobregat. Però fins i tot aquí, el 60% dels treballadors hi han votat a favor amb la participació de pràcticament tota la plantilla implicada. En l'últim dia del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació, la multinacional japonesa va rebaixar a 195 el nombre d'acomiadaments, 16 menys dels que plantejava, i va oferir 50 dies per any treballat als empleats que entraran a l'ERO. La direcció de Nissan Motor Ibèrica ha agraït la responsabilitat de la plantilla i ha anunciat que començarà a aplicar l'expedient a partir de l'1 de juliol. Més coses. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que han posat en marxa aquest divendres per evitar el tràfic i tinença d'armes. Després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a la ciutat, els Mossos han desplegat un dispositiu per mirar d'identificar i localitzar aquest tipus d'armes. Rafa Tello, intendent cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana de Barcelona.
5: Donant a veure, ocupar l'espai públic, augmentar la visibilitat, al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals, ara amb arma de foc, que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
0: Durant l'operació, però, no s'han localitzat armes de foc. Els 13 detinguts han estat arrestats per robatoris o furts que els agents han presenciat, així com ordres de detenció o d'estrangeria que tenien pendents. S'han intervingut 5 armes blanques. En total, els Mossos han identificat 254 persones que acumulen més de 700 antecedents. Fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra aplaudeixen la proposta del Departament d'Interior d'incrementar les penes per delictes de tinença il·legal d'armes i cultiu de marihuana. La presidenta de l'Associació de Fiscals, Cristina Deixeus, i la portaveu del sindicat policial FEPOL, Imma Viudes, valoren positivament que el govern vulgui augmentar les penes de 2 a 5 anys per tenir armes de manera il·legal o de 6 a 9 anys la pena de presó per cultiu o tràfic de marihuana.
6: Efectivamente, las penas tienen que tener un efecto disuasorio. Si en nuestro país las penas son más benignas que en los países del entorno, será normal que los delincuentes vengan a fincarse aquí.
7: Estem a favor d'una resposta penal més contundent, però també estem a favor doncs, tenir més recursos, més protecció.
0: En canvi, des de l'Associació Jutges per la Democràcia, que és minoritari al col·lectiu, consideren que les penes són prou altes. Maria del Prado Escoda n'és la portaveu, són declaracions també a aquesta emissora.
8: No és una pena ridícula, sinó que és una pena ajustada a la naturalesa dels fets. El que potser trobem és un sistema que hauria de ser potser més eficient. I la falta d'eficiència, la falta de rapidesa, la falta de mitjans a l'administració de justícia sí que pot arribar a provocar certa impunitat.
0: Del Prado recorda que l'increment de penes no va sempre relacionat directament amb una disminució dels delictes. Un exemple són els delictes per violència de gènere amb penes altes de fins a 10 anys, però sense una tendència a la baixa clara. Aquest dissabte passarà a disposició judicial la parella de Berga detinguda per la mort de l'home que va aparèixer surant fa 2 mesos al pantà de la Baells. Tot apunta que van tirar el cos a l'embassament per intentar fer-lo desaparèixer. Ens ho explica des de Berga, Nàtia Dell.
9: La detenció s'ha fet aquesta setmana després de molts dies d'investigació dels Mossos d'Esquadra. Els detinguts han participat les últimes hores en una entrada i registre judicial de la seva vivenda, al barri Vell, on s'hi estaven de manera intermitent. I no ha estat l'única entrada que s'ha fet. Molt a prop dels detinguts, el mateix casc històric és on vivia la víctima, un home d'una 60 d'anys que havia fet de paleta. El seu cos va aparèixer surant a la cua de l'embassament, a la banda de Vilada, el 16 d'abril. Va ser una veïna que estava passejant el gos que va alertar els Mossos d'Esquadra. El cos estava embolicat i lligat amb una mena de cinturó. La policia continua investigant l'homicidi, un cas que està sota secret d'actuacions.
0: La Fiscalia suposa aixecar les mesures cautelars a Jonathan Andic, investigat com a presumpte autor de la mort del seu pare, el fundador de Mango. El Ministeri Públic, per tant, respon al recurs de la defensa mantenint la retirada del passaport, la prohibició de sortir del país i l'obligació de presentar-se cada setmana als jutjats i també suposa a tornar-li el 1 milió d'euros de fiança que va pagar. Els missatges que s'han pogut recuperar del mòbil de Jonathan Andic són alguns dels indicis en què es basa l'oposició de la Fiscalia. En un d'aquests missatges, 5 mesos abans de la mort d'Isaac Andic, li va dir «No m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te». La Fiscalia també considera que hi ha risc que Jonathan Andic es pugui fugar per la seva alta capacitat econòmica i la duresa de les penes a què s'enfronta. Isaac Andic va morir el desembre del 2024 després de caure per un barranc a Collbató, mentre feia una excursió amb el seu fill. Mor als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani. Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar, des de cèlebres teles de piscines californianes i de paisatges de Normandia, fins a l'ús de les noves tecnologies, com ara els dibuixos fets amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. Per la cap de col·leccions del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Clàudia Segura, una de les seves grans aportacions ha estat la manera de mirar.
10: Tota la seva pràctica ha sigut un intent d'entendre, des d'una mirada molt autobiogràfica, la construcció de la mirada i la crítica a aquesta idea de perspectiva única. Podem trobar a les seves obres una relació entre art i tecnologia molt marcada, sobretot a finals dels anys on va viure, però també una representació de la seva vida quotidiana.
0: Homosexual declarat des de la joventut, va plasmar l'amor gai en el seu art molt abans de la despenalització al Regne Unit, després d'haver viscut a Los Angeles i París, on, per cert, va fer una gran exposició l'any passat a la Fundació Louis Vuitton. L'artista ha mort a Londres.
11: El temps.
0: Néstor Gómez.
12: Aquest darrer cap de setmana sencer de la primavera tindrem un ambient de ple estiu. Per un costat, el temps serà assolellat. Només aquesta tarda tindrem alguns núvols sobre el Pirineu del tot inofensius o algunes teranyines de núvols alts que poden emblanquinar una miqueta el cel. En canvi, diumenge sí que els núvols que apareixeran durant la tarda seran més, tindran més energia, seran més potents i s'espera que puguin caure ruixats i alguna tempesta puntual al Pirineu, preferentment al Pirineu més occidental. Però el denominador comú, el protagonista del cap de setmana, ho marquen les temperatures. Si divendres la temperatura més alta va tocar els 35 graus, avui s'esperen valors de 36 graus a les Terres de l'Ebre i també a les comarques de Ponent, màximes que rondaran la xifra dels 33-34 graus a les comarques de Girona i Catalunya Central i per sobre dels 30 a les valls del Pirineu. I de cara a diumenge, doncs encara pujarà més la temperatura, màximes d'uns 35 graus a la Catalunya Central i, atenció, perquè cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre tocarem els 36 i localment els 37.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El jutjat d'Osca tomba el recurs del MNAC i manté el calendari per al trasllat de les pintures murals de Sixena a l'Aragó. El Museu Català reclamava la necessitat d'un informe de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya sobre la possibilitat o no de moure les obres, però la jutgessa ho rebutja. Ens ho explica Noèlia Caselles.
13: La jutge d'Osca va dictar el 10 d'abril una providència que marcava un període de 56 setmanes per traslladar les obres murals de Sixena que són al MNAC a l'Aragó. Parlem, per tant, com a màxim del maig de l'any que ve. Un cronograma que hores d'ara es manté. El MNAC va recórrer aquella providència, va demanar que s'anul·lés perquè en ella la jutge també negava la possibilitat de demanar un informe a l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya. És la màxima autoritat en temes de conservació patrimonial. Ara la jutge desestima aquell recurs perquè considera que no hi ha indefensió del Museu Català, que la viabilitat del desmuntatge, trasllat i reinstal·lació de les pintures ja va ser analitzada durant el procediment judicial i que ara no es pot reobrir el debat. Des de l'Aragó acusen el MNAC de voler dilatar el procés. Mar Vaqueró és la vicepresidenta aragonesa i consellera de Cultura.
14: Estamos ya en el proceso de ejecución, no estamos ya en un proceso declarativo y lo que le recordamos al MNAC es que esperemos que esté trabajando para que los bienes vuelvan a Sigena.
13: En aquesta resolució, que és ferma i ja no es pot recórrer, la jutge també descarta altres arguments per paralitzar l'execució, com ara la necessitat de constituir una comissió d'experts o el fet que l'Ajuntament de Vilanova de Sixena no hagués proposat un cronograma quan es van fixar aquestes 56 setmanes.
0: El Consorci de la Zona Franca invertirà 90 milions d'euros per construir habitatges, equipaments i oficines al costat del Parc de les Glòries, davant de la Torre de Glòries, concretament allà on estava projectat l'edifici Ona fa més de 25 anys. L'Ajuntament ha aprofitat l'anunci d'aquest acord per explicar que es construirà una residència per a gent gran en aquella zona. Barcelona, Anna Escura.
15: Es construiran 35.000 metres quadrats de sostre. D'aquests, 10.000 es destinaran a habitatge protegit i es faran uns 120 pisos. 20.000 metres quadrats seran per a usos administratius i els altres 5.000 es destinaran a equipaments comunitaris. L'alcalde Jaume Collboni ha explicat que el seu ús s'acordarà amb les entitats veïnals.
16: En aquest àmbit d'equipaments comunitaris hi hauria la biblioteca del Clot, el poliesportiu i hi hauria l'auditori, que són els tres, diguem-ne, equipaments que estaven reivindicats pel barri.
15: Collboni ha aprofitat per anunciar que el projecte de rehabilitació del centre de la Farinera ja està en marxa i que es construirà una residència per a la gent gran. Es farà amb pressupost de la Generalitat.
16: L'acord amb el que hem arribat a la Generalitat és que qui executarà l'obra serà l'Ajuntament de Barcelona per ser més ràpids en l'execució i la construcció de l'edifici, però qui el gestionarà, doncs, és la Generalitat perquè és l'administració competent.
15: Amb això, segons l'alcalde, s'haurà acabat la rehabilitació de la part nord de Glòries.
0: La Regió Sanitària de Girona comença a instaurar un model perquè els pacients semicrítics de comarques no hagin de ser traslladats a l'Hospital Trueta de Girona i puguin ser tractats al seu centre comarcal. Es comença a fer a l'Hospital de Palamós, que incorpora 8 llits per a semicrítics. Ens ho explica des de Palamós Núria Peraire.
17: Un metge de Palamós parla amb un especialista del Trueta de Girona a distància a través de l'ordinador. La metgessa del Trueta pot veure a través d'una càmera el pacient de Palamós i pot seguir en directe l'evolució de les seves constants. Així, tot i que a Palamós no hi ha una UCI, una unitat de cures intensives, els pacients estan

0: solidaritat que va mostrar acollint infants durant la Guerra Civil. Diuen que volen visibilitzar la xarxa silenciada pel règim de Franco, que va arribar a acollir uns 400.000 nens refugiats a Catalunya. Tarragona, Ricard Boigas.
1: L'any 1938, Catalunya, amb 3 milions d'habitants, va arribar a acollir 1 milió de refugiats. Una gran part eren nens i nenes procedents de zones controlades per les tropes franquistes. L'Enrique Martínez és un dels dos professors jubilats de Madrid que fa la ruta amb una vintena d'estudiants. Diu que estan fent el que no van poder fer els refugiats fa 90 anys.
2: Els refugiats mai no van poder dir gràcies perquè després de la guerra la comunicació va ser impossible. I a més, va ser amagat per la historiografia franquista.
1: El professor Carlos Díez, que també va impulsar la missió Antoni Benages, lidera el projecte, apunta que els nens no estaven apartats.
3: En estos lugares, estas niñas y niños siguieron recibiendo educación con sus propias maestras, en un proyecto progresista, en un proyecto que quería en el niño, que quería en la educación.
1: En la ruta anomenada Tarragona Refugia hi participen estudiants com l'Alejandra Riesco de l'IES La Cabrera.
4: Nos hacen que empaticemos con aquellas personas que tuvieron que abandonar sus hogares y fueron aquí acogidos con cariño, empatía, compasión.
1: La ruta que vol promoure la memòria històrica s'acabarà el 19 de juny a Tarragona.
0: La pintora i escriptora de Vila-real, Paula Bonet, que és víctima d'assetjament des de fa 8 anys, assegura que pintar i escriure l'han ajudat a superar moments com aquest i que l'assetjament no li ha fet canviar les ganes de crear i viure. Bonet, això sí, critica que la llei no protegeixi més la víctima. Ho ha dit al programa Les dones i els dies de Catalunya Ràdio.
5: Perquè la llei no ens està protegint. Lo lògic seria que estiguéssim vigilant a la persona que està cometent una acció il·legal i agressiva i violenta. No que estiguin protegint al blanc d'aquesta acció violenta.
0: I afegeix que ella sortosament pot tenir escorta policial, una protecció que no totes les dones afectades tenen.
5: Jo era incapaç de parlar. Vaig marxar de Barcelona, vaig deixar de pintar, vaig deixar de publicar. I fa un any vaig decidir que no em podien treure la veu. I que a més, si jo, que estic vivint aquesta situació des d'un lloc de privilegi, perquè és així, no tothom té escorta, jo ara tinc escorta, jo estic tranquil·la, relativament tranquil·la, a Barcelona, perquè sé que m'estan cuidant.
0: La justícia va absoldre el 2023 un home acusat d'assetjar-la en considerar provat que no era responsable plenament a causa del trastorn eròtic-maníac que pateix. La justícia va ordenar que se sotmetés a tractament psiquiàtric durant un màxim de 4 anys i li va prohibir acostar-se a menys de 500 metres de l'artista durant 10 anys.
6: Invierno.
7: Invierno es una estación que viene después del miércoles.
6: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
0: Filming tanca l'acord de compra d'una de les productores i distribuïdores de cinema independent més importants de l'estat, Elàstica. D'aquesta manera reforça la seva aposta per la distribució de pel·lícules en sales més enllà de la seva plataforma. L'acord farà que, a partir d'ara, pel·lícules com Backrooms o Yo no moriré de amor, que ja han passat pels cinemes, es puguin veure més endavant a Filming.
8: ¿Seguro?
9: ¿Pero qué hace?
10: ¡Cuídate un poco! Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
11: La penya ha perdut a la pista del València 90-76 en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta derrota els badalonins perden la sèrie per 2-0. Diumenge a l'Olímpic de Badalona el Joventut ha de guanyar per continuar viu a les semifinals. Si perden, diran adéu a la temporada. Dani Miret és el tècnic verd i negre.
12: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
11: Aquest dissabte el Barça pot sellar el seu bitllet per la final. Els de Xavi Pascual dominen la sèrie per 2-0 i han de guanyar el Tenerife a partir de les 8 del vespre per passar a la final. Kevin Panther, jugador blaugrana.
13: The main goal is to win the next game.
14: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
11: El Barça d'handbol juga aquest dissabte a les semifinals de la

0: Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Aalborg danès a les 6 de la tarda. Carlos Ortega, el tècnic del Barça, diu que l'equip arriba a les semifinals en un bon moment de forma.
1: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
0: La primera semifinal la jugaran el Magdeburg i el Fuchsia de Berlín a les 3. La pilota del Mundial continua rodant. Aquest divendres s'ha disputat el Canadà 1, Bòsnia i Herzegovina 1. Tindrem 4 partits més entre dissabte i la matinada dissabte-diumenge. Dissabte a les 9, Qatar-Suïssa. Diumenge a la mitjanit, Brasil-Marroc. A les 3 del matí, Haití-Escòcia. I a les 6 del matí, Austràlia-Turquia. I la selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total juga dilluns davant Cap Verd. El seleccionador del combinat espanyol, Luis de la Fuente, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar.
2: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
3: 3CAT Info.
0: Aquest dissabte, l'Atlètic Barceloneta juga la final de la Champions masculina de waterpolo davant el Prorreco italià. L'equip català torna a una final de la Champions 12 anys després. L'entrenador de l'Atlètic Barceloneta, Fran Fernández, parla sobre aquesta final.
4: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
0: El partit a les 9 del vespre i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I el Sant Andreu ha guanyat el partit pel tercer quart lloc de la Champions femenina davant el Mataró per 9-11. La final la guanyada l'Olympiacos davant el Ferencvaros a la tanda de penals.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més futbol, el Girona ha fitxat Oleksandr Pishur, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club de la primera divisió d'Hongria. I aquest dissabte el Sabadell juga a l'anada de la final del play-off d'ascens a segona divisió A al camp del Zamora a les 9 del vespre. El circuit de Barcelona-Catalunya ha penjat el cartell de localitats exaurides de cara al Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge, per la qual cosa es esperen més de 125.000 espectadors a Montmeló. Aquest divendres als entrenaments, Lando Norris ha estat el més ràpid aquest dissabte a les 4 entrenaments oficials. I en hoquei patins, l'Igualada ha perdut el primer partit de la final de l'Hockey Lliga a la pista del Liceo per 8-2. Diumenge, també a la pista de l'equip gallec, els de la Noia buscaran empatar la final.
3: 3CAT Info. Tresca Info.

0: El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraband, arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total d'1,3 milions d'euros. Els Estats Units i l'Iran diuen que estan a prop d'un acord per a un memoràndum d'entesa base per aturar la guerra i iniciar negociacions sobre el programa nuclear iranià. El primer ministre pakistanès, país mediador de les converses, afirma que s'ha arribat a un acord entre les parts, però se n'estan enllestint els detalls. Entra en vigor el nou model de migració de la Unió Europea que endureix el control a les fronteres i permet l'ús de centres de deportació a tercers països. Alemanya assegura que servirà per reduir la immigració irregular, mentre que les ONGs critiquen que prioritza la vigilància policial i deixa de banda el vessant humà. El papa Lleó XIV ha tancat la seva visita oficial a l'Estat. Abans de marxar, l'avió que l'havia deportat de les Canàries a Roma s'ha avariat i ha acabat tornant al Vaticà amb l'avió del rei Felip VI. El pontífex s'acomiada després de 7 dies de viatge amb una última jornada a l'arxipèlag, on ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol. El Constitucional espanyol espera la decisió de la màxima instància comunitària per decidir si aplica la mesura de gràcia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. Elon Musk és la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna. Es consolida com l'home més ric del món després de la primera cotització a borsa de SpaceX, que ja en la primera sessió s'ha enfilat fins als 161 dòlars, un 20% més del preu que es marcava abans de la sortida al parquet. El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Morau, Lluís Omar o Pol Guasc.
1: Esports.
2: La penya ha caigut en el segon partit de les semifinals davant el València per 90-76 i perd la sèrie de la Lliga CB de bàsquet per 2-0. Aquest dissabte el Barça es classificarà per la final si guanya la pista al Tenerife. El Barça d'handbol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès en les semifinals a les 6 de la tarda. I el Mundial de Futbol s'ha jugat a Toronto, al Canadà, 1, Bòsnia-Herzegovina 1. Lluís de la Fuente ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que la Lamine Yamal està preparat per jugar uns minuts si cal dilluns que ven el primer partit contra Cap Verd.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb ambient estiuenc, tant dissabte com diumenge tindrem un cel serè i només diumenge a la tarda hi haurà algunes tronades al Pirineu. La temperatura anirà pujant. Dissabte les màximes més altes rondaran els 36 graus i diumenge pujaran un parell de graus més.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Àngels Lafuente.
3: El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera. tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
0: Haver amagat a Hisenda la recepció o compra de joies de gran valor és un fet punible, com també ho pot ser no haver-les inclòs any rere any al llistat de béns en propietat de l'agència tributària. La clau de volta de tot plegat serà com Zapatero justificarà la tinença d'aquestes peces d'alta gamma. És un informe d'Àlex Giral Robert amb les respostes del catedràtic de Dret Financer i Tributari de la UB, José Andrés Rozas.
1: El quid de la qüestió, l'origen i la titularitat de les joies.
4: Qui és el propietari, com han arribat a aquesta caixa forta i com s'han reflectit la propietat d'aquestes joies en les seves declaracions fiscals.
1: La hipòtesi de l'herència familiar.
4: S'han de declarar en la declaració de l'herència i declarar-ho en l'autoliquidació de l'impost de successions.
1: La hipòtesi dels regals o les donacions.
4: També ha de tributar, en principi, qualsevol guany patrimonial gratuït, s'ha de justificar l'origen. Si l'ha rebut com president del govern espanyol, és propietat del patrimoni de l'Estat i l'hauria degut entregar.
1: Com a fet delictiu, no haver declarat les joies en el moment de l'obtenció o adquisició
4: pot prescriure
1: al cap de 5 anys o més en casos agreujats. Però a banda d'això, amagar el valor de les joies en les declaracions anuals de patrimoni, a més d'una infracció tributària, també pot ser delictiu.
4: Qualsevol persona amb un patrimoni superior a 2 milions d'euros ha de declarar-ho. De patrimoni global.
1: Les circumstàncies són molt delicades per a l'expresident espanyol.
4: I es podria arribar clarament a delicte fiscal. És una situació complicada, clarament, per al senyor Zapatero i la seva dona.
5: Trescat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'Iran i els Estats Units i també el Pakistan, mediador entre els dos països, envien missatges dient que s'està molt a prop d'un acord, un memoràndum d'entesa entre els dos països en guerra que ha de portar unes negociacions sobre el programa nuclear iranià. Una vegada signat, permetria la reobertura de l'estret d'Hormuz i el final del bloqueig naval en aquesta zona clau per al comerç internacional. Washington, Oriol Serra.
6: Si ens atenim als negociadors pakistanesos, al Ministeri d'Exteriors iranià i a la Casa Blanca, aleshores tenim elements força sòlids com per creure que el principi d'acord és molt a prop. Hi ha qui situa la seva signatura per aquest diumenge a Ginebra, a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió. A partir d'ara caldrà esperar que cap part entorpeixi el curs actual. En aquest sentit, les mirades estan posades a Israel i la seva batalla oberta contra les milícies de Hezbollah al Líban. Si s'arriba a fer la signatura d'un memoràndum a Ginebra aquest diumenge, després vindria un període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord i això, segons fonts de la Casa Blanca, podria allargar-se un parell de mesos.
0: Per cert, que l'expectativa d'un acord ha fet baixar el preu del petroli més d'un 3% fins als 87 dòlars per barril de Brent. I les borses ho han celebrat amb pujades. Tots els mercats europeus han tancat amb alces, la més gran, la de l'IBEX 35, que ha guanyat un 2,59% fins al nivell rècord dels 18.764 punts. La Unió Europea ha arribat a un punt d'inflexió en política migratòria amb l'entrada en vigor aquest divendres del nou sistema comú d'asil. S'han acabat 10 anys de negociacions que deixen enrere les polítiques d'acollida defensades per Angela Merkel i, en canvi, es prioritza el model de Giorgia Meloni, que preveu fins i tot que es puguin construir centres de deportació en tercers països. Qui celebra l'entrada en vigor del nou acord és Alemanya. Els governs posteriors a Merkel van començar a tancar fronteres i endurir controls, tant el socialdemòcrata Scholz com el conservador Merz. Anem cap a Berlín, Jordi Regàs.
7: Alexander Dobrindt, el ministre de l'Interior d'Alemanya i membre de la Unió Social Cristiana de Baviera, la CSU, ha estat qui aquest divendres ha inaugurat les noves instal·lacions que a partir d'ara acolliran a qui demani asil en arribar a l'aeroport de Berlín. Són tot un seguit d'habitacions molt simples amb lliteres semblants a les d'un alberg juvenil amb 8 o més places. És on s'internaran les persones amb poques opcions d'aconseguir asil. Tot el procediment no hauria de durar més de 12 setmanes. Es tanca així, segons el ministre, un període que ha qualificat de disfuncionalitat.
8: Avui és el dia en què el nivell europeu agafa protagonisme. En els últims mesos hem pres decisions a escala nacional per frenar la migració il·legal. Hem tingut un èxit considerable, amb reduccions de fins al 70% en la migració il·legal. Avui, el nivell europeu decideix implementar el nou sistema migratori comú, que també comportarà reduir més la migració il·legal.
7: Tot i la caiguda espectacular en el nombre de migrants engegada l'any 2024, el govern conservador actual està clar que no relaxarà cap mesura. L'ascens de l'extrema dreta els preocupa massa i demostrar duresa, pensen, els permetrà recuperar votants. De fet, els controls a les fronteres internes ja han anunciat que no s'aixecaran fins que es demostri que els controls exteriors són realment efectius.
0: En un comunicat conjunt, diverses entitats ONGs han mostrat la seva preocupació pel nou pacte europeu migratori. Una d'aquestes organitzacions és Oxfam Intermón. La seva responsable de migracions, Sònia Díaz, ha denunciat a aquesta emissora que el nou model deixa de banda el factor humà per prioritzar el control policial.
9: Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos, de toma de huellas y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad y cómo se cuida especialmente a la infancia y a las personas que están en la situación vulnerable.
0: Belfast continua fortament vigilat amb un ampli desplegament policial per evitar que reprengui la violència contra els immigrants instigada per l'extrema dreta. El nostre enviat especial a Belfast, Quim Olivares, ha visitat alguna de les àrees on aquesta setmana hi ha hagut violència contra els immigrants.
10: La major part de la violència racista d'aquests dies a Belfast s'ha produït en feus unionistes pro-britànics. Aquí l'atur és molt més alt que en altres indrets de la ciutat. Adrian Gelke, politòleg de la Queen's University Belfast, ens ha explicat qui viu en aquests barris.
11: Perquè hi ha molt més allotjament disponible a les zones lleialistes que a les zones nacionalistes. Els refugiats, els sol·licitants d'asil, solen ser allotjats en zones lleialistes, pobres, i això els converteix en un objectiu evident. I el seu èxit és persuadir les persones que han estat allotjades en aquestes zones perquè marxin.
10: La comunitat immigrant nord-irlandesa viu ara atemorida. El doctor Satyavir Shingal, president de l'Indian Community Center de Belfast, llançava aquest missatge als violents.
12: Do not throw, you know, stones or grenades.
13: No tireu pedres ni granades a ningú. Penseu en nosaltres, la gent que han vingut de fora, i la majoria de nosaltres som molt treballadors i honestos i estan contribuint a la societat. No hi ha res al món ni cap problema que no es pugui resoldre asseguts a taula i parlant entre nosaltres.
10: Per molts immigrants, la situació no tornarà a ser mai com abans a Irlanda del Nord.
0: El papa Lleó XIV ha tancat aquest divendres el seu viatge oficial a l'Estat. Ho ha fet, però, amb una incidència. L'avió que l'havia de portar de Tenerife a Roma s'ha espatllat i ha acabat tornant a casa amb l'avió del rei Felip VI. El pontífex ja era dins l'avió amb tota la comitiva vaticana i els periodistes que l'han acompanyat durant 7 dies en el seu viatge per Madrid, Catalunya i també les Canàries. Pocs minuts abans d'enlairar-se, el comandant ha comunicat que hi havia un problema i que el vol no podia sortir. sortir. Lleó 14 ha baixat de l'avió i després d'uns minuts a la terminal, el rei ha ofert al papa el seu avió per tornar a casa. La resta de passatgers han hagut d'esperar un altre vol que Iberia ha enviat des de Madrid. Lleó 14 ha tancat d'aquesta manera un viatge en què ha recorregut 2.500 quilòmetres per fer 21 actes, alguns dels quals multitudinaris. En l'últim dia a Canàries, Lleó 14 ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. Ho ha dit en un centre d'acollida de migrants de Tenerife, on ha afirmat que el fenomen de la immigració interpel·la tota la societat.
14: Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial. Ajudem-nos els uns als altres per fer d'aquest pas un lloc més humà per tothom, aportant cadascú el que pugui.
0: El pontífex també ha oficiat una última missa a l'estat al port de Santa Cruz de Tenerife.
5: El temps.
0: Néstor Gómez.
15: Aquest darrer cap de setmana sencer de la primavera tindrem un ambient de ple estiu. Per un costat, el temps serà assolellat. Només aquesta tarda tindrem alguns núvols sobre el Pirineu del tot inofensius o algunes teranyines de núvols alts que poden emblanquinar una miqueta el cel. En canvi, diumenge sí que els núvols que apareixeran durant la tarda seran més, tindran més energia, seran més potents i s'espera que puguin caure ruixats i alguna tempesta puntual al Pirineu, preferentment al Pirineu més occidental. Però el denominador comú, el protagonista del cap de setmana, ho marquen les temperatures. Si divendres la temperatura més alta va tocar els 35 graus, avui s'esperen valors de 36 graus a les Terres de l'Ebre i també a les comarques de Ponent, màximes que rondaran la xifra dels 33-34 graus a les comarques de Girona i Catalunya Central i per sobre dels 30 a les valls del Pirineu. I de cara a diumenge, doncs encara pujarà més la temperatura, màximes d'uns 35 graus a la Catalunya Central i, atenció, perquè cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre tocarem els 36 i localment els 37.
5: 3CAT Info.
0: Elon Musk s'ha convertit en la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna i consolida així la seva posició com a home més ric del món. Ho ha assolit després de la sortida a borsa de la seva empresa SpaceX, el debut borsari més gran de la història i que ha tancat la sessió del Nasdaq d'aquest divendres als 161 dòlars, un 20% més del preu que es preveia de sortida. De fet, han calgut dues hores per ajustar el preu d'inici de l'acció, que s'ha acabat fixant en els 150 dòlars. Hi ha hagut moments en què el valor ha fet pujades del 28%. Musk diu que aquest finançament els apropa als objectius.
16: Vaig donar a SpaceX menys d'un 10% de probabilitats de tenir èxit. De fet, vaig dir això a la gent i vaig pensar, segurament fracassarem, però ho hauríem de provar perquè si no ho fem, si no hi ha una nova empresa que entri a l'espai, mai serem una civilització realment especial.
0: Amb aquestes xifres, SpaceX, que es dedica a l'exploració espacial, la intel·ligència artificial i les comunicacions per satèl·lit, ja té un valor de gairebé 2 bilions de dòlars. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol vinent. La màxima instància comunitària resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. El Constitucional espanyol espera aquest pronunciament per decidir si aplica la mesura de gràcia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
17: Per ara, l'advocat general de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia pel que fa a les despeses de l'UO i també pel cas dels CDRs acusats de terrorisme. I aquest posicionament acostuma a marcar la decisió final dels jutges. L'advocat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, confia que serà així. Ho ha dit al Catalunya Migdia.
18: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga, incluida la malversación.
17: Més prudents s'han mostrat des d'Alerta Solidària, l'entitat que assessora jurídicament activistes independentistes. El portaveu, Martí Majoral, evita donar per feta una sentència favorable en declaracions a aquesta casa.
19: No veiem massa opcions perquè es puguin desviar d'aquest sentit de raonament, que va ser aclaparador, però bé, la veritat és que estem ja habituats a les sorpreses d'última hora i a veure com alguns tribunals doncs, capgiren com un mitjó la lògica jurídica.
17: Si la sentència europea avala la llei, el Tribunal Constitucional espanyol podria desbloquejar l'amnistia pel president Puigdemont i la resta de líders, però fonts del Tribunal consultades per Catalunya Ràdio descarten moviments immediats. La sentència europea arribarà pocs dies abans de les vacances i el Constitucional diu que manté la idea de resoldre les causes després de l'estiu.
0: El Partit Popular de Catalunya vol aprofitar el congrés que farà a Barcelona el 27 de juny per enfortir-se i propiciar un canvi polític que porti Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Amb el lema "Volem més", els populars catalans també volen que la convenció els ajudi a situar-se com la força alternativa a socialistes i nacionalistes. Ho ha explicat el seu portaveu al Parlament, Juan Fernández, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3CAT Info.
20: Catalunya està orfa d'un partit que sigui l'alternativa a qui ens governa. I no només qui ens governa, sinó qui ens ha governat, en aquest cas Junts per Catalunya o Esquerra Republicana, durant molts anys, o Comuns, que porta influenciant i condicionant la política catalana molts anys. Per tant, aquesta alternativa ha de ser l'alternativa a la decadència que representen aquests partits.
0: Juan Fernández es perfila com a nou secretari general del partit en un congrés en què Alejandro Fernández serà reelegit president de la formació. Els menors catalans tenen el seu primer telèfon mòbil als 11 anys de mitjana. Ho revela l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital, impulsat per l'UNICEF, que també alerta sobre l'ús intensiu de les xarxes socials. El 90% dels menors s'han creat un perfil en almenys una xarxa social i un de cada 10 hi dedica més de 5 hores diàries entre setmana. Antonio Rial, director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela, adverteix dels riscos per a l'atenció, la memòria i l'aprenentatge.
21: Ràpidament pongo un sedante, pongo un element distractor, que és un mòbil, que és una red social, que és un scroll infinito, i jo no me construyo.
0: L'estudi també apunta que el 9% dels menors han vist pornografia abans d'acabar la primària i relaciona l'accés de pantalles amb més casos d'assetjament escolar i ciberassetjament. Per Carina Givert, degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, calen polítiques públiques per frenar la problemàtica.
22: És important emmarcar el problema, és important aprofundir en aquestes raons que situen els nens en aquestes vulnerabilitats per recolzar el desenvolupament de política pública.
0: Els experts també destaquen la importància del paper de les famílies. Argumenten que la falta de normes i el mal exemple dels adults augmenten les conductes de risc a internet. El pare del nadó maltractat, que van haver d'hospitalitzar a Vall d'Hebron al març, va admetre al seu germà, oncle del nen, que en algun moment l'havia tractat de forma brusca. L'home, que es troba en presó provisional sense fiança, va reconèixer que hauria estat brusc a l'hora d'agafar el nen per les cames i que l'havia enrotllat fort amb una manta. Aquest divendres han declarat a la Ciutat de la Justícia els familiars i paterns i materns de la criatura. El germà del pare l'ha descrit com un home d'una gran envergadura i maldestre, però ha afegit que no ha tingut mai actituds o reaccions violentes. Els familiars de la mare coincideixen amb la descripció i diuen que no troben cap explicació sobre les lesions que tenia el nadó. La majoria de familiars han assegurat que la setmana abans de l'ingrés no van poder veure el nen perquè els pares els van dir que plorava molt i que valia més que no hi anessin per estar més tranquils. L'última que el va veure va ser l'àvia paterna 5 dies abans que l'ingressessin. Els familiars de la mare han explicat que estava preocupada per la salut del nadó i que enviava fotos al seu cosí, metge de la Vall d'Hebron, per fer-li consultes. Han atribuït el fet que no va portar el fill a aquest hospital i sí a altres centres per una qüestió d'intimitat. Les defenses demanaran que tant el pare com la mare tornin a declarar. El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins de la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Morau o Lluís Omar. Ens ho explica des de Barcelona Marta Vives.
1: Lluís Pasqual ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que l'obra estava compromesa amb els actors i escenografies en marxa, que el lliure li va traslladar el malestar després de la polèmica amb la Judit Martín i aleshores ell va decidir retirar-se. 48 hores després, el lliure li va acceptar l'oferiment i l'obra va quedar descartada. El director del Teatre Lliure, Julio Manrique, ha explicat a la tarda la seva versió dels fets.
2: Vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació. També li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res i va minimitzar aquest tema i feia aquesta proposta que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
1: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle el primer trimestre de la temporada.
0: Esports. En Francesc Ripoll.
3: La penya ha perdut a la pista el València 90-76 en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta derrota, els badalonins perden la sèrie per 2-0. Diumenge, a l'Olímpic de Badalona, el Joventut ha de guanyar per continuar viu a les semifinals. Si perden, el València es classifica per la final. Dani Miret, tècnic verd i negre.
23: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
3: Aquest dissabte el Barça pot cessallar el seu bitllet per la final. Els Xavi i Pasqual dominen la sèrie per 2-0 i han de guanyar el Tenerife a partir de les 8 del vespre. Per passar la final sentim Kevin Panthers, jugador blaugrana.
24: The main goal is to win the next game.
25: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
0: 3CAT Info.
3: El Barça d'handbol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Aalborg danès a les semifinals de les 6 de la tarda. Carlos Ortega, tècnic del Barça, diu que l'equip arriba a les semifinals en un bon moment.
26: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
3: La primera semifinal la jugaran Magdeburg i Fuxa de Berlín a les 3. I la pilota del Mundial continua rodant. Aquest divendres s'ha disputat el Canadà 1, Bòsnia-Herzegovina 1. Per cert que el Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país pel primer partit, que ha de jugar gana la matinada de dimecres a dijous davant Panamà. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervenen els processos d'immigració ni en la concessió de visat. Recordem que Thomas està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada al jugador. El migcampista, doncs, es quedarà a l'hotel de concentració de la selecció de Ghana a Boston. I la selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total juga dilluns davant Cap Verd. El seleccionador del combinat espanyol, Luis de la Fuente, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar.
27: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos. Insisto, depende de cómo esté el partido.
3: Aquest dissabte l'Atlètic Barceloneta juga la final masculina de la Champions de waterpolo davant el Prorreco Italia. L'equip català torna a final de la Champions 12 anys després. El tècnic de l'Atlètic Barceloneta, Fran Fernández, parla sobre la final que ha de jugar l'equip barceloní.
28: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
3: El partit a les 9 del vespre en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest divendres el Sant Andreu ha guanyat el partit pel tercer i quart lloc de la Champions femenina davant el Mataró per 9 a 11. Més futbol, el Girona ha fitxat Oleksandr Pishur, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club de la primera divisió d'Hongria. Aquest dissabte el Sabadell juga l'anada de la final del playoff d'ascens a segona divisió al camp del Zamora a les 9 del vespre. I el circuit de Barcelona-Catalunya ha penjat el cartell de localitats exaurides de cara al Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge, per la qual cosa s'esperen més de 125.000 espectadors a Montmeló. Lando Norris, el vigent campió, ha estat el més ràpid a la jornada d'entrenaments d'aquest divendres. Aquest dissabte a les 4, els entrenaments oficials. I en hoquei patins, l'Igualada ha perdut el primer partit de la final de l'Hockey Lliga a la pista al Liceo per 8-2 diumenge. També la pista de l'equip gallec, els de la Noia buscaran empatar la final.
5: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El jutge del Clas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraband arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total d'1,3 milions d'euros. Els Estats Units i l'Iran diuen que estan a prop d'un acord per a un memoràndum d'entesa base per aturar la guerra i iniciar negociacions sobre el programa nuclear iranià. El primer ministre pakistanès, país mediador de les converses, afirma que s'ha arribat a un acord entre les parts, però se n'estan enllestint els detalls. A partir d'ara us explicarem que l'expresident valencià Carlos Mazón va ser advertit de la gravetat dels aiguats de la Dana el mateix matí del dia de les inundacions. Ho demostra la transcripció d'un xat de WhatsApp amb tots els membres del govern que la jutgessa ja té a les seves mans. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. Els Mossos d'Esquadra engeguen un operatiu policial per mirar de localitzar armes de foc després de dos tirotejos mortals a Barcelona en menys d'una setmana. El dispositiu s'ha tancat amb 13 detinguts per robatoris, furts o causes pendents, però sense localitzar cap arma de foc. Els agents han reforçat la seva presència en punts com ara els transports públics. I també és notícia que ha mort als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani. Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar, com ara els dibuixos, amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. I en esports, que destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que la penya ha caigut en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet davant el València, 90-76, i va perdent la sèrie per 2-0. Aquest dissabte el Barça es classificarà per la final si guanya la pista al Tenerife.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb ambient estiuenc. Tant dissabte com diumenge tindrem un cel serè i només diumenge a la tarda hi hauran algunes tronades al Pirineu. La temperatura anirà pujant, dissabte les màximes més altes rondaran els 36 graus i diumenge pujaran un parell de graus més. El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Àngels Lafuente.
2: El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
0: L'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació de les conseqüències de la Dana el mateix matí del dia de les inundacions. El seu equip de govern actualitzava la situació a través d'un xat de WhatsApp. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. València, Alba Barbosa.
3: Carlos Mazón, abans de les 11 del matí, havia rebut en aquest grup de WhatsApp l'actualització de l'estat de les carreteres i l'afectació de la pluja als centres educatius. A la província de València, al matí, ja hi havia 59 municipis amb classes suspeses. També li comuniquen que l'alerta vermella per pluges està activada. Aquestes informacions les comparteixen els consellers del govern de Mazón. També parlen, abans de les 12 del migdia, de rescats i inundacions en una residència de gent gran. El primer que escriu en aquest xat és Carlos Mazón. A un quart de nou del matí demana a l'exconsellera Salomé Prades, responsable d'emergències, que li actualitzin les dades de la Dana. També s'adreça al conseller d'Educació perquè estigui atent al tancament de centres escolars. Aquestes instruccions les dona entre les 8 i les 9 del matí. Mazón volia, segons escriu al xat, informar amb detall de la situació per donar una imatge de control i calmar la gent. L'expresident valencià no torna a intervenir en aquest xat, que està actiu fins gairebé la mitjanit. La jutge de Catarroja ja ha incorporat els missatges del xat a la causa, unes converses que la vicepresidenta Susana Camarero ha entregat a la instructora aquesta setmana.
0: I de la plana internacional destaca que l'Iran i els Estats Units i també el Pakistan, mediador entre els dos països, envien missatges dient que s'estan molt a prop d'un acord. Un memoràndum d'entesa entre els dos països en guerra que ha de portar unes negociacions sobre el programa nuclear iranià. Una vegada signat, permetria la reobertura de l'estret d'Hormuz i el final del bloqueig naval en aquesta zona clau per al comerç internacional. Washington, Oriol Serra.
4: Si ens atenim als negociadors pakistanesos, al Ministeri d'Exteriors iranià i a la Casa Blanca, aleshores tenim elements força sòlids com per creure que el principi d'acord és molt a prop. Hi ha qui situa la seva signatura per aquest diumenge a Ginebra, a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió. A partir d'ara caldrà esperar que cap part entorpeixi el curs actual. En aquest sentit, les mirades estan posades a Israel i la seva batalla oberta contra les milícies de Hezbollah al Líban. Si s'arriba a fer la signatura d'un memoràndum a Ginebra aquest diumenge, després vindria un període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord i això, segons fonts de la Casa Blanca, podria allargar-se un parell de mesos.
0: Per cert, que l'expectativa d'un acord ha fet baixar el preu del petroli més d'un 3% fins als $87 per barril de Brent. I les borses ho han celebrat amb pujades. Tots els mercats europeus han tancat amb alces. La més gran, la de l'IBEX 35, que ha guanyat un 2,59% fins al nivell rècord dels 18.764 punts. I encara en clau econòmica us expliquem que els preus dels combustibles segueixen impulsant la inflació. L'índex de preus va pujar un 3,1% al maig a Catalunya, una dècima més que l'abril, segons l'Institut d'Estadística. Els carburants es van encarir de prop del 16% respecte de l'any passat de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern espanyol assegura que els combustibles s'haurien apujat al doble sense les mesures com la rebaixa de l'IVA i que la inflació se situaria en més del 4%. De moment, es mantindran vigents fins a finals de mes. El que es va abaratir va ser la llum i el gas, que el mes passat també tenien beneficis fiscals, però els han perdut a partir d'aquest mes de juny. La majoria de treballadors de Nissan accepten l'oferta de l'empresa per reduir el nombre d'acomiadaments i millorar les indemnitzacions dels afectats. En un referèndum que s'ha fet aquest divendres, més del 80% dels treballadors hi han votat a favor. On hi ha hagut menys acceptació és a la planta més afectada per l'ERO, la del centre de recanvis del Prat de Llobregat. Però fins i tot aquí, el 60% dels treballadors hi han votat a favor amb la participació de pràcticament tot la plantilla implicada. En l'últim dia del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació, la multinacional japonesa va rebaixar a 195 el nombre d'acomiadaments, 16 menys dels que plantejava, i va oferir 50 dies per any treballat als empleats que entraran a l'ERO. La direcció de Nissan Motor Ibèrica ha agraït la responsabilitat de la plantilla i ha anunciat que començarà a aplicar l'expedient a partir de l'1 de juliol. Més coses. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que han posat en marxa aquest divendres per evitar el tràfic i tinença d'armes. Després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a la ciutat, els Mossos han desplegat un dispositiu per mirar d'identificar i localitzar aquest tipus d'armes. Rafa Tello, intendent cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana de Barcelona.
5: Donant-se a veure, ocupar l'espai públic, augmentar la visibilitat, al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals, ara amb arma de foc, que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
0: Durant l'operació, però, no s'han localitzat armes de foc. Els 13 detinguts han estat arrestats per robatoris o furts que els agents han presenciat, així com ordres de detenció o d'estrangeria que tenien pendents. S'han intervingut 5 armes blanques. En total, els Mossos han identificat 254 persones que acumulen més de 700 antecedents. Fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra aplaudeixen la proposta del Departament d'Interior d'incrementar les penes per delictes de tinença il·legal d'armes i cultiu de marihuana. La presidenta de l'Associació de Fiscals, Cristina Deixeus, i la portaveu del sindicat policial FEPOL, Imma Viudes, valoren positivament que el govern vulgui augmentar les penes de 2 a 5 anys per tenir armes de manera il·legal o de 6 a 9 anys la pena de presó per cultiu o tràfic de marihuana.
6: Efectivamente, las penas tienen que tener un efecto disuasorio. Si en nuestro país las penas son más benignas que en los países del entorno, será normal que los delincuentes vengan a fincarse aquí.
7: Estem a favor d'una resposta penal més contundent, però també estem a favor tenir més recursos, més protecció.
0: En canvi, des de l'Associació Jutges per la Democràcia, que és minoritària al col·lectiu, consideren que les penes són prou altes. Maria del Prado Escoda n'és la portaveu. Són declaracions també a aquesta emissora.
8: No és una pena ridícula, sinó que és una pena ajustada a la naturalesa dels fets. El que potser trobem és un sistema que hauria de ser potser més eficient. I la falta d'eficiència, la falta de rapidesa, la falta de mitjans a l'administració de justícia sí que pot arribar a provocar certa impunitat.
0: Del Prado recorda que l'increment de penes no va sempre relacionat directament amb una disminució dels delictes. Un exemple són els delictes per violència de gènere amb penes altes de fins a 10 anys, però sense una tendència a la baixa clara. Aquest dissabte passarà a disposició judicial la parella de Berga detinguda per la mort de l'home que va aparèixer surant fa 2 mesos al pantà de la Baells. Tot apunta que van tirar el cos a l'embassament per intentar fer-lo desaparèixer. Ens ho explica des de Berga, Nàtia Dell.
9: La detenció s'ha fet aquesta setmana després de molts dies d'investigació dels Mossos d'Esquadra. Els detinguts han participat les últimes hores en una entrada i registre judicial de la seva vivenda, al barri Vell, on s'hi estaven de manera intermitent. I no ha estat l'única entrada que s'ha fet. Molt a prop dels detinguts, el mateix casc històric és on vivia la víctima, un home d'una 60 d'anys que havia fet de paleta. El seu cos va aparèixer surant a la cua de l'embassament, a la banda de Vilada, el 16 d'abril. Va ser una veïna que estava passejant el gos que va alertar els Mossos d'Esquadra. El cos estava embolicat i lligat amb una mena de cinturó. La policia continua investigant l'homicidi, un cas que està sota secret d'actuacions.
0: La Fiscalia suposa aixecar les mesures cautelars a Jonathan Andic, investigat com a presumpte autor de la mort del seu pare, el fundador de Mango. El Ministeri Públic, per tant, respon al recurs de la defensa mantenint la retirada del passaport, la prohibició de sortir del país i l'obligació de presentar-se cada setmana als jutjats i també suposa a tornar-li el 1 milió d'euros de fiança que va pagar. Els missatges que s'han pogut recuperar del mòbil de Jonathan Andic són alguns dels indicis en què es basa l'oposició de la Fiscalia. En un d'aquests missatges, 5 mesos abans de la mort d'Isaac Andic, li va dir: "No m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te". La Fiscalia també considera que hi ha risc que Jonathan Andic es pugui fugar per la seva alta capacitat econòmica i la duresa de les penes a què s'enfronta. Isaac Andic va morir el desembre del 2024 després de caure per un barranc a Collbató, mentre feia una excursió amb el seu fill. Mor als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani. Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar, des de cèlebres teles de piscines californianes i de paisatges de Normandia, fins a l'ús de les noves tecnologies, com ara els dibuixos fets amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. Per la cap de col·leccions del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Clàudia Segura, una de les seves grans aportacions ha estat la manera de mirar.
10: Tota la seva pràctica ha sigut un intent d'entendre, des d'una mirada molt autobiogràfica, la construcció de la mirada i la crítica a aquesta idea de perspectiva única. Podem trobar a les seves obres una relació entre art i tecnologia molt marcada, sobretot a finals dels anys on va viure, però també una representació de la seva vida quotidiana.
0: Homosexual declarat des de la joventut, va plasmar l'amor gai en el seu art molt abans de la despenalització al Regne Unit. Després d'haver viscut a Los Angeles i París, on, per cert, va fer una gran exposició l'any passat a la Fundació Louis Vuitton, l'artista ha mort a Londres.
11: El temps.
0: Néstor Gómez.
12: Aquest darrer cap de setmana sencer de la primavera tindrem un ambient de ple estiu. Per un costat, el temps serà assolellat. Només aquesta tarda tindrem alguns núvols sobre el Pirineu del tot inofensius o algunes teranyines de núvols alts que poden emblanquinar una miqueta el cel. En canvi, diumenge sí que els núvols que apareixeran durant la tarda seran més, tindran més energia, seran més potents i s'espera que puguin caure ruixats i alguna tempesta puntual al Pirineu, preferentment al Pirineu més occidental. Però el denominador comú, el protagonista del cap de setmana, ho marquen les temperatures. Si divendres la temperatura més alta va tocar els 35 graus, avui s'esperen valors de 36 graus a les Terres de l'Ebre i també a les comarques de Ponent, màximes que rondaran la xifra dels 33-34 graus a les comarques de Girona i Catalunya Central i per sobre dels 30 a les valls del Pirineu. I de cara a diumenge, doncs encara pujarà més la temperatura, màximes d'uns 35 graus a la Catalunya Central i, atenció, perquè cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre tocarem els 36 i localment els 37.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El jutjat d'Osca tomba el recurs del MNAC i manté el calendari per al trasllat de les pintures murals de Sixena a l'Aragó. El Museu Català reclamava la necessitat d'un informe de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya sobre la possibilitat o no de moure les obres, però la jutgessa ho rebutja. Ens ho explica Noèlia Caselles.
13: La jutge d'Osca va dictar el 10 d'abril una providència que marcava un període de 56 setmanes per traslladar les obres murals de Sixena que són al MNAC a l'Aragó. Parlem, per tant, com a màxim del maig de l'any que ve, un cronograma que hores d'ara es manté. El MNAC va recórrer aquella providència, va demanar que s'anul·lés perquè en ella la jutge també negava la possibilitat de demanar un informe a l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya. És la màxima autoritat en temes de conservació patrimonial. Ara la jutge desestima aquell recurs perquè considera que no hi ha indefensió del Museu Català, que la viabilitat del desmuntatge, trasllat i reinstal·lació de les pintures ja va ser analitzada durant el procediment judicial i que ara no es pot reobrir el debat. Des de l'Aragó acusen el MNAC de voler dilatar el procés. Mar Vaquero és la vicepresidenta aragonesa i consellera de Cultura.
14: Estamos ya en el proceso de ejecución, no estamos ya en un proceso declarativo y lo que le recordamos al MNAC es que esperemos que esté trabajando para que los bienes vuelvan a Sigena.
13: En aquesta resolució, que és ferma i ja no es pot recórrer, la jutge també descarta altres arguments per paralitzar l'execució, com ara la necessitat de constituir una comissió d'experts o el fet que l'Ajuntament de Vilanova de Sixena no hagués proposat un cronograma quan es van fixar aquestes 56 setmanes.
0: El Consorci de la Zona Franca invertirà 90 milions d'euros per construir habitatges, equipaments i oficines al costat del Parc de les Glòries, davant de la Torre Glòries, concretament allà on estava projectat l'edifici Ona fa més de 25 anys. L'Ajuntament ha aprofitat l'anunci d'aquest acord per explicar que es construirà una residència per a gent gran en aquella zona. Barcelona, Anna Escura.
15: Es construiran 35.000 metres quadrats de sostre. D'aquests, 10.000 es destinaran a habitatge protegit i es faran uns 120 pisos. 20.000 metres quadrats seran per a usos administratius i els altres 5.000 es destinaran a equipaments comunitaris. L'alcalde Jaume Collboni ha explicat que el seu ús s'acordarà amb les entitats veïnals.
16: En aquest àmbit d'equipaments comunitaris hi hauria la biblioteca del Clot, el poliesportiu i hi hauria l'auditori, que són els tres, diguem-ne, equipaments que estaven reivindicats pel barri.
15: Collboni ha aprofitat per anunciar que el projecte de rehabilitació del centre de la Farinera ja està en marxa i que es construirà una residència per a la gent gran. Es farà amb pressupost de la Generalitat.
16: L'acord amb el que hem arribat a la Generalitat és que qui executarà l'obra serà l'Ajuntament de Barcelona per ser més ràpids en l'execució i la construcció de l'edifici, però qui el gestionarà, doncs, és la Generalitat perquè és l'administració competent.
15: Amb això, segons l'alcalde, s'haurà acabat la rehabilitació de la part nord de Glòries.
0: La Regió Sanitària de Girona comença a instaurar un model perquè els pacients semicrítics de comarques no hagin de ser traslladats a l'Hospital Trueta de Girona i pugui ser tractats al seu centre comarcal. Es comença a fer a l'Hospital de Palamós, que incorpora 8 llits per a semicrítics. Ens ho explica des de Palamós Núria Peraire.
17: Un metge de Palamós parla amb un especialista del Trueta de Girona a distància a través de l'ordinador. La metgessa del Trueta pot veure a través d'una càmera el pacient de Palamós i pot seguir en directe l'evolució de les seves constants. Així, tot i que a Palamós no hi ha una UCI, una unitat de cures intensives, els pacients estan vigilats per un especialista. A més, els metges de Palamós s'han format. La nova unitat de semicrítics ha atès 11 pacients en dues setmanes i cap ha necessitat un trasllat urgent. Ho explica el coordinador Germán Sierra.
18: La tecnologia ens permet escurçar distàncies i ens permet també oferir un servei d'especialista o els millors especialistes del territori, sense el trasllat innecessari.
17: Aquest projecte forma part d'un pla més gran. Es continuarà amb Olot i Figueres, que tindran 12 llits de semicrítics entre els dos.
0: Estudiants de Madrid recorren a peu 14 municipis del Camp de Tarragona i l'Ebre per agrair la solidaritat.

0: Professor Carlos Díez, que també va impulsar la missió Antoni Benages, lidera el projecte, apunta que els nens no estaven apartats.
1: En estos lugares, estas niñas y niños siguieron recibiendo educación con sus propias maestras, en un proyecto progresista, en un proyecto que quería en el niño, que quería en la educación.
0: En la ruta anomenada Tarragona Refugia hi participen estudiants com l'Alejandra Riesco de l'IES La Cabrera.
2: Nos hacen que empaticemos con aquellas personas que tuvieron que abandonar sus hogares y fueron aquí acogidos con cariño, empatía, compasión.
0: La ruta que vol promoure la memòria històrica s'acabarà el 19 de juny a Tarragona.
3: La pintora i escriptora de Vila-real, Paula Bonet, que és víctima d'assetjament des de fa 8 anys, assegura que pintar i escriure l'han ajudat a superar moments com aquest i que l'assetjament no li ha fet canviar les ganes de crear i viure. Bonet, això sí, critica que la llei no protegeixi més la víctima. Ho ha dit al programa Les dones i els dies de Catalunya Ràdio.
4: Perquè la llei no ens està protegint. Lo lògic seria que estiguéssim vigilant a la persona que està cometent una acció il·legal i agressiva i violenta. No que estiguin protegint al blanc d'aquesta acció violenta.
3: I afegeix que ella sortosament pot tenir escorta policial, una protecció que no totes les dones afectades tenen.
4: Jo era incapaç de parlar. Vaig marxar de Barcelona, vaig deixar de pintar, vaig deixar de publicar. I fa un any vaig decidir que no em podien treure la veu. I que, a més, si jo, que estic vivint aquesta situació des d'un lloc de privilegi, perquè és així, no tothom té escorta, jo ara tinc escorta, jo estic tranquil·la, relativament tranquil·la, a Barcelona, perquè sé que m'estan cuidant.
3: La justícia va absoldre el 2023 un home acusat d'assetjar-la en considerar provat que no era responsable plenament a causa del trastorn eròtic-omania que pateix. La justícia va ordenar que se sotmetés a tractament psiquiàtric durant un màxim de 4 anys i li va prohibir acostar-se a menys de 500 metres de l'artista durant 10 anys.
5: Invierno.
6: Invierno es una estación que viene después del miércoles.
5: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
3: Filming tanca l'acord de compra d'una de les productores i distribuïdores de cinema independent més importants de l'estat, Elàstica. D'aquesta manera reforça la seva aposta per la distribució de pel·lícules en sales més enllà de la seva plataforma. L'acord farà que, a partir d'ara, pel·lícules com Backrooms o Yo no moriré de amor, que ja han passat pels cinemes, es puguin veure més endavant a Filming.
7: ¿Seguro?
8: ¿Pero qué hace?
3: Esports. Amb Francesc Ripoll.
9: La penya ha perdut a la pista del València 90-76 en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta derrota, els badalonins perden la sèrie per 2-0. Diumenge, a l'Olímpic de Badalona, el Joventut ha de guanyar per continuar viu a les semifinals. Si perden, diran adéu a la temporada. Dani Miret és el tècnic verd i negre.
10: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
9: Aquest dissabte el Barça pot sellar el seu bitllet per la final. Els de Xavi Pascual dominen la sèrie per 2-0 i han de guanyar el Tenerife a partir de les 8 del vespre per passar a la final. Kevin Panther, jugador blaugrana.
11: The main goal is to win the next game.
12: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
9: El Barça d'handbol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Aalborg danès a les 6 de la tarda. Carlos Ortega, el tècnic del Barça, diu que l'equip arriba a les semifinals en un bon moment de forma.
13: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
9: La primera semifinal la jugaran el Magdeburg i el Fuchsia de Berlín a les 3. La pilota del Mundial continua rodant. Aquest divendres s'ha disputat el Canadà 1, Bòsnia i Herzegovina 1. Tindrem 4.

0: 4 partits més entre dissabte i la matinada dissabte diumenge, dissabte a les 9 Qatar Suïssa, diumenge a la mitjanit Brasil Marroc, a les 3 del matí Haití Escòcia i a les 6 del matí Austràlia Turquia. I la selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total juga dilluns davant Cap Verd. El seleccionador del combinat espanyol, Luis de la Fuente, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar.
1: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
2: 3CAT Info.
0: Aquest dissabte, l'Atlètic Barceloneta juga la final de la Champions masculina de waterpolo davant el Prorreco italià. L'equip català torna a una final de la Champions 12 anys després. L'entrenador de l'Atlètic Barceloneta, Fran Fernández, parla sobre aquesta final.
3: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
0: El partit a les 9 del vespre i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I el Sant Andreu ha guanyat el partit pel tercer quart lloc de la Champions femenina davant el Mataró per 9-11. La final la guanyada l'Olympiacos davant el Ferencváros a la tanda de penals.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més futbol, el Girona ha fitxat Oleksandr Pishur, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club de la primera divisió d'Hongria. I aquest dissabte el Sabadell juga a l'anada de la final del play-off d'ascens a segona divisió A al camp del Zamora a les 9 del vespre. El circuit de Barcelona-Catalunya ha penjat el cartell de localitats exaurides de cara al Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge, per la qual cosa s'esperen més de 125.000 espectadors a Montmeló. Aquest divendres als entrenaments, Lando Norris ha estat el més ràpid aquest dissabte a les 4 entrenaments oficials. I en hoquei patins, l'Igualada ha perdut el primer partit de la final de l'Hockey Lliga a la pista del Liceo per 8-2. Diumenge, també a la pista de l'equip gallec, els de la Noia buscaran empatar la final.
2: 3CAT Info. Tresca Info.

0: El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraband, arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total d'1,3 milions d'euros. Els Estats Units i l'Iran diuen que estan a prop d'un acord per a un memoràndum d'entesa base per aturar la guerra i iniciar negociacions sobre el programa nuclear iranià. El primer ministre pakistanès, país mediador de les converses, afirma que s'ha arribat a un acord entre les parts, però se n'estan enllestint els detalls. Entra en vigor el nou model de migració de la Unió Europea que endureix el control a les fronteres i permet l'ús de centres de deportació a tercers països. Alemanya assegura que servirà per reduir la immigració irregular, mentre que les ONGs critiquen que prioritza la vigilància policial i deixa de banda el vessant humà. El papa Lleó XIV ha tancat la seva visita oficial a l'Estat. Abans de marxar, l'avió que l'havia de portar de les Canàries a Roma s'ha avariat i ha acabat tornant al Vaticà amb l'avió del rei Felip VI. El pontífex s'acomiada després de 7 dies de viatge amb una última jornada a l'arxipèlag, on ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol. El Constitucional espanyol espera la decisió de la màxima instància comunitària per decidir si aplica la mesura de gràcia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. Elon Musk és la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna. Es consolida com l'home més ric del món després de la primera cotització a borsa de SpaceX, que ja en la primera sessió s'ha enfilat fins als 161 dòlars, un 20% més del preu que es marcava abans de la sortida al parquet. El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Morau, Lluís Omar o Pol Guasc.
1: Esports.
2: La penya ha caigut en el segon partit de les semifinals davant el València per 90-76 i perd la sèrie de la Lliga CB de bàsquet per 2-0. Aquest dissabte el Barça es classificarà per la final si guanya la pista al Tenerife. El Barça d'handbol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès en les semifinals a les 6 de la tarda. I el Mundial de Futbol s'ha jugat a Toronto, al Canadà, 1, Bòsnia-Herzegovina 1. Lluís de la Fuente ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que la Lamine Yamal està preparat per jugar uns minuts si cal dilluns que ven el primer partit contra Cap Verd.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb ambient estiuenc, tant dissabte com diumenge tindrem un cel serè i només diumenge a la tarda hi haurà algunes tronades al Pirineu. La temperatura anirà pujant. Dissabte les màximes més altes rondaran els 36 graus i diumenge pujaran un parell de graus més.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Àngels Lafuente.
3: El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera. tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
0: Haver amagat a Hisenda la recepció o compra de joies de gran valor és un fet punible, com també ho pot ser no haver-les inclòs any rere any al llistat de béns en propietat de l'agència tributària. La clau de volta de tot plegat serà com Zapatero justificarà la tinença d'aquestes peces d'alta gamma. És un informe d'Àlex Giral Robert amb les respostes del catedràtic de Dret Financer i Tributari de la UB, José Andrés Rozas.
1: El quid de la qüestió, l'origen i la titularitat de les joies.
4: Qui és el propietari, com han arribat a aquesta caixa forta i com s'han reflectit la propietat d'aquestes joies i en les seves declaracions fiscals.
1: La hipòtesi de l'herència familiar.
4: S'han de declarar en la declaració de l'herència i declarar-ho en l'autoliquidació de l'impost de successions.
1: La hipòtesi dels regals o les donacions.
4: També ha de tributar, en principi, qualsevol guany patrimonial gratuït, s'ha de justificar l'origen. Si les ha rebut com president del govern espanyol, és propietat del patrimoni de l'Estat i l'hauria degut entregar.
1: Com a fet delictiu, no haver declarat les joies en el moment de l'obtenció o adquisició
4: pot prescriure
1: al cap de 5 anys o més en casos agreujats. Però a banda d'això, amagar el valor de les joies en les declaracions anuals de patrimoni, a més d'una infracció tributària, també pot ser delictiu.
4: Qualsevol persona amb un patrimoni superior a 2 milions d'euros ha de declarar-ho. De patrimoni global.
1: Les circumstàncies són molt delicades per a l'expresident espanyol.
4: I es podria arribar clarament a delicte fiscal. És una situació complicada, clarament, per al senyor Zapatero i la seva dona.
5: Trescat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'Iran i els Estats Units i també el Pakistan, mediador entre els dos països, envien missatges dient que s'està molt a prop d'un acord, un memoràndum d'entesa entre els dos països en guerra que ha de portar unes negociacions sobre el programa nuclear iranià. Una vegada signat, permetria la reobertura de l'estret d'Hormuz i el final del bloqueig naval en aquesta zona clau per al comerç internacional. Washington, Oriol Serra.
6: Si ens atenim als negociadors pakistanesos, al Ministeri d'Exteriors iranià i a la Casa Blanca, aleshores tenim elements força sòlids com per creure que el principi d'acord és molt a prop. Hi ha qui situa la seva signatura per aquest diumenge a Ginebra, a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió. A partir d'ara caldrà esperar que cap part entorpeixi el curs actual. En aquest sentit, les mirades estan posades a Israel i la seva batalla oberta contra les milícies de Hezbollah al Líban. Si s'arriba a fer la signatura d'un memoràndum a Ginebra aquest diumenge, després vindria un període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord i això, segons fonts de la Casa Blanca, podria allargar-se un parell de mesos.
0: Per cert, que l'expectativa d'un acord ha fet baixar el preu del petroli més d'un 3% fins als 87 dòlars per barril de Brent. I les borses ho han celebrat amb pujades. Tots els mercats europeus han tancat amb alces, la més gran, la de l'IBEX 35, que ha guanyat un 2,59% fins al nivell rècord dels 18.764 punts. La Unió Europea ha arribat a un punt d'inflexió en política migratòria amb l'entrada en vigor aquest divendres del nou sistema comú d'asil. S'han acabat 10 anys de negociacions que deixen enrere les polítiques d'acollida defensades per Angela Merkel i, en canvi, es prioritza el model de Giorgia Meloni, que preveu fins i tot que es puguin construir centres de deportació en tercers països. Qui celebra l'entrada en vigor del nou acord és Alemanya. Els governs posteriors a Merkel van començar a tancar fronteres i endurir controls, tant el socialdemòcrata Scholz com el conservador Merz. Anem cap a Berlín, Jordi Regàs.
7: Alexander Dobrindt, el ministre de l'Interior d'Alemanya i membre de la Unió Social Cristiana de Baviera, la CSU, ha estat qui aquest divendres ha inaugurat les noves instal·lacions que a partir d'ara acolliran a qui demani asil en arribar a l'aeroport de Berlín. Són tot un seguit d'habitacions molt simples amb lliteres semblants a les d'un alberg juvenil amb 8 o més places. És on s'internaran les persones amb poques opcions d'aconseguir asil. Tot el procediment no hauria de durar més de 12 setmanes. Es tanca així, segons el ministre, un període que ha qualificat de disfuncionalitat.
8: Avui és el dia en què el nivell europeu agafa protagonisme. En els últims mesos hem pres decisions a escala nacional per frenar la migració il·legal. Hem tingut un èxit considerable, amb reduccions de fins al 70% en la migració il·legal. Avui, el nivell europeu decideix implementar el nou sistema migratori comú, que també comportarà reduir més la migració il·legal.
7: Tot i la caiguda espectacular en el nombre de migrants engegada l'any 2024, el govern conservador actual està clar que no relaxarà cap mesura. L'ascens de l'extrema dreta els preocupa massa i demostrar duresa, pensen, els permetrà recuperar votants. De fet, els controls a les fronteres internes ja han anunciat que no s'aixecaran fins que es demostri que els controls exteriors són realment efectius.
0: En un comunicat conjunt, diverses entitats ONGs han mostrat la seva preocupació pel nou pacte europeu migratori. Una d'aquestes organitzacions és Oxfam Intermont. La seva responsable de migracions, Sònia Díaz, ha denunciat a aquesta emissora que el nou model deixa de banda el factor humà per prioritzar el control policial.
9: Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos, de toma de huellas y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad y cómo se cuida especialmente a la infancia y a las personas que están en la situación vulnerable.
0: Belfast continua fortament vigilat amb un ampli desplegament policial per evitar que reprengui la violència contra els immigrants instigada per l'extrema dreta. El nostre enviat especial a Belfast, Quim Olivares, ha visitat alguna de les àrees on aquesta setmana hi ha hagut violència contra els immigrants.
10: La major part de la violència racista d'aquests dies a Belfast s'ha produït en feus unionistes pro-britànics. Aquí l'atur és molt més alt que en altres indrets de la ciutat. Adrian Gelke, politòleg de la Queen's University Belfast, ens ha explicat qui viu en aquests barris.
11: Perquè hi ha molt més allotjament disponible a les zones lleialistes que a les zones nacionalistes. Els refugiats, els sol·licitants d'asil, solen ser allotjats en zones lleialistes, pobres, i això els converteix en un objectiu evident. I el seu èxit és persuadir les persones que han estat allotjades en aquestes zones perquè marxin.
10: La comunitat immigrant nord-irlandesa viu ara atemorida. El doctor Satyavir Shingal, president de l'Indian Community Center de Belfast, llançava aquest missatge als violents.
12: Do not throw, you know, stones or grenades.
13: No tireu pedres ni granades a ningú. Penseu en nosaltres, la gent que han vingut de fora, i la majoria de nosaltres som molt treballadors i honestos i estan contribuint a la societat. No hi ha res al món ni cap problema que no es pugui resoldre asseguts a taula i parlant entre nosaltres.
10: Per molts immigrants, la situació no tornarà a ser mai com abans a Irlanda del Nord.
0: El papa Lleó XIV ha tancat aquest divendres el seu viatge oficial a l'Estat. Ho ha fet, però, amb una incidència. L'avió que l'havia de portar de Tenerife a Roma s'ha espatllat i ha acabat tornant a casa amb l'avió del rei Felip VI. El pontífex ja era dins l'avió amb tota la comitiva vaticana i els periodistes que l'han acompanyat durant 7 dies en el seu viatge per Madrid, Catalunya i també les Canàries. Pocs minuts abans d'enlairar-se, el comandant ha comunicat que hi havia un problema i que el vol no podia sortir. Urruti.
14: Buenas tardes de nuevo, les habla el comandante. Lamento informarles que ha aparecido una incidencia en uno de los sistemas.
0: Lleó 14 ha baixat de l'avió i després d'uns minuts a la terminal, el rei ha ofert al papa el seu avió per tornar a casa. La resta de passatgers han hagut d'esperar un altre vol que Iberia ha enviat des de Madrid. Lleó 14 ha tancat d'aquesta manera un viatge en què ha recorregut 2.500 quilòmetres per fer 21 actes, alguns dels quals multitudinaris. En l'últim dia a Canàries, Lleó 14 ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. Ho ha dit en un centre d'acollida de migrants de Tenerife, on ha afirmat que el fenomen de la immigració interpel·la tota la societat.
15: Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial. Ajudem-nos els uns als altres per fer d'aquest pas un lloc més humà per tothom, aportant cadascú el que pugui.
0: El pontífex també ha oficiat una última missa a l'estat al port de Santa Cruz de Tenerife.
5: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: Aquest darrer cap de setmana sencer de la primavera tindrem un ambient de ple estiu. Per un costat, el temps serà assolellat. Només aquesta tarda tindrem alguns núvols sobre el Pirineu del tot inofensius o algunes teranyines de núvols alts que poden emblanquinar una miqueta el cel. En canvi, diumenge sí que els núvols que apareixeran durant la tarda seran més, tindran més energia, seran més potents i s'espera que puguin caure ruixats i alguna tempesta puntual al Pirineu, preferentment al Pirineu més occidental. Però el denominador comú, el protagonista del cap de setmana, ho marquen les temperatures. Si divendres la temperatura més alta va tocar els 35 graus, avui s'esperen valors de 36 graus a les Terres de l'Ebre i també a les comarques de Ponent, màximes que rondaran la xifra dels 33-34 graus a les comarques de Girona i Catalunya Central i per sobre dels 30 a les valls del Pirineu. I de cara a diumenge, doncs encara pujarà més la temperatura, màximes d'uns 35 graus a la Catalunya Central i, atenció, perquè cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre tocarem els 36 i localment els 37.
5: 3CAT Info.
0: Elon Musk s'ha convertit en la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna i consolida així la seva posició com a home més ric del món. Ho ha assolit després de la sortida a borsa de la seva empresa SpaceX, el debut borsari més gran de la història i que ha tancat la sessió del Nasdaq d'aquest divendres als 161 dòlars, un 20% més del preu que es preveia de sortida. De fet, han calgut dues hores per ajustar el preu d'inici de l'acció, que s'ha acabat fixant en els 150 dòlars. Hi ha hagut moments en què el valor ha fet pujades del 28%. Musk diu que aquest finançament els apropa als objectius.
17: Vaig donar a SpaceX menys d'un 10% de probabilitats de tenir èxit. De fet, vaig dir això a la gent i vaig pensar, segurament fracassarem, però ho hauríem de provar, perquè si no ho fem, si no hi ha una nova empresa que entri a l'espai, mai serem una civilització realment espacial.
0: Amb aquestes xifres, SpaceX, que es dedica a l'exploració espacial, la intel·ligència artificial i les comunicacions per satèl·lit, ja té un valor de gairebé 2 bilions de dòlars. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol vinent. La màxima instància comunitària resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. El Constitucional espanyol espera aquest pronunciament per decidir si aplica la mesura de gràcia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
18: Per ara, l'advocat general de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia pel que fa a les despeses de l'UO i també pel cas dels CDRs acusats de terrorisme. I aquest posicionament acostuma a marcar la decisió final dels jutges. L'advocat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, confia que serà així. Ho ha dit al Catalunya Migdia.
19: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga, incluida la malversación.
18: Més prudents s'han mostrat des d'Alerta Solidària, l'entitat que assessora jurídicament activistes independentistes. El portaveu, Martí Majoral, evita donar per feta una sentència favorable en declaracions a aquesta casa.
20: No veiem massa opcions perquè es puguin desviar d'aquest sentit de raonament, que va ser aclaparador, però bé, la veritat és que estem ja habituats a les sorpreses d'última hora i a veure com alguns tribunals doncs, capgiren com un mitjó la lògica jurídica.
18: Si la sentència europea avala la llei, el Tribunal Constitucional espanyol podria desbloquejar l'amnistia pel president Puigdemont i la resta de líders, però fonts del Tribunal consultades per Catalunya Ràdio descarten moviments immediats. La sentència europea arribarà pocs dies abans de les vacances i el Constitucional diu que manté la idea de resoldre les causes després de l'estiu.
0: El Partit Popular de Catalunya vol aprofitar el congrés que farà a Barcelona el 27 de juny per enfortir-se i propiciar un canvi polític que porti Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Amb el lema "Volem més", els populars catalans també volen que la convenció els ajudi a situar-se com la força alternativa a socialistes i nacionalistes. Ho ha explicat el seu portaveu al Parlament, Juan Fernández, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info.
21: Catalunya està orfa d'un partit que sigui l'alternativa a qui ens governa. I no només qui ens governa, sinó qui ens ha governat, en aquest cas Junts per Catalunya o Esquerra Republicana, durant molts anys, o Comuns, que porta influenciant i condicionant la política catalana molts anys. Per tant, aquesta alternativa ha de ser l'alternativa a la decadència que representen aquests partits.
0: Juan Fernández es perfila com a nou secretari general del partit en un congrés en què Alejandro Fernández serà reelegit president de la formació. Els menors catalans tenen el seu primer telèfon mòbil als 11 anys de mitjana. Ho revela l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital, impulsat per l'UNICEF, que també alerta sobre l'ús intensiu de les xarxes socials. El 90% dels menors s'han creat un perfil en almenys una xarxa social i un de cada 10 hi dedica més de 5 hores diàries entre setmana. Antonio Rial, director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela, adverteix dels riscos per a l'atenció, la memòria i l'aprenentatge.
22: Ràpidament pongo un sedante, pongo un element distractor, que és un mòbil, que és una red social, que és un scroll infinito, i jo no me construyo.
0: L'estudi també apunta que el 9% dels menors han vist pornografia abans d'acabar la primària i relaciona l'accés de pantalles amb més casos d'assetjament escolar i ciberassetjament. Per Carina Givert, degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, calen polítiques públiques per frenar la problemàtica.
23: És important emmarcar el problema, és important aprofundir amb aquestes raons que situen els nens en aquestes vulnerabilitats per recolzar el desenvolupament de política pública.
0: Els experts també destaquen la importància del paper de les famílies. Argumenten que la falta de normes i el mal exemple dels adults augmenten les conductes de risc a internet. El pare del nadó maltractat, que van haver d'hospitalitzar a Vall d'Hebron al març, va admetre al seu germà, oncle del nen, que en algun moment l'havia tractat de forma brusca. L'home, que es troba en presó provisional sense fiança, va reconèixer que hauria estat brusc a l'hora d'agafar el nen per les cames i que l'havia enrotllat fort amb una manta. Aquest divendres han declarat a la Ciutat de la Justícia els familiars i paterns i materns de la criatura. El germà del pare l'ha descrit com un home d'una gran envergadura i maldestre, però ha afegit que no ha tingut mai actituds o reaccions violentes. Els familiars de la mare coincideixen amb la descripció i diuen que no troben cap explicació sobre les lesions que tenia el nadó. La majoria de familiars han assegurat que la setmana abans de l'ingrés no van poder veure el nen perquè els pares els van dir que plorava molt i que valia més que no hi anessin per estar més tranquils. L'última que el va veure va ser l'àvia paterna 5 dies abans que l'ingressessin. Els familiars de la mare han explicat que estava preocupada per la salut del nadó i que enviava fotos al seu cosí, metge de la Vall d'Hebron, per fer-li consultes. Han atribuït el fet que no va portar el fill a aquest hospital i sí a altres centres per una qüestió d'intimitat. Les defenses demanaran que tant el pare com la mare tornin a declarar. El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins de la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Morau o Lluís Omar. Ens ho explica des de Barcelona Marta Vives.
1: Lluís Pasqual ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que l'obra estava compromesa amb els actors i escenografies en marxa, que el lliure li va traslladar el malestar després de la polèmica amb la Judit Martín i aleshores ell va decidir retirar-se. 48 hores després, el lliure li va acceptar l'oferiment i l'obra va quedar descartada. El director del Teatre Lliure, Julio Manrique, ha explicat a la tarda la seva versió dels fets.
2: Vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació. També li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res i va minimitzar aquest tema i feia aquesta proposta que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
1: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle al primer trimestre de la temporada.
0: Esports. En Francesc Ripoll.
3: La penya ha perdut a la pista al València 90-76 en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta derrota, els badalonins perden la sèrie per 2-0. Diumenge, a l'Olímpic de Badalona, el Joventut ha de guanyar per continuar viu a les semifinals. Si perden, el València es classifica per la final. Dani Miret, tècnic verd i negre.
4: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
3: Aquest dissabte el Barça pot cesellar el seu bitllet per la final. Els Xavi i Pasqual dominen la sèrie per 2-0 i han de guanyar el Tenerife a partir de les 8 del vespre. Per passar la final sentim Kevin Panthers, jugador blaugrana.
24: The main goal is to win the next game.
25: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
0: 3CAT Info.
3: El Barça d'en Bol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Aalborg danès a les semifinals de les 6 de la tarda. Carlos Ortega, tècnic del Barça, diu que l'equip arriba a les semifinals en un bon moment.
26: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
3: La primera semifinal la jugaran Magdeburg i Fuchsia de Berlín a les 3. I la pilota del Mundial continua rodant. Aquest divendres s'ha disputat al Canadà 1, Bòsnia-Herzegovina 1. Per cert que el Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país pel primer partit, que ha de jugar a Ghana la matinada de dimecres a dijous davant Panamà. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervenen els processos d'immigració ni en la concessió de visat. Recordem que Thomas està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada al jugador. El migcampista, doncs, es quedarà a l'hotel de concentració de la selecció de Ghana a Boston. I la selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total juga dilluns davant Cap Verd. El seleccionador del combinat espanyol, Luis de la Fuente, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar.
27: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos. Insisto, depende de cómo esté el partido.
3: Aquest dissabte l'Atlètic Barceloneta juga la final masculina de la Champions de waterpolo davant el Prorreco Italia. L'equip català torna a final de la Champions 12 anys després. El tècnic de l'Atlètic Barceloneta, Fran Fernández, parla sobre la final que ha de jugar l'equip barceloní.
28: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
3: El partit a les 9 del vespre en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest divendres el Sant Andreu ha guanyat el partit pel tercer i quart lloc de la Champions femenina davant el Mataró per 9 a 11. Més futbol, el Girona ha fitxat Oleksandr Pishul, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club de la primera divisió d'Hongria. Aquest dissabte el Sabadell juga l'anada de la final del playoff d'ascens a segona divisió al camp del Zamora a les 9 del vespre. I el circuit de Barcelona-Catalunya ha penjat el cartell de localitats exaurides de cara al Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge, per la qual cosa s'esperen més de 125.000 espectadors a Montmeló. Lando Norris, el vigent campió, ha estat el més ràpid a la jornada d'entrenaments d'aquest divendres. Aquest dissabte a les 4, els entrenaments oficials. I en hoquei patins, l'Igualada ha perdut el primer partit de la final de l'Hockey Lliga a la pista al Liceo per 8-2 diumenge. També la pista de l'equip gallec, els de la Noia buscaran empatar la final.
5: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El jutge del Clas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraband arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total d'1,3 milions d'euros. Els Estats Units i l'Iran diuen que estan a prop d'un acord per a un memoràndum d'entesa base per aturar la guerra i iniciar negociacions sobre el programa nuclear iranià. El primer ministre pakistanès, país mediador de les converses, afirma que s'ha arribat a un acord entre les parts, però se n'estan enllestint els detalls. A partir d'ara us explicarem que l'expresident valencià Carlos Mazón va ser advertit de la gravetat dels aiguats de la Dana al mateix matí del dia de les inundacions. Ho demostra la transcripció d'un xat de WhatsApp amb tots els membres del govern que la jutgessa ja té a les seves mans. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. Els Mossos d'Esquadra engeguen un operatiu policial per mirar de localitzar armes de foc després de dos tirotejos mortals a Barcelona en menys d'una setmana. El dispositiu s'ha tancat amb 13 detinguts per robatoris, furts o causes pendents, però sense localitzar cap arma de foc. Els agents han reforçat la seva presència en punts com ara els transports públics. I també és notícia que ha mort als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani. Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar, com ara els dibuixos, amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. I en esports, que destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que la penya ha caigut en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet davant el València, 90-76, i va perdent la sèrie per 2-0. Aquest dissabte el Barça es classificarà per la final si guanya la pista al Tenerife.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb ambient estiuenc. Tant dissabte com diumenge tindrem un cel serè i només diumenge a la tarda hi hauran algunes tronades al Pirineu. La temperatura anirà pujant, dissabte les màximes més altes rondaran els 36 graus i diumenge pujaran un parell de graus més. El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Àngels Lafuente.
2: El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
0: L'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació de les conseqüències de la Dana al mateix matí del dia de les inundacions. El seu equip de govern actualitzava la situació a través d'un xat de WhatsApp. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. València, Alba Barbosa.
3: Carlos Mazón, abans de les 11 del matí, havia rebut en aquest grup de WhatsApp l'actualització de l'estat de les carreteres i l'afectació de la pluja als centres educatius. A la província de València, al matí, ja hi havia 59 municipis amb classes suspeses. També li comuniquen que l'alerta vermella per pluges està activada. Aquestes informacions les comparteixen els consellers del govern de Mazón. També parlen, abans de les 12 del migdia, de rescats i inundacions en una residència de gent gran. El primer que escriu en aquest xat és Carlos Mazón. A un quart de nou del matí demana a l'exconsellera Salomé Prades, responsable d'emergències, que li actualitzin les dades de la Dana. També s'adreça al conseller d'Educació perquè estigui atent al tancament de centres escolars. Aquestes instruccions les dona entre les 8 i les 9 del matí. Mazón volia, segons escriu al xat, informar amb detall de la situació per donar una imatge de control i calmar la gent. L'expresident valencià no torna a intervenir en aquest xat, que està actiu fins gairebé la mitjanit. La jutge de Catarroja ja ha incorporat els missatges del xat a la causa, unes converses que la vicepresidenta Susana Camarero ha entregat a la instructora aquesta setmana.
0: I de la plana internacional destaca que l'Iran i els Estats Units i també el Pakistan, mediador entre els dos països, envien missatges dient que s'està molt a prop d'un acord. Un memoràndum d'entesa entre els dos països en guerra que ha de portar unes negociacions sobre el programa nuclear iranià. Una vegada signat, permetria la reobertura de l'estret d'Hormuz i el final del bloqueig naval en aquesta zona clau per al comerç internacional. Washington, Oriol Serra.
4: Si ens atenim als negociadors pakistanesos, al Ministeri d'Exteriors iranià i a la Casa Blanca, aleshores tenim elements força sòlids com per creure que el principi d'acord és molt a prop. Hi ha qui situa la seva signatura per aquest diumenge a Ginebra, a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió. A partir d'ara caldrà esperar que cap part entorpeixi el curs actual. En aquest sentit, les mirades estan posades a Israel i la seva batalla oberta contra les milícies de Hezbollah al Líban. Si s'arriba a fer la signatura d'un memoràndum a Ginebra aquest diumenge, després vindria un període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord i això, segons fonts de la Casa Blanca, podria allargar-se un parell de mesos.
0: Per cert, que l'expectativa d'un acord ha fet baixar el preu del petroli més d'un 3% fins als 87 dòlars per barril de Brent. I les borses ho han celebrat amb pujades. Tots els mercats europeus han tancat amb alces. La més gran, la de l'IBEX 35, que ha guanyat un 2,59% fins al nivell rècord dels 18.764 punts. I encara en clau econòmica us expliquem que els preus dels combustibles segueixen impulsant la inflació. L'índex de preus va pujar un 3,1% al maig a Catalunya, una dècima més que l'abril, segons l'Institut d'Estadística. Els carburants es van encarir de prop del 16% respecte de l'any passat de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern espanyol assegura que els combustibles s'haurien apujat al doble sense les mesures com la rebaixa de l'IVA i que la inflació se situaria en més del 4%. De moment, es mantindran vigents fins a finals de mes. El que es va abaratir va ser la llum i el gas, que el mes passat també tenien beneficis fiscals, però els han perdut a partir d'aquest mes de juny. La majoria de treballadors de Nissan accepten l'oferta de l'empresa per reduir el nombre d'acomiadaments i millorar les indemnitzacions dels afectats. En un referèndum que s'ha fet aquest divendres, més del 80% dels treballadors hi han votat a favor. On hi ha hagut menys acceptació és a la planta més afectada per l'ERO, la del centre de recanvis del Prat de Llobregat. Però fins i tot aquí, el 60% dels treballadors hi han votat a favor amb la participació de pràcticament tot la plantilla implicada. En l'últim dia del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació, la multinacional japonesa va rebaixar a 195 el nombre d'acomiadaments, 16 menys dels que plantejava, i va oferir 50 dies per any treballat als empleats que entraran a l'ERO. La direcció de Nissan Motor Ibèrica ha agraït la responsabilitat de la plantilla i ha anunciat que començarà a aplicar l'expedient a partir de l'1 de juliol. Més coses. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que han posat en marxa aquest divendres per evitar el tràfic i tinença d'armes. Després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a la ciutat, els Mossos han desplegat un dispositiu per mirar d'identificar i localitzar aquest tipus d'armes. Rafa Tello, intendent cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana de Barcelona.
5: Donant-se a veure, ocupar l'espai públic, augmentar la visibilitat, al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals, ara amb arma de foc, que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
0: Durant l'operació, però, no s'han localitzat armes de foc. Els 13 detinguts han estat arrestats per robatoris o furts que els agents han presenciat, així com ordres de detenció o d'estrangeria que tenien pendents. S'han intervingut 5 armes blanques. En total, els Mossos han identificat 254 persones que acumulen més de 700 antecedents. Fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra aplaudeixen la proposta del Departament d'Interior d'incrementar les penes per delictes de tinença il·legal d'armes i cultiu de marihuana. La presidenta de l'Associació de Fiscals, Cristina Deixeus, i la portaveu del sindicat policial FEPOL, Imma Viudes, valoren positivament que el govern vulgui augmentar les penes de 2 a 5 anys per tenir armes de manera il·legal o de 6 a 9 anys la pena de presó per cultiu o tràfic de marihuana.
6: Efectivamente, las penas tienen que tener un efecto disuasorio. Si en nuestro país las penas son más benignas que en los países del entorno, será normal que los delincuentes vengan a fincarse aquí.
7: Estem a favor d'una resposta penal més contundent, però també estem a favor tenir més recursos, més protecció.
0: En canvi, des de l'Associació Jutges per la Democràcia, que és minoritària al col·lectiu, consideren que les penes són prou altes. Maria del Prado Escoda n'és la portaveu. Són declaracions també a aquesta emissora.
8: No és una pena ridícula, sinó que és una pena ajustada a la naturalesa dels fets. El que potser trobem és un sistema que hauria de ser potser més eficient. I la falta d'eficiència, la falta de rapidesa, la falta de mitjans a l'administració de justícia sí que pot arribar a provocar certa impunitat.
0: Del Prado recorda que l'increment de penes no va sempre relacionat directament amb una disminució dels delictes. Un exemple són els delictes per violència de gènere amb penes altes de fins a 10 anys, però sense una tendència a la baixa clara. Aquest dissabte passarà a disposició judicial la parella de Berga detinguda per la mort de l'home que va aparèixer surant fa 2 mesos al pantà de la Baells. Tot apunta que van tirar el cos a l'embassament per intentar fer-lo desaparèixer. Ens ho explica des de Berga, Nàtia Dell.
9: La detenció s'ha fet aquesta setmana després de molts dies d'investigació dels Mossos d'Esquadra. Els detinguts han participat les últimes hores en una entrada i registre judicial de la seva vivenda, al barri Vell, on s'hi estaven de manera intermitent. I no ha estat l'única entrada que s'ha fet. Molt a prop dels detinguts, el mateix casc històric és on vivia la víctima, un home d'una 60 d'anys que havia fet de paleta. El seu cos va aparèixer surant a la cua de l'embassament, a la banda de Vilada, el 16 d'abril. Va ser una veïna que estava passejant el gos que va alertar els Mossos d'Esquadra. El cos estava embolicat i lligat amb una mena de cinturó. La policia continua investigant l'homicidi, un cas que està sota secret d'actuacions.
0: La Fiscalia suposa aixecar les mesures cautelars a Jonathan Andic, investigat com a presumpte autor de la mort del seu pare, el fundador de Mango. El Ministeri Públic, per tant, respon al recurs de la defensa mantenint la retirada del passaport, la prohibició de sortir del país i l'obligació de presentar-se cada setmana als jutjats i també suposa a tornar-li el 1 milió d'euros de fiança que va pagar. Els missatges que s'han pogut recuperar del mòbil de Jonathan Andic són alguns dels indicis en què es basa l'oposició de la Fiscalia. En un d'aquests missatges, 5 mesos abans de la mort d'Isaac Andic, li va dir: "No m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te". La Fiscalia també considera que hi ha risc que Jonathan Andic es pugui fugar per la seva alta capacitat econòmica i la duresa de les penes a què s'enfronta. Isaac Andic va morir el desembre del 2024 després de caure per un barranc a Collbató, mentre feia una excursió amb el seu fill. Mor als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani. Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar, des de cèlebres teles de piscines californianes i de paisatges de Normandia, fins a l'ús de les noves tecnologies, com ara els dibuixos fets amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. Per la cap de col·leccions del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Clàudia Segura, una de les seves grans aportacions ha estat la manera de mirar.
10: Tota la seva pràctica ha sigut un intent d'entendre, des d'una mirada molt autobiogràfica, la construcció de la mirada i la crítica a aquesta idea de perspectiva única. Podem trobar a les seves obres una relació entre art i tecnologia molt marcada, sobretot a finals dels anys on va viure, però també una representació de la seva vida quotidiana.
0: Homosexual declarat des de la joventut, va plasmar l'amor gai en el seu art molt abans de la despenalització al Regne Unit. Després d'haver viscut a Los Angeles i París, on, per cert, va fer una gran exposició l'any passat a la Fundació Louis Vuitton, l'artista ha mort a Londres.
11: El temps.
0: Néstor Gómez.
12: Aquest darrer cap de setmana sencer de la primavera tindrem un ambient de ple estiu. Per un costat, el temps serà assolellat. Només aquesta tarda tindrem alguns núvols sobre el Pirineu del tot inofensius o algunes teranyines de núvols alts que poden emblanquinar una miqueta el cel. En canvi, diumenge sí que els núvols que apareixeran durant la tarda seran més, tindran més energia, seran més potents i s'espera que puguin caure ruixats i alguna tempesta puntual al Pirineu, preferentment al Pirineu més occidental. Però el denominador comú, el protagonista del cap de setmana, ho marquen les temperatures. Si divendres la temperatura més alta va tocar els 35 graus, avui s'esperen valors de 36 graus a les Terres de l'Ebre i també a les comarques de Ponent, màximes que rondaran la xifra dels 33-34 graus a les comarques de Girona i Catalunya Central i per sobre dels 30 a les valls del Pirineu. I de cara a diumenge, doncs encara pujarà més la temperatura, màximes d'uns 35 graus a la Catalunya Central i, atenció, perquè cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre tocarem els 36 i localment els 37.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El jutjat d'Osca tomba el recurs del MNAC i manté el calendari per al trasllat de les pintures murals de Sixena a l'Aragó. El Museu Català reclamava la necessitat d'un informe de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya sobre la possibilitat o no de moure les obres, però la jutgessa ho rebutja. Ens ho explica Noèlia Caselles.
13: La jutge d'Osca va dictar el 10 d'abril una providència que marcava un període de 56 setmanes per traslladar les obres murals de Sixena que són al MNAC a l'Aragó. Parlem, per tant, com a màxim del maig de l'any que ve, un cronograma que hores d'ara es manté. El MNAC va recórrer aquella providència, va demanar que s'anul·lés perquè en ella la jutge també negava la possibilitat de demanar un informe a l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya. És la màxima autoritat en temes de conservació patrimonial. Ara la jutge desestima aquell recurs perquè considera que no hi ha indefensió del Museu Català, que la viabilitat del desmuntatge, trasllat i reinstal·lació de les pintures ja va ser analitzada durant el procediment judicial i que ara no es pot reobrir el debat. Des de l'Aragó acusen el MNAC de voler dilatar el procés. Mar Vaquero és la vicepresidenta aragonesa i consellera de Cultura.
14: Estamos ya en el proceso de ejecución, estamos ya en un proceso declarativo y lo que le recordamos al MNAC es que esperemos que esté trabajando para que los bienes vuelvan a Sigena.
13: En aquesta resolució, que és ferma i ja no es pot recórrer, la jutge també descarta altres arguments per paralitzar l'execució, com ara la necessitat de constituir una comissió d'experts o el fet que l'Ajuntament de Vilanova de Sixena no hagués proposat un cronograma quan es van fixar aquestes 56 setmanes.
0: El Consorci de la Zona Franca invertirà 90 milions d'euros per construir habitatges, equipaments i oficines al costat del Parc de les Glòries, davant de la Torre Glòries, concretament allà on estava projectat l'edifici Ona fa més de 25 anys. L'Ajuntament ha aprofitat l'anunci d'aquest acord per explicar que es construirà una residència per a gent gran en aquella zona. Barcelona, Anna Escura.
15: Es construiran 35.000 metres quadrats de sostre. D'aquests, 10.000 es destinaran a habitatge protegit i es faran uns 120 pisos. 20.000 metres quadrats seran per a usos administratius i els altres 5.000 es destinaran a equipaments comunitaris. L'alcalde Jaume Collboni ha explicat que el seu ús s'acordarà amb les entitats veïnals.
16: En aquest àmbit d'equipaments comunitaris hi hauria la biblioteca del Clot, el poliesportiu i hi hauria l'auditori, que són els tres, diguem-ne, equipaments que estaven reivindicats pel barri.
15: Collboni ha aprofitat per anunciar que el projecte de rehabilitació del centre de la Farinera ja està en marxa i que es construirà una residència per a la gent gran. Es farà amb pressupost de la Generalitat.
16: L'acord amb el que hem arribat a la Generalitat és que qui executarà l'obra serà l'Ajuntament de Barcelona per ser més ràpids en l'execució i la construcció de l'edifici, però qui el gestionarà, doncs, és la Generalitat perquè és l'administració competent.
15: Amb això, segons l'alcalde, s'haurà acabat la rehabilitació de la part nord de Glòries.
0: La Regió Sanitària de Girona comença a instaurar un model perquè els pacients semicrítics de comarques no hagin de ser traslladats a l'Hospital Trueta de Girona i pugui ser tractats al seu centre comarcal. Es comença a fer a l'Hospital de Palamós, que incorpora 8 llits per a semicrítics. Ens ho explica des de Palamós Núria Peraire.
17: Un metge de Palamós parla amb un especialista del Trueta de Girona a distància a través de l'ordinador. La metgessa del Trueta pot veure a través d'una càmera el pacient de Palamós i pot seguir en directe l'evolució de les seves constants. Així, tot i que a Palamós no hi ha una UCI, una unitat de cures intensives, els pacients estan vigilats per un especialista. A més, els metges de Palamós s'han format. La nova unitat de semicrítics ha atès 11 pacients en dues setmanes i cap ha necessitat un trasllat urgent. Ho explica el coordinador Germán Sierra.
18: La tecnologia ens permet escurçar distàncies i ens permet també oferir un servei d'especialista o els millors especialistes del territori, sense el trasllat innecessari.
17: Aquest projecte forma part d'un pla més gran. Es continuarà amb Olot i Figueres, que tindran 12 llits de semicrítics entre els dos.
0: Estudiants de Madrid recorren a peu 14 municipis del Camp de Tarragona i l'Ebre per agrair la solidaritat que van mostrar acollint infants durant la Guerra Civil. Diuen que volen visibilitzar la xarxa silenciada pel règim de Franco, que va arribar a acollir uns 400.000 nens refugiats a Catalunya. Tarragona, Ricard Boigas.
19: L'any 1938, Catalunya, amb 3 milions d'habitants, va arribar a acollir 1 milió de refugiats. Una gran part eren nens i nenes procedents de zones controlades per les tropes franquistes. L'Enrique Martínez és un dels dos professors jubilats de Madrid que fa la ruta amb una vintena d'estudiants. Diu que estan fent el que no van poder fer els refugiats fa 90 anys.
20: Els refugiats mai no van poder dir gràcies perquè després de la guerra la comunicació va ser impossible. I a més, va ser amagat per la historiografia franquista.

0: de superar moments com aquest i que l'assetjament no li ha fet canviar les ganes de crear i viure. Bonet, això sí, critica que la llei no protegeixi més la víctima. Ho ha dit el programa Les dones i els dies de Catalunya Ràdio.
1: Perquè la llei no ens està protegint. Lo lògic seria que estiguéssim vigilant a la persona que està cometent una acció il·legal i agressiva i violenta. No que estiguin protegint al blanc d'aquesta acció violenta.
0: I afegeix que ella sortosament pot tenir escorta policial, una protecció que no totes les dones afectades tenen.
1: Jo era incapaç de parlar. Vaig marxar de Barcelona, vaig deixar de pintar, vaig deixar de publicar. I fa un any vaig decidir que no em podien treure la veu. I que, a més, si jo, que estic vivint aquesta situació des d'un lloc de privilegi, perquè és així, no tothom té escorta, jo ara tinc escorta, jo estic tranquil·la, relativament tranquil·la, a Barcelona, perquè sé que m'estan cuidant.
0: La justícia va absoldre el 2023 un home acusat d'assetjar-la en considerar provat que no era responsable plenament a causa del trastorn eròticomaníac que pateix. La justícia va ordenar que se sotmetés a tractament psiquiàtric durant un màxim de 4 anys i li va prohibir acostar-se a menys de 500 metres de l'artista durant 10 anys.
2: Invierno.
3: Invierno es una estación que viene después del miércoles.
2: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
0: Filmin tanca l'acord de compra d'una de les productores i distribuïdores de cinema independent més importants de l'estat, Elàstica. D'aquesta manera reforça la seva aposta per la distribució de pel·lícules en sales més enllà de la seva plataforma. L'acord farà que, a partir d'ara, pel·lícules com Backrooms o Yo no moriré de amor, que ja han passat pels cinemes, es puguin veure més endavant a Filmin.
4: ¿Seguro?
5: ¿Pero qué hace?
6: ¡Cúrate un poco! Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
7: La penya perdut a la pista del València 90-76 en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta derrota, els badalonins perden la sèrie per 2-0. Diumenge, a l'Olímpic de Badalona, el Joventut ha de guanyar per continuar viu a les semifinals. Si perden, diran adéu a la temporada. Dani Miret és el tècnic verd i negre.
8: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
7: Aquest dissabte el Barça pot sellar el seu bitllet per la final. Els de Xavi Pascual dominen la sèrie per 2-0 i han de guanyar el Tenerife a partir de les 8 del vespre per passar a la final. Kevin Panther, jugador blaugrana.
9: The main goal is to win the next game.
10: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
7: El Barça d'en Vol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès a les 6 de la tarda. Carlos Ortega, el tècnic del Barça, diu que l'equip arriba a les semifinals en un bon moment de forma.
11: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
7: La primera semifinal la jugaran el Magdeburg i el Fuchsia de Berlín a les 3. La pilota del Mundial continua rodant. Aquest divendres s'ha disputat el Canadà 1, Bòsnia i Herzegovina 1. Tindrem 4 partits més entre dissabte i la matinada dissabte-diumenge. Dissabte a les 9, Qatar-Suïssa. Diumenge a la mitjanit, Brasil-Marroc, a les 3 del matí, Haití-Escòcia, i a les 6 del matí, Austràlia-Turquia. I la selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total juga dilluns davant Cap Verd. El seleccionador del combinat espanyol, Luis de la Fuente, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar.
12: Valoraremos si tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos. eso seguro que no.

0: pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
1: 3CAT Info.
2: Aquest dissabte, l'Atlètic Barceloneta juga a la final de la Champions masculina de waterpolo davant el Prorreco italià. L'equip català torna a una final de la Champions 12 anys després. L'entrenador de l'Atlètic Barceloneta, Fran Fernández, parla sobre aquesta final.
3: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
2: El partit a les 9 del vespre i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I el Sant Andreu ha guanyat el partit pel tercer quart lloc de la Champions femenina davant el Mataró per 9-11. La final la guanyada l'Olympiacos davant el Ferencvaros a la tanda de penals.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Més futbol, el Girona ha fitxat Oleksandr Pishur, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club de la primera divisió d'Hongria. I aquest dissabte el Sabadell juga a l'anada de la final del play-off d'ascens a segona divisió A al camp del Zamora a les 9 del vespre. El circuit de Barcelona-Catalunya ha penjat el cartell de localitats exaurides de cara al Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge, per la qual cosa s'esperen més de 125.000 espectadors a Montmeló. Aquest divendres als entrenaments, Lando Norris ha estat el més ràpid aquest dissabte a les 4 entrenaments oficials. I en hoquei patins, l'Igualada ha perdut el primer partit de la final de l'Hockey Lliga a la pista del Liceo per 8-2. Diumenge, també a la pista de l'equip gallec, els de la Noia buscaran empatar la final.
1: 3CAT Info. Tresca Info.

0: El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraband, arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total d'1,3 milions d'euros. Els Estats Units i l'Iran diuen que estan a prop d'un acord per a un memoràndum d'entesa base per aturar la guerra i iniciar negociacions sobre el programa nuclear iranià. El primer ministre pakistanès, país mediador de les converses, afirma que s'ha arribat a un acord entre les parts, però se n'estan enllestint els detalls. Entra en vigor el nou model de migració de la Unió Europea que endureix el control a les fronteres i permet l'ús de centres de deportació a tercers països. Alemanya assegura que servirà per reduir la immigració irregular, mentre que les ONGs critiquen que prioritza la vigilància policial i deixa de banda el vessant humà. El papa Lleó XIV ha tancat la seva visita oficial a l'Estat. Abans de marxar, l'avió que l'havia de portar de les Canàries a Roma s'ha avariat i ha acabat tornant al Vaticà amb l'avió del rei Felip VI. El pontífex s'acomiada després de 7 dies de viatge amb una última jornada a l'arxipèlag, on ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol. El Constitucional espanyol espera la decisió de la màxima instància comunitària per decidir si aplica la mesura de gràcia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. Elon Musk és la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna. Es consolida com l'home més ric del món després de la primera cotització a borsa de SpaceX, que ja en la primera sessió s'ha enfilat fins als 161 dòlars, un 20% més del preu que es marcava abans de la sortida al parquet. El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Morau, Lluís Omar o Pol Guasch.
1: Esports.
2: La penya ha caigut en el segon partit de les semifinals davant el València per 90-76 i perd la sèrie de la Lliga CB de bàsquet per 2-0. Aquest dissabte el Barça es classificarà per la final si guanya la pista al Tenerife. El Barça d'en Vol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès en les semifinals a les 6 de la tarda. I el Mundial de Futbol s'ha jugat a Toronto, al Canadà, 1, Bòsnia-Herzegovina 1. Lluís de la Fuente ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que la mínima mal està preparat per jugar uns minuts si cal dilluns que ven el primer partit contra Cap Verd.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb ambient estiuenc, tant dissabte com diumenge tindrem un cel serè i només diumenge a la tarda hi haurà algunes tronades al Pirineu. La temperatura anirà pujant. Dissabte les màximes més altes rondaran els 36 graus i diumenge pujaran un parell de graus més.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Àngels Lafuente.
3: El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera. tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
0: Haver amagat a Hisenda la recepció o compra de joies de gran valor és un fet punible, com també ho pot ser no haver-les inclòs any rere any al llistat de béns en propietat de l'agència tributària. La clau de volta de tot plegat serà com Zapatero justificarà la tinença d'aquestes peces d'alta gamma. És un informe d'Àlex Giral Robert amb les respostes del catedràtic de Dret Financer i Tributari de la UB, José Andrés Rozas.
1: El quid de la qüestió, l'origen i la titularitat de les joies.
4: Qui és el propietari, com han arribat a aquesta caixa forta i com s'han reflectit la propietat d'aquestes joies en les seves declaracions fiscals.
1: La hipòtesi de l'herència familiar.
4: S'han de declarar en la declaració de l'herència i declarar-ho en l'autoliquidació de l'impost de successions.
1: La hipòtesi dels regals o les donacions.
4: També ha de tributar, en principi, qualsevol guany patrimonial gratuït, s'ha de justificar l'origen. Si les ha rebut com president del govern espanyol, és propietat del patrimoni de l'Estat i l'hauria degut entregar.
1: Com a fet delictiu, no haver declarat les joies en el moment de l'obtenció o adquisició
4: pot prescriure
1: al cap de 5 anys o més en casos agreujats. Però a banda d'això, amagar el valor de les joies en les declaracions anuals de patrimoni, a més d'una infracció tributària, també pot ser delictiu.
4: Qualsevol persona amb un patrimoni superior a 2 milions d'euros ha de declarar-ho. De patrimoni global.
1: Les circumstàncies són molt delicades per a l'expresident espanyol.
4: I es podria arribar clarament a delicte fiscal. És una situació complicada, clarament, per al senyor Zapatero i la seva dona.
5: Trescat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'Iran i els Estats Units i també el Pakistan, mediador entre els dos països, envien missatges dient que s'està molt a prop d'un acord, un memoràndum d'entesa entre els dos països en guerra que ha de portar unes negociacions sobre el programa nuclear iranià. Una vegada signat, permetria la reobertura de l'estret d'Hormuz i el final del bloqueig naval en aquesta zona clau per al comerç internacional. Washington, Oriol Serra.
6: Si ens atenim als negociadors pakistanesos, al Ministeri d'Exteriors iranià i a la Casa Blanca, aleshores tenim elements força sòlids com per creure que el principi d'acord és molt a prop. Hi ha qui situa la seva signatura per aquest diumenge a Ginebra, a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió. A partir d'ara caldrà esperar que cap part entorpeixi el curs actual. En aquest sentit, les mirades estan posades a Israel i la seva batalla oberta contra les milícies de Hezbollah al Líban. Si s'arriba a fer la signatura d'un memoràndum a Ginebra aquest diumenge, després vindria un període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord i això, segons fonts de la Casa Blanca, podria allargar-se un parell de mesos.
0: Per cert, que l'expectativa d'un acord ha fet baixar el preu del petroli més d'un 3% fins als 87 dòlars per barril de Brent. I les borses ho han celebrat amb pujades. Tots els mercats europeus han tancat amb alces, la més gran, la de l'IBEX 35, que ha guanyat un 2,59% fins al nivell rècord dels 18.764 punts. La Unió Europea ha arribat a un punt d'inflexió en política migratòria amb l'entrada en vigor aquest divendres del nou sistema comú d'asil. S'han acabat 10 anys de negociacions que deixen enrere les polítiques d'acollida defensades per Angela Merkel i, en canvi, es prioritza el model de Giorgia Meloni, que preveu fins i tot que es puguin construir centres de deportació en tercers països. Qui celebra l'entrada en vigor del nou acord és Alemanya. Els governs posteriors a Merkel van començar a tancar fronteres i endurir controls, tant el socialdemòcrata Scholz com el conservador Merz. Anem cap a Berlín, Jordi Regàs.
7: Alexander Dobrindt, el ministre de l'Interior d'Alemanya i membre de la Unió Social Cristiana de Baviera, la CSU, ha estat qui aquest divendres ha inaugurat les noves instal·lacions que a partir d'ara acolliran a qui demani asil en arribar a l'aeroport de Berlín. Són tot un seguit d'habitacions molt simples amb lliteres semblants a les d'un alberg juvenil amb 8 o més places. És on s'internaran les persones amb poques opcions d'aconseguir asil. Tot el procediment no hauria de durar més de 12 setmanes. Es tanca així, segons el ministre, un període que ha qualificat de disfuncionalitat.
8: Avui és el dia en què el nivell europeu agafa protagonisme. En els últims mesos hem pres decisions a escala nacional per frenar la migració il·legal. Hem tingut un èxit considerable, amb reduccions de fins al 70% en la migració il·legal. Avui, el nivell europeu decideix implementar el nou sistema migratori comú, que també comportarà reduir més la migració il·legal.
7: Tot i la caiguda espectacular en el nombre de migrants engegada l'any 2024, el govern conservador actual està clar que no relaxarà cap mesura. L'ascens de l'extrema dreta els preocupa massa i demostrar duresa, pensen, els permetrà recuperar votants. De fet, els controls a les fronteres internes ja han anunciat que no s'aixecaran fins que es demostri que els controls exteriors són realment efectius.
0: En un comunicat conjunt, diverses entitats ONGs han mostrat la seva preocupació pel nou pacte europeu migratori. Una d'aquestes organitzacions és Oxfam Intermón. La seva responsable de migracions, Sònia Díaz, ha denunciat a aquesta emissora que el nou model deixa de banda el factor humà per prioritzar el control policial.
9: Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos, de toma de huellas y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad y cómo se cuida especialmente a la infancia y a las personas que están en la situación vulnerable.
0: Belfast continua fortament vigilat amb un ampli desplegament policial per evitar que reprengui la violència contra els immigrants instigada per l'extrema dreta. El nostre enviat especial a Belfast, Quim Olivares, ha visitat alguna de les àrees on aquesta setmana hi ha hagut violència contra els immigrants.
10: La major part de la violència racista d'aquests dies a Belfast s'ha produït en feus unionistes pro-britànics. Aquí l'atur és molt més alt que en altres indrets de la ciutat. Adrian Gelke, politòleg de la Queen's University Belfast, ens ha explicat qui viu en aquests barris.
11: Perquè hi ha molt més allotjament disponible a les zones lleialistes que a les zones nacionalistes. Els refugiats, els sol·licitants d'asil, solen ser allotjats en zones lleialistes, pobres, i això els converteix en un objectiu evident. I el seu èxit és persuadir les persones que han estat allotjades en aquestes zones perquè marxin.
10: La comunitat immigrant nord-irlandesa viu ara atemorida. El doctor Satyavir Shingal, president de l'Indian Community Center de Belfast, llançava aquest missatge als violents.
12: Do not throw, you know, stones or grenades.
13: No tireu pedres ni granades a ningú. Penseu en nosaltres, la gent que han vingut de fora, i la majoria de nosaltres som molt treballadors i honestos i estan contribuint a la societat. No hi ha res al món ni cap problema que no es pugui resoldre asseguts a taula i parlant entre nosaltres.
10: Per molts immigrants, la situació no tornarà a ser mai com abans a Irlanda del Nord.
0: El papa Lleó XIV ha tancat aquest divendres el seu viatge oficial a l'Estat. Ho ha fet, però, amb una incidència. L'avió que l'havia de portar de Tenerife a Roma s'ha espatllat i ha acabat tornant a casa amb l'avió del rei Felip VI. El pontífex ja era dins l'avió amb tota la comitiva vaticana i els periodistes que l'han acompanyat durant 7 dies en el seu viatge per Madrid, Catalunya i també les Canàries. Pocs minuts abans d'enlairar-se, el comandant ha comunicat que hi havia un problema i que el vol no podia sortir. sortir. Lleó 14 ha baixat de l'avió i després d'uns minuts a la terminal, el rei ha ofert al papa el seu avió per tornar a casa. La resta de passatgers han hagut d'esperar un altre vol que Iberia ha enviat des de Madrid. Lleó 14 ha tancat d'aquesta manera un viatge en què ha recorregut 2.500 quilòmetres per fer 21 actes, alguns dels quals multitudinaris. En l'últim dia a Canàries, Lleó 14 ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. Ho ha dit en un centre d'acollida de migrants de Tenerife, on ha afirmat que el fenomen de la immigració interpel·la tota la societat.
14: Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial. Ajudem-nos els uns als altres per fer d'aquest pas un lloc més humà per tothom, aportant cadascú el que pugui.
0: El pontífex també ha oficiat una última missa a l'estat al port de Santa Cruz de Tenerife.
5: El temps.
0: Néstor Gómez.
15: Aquest darrer cap de setmana sencer de la primavera tindrem un ambient de ple estiu. Per un costat, el temps serà assolellat. Només aquesta tarda tindrem alguns núvols sobre el Pirineu del tot inofensius o algunes teranyines de núvols alts que poden emblanquinar una miqueta el cel. En canvi, diumenge sí que els núvols que apareixeran durant la tarda seran més, tindran més energia, seran més potents i s'espera que puguin caure ruixats i alguna tempesta puntual al Pirineu, preferentment al Pirineu més occidental. Però el denominador comú, el protagonista del cap de setmana, ho marquen les temperatures. Si divendres la temperatura més alta va tocar els 35 graus, avui s'esperen valors de 36 graus a les Terres de l'Ebre i també a les comarques de Ponent, màximes que rondaran la xifra dels 33-34 graus a les comarques de Girona i Catalunya Central i per sobre dels 30 a les valls del Pirineu. I de cara a diumenge, doncs encara pujarà més la temperatura, màximes d'uns 35 graus a la Catalunya Central i, atenció, perquè cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre tocarem els 36 i localment els 37.
5: 3CAT Info.
0: Elon Musk s'ha convertit en la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna i consolida així la seva posició com a home més ric del món. Ho ha assolit després de la sortida a borsa de la seva empresa SpaceX, el debut borsari més gran de la història i que ha tancat la sessió del Nasdaq d'aquest divendres als 161 dòlars, un 20% més del preu que es preveia de sortida. De fet, han calgut dues hores per ajustar el preu d'inici de l'acció, que s'ha acabat fixant en els 150 dòlars. Hi ha hagut moments en què el valor ha fet pujades del 28%. Musk diu que aquest finançament els apropa als objectius.
16: Vaig donar a SpaceX menys d'un 10% de probabilitats de tenir èxit. De fet, vaig dir això a la gent i vaig pensar, segurament fracassarem, però ho hauríem de provar, perquè si no ho fem, si no hi ha una nova empresa que entri a l'espai, mai serem una civilització realment espacial.
0: Amb aquestes xifres, SpaceX, que es dedica a l'exploració espacial, la intel·ligència artificial i les comunicacions per satèl·lit, ja té un valor de gairebé 2 bilions de dòlars. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol vinent. La màxima instància comunitària resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. El Constitucional espanyol espera aquest pronunciament per decidir si aplica la mesura de gràcia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
17: Per ara, l'advocat general de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia pel que fa a les despeses de l'UO i també pel cas dels CDRs acusats de terrorisme. I aquest posicionament acostuma a marcar la decisió final dels jutges. L'advocat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, confia que serà així. Ho ha dit al Catalunya Migdia.
18: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga, incluida la malversación.
17: Més prudents s'han mostrat des d'Alerta Solidària, l'entitat que assessora jurídicament activistes independentistes. El portaveu, Martí Majoral, evita donar per feta una sentència favorable en declaracions a aquesta casa.
19: No veiem massa opcions perquè es puguin desviar d'aquest sentit de raonament, que va ser aclaparador, però bé, la veritat és que estem ja habituats a les sorpreses d'última hora i a veure com alguns tribunals doncs, capgiren com un mitjó la lògica jurídica.
17: Si la sentència europea avala la llei, el Tribunal Constitucional espanyol podria desbloquejar l'amnistia pel president Puigdemont i la resta de líders, però fonts del Tribunal consultades per Catalunya Ràdio descarten moviments immediats. La sentència europea arribarà pocs dies abans de les vacances i el Constitucional diu que manté la idea de resoldre les causes després de l'estiu.
0: El Partit Popular de Catalunya vol aprofitar el congrés que farà Barcelona el 27 de juny per enfortir-se i propiciar un canvi polític que porti Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Amb el lema "Volem més", els populars catalans també volen que la convenció els ajudi a situar-se com la força alternativa a socialistes i nacionalistes. Ho ha explicat el seu portaveu al Parlament, Juan Fernández, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info.
20: Catalunya està orfa d'un partit que sigui l'alternativa a qui ens governa. I no només qui ens governa, sinó qui ens ha governat, en aquest cas Junts per Catalunya o Esquerra Republicana, durant molts anys, o Comuns, que porta influenciant i condicionant la política catalana molts anys. Per tant, aquesta alternativa ha de ser l'alternativa a la decadència que representen aquests partits.
0: Juan Fernández es perfila com a nou secretari general del partit en un congrés en què Alejandro Fernández serà reelegit president de la formació. Els menors catalans tenen el seu primer telèfon mòbil als 11 anys de mitjana. Ho revela l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital, impulsat per l'UNICEF, que també alerta sobre l'ús intensiu de les xarxes socials. El 90% dels menors s'han creat un perfil en almenys una xarxa social i un de cada 10 hi dedica més de 5 hores diàries entre setmana. Antonio Rial, director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela, adverteix dels riscos per a l'atenció, la memòria i l'aprenentatge.
21: Ràpidament pongo un sedante, pongo un element distractor, que és un mòbil, que és una red social, que és un scroll infinito, i jo no me construyo.
0: L'estudi també apunta que el 9% dels menors han vist pornografia abans d'acabar la primària i relaciona l'accés de pantalles amb més casos d'assetjament escolar i ciberassetjament. Per Carina Gibert, degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, calen polítiques públiques per frenar la problemàtica.
22: És important emmarcar el problema, és important aprofundir amb aquestes raons que situen els nens en aquestes vulnerabilitats per recolzar el desenvolupament de política pública.
0: Els experts també destaquen la importància del paper de les famílies. Argumenten que la falta de normes i el mal exemple dels adults augmenten les conductes de risc a internet. El pare del nadó maltractat, que van haver d'hospitalitzar a Vall d'Hebron al març, va admetre al seu germà, oncle del nen, que en algun moment l'havia tractat de forma brusca. L'home, que es troba en presó provisional sense fiança, va reconèixer que hauria estat brusc a l'hora d'agafar el nen per les cames i que l'havia enrotllat fort amb una manta. Aquest divendres han declarat a la Ciutat de la Justícia els familiars i paterns i materns de la criatura. El germà del pare l'ha descrit com un home d'una gran envergadura i maldestre, però ha afegit que no ha tingut mai actituds o reaccions violentes. Els familiars de la mare coincideixen amb la descripció i diuen que no troben cap explicació sobre les lesions que tenia el nadó. La majoria de familiars han assegurat que la setmana abans de l'ingrés no van poder veure el nen perquè els pares els van dir que plorava molt i que valia més que no hi anessin per estar més tranquils. L'última que el va veure va ser l'àvia paterna 5 dies abans que l'ingressessin. Els familiars de la mare han explicat que estava preocupada per la salut del nadó i que enviava fotos al seu cosí, metge de la Vall d'Hebron, per fer-li consultes. Han atribuït el fet que no va portar el fill a aquest hospital i sí a altres centres per una qüestió d'intimitat. Les defenses demanaran que tant el pare com la mare tornin a declarar. El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins de la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Morau o Lluís Omar. Ens ho explica des de Barcelona Marta Vives.
1: Lluís Pasqual ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que l'obra estava compromesa amb els actors i escenografies en marxa, que el lliure li va traslladar el malestar després de la polèmica amb la Judit Martín i aleshores ell va decidir retirar-se. 48 hores després, el lliure li va acceptar l'oferiment i l'obra va quedar descartada. El director del Teatre Lliure, Julio Manrique, ha explicat a la tarda la seva versió dels fets.
2: Vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació. També li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res i va minimitzar aquest tema i feia aquesta proposta que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
1: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle el primer trimestre de la temporada.
0: Esports. En Francesc Ripoll.
3: La penya ha perdut a la pista el València 90-76 en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta derrota, els badalonins perden la sèrie per 2-0. Diumenge, a l'Olímpic de Badalona, el Joventut ha de guanyar per continuar viu a les semifinals. Si perden, el València es classifica per la final. Dani Miret, tècnic verd i negre.
23: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
3: Aquest dissabte el Barça pot cesellar el seu bitllet per la final. Els Xavi i Pasqual dominen la sèrie per 2-0 i han de guanyar el Tenerife a partir de les 8 del vespre. Per passar a la final sentim Kevin Panther, jugador blaugrana.
24: The main goal is to win the next game.
25: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
0: 3CAT Info.
3: El Barça d'en Bol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès en les semifinals de les 6 de la tarda. Carlos Ortega, tècnic del Barça, diu que l'equip arriba a les semifinals en un bon moment.
26: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
3: La primera semifinal la jugaran Magdeburg i Fuxa de Berlín a les 3. I la pilota del Mundial continua rodant. Aquest divendres s'ha disputat al Canadà 1, Bòsnia-Herzegovina 1. Per cert que el Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país pel primer partit, que ha de jugar gana la matinada de dimecres a dijous davant Panamà. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervenen els processos d'immigració ni en la concessió de visat. Recordem que Thomas està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada al jugador. El migcampista, doncs, es quedarà a l'hotel de concentració de la selecció de Ghana a Boston. I la selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total juga dilluns davant Cap Verd. El seleccionador del combinat espanyol, Luis de la Fuente, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar.
27: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos. Insisto, depende de cómo esté el partido.
3: Aquest dissabte l'Atlètic Barceloneta juga la final masculina de la Champions de waterpolo davant el Prorreco Italia. L'equip català torna a la final de la Champions 12 anys després. El tècnic de l'Atlètic Barceloneta, Fran Fernández, parla sobre la final que ha de jugar l'equip barceloní.
28: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
3: El partit a les 9 del vespre en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest divendres el Sant Andreu ha guanyat el partit pel tercer i quart lloc de la Champions femenina davant el Mataró per 9 a 11. Més futbol, el Girona ha fitxat Oleksandr Pishul, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club de la primera divisió d'Hongria. Aquest dissabte el Sabadell juga l'anada de la final del playoff d'ascens a segona divisió al camp del Zamora a les 9 del vespre. I el circuit de Barcelona-Catalunya ha penjat el cartell de localitats exaurides de cara al Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge, per la qual cosa s'esperen més de 125.000 espectadors a Montmeló. Lando Norris, el vigent campió, ha estat el més ràpid a la jornada d'entrenaments d'aquest divendres. Aquest dissabte a les 4, els entrenaments oficials. I en hoquei patins, l'Igualada ha perdut el primer partit a la final de l'Hockey Lliga a la pista al Liceo per 8-2 diumenge. També la pista de l'equip gallec, els de la Noia buscaran empatar la final.
5: Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El jutge del Clas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraband arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total d'1,3 milions d'euros. Els Estats Units i l'Iran diuen que estan a prop d'un acord per a un memoràndum d'entesa base per aturar la guerra i iniciar negociacions sobre el programa nuclear iranià. El primer ministre pakistanès, país mediador de les converses, afirma que s'ha arribat a un acord entre les parts, però se n'estan enllestint els detalls. A partir d'ara us explicarem que l'expresident valencià Carlos Mazón va ser advertit de la gravetat dels aiguats de l'Adan al mateix matí del dia de les inundacions. Ho demostra la transcripció d'un xat de WhatsApp amb tots els membres del govern que la jutgessa ja té a les seves mans. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. Els Mossos d'Esquadra engeguen un operatiu policial per mirar de localitzar armes de foc després de dos tirotejos mortals a Barcelona en menys d'una setmana. El dispositiu s'ha tancat amb 13 detinguts per robatoris, furts o causes pendents, però sense localitzar cap arma de foc. Els agents han reforçat la seva presència en punts com ara els transports públics. I també és notícia que ha mort als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani. Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar, com ara els dibuixos, amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que la penya ha caigut en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet davant el València, 90-76, i va perdent la sèrie per 2-0. Aquest dissabte el Barça es classificarà per la final si guanya la pista al Tenerife.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb ambient estiuenc. Tant dissabte com diumenge tindrem un cel serè i només diumenge a la tarda hi hauran algunes tronades al Pirineu. La temperatura anirà pujant, dissabte les màximes més altes rondaran els 36 graus i diumenge pujaran un parell de graus més. El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Àngels Lafuente.
2: El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
0: L'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació de les conseqüències de la Dan al mateix matí del dia de les inundacions. El seu equip de govern actualitzava la situació a través d'un xat de WhatsApp. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. València, Alba Barbosa.
3: Carlos Mazón, abans de les 11 del matí, havia rebut en aquest grup de WhatsApp l'actualització de l'estat de les carreteres i l'afectació de la pluja als centres educatius. A la província de València, al matí, ja hi havia 59 municipis amb classes suspeses. També li comuniquen que l'alerta vermella per pluges està activada. Aquestes informacions les comparteixen els consellers del govern de Mazón. També parlen, abans de les 12 del migdia, de rescats i inundacions en una residència de gent gran. El primer que escriu en aquest xat és Carlos Mazón. A un quart de nou del matí demana a l'exconsellera Salomé Prades, responsable d'emergències, que li actualitzin les dades de la Dana. També s'adreça al conseller d'Educació perquè estigui atent al tancament de centres escolars. Aquestes instruccions les dona entre les 8 i les 9 del matí. Mazón volia, segons escriu al xat, informar amb detall de la situació per donar una imatge de control i calmar la gent. L'expresident valencià no torna a intervenir en aquest xat, que està actiu fins gairebé la mitjanit. La jutge de Catarroja ja ha incorporat els missatges del xat a la causa, unes converses que la vicepresidenta Susana Camarero ha entregat a la instructora aquesta setmana.
0: I de la plana internacional destaca que l'Iran i els Estats Units i també el Pakistan, mediador entre els dos països, envien missatges dient que s'està molt a prop d'un acord, un memoràndum d'entesa entre els dos països en guerra que ha de portar unes negociacions sobre el programa nuclear iranià. Una vegada signat, permetria la reobertura de l'estret d'Hormuz i el final del bloqueig naval en aquesta zona clau per al comerç internacional. Washington, Oriol Serra.
4: Si ens atenim als negociadors pakistanesos, al Ministeri d'Exteriors iranià i a la Casa Blanca, aleshores tenim elements força sòlids com per creure que el principi d'acord és molt a prop. Hi ha qui situa la seva signatura per aquest diumenge a Ginebra, a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió. A partir d'ara caldrà esperar que cap part entorpeixi el curs actual. En aquest sentit, les mirades estan posades a Israel i la seva batalla oberta contra les milícies de Hezbollah al Líban. Si s'arriba a fer la signatura d'un memoràndum a Ginebra aquest diumenge, després vindria un període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord. I això, segons fonts de la Casa Blanca, podria allargar-se un parell de mesos.
0: Per cert, que l'expectativa d'un acord ha fet baixar el preu del petroli més d'un 3% fins als $87 per barril de Brent. I les borses ho han celebrat amb pujades. Tots els mercats europeus han tancat amb alces. La més gran, la de l'IBEX 35, que ha guanyat un 2,59% fins al nivell rècord dels 18.764 punts. I encara en clau econòmica us expliquem que els preus dels combustibles segueixen impulsant la inflació. L'índex de preus va pujar un 3,1% al maig a Catalunya, una dècima més que l'abril, segons l'Institut d'Estadística. Els carburants es van encarir de prop del 16% respecte de l'any passat de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern espanyol assegura que els combustibles s'haurien apujat al doble sense les mesures com la rebaixa de l'IVA i que la inflació se situaria en més del 4%. De moment, es mantindran vigents fins a finals de mes. El que es va abaratir va ser la llum i el gas, que el mes passat també tenien beneficis fiscals, però els han perdut a partir d'aquest mes de juny. La majoria de treballadors de Nissan accepten l'oferta de l'empresa per reduir el nombre d'acomiadaments i millorar les indemnitzacions dels afectats. En un referèndum que s'ha fet aquest divendres, més del 80% dels treballadors hi han votat a favor. On hi ha hagut menys acceptació és a la planta més afectada per l'ERO, la del centre de recanvis del Prat de Llobregat. Però fins i tot aquí, el 60% dels treballadors hi han votat a favor amb la participació de pràcticament tot a la plantilla implicada. En l'últim dia del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació, la multinacional japonesa va rebaixar a 195 el nombre d'acomiadaments, 16 menys dels que plantejava, i va oferir 50 dies per any treballat als empleats que entraran a l'ERO. La direcció de Nissan Motor Ibèrica ha agraït la responsabilitat de la plantilla i ha anunciat que començarà a aplicar l'expedient a partir de l'1 de juliol. Més coses. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que han posat en marxa aquest divendres per evitar el tràfic i tinença d'armes. Després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a la ciutat, els Mossos han desplegat un dispositiu per mirar d'identificar i localitzar aquest tipus d'armes. Rafa Tello, intendent cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana de Barcelona.
5: Donant-se a veure, ocupar l'espai públic, augmentar la visibilitat, al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals, ara amb arma de foc, que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
0: Durant l'operació, però, no s'han localitzat armes de foc. Els 13 detinguts han estat arrestats per robatoris o furts que els agents han presenciat, així com ordres de detenció o d'estrangeria que tenien pendents. S'han intervingut 5 armes blanques. En total, els Mossos han identificat 254 persones que acumulen més de 700 antecedents. Fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra aplaudeixen la proposta del Departament d'Interior d'incrementar les penes per delictes de tinença il·legal d'armes i cultiu de marihuana. La presidenta de l'Associació de Fiscals, Cristina Deixeus, i la portaveu del sindicat policial FEPOL, Imma Viudes, valoren positivament que el govern vulgui augmentar les penes de 2 a 5 anys per tenir armes de manera il·legal o de 6 a 9 anys la pena de presó per cultiu o tràfic de marihuana.
6: Efectivamente, las penas tienen que tener un efecto disuasorio. Si en nuestro país las penas son más benignas que en los países del entorno, será normal que los delincuentes vengan a fincarse aquí.
7: Estem a favor d'una resposta penal més contundent, però també estem a favor doncs, tenir més recursos, més protecció.
0: En canvi, des de l'Associació Jutges per la Democràcia, que és minoritari al col·lectiu, consideren que les penes són prou altes. Maria del Prado Escoda n'és la portaveu, són declaracions també a aquesta emissora.
8: No és una pena ridícula, sinó que és una pena ajustada a la naturalesa dels fets. El que potser trobem és un sistema que hauria de ser potser més eficient. I la falta d'eficiència, la falta de rapidesa, la falta de mitjans a l'administració de justícia sí que pot arribar a provocar certa impunitat.
0: Del Prado recorda que l'increment de penes no va sempre relacionat directament amb una disminució dels delictes. Un exemple són els delictes per violència de gènere amb penes altes de fins a 10 anys, però sense una tendència a la baixa clara. Aquest dissabte passarà a disposició judicial la parella de Berga detinguda per la mort de l'home que va aparèixer surant fa 2 mesos al pantà de la Baells. Tot apunta que van tirar el cos a l'embassament per intentar fer-lo desaparèixer. Ens ho explica des de Berga, Nàtia Dell.
9: La detenció s'ha fet aquesta setmana després de molts dies d'investigació dels Mossos d'Esquadra. Els detinguts han participat les últimes hores en una entrada i registre judicial de la seva vivenda, al barri Vell, on s'hi estaven de manera intermitent. I no ha estat l'única entrada que s'ha fet. Molt a prop dels detinguts, el mateix casc històric és on vivia la víctima, un home d'una 60 d'anys que havia fet de paleta. El seu cos va aparèixer surant a la cua de l'embassament, a la banda de Vilada, el 16 d'abril. Va ser una veïna que estava passejant el gos que va alertar els Mossos d'Esquadra. El cos estava embolicat i lligat amb una mena de cinturó. La policia continua investigant l'homicidi, un cas que està sota secret d'actuacions.
0: La Fiscalia suposa aixecar les mesures cautelars a Jonathan Andic, investigat com a presumpte autor de la mort del seu pare, el fundador de Mango. El Ministeri Públic, per tant, respon al recurs de la defensa mantenint la retirada del passaport, la prohibició de sortir del país i l'obligació de presentar-se cada setmana als jutjats i també suposa a tornar-li el 1 milió d'euros de fiança que va pagar. Els missatges que s'han pogut recuperar del mòbil de Jonathan Andic són alguns dels indicis en què es basa l'oposició de la Fiscalia. En un d'aquests missatges, 5 mesos abans de la mort d'Isaac Andic, li va dir «No m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te». La Fiscalia també considera que hi ha risc que Jonathan Andic es pugui fugar per la seva alta capacitat econòmica i la duresa de les penes a què s'enfronta. Isaac Andic va morir el desembre del 2024 després de caure per un barranc a Collbató, mentre feia una excursió amb el seu fill. Mor als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani. Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar, des de cèlebres teles de piscines californianes i de paisatges de Normandia, fins a l'ús de les noves tecnologies, com ara els dibuixos fets amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. Per la cap de col·leccions del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Clàudia Segura, una de les seves grans aportacions ha estat la manera de mirar.
10: Tota la seva pràctica ha sigut un intent d'entendre, des d'una mirada molt autobiogràfica, la construcció de la mirada i la crítica a aquesta idea de perspectiva única. Podem trobar a les seves obres una relació entre art i tecnologia molt marcada, sobretot a finals dels anys on va viure, però també una representació de la seva vida quotidiana.
0: Homosexual declarat des de la joventut, va plasmar l'amor gai en el seu art molt abans de la despenalització al Regne Unit. Després d'haver viscut a Los Angeles i París, on, per cert, va fer una gran exposició l'any passat a la Fundació Louis Vuitton, l'artista ha mort a Londres.
11: El temps.
0: Néstor Gómez.
12: Aquest darrer cap de setmana sencer de la primavera tindrem un ambient de ple estiu. Per un costat, el temps serà assolellat. Només aquesta tarda tindrem alguns núvols sobre el Pirineu del tot inofensius o algunes teranyines de núvols alts que poden emblanquinar una miqueta el cel. En canvi, diumenge sí que els núvols que apareixeran durant la tarda seran tindran més energia, seran més potents i s'espera que puguin caure ruixats i alguna tempesta puntual al Pirineu, preferentment al Pirineu més occidental. Però el denominador comú, el protagonista del cap de setmana, ho marquen les temperatures. Si divendres la temperatura més alta va tocar els 35 graus, avui s'esperen valors de 36 graus a les Terres de l'Ebre i també a les comarques de Ponent, màximes que rondaran la xifra dels 33-34 graus a les comarques de Girona i Catalunya Central i per sobre dels 30 a les valls del Pirineu. I de cara a diumenge, doncs encara pujarà més la temperatura, màximes d'uns 35 graus a la Catalunya Central i, atenció, perquè cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre tocarem els 36 i localment els 37.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El jutjat d'Osca tomba el recurs del MNAC i manté el calendari per al trasllat de les pintures murals de Sixena a l'Aragó. El Museu Català reclamava la necessitat d'un informe de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya sobre la possibilitat o no de moure les obres, però la jutgessa ho rebutja. Ens ho explica Noèlia Caselles.
13: La jutge d'Osca va dictar el 10 d'abril una providència que marcava un període de 56 setmanes per traslladar les obres murals de Sixena que són el MNAC a l'Aragó. Parlem, per tant, com a màxim del maig de l'any que ve. Un cronograma que hores d'ara es manté. El MNAC va recórrer aquella providència, va demanar que s'anul·lés perquè en ella la jutge també negava la possibilitat de demanar un informe a l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya. És la màxima autoritat en temes de conservació patrimonial. Ara la jutge desestima aquell recurs perquè considera que no hi ha indefensió del Museu Català, que la viabilitat del desmuntatge, trasllat i reinstal·lació de les pintures ja va ser analitzada durant el procediment judicial i que ara no es pot reobrir el debat. Des de l'Aragó acusen el MNAC de voler dilatar el procés. Mar Vaqueró és la vicepresidenta aragonesa i consellera de Cultura.
14: Estamos ya en el proceso de ejecución, no estamos ya en un proceso declarativo y lo que le recordamos al MNAC es que esperemos que esté trabajando para que los bienes vuelvan a Sigena.
13: En aquesta resolució, que és ferma i ja no es pot recórrer, la jutge també descarta altres arguments per paralitzar l'execució, com ara la necessitat de constituir una comissió d'experts o el fet que l'Ajuntament de Vilanova de Sixena no hagués proposat un cronograma quan es van fixar aquestes 56 setmanes.
0: El Consorci de la Zona Franca invertirà 90 milions d'euros per construir habitatges, equipaments i oficines al costat del Parc de les Glòries, davant de la Torre de Glòries, concretament allà on estava projectat l'edifici Ona fa més de 25 anys. L'Ajuntament ha aprofitat l'anunci d'aquest acord per explicar que es construirà una residència per a gent gran en aquella zona. Barcelona, Anna Escura.
15: Es construiran 35.000 metres quadrats de sostre. D'aquests, 10.000 es destinaran a habitatge protegit i es faran uns 120 pisos. 20.000 metres quadrats seran per a usos administratius i els altres 5.000 es destinaran a equipaments comunitaris. L'alcalde Jaume Collboni ha explicat que el seu ús s'acordarà amb les entitats veïnals.
16: En aquest àmbit d'equipaments comunitaris hi hauria la biblioteca del Clot, el poliesportiu i hi hauria l'auditori, que són els tres, diguem-ne, equipaments que estaven reivindicats pel barri.
15: Collboni ha aprofitat per anunciar que el projecte de rehabilitació del centre de la Farinera ja està en marxa i que es construirà una residència per a la gent gran. Es farà amb pressupost de la Generalitat.
16: L'acord amb el que hem arribat a la Generalitat és que qui executarà l'obra serà l'Ajuntament de Barcelona per ser més ràpids en l'execució i la construcció de l'edifici, però qui el gestionarà doncs és la Generalitat perquè és l'administració competent.
15: Amb això, segons l'alcalde, s'haurà acabat la rehabilitació de la part nord de Glòries.
0: La Regió Sanitària de Girona comença a instaurar un model perquè els pacients semicrítics de comarques no hagin de ser traslladats a l'Hospital Trueta de Girona i pugui ser tractats al seu centre comarcal. Es comença a fer a l'Hospital de Palamós, que incorpora 8 llits per a semicrítics. Ens ho explica des de Palamós Núria Peraire.
17: Un metge de Palamós parla amb un especialista del Trueta de Girona a distància a través de l'ordinador. La metgessa del Trueta pot veure a través d'una càmera el pacient de Palamós i pot seguir en directe l'evolució de les seves constants. Així, tot i que a Palamós no hi ha una UCI, una unitat de cures intensives, els pacients estan vigilats per un especialista. A més, els metges de Palamós s'han format. La nova unitat de semicrítics ha atès 11 pacients en dues setmanes i cap ha necessitat un trasllat urgent. Ho explica el coordinador Germán Sierra.
18: La tecnologia ens permet escurçar distàncies i ens permet també oferir un servei d'especialista o els millors especialistes del territori, sense el trasllat innecessari.
17: Aquest projecte forma part d'un pla més gran. Es continuarà amb Olot i Figueres, que tindran 12 llits de semicrítics entre els dos.
0: Estudiants de Madrid recorren a peu 14 municipis del Camp de Tarragona i l'Ebre per agrair la solidaritat que van mostrar acollint infants durant la Guerra Civil. Diuen que volen visibilitzar la xarxa silenciada pel règim de Franco, que va arribar a acollir uns 400.000 nens refugiats a Catalunya. Tarragona, Ricard Boigas.
19: L'any 1938, Catalunya, amb 3 milions d'habitants, va arribar a acollir 1 milió de refugiats. Una gran part eren nens i nenes procedents de zones controlades per les tropes franquistes. L'Enrique Martínez és un dels dos professors jubilats de Madrid que fa la ruta amb una vintena d'estudiants. Diu que estan fent el que no van poder fer els refugiats fa 90 anys.
20: Els refugiats mai no van poder dir gràcies perquè després de la guerra la comunicació va ser impossible i, a més, va ser amagat per la historiografia franquista.
19: El professor Carlos Díez, que també va impulsar la missió Antoni Benages, lidera el projecte, apunta que els nens no estaven apartats.
21: En estos lugares, estas niñas y niños siguieron recibiendo educación con sus propias maestras, en un proyecto progresista, en un proyecto que quería en el niño, que quería en la educación.
19: En la ruta anomenada Tarragona Refugia hi participen estudiants com l'Alejandra Riesco de l'IES La Cabrera.
22: Nos hacen que empaticemos con aquellas personas que tuvieron que abandonar sus hogares y fueron aquí acogidos con cariño, empatía, compasión.
19: La ruta que vol promoure la memòria històrica s'acabarà el 19 de juny a Tarragona.
0: La pintora i escriptora de Vila-real, Paula Bonet, que és víctima d'assetjament des de fa 8 anys, assegura que pintar i escriure l'han ajudat a superar moments

0: vaig deixar de pintar, vaig deixar de publicar, i fa un any vaig decidir que no em podien treure la veu. I que a més, si jo, que estic vivint aquesta situació des d'un lloc de privilegi, perquè és així, no tothom té escorta, jo ara tinc escorta, jo estic tranquil·la, relativament tranquil·la, a Barcelona, perquè sé que m'estan cuidant.
1: La justícia va absoldre el 2023 un home acusat d'assetjar-la en considerar provat que no era responsable plenament a causa del trastorn eròtic-maníac que pateix. La justícia va ordenar que se sotmetés a tractament psiquiàtric durant un màxim de 4 anys i li va prohibir acostar-se a menys de 500 metres de l'artista durant 10 anys.
2: Invierno.
3: Invierno es una estación que viene después del miércoles.
2: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
1: Filmin tanca l'acord de compra d'una de les productores i distribuïdores de cinema independent més importants de l'estat, Elàstica. D'aquesta manera reforça la seva aposta per la distribució de pel·lícules en sales més enllà de la seva plataforma. L'acord farà que, a partir d'ara, pel·lícules com Backrooms o Jo no moriré de amor, que ja han passat pels cinemes, es puguin veure més endavant a Filmin.
4: ¿Seguro?
5: ¿Pero qué hace?
6: ¡Puede tampoco! Esports.
1: Amb Francesc Ripoll.
7: La penya ha perdut a la pista del València 90-76 en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta derrota, els badalonins perden la sèrie per 2-0. Diumenge, a l'Olímpic de Badalona, el Joventut ha de guanyar per continuar viu a les semifinals. Si perden, diran adéu a la temporada. Dani Miret és el tècnic verd i negre.
8: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
7: Aquest dissabte el Barça pot sellar el seu bitllet per la final. Els de Xavi Pascual dominen la sèrie per 2-0 i han de guanyar el Tenerife a partir de les 8 del vespre per passar a la final. Kevin Panther, jugador blaugrana.
9: The main goal is to win the next game.
10: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
7: El Barça d'en Vol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès a les 6 de la tarda. Carlos Ortega, el tècnic del Barça, diu que l'equip arriba a les semifinals en un bon moment de forma.
11: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
7: La primera semifinal la jugaran el Magdeburg i el Fuchsia de Berlín a les 3. La pilota del Mundial continua rodant. Aquest divendres s'ha disputat el Canadà 1, Bòsnia i Herzegovina 1. Tindrem 4 partits més entre dissabte i la matinada, dissabte a diumenge, dissabte a les 9, Qatar, Suïssa, diumenge a la mitjanit, Brasil, Marroc, a les 3 del matí, Haití, Escòcia, i a les 6 del matí, Austràlia, Turquia. I la selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total juga dilluns davant Cap Verd. El seleccionador del combinat espanyol, Luis de la Fuente, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar.
12: Valoraremos si tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
6: 3CAT Info.
7: Aquest dissabte, l'Atlètic Barceloneta juga la final de la Champions masculina de waterpolo davant el Prorreco italià. L'equip català torna a una final de la Champions 12 anys després. L'entrenador de l'Atlètic Barceloneta, Fran Fernández, parla sobre aquesta final.
13: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. no sé si es de

0: sudor o incluso de sangre.
1: El partit a les 9 del vespre i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I el Sant Andreu ha guanyat el partit pel tercer quart lloc de la Champions femenina davant el Mataró per 9-11. A la final la guanyada l'Olympiacos davant el Ferencvaros a la tanda de penals.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més futbol, el Girona ha fitxat Oleksandr Pishur, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club de la primera divisió d'Hongria. I aquest dissabte el Sabadell juga a l'anada de la final del play-off d'ascens a segona divisió A al camp del Zamora a les 9 del vespre. El circuit de Barcelona-Catalunya ha penjat el cartell de localitats exaurides de cara al Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge, per la qual cosa es esperen més de 125.000 espectadors a Montmeló. Aquest divendres als entrenaments, Lando Norris ha estat el més ràpid aquest dissabte a les 4 entrenaments oficials. I en hoquei patins, l'Igualada ha perdut el primer partit de la final de l'Hockey Lliga a la pista del Liceo per 8-2. Diumenge, també a la pista de l'equip gallec, els de la Noia buscaran empatar la final.
2: 3CAT Info. Tresca Info.

0: El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraban, arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total d'1,3 milions d'euros. Els Estats Units i l'Iran diuen que estan a prop d'un acord per a un memoràndum d'entesa base per aturar la guerra i iniciar negociacions sobre el programa nuclear iranià. El primer ministre pakistanès, país mediador de les converses, afirma que s'ha arribat a un acord entre les parts, però se n'estan enllestint els detalls. Entra en vigor el nou model de migració de la Unió Europea que endureix el control a les fronteres i permet l'ús de centres de deportació a tercers països. Alemanya assegura que servirà per reduir la immigració irregular, mentre que les ONGs critiquen que prioritza la vigilància policial i deixa de banda el vessant humà. El papa Lleó XIV ha tancat la seva visita oficial a l'Estat. Abans de marxar, l'avió que l'havia de portar de les Canàries a Roma s'ha avariat i ha acabat tornant al Vaticà amb l'avió del rei Felip VI. El pontífex s'acomiada després de 7 dies de viatge amb una última jornada a l'arxipèlag, on ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol. El Constitucional espanyol espera la decisió de la màxima instància comunitària per decidir si aplica la mesura de gràcia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. Elon Musk és la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna. Es consolida com l'home més ric del món després de la primera cotització a borsa de SpaceX, que ja en la primera sessió s'ha enfilat fins als 161 dòlars, un 20% més del preu que es marcava abans de la sortida al parquet. El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Morau, Lluís Omar o Pol Guasch.
1: Esports.
2: La penya caigut en el segon partit de les semifinals davant el València per 90-76 i perd la sèrie de la Lliga CB de bàsquet per 2-0. Aquest dissabte el Barça es classificarà per la final si guanya la pista al Tenerife. El Barça d'handbol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès en les semifinals a les 6 de la tarda. I el Mundial de Futbol s'ha jugat a Toronto, al Canadà, 1, Bòsnia-Herzegovina 1. L'Oest de la Fuente ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que la mínima mal està preparat per jugar uns minuts si cal dilluns que ven el primer partit contra Cap Verd.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb ambient estiuenc, tant dissabte com diumenge tindrem un cel serè i només diumenge a la tarda hi haurà algunes tronades al Pirineu. La temperatura anirà pujant. Dissabte les màximes més altes rondaran els 36 graus i diumenge pujaran un parell de graus més.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraban. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Àngels Lafuente.
3: El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraban i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera. tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
0: Haver amagat a Hisenda la recepció o compra de joies de gran valor és un fet punible, com també ho pot ser no haver-les inclòs any rere any al llistat de béns en propietat de l'agència tributària. La clau de volta de tot plegat serà com Zapatero justificarà la tinença d'aquestes peces d'alta gamma. És un informe d'Àlex Giral Robert amb les respostes del catedràtic de Dret Financer i Tributari de la UB, José Andrés Rozas.
1: El quid de la qüestió, l'origen i la titularitat de les joies.
4: Qui és el propietari, com han arribat a aquesta caixa forta i com s'han reflectit la propietat d'aquestes joies en les seves declaracions fiscals.
1: La hipòtesi de l'herència familiar.
4: S'han de declarar en la declaració de l'herència i declarar-ho en l'autoliquidació de l'impost de successions.
1: La hipòtesi dels regals o les donacions.
4: També ha de tributar, en principi, qualsevol guany patrimonial gratuït, s'ha de justificar l'origen. Si les ha rebut com president del govern espanyol, és propietat del patrimoni de l'Estat i l'hauria degut entregar.
1: Com a fet delictiu, no haver declarat les joies en el moment de l'obtenció o adquisició
4: pot prescriure
1: al cap de 5 anys o més en casos agreujats. Però, a banda d'això, amagar el valor de les joies en les declaracions anuals de patrimoni, a més d'una infracció tributària, també pot ser delictiu.
4: Qualsevol persona amb un patrimoni superior a 2 milions d'euros ha de declarar-ho. De patrimoni global.
1: Les circumstàncies són molt delicades per a l'expresident espanyol.
4: I es podria arribar clarament a delicte fiscal. És una situació complicada, clarament, per al senyor Zapatero i la seva dona.
5: Trescat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'Iran i els Estats Units i també el Pakistan, mediador entre els dos països, envien missatges dient que s'està molt a prop d'un acord, un memoràndum d'entesa entre els dos països en guerra que ha de portar unes negociacions sobre el programa nuclear iranià. Una vegada signat, permetria la reobertura de l'estret d'Hormuz i el final del bloqueig naval en aquesta zona clau per al comerç internacional. Washington, Oriol Serra.
6: Si ens atenim als negociadors pakistanesos, al Ministeri d'Exteriors iranià i a la Casa Blanca, aleshores tenim elements força sòlids com per creure que el principi d'acord és molt a prop. Hi ha qui situa la seva signatura per aquest diumenge a Ginebra, a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió. A partir d'ara caldrà esperar que cap part entorpeixi el curs actual. En aquest sentit, les mirades estan posades a Israel i la seva batalla oberta contra les milícies de Hezbollah al Líban. Si s'arriba a fer la signatura d'un memoràndum a Ginebra aquest diumenge, després vindria un període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord i això, segons fonts de la Casa Blanca, podria allargar-se un parell de mesos.
0: Per cert, que l'expectativa d'un acord ha fet baixar el preu del petroli més d'un 3% fins als 87 dòlars per barril de Brent. I les borses ho han celebrat amb pujades. Tots els mercats europeus han tancat amb alces, la més gran, la de l'IBEX 35, que ha guanyat un 2,59% fins al nivell rècord dels 18.764 punts. La Unió Europea ha arribat a un punt d'inflexió en política migratòria amb l'entrada en vigor aquest divendres del nou sistema comú d'asil. S'han acabat 10 anys de negociacions que deixen enrere les polítiques d'acollida defensades per Angela Merkel i, en canvi, es prioritza el model de Giorgia Meloni, que preveu fins i tot que es puguin construir centres de deportació en tercers països. Qui celebra l'entrada en vigor del nou acord és Alemanya. Els governs posteriors a Merkel van començar a tancar fronteres i endurir controls, tant el socialdemòcrata Scholz com el conservador Merz. Anem cap a Berlín, Jordi Regàs.
7: Alexander Dobrindt, el ministre de l'Interior d'Alemanya i membre de la Unió Social Cristiana de Baviera, la CSU, ha estat qui aquest divendres ha inaugurat les noves instal·lacions que a partir d'ara acolliran a qui demani asil en arribar a l'aeroport de Berlín. Són tot un seguit d'habitacions molt simples amb lliteres semblants a les d'un alberg juvenil amb 8 o més places. És on s'internaran les persones amb poques opcions d'aconseguir asil. Tot el procediment no hauria de durar més de 12 setmanes. Es tanca així, segons el ministre, un període que ha qualificat de disfuncionalitat.
8: Avui és el dia en què el nivell europeu agafa protagonisme. En els últims mesos hem pres decisions a escala nacional per frenar la migració il·legal. Hem tingut un èxit considerable, amb reduccions de fins al 70% en la migració il·legal. Avui, el nivell europeu decideix implementar el nou sistema migratori comú, que també comportarà reduir més la migració il·legal.
7: Tot i la caiguda espectacular en el nombre de migrants engegada l'any 2024, el govern conservador actual està clar que no relaxarà cap mesura. L'ascens de l'extrema dreta els preocupa massa i demostrar duresa, pensen, els permetrà recuperar votants. De fet, els controls a les fronteres internes ja han anunciat que no s'aixecaran fins que es demostri que els controls exteriors són realment efectius.
0: En un comunicat conjunt, diverses entitats ONGs han mostrat la seva preocupació pel nou pacte europeu migratori. Una d'aquestes organitzacions és Oxfam Intermón. La seva responsable de migracions, Sònia Díaz, ha denunciat a aquesta emissora que el nou model deixa de banda el factor humà per prioritzar el control policial.
9: Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos, de toma de huellas y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad y cómo se cuida especialmente a la infancia y a las personas que están en la situación vulnerable.
0: Belfast continua fortament vigilat amb un ampli desplegament policial per evitar que reprengui la violència contra els immigrants instigada per l'extrema dreta. El nostre enviat especial a Belfast, Quim Olivares, ha visitat alguna de les àrees on aquesta setmana hi ha hagut violència contra els immigrants.
10: La major part de la violència racista d'aquests dies a Belfast s'ha produït en feus unionistes pro-britànics. Aquí l'atur és molt més alt que en altres indrets de la ciutat. Adrian Gelke, politòleg de la Queen's University Belfast, ens ha explicat qui viu en aquests barris.
11: Perquè hi ha molt més allotjament disponible a les zones lleialistes que a les zones nacionalistes. Els refugiats, els sol·licitants d'asil, solen ser allotjats en zones lleialistes, pobres, i això els converteix en un objectiu evident. I el seu èxit és persuadir les persones que han estat allotjades en aquestes zones perquè marxin.
10: La comunitat immigrant nord-irlandesa viu ara atemorida. El doctor Satyavir Shingal, president de l'Indian Community Center de Belfast, llançava aquest missatge als violents.
12: Do not throw, stones or grenades.
13: No tireu pedres ni granades a ningú. Penseu en nosaltres, la gent que han vingut de fora, i la majoria de nosaltres som molt treballadors i honestos i estan contribuint a la societat. No hi ha res al món ni cap problema que no es pugui resoldre asseguts a taula i parlant entre nosaltres.
10: Per molts immigrants, la situació no tornarà a ser mai com abans a Irlanda del Nord.
0: El papa Lleó XIV ha tancat aquest divendres el seu viatge oficial a l'Estat. Ho ha fet, però, amb una incidència. L'avió que l'havia de portar de Tenerife a Roma s'ha espatllat i ha acabat tornant a casa amb l'avió del rei Felip VI. El pontífex ja era dins l'avió amb tota la comitiva vaticana i els periodistes que l'han acompanyat durant 7 dies en el seu viatge per Madrid, Catalunya i també les Canàries. Pocs minuts abans d'enlairar-se, el comandant ha comunicat que hi havia un problema i que el vol no podia sortir. sortir.
14: Buenas tardes, de nuevo les habla el comandante. Lamento informarles que ha aparecido una incidencia en uno de los sistemas.
0: Lleó 14 ha baixat de l'avió i després d'uns minuts a la terminal, el rei ha ofert al papa el seu avió per tornar a casa. La resta de passatgers han hagut d'esperar un altre vol que Iberia ha enviat des de Madrid. Lleó 14 ha tancat d'aquesta manera un viatge en què ha recorregut 2.500 quilòmetres per fer 21 actes, alguns dels quals multitudinaris. En l'últim dia a Canàries, Lleó 14 ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. Ho ha dit en un centre d'acollida de migrants de Tenerife, on ha afirmat que el fenomen de la immigració interpel·la tota la societat.
15: Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial. Ajudem-nos els uns als altres per fer d'aquest pas un lloc més humà per tothom, aportant cadascú el que pugui.
0: El pontífex també ha oficiat una última missa a l'estat al port de Santa Cruz de Tenerife.
5: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: Aquest darrer cap de setmana sencer de la primavera tindrem un ambient de ple estiu. Per un costat, el temps serà assolellat. Només aquesta tarda tindrem alguns núvols sobre el Pirineu del tot inofensius o algunes teranyines de núvols alts que poden emblanquinar una miqueta el cel. En canvi, diumenge sí que els núvols que apareixeran durant la tarda seran més, tindran més energia, seran més potents i s'espera que puguin caure ruixats i alguna tempesta puntual al Pirineu, preferentment al Pirineu més occidental. Però el denominador comú, el protagonista del cap de setmana, ho marquen les temperatures. Si divendres la temperatura més alta va tocar els 35 graus, avui s'esperen valors de 36 graus a les Terres de l'Ebre i també a les comarques de Ponent, màximes que rondaran la xifra dels 33-34 graus a les comarques de Girona i Catalunya Central i per sobre dels 30 a les valls del Pirineu. I de cara a diumenge, doncs encara pujarà més la temperatura, màximes d'uns 35 graus a la Catalunya Central i, atenció, perquè cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre tocarem els 36 i localment els 37.
5: 3CAT Info.
0: Elon Musk s'ha convertit en la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna i consolida així la seva posició com a home més ric del món. Ho ha assolit després de la sortida a borsa de la seva empresa SpaceX, el debut borsari més gran de la història i que ha tancat la sessió del Nasdaq d'aquest divendres als 161 dòlars, un 20% més del preu que es preveia de sortida. De fet, han calgut dues hores per ajustar el preu d'inici de l'acció, que s'ha acabat fixant en els 150 dòlars. Hi ha hagut moments en què el valor ha fet pujades del 28%. Musk diu que aquest finançament els apropa als objectius.
17: Vaig donar a SpaceX menys d'un 10% de probabilitats de tenir èxit. De fet, vaig dir això a la gent i vaig pensar, segurament fracassarem, però ho hauríem de provar, perquè si no ho fem, si no hi ha una nova empresa que entri a l'espai, mai serem una civilització realment especial.
0: Amb aquestes xifres, SpaceX, que es dedica a l'exploració espacial, la intel·ligència artificial i les comunicacions per satèl·lit, ja té un valor de gairebé 2 bilions de dòlars. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol vinent. La màxima instància comunitària resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. El Constitucional espanyol espera aquest pronunciament per decidir si aplica la mesura de gràcia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
18: Per ara, l'advocat general de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia pel que fa a les despeses de l'UO i també pel cas dels CDRs acusats de terrorisme. I aquest posicionament acostuma a marcar la decisió final dels jutges. L'advocat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, confia que serà així. Ho ha dit al Catalunya Migdia.
19: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga, incluida la malversación.
18: Més prudents s'han mostrat des d'Alerta Solidària, l'entitat que assessora jurídicament activistes independentistes. El portaveu, Martí Majoral, evita donar per feta una sentència favorable en declaracions a aquesta casa.
20: No veiem massa opcions perquè es puguin desviar d'aquest sentit de raonament, que va ser aclaparador, però bé, la veritat és que estem ja habituats a les sorpreses d'última hora i a veure com alguns tribunals capgiren com un mitjó la lògica jurídica.
18: Si la sentència europea avala la llei, el Tribunal Constitucional espanyol podria desbloquejar l'amnistia pel president Puigdemont i la resta de líders, però fonts del tribunal consultades per Catalunya Ràdio descarten moviments immediats. La sentència europea arribarà pocs dies abans de les vacances i el Constitucional diu que manté la idea de resoldre les causes després de l'estiu.
0: El Partit Popular de Catalunya vol aprofitar el congrés que farà a Barcelona el 27 de juny per enfortir-se i propiciar un canvi polític que porti Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Amb el lema "Volem més", els populars catalans també volen que la convenció els ajudi a situar-se com la força alternativa a socialistes i nacionalistes. Ho ha explicat el seu portaveu al Parlament, Juan Fernández, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3CAT Info.
21: Catalunya està orfa d'un partit que sigui l'alternativa a qui ens governa. I no només qui ens governa, sinó qui ens ha governat, en aquest cas Junts per Catalunya o Esquerra Republicana, durant molts anys, o Comuns, que porta influenciant i condicionant la política catalana molts anys. Per tant, aquesta alternativa ha de ser l'alternativa a la decadència que representen aquests partits.
0: Juan Fernández es perfila com a nou secretari general del partit en un congrés en què Alejandro Fernández serà reelegit president de la formació. Els menors catalans tenen el seu primer telèfon mòbil als 11 anys de mitjana. Ho revela l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital, impulsat per l'UNICEF, que també alerta sobre l'ús intensiu de les xarxes socials. El 90% dels menors s'han creat un perfil en almenys una xarxa social i un de cada 10 hi dedica més de 5 hores diàries entre setmana. Antonio Rial, director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela, adverteix dels riscos per a l'atenció, la memòria i l'aprenentatge.
22: Ràpidamente pongo un sedante, pongo un elemento distractor, que és un mòbil, que és una red social, que és un scroll infinito, i jo no me construyo.
0: L'estudi també apunta que el 9% dels menors han vist pornografia abans d'acabar la primària i relaciona l'accés de pantalles amb més casos d'assetjament escolar i ciberassetjament. Per Carina Givert, degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, calen polítiques públiques per frenar la problemàtica.
23: És important emmarcar el problema, és important aprofundir amb aquestes raons que situen els nens en aquestes vulnerabilitats per recolzar el desenvolupament de política pública.
0: Els experts també destaquen la importància del paper de les famílies. Argumenten que la falta de normes i el mal exemple dels adults augmenten les conductes de risc a internet. El pare del nadó maltractat, que van haver d'hospitalitzar a Vall d'Hebron al març, va admetre al seu germà, oncle del nen, que en algun moment l'havia tractat de forma brusca. L'home, que es troba en presó provisional sense fiança, va reconèixer que hauria estat brusc a l'hora d'agafar el nen per les cames i que l'havia enrotllat fort amb una manta. Aquest divendres han declarat a la Ciutat de la Justícia els familiars i paterns i materns de la criatura. El germà del pare l'ha descrit com un home d'una gran envergadura i maldestre, però ha afegit que no ha tingut mai actituds o reaccions violentes. Els familiars de la mare coincideixen amb la descripció i diuen que no troben cap explicació sobre les lesions que tenia el nadó. La majoria de familiars han assegurat que la setmana abans de l'ingrés no van poder veure el nen perquè els pares els van dir que plorava molt i que valia més que no hi anessin per estar més tranquils. L'última que el va veure va ser l'àvia paterna 5 dies abans que l'ingressessin. Els familiars de la mare han explicat que estava preocupada per la salut del nadó i que enviava fotos al seu cosí, metge de la Vall d'Hebron, per fer-li consultes. Han atribuït el fet que no va portar el fill a aquest hospital i sí a altres centres per una qüestió d'intimitat. Les defenses demanaran que tant el pare com la mare tornin a declarar. El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins de la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Morau o Lluís Omar. Ens ho explica des de Barcelona Marta Vives.
1: Lluís Pasqual ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que l'obra estava compromesa amb els actors i escenografies en marxa, que el Lliure li va traslladar el malestar després de la polèmica amb la Judit Martín i aleshores ell va decidir retirar-se. 48 hores després, el Lliure li va acceptar l'oferiment i l'obra va quedar descartada. El director del Teatre Lliure, Julio Manrique, ha explicat a la tarda la seva versió dels fets.
2: Vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació i també li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res i va minimitzar aquest tema i fer aquesta proposta que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
1: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle el primer trimestre de la temporada.
0: Esports. En Francesc Ripoll.
3: La penya ha perdut a la pista al València 90-76 en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta derrota, els badalonins perden la sèrie per 2-0. Diumenge, a l'Olímpic de Badalona, el Joventut ha de guanyar per continuar viu a les semifinals. Si perden, el València es classifica per la final. Dani Miret, tècnic verd i negre.
4: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
3: Aquest dissabte el Barça pot cesellar el seu bitllet per la final. Els Xavi Pasqual dominen la sèrie per 2-0 i han de guanyar el Tenerife a partir de les 8 del vespre. Per passar la final sentim Kevin Panther, jugador blaugrana.
24: The main goal is to win the next game.
25: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
0: Trescat Info.
3: El Barça d'en Bol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès en les semifinals de les 6 de la tarda. Carlos Ortega, tècnic del Barça, diu que l'equip arriba a les semifinals en un bon moment.
26: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
3: La primera semifinal la jugaran Magdeburg i Fuxa de Berlín a les 3. I la pilota del Mundial continua rodant. Aquest divendres s'ha disputat al Canadà 1, Bòsnia-Herzegovina 1. Per cert que el Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país pel primer partit, que ha de jugar a Ghana la matinada de dimecres a dijous davant Panamà. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervé en els processos d'immigració ni en la concessió de visat. Recordem que Thomas està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada al jugador. El migcampista, doncs, es quedarà a l'hotel de concentració de la selecció de Ghana a Boston. I la selecció espanyola, amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total, juga dilluns davant Cap Verd. El seleccionador del combinat espanyol, Luis de la Fuente, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que la mínima mal està preparat per jugar.
27: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos. Insisto, depende de cómo esté el partido.
3: Aquest dissabte l'Atlètic Barceloneta juga la final masculina de la Champions de waterpolo davant el Prorreco Italia. L'equip català torna a la final de la Champions 12 anys després. El tècnic de l'Atlètic Barceloneta, Fran Fernández, parla sobre la final que ha de jugar l'equip barceloní.
6: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
3: El partit a les 9 del vespre en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest divendres el Sant Andreu ha guanyat el partit pel tercer i quart lloc de la Champions femenina davant el Mataró per 9-11. Més futbol, el Girona ha fitxat Oleksandr Pishul, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club de la primera divisió d'Hongria. Aquest dissabte el Sabadell juga l'anada de la final del playoff d'ascens a segona divisió al camp del Zamora a les 9 del vespre. I el circuit de Barcelona-Catalunya ha penjat el cartell de localitats exaurides de cara al Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge, per la qual cosa s'esperen més de 125.000 espectadors a Montmeló. Lando Norris, el vigent campió, ha estat el més ràpid a la jornada d'entrenaments d'aquest divendres. Aquest dissabte a les 4, els entrenaments oficials. I en hoquei patins, l'Igualada ha perdut el primer partit de la final de l'Hockey Lliga a la pista al Liceo per 8-2 diumenge. També la pista de l'equip gallec, els de la Noia, buscaran empatar la final.
5: Són 2:15 de 7.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El jutge del Clas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraban arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total d'1,3 milions d'euros. Els Estats Units i l'Iran diuen que estan a prop d'un acord per a un memoràndum d'entesa base per aturar la guerra i iniciar negociacions sobre el programa nuclear iranià. El primer ministre pakistanès, país mediador de les converses, afirma que s'ha arribat a un acord entre les parts, però se n'estan enllestint els detalls. A partir d'ara us explicarem que l'expresident valencià Carlos Mazón va ser advertit de la gravetat dels aiguats de la Dana al mateix matí del dia de les inundacions. Ho demostra la transcripció d'un xat de WhatsApp amb tots els membres del govern que la jutgessa ja té a les seves mans. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. Els Mossos d'Esquadra engeguen un operatiu policial per mirar de localitzar armes de foc després de dos tirotejos mortals a Barcelona en menys d'una setmana. El dispositiu s'ha tancat amb 13 detinguts per robatoris, furts o causes pendents, però sense localitzar cap arma de foc. Els agents han reforçat la seva presència en punts com ara els transports públics. I també és notícia que ha mort als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani. Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar, com ara els dibuixos, amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. I en esports, que destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que la penya ha caigut en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet davant el València, 90-76, i va perdent la sèrie per 2-0. Aquest dissabte el Barça es classificarà per la final si guanya la pista al Tenerife.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb ambient estiuenc. Tant dissabte com diumenge tindrem un cel serè i només diumenge a la tarda hi hauran algunes tronades al Pirineu. La temperatura anirà pujant, dissabte les màximes més altes rondaran els 36 graus i diumenge pujaran un parell de graus més. El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraban. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Àngels Lafuente.
2: El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraban i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
0: L'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació de les conseqüències de la Dana al mateix matí del dia de les inundacions. El seu equip de govern actualitzava la situació a través d'un xat de WhatsApp. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. València, Alba Barbosa.
3: Carlos Mazón, abans de les 11 del matí, havia rebut en aquest grup de WhatsApp l'actualització de l'estat de les carreteres i l'afectació de la pluja als centres educatius. A la província de València, al matí, ja hi havia 59 municipis amb classes suspeses. També li comuniquen que l'alerta vermella per pluges està activada. Aquestes informacions les comparteixen els consellers del govern de Mazón. També parlen, abans de les 12 del migdia, de rescats i inundacions en una residència de gent gran. El primer que escriu en aquest xat és Carlos Mazón. A un quart de nou del matí demana a l'exconsellera Salomé Prades, responsable d'emergències, que li actualitzin les dades de la Dana. També s'adreça al conseller d'Educació perquè estigui atent al tancament de centres escolars. Aquestes instruccions les dona entre les 8 i les 9 del matí. Mazón volia, segons escriu al xat, informar amb detall de la situació per donar una imatge de control i calmar la gent. L'expresident valencià no torna a intervenir en aquest xat, que està actiu fins gairebé la mitjanit. La jutge de Catarroja ja ha incorporat els missatges del xat a la causa, unes converses que la vicepresidenta Susana Camarero ha entregat a la instructora aquesta setmana.
0: I de la plana internacional destaca que l'Iran i els Estats Units i també el Pakistan, mediador entre els dos països, envien missatges dient que s'estan molt a prop d'un acord. Un memoràndum d'entesa entre els dos països en guerra que ha de portar unes negociacions sobre el programa nuclear iranià. Una vegada signat, permetria la reobertura de l'estret d'Hormuz i el final del bloqueig naval en aquesta zona clau per al comerç internacional. Washington, Oriol Serra.
4: Si ens atenim als negociadors pakistanesos, al Ministeri d'Exteriors iranià i a la Casa Blanca, aleshores tenim elements força sòlids com per creure que el principi d'acord és molt a prop. Hi ha qui situa la seva signatura per aquest diumenge a Ginebra, a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió. A partir d'ara caldrà esperar que cap part entorpeixi el curs actual. En aquest sentit, les mirades estan posades a Israel i la seva batalla oberta contra les milícies de Hezbollah al Líban. Si s'arriba a fer la signatura d'un memoràndum a Ginebra aquest diumenge, després vindria un període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord i això, segons fonts de la Casa Blanca, podria allargar-se un parell de mesos.
0: Per cert, que l'expectativa d'un acord ha fet baixar el preu del petroli més d'un 3% fins als 87 dòlars per barril de Brent. I les borses ho han celebrat amb pujades. Tots els mercats europeus han tancat amb alces. La més gran, la de l'IBEX 35, que ha guanyat un 2,59% fins al nivell rècord dels 18.764 punts. I encara en clau econòmica us expliquem que els preus dels combustibles segueixen impulsant la inflació. L'índex de preus va pujar un 3,1% al maig a Catalunya, una dècima més que l'abril, segons l'Institut d'Estadística. Els carburants es van encarir de prop del 16% respecte de l'any passat de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern espanyol assegura que els combustibles s'haurien apujat al doble sense les mesures com la rebaixa de l'IVA i que la inflació se situaria en més del 4%. De moment, es mantindran vigents fins a finals de mes. El que es va abaratir va ser la llum i el gas, que el mes passat també tenien beneficis fiscals, però els han perdut a partir d'aquest mes de juny. La majoria de treballadors de Nissan accepten l'oferta de l'empresa per reduir el nombre d'acomiadaments i millorar les indemnitzacions dels afectats. En un referèndum que s'ha fet aquest divendres, més del 80% dels treballadors hi han votat a favor. On hi ha hagut menys acceptació és a la planta més afectada per l'ERO, la del centre de recanvis del Prat de Llobregat. Però fins i tot aquí, el 60% dels treballadors hi han votat a favor amb la participació de pràcticament tot la plantilla implicada. En l'últim dia del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació, la multinacional japonesa va rebaixar a 195 el nombre d'acomiadaments, 16 menys dels que plantejava, i va oferir 50 dies per any treballat als empleats que entraran a l'ERO. La direcció de Nissan Motor Ibèrica ha agraït la responsabilitat de la plantilla i ha anunciat que començarà a aplicar l'expedient a partir de l'1 de juliol. Més coses. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que han posat en marxa aquest divendres per evitar el tràfic i tinença d'armes. Després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a la ciutat, els Mossos han desplegat un dispositiu per mirar d'identificar i localitzar aquest tipus d'armes. Rafa Tello, intendent cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana de Barcelona.
5: Donant-se a veure, ocupar l'espai públic, augmentar la visibilitat, al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals, ara amb arma de foc, que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
0: Durant l'operació, però, no s'han localitzat armes de foc. Els 13 detinguts han estat arrestats per robatoris o furts que els agents han presenciat, així com ordres de detenció o d'estrangeria que tenien pendents. S'han intervingut 5 armes blanques. En total, els Mossos han identificat 254 persones que acumulen més de 700 antecedents. Fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra aplaudeixen la proposta del Departament d'Interior d'incrementar les penes per delictes de tinença il·legal d'armes i cultiu de marihuana. La presidenta de l'Associació de Fiscals, Cristina Deixeus, i la portaveu del sindicat policial FEPOL, Imma Viudes, valoren positivament que el govern vulgui augmentar les penes de 2 a 5 anys per tenir armes de manera il·legal o de 6 a 9 anys la pena de presó per cultiu o tràfic de marihuana.
6: Efectivamente, las penas tienen que tener un efecto disuasorio. Si en nuestro país las penas son más benignas que en los países del entorno, será normal que los delincuentes vengan a fincarse aquí.
7: Estem a favor d'una resposta penal més contundent, però també estem a favor tenir més recursos, més protecció.
0: En canvi, des de l'Associació Jutges per la Democràcia, que és minoritària al col·lectiu, consideren que les penes són prou altes. Maria del Prado Escoda n'és la portaveu. Són declaracions també a aquesta emissora.
8: No és una pena ridícula, sinó que és una pena ajustada a la naturalesa dels fets. El que potser trobem és un sistema que hauria de ser potser més eficient. I la falta d'eficiència, la falta de rapidesa, la falta de mitjans a l'administració de justícia sí que pot arribar a provocar certa impunitat.
0: Del Prado recorda que l'increment de penes no va sempre relacionat directament amb una disminució dels delictes. Un exemple són els delictes per violència de gènere amb penes altes de fins a 10 anys, però sense una tendència a la baixa clara. Aquest dissabte passarà a disposició judicial la parella de Berga detinguda per la mort de l'home que va aparèixer surant fa 2 mesos al pantà de la Baells. Tot apunta que van tirar el cos a l'embassament per intentar fer-lo desaparèixer. Ens ho explica des de Berga, Nàtia Dell.
9: La detenció s'ha fet aquesta setmana després de molts dies d'investigació dels Mossos d'Esquadra. Els detinguts han participat les últimes hores en una entrada i registre judicial de la seva vivenda, al barri Vell, on s'hi estaven de manera intermitent. I no ha estat l'única entrada que s'ha fet. Molt a prop dels detinguts, el mateix casc històric és on vivia la víctima, un home d'una 60 d'anys que havia fet de paleta. El seu cos va aparèixer surant a la cua de l'embassament, a la banda de Vilada, el 16 d'abril. Va ser una veïna que estava passejant el gos que va alertar els Mossos d'Esquadra. El cos estava embolicat i lligat amb una mena de cinturó. La policia continua investigant l'homicidi, un cas que està sota secret d'actuacions.
0: La Fiscalia suposa aixecar les mesures cautelars a Jonathan Andic, investigat com a presumpte autor de la mort del seu pare, el fundador de Mango. El Ministeri Públic, per tant, respon al recurs de la defensa mantenint la retirada del passaport, la prohibició de sortir del país i l'obligació de presentar-se cada setmana als jutjats i també suposa a tornar-li el 1 milió d'euros de fiança que va pagar. Els missatges que s'han pogut recuperar del mòbil de Jonathan Andic són alguns dels indicis en què es basa l'oposició de la Fiscalia. En un d'aquests missatges, 5 mesos abans de la mort d'Isaac Andic, li va dir: "No m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te". La Fiscalia també considera que hi ha risc que Jonathan Andic es pugui fugar per la seva alta capacitat econòmica i la duresa de les penes a què s'enfronta. Isaac Andic va morir el desembre del 2024 després de caure per un barranc a Collbató, mentre feia una excursió amb el seu fill. Mor als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani. Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar, des de cèlebres teles de piscines californianes i de paisatges de Normandia, fins a l'ús de les noves tecnologies, com ara els dibuixos fets amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. Per la cap de col·leccions del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Clàudia Segura, una de les seves grans aportacions ha estat la manera de mirar.
10: Tota la seva pràctica ha sigut un intent d'entendre, des d'una mirada molt autobiogràfica, la construcció de la mirada i la crítica a aquesta idea de perspectiva única. Podem trobar a les seves obres una relació entre art i tecnologia molt marcada, sobretot a finals dels anys on va viure, però també una representació de la seva vida quotidiana.
0: Homosexual declarat des de la joventut, va plasmar l'amor gai en el seu art molt abans de la despenalització al Regne Unit. Després d'haver viscut a Los Angeles i París, on, per cert, va fer una gran exposició l'any passat a la Fundació Louis Vuitton, l'artista ha mort a Londres.
11: El temps.
0: Néstor Gómez.
12: Aquest darrer cap de setmana sencer de la primavera tindrem un ambient de ple estiu. Per un costat, el temps serà assolellat. Només aquesta tarda tindrem alguns núvols sobre el Pirineu del tot inofensius o algunes teranyines de núvols alts que poden emblanquinar una miqueta el cel. En canvi, diumenge sí que els núvols que apareixeran durant la tarda seran més, tindran més energia, seran més potents i s'espera que puguin caure ruixats i alguna tempesta puntual al Pirineu, preferentment al Pirineu més occidental. Però el denominador comú, el protagonista del cap de setmana, ho marquen les temperatures. Si divendres la temperatura més alta va tocar els 35 graus, avui s'esperen valors de 36 graus a les Terres de l'Ebre i també a les comarques de Ponent, màximes que rondaran la xifra dels 33-34 graus a les comarques de Girona i Catalunya Central i per sobre dels 30 a les valls del Pirineu. I de cara a diumenge, doncs encara pujarà més la temperatura, màximes d'uns 35 graus a la Catalunya Central i, atenció, perquè cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre tocarem els 36 i localment els 37.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El jutjat d'Osca tomba el recurs del MNAC i manté el calendari per al trasllat de les pintures murals de Sixena a l'Aragó. El Museu Català reclamava la necessitat d'un informe de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya sobre la possibilitat o no de moure les obres, però la jutgessa ho rebutja. Ens ho explica Noèlia Caselles.
13: La jutge d'Osca va dictar el 10 d'abril una providència que marcava un període de 56 setmanes per traslladar les obres murals de Sixena que són al MNAC a l'Aragó. Parlem, per tant, com a màxim del maig de l'any que ve, un cronograma que hores d'ara es manté. El MNAC va recórrer aquella providència, va demanar que s'anul·lés perquè en ella la jutge també negava la possibilitat de demanar un informe a l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya. És la màxima autoritat en temes de conservació patrimonial. Ara la jutge desestima aquell recurs perquè considera que no hi ha indefensió del Museu Català, que la viabilitat del desmuntatge, trasllat i reinstal·lació de les pintures ja va ser analitzada durant el procediment judicial i que ara no es pot reobrir el debat. Des de l'Aragó acusen el MNAC de voler dilatar el procés. Mar Vaquero és la vicepresidenta aragonesa i consellera de Cultura.
14: Estamos ya en el proceso de ejecución, estamos ya en un proceso declarativo y lo que le recordamos al MNAC es que esperemos que esté trabajando para que los bienes vuelvan a Sigena.
13: En aquesta resolució, que és ferma i ja no es pot recórrer, la jutge també descarta altres arguments per paralitzar l'execució, com ara la necessitat de constituir una comissió d'experts o el fet que l'Ajuntament de Vilanova de Sixena no hagués proposat un cronograma quan es van fixar aquestes 56 setmanes.
0: El Consorci de la Zona Franca invertirà 90 milions d'euros per construir habitatges, equipaments i oficines al costat del Parc de les Glòries, davant de la Torre Glòries, concretament allà on estava projectat l'edifici Ona fa més de 25 anys. L'Ajuntament ha aprofitat l'anunci d'aquest acord per explicar que es construirà una residència per a gent gran en aquella zona. Barcelona, Anna Escura.
15: Es construiran 35.000 metres quadrats de sostre. D'aquests, 10.000 es destinaran a habitatge protegit i es faran uns 120 pisos. 20.000 metres quadrats seran per a usos administratius i els altres 5.000 es destinaran a equipaments comunitaris. L'alcalde Jaume Collboni ha explicat que el seu ús s'acordarà amb les entitats veïnals.
16: En aquest àmbit d'equipaments comunitaris hi hauria la biblioteca del Clot, el poliesportiu i hi hauria l'auditori, que són els tres, diguem-ne, equipaments que estaven reivindicats pel barri.
15: Collboni ha aprofitat per anunciar que el projecte de rehabilitació del centre de la Farinera ja està en marxa i que es construirà una residència per a la gent gran. Es farà amb pressupost de la Generalitat.
16: L'acord amb el que hem arribat a la Generalitat és que qui executarà l'obra serà l'Ajuntament de Barcelona per ser més ràpids en l'execució i la construcció de l'edifici, però qui el gestionarà, doncs, és la Generalitat perquè és l'administració competent.
15: Amb això, segons l'alcalde, s'haurà acabat la rehabilitació de la part nord de Glòries.
0: La Regió Sanitària de Girona comença a instaurar un model perquè els pacients semicrítics de comarques no hagin de ser traslladats a l'Hospital Trueta de Girona i pugui ser tractats al seu centre comarcal. Es comença a fer a l'Hospital de Palamós, que incorpora 8 llits per a semicrítics. Ens ho explica des de Palamós Núria Peraire.
17: Un metge de Palamós parla amb un especialista del Trueta de Girona a distància a través de l'ordinador. La metgessa del Trueta pot veure a través d'una càmera el pacient de Palamós i pot seguir en directe l'evolució de les seves constants. Així, tot i que a Palamós no hi ha una UCI, una unitat de cures intensives, els pacients estan vigilats per un especialista. A més, els metges de Palamós s'han format. La nova unitat de semicrítics ha atès 11 pacients en dues setmanes i cap ha necessitat un trasllat urgent. Ho explica el coordinador Germán Sierra.
18: La tecnologia ens permet escurçar distàncies i ens permet també oferir un servei d'especialista o els millors especialistes del territori, sense el trasllat innecessari.
17: Aquest projecte forma part d'un pla més gran. Es continuarà amb Olot i Figueres, que tindran 12 llits de semicrítics entre els dos.
0: Estudiants de Madrid recorren a peu 14 municipis del Camp de Tarragona i l'Ebre per agrair la solidaritat que van mostrar acollint infants durant la Guerra Civil. Diuen que volen visibilitzar la xarxa silenciada pel règim de Franco, que va arribar a acollir uns 400.000 nens refugiats a Catalunya. Tarragona, Ricard Boigas.
19: L'any 1938, Catalunya, amb 3 milions d'habitants, va arribar a acollir 1 milió de refugiats. Una gran part eren nens i nenes procedents de zones controlades per les tropes franquistes. L'Enrique Martínez és un dels dos professors jubilats de Madrid que fa la ruta amb una vintena d'estudiants. Diu que estan fent el que no van poder fer els refugiats fa 90 anys.
20: Els refugiats mai no van poder dir gràcies perquè després de la guerra la comunicació va ser impossible i, a més, va ser amagat per la historiografia franquista.
19: El professor Carlos Díez, que també va impulsar la missió Antoni Benages, lidera el projecte, apunta que els nens no estaven apartats.
21: En estos lugares, estas niñas y niños siguieron recibiendo educación con sus propias maestras, en un proyecto progresista, en un proyecto que quería en el niño, que quería en la educación.
19: En la ruta anomenada Tarragona Refugia hi participen estudiants com l'Alejandra Riesco d'Elies La Cabrera.
22: Nos hacen que empaticemos con aquellas personas que tuvieron que abandonar sus hogares y fueron aquí acogidos con cariño, empatía, compasión.
19: La ruta que vol promoure la memòria històrica s'acabarà el 19 de juny a Tarragona.
0: La pintora i escriptora de Vila-real, Paula Bonet, que és víctima d'assetjament des de fa 8 anys, assegura que pintar i escriure l'han ajudat a superar moments com aquest i que l'assetjament no li ha fet canviar les ganes de crear i viure. Bonet, això sí, critica que la llei no protegeixi més la víctima. Ho ha dit al programa Les dones i els dies de Catalunya Ràdio.
23: Perquè la llei no ens està protegint. Lo lògic seria que estiguéssim vigilant a la persona que està cometent una acció il·legal i agressiva i violenta. No que estiguin protegint al blanc d'aquesta acció violenta.
0: I afegeix que ella sortosament pot tenir escorta policial, una protecció que no totes les dones afectades tenen.
23: Jo era incapaç de parlar. Vaig marxar de Barcelona.

0: pista a menys de 500 metres de l'artista durant 10 anys.
1: Invierno.
2: Invierno es una estación que viene después del miércoles.
1: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
0: Filming tanca l'acord de compra d'una de les productores i distribuïdores de cinema independent més importants de l'estat, Elàstica. D'aquesta manera reforça la seva aposta per la distribució de pel·lícules en sales més enllà de la seva plataforma. L'acord farà que, a partir d'ara, pel·lícules com Backrooms o Jo no moriré de amor, que ja han passat pels cinemes, es puguin veure més endavant a Filmin.
3: Sí, seguro.
4: ¿Pero qué hace?
5: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
6: La penya ha perdut a la pista del València 90-76 en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta derrota, els badalonins perden la sèrie per 2-0. Diumenge, a l'Olímpic de Badalona, el Joventut ha de guanyar per continuar viu a les semifinals. Si perden, diran adéu a la temporada. Dani Miret és el tècnic verd i negre.
7: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
6: Aquest dissabte el Barça pot sellar el seu bitllet per la final. Els de Xavi Pasqual dominen la sèrie per 2-0 i han de guanyar el Tenerife a partir de les 8 del vespre per passar a la final. Kevin Panther, jugador blaugrana.
8: The main goal is to win the next game.
9: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
6: El Barça d'en Vol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès a les 6 de la tarda. Carlos Ortega, el tècnic del Barça, diu que l'equip arriba a les semifinals en un bon moment de forma.
10: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
6: La primera semifinal la jugaran el Magdeburg i el Fuchsia de Berlín a les 3. La pilota del Mundial continua rodant. Aquest divendres s'ha disputat el Canadà 1, Bòsnia i Herzegovina 1. Tindrem 4 partits més entre dissabte i la matinada dissabte a diumenge. Dissabte a les 9, Qatar, Suïssa. Diumenge a la mitjanit, Brasil, Marroc. A les 3 del matí, Haití, Escòcia. I a les 6 del matí, Austràlia, Turquia. I la selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total juga dilluns davant Cap Verd. El seleccionador del combinat espanyol, Luis de la Fuente, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar.
11: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
5: 3CAT Info.
6: Aquest dissabte, l'Atlètic Barceloneta juga la final de la Champions masculina de waterpolo davant el Prorreco italià. L'equip català torna a una final de la Champions 12 anys després. L'entrenador de l'Atlètic Barceloneta, Fran Fernández, parla sobre aquesta final.
12: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
6: El partit a les 9 del vespre i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I el Sant Andreu ha guanyat el partit pel tercer quart lloc de la Champions femenina davant el Mataró per 9-11. La final la guanyada l'Olympiacos davant el Ferencváros a la tanda de penals.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Més futbol, el Girona ha fitxat Oleksandr Pishur, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club de la primera divisió d'Hongria. I aquest dissabte el Sabadell juga a l'anada de la final del play-off d'ascens a segona divisió A al camp del Zamora, a la

0: les 9 del vespre. El circuit de Barcelona-Catalunya ha penjat el cartell de localitats exaurides de cara al Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge, per la qual cosa s'esperen més de 125.000 espectadors a Montmeló. Aquest divendres, als entrenaments, Lando Norris ha estat el més ràpid, aquest dissabte a les 4 entrenaments oficials. I en hoquei patins, l'Igualada ha perdut el primer partit de la final de l'Hockey Lliga a la pista del Liceo per 8-2. Diumenge, també a la pista de l'equip gallec, els de l'Anoia buscaran empatar la final.
1: 3CAT Info.
2: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 13 de juny del 2026, el Mundial ja està en marxa i de moment està dissenyat pels qui els agrada viure de nit. Està pendent d'un apassionant Haití-Escòcia o d'un entretingut Austràlia-Turquia. Requereix canviar el llit pel sofà, una bona televisió i algunes explicacions difícils de justificar amb la parella. Ens espera un mes de partits, un darrere l'altre, de vigilar que no es lesioni cap jugador del Barça, d'assistir en directe a la consagració de Lamine Yamal com a estrella mundial i de veure com els apòstols de no mesclar política i esport justifiquen qualsevol moment grotesc que protagonitzi Donald Trump al llarg del torneig. Si la FIFA va entregar la seva ànima a Qatar l'any 2022, ara l'ha entregat a un president dels Estats Units que, en només 6 mesos, ha esborrat tots els límits possibles dins i fora dels Estats Units. Els gols ho amaguen tot perquè és llaminer veure cavalcar Kylian Mbappé o desitjar per enèsima vegada la resurrecció de Neymar. Però el panorama, si s'eleva una mica la mirada, és devastador. Hi ha hagut àrbitres que, per la seva procedència, no han obtingut permís per entrar als Estats Units. Res de tot això envermelleix les galtes de Gianni Infantino, el president de la FIFA, que ha preferit entregar-se a Trump. Fa uns mesos, de fet, va fer costat a la seva candidatura com a Premi Nobel de la Pau. Per compensar el disgust que es van dur en veure com el guanyava Maria Corina Machado, Infantino li va fer un guardó a mida. Es deia Premi de la Pau de la FIFA i la seva entrega il·lustra un gran concepte que va popularitzar en el seu moment José María García. Ser un abraçafaroles, en el català que agradarà als assessors lingüístics de Catalunya Ràdio, abraçafanals o llepaculs. El problema del Mundial, a risc de caure en la demagògia, és que el desmuntatge explícit dels grans consensos als Estats Units es quedarà en les prèvies i es diluirà quan s'acostin les eliminatòries decisives. Perquè no ens enganyem, a ningú li molestarà que sigui Trump qui entregui la Copa del Món sempre que la reculli el capità de la seva selecció preferida. La història ens diu que els Mundials són qüestió de política i de poder i que les taques acaben marxant amb el pas del temps. Perquè ja som grandets per fer veure el contrari i a la immensa majoria dels espectadors els importa més qui guanya que no pas les circumstàncies. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Després dels dos últims morts a trets a Barcelona, aquests dos últims en pocs dies, s'ha posat en marxa aquesta nit un dispositiu dels Mossos per localitzar armes de foc.
2: En l'operatiu que va començar, com deies, ahir al vespre, s'han detingut 13 persones acusades de robatoris o furs, però de moment no s'ha trobat cap arma de foc.
0: Els Estats Units han matat aquesta matinada el líder de l'organització criminal veneçolana Tren de Aragua.
2: L'operació militar per executar-lo s'ha fet a Veneçuela i en col·laboració amb el govern del país.
0: S'amplia la investigació José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que li han confiscat.
2: El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol, ara per possible frau i contraband, arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx i que s'han taxat en 1.300.000 euros.
0: El govern estudia si paga un complement als funcionaris que deixin de fer teletreball.
2: En una primera proposta que l'executiu ha plantejat als sindicats, el complement podria ser d'entre 90 i 200 euros. Els sindicats demanen que aquest plus s'apliqui a tothom, també als que fan tota la jornada de forma presencial.
0: Els esports són dies de semifinals a la ACB. La penya va per sota en aquestes semifinals contra el València, 2-0 ja. Per tant, està a una sola derrota de l'eliminació, Albert Benet.
3: El Joventut necessita guanyar demà a l'Olímpic de Badalona per mantenir viva aquesta semifinal després de perdre ahir per 90-76 en el segon partit.
0: El Barça busca avui la classificació per la final de l'ACB per la via directa.
3: Amb el 2-0 a favor, després de guanyar els dos primers partits al Palau Blaugrana, avui juga a la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre.
0: Debut amb victòria aquesta matinada dels Estats Units, anfitriona del Mundial de Futbol.
3: Una victòria clara contra el Paraguai per 4-1. Una altra de les anfitriones, el Canadà, es va estrenar ahir amb un empat a 1 contra Bòsnia.
0: Néstor Gómez, del Temps, bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Doncs avui tenim un dia totalment estable. Diríem que tenim un cap de setmana esplèndid, de sol, de ple estiu, amb un cel serè que predominarà tant dissabte com diumenge, i només diumenge a la tarda sí que s'espera alguns ruixats només al Pirineu, i el que sí que podem esperar és moltíssima calor. Ahir les màximes van tocar la xifra dels 35 graus a Vinebre. Avui s'espera que bona part de l'oest del país arribin als 35 i fins i tot arribin als 36. És el cas de Tortosa o de la mateixa ciutat de Lleida. I si avui fa calor, demà encara en farà més. Demà s'esperen valors de 37 graus a l'oest del país, a punts de ponent interior de les Terres de l'Ebre i a la Catalunya central màximes de 35 graus. I tot això amb nits cada cop una miqueta més càlides. Avui la més càlida cap a Portbou no ha baixat dels 24 graus. Ara mateix Mataró té 22 i si volem una mica més de fresca cal anar cap a Maials amb una temperatura actual de 11 graus.
0: Avui el suplement... Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Olga Ruiz, Marc Molins i Antoni Jalón. Molt, molt, molt atents a les 9 en punt del matí avui al suplement. Tothom atent a l'antena. Passaran coses que encara no podem explicar perquè no volem que s'espatllin. Dues hores. Avui a les 9 us poseu una alarma. A partir de les 10, l'hora negra de Maica Navarro, avui que ens visita la flamant guanyadora del Premi Revelació del Festival de Canes, Aina Clotet, a les portes que la seva pel·lícula, Viva, arribi als cinemes catalans. Un film on produeix, dirigeix i protagonitza la història de la Nora. És una dona de 40 anys a qui un càncer de pit li fa trencar els esquemes. Una història, entre moltes altres coses, sobre el desig de viure. A partir de les 11, el Mundial, molt més enllà del futbol, la petjada cultural, política i social d'un dels esdeveniments esportius més importants sota la mirada de l'escriptor Jordi Puntí, el director de la revista Paneca, Aitor Lagun, també la Sònia Gelmà i el Xavi Aldecoa. A partir de les 12, Pantalles i Cor, Joan Callarissa i Rebeca Rodríguez, i acabarem amb el Pep Noguer parlant d'orxata.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
7: Esclat. Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 750 euros de multa per llençar escombraries a la sorra.
8: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
1: El suplement, amb Roger Escapa. L'informatiu del suplement.
0: Passen 7 minuts de les 7 del matí després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra engeguen un dispositiu per mirar d'identificar i de localitzar armes de foc. Els Mossos van detenir 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que han posat en marxa aquest vespre, aquesta nit, per evitar el tràfic i la tinença d'aquest tipus d'armes. Ara bé, no se n'ha trobat cap, Oriol Pujador.
10: El dispositiu passa per la presència de més agents, tant uniformats com de país al carrer, en zones sensibles, com és el cas de la xarxa de transports públics o zones de la ciutat on hi ha hagut incidents amb armes de foc. Rafa Tello és intendent en cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana a Barcelona.
11: Donant-se a veure, ocupar l'espai públic, augmentar la visibilitat, al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals ara amb arma de foc que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
10: Durant l'operació d'ahir divendres, però, no es va localitzar cap arma de foc. Els 13 detinguts van ser arrestats per robatoris o furts, que els agents van presenciar, així com per ordres de detenció o d'estrangeria que tenien pendents. També es van intervenir 5 armes blanques. En total, els Mossos van identificar 254 persones que acumulaven més de 700 antecedents.
0: En aquest context, el comerç local i de proximitat reivindica el seu paper clau en la millora de la seguretat als carrers. La patronal PIMEC assegura que la presència de botigues i activitat quotidiana al carrer genera una vigilància informal que contribueix a prevenir conductes incíviques i redueix la delinqüència. Per això reclamen que el govern els consideri com una infraestructura essencial de país i fomenti polítiques que n'evitin el tancament.
2: El vicepresident de la petita i mitjana empresa, Antoni Torres, explica a Catalunya Ràdio que si es degraden els espais, les possibilitats de delinquir augmenten.
12: He vist que tots aquests carrers que tenen més vida es degraden molt menys ràpid que els carrers que no tenen vida. Aleshores, un entorn degradat és un entorn que afavoreix la delinqüència, perquè afavoreix que no passi gent, perquè no ens agrada anar per entorns degradats. A l'abandonar el carrer puja l'ocupació d'aquest carrer per determinats grups de delinqüents.
2: Una idea que comparteix l'arquitecte i urbanista Itziar González. Explica també aquesta emissora la sinergia entre la qualitat del comerç i el carrer.
13: perquè ens garanteix que si hi ha una activitat econòmica i comercial bona i agradable i de proximitat, ens garanteix que es millora molt l'espai públic que afronta. És a dir, veiem que hi ha una influència de la qualitat del comerç en la qualitat del carrer, i al revés, que tractar i fer agradable un espai de carrer dinamitza i millora el comerç.
2: Catalunya ha perdut prop d'11.000 petits comerços en 10 anys. Hi ha diverses causes, com l'augment del comerç en línia, els preus dels lloguers o la manca d'un relleu generacional.
0: Notícia d'aquesta matina: dels Estats Units han matat el líder del tren de Aragua amb la col·laboració militar de Venezuela. En un comunicat, el govern de Delcy Rodríguez ha confirmat l'operació conjunta contra el Niño Guerrero, que ha estat abatut a l'estat de Bolívar, al sud-est de Venezuela. Tot plegat suposa un pas més en la normalització de les relacions entre els dos països en l'era post-Maduro.
2: Donald Trump ha anunciat la mort del Niño Guerrero a la seva xarxa social. El president nord-americà ha qualificat l'operació militar de ràpida i letal i ha penjat el vídeo del moment de l'atac. A les imatges es veu una casa humil enmig de la vegetació que salta pels aires per l'impacte directe d'un projectil. El Niño Guerrero era el líder del tren d'Aragua, de la banda criminal més poderosa de Venezuela. Feia 3 anys que estava en parador desconegut i els Estats Units el buscaven com a líder del tren d'Aragua, designada organització terrorista per Washington. Sota aquesta premissa, l'administració Trump ha deportat més de 200 migrants veneçolans en una mega presó del Salvador, acusats de pertànyer a aquesta banda.
0: I en paral·lel, els Estats Units diuen que aquest matí han abatut diversos drons iranians que tenien com a objectiu vaixells comercials a l'estret d'Hormuz, malgrat que Donald Trump i l'Iran han repetit que estan molt a prop d'arribar a un acord. Pendents, doncs, si aquest cap de setmana finalment es materialitza una entesa entre Washington i Teheran, que tots dos diuen un altre cop que és imminent, tot i que algunes versions no acaben de concordar. Des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
14: Bon dia. Tot i la proximitat de la signatura del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, pronosticada per aquest mateix diumenge a la ciutat suïssa de Ginebra, la situació s'ha d'agafar amb pinces. Això s'hi ha d'afegir que la violència no s'ha aturat. Les darreres hores, els Estats Units asseguren haver abatut diversos drons iranians a prop de l'estret d'Hormuz. En cas que prosperi la signatura de Ginebra, es preveu que el període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord s'allargui fins a 2 mesos. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que l'acord és a prop en nombroses ocasions i després tot ha quedat en paper mullat. Val a dir, però, que aquest cop el preacord arriba corroborat pels negociadors pakistanesos i aquesta vegada també per oficials iranians. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió.
0: El jutge del cas Plus Ultra ha obert una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraban. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més de 1,3 milions d'euros. L'expresident espanyol està citat a declarar davant del jutge aquesta setmana. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
15: Bon dia. El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
0: Déu-n'hi-do. Avui, a partir de les 9, el suplement sumem també a la tertúlia al Marc Molins, advocat penalista, que ens ajudarà a desxifrar també algunes claus del cas Zapatero. En paral·lel, l'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació dels danys que causava la Dana des de primera hora del matí. El seu equip de govern li passava documents pel xat que compartien per actualitzar la situació en carreteres, en centres educatius i també en d'altres punts del País Valencià. Des de València, Alba Barbosa.
16: Abans de les 11 del matí, Carlos Mazón havia rebut en aquest grup de WhatsApp la situació a les carreteres i que a la província de València ja hi havia 59 municipis amb classes suspeses. Els consellers també li comuniquen que l'alerta vermella per pluges està activada i que hi ha inundacions en una residència de gent gran. Carlos Mazón només intervé en aquest xat a primera hora del matí. Demana a l'exconsellera Salomé Prades, ara investigada, que li actualitzin les dades de la Dana. També s'adreça al conseller d'Educació perquè estigui atent al tancament dels centres escolars. Mazón volia, segons escriu al xat, informar en detall de la situació per donar una imatge de control i calmar la gent. La jutge de la Dana ja ha incorporat aquests missatges de WhatsApp a la causa.
0: La militància de Junts per Catalunya decidirà el cap de setmana que ve qui serà l'alcaldable a la capital catalana. Els quatre aspirants donen avui el tret de sortida a la campanya d'unes primàries que van més enllà de Barcelona, Jordi Corbalan.
17: Un procés intern inèdit fins ara a l'espai postconvergent que servirà per mesurar forces entre les diferents sensibilitats que conviuen al partit liderat per Carles Puigdemont. Sentim en declaracions a Catalunya Ràdio l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament, Glòria Freixa.
18: Jo porto treballant en exclusiva per la ciutat de Barcelona i pels barcelonins des de fa 15 anys. No he tingut cap altre somni i estic molt i molt content de que en Xavier Trias, doncs em doni aquest suport personal i polític.
19: Tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona. He estat jo que he pres la decisió.
20: És públic que el president Puigdemont va oferir fa 8 anys, llavors les meves circumstàncies personals no m'ho van permetre. Tinc l'espineta clavada.
21: Soc la menys coneguda, probablement. Jo no em sento gens paracaigudista. Conec molt bé Barcelona.
17: Els aspirants es resisteixen a admetre el pols intern, però la direcció juntaire hauria preferit un candidat de consens sense primàries.
0: Ja tenim en marxa a la Unió Europea la nova política migratòria comuna que endureix el control de fronteres i permet l'ús de centres de deportació a tercers països. Diverses ONGs, com Oxfam i Intermón, denuncien que el nou model prioritza el control policial per davant del factor humà. El govern alemany ha valorat positivament l'acord durant la inauguració d'unes noves instal·lacions d'internament en frontera a l'aeroport de Berlín. Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
22: Bon dia. L'entrada en vigor del nou Pacte Europeu de Migració i Asil és clarament benvingut pel govern conservador alemany. Segons el ministre de l'Interior, el bavarès Alexander Dobrindt, per fi es tanca un període de descontrol, tal com ha dit ell, de disfuncionalitat.
23: Avui és el dia en què el nivell europeu agafa protagonisme. En els últims mesos hem pres decisions a escala nacional per frenar la migració il·legal. Hem tingut un èxit considerable, amb reduccions de fins al 70% en la migració il·legal. Avui, el nivell europeu decideix implementar el nou sistema migratori comú, que també comportarà reduir més la migració il·legal.
22: Tot i aquesta caiguda espectacular en el nombre de migrants, el govern ja ha anunciat que de moment es mantenen els controls a les fronteres internes. No s'aixecaran fins que es demostri que els controls exteriors acabats d'aprovar són realment efectius.
0: I ara anem fins a Belfast, on continua sota la vigilància d'un fort dispositiu policial per evitar més aldarulls contra els immigrants, una onada de violència atiada per l'extrema dreta. El nostre enviat especial a Belfast, el Quim Olivares, ha visitat alguna de les àrees on aquesta setmana s'han viscut episodis violents.
24: Molts dels joves encaputxats que aquesta setmana han cremat cases d'immigrants han estat instigats per partits britànics d'extrema dreta i d'ultradreta. Sentim Adrian Gelke, politòleg de la Queen's University Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
25: Reform UK, Restore Britain. Reform UK, Restore Britain, Elon Musk, actors externs, JD Vance. Aquestes són les persones que estan provocant problemes entre un grup relativament petit de persones a Irlanda del Nord i, de fet, a Irlanda.
24: La comunitat immigrant nord-irlandesa viu atemorida. Tenen por d'anar a segons quins barris fora del centre o fins i tot d'anar a la feina. Els ha passat a les infermeres d'origen indi, com ens ha explicat el doctor Satyavir Shingal, president de l'Indian Community Center de Belfast.
3: Tenen guàrdia de nit i guàrdia de dia, així que estaven una mica preocupades. Com hi anirem? Sent jo mateix metge, vam prendre algunes mesures per al nostre hospital. No obriu les portes laterals, només obriu l'entrada principal de l'hospital i aneu amb taxi. Veniu amb taxi.
24: Aquest doctor demana respecte per als que, com ell, han vingut de fora per treballar i contribuir a la societat nord-irlandesa.
0: La Generalitat es planteja pagar un complement als funcionaris que deixin de fer teletreball. Funció Pública ha posat aquesta mesura sobre la taula al grup de treball per aplicar la jornada de 35 hores.
2: El sindicat Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l'Administració de Catalunya ho rebutja i Comissions Obreres i la UGT demanen que aquest plus s'apliqui a tothom, també als qui ara fan tota la jornada de forma presencial. Sentim Manolo Fages, responsable de Funció Pública de Comissions Obreres, i Yolanda Adroé, d'UGT.
4: ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará porque no pueden teletrabajar y entonces qué medida compensatoria habrá y qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
5: El veiem amb uns ulls mentre es respecti que sigui una mesura voluntària. També entenem que aquesta mesura ha de ser reversible.
2: Els funcionaris de la Generalitat tenen dret a 2 dies de teletreball i fan una jornada de 37 hores i mitja a la setmana. La negociació entre administració i sindicats és molt incipient i no s'han concretat xifres, però en la primera proposta el complement per deixar el teletreball oscil·laria entre els 90 i els 200 euros.
0: Un quart i mig de 8 del matí, el Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista a Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Moró, Lluís Omar o Pol Guasch, també. Marta Vives.
6: Lluís Pasqual va assegurar a la tarda de Catalunya Ràdio que l'obra estava compromesa amb actors i escenografies en marxa, però després de la polèmica amb l'entrevista falsa a Montserrat Caballé, van acordar amb el Lliure retirar-la de la programació. Això ha confirmat el director del Lliure, Julio Manrique.
7: Vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació. I també li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res. I va minimitzar aquest tema i el va reduir a un pur assumpte de safreig. I també, com explicàveu, ens va fer aquesta proposta, que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
6: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle, primer trimestre de la temporada. No hi haurà Lluís Pasqual, però en canvi hi haurà noms fundacionals com els de Lluís Omar, Montsal Canyiz i Macolomer i, evidentment, Fabià Puigcerbé, a través de 2 exposicions del seu llegat com a escenògraf. La temporada 26-27 també compta amb noms com els de Miquel Masfiol amb una revisió de La vella Helena, la inaugural l'òpera dels Tres Rals, David Selves dirigirà un Enric IV antisistema i es podrà tornar a veure la monumental L'herència de Matthew López sobre els llegats i la memòria. Les entrades es posaran a la venda divendres que ve.
0: Aquesta setmana la NASA ha presentat la tripulació de la nova missió Artemis 3. Una nova missió del programa lunar que està formada per 4 astronautes, tots homes i de perfil militar, malgrat que l'objectiu encara no és trepitjar la Lluna, l'anunci de la NASA materialitza la croada de Donald Trump contra la diversitat. Des de l'Associació de Dones lamenten la falta de presència femenina des de Hipàtia Mars.
2: Sí, en el que portem de dècada, des del 2020, la NASA només havia exclòs les dones en una de les tripulacions de l'Estació Espacial Internacional. Aquest és el segon cop i això ha provocat indignació entre les dones del sector aeroespacial. A les enginyeres Mònica Roca i Carlota Keimer, astronautes anàlogues d'Hipàtia, no els convenç l'argument de meritocràcia que ha fet servir la NASA.
8: No és cert que ara ja no tinguem prou dones per poder ser escollides, perquè en la bossa d'astronautes hi ha un cert equilibri de gènere.
26: És realment negar el mèrit de moltes astronautes que tenen exactament la mateixa formació, el mateix background i les mateixes capacitats.
2: Això fa que la nova missió Artemis sigui ben diferent que l'anterior, quan fa només 2 mesos l'astronauta Christina Cook va fer història al convertir-se en la primera dona a orbitar la Lluna.
0: I ara música. Són els primers acords toques grasses que han desfermat l'eufòria al Cabró Rock en l'últim concert abans del comiat definitiu a l'Estadi Olímpic de Barcelona. La banda osonenca ha tancat la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que ha fet embogir les 30.000 persones que han assistit al recinte de la zona esportiva de Vic. Amb aquest concert, toques grasses ha estat l'últim abans de les 4 actuacions de comiat que farà a l'octubre a l'Estadi Olímpic. La primera jornada d'aquest festival també ha comptat amb els Amics de les Arts, els Tiets, Buhos i les sorpreses de l'argentí King Africa.
1: L'informatiu del suplement. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
10: Quina ratxa! Quants maig portes?
9: 150.
10: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb El Periódico, el teu quiosque, elperiódico.com.
11: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
12: Ara Lidl pizza de pernil i formatge per 1,95. T'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, mozzarella per 0,69. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
13: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
14: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
1: L'informatiu del suplement.
0: Avui els esports comencen amb bàsquet. La penya haurà de remar molt, molt, molt per jugar a la final de la CB de bàsquet després de veure com el València ha posat el 2-0 ja en les semifinals. Avui el Barça té el primer matchball per aconseguir la seva plaça en aquesta final, que podria ser catalana, tot i que aquesta derrota de la penya ho complica. Albert Benet, bon dia.
27: Bon dia. Una derrota a la pista del València per 90-76. Això vol dir que demà, a l'Olímpic de Badalona, la penya haurà de guanyar per mantenir viva aquesta semifinal. Si perd, el València es classificarà demà mateix per la final. Dani Miret, tècnic de la penya.
28: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
27: El València va dominar el partit en tot moment, va arribar a guanyar de 24 punts. I avui el Barça buscarà el bitllet per a la final, l'aconseguirà si guanya a la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre. Kevin Panther, escorta nord-americà del Barça.
29: The main goal is to win the next game.
30: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
27: Recordem que el Barça domina la semifinal per 2-0. Avui la vol liquidar per la via ràpida. Resultat d'aquesta mateixa matinada, debut amb golejada d'una de les anfitriones del Mundial de Futbol als Estats Units contra el Paraguai per 4-1. Una altra de les anfitriones, el Canadà, es va estrenar ahir amb un empat a 1 contra Bòsnia. Una de les favorites, el Brasil, debutarà la pròxima nit contra el Marroc. I una altra de les favorites, Espanya, debutarà dilluns contra Cap Verd. Una selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i amb 9 catalans en total. Tot fa pensar que el seleccionador espanyol Luis de la Fuente farà jugar Lamine Yamal uns minuts ja en aquest primer partit.
31: Valoraremos si tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos, o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
27: Són declaracions de la Fuente a Catalunya Ràdio. El Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país per al primer partit que ha de jugar la selecció de Ghana. Recordem que Partey està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada al jugador. El migcampista del Villarreal es quedarà a l'hotel de concentració de la selecció ghanesa a Boston. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervé en els processos d'immigració ni en la concessió dels visats. El Barça d'handbol juga aquesta tarda a les semifinals de la Champions a Colònia. S'enfrontaran a l'Alborg danès a partir de les 6. També avui l'Atlètic Barceloneta jugarà la final de la Champions masculina de waterpolo contra el Prorreco italià. El partit és a les 9 del vespre. Bronze del Sant Andreu en la competició femenina després de guanyar el Mataró per 11-9. I aquesta tarda, a partir de les 4, a Montmeló, el circuit de Barcelona-Catalunya, entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1. Lando Norris va ser ahir el més ràpid. Derrota de l'Igualada en el primer partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins a la pista del Liceo per 8-2. Demà segon partit també a la pista de l'equip gallec. I el Sabadell juga aquest vespre a partir de les 9 l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol al camp del Zamora.
3: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, amb el Blai Mercè i l'Ol Gàbalos, posem un artista més celebrat que d'altres. Avui, per petició popular, l'Oreja de Van Gogh, una dona que... enregistrada ja no desafina. Blai, Olga, bon dia.
1: Bon dia.
2: Per començar, dic que l'Oreja de Van Gogh és més que una dona, eh?
1: És un grup.
2: És un grup. Però bé,
0: que ha sobreviscut, a la seva cantant.
2: Ja se t'ha vist que,
1: 30 anys,
2: que, no, seria, que no seria el teu grup preferit.
0: No, és a dir, no l'he escollit jo, cosa que està molt bé, també, d'altra banda.
2: Ah, no? Jo pensava que sí.
0: No, aquesta no l'he escollit jo.
1: Home, per petició popular...
0: Però escolta'm, no seré jo qui ompli, que són 4 Sant Jordis?
2: 4 Sant Jordis.
0: Imagina't.
2: 6, 7, 26 i 27 de novembre.
1: Encara queda alguna entrada, eh?
2: I aniràs, Olga?
1: No.
2: No?
1: No. Hi ha aquest silenci dramàtic.
2: Home, però per què?
1: Doncs perquè és un grup que tampoc ha format part de la meva joventut, per dir-ho així.
2: I a treballar t'agradaria anar-hi o no?
1: A fer la
2: crònica?
1: Home, m'agradaria comprovar certes coses en directe, això sí.
0: De tots els retrobaments sonats que hi ha hagut els últims anys, l'operació econòmica més descarada per mi és aquesta.
2: Sí, sí, imagina't si és descarada que el Pablo Benegas, el guitarrista, que és una de les peces importants de la banda... va dir que no per coherència, perquè tot el que va passar amb la Leire, primer deien que no tornarien, que s'acabava el grup, em sembla una marranada, tot plegat, i un despropòsit, com van gestionar tot plegat, perquè al final, sigueu clars.
0: I els vídeos dels primers retorns d'ella, se la veu molt desfeta, se la veu una dona que no està bé. O sigui, no està bé ni per cantar, ni per estar dalt d'un escenari, ni per haver de suportar les crítiques que l'havien enfonsat altres vegades. És a dir, veus una persona que està molt vulnerable i la resta de la banda que s'està aprofitant d'ella per fer calés.
1: Totalment. I a més, vas veient com que hi ha... A veure, almenys des de fora, com que hi ha males decisions fins i tot, veient d'on ve Amaya Montero, està prenent unes decisions també fins i tot d'outfit, de com es vesteix i tot plegat, que crec que ajuden a crear encara més rum-rum al seu voltant.

0: les cançons les coneixem de sobres perquè les hem sentit els últims 20 anys a totes les radiofórmules. Explica'm una mica la història de la banda, perquè Amaia Montero, que és la cantant històrica, la primera i la que ara ha tornat als escenaris, ha estat durant molts anys doncs, fora de circuit i fora de l'oreja. Què va passar exactament i per què ara han tornat, Olga?
1: Doncs Amaia Montero va sortir del grup també perquè hi va haver una sèrie de moviments dintre de la banda que volien buscar doncs, nous objectius, canviar una mica de registre. Això va ser com cap al 2007, aproximadament, on es va incorporar...
2: Sí, l'últim disc va ser Guapa, sí. 2006, que ara, fa 20 anys.
1: Doncs dia. Llavors es va incorporar Leire Martínez, també Amaia Montero volia fer la seva carrera en solitari, etcètera, etcètera, però...
2: Ho va intentar, però...
1: no li va sortir, el que... Però va ser un moviment una mica estrany, perquè si realment vols canviar de direcció, no agafes una cantant que té exactament la mateixa veu que Amaia Montero, no? I aquí és on comença aquest camí una mica estrany del grup, perquè segueixen... És com si haguessin trobat una còpia de Amaia per seguir una mica fent el mateix i seguir revivint o tornant a... Bueno, sí, revivint tots els discos anteriors, sí, i revivint de renda, bàsicament.
2: I poder seguir fent gires i seguir cantant aquestes cançons, sí, que la gent espera, no? Es passaven unes coses als concerts, que era que la gent anava allà a escoltar les cançons velles, no? Escoltar els hits.
1: Clar, llavors,
2: I sí que,
1: cançons,
2: sí que havien anat traient discos, però són discos que no tenen, no passen a la història, saps?
1: Això és
2: no tenen
1: com si se t'hagués mort el cantant, per dir-ho així.
2: Sí,
1: és com un
2: totalment.
1: Queen, diguem, que intenta...
2: O un sau.
0: Sau. O sigui, casa nostra, sau.
1: El que passa és que, clar, i després la teva cantant no s'ha mort, sinó que està intentant fer una altra cosa que, pobra, no li va... No, ha publicat dos discos en solitari, no li han sortit bé, i Amaia Montero doncs, va entrar en una espiral doncs, de depressió, excessos, atacs d'ansietat, i també...
0: Això va ser previ a la seva sortida o arran de la seva sortida o de que la part de l'oreja?
1: Jo crec que ha estat després.
0: Es va barrejar,
1: després, perquè ella va publicar un primer disc on se la veia com molt... Com dient, és la meva nova etapa, vull triomfar, vull ara vull fer les meves cançons, vull canviar de registre, i no li va sortir bé.

0: Això és La Playa, que és una de les cançons més conegudes.
1: És una cançó brutal, La Playa. és que, a veure, L'Oreja de Van Gogh és un manual de cançons pop perfecte.
0: Sí.
1: És
0: jo
1: com
0: sempre
1: dir,
0: he tingut el
1: anem
0: dubte...
1: a buscar la cançó perfecta. Ells ho van aconseguir, no una, ni dos, ni tres, ni quatre, ni cinc.
2: De qui és mèrit, això? És el compositor, qui
1: del
2: és?
1: Del Pablo Benegas, jo crec, sobretot, el guitarrista que per
2: ser... O sigui, el que s'ha esborrat d'aquesta gira.
1: El que s'ha esborrat, sí. I que per ser és fill de...
0: Anava a dir el mateix.
1: Digue-ho tu, va.
0: És fill de Chiqui Benegas, històric dirigent del PSOE basc.
1: Sí, imagina't.
0: Vull dir que imagina't,
1: o sigui,
0: tenir...
1: Un nepo baby, no? Que diríem.
0: Sí, més o menys.
1: I jo crec que ell és qui portava el grup Millors Idees, que havia escoltat moltíssima música, i després es va trobar, doncs, una gran cantant, que és Amaia Montero, amb molt de carisma, jo crec, i amb una veu d'aquelles que se queda i una vocalització perfecta. Jo crec que és la cantant pop ideal per un grup.
0: Saps qui em pensava que era catalana?
1: Per la pronunciar,
0: perquè
1: aquesta...
0: Perquè fa les L's així com molt pronunciades, veritat, sí, i pensava, aquesta noia d'on ha sortit.
1: Sí, a mi també em resultava molt familiar, aquest accent. Però era que vocalitzava molt. Sí. De fet, no sé qui va dir que els catalans som els que parlem millor castellà, perquè vocalitzem millor i diem tots els sons.
0: Jo sempre he tingut el dubte de fins a quin punt L'Oreja de Van Gogh, que és un grup nascut als 90, realment han deixat llegat. O sigui, tenen fans, hi ha gent que ha recollit la seva forma de fer cançons, de cantar, etc. I sí, i és cert, perquè ara mateix ens trobem a gent com Nil Moliner que fan aquest tipus de versions.

0: Te voy a escribir la canción más bonita del mundo.
1: Què et sembla aquesta versió?
2: M'ha recordat una mica Jarabe de Palo. Eh?
1: Ostres, sí.
2: No? Que de fet, Jarabe de Palo, juntament amb l'Oreja
1: sí,
2: de Van Gogh,
1: pot ser, pot ser.
2: I Estopa, són els tres grups, i jo crec que van marcar els al principi de dècada i de segle i de mil·lenni a l'estat espanyol. I de fet, l'Oreja de Van Gogh, amb el permís de Mecano, és el grup espanyol que més discos ha venut de la història. Em sembla una fita brutal. I el que diem del llegat...
1: O sigui, estàs dient que segurament no caldria ni que fessin concerts, ja?
3: Puc explicar una intimitat?
2: Ah, no, clar que no. I tant, intimitat.
1: Vinga, va.
3: El saxofonista de Jarabe de Palo, l'històric Jimmy Jenks Jiménez, és el meu veí.
2: Ho has d'explicar, això.
3: És, no, és que cada dia que ens trobem llançant les escombraries, dic, hosti, quina llegenda.
2: I no hem fet Jarabe de Palo,
3: I no hem fet Jarabe de Palo.
1: I l'escoltes, no... assaja a casa. Assaja...
3: I tant, i tant, sí? I tant. Oh, l'ensenya el saxo a la meva criatura.
1: I toca
3: sí,
1: el bonito
3: si
1: i totes aquestes coses.
3: No, perquè té... O sigui, bueno, van fer també tornar amb Jarabe de Palo sense això, Pau Donés.
1: Això és un altre tema.
3: I van
2: això,
3: fer una,
2: això és un meló.
3: Una gira per Sud-amèrica.
1: Si obrim aquest meló, potser no tornem a la ràdio.
3: Però ara ell té altres projectes.
2: Jo crec que hauria d'haver una legislació amb això.
3: No, bueno, és que a més, o sigui... Clar, com que el tinc de veí, vaig dir, bé, i em va dir, no, ara me'n vaig a fer les Amèriques un temps i tal. I vaig dir, bueno, vas a veure què ha fet, perquè com que evidentment tot està enregistrat, i vaig buscar l'espectacle, el show que vam fer. I ell lidera molt amb el saxo al mig. Però després hi ha moments que em van semblar pornogràfics que posen la veu del Pau Donés a través de la pantalla, amb vídeos enregistrats. Hi han dos cantants que es van alternant. És a dir... un exercici molt, molt, molt agafat amb pinces. Molt agafat amb pinces.
2: I el problema és que els interessos són purament econòmics.
1: Sí, totalment.
2: I no de retre homenatge.
3: Sí.
1: S'hauria de veure
2: en general,
1: qui gestiona el llegat, no?, també de Jarabe de Palo, perquè es pugui fer un projecte
2: així. El seu germà.
1: El seu germà. Sí. Això és com quan Supertramp o Pink Floyd es van separar, que hi havia una part del grup que podia tocar un repertori, podia utilitzar el nom del grup, i altres no. Mm-hmm.

0: Això no és l'Oreja de Van Gogh, no és Amaia Montero, però és una cançó per fer, per parlar d'un moviment de el Donosti Sound, que va ser una escena musical dels anys 90 a Sant Sebastià, a Donosti, de grups com Le Mans, La Buena Vida, Family, que es basaven en fer un pop molt minimalista, d'arrel independent, molt alternatiu, però a la vegada també molt dolç. I aquí hi ha molta controvèrsia amb tot això, que és si l'Oreja de Van Gogh van rebre la influència de tot aquest moviment que arribava a Donosti. La meva teoria és que una mica sí.
1: Jo crec que van créixer amb això,
0: sobretot potser la Maia no tant, però el Pablo, el guitarrista, que es movia en aquests ambients i tot això. I aquest coneixement del pop portat més sofisticat,
1: i també no? diré una, jo,
0: va fer que l'Oreja fos diferent.
1: I crec que també van rebre influència del Donosti Sound a l'hora de fer les lletres, no? Perquè tant Donosti Sound com l'Oreja de Van Gogh parlen de coses com molt quotidianes, no? De tal dia, tal hora, et vaig trobar, vaig anar a aquest bar, parlen de llocs concrets, i crec que aquesta quotidianitat en les lletres també és d'aquí.

0: Maya a Maya i tiro perquè Maya em toca, no?
1: De Montero Romero.
2: Sí, sí. Home, ella sempre, ja quan estava a Operación Triunfo, a Maya Romero, en aquest cas, sempre ha dit que l'Oreja de Van Gogh era una de les seves grans influències. I, de fet, hi ha algun vídeo de l'època d'Operación Triunfo on ella fa versions a la guitarra de l'Oreja de Van Gogh. I, per tant, és una, allò que dèiem de les influències, no? Doncs mira, a Maya també ha recollit el llegat.
0: Sí, sí, i aquí a Catalunya mateix tenim la Maria Jaume, que és gairebé presidenta del club de fans de l'Oreja de Van Gogh,
2: sí,
0: també.
2: No?
0: O sigui que hi ha... el llegat de l'Oreja de Van Gogh...
1: Sona una mica diferent, Maria
2: Sorella
1: Jaume.
2: De Van Gogh.
0: Sí, sí, però la influència hi és.

0: això què és? Això no és... És Lady Martínez, eh?
1: En solitari.
0: Això és el primer single que va gravar Lady Martínez després de sortir de
1: l'oreja. Això és la venjança.
0: Això és la... Sí. Home, aquesta, aquest tema, que es diu Mi nombre, està ple de frases que es pot, tenen un doble, doble lectura. De fet, ja la primera frase és com... que se creen que és que mi culpa, no? Van a escuchar un... no sé,
1: vull dir que... Té una bobassa, per això.
2: Sí, sí, sí. Jo crec que al final li han fet una mica un favor a Leire Martínez, perquè fins que va passar això, Leire Martínez era la substituta de la Mai a l'Oreja de Van Gogh, no sé què, i ara s'ha fet un nom. Jo crec que la coneix molta més gent i està fent una carrera en solitari que ja ho veurem. Ja ho veurem què passa.
0: Ha demostrat una personalitat que fins ara no podia, no podia demostrar-la.
1: Va, acabem amb Nostàlgia de la Bona, un dels clàssics de l'Oreja de Van Gogh. Va, som-hi.

0: Avui els meus ídols del suplement, l'Oreja de Van Gogh, que ben aviat aterra al Palau Sant Jordi de Barcelona amb la potser presència de Blai Mercè i Olga Balós, si és que
1: home,
0: algun oient generós
2: jo no,
0: els convida.
2: Jo no pararia per anar-hi, però...
0: No, si algun oient,
1: home,
0: potser
1: si
0: després d'aquesta...
2: Si em conviden, hi vaig amb molt
1: sí,
2: de glosa.
1: Sí, sí.
3: I a pista, eh?
1: Sí, sí, i a ballar, i escoltar
3: saltar,
1: com la gent canta,
3: sí.
1: i aquestes coses.
0: Gràcies a tots dos. Arriben els anuncis, va. No tan interessants, potser, com l'Oreja de Van Gogh. Ara tornem al suplement. Salut.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: A cada partit juguem tots amb el 50 que tornen els iogurts grecs Danone Pack de 4. En compres un i la meitat et tornen un cupó que et dona per molt fins al 24 de juny.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
4: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: 300 grams de paraules.
7: Mig litre d'actitud.
6: Una cullerada de silenci.
7: Dos reflexos de llum.
6: 5 quilos de cadira.
7: I si convé, 150 grams d'ulleres.
6: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
8: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
9: Contes, novel·les, poemes, cançons...
8: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
10: Passen 5 minuts de 3 quarts. De 3 quarts de 8, Núria Pujades, titulars, bon dia.
11: Molt bon dia.
10: El dispositiu dels Mossos per localitzar armes de foc acaba amb 13 detinguts.
11: Ha estat aquesta nit, però no s'ha trobat cap arma de foc. L'operatiu arriba després de 2 tirotejos mortals en menys d'una setmana a Barcelona.
10: Els Estats Units han matat aquesta matinada el líder de l'organització criminal veneçolana Tren de Aragua.
11: L'operació militar per executar-lo s'ha fet a Venezuela i en col·laboració amb el govern del país. És la banda criminal més poderosa de Venezuela.
10: Tot això mentre Donald Trump confia signar l'acord de pau amb l'Iran aquest cap de setmana, mentre continuen els atacs a l'estret d'Hormuz.
11: Sembla que el pacte està més a prop que mai, confirmat també per l'Iran, però les versions sobre l'acord de Washington i Teheran no coincideixen.
10: El PSOE conté l'alè per l'ampliació de la causa de José Luis Rodríguez Zapatero per les joies trobades al seu despatx.
11: El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol, ara per possible frau i contraband per unes joies que s'han taxat en 1.300.000 euros.
10: La Fiscalia manté les mesures cautelars contra Jonathan Andic, entre altres motius per uns missatges privats amb el seu pare.
11: I per un de molt concret, enviat del fill al pare 5 mesos abans de la seva mort, i deia: "No m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te."
10: Maica Navarro, avui a les 10 al suplement. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà sobre l'amnistia el proper 16 de juliol.
11: Si el pronunciament del tribunal és favorable, la pregunta és quan podrà tornar Carles Puigdemont. Si el Constitucional marxa de vacances amb aquesta carpeta oberta, es podria resoldre ben bé a la tardor.
10: El govern estudia pagar un complement als funcionaris que deixin de fer teletreball.
11: En una primera proposta que l'executiu ha plantejat als sindicats, el complement podria ser d'entre 90 i 200 euros.
10: El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari.
11: Per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació del proper curs.
10: Elon Musk ja és la persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna. La primera persona.
11: Consolida així la seva posició com l'home més ric del món. Ho ha assolit després de la sortida a borsa de la seva empresa SpaceX.
10: I als esports, la penya es complica la vida per passar la final de la CB de bàsquet després de perdre contra el València, que posa el 2-0 en les semifinals.
11: I avui, en canvi, el Barça té el primer matchball per aconseguir la seva plaça per la final a les 8, Gran Canària-Barça.
10: Marina Laminos, avui les portades dels diaris, titulars per Zapatero i per Elon Musk.
12: L'Ara i la Vanguardia, avui amb portades pràcticament idèntiques. A la part superior, un titular. En el cas de l'Ara, el jutge investigarà Zapatero també per delicte fiscal i contraband, i en el cas de la Vanguardia, el jutge també investiga si Zapatero va cometre algun delicte per les joies. A sota d'aquests titulars, imatges d'Elon Musk projectat en un edifici de Times Square a Nova York. Musk, primer bilionari del món, diu l'Ara, i Musk ja és el primer bilionari de la història, diu La Vanguardia. En canvi, el periòdic en titular avança que la Generalitat compra les tres xemeneies del Besòs i a sota. La imatge en aquest cas és del Lleó 14 en Felip VI. Ahir a l'aeroport de Tenerife destaquen les tres paraules que va pronunciar el pontífex: tots som immigrants. I el punt avui, objectiu canvi polític. Tots els escenaris estan oberts al País Valencià a un any de les eleccions.
10: Felip VI i Lleó 14 també són protagonistes de la premsa que s'ha dit a Madrid, excepte El País, que també destaca en la imatge la celebració d'Elon Musk després de l'exitosa sortida a borsa de SpaceX.
12: I en titular, el jutge investiga Zapatero per frau fiscal amb les joies. També El Mundo, més valoratius, el jutge impedeix que Zapatero s'alliberi del delicte fiscal de les joies. I imatge per al Papa i el Rei a l'aeroport de Tenerife, els dos mateixos protagonistes també a la portada de l'ABC, Pontífex i Felip VI somrient, i titular, Zapatero perseguit per delicte fiscal i contraband per les joies. I a La Razón, no només dedica la imatge al Rei i al Pontífex, també un titular sentimental. El Papa va tornar a Roma en l'avió del Rei després d'un viatge emotiu i inoblidable.
10: Albert Fusti, els anys i anys per molts anys. Avui bufarà 63 espelmes, Adrià Puntí.
13: Ui, per oblidem perdent, saps si tots som més.
14: Artista polifacètic i...

0: 50.000 euros, en aquestes 9 temporades s'ha convertit en una llegenda del club i ha aixecat fins a 23 títols. El curs vinent, però, els culers ja no elaboren més vestida blaugrana.
1: Vida social. Marta Ferrer, aquests són els Figaflaues, caps de cartell d'aquest dissabte al Cabra Rock.
2: Per la segona i última nit del festival també hi passaran Uineta, Alex Ambusto i Joan Dausà, entre d'altres. Els concerts arrenquen a les 5 de la tarda i s'allargaran fins que surti el sol a la zona esportiva de Vic, que encara es poden comprar entrades de dia per 60 euros.
1: Al TNC es pot veure Peeping Tom, Cròniques.
2: La companyia belga torna a endinsar-se en els seus mons foscos i onírics amb aquest muntatge, que és un viatge en el temps sobre cinc figures atrapades en un laberint temporal. Avui, a funció a les 7 de la tarda, les entrades es poden comprar per 34 euros.
1: El Teatre Condal, Joan Pera desplega tot el seu repertori.
2: Amb l'auca del senyor Pera, un dels grans veterans de l'escena catalana puja a l'escenari en solitari per fer un recorregut a través dels seus records i experiències teatrals en un monòleg per riure i emocionar-se. Avui, a funció a 5:45 de la tarda i a 8:00 del vespre, les entrades es poden comprar a partir de 23 euros.
1: Al Masnou es pot assistir al festival La Sal.
2: El Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia celebra la seva segona edició amb una programació centrada en alguns dels grans temes del periodisme contemporani, com ara la guerra a Gaza, les migracions, la crisi climàtica o la lluita contra la desinformació a les xarxes. Serà al recinte La Calàndria des de les 10 del matí a 8:45 de la nit.
1: I avui també és un bon dia per comprar vinils al Mercat de Sant Antoni.
2: La fira de discos Grand Prize Vinyl Fest reuneix més de 1.000 vinils, entre LPs i singles, i comptarà amb expositors de Catalunya, França, Alemanya i Estats Units. S'hi pot passejar de manera gratuïta de 10 del matí a 8 del vespre.
1: 3 minuts per les 8, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Deformació professional.
3: Walker Water ho havia fet tot damunt d'una planxa de surf. Havia viatjat arreu del món, havia evangelitzat les platges més indòmites. I fa poc, el gremi l'havia reconegut com el millor entre els millors en una cerimònia oficiada a Hawaii. Però avui s'ha llevat i ha decidit que plega. Per commemorar-ho, s'ha vinclat davant de la seva planxa de surf que presideix el menjador i ha basat el terra, el seu nou ecosistema. Estrenar una vida no era una cosa fàcil, ni tan sols per a un campió com en Walker Water. I un cop s'ha incorporat, ha sentit una profunda desorientació. Ha trucat un amic perquè li suggerís un pla terrestre i l'ha convidat al futbol. El cert és que en Walker Water s'ha atabalat de tanta gent que hi havia. Però de sobte s'ha presentat l'onada. Milers de persones s'han aixecat del seient per estirar els braços en una coordinació marcial. I en Walker Water s'ha deixat emportar pel seu instint. Ha utilitzat el seu pobre amic de planxa i s'ha col·locat al damunt per surfejar la grada. Ha aconseguit donar una volta sencera enmig d'una gran ovació, fins que dos taurons amb armilles llampants se li han llançat a sobre.
1: Música.

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics de so. Avui és el torn de Blai Iniesta. Blai, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem a les 8?
1: Amb Olivia Rodrigo i aquest tema que es diu You Plus Me Equals a Heart. L'artista californiana va presentar ahir el seu tercer treball titulat You Seem So Pretty Sad For a Girl So In Love. Un disc ple de cançons d'amor, algunes tristes i altres no tant, com aquesta, You Plus Me Equals a Heart.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

Dissabte 13 de juny del 2026, el Mundial ja està en marxa. De moment està dissenyat pels que els agrada viure de nit. Està pendent d'un apassionant Haití, Escòcia, o d'un entretingut Austràlia, Turquia. Requereix canviar el llit pel sofà, una bona televisió i algunes explicacions difícils de justificar amb la parella. Ens espera un mes de partits d'un darrere l'altre, de vigilar que no es lesioni cap jugador del Barça, d'assistir en directe a la consagració de Lamine Yamal com a estrella mundial i de veure com els apòstols de no mesclar política i esport justifiquen qualsevol moment grotesc que protagonitzi Donald Trump al llarg del torneig. Si la FIFA va entregar la seva ànima a Qatar l'any 2022, ara l'ha entregat a un president dels Estats Units que, en només 6 mesos, ha esborrat tots els límits possibles dins i fora dels Estats Units. Els gols ho amaguen tot, perquè és llaminer veure cavalcar Kylian Mbappé o desitjar per enèsima vegada la resurrecció de Neymar, però el panorama, si s'eleva una mica la mirada, és devastador. Hi ha hagut àrbitres que per la seva procedència no han obtingut permís per entrar als Estats Units. Res de tot això envermelleix les galtes de Gianni Infantino, president de la FIFA, que ha preferit entregar-se a Trump. Fa uns mesos, de fet, va fer costat a la seva candidatura com a Premi Nobel de la Pau per compensar el disgust que es va endur en veure com el guanyava Maria Corina Machado, Infantino li va fer un guardó a mida. Es deia Premi de la Pau de la FIFA i la seva entrega il·lustra un gran concepte que va popularitzar en el seu dia José María García. Ser un abraçafaroles. En el català que agradarà als assessors lingüístics de Catalunya Ràdio, abraçafanals o llepaculs. El problema del Mundial, a risc de caure en la demagògia, és que el desmuntatge explícit dels grans consensos dels Estats Units es quedarà en les prèvies i es diluirà quan s'acostin les eliminatòries decisives. Perquè no ens enganyem, a ningú li molestarà que sigui Trump qui entregui la Copa del Món sempre que la reculli el capità de la seva selecció preferida. La història ens diu que els Mundials són qüestió de política i de poder i que les taques acaben marxant amb el pas del temps. Perquè ja som grandets per veure el contrari i a la immensa majoria dels espectadors els importa més qui guanya que no pas les circumstàncies. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: De seguida, l'informatiu del suplement. Avui tots molt, molt, molt atents a l'antena a les 9 en punt del matí. Sentirem una veu que fa molt temps que tothom busca, però que fins ara ningú ha aconseguit convèncer. A les 9 en punt, el suplement. No puc explicar res més perquè no vull que s'espatlli. Ben atents a les 9, sisplau, al suplement. Quin temps farà avui, Néstor Gómez? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs un temps molt càlid, ambient d'estiu, el que ens ha d'acompanyar tant dissabte com diumenge, temperatures enfilades ben amunt cap als 34-35 graus a punts de la Catalunya central, però cap a ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre es pot enfilar cap als 36 graus. I la cosa no queda aquí, perquè de cara a demà encara en farà més, s'esperen valors de 37 graus i no descartaríem que alguna població de ponent o de les Terres de l'Ebre demà arribés als 38. Tot això amb un cap de setmana que és el darrer de la primavera amb ambient d'estiu, però recordem que el proper dissabte, la setmana que ve, ja canviarem a l'estació astronòmica de l'estiu, doncs aquest darrer cap de setmana amb temperatures d'estiu i ambient estival, perquè el sol ens acompanyarà durant tot el dia i només diumenge a la tarda s'esperen alguns ruixats a l'àrea del Pirineu. Ara mateix tenim 12 graus a la Seu d'Urgell i a Batea 21 graus.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Aquesta nit els Mossos han desplegat un macrooperatiu contra el tràfic d'armes de foc, un operatiu que arriba després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana, l'últim al carrer Balmes en plena llum del dia. En l'operatiu s'han detingut 13 persones, però no han trobat cap arma de foc. Més detalls, Oriol Pujador, bon dia.
3: El dispositiu passa per la presència de més agents, tant uniformats com de paisà al carrer, en zones sensibles, com és el cas de la xarxa de transports públics o zones de la ciutat on hi ha hagut incidents amb armes de foc. Rafa Tello és intendent en cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana a Barcelona.
4: Donant a veure, ocupar l'espai públic, augmentar la visibilitat, al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals ara amb arma de foc que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
3: Durant l'operació d'ahir divendres, però, no es va localitzar cap arma de foc. Els 13 detinguts van ser arrestats per robatoris o furts, que els agents van presenciar, així com per ordres de detenció o d'estrangeria que tenien pendents. També es van intervenir 5 armes blanques. En total, els Mossos van identificar 254 persones que acumulaven més de 700 antecedents.
1: Aquesta tendència a l'alça d'assassinats a ple carrer derivada del crim organitzat i el tràfic de drogues ha provocat que el govern es plantegi canvis legals per endurir les penes per delictes de tinença d'armes, tinença il·legal d'armes i cultiu de marihuana. De 2 a 5 anys per tenir armes de manera il·legal o de 6 a 9 anys la pena de presó per cultiu o tràfic de marihuana. Fiscals i sindicats dels Mossos aplaudeixen la proposta del Departament d'Interior d'incrementar aquestes penes. La presidenta de l'Associació de Fiscals, Cristina Deixaus, i la portaveu del sindicat policial FEPOL, Imma Viudes, en declaracions a aquesta casa.
5: Efectivamente, las penas tienen que tener un efecto disuasorio. Si en nuestro país las penas son más benignas que en los países del entorno, será normal que los delincuentes vengan a fincarse aquí.
6: Estem a favor d'una resposta penal més contundent, però també estem a favor, doncs, tenir més recursos, més protecció.
1: En canvi, des de l'Associació de Jutges per la Democràcia, que és minoritària al col·lectiu, consideren que les penes ja són prou altes. Maria del Prado Escoda n'és la portaveu.
7: No és una pena ridícula, sinó que és una pena ajustada a la naturalesa dels fets. El que potser trobem és un sistema que hauria de ser potser més eficient. I la falta d'eficiència, la falta de rapidesa, la falta de mitjans a l'administració de justícia sí que pot arribar a provocar certa impunitat.
1: I enmig de tot aquest debat, qui reivindica el seu paper per la millora de la seguretat dels carrers és el comerç local. La patronal Pimec assegura que la presència de botigues i activitat quotidiana al carrer genera una mena de vigilància informal que contribueix a reduir la delinqüència. Per això reclamen que el govern els consideri com una infraestructura essencial de país i fomenti polítiques que n'evitin el tancament. El vicepresident de la petita i mitjana empresa és Antoni Torres.
8: Tots aquests carrers que tenen més vida es degraden molt menys ràpid que els carrers que no tenen vida. Un entorn degradat és un entorn que afavoreix la delinqüència, perquè afavoreix que no passi gent, perquè no ens agrada anar per entorns degradats. A l'abandonar el carrer puja l'ocupació d'aquest carrer per determinats grups de delinqüents.
1: De seguida entrem en les darreres novetats del cas Zapatero i de les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran, però abans destaquem una notícia d'aquesta matinada, i és que els Estats Units han matat el líder de Tren de Aragua, és la banda criminal més poderosa de Veneçuela i per la qual es va crear la megapresó del Salvador, on Trump ja hi ha deportat més de 200 migrants veneçolans acusats de pertànyer a la banda. El líder de Tren de Aragua feia 3 anys que estava en parador desconegut i l'operatiu per matar-lo l'han fet els Estats Units amb la col·laboració militar de Veneçuela, un pas més en la normalització de les relacions entre els dos països en l'era post-Maduro. En un comunicat, el govern de Delcy Rodríguez ha confirmat l'operació conjunta contra el Niño Guerrero, que ha estat abatut a l'estat de Bolívar, al sud-est de Veneçuela. Trump n'ha anunciat la mort a la seva xarxa social, el president nord-americà ha qualificat l'operació militar de ràpida i de letal i ha penjat el vídeo del moment de l'atac. A les imatges es veu una casa humil enmig de la vegetació que salta pels aires per l'impacte directe d'un projectil. En paral·lel, el que encara no pot anunciar Donald Trump a bombo i plateret és l'acord de pau amb l'Iran. Tot i que sembla que el pacte està més a prop que mai, així ho confirma també l'Iran, i que podria signar-se fins i tot aquest cap de setmana, no acaben de posar-se d'acord amb la lletra petita i les versions de Washington i de Teheran no coincideixen del tot. A l'espera d'aquest acord, aquestes últimes hores han continuat els atacs a l'estret d'Hormuz. Des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
9: Bon dia. Tot i la proximitat de la signatura del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, pronosticada per aquest mateix diumenge a la ciutat suïssa de Ginebra, la situació s'ha d'agafar amb pinces. Això s'hi ha d'afegir que la violència no s'ha aturat. Les darreres hores, els Estats Units asseguren haver abatut diversos drons iranians a prop de l'estret d'Hormuz. En cas que prosperi la signatura de Ginebra, es preveu que el període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord s'allargui fins a 2 mesos. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que l'acord és a prop en nombroses ocasions i després tot ha quedat en paper mullat. Val a dir, però, que aquest cop el preacord arriba corroborat pels negociadors pakistanesos i aquesta vegada també per oficials iranians. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió.
1: 5 minuts per un quart de 9 del matí. El cas Zapatero s'amplia als jutjats i sobretot es complica pel PSOE, que espera si la declaració del seu expresident aquesta propera setmana als jutjats els pot fer respirar més tranquils o no. Ara el jutge del cas Plus Ultra ha obert una altra investigació contra José Luis Rodríguez Zapatero i ho ha fet per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. En un primer moment, la portaveu de Zapatero va xifrar entre 30.000 i 50.000 euros i ara, en una taxació d'experts, ho eleva fins a més d'un milió d'euros, 1,3 milions. Per això el jutge ha obert una altra causa per un possible delicte fiscal i de contraband. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
10: Bon dia. El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies.
1: Déu-n'hi-do, les preguntes que ens venen al cap són moltes. Com justificarà Zapatero la tinença d'aquestes peces d'alta gamma? Si és una herència, s'ha de declarar?
11: Si ha vingut via herència, s'han de declarar en la declaració de l'herència i en l'adjudicació especificar a qui es van adjudicar aquestes joies i declarar-ho amb el seu valor en l'autoliquidació de l'impost de successions.
1: I si és un regal?
11: També ha de tributar, en principi, qualsevol guany patrimonial gratuït s'ha de justificar l'origen. Estem parlant d'unes joies d'un valor molt alt.
1: Són les respostes del catedràtic de Dret Financer i Tributari de la UB, José Andrés Rozas. A partir de les 9 també incorporarem avui a la tertúlia el Marc Molins, advocat penalista. La situació de Zapatero arrossega el PSOE i, per descomptat, també el president espanyol Pedro Sánchez. Avui Isabel García Pagán titula la seva anàlisi de La Vanguardia Sánchez entre el cel i l'infern, Núria Pujades.
12: Sí, i ve a dir que, malgrat la visita del papa, ha estat un bàlsam per Sánchez enmig de tots els casos judicials que l'envolten, el papa no ho arregla tot. Per García Pagán, la nova peça que ha obert el jutge Zapatero per possible frau fiscal i contraband enterra el seu llegat polític i Sánchez es queda sense banderer de l'exemplaritat i dels drets socials. De fet, afegeix, la preocupació per la corrupció s'ha triplicat entre l'electorat del PSOE i la valoració i la confiança en el president han caigut fins a 5 punts, segons l'últim 6. I tornant al papa, recorda García Pagán que la visita no es tradueix en vots perquè la bossa electoral del PSOE es nodreix de catòlics no practicants i ateus. Per tot plegat, diu, Sánchez està entre el cel i l'infern, però amb Lleó 14 de nou a Roma, ara el PSOE és qui està més a prop de les brases.
1: També els jutjats continuen la investigació per aclarir com va morir Isaac Andic, el fundador de Mango. Un dels detalls que han transcendit aquestes últimes hores són alguns dels missatges que s'han pogut recuperar del telèfon mòbil de Jonathan Andic. Per exemple, un missatge que li va enviar el seu pare 5 mesos abans de morir i que deia, obro cometes, no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te. Tanco cometes. És un dels missatges en què es basa la Fiscalia per oposar-se a aixecar les mesures cautelars contra Jonathan Andic. Jonathan Andic, investigat com a presumpte autor de la mort del seu pare, va demanar que es retiressin aquestes mesures cautelars, com la prohibició de sortir del país i les compareixences setmanals, però la fiscal que porta el cas, Teresa Ioldi, s'hi nega perquè considera que hi ha risc de fuga per la seva alta capacitat econòmica i per la duresa de les penes a què s'enfronta. A més, el Ministeri Públic també suposa a tornar-li el milió d'euros de fiança que va pagar. A partir de les 10, com sempre, la Maica Navarro, amb tots els detalls d'aquest sorprenent missatge del mòbil d'Andic fill al seu pare, 5 mesos abans de la seva mort, a partir de les 10, l'hora negra de Maica Navarro, el suplement. També parlarem amb la Maica sobre el cas del nadó maltractat que va ingressar a la Vall d'Hebron amb lesions importants. Ara hem sabut, el pare del nadó va admetre davant familiars que alguna vegada l'havia tractat de forma brusca. És el que han declarat aquest divendres a la Ciutat de la Justícia els familiars paterns i materns de la criatura. El germà del pare l'ha descrit com un home de gran envergadura i maldestre, però ha afegit que no ha tingut mai actituds o reaccions violentes. Per la seva banda, els familiars de la mare han afegit que no troben cap explicació sobre les lesions que tenia el nadó. Tot plegat en una setmana en què el Departament de Salut ha sancionat amb multes de 6.000 euros els hospitals Sant Joan de Déu, Sant Pau i Vall d'Hebron, així com el CAP Roger de Flor per no haver activat el protocol a temps. Encara als tribunals ja tenim data marcada en vermell al calendari. El 16 de juliol serà quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre si avala o no avala la llei d'amnistia. Es pronunciarà sobre unes qüestions plantejades pel Tribunal de Comptes i que tenen a veure amb el delicte de malversació que el Suprem defensa que no és amnistiable. Si el pronunciament de l'alt Tribunal Europeu és favorable a l'amnistia, la pregunta és quan podrà tornar Carles Puigdemont. Si el Constitucional marxa de vacances amb aquesta carpeta oberta, es podria resoldre ben bé a partir del mes de setembre. Brussel·les, Bruno Forteamires, bon dia.
13: Hola, bon dia. El lletrat del president Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que els jutges avalaran la llei d'amnistia tenint en compte l'opinió favorable de l'advocat general de la Unió Europea, que acostuma a marcar la decisió final.
14: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga incluida la malversación.
13: En canvi, són més prudents des d'Alerta Solidària, l'entitat que defensa activistes independentistes. Martí Majoral n'és el portaveu.
15: No veiem massa opcions perquè es puguin desviar d'aquest sentit de raonament, que va ser aclaparador, però bé, la veritat és que estem ja habituats a les sorpreses d'última hora i a veure com alguns tribunals doncs, capgiren com un mitjó la lògica jurídica.
13: Si la sentència avala la llei, fonts del Tribunal Constitucional descarten a Catalunya Ràdio que l'amnistia de Puigdemont es desbloquegi immediatament al juliol. Diuen que resoldran el cas després de l'estiu.
1: Doncs a l'espera de la resolució de l'amnistia i d'un possible retorn de Puigdemont, la militància de Junts per Catalunya a Barcelona decidirà el cap de setmana que ve qui serà el seu alcaldable a la capital catalana. Els quatre aspirants donen avui el tret de sortida a la campanya d'unes primàries que marcaran també el futur del partit, Jordi Corbalán.
16: Un procés intern inèdit fins ara a l'espai postconvergent que servirà per mesurar forces entre les diferents sensibilitats que conviuen al partit liderat per Carles Puigdemont. Sentim en declaracions a Catalunya Ràdio l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament, Glòria Freixa.
17: Jo porto treballant en exclusiva per la ciutat de Barcelona i pels barcelonins des de fa 15 anys.
18: Tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona.
19: Es publica, el president Puigdemont m'ho va oferir fa 8 anys, tinc l'espineta clavada.
20: Soc la menys coneguda, probablement. Jo no em sento gens paracaigudista, conec molt bé Barcelona.
16: Els aspirants es resisteixen a admetre el pols intern, però la direcció juntaire hauria preferit un candidat de consens sense primàries.
1: Gràcies, Jordi Corbalan. Passant 2 minuts d'un quart de 9 del matí. 17 minuts d'informatius i encara no hem parlat del Papa de Roma. Hem acabat una mica empapats aquesta setmana. Ahir ja va marxar cap a Roma amb una sortida lleugerament accidentada.
21: Buenas tardes de nuevo, les habla el comandante. Lamento informarles que ha aparecido una incidencia, a solucionarlo para que podamos iniciar.
1: El Papa Lleó XIV ha tancat el seu viatge oficial a l'Estat amb algun problema tècnic. L'avió que havia de portar el pontífex de Tenerife a Roma es va espatllar. Lleó XIV va haver de baixar de l'avió i després d'uns minuts a la terminal el rei li va oferir el seu falcó per tornar cap a casa. La resta de passatgers, en canvi, van haver d'esperar un altre vol que Iberia va enviar des de Madrid. Ha estat al final una mica accidentat d'un viatge de 7 dies en què el Papa ha recorregut 2.500 quilòmetres i ha fet 21 actes. En l'últim dia a les Canàries, Lleó XIV ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles.
22: Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial.
1: Ho ha dit en un centre d'acollida de migrants de Tenerife, on ha afirmat que el fenomen de la immigració l'interpel·la tota la societat. Precisament a la Unió Europea ja està en marxa la nova política migratòria comuna que endureix precisament el control de fronteres i permet l'ús de centres de deportació a tercers països. Diverses ONGs, com Oxfam Intermón, denuncien que el nou model prioritza el control policial per davant del factor humà. En canvi, el govern alemany valora positivament l'acord. Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
23: Bon dia. L'entrada en vigor del nou Pacte Europeu de Migració i Asil és clarament benvingut pel govern conservador alemany. Segons el ministre de l'Interior, el bavarès Alexander Dobrindt, per fi es tanca un període de descontrol, tal com ha dit ell, de disfuncionalitat.
24: Avui és el dia en què el nivell europeu agafa protagonisme. En els últims mesos hem pres decisions a escala nacional per frenar la migració il·legal. Hem tingut un èxit considerable, amb reduccions de fins al 70% en la migració il·legal. Avui, el nivell europeu decideix implementar el nou sistema migratori comú, que també comportarà reduir més la migració il·legal.
23: Tot i aquesta caiguda espectacular en el nombre de migrants, el govern ja ha anunciat que de moment es mantenen els controls a les fronteres internes. No s'aixecaran fins que es demostri que els controls exteriors acabats de provar són realment efectius.
1: Mentrestant, Belfast continua sota la vigilància d'un fort dispositiu policial per evitar precisament més aldarulls contra els immigrants, una onada de violència atiada per l'extrema dreta. De fet, organitzacions antiracistes han convocat diverses mobilitzacions durant el cap de setmana, una d'elles aquest migdia. El nostre enviat especial a la capital d'Irlanda del Nord, el Quim Olivares, ha visitat algunes de les àrees on aquesta setmana s'han vist imatges d'encaputxats cremant contenidors, autobusos i cases d'immigrants.
25: Molts dels joves encaputxats que aquesta setmana han cremat cases d'immigrants han estat instigats per partits britànics d'extrema dreta i d'ultradreta. Sentim Adrian Gelke, politòleg de la Queen's University Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
26: Reform UK, Restore Britain. Reform UK, Restore Britain, Elon Musk, actors externs, JD Vance. Aquestes són les persones que estan provocant problemes entre un grup relativament petit de persones a Irlanda del Nord i, de fet, a Irlanda.
25: La comunitat immigrant nord-irlandesa viu atemorida. Tenen por d'anar a segons quins barris fora del centre o fins i tot d'anar a la feina. Els ha passat a les infermeres d'origen indi, com ens ha explicat el doctor Satyavir Shingal, president de l'Indian Community Center de Belfast.
27: They have the night duty.
28: Tenen guàrdia de nit i guàrdia de dia, així que estaven una mica preocupades. Com hi anirem? Sent jo mateix metge, vam prendre algunes mesures per al nostre hospital. No obriu les portes laterals, només obriu l'entrada principal de l'hospital i aneu amb taxi. Veniu amb taxi.
25: Aquest doctor demana respecte per als que, com ell, han vingut de fora per treballar i contribuir a la societat nord-irlandesa.
1: Un quart i mig de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació 2026-2027, en què sí que hi haurà Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Lluís Omar o Pol Guasch, entre molts d'altres. Ens ho explica la Marta Vives.
0: Lluís Pasqual va assegurar a la tarda de Catalunya Ràdio que l'obra estava compromesa amb actors i escenografies en marxa, però després de la polèmica amb l'entrevista falsa a Montserrat Caballé, van acordar amb el Lliure retirar-la de la programació. Això ho ha confirmat el director del Lliure, Julio Manrique.
2: Vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació. També li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res. I va minimitzar aquest tema i el va reduir a un assumpte de safreig i també ens va fer aquesta proposta que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
0: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle, primer trimestre de la temporada. No hi haurà Lluís Pasqual, però en canvi hi haurà noms fundacionals com els de Lluís Omar, Montsal Canyiz i Macolomer i evidentment Fabià Puigcerver a través de dues exposicions del seu llegat com a escenògraf. La temporada 26-27 també compta amb noms com els de Miquel Masfiol amb una revisió de la Bella Helena, la inaugurat l'òpera dels Tres Rals, David Selves dirigirà un Enric IV antisistema i es podrà tornar a veure la monumental L'herència de Matthew López sobre els llegats i la memòria. Les entrades es posaran a la venda divendres que ve.
1: Més qüestions. La majoria de treballadors de Nissan accepten l'oferta de l'empresa per reduir el nombre d'acomiadaments i millorar les indemnitzacions dels afectats. En un referèndum que s'ha fet aquest divendres, més del 80% dels treballadors hi han votat a favor. On hi ha hagut menys acceptació és el centre de recanvis del Prat de Llobregat, la planta més afectada per l'ERO, però fins i tot aquí el 60% dels treballadors també hi han votat a favor. Recordem que l'última oferta de la multinacional japonesa era rebaixar a 195 el nombre d'acomiadaments, 16 menys del que plantejava inicialment, i oferir 50 dies per any treballat els empleats que entressin a l'ERO. Amb tot, Nissan començarà a aplicar l'expedient a partir de l'1 de juliol. La Generalitat es planteja pagar un complement als funcionaris que deixin de fer teletreball. Funció Pública ha posat aquesta mesura damunt la taula per aplicar la jornada de 35 hores. Els sindicats, per la seva banda, ho rebutgen i demanen que aquest plus s'apliqui a tothom, també els qui ara fan tota la jornada de forma presencial. Manolo Fages, responsable de Funció Pública de Comissions Obreres, també reclama que es compensi els qui ara no estan fent teletreball perquè el seu tipus de feina no ho permet.
3: ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará? Porque no pueden teletrabajar y entonces, ¿qué medida compensatoria habrá? Y tercero, ¿qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
1: La negociació entre administració i sindicats és molt incipient i no s'han concretat xifres, però en la primera proposta el complement per deixar el teletreball oscil·laria entre els 90 i els 200 euros. Recordem que actualment els funcionaris de la Generalitat tenen dret a 2 dies de teletreball i fan una jornada de 37 hores i mitja. Elon Musk ja és la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna i consolida d'aquesta manera la seva posició com l'home més ric de tot el planeta. Ho ha assolit després de la sortida a la borsa de la seva empresa SpaceX, que ha estat el debut borsari més gran de la història i que ha tancat la sessió del Nasdaq amb d'aquest divendres a 161 dòlars. Això és un 20% més del preu que es preveia de sortida. De fet, han calgut 2 hores per ajustar el preu d'inici de l'acció, que s'ha acabat fixant en els 150 dòlars. Musk diu que aquest finançament els acosta als objectius.
4: Vaig donar a SpaceX menys d'un 10% de probabilitats de tenir èxit. De fet, vaig dir això a la gent i vaig pensar, segurament fracassarem, però ho hauríem de provar, perquè si no ho fem, si no hi ha una nova empresa que entri a l'espai, mai serem una civilització realment especial.
1: Amb aquestes xifres, SpaceX ja té un valor de gairebé 2 bilions, bilions en B de Barcelona, de dòlars. Precisament la companyia d'Elon Musk és una de les empreses privades que ha de desenvolupar els mòduls lunars del programa Artemis. La missió 3 serà l'encarregada d'assajar la maniobra d'acoplament de la nau Orion perquè la humanitat pugui tornar a la Lluna. Aquesta setmana, de fet, la NASA ha presentat la nova tripulació.
5: Andre Douglas, Colonel Frank Rubio, Luca...
1: Una nova missió que està formada per 4 astronautes, tots homes i de perfil militar. Des de l'Associació de Dones Científiques i Patia Mars lamenten la falta de presència femenina. Núria Hart, bon dia.
0: Bon dia. Aquesta és la segona vegada que la NASA exclou les dones d'una tripulació espacial en el que portem de dècada i la primera que deixa fora les astronautes femenines de la carrera lunar. Això ha provocat indignació entre les dones del món aeroespacial, que asseguren que hi havia grans noms entre les candidates. A les enginyeres Mònica Roca i Carlota Keimer, astronautes anàlogues d'Hipàtia, no els ha convençut l'argument meritocràtic que ha fet servir la NASA.
6: No és cert que ara ja no tinguem prou dones per poder ser escollides, perquè en la bossa d'astronautes hi ha un cert equilibri de gènere.
7: És realment negar el mèrit de moltes astronautes que tenen exactament la mateixa formació, el mateix background i les mateixes capacitats.
0: Això fa que la nova missió Artemis sigui ben diferent que l'anterior, quan fa només 2 mesos l'astronauta Christina Cook va fer història al convertir-se en la primera dona a orbitar la Lluna.
1: Gràcies, Núria Hart. 2 minuts per arribar a 2:15 de 9 del matí. Ara música.

Sonoques Grasses, que ha posat el colofó a la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que ha fet vibrar les 30.000 persones reunides a la zona esportiva de Vic. La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les 4 actuacions consecutives a l'Estadi Olímpic el mes d'octubre. És una jornada del Cabró Rock per on també han passat els Amics de les Arts. Els Amics de les Arts, que han dut la seva gira de celebració dels 20 anys damunt dels escenaris, també hi havia els Tiets. Camila, podríem anar a dormir. I una actuació sorpresa de la Bo...

0: Va. Bomba!
1: Ara. Bé, ja en tindríem prou. Avui, segona nit d'aquest Cabró Rock, punt final amb les actuacions de Figaflowers.

0: Joan Dausà també hi serà. La Fúmiga, entre d'altres, encara queden les ultimíssimes entrades. Pràcticament no. Són senyals horaris de 8:45 del matí. Ara sentirem la veu de Paula Bonet, entrevistada a aquesta casa a Les Dones i els Dies. Reconeix Paula Bonet que pintar i escriure han estat els millors antídots per superar els moments més complicats que li ha tocat viure. L'escriptora il·lustradora de Vila-real, que és víctima d'assetjament des de fa 8 anys, ha reconegut que aquesta circumstància no li ha fet canviar les ganes de crear i de viure. Paula Bonet, això sí, ha criticat que la llei no protegeix més la víctima. També ha afegit que, per sort, ella pot tenir escorta policial, una protecció que no tenen totes les dones afectades. Ho ha explicat, com diem, a Les Dones i els Dies de la Montse Virgili.
1: Jo era incapaç de parlar. Vaig marxar de Barcelona, vaig deixar de pintar, vaig deixar de publicar. I fa un any vaig decidir que no em podien treure la veu. I que, a més, si jo, que estic vivint aquesta situació des d'un lloc de privilegi, perquè és així, no tothom t'escorta, jo ara tinc escorta, jo estic tranquil·la, relativament tranquil·la, a Barcelona, perquè sé que m'estan cuidant.
0: La justícia va absoldre el 2023 un home acusat d'assetjar-la en considerar provat que no era responsable penalment a causa d'un trastorn eròtico-maníac que té. La justícia va ordenar que se sotmetés a tractament psiquiàtric durant un màxim de 4 anys i li va prohibir acostar-se a menys de 500 metres de l'artista durant 10 anys. I ara anem a l'avançament d'esports, amb la penya que està en una situació límit en la seva semifinal de l'ACB amb el València. Està 2-0 per sota, mentre que el Barça, amb un 2-0 a favor contra el Tenerife, pot segellar avui la seva classificació per la final.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
4: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
6: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Ho veus? L'Anys i Anys. Això és molt nostre.
8: Molt.
7: Tant nostre com dir... Posarem llum?
8: A la foscor.
7: O com dir, aventureres, aventurers.
9: Ens hi apuntem o què?
7: Què dius?
9: Saps que és molt nostre, també?
10: Sou molt bona gent!
11: Xxt, silenci.
12: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
7: O el Catalunya Ràdio.
13: I el mític, encara Messi, encara Messi, encara Messi!
7: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
9: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
7: Molt nostre.
14: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
15: Aquest partit fes dos golaços amb el 30% de descompte en sushi i fruita seca, bescanviable en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només del 13 al 15 de juny.
14: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
16: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
17: Per tu, que cada estiu te'n vas a un lloc nou, i per tu, que del teu poble ningú et mou. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El pit de pollastre sencer Eroski format estalvi XXL, ara a 5,49 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
18: Catalunya Ràdio.
19: Ocasión Plus.
20: Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
8: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
11: El castell de Sant Ferran de Figueres va ser concebut com un projecte faraònic, una fortalesa destinada a convertir-se en la principal defensa fronterera contra l'estat francès. Els veïns del nord no van trigar gaire a qualificar aquella edificació com una vella inútil. El castell de Sant Ferran en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Cinc minuts passen de dos quarts de nou del matí. La penya haurà de remar molt per jugar a la final de la CB de bàsquet després de veure com el València ha posat ja el 2-0 a les semifinals. Avui el Barça té el primer matchball per aconseguir la seva plaça per la final. Albert Benet, bon dia.
19: Bon dia. Derrota del Joventut de Badalona a la pista del València, 90-76. I això vol dir que demà, a l'Olímpic de Badalona, la penya haurà de guanyar per mantenir viva aquesta semifinal. Si perd, el València es classificarà ja demà mateix per a la final. Dani Miret, tècnic de la penya.
21: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
19: El València va dominar el partit en tot moment i va arribar a guanyar de 24 punts. I avui el Barça buscarà el bitllet per la final. L'aconseguirà si guanya la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre. Kevin Panther, escorta nord-americà del Barça.
22: The main goal is to win the next game.
23: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
19: El Tenerife, tot i ser semifinalista de la CB, té una dada negativa a la seva pista amb 5 derrotes seguides. No hi guanya des del 15 d'abril.
0: Resultat d'aquesta mateixa matinada, debut amb golejada d'una de les anfitriones del Mundial de Futbol als Estats Units contra el Paraguai, 4-1.
19: I una altra de les anfitriones, el Canadà, es va estrenar ahir amb un empat a 1 contra Bòsnia. Una de les favorites, el Brasil, debutarà la pròxima nit contra una altra de les seleccions amb potencial en aquest Mundial, el Marroc. I una altra de les favorites, Espanya, debutarà dilluns contra Cap Verd, una selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i amb 9 catalans en total. Tot fa pensar que el seleccionador espanyol Luis de la Fuente farà jugar Lamine Yamal uns minuts ja en aquest primer partit.
24: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos. Insisto, depende de cómo esté el partido.
19: Són declaracions de la Fuente a Catalunya Ràdio. El Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país per al primer partit que ha de jugar a la selecció de Ghana. Recordem que Partey està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada al jugador. El migcampista del Villarreal s'haurà de quedar a l'hotel de concentració de la selecció ghanesa a Boston. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervé en els processos d'immigració ni en la concessió dels visats.
0: El Barça d'handbol juga aquesta tarda a les semifinals de la Champions a Colònia.
19: S'enfrontarà a l'Alborg danès a partir de les 6. La primera semifinal la jugaran abans del Magdeburg i el Fuchs a Berlín a les 3 de la tarda.
0: També avui l'Atlètic Barceloneta, que jugarà la final de la Champions masculina de waterpolo contra el Prorreco italià.
19: L'Atlètic Barceloneta torna a una final de la Champions 12 anys després. El partit és a les 9 del vespre. Bronze ahir del Sant Andreu en la competició femenina després de guanyar el Mataró per 11-9.
0: I, escolta'm, el Sabadell, que avui juga contra el Zamora, juga la vida, eh?
19: Sí.
0: A les 9 del vespre, no? És que a casa estan com un flam.
19: Sí. Sí, sí,
0: Sabadell-Zamora.
19: Anada de la final del play-off.
0: Zamora-Sabadell.
19: A la primer, segona divisió futbol, sí, sí, és el camp del Zamora, sí.
0: Vaig convidar el Toni Padilla perquè vingués a parlar del Mundial i em va dir, no puc, que sóc a Zamora.
19: Clar, hi ha prioritats en
0: hi ha prioritats
19: vida.
0: A la vida. O sigui, ja pot haver-hi el Mundial de Futbol que si el Sabadell es juga la vida per pujar a segona divisió. Vull dir que això és cruixut ja, eh? Anada i tornada. Avui em diuen que està tot venut ja la Nova Creu Alta divendres que ve, que serà decisiu això a les 9 del vespre, No és un horari que ens vagi la mar de bé els que ens llevem tant d'hora, però bé, aquell dia sí que anirem a dormir tard. A veure, motor, hoquei, patins i futbol per acabar.
19: El futbol amb aquest apunt del Sabadell, amb aquest partit d'avui al camp del Zamora. En motor, a partir de les 4 a casa nostra, a Montmeló, entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1. I en hoquei, patins, derrota de l'Igualada en el primer partit de la final de l'hoquei Lliga a la pista del Liceo per 8-2.
0: Joan Anton Català, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
1: Ja ho vàrem advertir, que tenim aquesta parella tan brillant al cel del vespre, Venus i Júpiter, que ja han intercanviat la seva posició després de l'espectacular acostament que hi va haver els darrers dies, i ara ja començaran a separar-se a poc a poc. Els veurem, com deia, al cel del vespre, mirant cap a l'oest, i si ens hi fixem, un xic més avall de Júpiter, potser el virarem el sempre difícil Mercuri. I de matinada, Saturn treu el cap per sobre de l'horitzó est.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a la Sénia, al Montsià?
1: A les 6:27.
0: I a quina hora es pondrà?
1: A les 21:30.
0: Gràcies, Joan Anton.
1: A tu.
0: Temperatura a la Sénia a aquesta hora, Néstor Gómez?
2: Hola, bon dia. 20 graus en aquests moments.
0: Quin temps farà avui, Néstor?
2: Doncs calor, un ambient plenament d'estiu, no només avui, podríem dir ja tot el cap de setmana, un cap de setmana de sol, de cap a cap, tant avui com també demà. Demà, amb la novetat, que sí que poden aparèixer alguns ruixats cap al sector de la Vall d'Aran, Pallars, la Cerdanya o Ripollès, sempre coses puntuals, localitzades, i localment poden anar amb tempesta, però aquest cap de setmana ve encapçada per aquestes temperatures molt altes. Ahir ja vàrem tocar a Vinebre els 35 graus, avui s'esperen valors de 36 graus cap a Ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Poblacions com Lleida o Tortosa poden arribar a aquestes xifres, i si avui fa calor, perquè a bona part de la Catalunya central superarà els 32-33 graus, demà encara més. Valors a la Catalunya central i a les comarques de Girona, que poden arribar als 34-35 graus, i les més altes cap a Ponent i de nou cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, a l'entorn dels 36-37 graus, i no descartem que alguna població arribi als 38.
0: Gràcies, Néstor. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
3: Vaig fer la primera comunió amb trampes, perquè aquell dia hi havia molta cua i aleshores no els hi va donar temps de confessar-me. Per tant, no m'he confessat mai.
0: I des d'aleshores a pecar.
3: No, d'aleshores, quan m'havien de donar l'hòstia consagrada, clar, jo pensava que, clar, si no m'havia confessat, aniria a l'infern. És quan el dia de la comunió, quan em donen l'hòstia, doncs me la vaig treure de la boca, perquè pensaves que no puc, perquè no m'he confessat.
0: O sigui, el papa és el teu Bad Bunny, d'alguna manera.
4: Molt més.
0: Et fa molta més il·lusió veure el papa a l'estadi Olímpic Lluís Companys que no pas Bad Bunny.
4: 100%.
0: Podries fer també anar a veure Bad Bunny, o són coses incompatibles?
4: Podria anar-lo a veure, sí, però no em crida tant l'atenció.
5: L'altre dia, la periodista Mamen Mendizábal ens explicava que li va passar que també es va llançar i no li funcionava el paracaigudes.
0: Mare
5: de Déu. Estava fent, a més, per la cadena SER, s'estava gravant, i diu que només està cridant i cagant-se en tot quan veu que s'està a punt d'estapar contra el terra, i afortunadament va poder obrir el segon paracaigudes, el de seguretat.
25: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 13 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Carles Puigdemont.
1: No debería de quedarle ninguna excusa, ¿no?
2: Si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronuncia a favor de l'amnistia, el proper 16 de juliol Puigdemont tindria més a prop el seu retorn. Pel seu advocat, que ara sentíem, Gonzalo Boye, no hi ha motius perquè no passi, seguint el criteri de l'advocat general. El retorn, però, no seria immediat i el Constitucional podria pronunciar-s'hi a la tardor.
0: Declaracions ahir al Catalunya Migdia. José Luis Rodríguez Zapatero.
3: També ha de tributar, en principi.
2: Els experts asseguren que les joies trobades al despatx de l'expresident havien d'estar declarades tant si eren una herència com un regal. Justament per això, ara el jutge ha ampliat la causa en una altra peça per possible delicte de frau fiscal i contraban.
0: Lluís Pasqual.
4: Era l'any 1988.
2: Un dels fundadors del Teatre Lliure no formarà part de la programació de la propera temporada arran de la polèmica per suplantar la identitat de Montserrat Caballé. Ho ha anunciat el director del Lliure, Julio Manrique, a la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Avui també és un dia que es pot comptar amb tres xifres. La primera és el 13.
2: Detinguts aquesta nit pels Mossos en un operatiu contra el tràfic d'armes de foc a Barcelona. S'han desplegat més d'un centenar d'agents, però no s'han localitzat armes. L'operació arriba després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a la ciutat.
0: El 4.
2: Els aspirants de Junts que avui comencen la campanya de primàries per convertir-se en el cap de llista de l'Ajuntament de Barcelona són Jordi Martí, Pilar Calvo, Jaume Alonso Cuevillas i Glòria Freixa.
0: 161.
2: Dòlars, el preu de sortida de les accions de SpaceX a borsa, el debut més gran de la història, amb un 20% més que el preu que es preveia de sortida. Elon Musk és la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna i es consolida com l'home més ric del món.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Olga Ruiz, l'Antoni Xalong, l'Eduard Voltes i el Marc Molins. Un mateix 13 de juny, en aquest cas de l'any 1992, els jugadors del Barça van pujar en bicicleta a Montserrat per oferir-li a la Verge els títols aconseguits aquella temporada. Entre ells, la Copa d'Europa de Wembley.
5: Els jugadors del Futbol Club Barcelona han viscut avui una jornada molt emotiva, però també esgotadora. La pujada a Montserrat ha resultat més dura del que tothom esperava. Però finalment, i gràcies a la col·laboració de ciclistes professionals com Perico Delgado, Melcio Mauri, l'Ale Cubino, Vicenç Belda, tots han aconseguit arribar.
0: Alguns jugadors van arribar fins a dalt pedalejant.
5: Finalment, als bords de la una, han arribat els primers a Montserrat. Guardiola i Ricardo Serna han estat els guanyadors.
0: D'altres es van cansar a mig camí i van preferir fer via dalt del cotxe, demanant als càmeres que no revelessin el secret.
5: Tots han aconseguit arribar. Clar que alguns han preferit fer un cotxe. I Chiqui Pekristain, com sempre, ha demostrat que és de la broma.
6: Oye, coges las imágenes de corriendo, mira. Pero solo de aquí para arriba, ¿eh? De aquí para arriba.
0: Parafrasejant Manel, va ser el juny en què es va fondre el Wittgenstein. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de l'Abadia de Montserrat, des de les coves de Sal Nitre o des d'una parada del Bicing, on li pregueu a la Moreneta perquè a la bicicleta que heu agafat no li fallin els frens.
7: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: De seguida el suplement, a partir de les 9, ben atents, perquè sentirem la veu d'una persona que té ganes d'explicar-se. 14 minuts falten. Marina Laminos, obrim els diaris. Encara no podem revelar qui és. És el papa de Roma? És la Míriam Mal, a punt d'estrenar pel Mundial? És José Luis Rodríguez Zapatero, que té ganes d'explicar-se potser aquests dies? És Lluís Pasqual? Qui serà, serà? A veure, Marina, el papa de Roma ja és a Roma. Els diaris van plens d'articles que analitzen què ha donat de si el seu viatge en parada a Catalunya. El diari Ara, el David Miró, parla d'una gran victòria de l'Església que demostra que és un autèntic poder fàctic.
8: I que es protegeix de cara a possibles intents futurs d'arrestar-li els enormes privilegis de què gaudeix. Prova d'això són els 7 minuts d'ovació al Congrés o la decisió de l'Ajuntament de Barcelona i també de la Generalitat de penjar banderes del Vaticà a les façanes. Desenganyem-nos, diu Miró. Espanya no és un estat confessional a l'estil de Gran Bretanya i menys encara laic com França. Darrere del somriure de Robert Prevost s'amaga una organització amb una gran potència d'intimidació sobre poders públics i en aquest viatge l'actuació d'aquests poders públics no ha estat, com diu Salvador Illa, compatible amb la confessionalitat de l'Estat. Ha estat pròpia d'un estat que es considera ras i curt catòlic.
0: En fa una lectura diferent Jordi Évole, La Vanguardia, que diu, sense ironia, que ningú no ha passat per Espanya els últims anys i ha deixat tan bon record en tantíssima gent.
8: I afegeix, no cal que siguis catòlic practicant perquè aquest papa t'hagi caigut bé, que no és gaire, però tenint en compte els líders mundials, no està malament. Argumenta que els organitzadors han entès el caràcter plural d'Espanya i va més enllà encara, llegeixo, Diu, no hi ha una institució tan antiga que es mantingui tan en forma com l'Església quan es tracta de donar espectacle. El pontífex, afegeix Jordi Évole, ha atacat els estats per la seva actitud inhumana respecte a la immigració, el gran tema que la dreta i l'ultradreta fan servir per guanyar eleccions. I acaba preguntant-se, no sé l'efecte que deu fer el discurs del papa entre aquests votants d'ultradreta, molts d'ells catòlics, em temo que poc, però queda dit.
0: I avui també ens fixem en el periòdico que avancen que la Generalitat comprarà les tres xemeneies del Besòs, per tant l'equipament passarà a ser de titularitat pública.
8: La Generalitat, que ja es va agenciar una part del conjunt sense cost l'any 2023, la nau de turbines, concretament per convertir-la en un hub tecnològic, i ara el govern gastarà uns 42 milions d'una subvenció de 60 milions d'euros que l'Estat li va concedir també l'any 2023 per quedar-se amb les tres xemeneies al complet. En conclusió, tot el terreny que allotjarà les empreses del parc audiovisual passa a ser de titularitat pública. En total, gairebé 68.000 metres quadrats per futures oficines i companyies. D'aquests metres, gairebé 22.000 s'ubicaran a les tres xemeneies i els restants a l'edifici d'oficines que s'hi aixecarà.
0: A la premsa internacional, Suïssa votarà demà en referèndum limitar la seva població a 10 milions de persones. Una idea terrible, segons el The Economist, Albert Postils.
9: Per posar en context, el país té poc més de 9 milions d'habitants i els experts calculen que arribaran als 10 l'any 2041. La votació, impulsada per l'extrema dreta del país helvètic, té com a rerefons el rebuig a la immigració. Al voltant del 30% de la població suïssa és d'origen estranger i l'extrema dreta culpa els immigrants de l'augment del preu de l'habitatge, el dany al medi ambient, els canvis en la cultura suïssa, l'expansió de l'anglès i, atenció, les llargues cues que hi ha per accedir a les piscines. En aquest context, The Economist dona diversos arguments a favor del no. D'entrada, diu que Suïssa està envellint i sense l'impuls de la immigració, la població disminuiria ràpidament. Després, Suïssa acostuma a liderar els rànquings d'atracció de talent internacional i aquesta restricció, llegim, només aconseguiria frenar el flux d'innovació estrangera que dinamitza l'economia suïssa. I per últim, aquesta mesura també podria pertorbar la relació de Suïssa amb Europa. El país helvètic és membre de l'espai Schengen i un incompliment d'aquest acord significaria renegociar la seva relació amb tot el continent.
0: Obrim també els diaris esportius, dues entrevistes destacades a l'Esport i al Mundo Deportivo.
9: A l'Esport, a dos dies del debut de la selecció espanyola, el protagonista és Joan García i el titular, Il·lusió Mundial. A Mundo Deportivo llegim Alonso Sincer. Entrevista al pilot asturià que assegura que no sap si deixarà la Fórmula 1 aquest any, en dos o en tres, perquè sempre pensa que la següent temporada serà millor. El faldó superior de la portada, imatge de Rafinha amb el Brasil, que debuta aquesta mitjanit contra el Marroc. Més entrevistes també als diaris editats a Madrid. L'AS parla amb el seleccionador Luis de la Fuente, que diu, per descomptat, que podem guanyar aquest Mundial. I el Marca surt amb Marc Cucurella, amb una fotografia on apareix somrient mentre sacseja la seva cabellera, i el titular, no tenim pressió, tenim il·lusió.
0: Vocabulari digital, Ismael Ibrahimi, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui comencem amb disfressats.
10: De mascota per detenir narcotraficants. Aquesta ha estat l'estratègia que ha utilitzat la policia del Perú. Els agents sabien que el narcotraficant era un fanàtic del futbol i van decidir disfressar-se de dues de les mascotes del Mundial, un an i un àguila calva, per passar desapercebuts i acabar detenint-lo a la capital Lima. Ho llegim a 20 minuts.
0: Sense.
10: Llicència per volar. Un pilot d'Air Canada de 59 anys està acusat d'haver transportat milers de passatgers en vols comercials amb una llicència falsa, durant 17 anys. L'aerolínia ha declarat que el pilot comptava amb la formació completa, però que li faltava la credencial per exercir com a capità. Ho explica la BBC.
0: Shakira.
10: A la xarxa s'ha generat un debat sobre si la cantant colombiana va actuar a la inauguració del Mundial o simplement hi va posar una doble. Un cop va sortir a interpretar Dai Dai, la seva cara inflada, unes faccions diferents i menys energia de l'habitual van fer saltar totes les alarmes. A més, que Shakira fes playback només va fer alimentar la sospita sobre si era ella qui s'amagava darrere de les ulleres de sol o no. Ho explica El Món.
0: És l'hora de parar l'orella, gràcies Ismael, el que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
11: Elections are crooked, and you're crooked, and Mr. Press is crooked, and so is ABC, and CBS, and CNN.
12: But Mr. President,
11: you're one-sided crooked networks. All right, let's call it quits, because I've had enough.
12: Thank you, darling. Have a good
13: Mr.
12: time.
13: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
12: I've sat in the rain with you for an hour. On and off in the rain. And I've given you enough time.
14: Fa gràcia, perquè figura que som un país tan laic, tan descregut. Quan és hora d'anar a veure el papa hi ha unes empentes.
15: Soy Renzo, tengo 6 años. Te quiero hacer unas preguntas. ¿De pequeño quería ser papa?
16: No quería ser papa, ni como joven ni como viejo, pero cuando el señor llama, hay que decir sí.
7: El suplement, amb Roger Escapa.
17: Avui, el suplement...
0: De seguida, el suplement, obrim tertúlia. Avui, Eduard Voltas, Olga Ruiz, Antoni Jalong i sumem també el Marc Molins, advocat penalista, ens ajudarà a aclarir dubtes sobre les joies de Zapatero. A les 10, a partir de les 10, l'hora negra de Maika Navarro. Avui que ens visita la flamant guanyadora del Premi Revelació del Festival de Canes, és l'Aina Clotet, a les portes que la seva pel·lícula, Viva, arribi als cinemes catalans. Un film on produeix, dirigeix i protagonitza la història de la Nora, una dona de 40 anys a qui un càncer de pit li fa trencar els esquemes. Una història, entre moltes altres coses, sobre el desig de viure, sobre el desig femení. A les 11, el Mundial, molt més enllà del futbol, la petjada cultural, política i social d'un dels esdeveniments esportius més importants del món, sota la mirada de l'escriptor Jordi Puntí i el director de la revista panenca Aitor Lagunas. També hi sumarem la Sònia Gelmà i el Xavier Aldecoa. I a més, avui també a partir de les 12, les pantalles i el cor del Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez, i acabarem amb el Pep Noguer parlant d'orxata. Ara els millors moments de la Renaixença.
18: El redactor de successos, la periodista de successos, no ha d'estar a la redacció. Uh-huh. No ha d'estar al carrer.
19: S'ha de moure.
18: A tu no et venen.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
2: Peugeot.
3: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amadeu origen.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
6: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
7: Ara Lidl pizza de pernil i formatge per 1,95. T'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, mozzarella per 0,69. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Arriba la venda privada amb descomptes de fins al 30% en més de 1.000 marques. Moda, bany, accessoris, sabateria, esports... Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponés.
10: Baltasar Garzón, el pare a Peles i les mamarazzis a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: ¿Qué quieres que haga yo? Con la edad que tengo, soy transexual, soy gitana, tengo dos niños...
12: La Noa es una de las protagonistas del documental Corren las liebres.
11: Yo me he hecho 50 clientes en un día, con 50 cuerpos distintos me ha costado, con 12 años.
12: Un retrat íntim sobre la supervivencia a la periferia de Barcelona.
11: Me he criado en un mundo de depredadores, de monstruos y de fantasmas.
12: Un ambient que també coneix la Mari Carmen, l'altra protagonista.
13: La vida de la gente que vivimos en situaciones de exclusión social, en los márgenes, al final es como la autopsia d'una gamba, no? Que la gente viene a verlo pero nadie se moja.
12: Lorena Ros, cineasta.
14: He tractat aquests temes amb molta cura, amb molt de respecte, zero sensacionalisme.
15: Solidaris.
16: Amb Mercè Folch.
12: Vides als marges.
16: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
17: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
12: 63.925-63985 de la sèrie 115.
17: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
18: El menú del caníbal, gazpacho i els cervellets dels millors cambrers.
19: Jo després de la llet materna vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. Aquest plat és d'origen de cuina andalusa.
20: La gent no oblida que hi ha llocs de menú de 15 euros on el client entra per la porta i saben quina taula vol, si vol pa, si pren el tallat. Per mi és el que no té preu.
21: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
22: Són les 9.
0: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: Lluís Pasqual és, i ho ha estat tot, el món del teatre català i de més enllà. Fundador del Teatre Lliure, ara que farà 50 anys del seu naixement, ha rebut tota mena de reconeixements i distincions nacionals i internacionals. El seu talent és indiscutible, i així s'ha guanyat el respecte de l'escena. El seu nom, però, els últims anys també ha anat vinculat a diverses polèmiques, l'última, la denúncia de l'actriu Judit Martín, explicant que l'any 2019, Pasqual, li va encarregar d'enregistrar un seguit

seguit de frases imitant la veu de Montserrat Caballé. Unes imitacions que es van fer servir en l'homenatge que el mateix director va presentar i dirigir al Liceu per homenatjar la cantant d'òpera que feia poc que havia mort. Aquestes últimes setmanes la notícia ha agafat tanta revolada que el mateix Teatre Llura ha hagut d'apartar Pasqual del seu 50è aniversari. Ara, per primera vegada després de la polèmica, Lluís Pasqual s'explica al suplement.

0: Lluís Pasqual, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com està?
1: Bon dia, Roger. Bé, acabat de llevar.
0: Lluís, vaig directe al gra. Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
1: No. Suplantar és una paraula molt grossa. L'any 85 es va fer la inauguració del Teatre Fortuny, que em van encarregar a mi. Jo vaig dir que el millor que podia fer era fer un recital de la Montserrat Cavaller, ja que el Fortuny havia estat on s'havien conegut o s'havien declarat el Bernabé Martí, el seu marit i ella. I va venir la Montserrat Cavaller, evidentment. Després del tercer bis, la gent no se n'anava. Jo li vaig sortir, li vaig dir: Montserrat, no has de cantar una altra. Ella va parar els aplaudiments i va dir: jo cantaré si el Lluís es queda amb mi i canta. Jo, naturalment, vaig fer el que vaig poder, vaig fer sobretot playback, perquè cantar amb la Cavaller és una cosa molt... molt... I després, a peu d'escenari, ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus. Jo no mai es va poder saber. Podia ser de Ràdio Riudor, de Ràdio Vilaseca, ens podia dir que era de Ràdio Reus perquè li féssim cas. I aquesta entrevista no es va emetre mai perquè tenia molt de soroll de fons. El dia de l'homenatge jo volia incloure l'entrevista on ella em demanava que jo li fes l'homenatge, i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però em dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Cavaller d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res. I naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, Cavaller, i em van dir: endavant, fes el que vulguis. Així va sortir, i amb això va consistir tot. Després la noia, jo he vist l'entrevista molt tard, perquè quan tot això va esclatar jo estava al Marroc rodant una pel·lícula, i me'n vaig entrar molt més tard. La noia deia que no li havien pagat i que no l'havien convidat a la gala, cosa que no tenia res a veure amb mi. Hi havia una producció al Liceu que no la devien contractar, i res més. Aquí està tot.
0: El problema és que aquelles imitacions es van fer passar per declaracions reals de Montserrat Cavaller, i a Judit Martín tampoc se la va avisar que això passaria.
1: No, això no és veritat.
0: El que no és veritat?
1: El que no se li va avisar.
0: Però sí que és veritat que aquelles imitacions es van fer passar per declaracions reals de Montserrat Cavaller el dia de l'homenatge.
1: Sí.
0: Vull dir que...
1: Repeteixo, amb permís de la família i amb permís...
0: Del Liceu.
1: Amb permís del Liceu, i reproduint exactament el que va dir la Montserrat Cavaller. Jo no em vaig inventar res.
0: Recuperem el moment polèmic perquè també el Lluís Pasqual es pugui defensar. Ens situem any 2019 en l'homenatge al Liceu que Lluís Pasqual presenta i dirigeix, i aleshores fa referència a aquest concert de la Cavaller al Teatre Reus, en què diu això.
2: Era l'any 1988 i em van encomanar l'acte per tornar a obrir el Teatre Fortuny de Reus amb un concert de la Cavaller. Sembla que no s'ha conservat l'enregistrament d'aquella nit, però, en canvi, sí que s'ha conservat una entrevista de Ràdio Reus que ens van fer a peu d'escenari, i això és el que vull que sentin.
3: Ràdio Reus, aquí a peu d'escenari encara ressonen els aplaudiments després d'aquest concert magnífic i amb la sorpresa d'aquest darrer bis a duo amb Lluís Pasqual.
4: Mort de vergonya.
3: Què més es pot demanar després d'una nit com aquesta, Lluís? Després d'haver cantat amb Montserrat Cavaller al Teatre Fortuny. Què li demanaries a la Montserrat?
4: Home, doncs jo li demanaria que no es morís mai, perquè així podríem tenir sempre, sempre, sempre la seva veu.
3: Oh. I vostè, senyora Cavaller, què li demanaria a Lluís Pasqual?
5: Doncs, miri, com que això que acaba de demanar ell no està a les meves mans, però segur que un dia o un altre me n'hauria d'anar d'aquest món. Si m'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell.
4: una trampa.
2: Ho entenen? Ho havia decidit ella.
0: En directe al suplement, conversant amb Lluís Pasqual, clar, aquest ho havia decidit ella, és qüestionable si és que l'entrevista va ser un muntatge, Lluís?
1: No, no és qüestionable perquè és exactament el que va dir la Cavaller.
0: Clar, però sí que tota l'entrevista és un muntatge, no? Aleshores, jo no sé...
1: No, a veure, aclarim-ho. Primer, això passava damunt d'un escenari. Encara que jo ho hagués ficcionat...
0: Que és el que va passar?
1: Érem damunt d'un escenari, no és el que va passar, no vaig ficcionar, jo vaig reproduir exactament el que havia dit la Montserrat Cavaller perquè no es podia emetre. De fet, és una entrevista que no es va emetre mai degut al soroll de fons que hi havia.
0: I que Ràdio Reus tampoc ha pogut demostrar mai que existeixi aquesta entrevista, aquesta conversa.
1: Tant és així que l'entrevista la va fer una noia i jo la vaig reproduir amb un noi justament perquè no hi hagués equívocs de que allò era inventat. No inventat, sinó reproduït.
0: Ho tornaria a fer tot igual?
1: Sí. Oh, i tant. Jo no vaig fer res il·legal.
0: No et penedeixes de res?
1: No. No.
0: Hi ha un punt, o hi han hagut lectures de gent que pensa que d'alguna manera volies fer veure que tenies l'autoritat de la difunta amb aquesta entrevista i d'alguna manera guanyar l'empatia del públic i el protagonisme de la nit. Què hi dius, això?
1: No, el protagonisme de la nit va ser de la Montserrat, perquè el que va proposar el concert vaig ser jo. I jo no vaig tenir un protagonisme molt relatiu. Jo vaig emetre aquesta entrevista perquè aquesta entrevista existia.
0: Tu conserves el document original de l'entrevista de Ràdio Reus?
1: No. Era un casset que es va perdre en una de les moltes mudances que jo vaig fer i que va desaparèixer. Estava dins una caixa junt amb una arracada de la Cavaller del seu debut al Carnegie Hall, que també va desaparèixer.
0: Clar, jo em pregunto si... què li hagués semblat, per exemple, a Montserrat Cavaller, ella que precisament vivia de la veu, que li suplantessin la veu amb una imitadora el dia del seu homenatge?
1: Jo crec que no li hagués semblat bé. Jo era molt amic de la Montserrat, igual que mantinc un lligam d'amistat amb la seva família, i són els únics als quals em semblava que els havia de demanar permís. Quan es va produir la setmana passada, o fa 15 dies, ja no me'n recordo, tot aquest renou, vaig tornar a parlar amb la família i vaig parlar amb el Liceu, que són les úniques persones, l'entitat i persones a les que jo havia de donar explicacions. El Liceu em va contestar: coincideix exactament amb les informacions que tenim. I la Montse, la que assistia, l'ajudant de la Montserrat, la que li feia de secretària i d'acompanyant, ni se'n recordava. Em va dir: què et vaig dir? Dic: Montse, em vas dir fes el que vulguis. I em va dir: esclar, el que et diria ara. I aquí es va acabar tot.
0: Lluís Pasqual és evident que representa el que representa pel teatre català i de molt més enllà de Catalunya, perquè té una carrera internacional, i és un dels fundadors del Teatre Lliure. Ahir, precisament, que el Teatre Lliure va presentar els actes amb els quals commemorarà aquest 50è aniversari. Finalment, Lluís Pasqual no hi serà. Per què no hi serà, Lluís Pasqual?
1: Doncs no hi serà perquè el dia... Jo no me'n recordo molt bé, em faig un embolic, però crec que és el dia 6, vaig rebre un missatge del director del Lliure dient: estem molt preocupats per tot aquest enrenou que ha sortit, fem una reunió demà. I vam fer una reunió online, em sembla que el dia 6, els vaig veure tan preocupats, em van preguntar si això perjudicava el Lliure, i li vaig dir: no, em sembla que no, el Lliure no l'ha nomenat ningú, això en tot cas, si amb algú perjudica, em perjudica a mi, però fem la reunió. Vam tenir una reunió online, els vaig veure tan amoïnats que vaig dir: escolteu, si això us sembla un problema tan gros, jo em faig un pas enrere i em quedo a casa i no passa absolutament res. Em van dir: ho pensarem, I el dilluns a la nit, o sigui, al cap de 48 hores, em va trucar el Julio Manrique per dir-me hem decidit no fer-ho. I fins aquí. Hasta aquí puedo leer.
0: Creus que hi ha una conspiració contra teva?
1: No, jo no sóc conspiratiu. Jo sé que Catalunya és un terreny minat per mi.
0: Per què?
1: Perquè cada vegada que apareixo hi ha alguna cosa, es produeix alguna cosa que impedeix que tranquil·lament jo pugui fer un espectacle a Barcelona.
0: De fet, tu vas dir que la teva etapa final al lliure, el fet de no ser independentista no et va ajudar a que acabés d'aquella manera.
1: No, no em va ajudar, no. Tot i que això de que jo no sóc independentista és una manera de definir-me que no és molt exacta. Jo crec que si Catalunya decideix ser independent s'ha de fer un referèndum, ho ha de decidir la gent, ho vaig dir en aquell moment i ho torno a dir ara, ho ha de decidir la gent i ja està. No s'ha produït, el teatre es continuaven venent pins grocs i sense cap problema.
0: T'ho pregunto d'una altra manera. Tu creus que és casualitat que tota aquesta polèmica de la imitació surti ara que fa mig segle del lliure i que Lluís Pasqual havia de tornar a Catalunya amb aquesta obra?
1: No, no crec que sigui casualitat.
0: No creus que sigui casualitat?
1: Malauradament no crec que sigui casualitat. No.
0: I qui li vol mal a Lluís Pasqual?
1: No ho sé.
0: Home, deus tenir alguna intuïció.
1: No em fio de les intuïcions, sóc molt racional. No ho sé. Algú hi deu haver.
0: On vius actualment, Lluís?
1: A Madrid.
0: Què hi fas a Madrid?
1: Què hi faig a Madrid? Doncs, ja hi vaig viure a Madrid del 83 al 89. Vaig estar dubtant, quan me'n vaig anar a Barcelona, entre Milà i Madrid. Madrid és més a prop de la meva família i tinc amics de tots els dos llocs, però Madrid és més a prop de la meva família, per això vaig decidir viure a Madrid.
0: Enyores Catalunya?
1: Enyoro el mar.
0: El mar. Amb Judit Martín hi has parlat aquestes últimes setmanes?
1: No. No. No, no entre altres coses, perquè... Jo vaig conèixer molt, molt jove el poeta Espriu, el Salvador Espriu. I el Salvador Espriu, quan es parlava coses d'aquest tipus, deia «Això són xafarderies». I així acabava el tema. I jo penso que això són xafarderies i així s'ha acabat el tema.
0: Ho tornaries a fer exactament igual tot, eh?
1: I tant.
0: Doncs t'agraeixo molt que hagis volgut donar les explicacions que fins ara no havíem pogut sentir. Són les paraules i les explicacions de Lluís Pasqual que finalment no podrà participar d'aquest 50è aniversari del Teatre Lliure. Avui Lluís Pasqual, que ha parlat al suplement. Moltes gràcies, una abraçada i fins aviat.
1: Gràcies a tu.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim la Dover Voltes, l'Olga Ruiz, l'Antoni Jalong i el Marc Molins. Bon dia i bona hora a tots quatre.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Bon dia.
0: I puc saludar també a aquesta hora el meu company de la tarda de Catalunya Ràdio, el Francesc Garriga. Garriga, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Que amb els companys de la tarda doncs també havia fet recerca amb els companys de Ràdio Reus, sobretot aquest afer del Pasqual, de la Judit Martín. Garriga, què t'ha semblat a tu?
3: Uau, testimoni bastant impressionant. M'ha semblat que només em quadra el que explica en la segona part, amb el tema del lliure i de com va anar la seva desaparició i la seva cancel·lació del lliure, però tot el que ha explicat al voltant de la Judit Martín no és que dubti del que explica, que també, sinó que no em quadra amb allò que hem anat preguntant aquests últims dies i que ens va anar dient tant el Liceu com la Judit Martín. Per tant, jo crec que aquí el relat que ha fet Lluís Pasqual doncs intenta salvar-se com pot, però no quadra. Ni la Judit Martín sabia que això era una era per suplantar Montserrat Caballé, o que es vendria de la manera que es va vendre això. I pel que ens consta a nosaltres, a la tarda, el Liceu no va voler fer declaracions públiques sobre la qüestió, però el Liceu ens va dir que ells es rentaven les mans, que no havien tingut res a veure en la direcció artística d'aquest acte i que, per tant, totes les decisions que va prendre Lluís Pasqual les va prendre ell, que amb ells no se'ls va consultar res, i fins i tot ens van dir estem revisant factures per si se'ns va facturar per les veus de Judit Martín i després ella diu que no ho ha cobrat, aquí ha passat alguna cosa.
0: Ella mai no va cobrar. Crec que hi ha dues preguntes, després de sentir-lo molt, molt rellevants, que les intentarem resoldre o aquest cap de setmana, o si no, també amb vosaltres, evidentment, que és si realment el Liceu estava al cas que aquestes imitacions es durien a terme o no, de la manera que ho va fer, i després també si tenia el consentiment de la família de la Caballé, que és el que ha assegurat Lluís Pasqual fa uns instants, que tant el Liceu com la família de la Caballé sabien que es suplantaria aquesta identitat, el que passa és que en cap moment, el públic se li notifica que això és una imitació. El
3: problema de tot plegat... S'ha conservat una gravació.
0: Sí, el problema és que tu fas passar aquest muntatge com a real. Perquè aquí, si dius, escolta'm, això va passar però no s'ha pogut conservar i ho hem reproduït d'aquesta manera, aquí no hi ha cap problema i et pots penjar fins i tot la medalla igualment. El problema és que aquí, jo el que interpreto, i ho dic així perquè li he dit a la cara, que ell... agafa aquesta autoritat de la difunta manipulant i falsejant una entrevista i d'aquesta manera es guanya l'empatia del públic i el protagonisme de la nit. I aquí jo crec que és on ell comet un error que en cap moment reconeix.
3: Eduard Bolt, deixa'm dir que la família Caballé, vam anar al darrere de la família Caballé quan va patar tot, no vam rebre cap resposta, no es van contestar cap missatge. Vull dir que aquí ens falta encara saber què diu la família.
0: Eduard.
4: Bueno, a veure, en primer lloc felicitar-te per l'entrevista de temporada, l'entrevista que volíem fer tots els periodistes d'aquest país, i l'has fet tu, i estic molt content que l'hagis fet tu, i haver-ho vist en directe. Dit això, a mi no m'ha convençut en absolut l'explicació de Lluís Pasqual, és exactament el que tu dius, i especialment m'ha molestat la part final, insinuant, després de dir que no és conspiratiu, però insinuant una conspiració, diguem-ne, no? Quan tot això neix, en un podcast que es diu La Ruïna, on la Judit Martín està convidada, i el podcast consisteix en explicar el teu moment de ruïna a la teva vida, diguem-ne, no? I a ella li surt explicar això. O sigui, pensar que al darrere del sorgiment d'aquesta polèmica hi ha una operació contra Lluís Pasqual perquè Catalunya no se'l vol, vaja, em sembla el mateix pecat de vanitat que hi ha al darrere de l'incident que estem jutjant. Val? És un pecat de vanitat, de voler ser el centre i pensar que el món gira al teu voltant i no explicar, per exemple, com tu has dit, en el públic del Liceu de l'homenatge d'aquell dia, que aquella veu que estaven escoltant no era la Montserrat Caballé, sinó que era una suplantació.
0: Qui s'hi vol afegir?
5: Sí, jo vull fer algun comentari. Primer, alguna de les coses que... Moltes ja les heu dit vosaltres. Alguna de les coses que no m'han convençut gens és la forma d'adreçar-se a la Judit, no? Ha dit, jo quan vaig parlar amb aquella noia, o aquella noia és una de les millors actrius còmiques del país i és una companya seva, que fa art, també, això per començar. Segon, aquí hi ha un punt molt important, que no és menor, perquè molts actors i actrius que treballen per encàrrecs i que encara no tenen un nom es guanyen la vida, entre d'altres coses, fent projectes per events o per homenatges, etc, etc. I més, si com en el cas de la Judit Martín, doncs entre d'altres virtuts, que són moltes, imites veus de persones conegudes. No? I aquí hi ha una realitat, que és que t'encarreguen treballs i després et diuen, al final no ha sortit o no et tornen a dir res més i no et paguen aquella feina. I no és un tema menor, perquè en definitiva el que també denunciava la Judit és que no li van pagar mai per aquesta feina i després va saber que allò que a ella li havien dit que era una imitació per un homenatge a la Montserrat Caballé es va convertir en un fet real, no? I després és que per mi, ho heu dit els dos, però jo m'hi vull afegir de veritat, o sigui, és que tot passa per no dir en directe en aquell homenatge, primer, una cosa important, si tu tens una gravació de la Montserrat Caballé de l'any 1986 real, per molt que hi hagi molt soroll de fons, tu la poses. Entre altres coses, perquè avui dia hi ha programes, hi ha especialistes, i estic convençuda que la gent que va organitzar l'event pot tenir contacte amb ells, que el que fan és eliminar-te part del soroll de fons. Però en qualsevol cas, si no ho aconsegueixes, dius, mireu, anem a escoltar un testimoni que és fantàstic de la Montserrat Caballé, entendreu que el so no és el millor, però crec que el testimoni paga la pena. I poses el testimoni real, i si de cas després dius... I com el testimoni no l'hem pogut sentir bé, hem reproduït amb una actriu el que diu la Montserrat Caballé. I poses el testimoni interpretat per la Judit Martín. Però aquí el principal problema és que jo ho he tornat a escoltar i ell diu es conserva una entrevista que es va fer a Ràdio Reus i que vull que l'escoltem.
0: Garriga, vosaltres vau parlar amb Ràdio Reus, oi?
3: Sí. Sí, sí, i a Ràdio Reus ens van dir que l'acte el van cobrir dos periodistes, el que vam entrevistar nosaltres, que ja estava jubilat, i Carles Franzino, i ens van dir que aquesta entrevista no recordaven haver-la fet i que en tot cas no es va produir segur com passava aquí, que era a peu d'escenari, amb el públic encara aplaudint, com si això acabés d'acabar. Diu, no recordo si la van fer o no la van fer, però en tot cas no es va produir així i tampoc cap de les veus que sortia, com ja ha quedat evident, no era de Ràdio Reus. També és estranya l'explicació que dona Lluís Pasqual, de dir, no, l'he reproduït, però hi he posat un noi, però realment va ser una noia, però és que no sé ni si es va arribar a emetre, no sé ni si era de Ràdio Reus o de quina ràdio era... Sona molt rocambolès tot.
5: I una cosa, perdona, però una cosa molt important també que he caigut és que ell, quan li preguntes, Roger, diu, perdona, és que ara em faig un embolic i no tinc bona memòria per les dates i tal, crec que va ser el dia 6 que vaig a una reunió, no se'n recorda de les dates, però recorda perfectament fins al punt de reproduir paraula per paraula el que va dir la Montserrat Caballé l'any 1986.
0: Salom.
1: Bé, primer de tot, felicitats per l'entrevista. Em sap molt greu per Lluís Pasqual, perquè és un gran home de teatre i ha elevat el nivell del teatre català d'una manera molt considerable. I aquest final de Lluís Pasqual ja des de fa temps comença a ser penós i dificultós. En aquest cas, a més, posa en dificultats la memòria de qui era l'homenatjada, que és Montserrat Caballé, i posa en dificultats tant al Liceu com a la família Caballé, perquè han de validar o no una tesi que, sigui quin sigui el cas, no farà cap favor a la memòria de Montserrat Caballé. Jo he trobat, jo he sentit una persona molt dolguda, molt ressentida, amb un ego que ja coneixíem d'altra banda, perquè per ser un gran director de teatre normalment s'ha de tenir un ego també bastant considerable, però un ego que no li permet reconèixer els errors. I això en un context que és el món de la cultura, on les enveges també funcionen.
0: Lluís Pasqual, no cal presentar-lo, però només per fer un repàs d'alguns premis i condecoracions que té, a banda de, evidentment, la Creu de Sant Jordi, Cavaller de les Arts i les Lletres Distinció de la República Francesa, Premi Ciutat de Barcelona, Premi de Teatre de la Generalitat de Catalunya, Premi Nacional de Teatre del Ministeri de Cultura, Premi de la Cambra de Comerç de París, Títol Oficial de les Arts i les Lletres de França, Premi Honorífic del Ministeri de Cultura d'Egipte, Cavaller de la Legió d'Honor Francesa, Premi de la Comunitat de Madrid... bé, és un dels tòtems més grans que tenim de les últimes dècades a Catalunya amb el món teatral i no és la primera polèmica que protagonitza, n'hi ha hagut d'altres. L'actriu Andrea Ross va denunciar públicament uns abusos laborals. Una part de l'escena i del talent del país es va posar al costat del director, d'altres no, i finalment va acabar marxant de Catalunya. Marc.
2: Sí, molt ràpid. El fil d'aquest currículum és evident que té moltíssims motius per tornar a fer les coses igual, però jo crec que en determinats escenaris s'ha de poder dir, no? Ostres, doncs potser m'he equivocat. I ho sento, i potser ho podia haver sigut. A mi el que em colpeix aquesta perseverança en la confiança, en la seva confiança, no? És a dir, jo si pogués retrocedir probablement no faria res igual. Intentaria millorar el que he fet, no? I és a dir, aquesta idea de a la llum de les dades, jo m'afirmo i ratifico, doncs penso que no el pot, que no l'ajuda, perquè tenint com té tantíssims motius per sentir-se orgullós, el fet de l'Andrea Ross va quedar en res, finalment, és a dir, també es va generar un conflicte important i no es va deduir ni inferir cap tipus de responsabilitat, no? És a dir, té molts motius, perquè efectivament és un referent en el món del teatre i de la cultura a Catalunya, però també les referències ho són al fil de les capacitats de realitzar contriccions, de demanar perdó, de disculpar-se, i penso que aquesta era una bona oportunitat. Mm.
0: Garriga, hi vau parlar amb el Julio Manrique, el director del Lliure, justament ahir, que presentaven aquest programa amb aquests 50 anys, que preveia la participació del Pasqual com un dels fundadors, però que finalment justificava, bé, ho ha reconegut això sí el Pasqual, que arran d'aquesta conversa doncs es van fer enrere.
3: Sí, de fet, ahir es va presentar la temporada del 50 aniversari del Lliure, i a la roda de premsa oficial i on hi havia tots els mitjans, el Julio Manrique ho va explicar amb moltíssima habilitat, però sense explicar-ho. I creiem que feia falta una explicació i anar una mica més enllà, i més quan sabíem, perquè el Lluís Pasqual ens va atendre, diguem-ne, en off, és a dir, ens va explicar el que havia passat amb el Lliure en off, doncs vam entendre que el Lliure havia de donar una explicació. I per una vegada van coincidir les dues versions, és a dir, que el Lliure li diu a Pasqual, escolta'm, això és un enrenou important, què penses fer? Pasqual els va dir el que t'acaba de dir a tu, no faré res, no he fet res malament, i el Lliure els diu, doncs dona'ns 2 dies per pensar-nos-ho, i al cap de 2 dies li diu, mira, creiem que el millor és deixar-ho córrer. També et diré que el Julio Manrique ahir, de forma subtil però també molt clara, va dir el procés de creació d'aquesta obra que finalment no es farà, el gran inquisidor, a més, vull dir que tot plegat té gràcia, aquesta obra, el procés de creació va durar 2 anys i també va ser difícil, i va reiterar diverses vegades difícil. I quan li vaig preguntar, escolta'm, què vol dir difícil? Em va dir, prefereixo que quedi en l'àmbit privat, en l'àmbit del treball, en l'àmbit professional, però dificultats que et pots anar trobant quan tens entre mans un projecte d'aquest tipus. Per tant, també es podia inferir que la negociació i el treball i el dia a dia amb Lluís Pasqual doncs deu ser també complicat, i que deu ser també una feina que et va fent sortir pedres pel camí, a vegades potser més grosses de les que t'esperes.
0: Voltes.
4: Si tornem al dia de l'homenatge a la Cavallana al Liceu, i que ell dirigeix i presenta, ell quan posa la gravació és amb un propòsit certament estrany, perquè és col·locar-se en el centre, no? En un homenatge a una tercera persona, tu montes tot un tinglado i busques una actriu que imiti, truques a l'altre, ho graves, o no sé què, tot amb el propòsit de posar-se al centre, perquè si t'hi fixes, un cop surt acaba la gravació falsa, la imitació, la suplantació, la seva primera paraula és: ho enteneu? Ella volia que fos jo, diguem-ne, no?
0: Ho havia decidit ella.
4: Ho havia decidit ella. Esclar, doncs tenim tot el dret a dubtar que ho hagués decidit ella. No a dubtar que fossin amics, evidentment, no?
0: No, perquè el que sí que és indiscutible que va passar és que aquell dia el va acompanyar a l'escenari en aquell concert arreu.
4: La cosa justificativa de per què jo... I, escolta, és que no m'importa per què tu, Si avui és un homenatge, és el pecat de vanitat que, al qual em referia i que avui ha tornat a cometre, diguem-ne, no? Aquesta cosa de, no, jo ho faria absolutament tot igual.
1: No fa cap favor a la memòria de la Cavaller, amb tot això.
0: Més enllà del cas concret del Pasqual, sí que és veritat que a vegades la vanitat i l'ego es menja i fa caure tòtems amb un talent que ningú els discuteix.
5: Clar. És molt difícil.
1: Ho he dit abans, que l'ego se'l menja.
5: Sí, jo crec que és molt difícil continuar de peus a terra quan en el teu currículum hi ha aquestes condecoracions, aquests reconeixements, aquests premis. Jo crec que deu arribar a un punt, no tothom, perquè no sé quin company deia abans que per ser un gran director de cinema has de tenir aquest ego, no? Director de teatre. Jo vull pensar que no, que hi ha excel·lents directors i directores de teatre que no tenen un ego absolutament desmesurat. Però a la vegada entenc que hi ha un punt en el que quan a tu t'ho han reconegut absolutament tot, et creus la importància de fer i desfer com tu vulguis. No només un apunt, perquè la família, no? Parlàvem amb Garriga abans que la família no ha respost cap missatge, no s'ha manifestat. Jo entenc que la família, òbviament, ell també ho ha dit, en Lluís Pasqual, no? Pasqual, que manté una relació també estreta amb la família. Clar, jo m'estic preguntant si fos la meva mare, la Cavaller, i sé que en Lluís és amic de la meva mare i jo no hi era, i em diu, és que la teva mare aquell dia em va dir que havia de ser jo el que havia de fer l'homenatge i vull que quedi clar, i com no existeix l'entrevista, doncs posaré una entrevista ficcionada. I jo què sé si li va dir a la meva mare o no, jo no hi era, jo què sé si li va dir a la meva mare, m'ho he de creure, perquè eren amics i era un moment determinat després d'una estrena o després d'una funció, no? Per tant, clar, és que la família diu, sí, què responc exactament?
0: Voleu afegir alguna cosa més?
1: No. No hi ha cap testimoni d'aquesta entrevista, per tant pot dir que va existir, pot dir que no va existir, pot dir que va dir això, pot dir que va dir una altra cosa. El que passa és que coneixent una mica el món de l'òpera, a vegades quan vens de fora d'aquest món, i és el cas de Lluís Pasqual, has de justificar per què ets el que dirigeix aquella gala aquell dia. El que passa és que jo dic que per ser un gran director de teatre s'ha de tenir un ego, no aquest ego.
5: Un determinat, que no té per què ser aquest, no?
1: Exacte.
0: Passen 5 minuts de 9:45 del matí. Tanquem aquest capítol aquí. Garriga, una abraçada ben forta. Et sentim a la tarda a partir de dilluns.
3: Enhorabona, ens has fet molta ràbia, però enhorabona.
0: Però és companyerisme sa, ja ho saps.
3: No, home, ja ho saps.
0: A veure,
3: sí,
0: aquí falten dos elements per assentir. Crec un ara és el Liceu i l'altre és la família. Si s'animen a fer-ho al llarg del cap de setmana, evidentment, micròfons oberts, i si no...
3: No ens deixaràs res per dilluns, eh?
0: Bueno, ja ho pactarem. Una abraçada, Garriga, gràcies.
3: Vinga, una abraçada, que vagi molt bé.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
7: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
8: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
9: Adéu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adéu-siau!
10: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
11: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: Arriba la venda privada. Marques amb descomptes de fins al 15% en electrònica i 15% addicional en electrodomèstics. Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponès.
13: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb IBP.es/promocatalunya.
14: La Sagrada Família torna a atraure totes les mirades. Gaudí va deixar com unes regles de joc molt clares i tot va encaixant com si fos un puzzle.
15: Un viatge al present i al futur d'una icona mundial.
16: A la façana de la Glòria estem parlant de 100.000 peces de pedra.
15: De la mà dels que hi treballen.
17: Soc part d'una cosa immensa.
15: I que ha entrat per primer cop a la Torre de Jesucrist. A tocar del cel. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant, fantàstics...
19: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
20: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
21: I acaba la carrera en un temps rècord, en la que estàs sens dubte...
22: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
23: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
24: Som 3CAT.
25: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
26: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
25: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
24: Cada dissabte a les 11 de la nit...
26: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
24: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
27: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
24: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
28: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
24: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
29: I també disponible a la plataforma 3CAT.
24: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Cinc minuts per arribar a 3:15 del matí. El suplement tertúlia, Antoni Gelón, Olga Ruiz, Eduard Voltes, i hem sumat també el Marc Molins perquè ens il·lustri sobre la setmana que li espera, especialment a José Luis Rodríguez Zapatero. Aquests dies seran intensos judicialment. Dilluns a la tarda, Begoña Gómez, l'esposa del president espanyol, compareix davant del jutge que li comunicarà que l'envia a judici per malversació, tràfic d'influències i tres delictes més pels seus negocis privats, però és que en paral·lel, dimecres i dijous, Zapatero també ha declarat davant del jutge com a investigat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, una causa que aquestes últimes hores s'ha ampliat. Ara el jutge ha decidit obrir una investigació separada per un presumpte delicte fiscal i de contraband per les joies trobades en el registre de la seva oficina valorades en 1,3 milions d'euros. Avui totes aquestes joies formen part de les portades de la premsa amb la taxació una per una. El jutge diu que a hores d'ara no se sap d'on han sortit totes aquestes joies i demana a Zapatero que n'acrediti la procedència. Fins ara l'entorn de l'expresident ha assegurat que provenen d'herències familiars i hi havien les declaracions que han envellit molt malament d'aquest portaveu de Zapatero dient fa unes setmanes que res, això era bisuteria i que totes juntes, com a molt, 50-70 mil euros. Doncs bé, 1,3 milions d'euros. A veure, Marc Molins, com pot demostrar... A veure, tenir joies donant valor no té per què ser cap delicte. Aquí el que ha de demostrar és si tenen origen lícit o il·lícit, i aquí deu venir el problema, no?
2: Exacte, és a dir, el tema, el que s'ha plantejat el jutge Calama és, a la vista d'aquesta taxació, d'aquests 1,3 contra els 50.000 euros que a priori es manifestava que podia tenir, el que fa el jutge Calama és aplicar estrictament una conseqüència fiscal tributària. És a dir, la llei de l'IRPF ens diu que quan tu no pots acreditar l'origen d'un actiu, en aquest cas unes joies, aquest actiu passa a considerar-se un guany patrimonial. I els guanys patrimonials han de tributar. És un guany patrimonial injustificat, però s'ha de tributar. I s'ha de tributar un tipus marginal del 46%. Per tant, l'IRPF que grava aquest actiu està netament per sobre, estaria, si hagués sigut públic, netament per sobre dels 120.000 euros que estableixen el topall entre l'il·lícit administratiu i el delicte de tributari. Per tant, el primer retret que li fa és, a la mesura en què vostè va ocultar un actiu patrimonial que jo passo, que jo tributo, que jo suggereixo que tributi, perquè ho diu la llei, el 46%, el primer supòsit, és el delicte fiscal. I el segon retret que li fa és, a la mesura en què vostè no em pot acreditar el pagament dels drets arancelaris que es poden imposar al transport de joies a nivell internacional i de més, en tot cas l'entrada en territori nacional, com que en desconec l'origen i per tant desconec si ha complert o no amb aquesta obligació tributària, li aplica també el delicte de contraband. Són dos delictes, entre cometes, menors a la llum de la situació en la que està, però evidentment tenen la seva importància.
0: Clar, si venen d'una herència familiar, han de constar el testament de l'àvia?
2: A veure, el testament, és a dir...
0: De l'àvia o de qui sigui?
2: Hi ha mecanismes testamentaris que no exigeixen aquest nivell de detall, no? Tu pots fer un testament deixant algú hereu universal sense que hi hagi una relació exhaustiva, en aquest cas, de les joies. Per tant, el que passa és que sí que s'hauria hagut, en el context de l'acceptació, s'ha d'explicar quins són els actius que composen aquella herència, i a la llum d'aquella composició s'ha de tributar, en aquest cas per successions. Per tant, si aquestes joies les té de forma legítima, com a mínim dic legítima, evidentment no en funció de l'origen, sinó a nivell tributari, hi ha d'haver una traçabilitat. Has hagut de pagar un impost de successions, has hagut de pagar un impost de patrimoni. Hi ha 30.000 espanyols aproximadament a Espanya que tributen per tenir joies amb un valor superior als 900.000 euros. Mm. És un actiu comú, no? Comú.
0: Bueno, o sigui... I a més, l'or, com que s'ha revaloritzat molt els últims anys, també té un altre valor. Vull dir que no sé si és que també pot ser que algunes de les joies hagin guanyat un valor extraordinari aquests últims anys.
2: En tot cas, s'ha de poder explicar, i casa molt malament amb aquella primera declaració que es va prestar de... Això és poca cosa, són quincalles, i que tenen un valor aproximat de 50.000 euros. Casa molt malament, no?, una cosa amb l'altra.
0: En qualsevol cas... Clar, aquí també hi ha el debat de si això ho va rebre quan era president del govern espanyol, si va ser després, i la llei de transparència vigent des del 2013, això és després del pas de Zapatero per la Moncloa, assenyala que els alts càrrecs no poden acceptar regals que superin els usos habituals socials o de cortesia, però no estableix una valoració econòmica concreta. A les Corts sí que tenen la xifra de 150 euros com a referència orientativa. És a dir, tu no pots acceptar un collaret com a president del govern espanyol, segur?
2: Rotundament no, rotundament no. La mostra és els regals que hem fet al papa, no? Se li regala un llibre, se li regala una reproducció facsímil de la fundació del monestir. És a dir, són regals que tenen un profund significat simbòlic, perquè si no, si tenen un efectiu valor econòmic, em refereixo, és difícil deslindar fins a on hi ha una relació consular, diplomàtica o de representació i on comença la prevaricació, el tràfic d'influències. Per tant, la llei és claríssima, no es poden acceptar regals.
0: Al cap de quan prescriu aquest delicte, o de no haver declarat, o de quant temps, amb quant de temps... O sigui, si això ho fa 15 anys que té aquestes joies i no pot demostrar d'on ve l'origen?
2: En principi, no em voldria equivocar, perquè la regulació de la prescripció és molt complexa al Codi Penal i depèn de múltiples factors, però a priori, sense assumir un risc massa gran d'equivocar-me, als 10 anys.
0: 10 anys. A veure, sigui com sigui, i expliqui el que expliqui, fa de mal explicar dimecres, i almenys la persona que en una primera instància et va fer de tallafoc va fer una declaració que segur que no t'ajuda de cara a la declaració d'aquest dimecres, dijous, crec que és dijous, quan Zapatero realment haurà de respondre les preguntes del jutge. Eduard, Olga, Antoni.
1: Bueno, aquest tema té moltes capes i aquesta és la darrera, diguem-ne. Qui va posar el focus sobre la qüestió dels viatges i de la possibilitat que això fossin regals va ser la pròpia secretària, que en el moment és ella la que, quan li pregunten els agents de la UCO, no sé si va ser la UCO o la UDEF que va fer l'escorcoll en el despatx, i li pregunten què són aquestes joies, ella diu herència de les Sonsoles i regals de viatges. És ella que ho diu de forma espontània, diguem-ne, no? Clar, regals de viatges és una mica estrany, això. És una mica estrany també que sent herència de la dona estiguin en el despatx professional de l'home. És a dir, tot plegat realment jo crec que tindrà dificultats per explicar-ho. Li volia preguntar al Marc si aquest delicte fiscal, si es confirmés, quin tipus de pena significa? Si és simplement una és multa o hi ha penes de presó previstes per aquestes qüestions?
2: No, el delicte fiscal té pena de presó, a banda, evidentment, de la multa i de la responsabilitat civil. És a dir, l'agència tributària et pot arribar a demanar fins a 6 vegades l'import de la defraudació. És a dir, té un tall essencialment econòmic, però també porta una pena de presó que s'hauria de posar en relació amb el conjunt dels, amb el conjunt dels fets.
0: Antoni.
3: Jo crec que tot això afecta molt a l'esquerra espanyola, en aquest cas, perquè Zapatero era el referent moral de l'esquerra, i era el que es passeja per totes les eleccions per dir aquest sí que és bo. Clar, si et cau el mite major i involucra no només a l'esquerra política, també a l'esquerra cultural. Per exemple, qui feia de representant, diguem, del senyor Zapatero, és el senyor Luis Arroyo, em sembla que es diu, que és el president de l'Ateneu de Madrid, que es llança a la piscina dient això són 50.000 euros, quan jo crec que ni les havia vist. I després, clar, això estava a un despatx com a expresident del govern, amb un edifici que és del PSOE i que no volen obrir la caixa forta. Que s'ha de que la UCO diu o la obren vostès o la obrim nosaltres. I llavors l'obren, i llavors troben aquest pastís. Vull dir que la gent sabia que allí hi havia alguna cosa, perquè si no, tu no t'oposes a que allò s'obri. Per tant, això té moltes dificultats. Evidentment, s'ha d'esperar, perquè, clar, aquí també hi ha un altre problema, que és el mateix problema sempre. Dos problemes. Un són les filtracions. Aquí, abans que ho rebi en aquest cas el senyor Zapatero, tothom ja sap que s'ha obert una nova branca i que se li imputen dos delictes més, dos presumptes delictes més, i després la condemna de Telediari està feta. Vull dir, i perquè se'n surti d'aquesta, ho té molt difícil, l'opinió pública la té absolutament en contra, i una altra vegada la presumpció d'innocència en aquest país és, si és dels meus, presumpció d'innocència, si és dels altres, llenya al mono que és de goma, no? Vull dir, clar, és molt desesperant aquest tipus d'actuació.
0: Olga.
4: Sí, jo crec que és absolutament important, imprescindible escoltar les explicacions de José Luis Rodríguez Zapatero, entre altres coses perquè haurà d'argumentar-les molt bé, aquestes explicacions, perquè fins ara el que li està dient l'Audiència Nacional és no tenim la traçabilitat d'aquestes joies, però vostè sí que l'ha de tenir, vostè està obligat a tenir aquesta traçabilitat fiscal, sigui una herència, sigui una adquisició, sigui el que sigui, vostè ha de poder demostrar d'on provenen i de quina forma ha justificat fiscalment la tinença d'aquestes joies, no? I per tant, aquí no hi ha mitges tintes, ni hi ha interpretacions lliures, ni hi ha posicionaments ideològics. És a dir, hi ha un element que és tangible, que són unes joies, que d'entrada entenc que si són possessió teva has de saber el valor que tenen, ja vinguin d'una herència o vinguin d'un regal o vinguin d'una adquisició pròpia, és a dir, tu quan compres, quan reps d'una forma o una altra unes joies d'aquest valor incalculable, que les primeres tassacions que es van fer extraoficials, quan se li preguntaven experts als mitjans de comunicació, només veient-les en fotografies, ja deien que eren joies absolutament exclusives de col·leccions, algunes d'elles, de col·leccions difícils d'aconseguir i que ni molt menys tenien la pinta de tenir el valor econòmic que havia dit el portaveu de la família. Però qui és l'interessat en saber des del moment en el que les adquireix o les rep com a regal, quan valen, és la persona que les té en la seva possessió. I entenc que per això les té en una caixa forta i no les té al calaix de la tauleta de nit, com puc tenir jo un anell, que mira, escolta'm, m'és igual si em desapareix o no, perquè com a molt m'haurà costat X. Per tant, ell és coneixedor del valor econòmic d'aquestes joies. I ara, com dic, el que ha de venir és una explicació també tangible de la procedència d'aquestes joies. I aquí sí que, com dic, no entra ni argumentaris, ni ideologia, ni lawfare, ni absolutament res de res. Hi ha un objecte, un valor i una traçabilitat fiscal. I el problema és que, precisament per ser un fet tan absolutament tangible i que requereix una demostració també tangible, fa tremolar i fa trontollar el nerviosisme absolut del Partit Socialista en aquests moments.
0: Clar, Marc, aquí hi ha dues històries diferents. Una és la investigació pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Aquí comença tot. Aquí hi ha l'entrada al registre al despatx de Zapatero, i allà és on troben aquesta caixa forta, com pot tenir tothom, però, oh sorpresa, es troben un munt de joies. Bé, com pot tenir tothom, ser ric no és delicte. El que passa és que has de demostrar d'on ve la riquesa, no? Però clar, que ara t'investiguin per contraband, doncs no mola.
2: En realitat és una conseqüència bastant accessòria del fet principal, eh? O sigui, a mi la troballa d'aquestes joies em fa venir diverses reflexions, probablement conseqüència de la meva deformació, però recordeu que la interlocutòria d'entrada i registre, el jutge Calama considera que no ha d'entrar al domicili personal, és a dir, sap perfectament on estan les joies, no? I això demostra la consistència...
0: Com vols dir? Les joies se les troben, no?
2: No, les joies... Aquesta escena que planteja l'Antoni de la UCO, la UDF, entrant al despatx professional i posant-se, obstinant-se en l'obertura, en que s'obri la caixa, que s'obri la caixa, que s'obri la caixa...
0: I per què les guardava al despatx?
2: Probablement perquè no les podia guardar enlloc més, perquè si l'hagués guardat en una entitat financera hi hauria hagut una traçabilitat. La titularitat de la caixa és una de les circumstàncies que l'entitat comunica a l'agència tributària. Aquest ciutadà té una caixa d'aquest volum, és a dir, és una circumstància que és transparent. En canvi, una caixa forta que tens en el teu domicili, no. Però el que demostra... O en la
0: però és que
2: oficina,
0: no la té al domicili, la té a l'oficina.
2: En aquest cas, a l'oficina. No té aquest nivell de transparència que exigeix una entitat financera, no? Amb bona lògica, amb la legislació i amb les normes de tributació nacionals. Per tant, insisteixo, amb la potència de la investigació que havia portat a terme la UCO i que justifica l'entrada i registre amb aquestes singularitats d'excloure el domicili però incloure de forma explícita l'oficina. Però si em permet, Roger, crec que hi ha una reflexió molt interessant al fil del que comentava la Olga, no? Aquestes explicacions que molts esperem. Per mi, jo lamento moltíssim el que li ha passat a Zapatero. Jo sóc un ferm, crec moltíssim en la seva acció de govern, crec que és un polític que va posar al dia la legislació d'aquest país. M'afecta moltíssim a títol personal i per tant espero una explicació. El que s'embarreja és aquesta espera, s'embarreja amb el plano de jurista, i tinc els meus dubtes que el dimecres no la vulgui, però la pugui donar, per una raó, perquè la seva defensa ja ha advertit, és un tecnicisme que em sembla que és interessant, i la seva defensa ja ha advertit per on van els trets. Els primers trets que està plantejant amb bona lògica estratègica processal, els primers trets que pensa disparar són els que tenen per objecte torpedinar la licitud de la prova. És a dir, tota la causa neix d'unes trucades que els serveis d'intel·ligència nord-americans, unes punxades, posen al servei, en aquest cas, del servei de les autoritats nacionals espanyoles. Però, per tant, l'origen de la prova, l'origen primigeni, està en una intervenció telefònica realitzada extramurs de la nostra legislació i de les nostres, regles, en aquest cas, i garanties nacionals. Per tant, el primer que fa la defensa és dir cuidado, perquè potser això és nul. Hi ha un munt de jurisprudència que estableix quines són les regles d'importació de prova que s'ha fet a còpia en territori no nacional. En principi, tota la jurisprudència la valida, perquè diu que no hem d'importar les garanties alienes, les podem enjuiciar aquí quan la fem nosaltres, quan aquest acopi el fem nosaltres, però no és imprescindible que ens arruguem la capacitat de jutjar la licitud de la prova que s'ha generat en territori nacional estranger. Però en realitat, i amb això acabo, aquesta impossibilitat o aquesta dificultat de donar explicació

minuts per les 10. Mira, tot. Ja vols posar al Barcelona? Va, en fi. Metem mala llet al Masí avui, eh? Ara vols posar al Barcelona, d'acord, va. Poca estona, eh? A veure si el Pasqual encara s'està sentint i... Molt bé. Doncs Montserrat Caballé i Freddie Mercury, avui, que també fan una incursió a la tertúlia del suplement. Ara continuem amb l'Eduard Voltes, el Marc Molins, l'Olga Ruiz i l'Antoni Jalong.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
2: Peugeot.
3: La pastura dels ramats per cuidar els boscos i prevenir els incendis. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme, amb taules rodones i xerrades, tas de productes i activitats familiars. El 21 de juny a Can Gel, a Dosrius. No t'ho perdis. Consulta firescatalanes.cat. Ho organitza el Consell Comarcal del Maresme amb fons Next Generation.
4: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarré, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiueig, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
7: Bon dia!
8: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
7: Tranquils, que no ens avorrirem.
8: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
9: Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
10: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Trescat Info.

Bon dia, són les 10. El director teatral Lluís Pasqual no es penedeix del que va passar en l'homenatge a Montserrat Caballé i assegura que tornaria a reproduir una suposada entrevista amb la soprano aprofitant la imitació de l'actriu Judit Martín. En declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, Pasqual ha explicat que ell mateix va proposar al Teatre Lliure apartar-se de la programació dels 50 anys arran d'aquesta polèmica. Els Mossos han engegat aquest vespre un operatiu policial per evitar el tràfic i tinença d'armes de foc després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a Barcelona. La policia ha detingut 13 persones amb 93 antecedents d'armes, però no en van trobar cap. El comerç local defensa el seu paper en la seguretat dels carrers. La Pimec reivindica que les botigues i serveis de proximitat, que generen vida i activitat al carrer, comporten una vigilància informal i per això demana que se'ls consideri com una infraestructura essencial de país. Els Estats Units han matat el líder de l'organització criminal veneçolana

0: A Tren de Aragua, l'operació militar contra el Niño Guerrero, al capdavant de la banda més poderosa del país, s'ha fet al sud-est de Venezuela en col·laboració amb el govern de la presidenta interina Delcy Rodríguez. Els Estats Units han abatut drons iranians a l'estret d'Hormuz, encara que Trump confia a signar l'acord de pau aquest cap de setmana. Les dues parts i els mediadors pakistanesos diuen que el pacte està més a prop que mai, però Washington i Teheran discrepen sobre el seu contingut. Avui comença la campanya de les primàries de Junts per decidir qui serà el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Els quatre candidats, l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada del Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada del Parlament, Glòria Freixa, representen les diferents sensibilitats que conviuen en l'espai postconvergent. Poques grasses fan bogir el Cabró Roc en l'últim concert abans d'acomiadar-se definitivament a la tardor a l'Estadi Olímpic. Ahir també van actuar els Amics de les Arts, The Tyats i Buhos, i també ho va fer King Africa, per sorpresa. Avui es tanca l'edició més multitudinària del festival.
1: Esports. La penya va per sota en les semifinals de l'ACB contra el València per 2-0 després de perdre ahir per 90-76 en el segon partit. El Joventut necessita guanyar demà a l'Olímpic de Badalona per mantenir viva la semifinal. El Barça busca avui la classificació per a la final de l'ACB per la via directa amb el 2-0 a favor després de guanyar els dos primers partits al Palau Blaugrana. Avui juga a la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre. Debut amb victòria aquesta matinada dels Estats Units, anfitriona del Mundial de Futbol contra el Paraguai per 4-1. Una altra de les anfitriones, el Canadà, es va estrenar ahir amb un empat a 1 contra Bòsnia.
0: I pel que fa al temps, cap de setmana amb ambient d'estiu. Les màximes durant aquests dos dies tocaran i fins i tot superaran els 36 graus. De fet, demà rondaran els 38, seran dies de sol i només diumenge a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu.
2: 3Cat Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 10. Bon dia, us informa Montse García.
2: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El director de teatre, Lluís Pasqual, assegura que no es penedeix de res del que va passar en l'homenatge a Montserrat Caballé i que ho tornaria a fer de la mateixa manera. En la primera entrevista que concedeix després de l'esclat de la polèmica al suplement de Catalunya Ràdio, Pasqual ha explicat que les paraules de Caballé, en què la soprano manifestava que li agradaria que fos ell qui s'encarregués d'un possible homenatge, eren reals i s'havien enregistrat molts anys abans en una entrevista feta per una periodista de Ràdio Reus. Però diu que aquella entrevista era irradiable i que per això la van reproduir amb la veu de Judit Martín. El director teatral assegura que tant Martín com la família de Caballé n'estaven al cas.
3: No, això no és veritat.
4: El que no és veritat?
3: El que no se li va avisar.
4: Però sí que és veritat que aquelles imitacions es van fer passar per declaracions reals de Montserrat Caballé el dia de l'homenatge.
3: Sí.
4: Vull dir que...
3: Repeteixo, amb permís de la família i amb permís...
4: Del Liceu.
3: Amb permís del Liceu...
0: I preguntat per Roger Escapa sobre si es penedeix del que va passar i si ho tornaria a fer, respon.
3: Sí, oi tant, jo no vaig fer res il·legal.
4: No et penedeixes de res?
3: No, no.
0: La polèmica va esclatar fa unes setmanes després que l'humorista Judit Martín expliqués que es va utilitzar la seva veu sense que ella ho sabés. En l'homenatge a Caballé, Pasqual ha explicat que no ha parlat amb Judit Martín.
3: No, entre altres coses, perquè jo vaig conèixer molt, molt jove el poeta Espriu, el Salvador Espriu. I el Salvador Espriu, quan es parlava coses d'aquest tipus, deia «això són xafarderies». I així acabava el tema. I jo penso que això són xafarderies i així s'ha acabat el tema.
0: Després de tota aquesta polèmica, ahir el Teatre Lliure va anunciar que retirava una obra dirigida per Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari. El director ha confirmat que s'ha fet de mutu acord amb la direcció del teatre.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a Barcelona, els Mossos d'Esquadra han engegat un dispositiu per mirar d'identificar i localitzar armes de foc. els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que van posar en marxa ahir al vespre per evitar el tràfic i tinença d'aquest tipus d'armes. Ara bé, no se n'ha trobat cap. Oriol Pujador.
5: El dispositiu passa per la presència de més agents, tant uniformats com de paisà al carrer, en zones sensibles, com és el cas de la xarxa de transports públics o zones de la ciutat on hi ha hagut incidents amb armes de foc. Rafa Tello és intendent en cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana a Barcelona.
6: Donant-se a veure, ocupar l'espai públic, augmentar la visibilitat, al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals, ara amb arma de foc, que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
5: Durant l'operació d'ahir divendres, però, no es va localitzar cap arma de foc. Els 13 detinguts van ser arrestats per robatoris o furs, que els agents van presenciar, així com per ordres de detenció o d'estrangeria que tenien pendents. També es van intervenir 5 armes blanques. En total, els Mossos van identificar 254 persones que acumulaven més de 700 antecedents.
0: Mig quart passa ara de les 10, el comerç local i de proximitat reivindica el seu paper en la millora de la seguretat als carrers. La PIMEC assegura que la presència de botigues i activitat quotidiana genera una vigilància informal i invisible que contribueix a prevenir conductes incíviques i redueix la delinqüència. Per això, la petita i mitjana empresa reclama que es considerin tant el comerç com els serveis de proximitat com una infraestructura essencial. El vicepresident de la petita i mitjana empresa, Antoni Torres, ho explica a 3Cat Info.
7: Tot aquest àmbit de proximitat es considera com una infraestructura essencial. I això vol dir que, igual que hi ha una política industrial, hi ha d'haver una política de comerç, hi ha d'haver una política de defensa, o de carreteres, o de trens. És que això ho tenim molt clar. Pues com aquesta també és una infraestructura bàsica, essencial, de suportar el nostre model de societat, necessitem que sigui considerada com a tal.
0: Torres explica que si es degraden els espais, les possibilitats de delinquir augmenten, una idea que comparteix l'arquitecte i urbanista Itziar González. Explica també a aquesta emissora que la sinergia entre la qualitat del sector del comerç i el carrer.
8: Perquè ens garanteix que si hi ha una activitat econòmica i comercial bona i agradable i de proximitat, ens garanteix que es millora molt l'espai públic que afronta. És a dir, veiem que hi ha una influència de la qualitat del comerç en la qualitat del carrer, i al revés, que tractar i fer agradable un espai de carrer dinamitza i millora el comerç.
0: Però no tots els comerços tenen el mateix efecte sobre la ciutat, d'aquí la importància d'aplicar els diferents plans d'usos comercials que regulen quin tipus de negocis es poden obrir en cada zona i busquen equilibrar activitat econòmica, convivència i espai públic.
7: Acaba produint una cosa que se'n diu desertització comercial. Quan tu tens un carrer ple de botigues de A, no hi ha espai perquè hi hagi botigues de B.
8: Sota l'aparença d'una activitat de comercial, no ho són. I, per tant, hem de poder demostrar que si una activitat és il·legal o irregular, ja era al voltant una degradació de les activitats veïnals i segurament un futur punt de conflicte urbà.
0: Aquest debat arriba en un context marcat per la preocupació ciutadana per la seguretat. Les darreres setmanes hi ha hagut 2 homicidis, Esplugues de Llobregat i el Raval de Barcelona, que han generat alarma. Malgrat tot, les dades oficials no indiquen un augment dels crims a Catalunya. L'any passat es van registrar 54 homicidis, la mateixa xifra que fa 10 anys. 5 minuts i arribarem a 11:15. Aquesta matinada als Estats Units ha matat el líder de la banda criminal Tren de Aragua amb la col·laboració militar de Venezuela. En un comunicat, el govern de Delcy Rodríguez ha confirmat l'operació conjunta contra el Niño Guerrero, que ha estat abatut a l'estat de Bolívar, al sud-est de Venezuela. Tot plegat suposa un pas més en la normalització de les relacions entre els dos països en l'era post-Maduro. Donald Trump ha anunciat la mort del Niño Guerrero a la seva xarxa social. El president nord-americà ha qualificat l'operació militar de ràpida i letal i ha penjat el vídeo del moment de l'atac. A les imatges es veu una casa humil enmig de la vegetació que salta pels aires per l'impacte directe d'un projectil. Feia 3 anys que el Niño Guerrero estava emperador desconegut i els Estats Units el buscaven com a líder del Tren de Aragua, designada organització terrorista per Washington. Sota aquesta premissa, l'administració Trump ha deportat més de 200 migrants veneçolans en una mega presó del Salvador acusats de pertànyer a la banda. I els Estats Units diuen que aquest matí han abatut diversos drons iranians que tenien com a objectiu vaixells comercials a l'estret d'Hormuz, malgrat que Donald Trump i l'Iran han repetit que estan molt a prop d'arribar a un acord. Molt pendents, doncs, si aquest cap de setmana finalment es materialitza una entesa entre Washington i Teheran, que diuen que tots dos diuen, un altre cop, que és imminent. Tot i això, encara no queda clar quan es signarà el document ni els detalls reals del text. Les versions de l'Iran i els Estats Units sobre el seu contingut no coincideixen del tot. Anem cap a Washington.
9: Bon dia. Tot i la proximitat de la signatura del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, pronosticada per aquest mateix diumenge a la ciutat suïssa de Ginebra, la situació s'ha d'agafar amb pinces. Això s'hi ha d'afegir que la violència no s'ha aturat. Les darreres hores, els Estats Units asseguren haver abatut diversos drons iranians a prop de l'estret d'Hormuz. En cas que prosperi la signatura de Ginebra, es preveu que el període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord s'allargui fins a 2 mesos. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que l'acord és a prop en nombroses ocasions i després tot ha quedat en paper mullat. Val a dir, però, que aquest cop el preacord arriba corroborat pels negociadors pakistanesos i aquesta vegada també per oficials iranians. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió.
0: Era el nostre corresponsal a Washington, Oriol Serra, i a Belfast continua sota la vigilància d'un fort dispositiu policial per evitar més aldarulls contra els immigrants, una onada de violència atiada per l'extrema dreta. De fet, organitzacions antiracistes han convocat diverses mobilitzacions durant el cap de setmana, una d'elles aquest migdia. El nostre enviat especial a Belfast, Quim Olivares, ha visitat algunes de les àrees on aquesta setmana s'han viscut episodis violents.
10: Molts dels joves encaputxats que aquesta setmana han cremat cases d'immigrants han estat instigats per partits britànics d'extrema dreta i d'ultradreta. Sentim Adrian Gelke, politòleg de la Queen's University Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Reform UK, Restore Britain, Elon Musk, actors externs, J.D. Vance, aquestes són les persones que estan provocant problemes entre un grup relativament petit de persones a Irlanda del Nord i, de fet, a Irlanda.
10: La comunitat immigrant nord-irlandesa viu atemorida. Tenen por d'anar a segons quins barris fora del centre o fins i tot d'anar a la feina. Els ha passat a les infermeres d'origen indi, com ens ha explicat el doctor Satyavir Shingal, president de l'Indian Community Center de Belfast.
12: Tenen guàrdia de nit i guàrdia de dia, així que estaven una mica preocupades. Com hi anirem? Sent jo mateix metge, vam prendre algunes mesures per al nostre hospital. No obriu les portes laterals, només obriu l'entrada principal de l'hospital i aneu amb taxi. Veniu amb taxi.
10: Aquest doctor demana respecte per als que, com ell, han vingut de fora per treballar i contribuir a la societat nord-irlandesa.
0: I oques gràcies ha desfermat l'eufòria al Cabró Rock en l'últim concert abans del comiat definitiu a l'Estadi Olímpic de Barcelona. La banda osonenca ha tancat la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que ha fet embogir les 30.000 persones que han assistit al recinte de la zona esportiva de Vic. Aquest concert d'Oques Grasses ha estat l'últim abans de les 4 actuacions de comiat que farà l'octubre a l'Estadi Olímpic. Durant el concert, els osonencs han tocat temes icònics com Cool o Serem ocells. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, de Tiets, Buhos i La Sorpresa, l'argentí King Africa, que ha cantat alguns dels seus hits com Bomba, Paquito el Chocolatero o Camaleón. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival, que reuneix més d'una vintena d'artistes dels països catalans. Avui actuen Su, l'Axambusto, la Gossa Sorda o la Fúmiga. Els concerts comencen a les 5 de la tarda. Ara passa mig minut d'un quart d'11 del matí. Obrim àrea de servei i fem un cop d'ull a la situació del trànsit a carreteres i autopistes. Carmina Malagarriga, bon dia.
13: Bon dia, Montse. Es preveu un cap de setmana complicat per la coincidència amb la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 a Montmeló. Ara mateix hi ha retencions per accedir al circuit de Montmeló a la C-17 a Parets del Vallès en sentit nord, a la C-35 entre Granollers i Parets del Vallès i a la BB-5003 entre Montmeló i Granollers, també a la P-7 des de Mollet del Vallès en sentit nord. Altres retencions les podem trobar a la P-7 entre Martorell i Gelida en sentit sud, a la C-60 Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C-32, a la C-32 a Mataró en sentit nord, a la B-20 a Montgat també en sentit nord, a la C-58 a Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la C-33 des de Barcelona en sentit nord, a la B-20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat i la B-10 també a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat. A Rodalies informa d'altra banda de dues incidències a les infraestructures que afecten les línies R3 i R11. D'una banda, l'R3, el servei està interromput entre Ripoll i Ribes de Freser i ja s'ha establert un servei per carretera. D'altra banda, els trens de la línia R11 no circulen entre Figueres i Portbou. En aquest cas, encara s'està gestionant el servei per carretera. En totes dues línies hi ha un tren aturat a la via per una avaria a la catenària. I, finalment, també direm que el robatori de coure a la línia R4 entre les estacions del Vendrell i Sant Vicenç de Calders provoca retards en aquesta línia de més de mitja hora. De moment és tot, que no és poc, i tornarem a informar d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins després.
13: Fins ara.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
14: Darrer cap de setmana sencer de la primavera amb temperatures d'estiu, ambient càlid, el que esperem tant dissabte com diumenge, amb unes màximes que tocaran i superaran amb facilitat la xifra dels 35 graus a Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, s'espera que avui s'assoleixin valors de 36 graus i encara més alta la temperatura de cara a demà, màximes de fins a 37 graus. Una calor que s'extén també arreu del país avui amb màximes a l'entorn dels 33-34 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya central i a la façana costanera rondaran la xifra dels 30 graus. Tot això avui amb un ampli domini del sol, amb alguna teranyina de núvols alts poc important i sense precipitacions. Aquesta estabilitat d'avui es mantindrà demà, però amb una diferència. Demà a la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i s'esperen alguns ruixats cap al Pallars, la Cerdanya, a la Vall d'Aran i al Ripollès.
15: Tresca Info. Baltasar Garzón, el pare Apeles i les mamarazzis a Col·lapse amb Jordi González aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info. La militància de Junts per Catalunya a Barcelona decidirà el cap de setmana que ve qui serà l'alcaldable a la capital catalana. Els quatre aspirants donen avui el tret de sortida a la campanya d'unes primàries internes que van més enllà de Barcelona, ja que posen de manifest les diferents sensibilitats que conviuen al partit de Carles Puigdemont. Sentim en declaracions a aquesta emissora l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament, Glòria Freixa.
16: Jo porto treballant en exclusiva per la ciutat de Barcelona i pels barcelonins des de fa 15 anys. No he tingut cap altre somni i estic molt i molt content de que en Xavier Trias, que va ser un gran batlle de Barcelona, doncs em doni aquest suport personal i polític.
17: I evidentment tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona. He estat jo que he pres la decisió, li vaig compartir a la Míriam Nogueras, ara jo li he dit al partit vull fer política municipal.
18: Es publica, el president Puigdemont va oferir fa 8 anys, llavors les meves circumstàncies personals no m'ho van permetre, tinc l'espineta clavada i em comprometo a dedicar-me els 9 propers anys de la meva vida amb intensitat a ser el defensor de Barcelona.
19: Soc la menys coneguda, probablement. Jo no em sento gens paracaigudista. Conec molt bé Barcelona i sempre, sempre he volgut estar en aquest projecte. De fet, en el seu moment, Trias em truca perquè tanqui la llista a Barcelona, estant jo en aquell moment al Parlament.
0: Tots quatre que militen a l'agrupació de Sarrià-Sant Gervasi asseguren que l'endemà de les primàries s'hauran d'entendre. La cursa de Barcelona, inevitablement, però mesurarà les forces internes i la sintonia amb la direcció del partit, que hauria preferit un candidat de consens sense primàries. Uns 1.200 militants de Barcelona estan cridats a votar de manera telemàtica el cap de setmana que ve. La Generalitat es planteja pagar un complement als funcionaris que deixin de fer teletreball. Funció Pública ha posat aquesta mesura sobre la taula al grup de treball per aplicar la jornada de 35 hores. El sindicat IHCATAC ho rebutja i Comissions Obreres i la UGT demanen que aquest plus s'apliqui a tothom, també als qui ara fan tota la jornada de forma presencial. Els funcionaris de la Generalitat tenen dret a 2 dies de teletreball i fan una jornada de 37 hores i mitja. Els sindicats volen saber quins col·lectius quedarien fora del plus salarial i que es compensi d'alguna manera els que ara no estan fent teletreball perquè el seu tipus de feina no ho permet. Manolo Fages és el responsable de Funció Pública de Comissions Obreres.
20: Queremos ver cómo se concreta, queremos ver cómo se concreta en eso. ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará? Porque no pueden teletrabajar y entonces, ¿qué medida compensatoria habrá? Y tercero, ¿qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
0: Des de la UGT, Yolanda Droger demana que deixar de teletreballar sigui voluntari i reversible.
21: La veiem amb uns ulls mentre es respecti que sigui una mesura voluntària, és a dir, que és la persona treballadora que decideixi renunciar al teletreball o no. També entenem que aquesta mesura ha de ser reversible, és a dir, si la persona treballadora pren una decisió ara de continuar amb la modalitat del teletreball i decideix d'aquí un temps que ha de canviar, doncs que també pugui adherir-se i cobrar aquest complement.
0: La negociació entre administració i sindicats és molt incipient i no s'ha concretat xifres, però en la primera proposta el complement per deixar de teletreballar oscil·laria entre els 90 i els 200 euros. I l'administració de Donald Trump ha donat llum verda a una de les fusions més grans del sector audiovisual als Estats Units. Paramount podrà adquirir Warner. L'operació està valorada a més de 100.000 milions de dòlars i obre la porta a la creació d'un gegant de l'entreteniment i la informació que reunirà dues productores històriques de Hollywood. Sota un mateix grup també hi haurà cadenes com CNN i CBS, així com plataformes de streaming com HBO Max i Paramount Plus, que sumen uns 200 milions de subscriptors. El Departament de Justícia considera que la fusió no perjudicarà la competència ni els consumidors i ha autoritzat l'operació després de mesos d'anàlisi. L'operació marca un nou capítol en la concentració de mitjans als Estats Units i pot redefinir tant la indústria de Hollywood com el panorama informatiu del país. Elon Musk és la primera persona del món que té una fortuna $1 bilió. S'ha refermat com l'home més ric del món després de l'exitosa sortida a borsa de la seva empresa SpaceX. Ha estat el debut bursari més gran de la història. Ahir el Nasdaq va tancar la sessió als $161 amb una pujada del 20% respecte al preu de sortida.
2: Esports.
0: Albert Benet, bon dia.
1: Bon dia. La penya està al límit en la semifinal de l'ACB de bàsquet. Està 2-0 per sota amb el València. I avui el Barça té el primer match ball per aconseguir la seva plaça per a la final.
2: 3CAT Info.
1: Derrota del Joventut de Badalona a la pista del València, 90-76. I això vol dir que demà, a l'Olímpic de Badalona, la penya haurà de guanyar per mantenir viva la semifinal. Si perd, el València es classificarà ja demà mateix per a la final. Dani Miret, tècnic de la penya.
22: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
1: El València va dominar el partit en tot moment i va arribar a guanyar de 24 punts. I avui el Barça buscarà el bitllet per a la final, l'aconseguirà si guanya a la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre. Kevin Panther, escorta nord-americà del Barça.
23: The main goal is to win the next game.
24: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
1: El Tenerife, tot i ser semifinalista de l'ACB, té una dada negativa a la seva pista amb 5 derrotes seguides. De fet, no hi guanya des del 15 d'abril. Recordem que el Barça domina la semifinal per 2-0. Avui la vol liquidar per la via ràpida.
2: 3CAT Info.
1: Resultat d'aquesta matinada, debut amb golejada d'una de les anfitriones del Mundial de Futbol, als Estats Units, contra el Paraguai, per 4-1. Una altra de les anfitriones, el Canadà, es va estrenar amb un empat a 1 contra Bòsnia. Una de les favorites en aquest Mundial, el Brasil, debutarà la pròxima nit contra una altra de les seleccions en potencial, el Marroc. I una altra de les favorites, Espanya, debutarà dilluns contra Cap Verd, una selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i en total amb 9 futbolistes catalans. Tot fa pensar que el seleccionador espanyol Luis de la Fuente farà jugar Lamín uns minuts ja en aquest primer partit.
3: Valoraremos si hay que, tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos, o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
1: Són declaracions de De La Fuente a Catalunya Ràdio. El Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país per al primer partit que ha de jugar la selecció de Ghana. Recordem que Partey està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada al jugador. El migcampista del Villarreal es quedarà a l'hotel de concentració de la selecció ghanesa a Boston. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervé en els processos d'immigració ni en la concessió dels visats.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça d'en vol jugar aquesta tarda a les semifinals de la Champions a Colònia. S'enfrontarà a l'Alborg danès a partir de les 6. Carlos Ortega, el tècnic del Barça.
4: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
1: La primera semifinal la jugaran abans el Magdeburg i el Fuchsia Berlín. Serà a les 3 de la tarda. També avui l'Atlètic Barceloneta jugarà la final de la Champions masculina de waterpolo contra el Prorreco italià. El partit és a les 9 del vespre. L'entrenador de l'Atlètic Barceloneta és Ferran Fernández.
5: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
1: L'Atlètic Barceloneta torna a una final de la Champions 12 anys després. Bronze ahir del Sant Andreu en la competició femenina després de guanyar el Mataró per 11-9. La final la va guanyar l'Olimpiakos davant del Fenerbahçe a la tanda de penals. I aquesta tarda, a partir de les 4, a Montmeló, al circuit de Barcelona-Catalunya, entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1. Lando Norris va ser ahir el més ràpid. Derrota de l'Igualada en el primer partit de la final de l'hoquei Lliga d'Hockey Patins a la pista del Liceo per 8-2. Marc Montaner, tècnic de l'Igualada, es mostrava molt crític amb el seu equip.
6: S'ha dit, jo em canso de repetir que nosaltres som un equip que si no posem actitud i no posem sacrifici no som res. No tenim els jugadors més talentosos de la Lliga com per permetre'ns el luxe d'anar al 50% i guanyar els partits. Nosaltres no en sabem de fer això. Llavors, els dies que no estem, com avui, que no hem estat en cap moment, els rivals ens passen per sobre totalment.
1: Demà, segon partit també a la pista de l'equip gallec. El Sabadell juga aquest vespre a partir de les 9 l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol, al camp del Zamora. També en futbol, el Girona ha fitxat Oleksandr Pishur, davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres d'alçada, que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club de la primera divisió d'Hongria. El Mundial Femení de Motociclisme. Paola Ramos ha aconseguit la pole position al circuit de Misano Adriatico. És la primera pole de la jove pilot de 19 anys. Les curses seran avui i demà.

0: Són 2:15. Informacions més destacades a aquesta hora. Els Estats Units han matat el líder de l'organització criminal veneçolana Tren de Aragua. L'operació militar contra el Niño Guerrero, al capdavant de la banda més poderosa del país, s'ha fet al sud-est de Venezuela en col·laboració amb el govern de la presidenta interina Delcy Rodríguez. El director de teatre Lluís Pasqual assegura que no es penedeix de res del que va passar en l'homenatge a Montserrat Caballé i que ho tornaria a fer de la mateixa manera. Ho ha dit en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, on ha explicat també que aquesta entrevista es va reproduir en l'homenatge de la soprano el 2019 al Liceu, que s'havia fet molts anys abans. I els Mossos han engegat aquest vespre un operatiu policial per evitar el tràfic i tinença d'armes de foc després de 2 tirotejos mortals en menys d'una setmana a Barcelona. La policia ha detingut 13 persones amb 93 antecedents d'armes, però no en va trobar cap. A partir d'ara també parlarem de la cursa antiracista que es fa aquesta tarda a Barcelona i que ja ha exhaurit tots els dorsals, i quan passin pocs minuts de 3:15 ens fixarem en la tripulació de la nova missió Artemis 3. Tots són homes i de perfil militar.
1: Esports.
0: Albert Benet, què ens destaques a aquesta hora?
2: Que el Barça buscarà avui tancar la classificació per a la final de l'ACB de bàsquet. Ho aconseguirà si guanya la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre. La penya haurà de guanyar demà l'Olímpic de Badalona per no quedar-ne fora, després de perdre ahir per 90-76 a la pista d'un València que domina la semifinal per 2-0.
0: I pel que fa al temps, cap de setmana amb ambient festiu, les màximes durant aquests 2 dies tocaran i fins i tot superaran els 36 graus. De fet, demà rondaran els 38. Seran dies de sol i només diumenge a la tarda hi hauran alguns ruixats al Pirineu. Ara passen 3 minuts i mig de 2:15 del matí. Aquesta matinada els Estats Units han matat el líder de la banda criminal Tren de Aragua amb la col·laboració militar de Venezuela. En un comunicat, el govern de Delcy Rodríguez ha confirmat l'operació conjunta contra el Niño Guerrero, que ha estat abatut a l'estat de Bolívar, al sud-est de Venezuela. Tot plegat suposa un pas més en la normalització de les relacions entre els dos països en l'era post-Maduro. Donald Trump ha anunciat la mort del Niño Guerrero a la seva xarxa social. El president nord-americà ha qualificat l'operació militar de ràpida i letal i ha penjat el vídeo del moment de l'atac. A les imatges es veu una casa humil enmig de la vegetació que salta pels aires per l'impacte directe d'un projectil. Feia 3 anys que el Niño Guerrero estava en parador desconegut i els Estats Units el buscaven com a líder del Tren de Aragua, designada organització terrorista per Washington. Sota aquesta premissa, l'administració Trump ha deportat més de 200 migrants veneçolans en una mega presó d'El Salvador acusats de pertànyer a la banda. Doncs podem ara ampliar aquesta informació amb la nostra companya Núria Har. Núria, bon dia.
3: Bon dia, Montse. Doncs, com dius, notícia d'aquesta matinada, ens hem despertat amb aquest atac dels Estats Units que ha matat el líder de la banda criminal Tren de Aragua a Venezuela, en col·laboració amb el govern del país. I en aquests moments podem parlar amb la periodista d'investigació veneçolana, Rona Rísquez Sánchez. Rona, buenos días.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
3: La Rona es autora del llibre El tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, especialista en temes de violència, drets humans i crim organitzat, i amb qui volem ampliar aquesta notícia que, com dèiem, hem conegut fa ben poques hores. Rona, què significa la muerte del Niño Guerrero?
4: Bueno, esa información tiene muchos elementos, ¿no? El primer elemento es quién anuncia la muerte del Niño Guerrero y además dónde ocurre. Es decir, la muerte del Niño Guerrero supuestamente pues ocurrió, al parecer, en territorio venezolano, fue anunciada por el presidente de Estados Unidos, y ocurrió a través o mediante un bombardeo que, según el presidente de Estados Unidos, fue hecho por tropas estadounidenses o por fuerzas estadounidenses en Venezuela. Entonces, bueno, eso ya ahí tiene unos componentes bastante llamativos y también que dan para pensar. Luego, ¿qué significa desde el punto de vista criminal y desde el punto de vista de delito? Bueno, varias, hay otros elementos. Uno, el niño guerrero no solamente era el jefe del Tren de Aragua, era, pues, obviamente el criminal más buscado de Venezuela, pero además era una persona que se señalaba, a la que se le había señalado de tener vínculos con el gobierno, con funcionarios del gobierno de Venezuela. Incluso estaba incluido en el indictment, en la acusación que hay contra Nicolás Maduro en Estados Unidos. Es decir, su figura tenía mucho más peso que el hecho de ser simplemente el líder de un grupo criminal. Entonces, esto va a tener implicaciones en todo el sentido, en el sentido político, en el sentido incluso del proceso judicial contra Maduro y, por supuesto, en el ámbito criminal, no solo en Venezuela, sinó en América Latina.
3: Ara ens ho explica la Rona Rísquez, periodista d'investigació veneçolana, totes les arestes que té aquesta notícia que hem conegut de matinada i, precisament, per esta col·laboració en Estados Unidos-Venezuela a l'hora de matar el líder del Tren de Aragua, algo impensable antes de la captura de Nicolás Maduro a principios de este año. ¿Cómo tenemos que leer esta colaboración entre Washington y Caracas?
4: Bueno, yo creo que justamente ahí está el punto, ¿no? Definitivamente yo no diría, yo no hablaría de una colaboración, yo hablaría de algo más que una colaboración. Pues ya en Venezuela y en general se habla de que, pues, Venezuela es una especie de protectorado. El mismo Trump, en tono de broma, ha dicho que Venezuela puede ser el estado 51 de Estados Unidos. Entonces yo diría que este tipo de acciones, que insisto, yo no hablaría de que, pues, yo no diría que es una colaboración, yo diría que, pues, es una acción ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano, obviamente con el aval del gobierno encargado de Venezuela, pero yo creo que eso va más a otro nivel, ¿no? O sea, no sería alguna colaboración, creería yo. Uh-huh. Sobre todo porque además el anuncio no lo hace el gobierno venezolano, sino que el anuncio lo hace el presidente de Estados Unidos. Entonces, creo que eso tiene, ya lo había advertido incluso el presidente Lula de Brasil, una vez que se designa hace poco como grupo terrorista a los grupos brasileños como el PCC, y advierte que, bueno, que esto puede ser un hecho que pudiera justificar futuras intervenciones en países latinoamericanos. Pues entonces, bueno, yo creo que esto también conecta un poco con eso. Creo que hay que ver esto con mucha prudencia. Uh-huh. Incluso yo no creo que el presidente de Estados Unidos vaya a decir algo que es falso, pero la verdad es que sí hay que mirar bien el contexto y la forma en que ocurrió uh-huh. este supuesto hecho y las conveniencias, sobre todo las conveniencias políticas. O sea, ¿por qué no capturar al niño guerrero? O sea, ¿por qué matarlo? ¿A quién le conviene más muerto que vivo? O sea, creo que estos son elementos que hay que mirar. Y pues, vuelvo al punto, desde el punto de vista criminal, creo que hay una serie de impactos que quizás se me olvidó mencionar antes, que incluso pueden llegar hasta España, porque como hemos visto, en los últimos meses han sido capturados miembros del Tren de Aragua, células del Tren de Aragua, operando en España.
3: Es verdad que ha habido detenciones de supuestos miembros del Tren de Aragua últimamente también en el Estado español. Ahora comentabas, pendientes de ver las ramificaciones que tiene esta noticia que hemos conocido de madrugada, ha sido Donald Trump que ha anunciat la mort del líder del Tren d'Aragua en un post a la seva xarxa social. Al cap de dues hores, el govern de Venezuela ho ha confirmat en un comunicat. De moment, el que sabem és això. Lo que está claro, Rona, es que Estados Unidos tenía mucho interés en capturar o en matar al líder del Tren d'Aragua, a quien considera organización terrorista. ¿Por qué Estados Unidos la considera organización terrorista? ¿Quién es realmente el Tren d'Aragua?
4: El Tren de Aragua es una pandilla venezolana que nace en una prisión y que nace como una pandilla carcelaria que sí tiene unas características bastante importantes, bastante particulares, que la hacen no necesariamente más poderosa que un cartel mexicano o que los grupos que tuvo en algún momento Pablo Escobar, pero sí la hacen diferente. Y esa diferencia, esas particularidades quizás más estratégicas le permitieron expandirse a, bueno, 8 o 9 países de América Latina y ahora tener cierta presencia en países como España, en Europa. Entonces, es un grupo que, si bien no tiene el poder del cartel Jalisco, del cartel de Sinaloa, por ejemplo, uh-huh. sí ha tenido esa capacidad de lograr colocar a sus miembros en distintos países y establecer operaciones en estos países. Y esto incluye operaciones de trata de mujeres migrantes para explotación sexual, tráfico de migrantes, explotación de oro, que era un poco lo que, donde se supone que la zona donde ocurre la muerte es la zona minera de Venezuela, también están involucrados en extorsiones. Hace poco salió una investigación en Chile donde detuvieron a unas 17 personas vinculadas al Tren de Aragua, y era una gran operación de lavado de dinero en la que habían identificado que habían lavado más de 80 millones de dólares en el sistema financiero chileno, a través del sistema financiero chileno. Es decir, no necesariamente era un grupo gigantescamente poderoso, o sea, súper armado, un ejército criminal, pero era, yo diría que era un grupo que muestra un poco, que es un buen ejemplo de lo que es el crimen organizado contemporáneo, ¿no? Que es un grupo un poco más líquido, que no se ve, pero que está ahí, que va operando y va haciendo cosas y va dejando daños y actividades criminales, pero que no necesariamente es tan visible al comienzo, sino que cuando te das cuenta ya lo tienes esparcido y resulta un poco más complicado controlarlo. Uh-huh. Y es un poco lo que se ha vivido, por ejemplo, en Chile. Entonces, creo que esas son características que no necesariamente apuntan a la necesidad de declararlo grupo terrorista, pero que sí lo hacían bastante particular. Uh-huh. Yo diría que lo declaran grupo terrorista porque era parte de una estrategia que ha diseñado Donald Trump, no para perseguir al crimen organizado, sino para que en nombre del crimen organizado comenzar a ejercer algún tipo de presión, poder sobre los países de América Latina.
3: Uh-huh. De hecho, debajo de la premisa de crimen organizado, organización terrorista, la administración Trump hemos visto cómo ha deportado más de 200 migrantes venezolanos en una mega presión en El Salvador, que está presidido por Nayib Bukele, acusados de pertenecer al Tren de Aragua. ¿Qué puede pasar a partir de ahora?
4: Claro, es que justamente ese caso, qué bueno que mencionas, porque ese caso fue súper emblemático. Para mí fue una cosa, una aberración, o sea, fue el primer paso. Además, recuerda que no solamente enviaron a estos 238 migrantes venezolanos que luego tuvieron que ser liberados porque no eran del Tren de Aragua, sino que además el gobierno de Donald Trump no se conformó con nombrar al Tren de Aragua como grupo terrorista, y no se conformó con enviar a estos migrantes, sino que además el gobierno de Donald Trump invoca la ley de enemigo extranjero, una ley de guerra que no se invocaba desde la Segunda Guerra Mundial, sí, para perseguir a una pandilla venezolana. O sea, una cosa así que tú dices, bueno, ¿pero esto qué es? Y a partir de ahí, pues, ha venido esa escalada. Uh-huh. Que vimos y que después siguió con los bombardeos a las embarcaciones de supuestos narcotraficantes en el Caribe sin ningún tipo de control, violando las leyes internacionales y violando también los derechos humanos. Y luego, pues, la toma o la intervención en Venezuela para la captura de Nicolás Maduro. Entonces, bueno, ha sido como un proceso que ha venido en escalada y que, pues, ahora llega a este punto con la muerte del niño guerrero en una operación que, pues, digamos que todavía queda mucho por averiguar acerca de cómo fue esa operación. Pero bueno, sí, es parte de un proceso que está llevando adelante el presidente Donald Trump, cuyo fin, pues, todavía no es tan claro para los latinoamericanos, sobre todo.
3: Estem parlant amb la periodista veneçolana Rona Risquez Sánchez, autora de El tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, i ara ens ho explicava, una banda criminal que s'extén més enllà de les fronteres de Venezuela, 8-9 països de l'Amèrica Llatina, també per a Europa. Veurem què significa la notícia que hem conegut de matinada. Els Estats Units han assassinat el seu líder, el Niño Guerrero. Per acabar, Rona, ¿hasta qué punto el Tren de Aragua depende del liderazgo del Niño Guerrero? ¿Se abre ahora una etapa post-Niño Guerrero o qué puede pasar?
4: Mira, sí, era una esto sí es así, ciertamente que está muerto el Niño Guerrero, esto sí puede significar un golpe bastante importante para el Tren de Aragua, porque seguía siendo una organización donde el liderazgo del Niño Guerrero era muy muy personalista, estaba muy presente, él decidía, él determinaba. Otro de los líderes está en prisión en Colombia, y queda otro que también se supone que estaba en la zona minera y que, pues, no se ha informado acerca de qué pasó con esta otra persona. Pero bueno, yo creo que hay que esperar. Allá desde hace un tiempo había facciones operando, se habían apartado del Tren de Aragua, pero seguían operando bajo otras identidades. Entonces, bueno, hay que esperar qué va a ocurrir, pero definitivamente si el Niño Guerrero murió en esta operación, esto puede ser un golpe bastante importante para lo que es la estructura del Tren de Aragua.
3: Pues Rona Rísquez Sánchez, un plaer conversar amb aquesta periodista d'investigació veneçolana que té un treball molt extens d'investigació en el tren d'Aragua i que a més ha estat premiat en doncs, certàmens tan prestigiosos com el Premi Gabo amb investigacions sobre l'explotació sexual de migrants en Amèrica Llatina per part d'aquesta banda criminal, com ara doncs, ens explicava. Rona, moltes gràcies.
4: Gràcies, gràcies a ti per la entrevista.
0: Donem nosaltres també les gràcies a la nostra companya Núria Hart. Núria, gràcies, bon dia.
3: Bon dia.
0: Anem ara cap a l'àrea de servei. Comencem amb la informació del trànsit. Carmina Malagarriga, bon dia.
1: Bon dia, Montse. Començarem parlant de la Renfe. Dues incidències afecten les línies R3 i R11. D'una banda, l'R3, el servei està interromput entre Ripoll i Ribes de Freser i ja s'ha establert un servei alternatiu per carretera. D'altra banda, els trens de la línia R11 circulen ara mateix per via única entre Figueres i Portbou, la qual cosa provoca retards importants en aquesta línia. A més, a causa del robatori de coure a la línia R4 entre les estacions del Vendrell i Sant Vicenç de Calders, hi ha retards també importants de més de mitja hora a la línia R4. I tot això, a banda del trànsit, que es preveu que sigui un cap de setmana amb molta mobilitat, que accentuada per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 en Montmeló. Ara mateix, retencions a la C-17 a Parets del Vallès en sentit nord, a la C-35 entre Granollers i Parets del Vallès, a la BB-5003 entre Montmeló i Granollers, també a la P-7 des de Mollet del Vallès en sentit nord. Altres retencions a la P-7 entre Martorell i Gelida en sentit sud, a la C-55 a Sant Vicenç de Castellet en sentit nord cap a Manresa, a la C-60 a Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C-32, a la C-32 a Mataró en sentit nord, també a la B-20 a Montgat en sentit nord, a la C-58 a Montcada i Reixac cap a Barcelona i en aquesta mateixa via, a la C-58 a Terrassa en sentit nord, a la C-33 des de Barcelona en sentit nord, a la B-20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, com també a la B-10 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat i finalment també a la Ronda de Dalt, a l'altura d'Horta en sentit Besòs. De moment és tot, més informació d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
5: Estabilitat atmosfèrica de cara a les properes hores, de fet, durant tot el cap de setmana i fins i tot més enllà, acompanyat d'unes temperatures de ple estiu. Avui ja la nit ha sigut suau o molt càlida en alguns casos, com és a la Costa Brava, destaquem, per exemple, Portbou, amb una mínima que no ha baixat dels 24 graus, a Barcelona no ha baixat dels 22 i, en canvi, la fresca s'ha imposat de nou a les valls del Pirineu, amb mínimes al voltant dels 3 graus a Das o dels 7 a l'àrea del Pont de Suert. Tot això contrastarà amb la calor que tindrem de cara al migdia. Unes temperatures que de manera general superaran els 33-34 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya Central i a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre encara pujarà més de temperatura cap als 35 o 36 graus. Unes temperatures, doncs, d'estiu, les que esperem amb un ambient assolellat. Aquesta situació d'avui encara s'intensificarà de cara a demà. Un diumenge amb temperatures que encara pujaran més, podem assolir els 37 i no descartem algun 38 i tot això amb sol al matí i algun ruixat de tarda al Pirineu.
6: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
7: Vols saber què passa al Parlament?
8: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
9: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
7: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
10: Podem dir que està en temps de descompte.
11: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
12: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
13: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
14: La prohibició de les compres especulatives serà
15: estrepitoso fracaso de la izquierda.
7: Escolta l'Hemicicle.
16: S'aixeca la sessió.
7: Els divendres, dissabtes i diumenges amb Marta Corbalan.
0: L'startup nord-americana d'intel·ligència artificial Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per tots els usuaris només 3 dies després del seu llançament comercial. Ho ha fet després que el govern dels Estats Units ordenés a la companyia que suspengués l'accés a aquests models als ciutadans estrangers al·legant motius de seguretat nacional. Davant la impossibilitat de filtrar els usuaris segons la seva nacionalitat, Anthropic ha optat per desactivar de manera generalitzada els models Fable 5 i Mythos 5 per tots els clients. Ja fa mesos que s'arrossega una disputa entre Anthropic i el Pentàgon per diferències profundes sobre l'ús militar de la intel·ligència artificial. L'empresa es va negar a l'exigència del Departament de Defensa dels Estats Units de permetre-li accedir a totes les eines sense restriccions amb finalitats militars i de vigilància domèstica. Arran d'aquesta negativa, el govern de Trump va qualificar Anthropic de risc inacceptable per la seguretat nacional dels Estats Units i el Pentàgon va boicotejar-la fins al punt que la comercialització dels seus productes va quedar bloquejada. Actualment, la Casa Blanca ha derivat els seus contractes en matèria d'intel·ligència artificial amb finalitats militars i d'espionatge a l'empresa OpenAI. Exaurits tots els dorsals per la segona edició de la cursa antiracista que es fa aquesta tarda a Barcelona. Després de l'èxit de l'any passat, Barcelona es volca normalment en una cursa que es fa pels carrers de Montjuïc. L'esdeveniment l'organitza el sindicat Top Manta i ja fa setmanes que van exaurir els 1.500 dorsals disponibles. Els beneficis recaptats durant la cursa es destinaran a millorar les condicions del col·lectiu de manters. Per aquesta segona edició s'ha confeccionat una samarreta amb el lema Agua Running Club, fent referència al terme aigua, que fan servir els manters per avisar-se entre ells quan arriba la policia. La cursa és de 5 quilòmetres i comença a les 6 de la tarda a l'avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia, que també és la meta de la prova. Entre els punts per on transcorre destaca la plaça de Sant Jordi, l'avinguda de l'Estadi, el carrer del Foc o el carrer dels Jocs del 92.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquesta setmana la NASA ha presentat la tripulació de la nova missió Artemis 3. Està formada per 4 astronautes, tots homes de perfil militar, malgrat que l'objectiu encara no és trepitjar la Lluna. L'anunci de la NASA materialitza la croada de Donald Trump contra la diversitat. Un reportatge de Núria Har amb el muntatge musical de Macià Closes.
16: Andre Douglas, Colonel Frank Rubio, Luca Parmitano, Artemis 3 Commander, Randy Bresnan.
3: La nova tripulació d'Artemis està formada per 3 nord-americans i un italià, el primer europeu que participa en un programa lunar, del que no hi ha rastres de cap dona astronauta. Això fa que la nova missió sigui ben diferent de l'anterior, quan fa 2 mesos l'especialista de missió Christina Cook va fer història al convertir-se en la primera dona a orbitar la Lluna.
17: But there's one new thing I know.
3: Això ha provocat indignació entre les dones del sector aeroespacial. Des de l'Associació de Dones Científiques i Patia Mars lamenten la falta de presència femenina. Carlota Keimer, enginyera i astronauta anàloga d'Hipàtia 3.
18: No és el luxe que ens podem permetre de perdre talent, sinó que també és el luxe que ens estem permetent de perdre recerca, de perdre una generació de nenes sense referents. Per tant, excloure les dones de la ciència d'aquesta avantguarda és literalment deixar la salut i el futur de la meitat de la humanitat a les fosques.
3: En el que portem de dècada, des del 2020, aquest és el segon cop que la NASA exclou les dones d'una tripulació espacial i la primera que deixa les astronautes fora de la carrera lunar. Tot plegat també ha provocat sorpresa la fundadora i directora d'Isarsat, l'astronauta anàloga d'Hipàtia 2, Mònica Roca.
19: Jo crec que hi ha hagut una reacció del públic, no? De dir, aquesta imatge de 4 homes, no, un quadre ja. O sigui, no pot ser que a mi no em representen aquestes 4 persones.
3: La NASA ho ha justificat amb l'argument de la meritocràcia, però les xifres demostren que hi ha dones igual de vàlides.
19: No és cert que ara ja no tinguem prou dones per poder ser escollides, perquè en la bossa d'astronautes hi ha un cert equilibri de gènere.
18: És realment negar el mèrit de moltes astronautes que tenen exactament la mateixa formació, el mateix background i les mateixes capacitats.
3: La tripulació d'Artemis 3 no trepitjarà la Lluna, sinó que assajarà la maniobra per acoplar la nau Orion als mòduls lunars de la pròxima missió.
0: I Paula Bonet reconeix que pintar i escriure han estat els millors antídots per superar els moments més complicats que li ha tocat viure. L'escriptora i il·lustradora de Vila-real, que és víctima d'assetjament des de fa 8 anys, ha reconegut que aquesta circumstància no li ha fet canviar les ganes de crear i de viure. Paula Bonet, això sí, ha criticat que la llei no protegeixi més la víctima. També ha afegit que, per sort, ella pot tenir escorta policial, una protecció que no tenen totes les dones afectades. Ho ha explicat al programa Les dones i els dies de Catalunya Ràdio.
20: Jo era incapaç de parlar. Vaig marxar de Barcelona, vaig deixar de pintar, vaig deixar de publicar. I fa un any vaig decidir que no em podien treure la veu. I que a més, si jo que estic vivint aquesta situació des d'un lloc de privilegi, perquè és així, no tothom té escorta. Jo ara tinc escorta, jo estic tranquil·la, relativament tranquil·la, a Barcelona, perquè sé que m'estan cuidant.
0: La justícia va absoldre el 2023 un home acusat d'assetjar-la en considerar provat que no era responsable penalment a causa d'un trastorn eròticomaníac que té.
2: Esports.
0: Albert Benet, bon dia.
21: Bon dia. La penya haurà de remar molt per jugar a la final de l'ACB de bàsquet després de veure com el València ha posat el 2-0 en les semifinals. Avui el Barça té el primer matchball per aconseguir la seva plaça per a la final.
2: 3CAT Info.
21: Derrota del Joventut de Badalona a la pista del València per 90-76 i això vol dir que demà a l'Olímpic de Badalona haurà de guanyar per mantenir viva aquesta semifinal. Si perd, el València es classificarà demà mateix per la final. Dani Miret, tècnic del Joventut de Badalona.
22: No hem entès el to físic de l'inici del partit, ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
21: El València va arribar a guanyar de 24 punts. I avui el Barça buscarà el bitllet per a la final. L'aconseguirà si guanya a la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre. Kevin Panther, escorta nord-americà del Barça.
23: The main goal is to win the next game.
24: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
21: El Tenerife, tot i ser semifinalista de l'ACB, no guanya la seva pista des del 15 d'abril. Acumula des de llavors 5 derrotes seguides.

0: que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
1: Són declaracions de La Fuente a Catalunya Ràdio. El Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país per al primer partit que ha de jugar la selecció de Ghana. Recordem que Partey està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada al jugador.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça en vol jugar aquesta tarda a les semifinals de la Champions a Colònia. S'enfrontaran a l'Alborg danès a partir de les 6. Carlos Ortega, el tècnic del Barça.
3: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
1: La primera semifinal la jugaran abans el Magdeburg i el Fuchsia Berlín a les 3 de la tarda. També avui l'Atlètic Barceloneta jugarà la final de la Champions masculina de waterpolo contra el Porto Rico italià. El partit és a les 9 del vespre. L'entrenador de l'Atlètic Barceloneta és Fran Fernández.
4: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
1: L'Atlètic Barceloneta torna a una final de la Champions 12 anys després. Bronze ahir del Sant Andreu en la competició femenina després de guanyar el Mataró per 11-9. Aquesta tarda, a partir de les 4, a Montmeló, el circuit de Barcelona-Catalunya, entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1. Lando Norris va ser ahir el més ràpid. Derrota de l'Igualada en el primer partit de la final de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins de la pista del Liceu per 8-2. Marc Montaner, tècnic de l'Igualada, es mostrava molt crític amb l'equip.
5: S'ha dit, jo em canso de repetir que nosaltres som un equip que si no posem actitud i no posem sacrifici no som res. No tenim els jugadors més talentosos de la Lliga com per permetre'ns el luxe d'anar al 50% i guanyar els partits. Nosaltres no en sabem de fer això. Llavors, els dies que no estem, com avui, que no hem estat en cap moment, els rivals ens passen per sobre totalment.
1: Demà, segon partit, també a la pista de l'equip gallec. El Sabadell juga aquest vespre a partir de les 9 l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol al camp del Zamora. I aquesta tarda, a les 4, comencen les 24 hores de Le Mans.
2: Trescat Info.

El director teatral Lluís Pasqual no es penedeix del que va passar en l'homenatge a Montserrat Caballé i assegura que tornaria a reproduir una suposada entrevista amb la soprano, aprofitant la imitació que en va fer l'actriu Judit Martín. En declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, Pasqual ha explicat que ell mateix va proposar al Teatre Lliure apartar-se de la programació commemorativa dels 50 anys de la institució arran d'aquest afer. Els Estats Units han abatut drons iranians a l'estret d'Hormuz, encara que Donald Trump confia signar l'acord de pau aquest cap de setmana. Les dues parts i els mediadors pakistanesos diuen que el pacte està més a prop que mai, però Washington i Teheran discrepen sobre el seu contingut. Els Estats Units han matat el líder de l'organització criminal veneçolana Tren de Aragua. L'operació militar contra el Niño Guerrero, al capdavant de la banda més poderosa del país, s'ha fet al sud-est de Venezuela en col·laboració amb el govern de la presidenta interina Delcy Rodríguez. Els Mossos d'Esquadra van engegar ahir al vespre un operatiu policial per evitar el tràfic i tinença d'armes de foc després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a Barcelona. La policia ha detingut 13 persones amb 93 antecedents. D'armes, no en van trobar cap. El comerç local defensa el seu paper a la seguretat dels carrers. La petita i mitjana empresa reivindica que les botigues i serveis de proximitat que generen vida i activitat

0: a tal carrer, comporten una vigilància informal i per això demanen que se'ls consideri també com una infraestructura essencial de país. La Generalitat està estudiant el pagament d'un complement d'entre 90 i 200 euros als funcionaris que deixin de fer teletreball i facin una jornada laboral de 35 hores. Actualment tenen dret a treballar a distància durant 2 dies. Els representants sindicals són reticents a aquesta mesura. Poques gràcies va fer embogir el Cabró Rock a l'últim concert ahir abans d'acomiadar-se definitivament a la tardor a l'Estadi Olímpic a Barcelona. Ahir al Cabró Rock també hi van sonar els Amics de les Arts, The Tyets i Búhos. I també, per sorpresa, King Africa. Avui es tanca l'edició més multitudinària del festival.
1: Esports.
2: La penya va per sota en les semifinals de l'ACB de bàsquet contra el València per 2-0 després de perdre ahir 90-76 en el segon partit. El Joventut necessita guanyar demà a l'Olímpic de Badalona per mantenir viva la semifinal. El Barça busca avui la classificació per a la final de l'ACB per la via directa amb el 2-0 a favor després de guanyar els 2 primers partits del Palau Blaugrana. Avui juga a la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre. Debuta amb victòria aquesta matinada dels Estats Units, anfitriona del Mundial de Futbol contra el Paraguai per 4-1. Una altra de les anfitriones, el Canadà, es va estrenar ahir amb un empat a 1 contra Bòsnia.
0: Cap de setmana amb ambient d'estiu, amb màximes que durant aquests 2 dies tocaran o fins i tot podran superar els 36 graus. Demà rondaran els 38 en alguns punts. Dies de sol, només demà a la tarda, alguns ruixats al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen poc més de 4 minuts de les 11 del matí, us està informant Jaume Brufau. El director de teatre, Lluís Pasqual, assegura que no es penedeix de res del que va passar a l'homenatge a Montserrat Caballé i que ho tornaria a fer de la mateixa manera. A la primera entrevista que ha coincidit després de l'esclat de la polèmica al suplement de Catalunya Ràdio, Pasqual ha explicat que les paraules de Caballé, en què la soprano manifestava que li agradaria que fos ell qui s'encarregués d'un possible homenatge, eren reals i que s'havien enregistrat molts anys abans en una entrevista feta per una periodista de Ràdio Reus, però diu que aquella entrevista no era radiable i que per això la van reproduir en la veu de l'actriu Judit Martín.
3: Vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Caballé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res. I naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, Caballé, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
0: El director teatral assegura que la família de Caballé i el Liceu n'estaven al cas, com ara explicava, i que Judit Martín també ho sabia. Quan Roger Escapa li ha preguntat sobre si es penedeix del que va passar i si ho tornaria a fer...
3: Sí, oi tant. Jo no vaig fer res il·legal.
4: No et penedeixes de res?
3: No. No.
0: La polèmica va esclatar fa unes setmanes després que la humorista Judit Martín va explicar que es va fer servir la seva veu sense que ella ho sabés, diu, en aquest homenatge a Montserrat Caballé. Pasqual explica que no ha parlat amb l'actriu.
3: No, no, entre altres coses, perquè jo vaig conèixer molt, molt jove el poeta Espriu, el Salvador Espriu. I el Salvador Espriu, quan es parlava coses d'aquest tipus, deia: això són xafarderies. I així acabava el tema. I jo penso que això són xafarderies i així s'ha acabat el tema.
0: Després de tota aquesta polèmica, ahir el Teatre Lliure va anunciar que retirava una obra dirigida per Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari. El director ha confirmat que s'ha fet de mutu acord amb la direcció del teatre i considera que no és casualitat que aquesta polèmica hagi coincidit amb la celebració d'aquest aniversari. Els Estats Units afirmen que avui al matí han abatut diversos drons iranians que tenien com a objectius vaixells comercials a l'estret d'Hormuz, tot i que Donald Trump i l'Iran han repetit que estan molt a prop d'arribar a un acord. Molt pendent si aquest cap de setmana finalment es materialitza una entesa entre Washington i Teheran. Tots els bàndols afirmen que és molt a prop, imminent, fins i tot, afegeixen. Tot i això, encara no queda clar quan s'assignaria aquest document, ni els detalls reals que tindria el text. Les versions de l'Iran i dels Estats Units, Washington, corresponsal Oriol Serra, sobre el contingut del text, no acaben de coincidir.
5: Tot i la proximitat de la signatura del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, pronosticada per aquest mateix diumenge a la ciutat suïssa de Ginebra, la situació s'ha d'agafar amb pinces. Això s'hi ha d'afegir que la violència no s'ha aturat. Les darreres hores, els Estats Units asseguren haver abatut diversos drons iranians a prop de l'estret d'Hormuz. En cas que prosperi la signatura de Ginebra, es preveu que el període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord s'allargui fins a 2 mesos. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que l'acord és a prop en nombroses ocasions i després tot ha quedat en paper mullat. Val a dir, però, que aquest cop el preacord arriba corroborat pels negociadors pakistanesos i aquesta vegada també per oficials iranians. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió.
0: Aquesta matinada, els Estats Units han matat el líder de la banda criminal de Tren de Aragua amb la col·laboració militar de Venezuela. A la seva xarxa social, Donald Trump ha anunciat la mort del Niño Guerrero. 2 hores després ho confirmava el govern veneçolà de Delcy Rodríguez en un comunicat. Per la periodista d'investigació veneçolana Rona Rísquez Sánchez, autora del llibre El tren de Aragua, l'operació va més enllà d'una col·laboració entre Washington i Caracas. Ens ho ha explicat fa només uns minuts en una entrevista aquest matí a 3Cat Info.
6: Ya en Venezuela y en general se habla de que pues Venezuela es una especie de protectorado. Entonces yo diría que pues es una acción ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano, obviamente con el aval del gobierno encargado de Venezuela, pero yo creo que eso va más a otro nivel.
0: El Niño Guerrero ha estat abatut a l'estat de Bolívar, al sud-est de Venezuela. A les imatges compartides per Donald Trump es veu el moment de l'atac, en què un projectiu fa saltar pels aires una casa humil enmig de la vegetació. Feia 3 anys que el Niño Guerrero estava en parador desconegut. Els Estats Units el buscaven com a líder del Tren de Aragua, designada organització terrorista per Washington. Sota aquesta premissa, l'administració Trump ha deportat més de 200 migrants veneçolans a una mega presó del Salvador, acusats de pertànyer a aquesta banda.
1: 3Cat Info.
0: Poc més de 5 minuts i serà 11:45. Després de 2 tirotejos mortals en menys d'una setmana a Barcelona, els Mossos d'Esquadra han engegat un dispositiu per mirar d'identificar i localitzar armes de foc. Els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que van posar en marxa i al vespre per evitar el tràfic i tirança d'aquest tipus d'armes, però d'armes no n'han trobat cap. Informació d'Oriol Pujador.
7: El dispositiu passa per la presència de més agents, tant uniformats com de país al carrer, en zones sensibles, com és el cas de la xarxa de transports públics o zones de la ciutat on hi ha hagut incidents amb armes de foc. Rafa Tello és intendent en cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana a Barcelona.
8: Donant-se a veure, ocupar l'espai públic, augmentar la visibilitat, al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals ara amb arma de foc que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
7: Durant l'operació d'ahir divendres, però, no es va localitzar cap arma de foc. Els 13 detinguts van ser arrestats per robatoris o furts, que els agents van presenciar, així com per ordres de detenció o d'estrangeria que tenien pendents. També es van intervenir 5 armes blanques. En total, els Mossos van identificar 254 persones que acumulaven més de 700 antecedents.
0: El comerç local i de proximitat reivindica el seu paper en la millora de la seguretat als carrers. La petita i mitjana empresa assegura que la presència de botigues i d'activitat quotidiana genera com una vigilància informal i invisible que contribueix, diuen, a prevenir conductes incíviques i que també redueix la delinqüència. Marta Sánchez.
9: Catalunya ha perdut prop d'11.000 petits comerços en 10 anys. No hi ha una única causa, però reivindicant el seu paper en la millora de la seguretat al carrer, la petita i mitjana empresa reclama que es considerin tant el comerç com els serveis de proximitat com una infraestructura essencial. El vicepresident de la PIMEC, Antoni Torres, ho explica a 3CAT Info.
10: Tot aquest àmbit de proximitat es considera com una infraestructura essencial. I això vol dir que, igual que hi ha una política industrial, hi ha d'haver una política de comerç, hi ha d'haver una política de defensa, o de carreteres, o de trens. Que això ho tenim molt clar. Pues com aquesta també és una infraestructura bàsica, essencial, de suportar el nostre model de societat, necessitem que sigui considerada com a tal.
9: L'any 1982, el politòleg nord-americà James Wilson i el criminòleg George Kelling van introduir la teoria dels vidres trencats. Defensa que el deteriorament visible de l'espai pot afavorir més incivisme i delinqüència. Se la fa seva el vicepresident de la PIMEC, que explica com la desaparició dels establiments de barri no només suposa una pèrdua de l'activitat econòmica, sinó que va molt més enllà.
10: Tots aquests carrers que tenen més vida es degraden molt menys ràpid que els carrers que no tenen vida. Un entorn degradat és un entorn que afavoreix la delinqüència, perquè afavoreix que no passi gent, perquè no ens agrada anar per entorns degradats. A l'abandonar el carrer puja l'ocupació d'aquest carrer per determinats grups de delinqüents.
9: Una idea que connecta amb una teoria clàssica de l'urbanisme formulada ja l'any 1961 per Jane Jacobs a la seva obra The Death and Life of Great American Cities. Jacobs va encunyar el concepte dels ulls al carrer, que explica que els espais urbans són molt més segurs quan hi ha vida quotidiana, comerç i activitat constant, ja que generen una mena de vigilància natural més enllà de la presència policial. Les seves idees han influït generacions d'urbanistes i arquitectes. Itziar González, en declaracions també aquesta emissora, explica que des de l'urbanisme comercial es defineixen les plantes baixes dels edificis, que és allà on sol haver-hi comerços, com a sòcols d'or, i n'explica els motius.
11: Per què diem que és un sòcol d'or? Perquè ens garanteix que si hi ha una activitat econòmica i comercial bona i agradable i de proximitat, ens garanteix que es millora molt l'espai públic que afronta. És a dir, veiem que hi ha una influència de la qualitat del comerç en la qualitat del carrer, i al revés.
9: Però no tots els comerços tenen el mateix efecte sobre la ciutat, d'aquí la importància d'aplicar els diferents plans d'usos comercials que regulen quin tipus de negocis es poden obrir en cada zona i que busquen equilibrar activitat econòmica, convivència i espai públic.
10: Acaba produint una cosa que se'n diu desertització comercial. Quan tu tens un carrer ple de botigues de A, no hi ha espai perquè hi hagi botigues de B.
11: Sota l'aparença d'una activitat de comercial, no ho són. I, per tant, hem de poder demostrar que si una activitat és il·legal o irregular, genera al voltant una degradació de les activitats veïnals i, segurament, un futur punt de conflicte urbà.
9: Aquest debat arriba en un context marcat per la preocupació ciutadana per la seguretat. Les darreres setmanes hi ha hagut dos homicidis a Esplugues de Llobregat i el Raval de Barcelona que han generat alarma. Malgrat tot, les dades oficials no indiquen un augment dels crims a Catalunya. L'any passat es van registrar 54 homicidis, la mateixa xifra que 10 anys abans. Aquest 2026 n'hi ha hagut 19. Sí que han augmentat els tirotejos. L'any 2025 n'hi va haver gairebé 2 per setmana i van augmentar el 30% respecte a l'any anterior.
0: Presó per dos homes de 35 i 44 anys acusats d'haver pagat diners a 3 adolescents menors de 16 anys a canvi de mantenir relacions sexuals. Els fets van passar a Girona entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. La investigació dels Mossos va permetre detenir un primer sospitós el dia 28 de maig i una segona persona el dia 10 d'aquest mes de juny. Tots dos estan acusats dels delictes d'agressió sexual a menor de 16 anys i d'un delicte de prostitució i explotació sexual. Els arrestats, que no es coneixien entre ells, contactaven amb les tres menors a través de xarxes socials.
1: 3CAT Info.
0: És un quart de 12. Àrea de servei, trànsit i temps. Comencem amb la connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
12: Bon dia, Jaume. Un cap de setmana amb molta mobilitat per la coincidència, a més del sol del cap de setmana, amb la celebració del Gran Premi de Fórmula 1. Ara mateix, retencions per accedir al circuit de Montmeló a la C-17 a Parets del Vallès, en sentit nord a la C-35 entre Granollers i Parets del Vallès i també a la P-7 des de Mollet del Vallès en sentit nord. Altres retencions importants a la C-35 a Llagostera cap a la C-65, cap als nuclis de la Vall d'Aro, A la P7, a Martorell, en sentit sud, a la C60, a Argentona, en sentit sud, per enllaçar amb la C32, a la C32 a Mataró, en sentit nord, a la B20 a Montgat, en sentit nord. Un altre tram de la C32 a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, cap a Gavà, a la C58 a Montcada i Reixac, cap a Barcelona, a la C58 també a Terrassa, en sentit nord, a la C33 des de Barcelona, en sentit nord, a la B20, i també a la B10, a Santa Coloma de Gramenet, cap al Nus de la Trinitat, i a les rondes, a la Ronda de Dalt, a l'altura d'Horta, en sentit Besòs. A tot això hem d'afegir les incidències de Renfe. Hi ha dues incidències que afecten les línies R3 i R11. D'una banda, l'R3, el servei està interromput entre Ripoll i Ribes de Freser i s'ha establert un servei alternatiu per carretera. D'altra banda, els trens de la línia R11 circulen ara mateix per via única entre Figueres i Portbou. Hi ha retards, doncs, importants en aquesta línia, com també n'hi ha a l'R4. Entre les estacions del Vendrell i Sant Vicenç de Calders s'ha produït robatori de coure i això provoca retards a l'R4 de més de mitja hora. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
12: Bon dia.
1: El temps.
0: Previsió de Néstor Gómez.
13: Darrer cap de setmana sencer de la primavera amb temperatures d'estiu, ambient càlid, el que esperem tant dissabte com diumenge, amb unes màximes que tocaran i superaran amb facilitat la xifra dels 35 graus a Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, s'espera que avui s'assoleixin valors de 36 graus i encara més alta la temperatura de cara a demà, màximes de fins a 37 graus. Una calor que s'extén també arreu del país avui amb màximes a l'entorn dels 33-34 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya Central i a la façana costanera rondaran la xifra dels 30 graus. Tot això avui amb un ampli domini del sol, amb alguna teranyina de núvols alts poc important i sense precipitacions. Aquesta estabilitat d'avui es mantindrà demà, però amb una diferència. Demà a la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i s'esperen alguns ruixats cap al Pallars, la Cerdanya, a la Vall d'Aran i al Ripollès.
1: Fresca Info.
14: Ho veus? L'anys i anys. Això és molt nostre.
15: Molt.
14: Tan nostre com dir... Posarem llum?
15: A la foscor.
14: O com dir... Aventureres, aventurers.
15: Ens hi apuntem o què?
14: Què dius?
15: Saps que és molt nostre, també?
16: Sou molt bona gent!
1: Xxt, silenci.
15: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
14: O el Catalunya Ràdio.
17: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
14: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
15: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
14: Molt nostre.
1: 3CAT Info.
0: La Generalitat es planteja pagar un complement als funcionaris que deixin de fer teletreball. Funció Pública ha posat aquesta mesura damunt la taula al grup de treball per aplicar la jornada de 35 hores. El sindicat IACAT-CATAC ho rebutja i Comissions Obreres i la UGT demanen que aquest plus s'apliqui a tothom, també als qui ara fan tota la jornada de forma presencial. Els funcionaris de la Generalitat tenen dret a 2 dies de teletreball i fan una jornada de 37 hores i mitja. Els sindicats volen saber quins col·lectius quedarien fora del plus salarial i que es compensi d'alguna manera aquells que ara no estan fent teletreball perquè el seu tipus de feina no ho permet. Manolo Fages és el responsable de Funció Pública de Comissions Obreres.
18: Queremos ver cómo se concreta, queremos ver cómo se concreta en eso. ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará porque no pueden teletrabajar y entonces qué medida compensatoria habrá? Y tercero, ¿qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
0: Des de la UGT, Yolanda Adroé demana que deixar de teletreballar sigui voluntari, irreversible.
19: El veiem amb uns ulls mentre es respecti que sigui una mesura voluntària, és a dir, que és la persona treballadora que decideixi renunciar al teletreball o no. També entenem que aquesta mesura ha de ser reversible, és a dir, si la persona treballadora pren una decisió ara de continuar amb la modalitat del teletreball i decideix d'aquí un temps que ha de canviar, doncs que també pugui adherir-se i cobrar aquest complement.
0: La negociació entre administració i sindicats és molt incipient i no s'han concretat xifres encara, però a la primera proposta el complement per deixar el teletreball oscil·laria entre els 90 i els 200 euros. La militància de Junts per Catalunya a Barcelona decidirà el cap de setmana vinent si serà l'alcaldable a la capital catalana amb els quatre aspirants que donen avui el tret de sortida de la campanya d'unes primàries internes que van, però, més enllà de la ciutat de Barcelona. Informe de Jordi Corbalán.
7: Primàries inèdites a l'espai postconvergent que posen de manifest les diferents sensibilitats que conviuen al partit de Carles Puigdemont. Sentim en declaracions a aquesta emissora l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament, Glòria Freixa.
20: Jo porto treballant en exclusiva per la ciutat de Barcelona i pels barcelonins des de fa 15 anys. No he tingut cap altre somni i estic molt i molt content de que en Xavier Trias, que va ser un gran batlle de Barcelona, doncs em doni aquest suport personal i polític.
21: I, evidentment, tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona. He estat jo que he pres la decisió, li vaig compartir a la Míriam Nogueras, ara jo li he dit al partit vull fer política municipal.
22: És públic que el president Puigdemont va oferir fa 8 anys, llavors les meves circumstàncies personals no m'ho van permetre. Tinc l'espineta clavada i em comprometo a dedicar-me els 9 propers anys de la meva vida amb intensitat a ser el defensor de Barcelona.
23: Soc la menys coneguda, probablement. Jo no em sento gens paracaigudista. Conec molt bé Barcelona i sempre, sempre he volgut estar en aquest projecte. De fet, en el seu moment, Trias em truca perquè tanqui la llista a Barcelona.
7: Tots quatre, que militen a l'agrupació de Sarrià a Sant Gervasi, asseguren que l'endemà de les primàries s'hauran d'entendre.
20: En cap moment em plantejo que sigui ni favorit ni guanyador. Aquesta cursa està per fer. Sí o sí, haurem de treballar junts. Amb una mateixa llista, amb una sense anar a la llista, això, tot això ja es veurà perquè tot això és molt prematur.
21: Voldria ser la candidata que el dia 22 aconsegueixi fer una llista unitària i jo el que aspiro és a convèncer la militància per ser qui lideri l'equip, però no és un projecte personalista, és un projecte que el vull fer amb tots ells.
22: Portes obertes per descomptat, tant de bo poguessin posar els quatre candidats amb una mena de termomix perquè aprofitaríem valors de cada un de nosaltres. Em presento per ser el cap de llista. Quan surti escollit cap de llista hauré de parlar amb el partit i haurem de fer la candidatura, però tant de bo benvinguts siguin tots.
23: Jo sóc molt del Barça i sóc molt de Masia, llavors la candidatura, més que moltes estrelles, hi ha d'haver-hi molta gent que estimi i conegui el seu terreny de joc.
7: La cursa de Barcelona, inevitablement, però, mesurarà les forces internes i la sintonia amb la direcció del partit, que hauria preferit un candidat de consens, sense primàries.
20: És evident que aquí no hi ha cap pols contra ningú. Jo crec que en aquests moments el que hauríem de fer és centrar-nos en Barcelona, que crec que és, almenys és el que faig jo, segur.
21: Jo no sóc la candidata de ningú, jo sóc o vull ser la candidata de tothom. M'agradaria doncs poder liderar jo aquest equip, si és possible, i els militants, que seran els que decidiran per Barcelona, ningú altre, si els militants ho decideixen així.
22: No enfoquem aquestes primàries en clau de guerres internes, de famílies, de partit o de plebiscit de ningú. Anem a triar el candidat que ens permeti guanyar l'alcaldia de Barcelona. Junts és un partit puigdemontista.
23: Jo crec que aquesta candidatura hauria d'estar feta de tots aquests sensibilitats de dins de Junts per Catalunya, que crec que ja hi són ara mateix treballant a Barcelona.
7: Uns 1.200 militants de Barcelona estan cridats a votar de manera telemàtica el cap de setmana que ve.
1: 3Cat Info.
0: Poc més de 5 minuts i seran 11:45.
1: Esports.
0: Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia. El Joventut de Badalona està al límit en la semifinal de l'ACB de bàsquet amb el València, després de veure com s'ha posat 2-0 per sota en la seva semifinal. Avui el Barça té el primer match ball per aconseguir la seva plaça per a la final. Derrota del Joventut ahir a la pista del València, 90-76. I què vol dir això? Doncs que demà a l'Olímpic de Badalona haurà de guanyar per mantenir viva aquesta semifinal. Si perdés demà, el València es classificaria ja demà mateix per la final. Dani Miret, tècnic de la penya.
24: No hem entès el to físic de l'inici del partit, ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
2: El València va arribar a guanyar de 24. I avui el Barça buscarà el bitllet per la final. L'aconseguirà si guanya a la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre. Kevin Panther, escorta nord-americà del Barça.
25: The main goal is to win the next game.
3: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
2: El Tenerife, tot i haver-se plantat a les semifinals de l'ACB, té una dada negativa a la seva pista amb 5 derrotes seguides. De fet, no hi guanya des del 15 d'abril.
1: 3CAT Info.
2: Debut amb golejada d'una de les anfitriones del Mundial de Futbol als Estats Units aquesta matinada passada contra el Paraguai per 4-1. Una altra de les anfitriones, el Canadà, es va estrenar amb empat a 1 ahir contra Bòsnia. Una de les favorites, el Brasil, debutarà la pròxima nit contra una altra de les seleccions amb potencial en aquest Mundial, el Marroc. I una altra de les favorites, Espanya, debutarà dilluns contra Cap Verd, una selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça, amb 9 futbolistes catalans en total. Un d'ells, Lamine Yamal, tot fa pensar que el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, el farà jugar ja demà, ya dilluns, en aquest primer partit.
4: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
2: Declaracions de la Fuente a Catalunya Ràdio. El Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país per al primer partit que ha de jugar la selecció de Ghana. Recordem que Partey està acusat de delictes de violació. És per això que el país ha denegat l'entrada al migcampista del Villarreal. El Barça de vol jugar aquesta tarda a les semifinals de la Champions a Colònia contra l'Alborg danès, a partir de les 6. Carlos Ortega, tècnic del Barça.
5: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
2: La primera semifinal la jugaran abans el Magdeburg i el Fuchsia Berlín. Serà a partir de les 3 de la tarda. També avui l'Atlètic Barceloneta jugarà la final de la Champions masculina de waterpolo contra el Prorreco italià. És a partir de les 9 del vespre. L'entrenador de l'Atlètic Barceloneta és Ferran Fernández.
6: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
2: L'Atlètic Barceloneta torna a una final de la Champions 12 anys després. Bronze ahir del Sant Andreu en la competició femenina després de guanyar el Mataró per 11-9. Derrota de l'Igualada en el primer partit de la final de l'hoquei Lliga d'hoquei patins a la pista del Liceo per 8-2. Marc Montaner, tècnic de l'Igualada, es mostrava molt crític amb el seu equip.
8: S'ha dit, jo em canso de repetir que nosaltres som un equip que si no posem actitud i no posem sacrifici no som res. No tenim els jugadors més talentosos de la Lliga com per permetre'ns el luxe d'anar al 50% i guanyar els partits. Nosaltres no en sabem de fer això. Llavors, els dies que no estem, com avui, que no hem estat en cap moment, els rivals ens passen per sobre totalment.
2: Demà, segon partit també a la pista del Liceo. I aquesta tarda, a partir de les 4, a Montmeló, al circuit de Barcelona-Catalunya, entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1. Lando Norris va ser ahir el més ràpid.
1: 3CAT Info.

0: 3CAT Info.
1: Molt bon dia, són 11:45. El director teatral Lluís Pasqual no es penedeix del que va passar a l'homenatge a Montserrat Caballé. Assegura que tornaria a reproduir una suposada entrevista amb la soprano aprofitant la imitació de l'actriu Judit Martín. En declaracions avui al matí al suplement de Catalunya Ràdio, Pasqual l'ha explicat que arran de la polèmica va ser ell mateix que va provocar el Teatre Lliure apartar-se de la programació commemorativa dels 50 anys de la institució. Els Estats Units asseguren que han abatut drons iranians a l'estret d'Hormuz, tot i que Donald Trump confia signar l'acord de pau aquest cap de setmana. Tots dos bàndols i els mediadors pakistanesos diuen que el pacte està més a prop que mai, però Washington i Teheran de moment discrepen sobre el seu contingut. Uns Estats Units que també han matat el líder de l'organització criminal veneçolana Tren de Aragua, l'operació militar contra el Niño Guerrero, al capdavant de la banda més poderosa del país. S'ha fet al sud-est de Venezuela en col·laboració amb el govern de la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Fins a les 12 del migdia farem atenció al fet que la startup nord-americana d'intel·ligència artificial Anthropic ha desactivat els seus models més avançats per tots els usuaris només al cap de 3 dies del seu llançament comercial. I ho ha fet després que el govern dels Estats Units hagi ordenat a la companyia que suspengui l'accés a aquests models als ciutadans estrangers, al·legant motius de seguretat nacional. I també us explicarem que els boscos de la península Ibèrica consumeixen un 20% més d'aigua que ara fa 30 anys. És un càlcul que ha fet el CREAF a partir de les dades d'11.000 parcel·les forestals durant les últimes 3 dècades. En aquest període, els boscos no han parat de créixer per abandonament rural i per falta de gestió. I ara tenen més arbres, més arbustos i moltes més fulles. I en els esports aquesta hora, Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia.
1: Què destaques, Albert?
2: Que el Barça buscarà avui tancar la classificació per a la final de l'ACB de bàsquet. Ho aconseguirà si guanya a la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre. La penya haurà de guanyar demà a l'Olímpic de Badalona per no quedar-ne fora després de perdre ahir 90-76 a la pista d'un València que domina la semifinal per 2-0.
1: Un cap de setmana amb ambient de ple estiu, tant avui com demà, una calor intensa arreu del país, a la costa, amb màximes per damunt dels 30 graus, a l'interior poden rondar els 34, a Ponent i a l'Ebre tocar els 36, i demà arribar fins als 38. Tot això amb molt sol, com a molt demà a la tarda, algun ruixat també. El director de teatre, Lluís Pasqual, assegura que no es penedeix de res del que va passar a l'homenatge a Montserrat Caballé i que ho tornaria a fer, diu, de la mateixa manera. A la primera entrevista que ha concedit després de l'esclat d'aquesta polèmica al suplement de Catalunya Ràdio avui al matí, Pasqual ha explicat que les paraules de Caballé en què la soprano manifestava que li agradaria que fos ell qui s'encarregués d'un possible homenatge eren reals i que s'havien gravat molts anys abans en una entrevista feta per una periodista de Ràdio Reus, però que no era de radiable i que per això van decidir reproduir-la amb la veu de Judit Martín.
3: Vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Caballé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res. I naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, Caballé, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
1: I quan Roger Escapa li ha preguntat sobre si es penedeix del que va passar o si ho tornaria a fer...
3: Sí, oi tant, jo no vaig fer res il·legal.
4: No et penedeixes de res?
3: No. No.
1: La polèmica va esclatar fa unes setmanes després que l'humorista Judit Martín va explicar que es va fer servir la seva veu sense que ella ho sabés en aquest homenatge a Montserrat Caballé. Pasqual explica que no ha parlat amb ella.
3: No, entre altres coses, perquè jo vaig conèixer molt, molt jove el poeta Espriu, el Salvador Espriu, i el Salvador Espriu, quan es parlava de coses d'aquest tipus, deia: això són xafarderies. I així acabava el tema. I jo penso que això són xafarderies i així s'ha acabat el tema.
1: Després de tota aquesta polèmica, ahir el Teatre Lliure va anunciar que retirava una obra dirigida per Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari. El director ha confirmat que s'ha fet de mutu acord amb la direcció del teatre i considera que no és casualitat que aquesta polèmica hagi coincidit amb la celebració d'aquest aniversari. Els Estats Units afirmen que avui al matí han abatut diversos drons iranians que tenien com a objectiu vaixells comercials a l'estret d'Hormuz, tot i que Donald Trump i l'Iran repeteixen que estan molt a prop d'arribar a un acord. Molt pendents si aquest cap de setmana finalment es materialitza aquesta entesa entre Washington i Teheran. Tots els bàndols, però, de moment, discrepen, tot i que diuen que és imminent, sobre el contingut. Què s'assignarà? Quan s'assignarà el document? Quins detalls reals tindria? I és que les versions de l'Iran i dels Estats Units, Washington, corresponsal Oriol Serra, sobre el contingut del text no acaben de coincidir del tot.
0: Tot i la proximitat de la signatura del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, pronosticada per aquest mateix diumenge a la ciutat suïssa de Ginebra, la situació s'ha d'agafar amb pinces. Això s'hi ha d'afegir que la violència no s'ha aturat. Les darreres hores, els Estats Units asseguren haver abatut diversos drons iranians a prop de l'estret d'Hormuz. En cas que prosperi la signatura de Ginebra, es preveu que el període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord s'allargui fins a 2 mesos. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que l'acord és a prop en nombroses ocasions, i després tot ha quedat en paper mullat. Val a dir, però, que aquest cop el preacord arriba corroborat pels negociadors pakistanesos i aquesta vegada també per oficials iranians. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió.
1: Ens quedem als Estats Units, són 11:45, perquè la startup nord-americana d'intel·ligència artificial Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per tots els seus usuaris. Això ha passat pocs dies després del seu llançament comercial. La companyia ha explicat que ha pres aquesta decisió davant de la directriu del govern dels Estats Units, que ordena a Anthropic suspendre l'accés d'aquests models als ciutadans estrangers, al·legant motius de seguretat nacional. Ens aturem uns minuts en aquesta qüestió a 3Cat Info per saber-ne més detalls. Podem saludar a l'estudi a la nostra companya Maite Curto. Bon dia, Maite.
5: Hola, molt bon dia. Doncs, per conèixer a fons el que ha passat i la complicada relació que hi ha entre Anthropic i el govern de Trump, podem parlar en aquests moments amb Josep Maria Ganyet, que és especialista en intel·ligència artificial i CEO de Mortensen. Bon dia i gràcies per atendre els micròfons de 3Cat Info.
6: Hola, bon dia.
5: Doncs, com dèiem, en un comunicat, l'empresa Anthropic ha anunciat la desactivació generalitzada, el que dèiem, és a dir, per a tots els clients dels models més avançats d'intel·ligència artificial. L'administració nord-americana li va ordenar suspendre l'accés als estrangers, però davant la impossibilitat de filtrar els usuaris segons la seva nacionalitat, Anthropic ha optat per desactivar aquests models. Què en pensa vostè de l'argument del govern de Trump de limitar l'accés a les persones estrangeres per motius de seguretat nacional?
6: Aquesta paraula, aquest concepte de seguretat nacional, sempre és el terme comodí que s'utilitza doncs, per justificar qualsevol decisió. No obstant, aquests darrers models d'Anthropic, el Mythos i aquesta versió una mica menys competent, que és el Fable 5, sembla que són models molt, molt competents en temes de ciberseguretat. Al Mythos només hi han tingut accés les grans empreses, Google, Apple, Microsoft, i darrerament empreses i bancs i institucions a Europa. I el Fable, que era una versió amb més proteccions d'aquest Mythos, l'havien obert des de dilluns a tothom. En teoria té unes salvaguardes perquè la gent no pugui fer atacs o el pugui utilitzar doncs, per fer hackejos, però, segons diuen els responsables del govern nord-americà, han trobat una manera de saltar-se aquestes proteccions amb el qual es podria fer doncs, aquests atacs maliciosos utilitzant, o podria facilitar molt l'atac els atacs maliciosos. Llavors, bé, no sabem ben bé, tenim l'ordre dels Estats Units, tenim l'explicació que n'ha donat Anthropic i davant la impossibilitat de restringir l'accés a aquest model dels nascuts als Estats Units, o sigui, els nacionals d'Estats Units, al final ens ho han tallat per tothom.
5: I ja fa mesos que s'arrossega una disputa entre Anthropic i el Pentàgon per diferències profundes, sobretot sobre l'ús militar de la intel·ligència artificial. Quin és el seu parer sobre aquest ús de la IA?
6: Tant Anthropic com OpenAI com tots els grans tecnològiques no permeten que els seus models s'utilitzin doncs, per fer seguiment a la població, perquè seleccionin objectius militars. Però la veritat és que què vol dir espiar a la població o què vol dir seleccionar objectius militars? Aquí hi entra tot un debat semàntic, perquè de la mateixa manera que Anthropic ha dit li ha restringit l'accés al Pentàgon i al govern dels Estats Units per aquest tipus d'operacions, és a dir, per control de la població, perquè l'ICE faci doncs, profiling de la gent dels Estats Units i seguiment i detencions, i perquè no s'utilitzi doncs, per bombardar a Iran, per exemple, i han sigut molt taxatius i s'han mantingut ferms, tot i que el Pentàgon els ha cancel·lat 200 milions de dòlars en contractes, els han designat com a perill per la cadena de seguretat. Per tant, qualsevol empresa que treballi amb el Pentàgon o amb el govern dels Estats Units no pot fer servir models d'Anthropic. Però malgrat això, és una relació ambivalent, malgrat això, el govern i el Pentàgon, el Departament de Defensa, estan fent servir els models més avançats d'Anthropic perquè senzillament són els que són millors, els que els van millor per fer la seva feina. S'ha de posar en valor el fet de que Anthropic hagi plantat cara, inclús a risc de perdre projectes, clients i posició al mercat, però tot això li ha anat molt bé. Arran d'aquestes prohibicions i arran de mostrar-se ferm davant del govern dels Estats Units, han incrementat les subscripcions, els seus models són els que ara estan més ben valorats, i aquesta relació ambivalent. A sota de tot, el resum de tot és que aquestes tecnologies donen un gran poder, i qui les controla, i per això el govern dels Estats Units ha decidit prohibir l'accés a gent que no siguin nord-americans a aquests models tan avançats, que els controla i té un gran avantatge competitiu sobre la resta.
5: S'han de posar límits, doncs, o no, els usos de la intel·ligència artificial en alguns àmbits o sectors?
6: Òbviament, com amb qualsevol tecnologia, com quan algú vol posar un medicament al mercat o un cotxe a la carretera, se li demanen tota una sèrie de salvaguardes, que passi tota una sèrie de revisions i que tinguin uns nivells de seguretat i que hagin estat suficientment testats. El que ens hem trobat des de la sortida de ChatGPT és que el que s'està fent és un gran experiment social a nivell global, sense que hi hagi cap salvaguarda i sense que se'n puguin veure les implicacions, sense que hagin previst les implicacions de primer ordre i les de segon ordre, no? O sigui, què passarà, no? Què passarà quan tots els estudiants utilitzin ChatGPT per fer els treballs? Què passarà d'aquí 10 anys? Què passarà quan aquests models, que són molt bons programant, hagin reemplaçat tots els programadors júnior, els aprenents, no? Què passarà d'aquí 10 anys que ens quedarem sense gent que tingui nocions de programació, o dic programació de qualsevol altre àmbit, no? El periodisme també està passant, en l'advocacia. Per tant, hi ha d'haver salvaguardes, hi ha d'haver regulació. Aquí hi ha una falsa dicotomia que presenten els Estats Units com a grans innovadors i a la vella Europa com a reguladors, i no és veritat. Els Estats Units regulen, que és la demostració que la tenim ara en aquesta prohibició del govern dels Estats Units. Per tant, regulen molt i no obstant innoven. Per tant, regular no és l'antítesi d'innovar. És més, perquè hi hagi innovació i cal regulació.
5: I aquesta tensa relació entre el govern dels Estats Units i aquesta empresa d'intel·ligència artificial pot passar també en altres països o pot passar aquí?
6: Sí, de fet, hi ha resolucions judicials a Europa amb aquesta línia. No val tot. El que passa que l'Anthropic o OpenAI o aquestes empreses estan sotmeses a la jurisdicció nord-americana. Aquí hi ha un factor de risc, que és que el que no li agradi a la administració nord-americana pot acabar condicionant el que aquestes empreses fan i el benefici que nosaltres en traiem, o de la manera que ens impacta. Si mai Trump decidís envair Groenlàndia, per exemple, el primer que notaríem és que el GPS deixi de funcionar, perquè el GPS és nord-americà, és del Departament d'Estat nord-americà. Per tant, tenim molta dependència de la tecnologia en general, però en particular de la tecnologia nord-americana. Ho vam veure també quan els jutges del Tribunal Penal de La Haia van posar Trump i Netanyahu a la llista de criminals, o Netanyahu i els seus ministres, no? Acte seguit, els Estats Units van demanar a Microsoft que els retiressin l'accés als correus en aquests jutges, i aquests jutges van quedar d'un dia per l'altre sense accés a tota la seva documentació. Per tant, tenim una gran dependència, en aquest cas de l'administració nord-americana, una administració que sempre havia anat en paral·lel amb els interessos d'Europa, però que ara veiem clarament que el tenim a davant, no?
5: I per acabar, on ha d'estar la línia vermella en les relacions entre governs i usos de la IA?
6: És complicat, perquè és el que deia abans. Aquests models donen un gran poder, per fer coses molt bones.
5: Tenim problemes ara per sentir el senyor Josep Maria Ganyet, sembla ser...
6: El Premi Nobel 2024 és per un model que... Sí? Hola?
5: Hola, sí, l'havíem perdut.
6: Sí, em sentiu?
5: Ara sí.
6: Oh. Ah, perdoni. No, dic que, que aquests models serveixen per fer coses molt, molt bones. El model, sí. el Premi Nobel de Química el 2024 és per un model de Google, AlphaFold, que...
5: Doncs no, tenim problemes en aquesta comunicació. Ho sentim molt, Josep Maria Ganyet. Igualment, moltes gràcies per atendre els micròfons.
1: Hem pogut tractar molt la qüestió.
5: Sí, ja estàvem acabant.
1: Les explicacions del senyor Ganyet. Maite Curto, gràcies.
5: De res.
1: Bon dia.
5: Bon dia.

0: Passem gairebé un parell de minuts de 11:45. Trànsit i temps a punt. Nova àrea de servei que comencem amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
1: Bon dia, Jaume. Doncs continuen aquestes retencions a l'entorn del circuit de Montmeló. Hi ha retencions a la C-17 a Parets del Vallès, en sentit nord també la C-35 entre Granollers i Parets del Vallès i a la BB-5003 entre Montmeló i Granollers. Però també hi ha altres retencions, les trobem a la P-7 de Mollet a la Roca del Vallès i també a Maçanet de la Selva, tot això en sentit nord, i a Castellbisbal i a Martorell en sentit sud, a la C-32, a Sant Boi de Llobregat en sentit sud, cap a Gavà, i a Alella, Cabrera de Mar i Mataró en sentit nord. A la C-35, a Llagostera, cap a l'enllaç amb la C-65, cap als nuclis de la Vall d'Aro. També a la C-31, a Vilanova i la Geltrú, en tots dos sentits, s'hi dona pas alternatiu a causa d'un accident. A l'N-2, a Vilabertran, en sentit nord, a causa de l'avaria d'un vehicle. Tant a la C-33 des de Barcelona en sentit nord, també a la C-58 en tots dos sentits des de Montcada i Reixac, a la B-20 a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, com també a la B-10 cap al nus de la Trinitat. A la Ronda de Dalt hi ha retencions entre Sant Gervasi i Horta en sentit Besòs i a la Barceloneta en sentit Llobregat. I a tot això hem d'afegir les incidències de Renfe, perquè dues incidències afecten les línies R3 i R11. A l'R3 el servei està interromput entre Ripoll i Ribes de Freser i hi ha establert un servei alternatiu per carretera. Els trens de la línia R11 circulen ara mateix per via única entre Figueres i Portbou. Hi ha retards, doncs, importants a la línia, com també n'hi ha de retards importants a la línia R4 entre les estacions del Vendrell i Sant Vicenç de Calders. Hi ha hagut un robatori de cable. Això afecta, per això, aquests retards de més de mitja hora afecten tota la línia R4. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
1: Bon dia.
0: El temps. Néstor Gómez.
2: Temps càlid avui arreu del país, amb unes temperatures que pugen respecte als valors de divendres, i això que ahir vam arribar als 35 graus a Vinebre. Avui s'esperen temperatures que poden superar els 35 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, màximes que es poden enfilar a Lleida o Tortosa cap als 36 graus. I és que la calor ja apunta maneres, especialment a la costa central, on cap als vols abans del migdia ja rondaven la xifra dels 32 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que ens acompanyarà durant tota la jornada, amb alguna teranyina de núvols alts de poca importància. Aquesta estabilitat encara continuarà demà, sobretot al matí, amb un matí de diumenge plàcid arreu del país, però en canvi a la tarda tenim novetats. Creixeran nuvolades al sector del Pirineu i s'esperen alguns ruixats i fins i tot alguna petita tempesta, la que pot aparèixer entre el sector del Pallars, la Vall d'Aran, fins al Ripollès. Tot això amb una calor que demà s'accentua. Demà les màximes més altes tocaran la xifra dels 37 graus i no descartem que puntualment s'arribin als 38.
0: Els boscos de la península Ibèrica consumeixen un 20% més d'aigua que ara fa 30 anys. El càlcul l'ha fet el CREAF a partir de les dades d'11.000 parcel·les forestals durant les últimes 3 dècades. En aquest període, els boscos no han parat de créixer per abandonament rural i per falta de gestió, i ara tenen més arbres, més arbustos i moltes més fulles. I com a conseqüència d'això, no només consumeixen més aigua, sinó que també en filtren un 28% menys als rius i aqüífers. Jordi Baireda és un dels autors de l'estudi.
3: Clar, teníem uns boscos molt menys espessos, molts menys arbres, més petits, més joves. Aleshores, amb el temps, de fet estem parlant de pràcticament 30 anys, que els boscos s'han tornat més espessos, més grans, hi ha més estrat arbustiu, i tot això porta a que hi ha més transpiració i això ens porta a un major consum de l'aigua.
0: Els autors de l'informe també adverteixen que la solució no passa per fer tales massives d'arbres, perquè això obre clarianes als boscos i ràpidament hi proliferen els arbustos, que consumeixen la mateixa quantitat d'aigua o fins i tot a vegades més que els arbres tallats. La millor estratègia, segons investigadors del CREAF, són les aclarides, que redueixen el nombre d'arbres però que mantenen una cobertura contínua, de manera que es limita l'entrada de llum i no es donen condicions per al creixement dels arbustos.
4: 3CAT Info.
0: Així directament ho han preguntat Oques Grasses aquesta nit, desfermant l'eufòria al Cabró Rock a l'últim concert abans del seu comiat definitiu amb els concerts que faran a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Els osonencs han tancat la primera jornada del festival amb una actuació que ha fet embogir les 30.000 persones que hi eren a la zona esportiva de Vic. El concert d'Oques Grasses ha sigut l'últim abans de les 4 actuacions de comiat que tenen previstes a l'octubre a l'Estadi Olímpic. Al concert, els osonencs han tocat temes icònics com Cool, Serem ocells, Elefants, moltes de les seves cançons. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, The Tyats, Buos, i la sorpresa, l'argentí King Africa, que va cantar algun també dels seus temes més coneguts. És l'edició més multitudinària del Cabró Rock, que reuneix més d'una vintena d'artistes dels països catalans. Avui actuen Su, l'Ax amb Busto, la Gossa Sorda o la Fúmiga. I els concerts comencen d'aquí no res, a les 5 de la tarda. Petons prohibits, la pluja fa feliç al bosc. El bé i el mal es van vivint, sempre que creix preparat. I per ser jove i per fer... Futbol català al dia.
4: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3Cat Info. Remuntada èpica del Sabadell per classificar-se per la final del play-off d'ascens a segona A. Victòria per 3-0 davant el Reial Madrid-Castell amb un gol de Joel Priego al minut 89 que donava el bitllet als arlequinats. Diu adeu al somni, en canvi, l'Europa derrota la pròrroga 3-2 al camp del Celta Fortuna. Ha estat un cap de setmana d'emocions fortes. També n'hem viscut a Badalona, que supera el Cornellà per 3-0, igual al 4-1 encaixat al partit d'anada i ja està només una eliminatòria de pujar a la segona federació. Mentrestant, la Pobla de Mafumet guanya 1-2 al camp del Sant Mauro en l'anada de la promoció d'ascens a tercera federació, un grau per sota en la promoció d'ascens de primera catalana a Lliga Elit, Igualada i Viladecans empaten a 0.
5: Futbol català a 3Cat Info.
6: I ara repassem el que donarà de si aquesta pròxima jornada. El Sabadell jugarà l'anada de la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. El primer partit serà a l'estadi Ruta de la Plata, al camp de l'equip de Castella i Lleó. La tornada, divendres 19 de juny, a la Nova Creu Alta. El Badalona també començarà la final del play-off d'ascens, en aquest cas per pujar a segona federació. Els badalonins s'enfrontaran al Compostela i també jugaran el primer partit fora de casa, diumenge a les 5 a Santiago. A la Lliga Elit es disputa la tornada del play-off d'ascens a tercera federació. Dissabte a les 7, el Poble Mafumet rep el Sant Mauro amb la intenció de fer valdre l'1-2 d'avantatge aconseguit en el partit d'anada. I acabem amb el play-off d'ascens de la primera catalana a la Lliga Elit. Diumenge a les 6, partit de tornada entre el Viladecans i l'Igualada després de l'empat sense gols de l'anada.
5: Futbol català a 3Cat Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa.
0: Agenda i resums fets amb en Francesc Ripoll, amb en Biel Cadilla i amb l'Albert Benet. Bon dia, Albert.
7: Què tal? Bon dia.
0: I fins a les 12, els arguments d'aquest àmbit de la jornada.
5: Esports.
7: El Barça buscarà avui tancar la classificació per a la final de la CB de bàsquet. Ho aconseguirà avui mateix si guanya la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre. La penya haurà de guanyar demà a l'Olímpic de Badalona per no quedar-ne fora, després de perdre ahir per 90-76 a la pista d'un València que domina la semifinal per 2-0.
5: 3Cat Info.
7: El Barça domina la seva semifinal per 2-0 i avui la vol liquidar per la via ràpida a la pista del Tenerife. Kevin Panther, escorta nord-americà del Barça.
8: Òbviament, hi ha hagut molts rumors. Què passava amb l'entrenador? Moltes persones tenien la seva opinió sobre com anaven les coses i la manera com van perdre davant el València l'últim partit de la Lliga regular. Però jo no escolto gaire el soroll que ve de fora. Sé com treballem cada dia i vull continuar amb la mentalitat correcta. Amb una bona mentalitat s'arriba lluny. With the right mentality, you could go far in life.
7: El Tenerife, tot i haver-se plantat a les semifinals de l'ACB, té una dada negativa a la seva pista amb 5 derrotes seguides. De fet, no hi guanya des del 15 d'abril. La penya, ho dèiem, està 2-0 per sota en la semifinal amb el València, després de perdre ahir la pista de l'equip valencià per 90-70.

0: el partit d'ahir.
1: Trescatinfo.
0: Debut amb golejada d'una de les anfitriones del Mundial de Futbol la matinada passada, als Estats Units contra el Paraguai per 4-1. Una altra de les anfitriones, el Canadà, recordem que es va estrenar ahir amb un empat a 1 contra Bòsnia. Una de les favorites, la selecció del Brasil, amb el blaugrana Rafinha, debutarà la pròxima nit contra una altra de la selecció en potencial, una de les seleccions en potencial d'aquest Mundial, com és el Marroc. I un altre el partit serà el punt de la mitjanit, per cert, a les 12, hora nostra. I una altra de les favorites, Espanya, debuta dilluns contra Cap Verd, una selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i amb 9 futbolistes catalans en total, un d'ells Lamine Yamal. I tot fa pensar que el seleccionador espanyol Luis de la Fuente farà jugar a Lamine uns minuts ja en aquest primer partit, en aquesta estrena.
2: Valoraremos si hay que, tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos, o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
0: Així s'expressava De La Fuente ahir al micròfon de Catalunya Ràdio. El Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país per al primer partit que ha de jugar la selecció de Ghana. Recordem que Partey està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada al migcampista del Villarreal. El Barça en vol jugar aquesta tarda a les semifinals de la Champions. A Colònia s'enfronta a l'Alborg danès a partir de les 6. També avui l'Atlètic Barceloneta jugarà la final de la Champions masculina de waterpolo contra el Prorreco italià a partir de les 9 del vespre. Bronze ahir del Sant Andreu en la competició femenina després de guanyar el Mataró per 11-9. I aquesta tarda, a partir de les 4 a Montmeló, entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1. Lando Norris va ser ahir el pilot més ràpid.
1: Trescat Info.

0: El director teatral Lluís Pasqual no es penedeix del que va passar en l'homenatge a Montserrat Caballé i assegura que tornaria a reproduir una suposada entrevista amb la soprano aprofitant la imitació de l'actriu Judit Martín. En declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, Pasqual ha explicat que ell mateix va proposar al Teatre Lliure apartar-se de la programació commemorativa dels 50 anys de la institució arran d'aquesta polèmica. Els Estats Units han abatut drons iranians a l'estret d'Hormuz, encara que Trump confia signar l'acord de pau aquest cap de setmana. Les dues parts i els mediadors pakistanesos diuen que el pacte està més a prop que mai, però Washington i Teheran discrepen sobre el seu contingut. També de l'òrbita internacional, els Estats Units han matat el líder de l'organització criminal veneçolana Tren de Aragua. L'operació militar contra El Niño Guerrero, al capdavant de la banda més poderosa del país, s'ha fet al sud-est de Venezuela en col·laboració amb el govern de la presidenta interina Delcy Rodríguez. A casa nostra, els Mossos han engegat aquest divendres al vespre un operatiu policial per evitar el tràfic i tinença d'armes de foc després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a Barcelona. La policia ha detingut 13 persones amb 93 antecedents, però d'armes no en va trobar cap. El comerç local defensa el seu paper en la seguretat dels carrers. La Pimec reivindica que les botigues i els serveis de proximitat que generen vida i activitat al carrer comporten una vigilància informal i per això demana que se'ls consideri com una infraestructura essencial de país. La Generalitat està estudiant el pagament d'un complement d'entre 90 i 200 euros als funcionaris que deixin de fer teletreball i facin una jornada laboral de 35 hores. Actualment tenen dret a treballar a distància durant dos dies. Els representants sindicals són reticents amb la mesura. I de la cultura oques grasses fan bogir el Cabró Rock en l'últim concert abans d'acomiadar-se definitivament a la tardor a l'Estadi Olímpic. Ahir també van actuar els Amics de les Arts, The Tyets i Buhos, i també va fer-ho King Africa, per sorpresa. Avui es tanca l'edició més multitudinària d'aquest festival.
1: Esports. El Barça busca avui la

0: Classificació per a la final de l'ACB de bàsquet amb el 2-0 a favor. Juga a la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre. La penya va per sota en les semifinals de l'ACB contra el València per 2-0 després de perdre ahir per 90-76 en el segon partit. El Joventut necessita guanyar demà a l'Olímpic de Badalona per mantenir viva la semifinal. Debut amb victòria aquesta matinada passada dels Estats Units, anfitriona del Mundial de Futbol contra el Paraguai per 4-1. Dels partits de la jornada d'avui destaca el Brasil-Marroc la pròxima mitjanit a les 12, hora nostra.
1: I del temps, ambient de ple estiu durant tot el cap de setmana. La calor, gran protagonista, intensa arreu del país, a la costa, màximes per sobre dels 30 graus, mentre que a l'interior rondaran els 34 i a Ponent i a l'Ebre tocaran els 36. I tot, en un dia carregat de sol, la calor avui s'intensificarà també demà, amb màximes que poden arribar als 38 graus.
2: Trescat Info.
1: Què tal? Bon dia. Són les 12 i 4 minuts. Us acompanya a aquesta hora Maria Guixà per repassar el més destacat d'aquest dissabte 13 de juny del 2026. I començant fent referència a la figura de Lluís Pasqual, perquè el director de teatre assegura que no es penedeix de res del que va passar en l'homenatge a Montserrat Caballé i diu que ho tornaria a fer de la mateixa manera. En la primera entrevista que concedeix després de l'esclat de la polèmica, el suplement de Catalunya Ràdio, Pasqual ha explicat que les paraules de Caballé en què la soprano manifestava que li agradaria que fos ell qui s'encarregués d'un possible homenatge eren del tot reals, si s'havien enregistrat molts anys abans en una entrevista feta per una periodista de Ràdio Reus. Però diu que aquella entrevista no era radiable i que per això la van reproduir amb la veu de Judit Martín.
3: Vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Caballé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res. I naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família Caballé, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
1: El director teatral assegura que la família de Caballé i el Liceu n'estaven totalment al cas i que Judit Martín també ho sabia. I preguntat per Roger Escapa sobre si es penedeix del que va passar i si ho tornaria a fer, respon:
3: sí, oi tant, jo no vaig fer res il·legal.
4: No et penedeixes de res?
3: No. No.
1: La polèmica, recordem, va esclatar fa unes setmanes després que l'humorista Judit Martín expliqués que es va utilitzar la seva veu sense que ella ho sabés en l'homenatge a Montserrat Caballé. Pasqual ha explicat que no ha parlat amb Martín.
3: No, entre altres coses, perquè jo vaig conèixer molt, molt jove el poeta Espriu, el Salvador Espriu. I el Salvador Espriu, quan es parlava coses d'aquest tipus, deia: això són xafarderies. I així acabava el tema. I jo penso que això són xafarderies i així s'ha acabat el tema.
1: Després de tota aquesta polèmica, i el Teatre Lliure va anunciar que retirava una obra dirigida precisament per Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari. El director ha confirmat que s'ha fet de mutu acord amb la direcció del teatre i considera que no és casualitat que aquesta polèmica hagi coincidit amb la celebració d'aquest aniversari. Obrim plana internacional. Els Estats Units diuen que aquest matí han abatut diversos drons iranians que tenien com a objectiu vaixells comercials a l'estret d'Hormuz, malgrat que Donald Trump i l'Iran han repetit que estan molt a prop d'arribar a un acord. Molt pendents, doncs, si aquest cap de setmana finalment es pot materialitzar una entesa entre Washington i Teheran, que tots dos diuen una altra vegada que és imminent. Tot i això, encara no queda clar quan s'assignarà el document ni tampoc els detalls reals del text. Les versions de l'Iran i dels Estats Units sobre el seu contingut no coincideixen del tot. Anem cap a Washington, Oriol Serra.
5: Tot i la proximitat de la signatura del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, pronosticada per aquest mateix diumenge a la ciutat suïssa de Ginebra, la situació s'ha d'agafar amb pinces. Això s'hi ha d'afegir que la violència no s'ha aturat. Les darreres hores, els Estats Units asseguren haver abatut diversos drons iranians a prop de l'estret d'Hormuz. En cas que prosperi la signatura de Ginebra, es preveu que el període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord s'allargui fins a 2 mesos. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que l'acord és a prop en nombroses ocasions i després tot ha quedat en paper mullat. Val a dir, però, que aquest cop el preacord arriba corroborat pels negociadors pakistanesos i aquesta vegada també per oficials iranians. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió.
1: També aquesta matinada els Estats Units han matat el líder de la banda criminal Tren de Aragua amb la col·laboració militar de Venezuela. A la seva xarxa social, Donald Trump ha anunciat la mort del Niño Guerrero. Dues hores després també ho ha confirmat el govern veneçolà de Delcy Rodríguez a través d'un comunicat. Per la periodista d'investigació veneçolana Rona Risque Sánchez, autora del llibre El Tren de Aragua, l'operació va més enllà d'una col·laboració entre Washington i Caracas. Són declaracions a 3CAT Info.
2: Ja en Venezuela i en general se habla de que pues Venezuela es una especie de protectorado. Entonces yo diría que pues es una acción ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano, obviamente con el aval del gobierno encargado de Venezuela, pero yo creo que eso va más a otro nivel.
1: El Niño Guerrero ha estat abatut a l'estat de Bolívar, al sud-est de Venezuela. Les imatges compartides per Trump es veu el moment de l'atac en què un projectil fa saltar pels aires una casa humil enmig de la vegetació. Feia 3 anys que el Niño Guerrero estava en parador desconegut i els Estats Units el buscaven com a líder d'una organització designada com a terrorista per Washington.
2: Yo diría que lo declaran grupo terrorista porque era parte de una estrategia que ha diseñado Donald Trump, no para perseguir al crimen organizado, sino para que en nombre del crimen organizado comenzara a ejercer algún tipo de presión, poder sobre los países de América Latina.
1: Precisament sota aquesta premissa, l'administració Trump ha deportat més de 200 migrants veneçolans en una mega presó del Salvador acusats de pertànyer a la banda. Risques ha recordat que el Niño Guerrero també estava inclòs a l'acusació dels Estats Units contra Nicolás Maduro.
2: Su figura tenía mucho más peso que el hecho de ser simplemente el líder de un grupo criminal. Entonces, esto va a tener implicaciones en todo el sentido, en el sentido político, en el sentido incluso del proceso judicial contra Maduro y, por supuesto, en el ámbito criminal, no solo en Venezuela, sino en América Latina.
1: 12:10, seguim endavant, tornem a casa nostra per explicar-vos que després de 2 tirotejos mortals en menys d'una setmana a Barcelona, els Mossos han engegat un dispositiu per mirar d'identificar i localitzar armes de foc. Els Mossos han detingut 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que van posar en marxa ahir al vespre per evitar el tràfic i la tinença d'aquest tipus d'armes. Ara bé, no se n'ha trobat cap. És una crònica de l'Oriol Pujador.
6: El dispositiu passa per la presència de més agents, tant uniformats com de país al carrer en zones sensibles, com és el cas de la xarxa de transports públics o zones de la ciutat on hi ha hagut incidents amb armes de foc. Rafa Tello és intendent en cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana a Barcelona.
7: Donant-se a veure, ocupar l'espai públic, augmentar la visibilitat, al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals ara amb arma de foc que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
6: Durant l'operació d'ahir divendres, però, no es va localitzar cap arma de foc. Els 13 detinguts van ser arrestats per robatoris o furts, que els agents van presenciar, així com per ordres de detenció o d'estrangeria que tenien pendents. També es van intervenir 5 armes blanques. En total, els Mossos van identificar 254 persones que acumulaven més de 700 antecedents.
1: Precisament en clau encara de seguretat, el comerç local i de proximitat reivindica el seu paper en la millora de la seguretat als carrers. La PIMEC assegura que la presència de botigues i d'activitat quotidiana el que genera és una vigilància informal invisible que contribueix a prevenir conductes incíviques i també redueix, per tant, la delinqüència. Per això, la petita i la mitjana empresa reclama que es considerin tant el comerç com els serveis de proximitat com una infraestructura essencial. El vicepresident de la petita i mitjana empresa, Antoni Torres, ho explica a 3CAT Info.
8: Tot aquest àmbit de proximitat es considera com una infraestructura essencial. I això vol dir que, igual que hi ha una política industrial, hi ha d'haver una política de comerç, hi ha d'haver una política de defensa, o de carreteres, o de trens. És que això ho tenim molt clar. Doncs com aquesta també és una infraestructura bàsica, essencial, de suportar el nostre model de societat, necessitem que sigui considerada com a tal.
1: Torres també explica que si es degraden els espais, les possibilitats de delinquir augmenten, una idea que comparteix l'arquitecte i urbanista Itziar González. Explica també aquesta emissora la sinergia que la qualitat del comerç i el carrer han de tenir.
9: Perquè ens garanteix que si hi ha una activitat econòmica i comercial bona i agradable i de proximitat, ens garanteix que es millora molt l'espai públic que afronta. És a dir, veiem que hi ha una influència de la qualitat del comerç en la qualitat del carrer, i al revés, que tractar i fer agradable un espai de carrer dinamitza i millora el comerç.
1: Aquest debat, precisament, arriba en un context marcat per la preocupació ciutadana per la seguretat. Les darreres setmanes hi ha hagut diversos tirotejos amb víctimes, l'últim aquest dimecres al carrer Balmes de Barcelona, que han generat tot plegat alarma. Malgrat tot, les dades oficials no indiquen un augment dels crims. A Catalunya l'any passat es van registrar 54 homicidis, la mateixa xifra que ara fa també 10 anys. Més qüestions abans de l'àrea de servei. Encara tenim temps d'explicar-vos que la Generalitat es planteja pagar un complement als funcionaris que deixen de fer teletreball. Funció Pública ha apostat aquesta mesura i l'ha posat sobre la taula en el grup de treball per aplicar la jornada de 35 hores. El sindicat IACATAC ho rebutja, mentre que Comissions Obreres i UGT demanen que aquest plus s'apliqui a tothom, també als que ara fan la jornada de forma presencial. Els funcionaris de la Generalitat tenen dret a 2 dies de teletreball i fan una jornada de 37 hores i mitja. Els sindicats volen saber quins col·lectius quedarien fora del plus salarial i que es compensi també d'alguna manera els que ara no estan fent aquest teletreball perquè el seu tipus de feina no ho permet. Manolo Fages és el responsable de Funció Pública de Comissions Obreres.
10: Queremos ver cómo se concreta, queremos ver cómo se concreta en eso. ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará porque no pueden teletrabajar y entonces qué medida compensatoria habrá? Y tercero, ¿qué incidencia tiene realmente en l'atenció al ciutadano?
1: Des d'UGT, Yolanda Drué demana que deixin de teletreballar els que vulguin i, per tant, sigui voluntari i reversible.
11: La veiem amb uns ulls mentre es respecti que sigui una mesura voluntària, és a dir, que és la persona treballadora que decideixi renunciar al teletreball o no. També entenem que aquesta mesura ha de ser reversible, és a dir, si la persona treballadora pren una decisió ara de continuar amb la modalitat del teletreball i decideix d'aquí un temps que ha de canviar, doncs que també pugui adherir-se i cobrar aquest complement.
1: La negociació entre administració i sindicats és molt incipient i no s'han concretat xifres, però en la primera proposta el complement per abaixar el teletreball i, per tant, apostar de nou per la presencialitat oscil·laria entre els 90 i els 200 euros.

0: En punt, un quart d'una del migdia, obrim àrea de servei d'entrada fent un cop d'ull al trànsit amb la nostra companya Carmina Malagarriga. Bon dia.
1: Bon dia, Maria. Hi ha retencions a l'entorn del circuit de Montmeló, on se celebra el Premi de Fórmula 1, el Gran Premi de Fórmula 1. N'hi ha a la C-17, a Parets del Vallès, en sentit nord. També a l'AP-7, a Montmeló, al punt d'accés cap al circuit, i a la C-35 en tots dos sentits, cap a, entre Granollers i Parets del Vallès. En general, les retencions les trobem també a la P7, a Castellbisbal, i també a Martorell en sentit sud, a Montornès del Vallès en sentit nord, a la C-32 a Alella i Cabrera de Mar en sentit nord, a Sant Boi de Llobregat en sentit sud, a Gavà, a la C-60 a Argentona en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C-32, a la C-59 a Caldes de Montbui en sentit nord, a la C-50 a Castellgalí, en sentit nord cap a Manresa, a la C-31 a Vilanova i la Geltrú, en sentit sud, a la C-35 a Llagostera, per enllaçar amb la C-65 cap a la costa, cap als nuclis de la Vall d'Aro, a la 2 a Cornellà de Llobregat, cap a les rondes barcelonines, a la C-58 des del Nus de la Trinitat, en sentit nord, tant a la C-33 com a la C-58, al punt de Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la B-20 a Santa Coloma de Gramenet cap al Nus de la Trinitat, a la B-10 a Santa Adrià de Besòs, també cap al Nus de la Trinitat, i a la Ronda de Dalt, ja a Barcelona, a l'altura d'Horta, en sentit Besòs. I hem d'afegir que hi ha hagut dues incidències a la infraestructura que afecten la circulació de trens de les línies R3 i R11. D'una banda, l'R3, el servei està interromput entre Ripoll i Ribes de Freser, i s'ha establert un servei alternatiu per carretera. D'altra banda, els trens de la línia R11 circulen per via única entre Figueres i Portbou, i això provoca aturades i retards. Afegim que hi ha retards de més de mitja hora a la línia R4 per robatori de cable entre les estacions del Vendrell i Sant Vicenç de Calders. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
1: Bon dia.
0: El temps. Amb el Néstor Gómez.
2: Dia de calor intensa arreu del país, amb unes temperatures que ja a hores d'ara apunten maneres. Ja abans del migdia les temperatures arribaven per sobre dels 30 graus, dels 32 en alguns casos a la costa central. S'esperen màximes a la Catalunya central a l'entorn dels 34 graus, també cap a les comarques de Girona, i les més altes se situaran cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb màximes de 35 i 36 graus. Serà el cas de Lleida i Tortosa, amb 36 graus, Mollerussa, Moradé, Brau, Tremp, poden arribar als 35 graus. Tot això amb una tarda que serà assolellada amb teranyines de núvols alts i sense precipitacions en lloc del país. Una situació d'estabilitat que es mantindrà demà al matí, amb un diumenge que es llevarà amb sol, amb alguna teranyina de núvols alts, amb alguns cirrus cap al sud del país, i sobretot el que tindrem com a novetat és l'aparició de núvols a partir del migdia, que començaran a deixar alguna precipitació cap a la Vall d'Aran i s'extendrà durant la tarda a altres punts del Pirineu, sempre de manera local i acompanyats possiblement també de tempesta. Però demà el que destacarem també seran les temperatures, perquè si avui ja fa calor, demà encara en farà més. Màximes de 35 graus a la Catalunya central i fins a 37, i no descartem algun 38 en alguna població de l'interior de les Terres de l'Ebre i també de Ponent.
3: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
4: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
3: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
5: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
6: Quina ratxa! Quants maig portes?
5: 150.
6: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
7: Baltasar Garzón, el pare Apeles i les mamarazzis a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
8: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
9: Aquesta setmana conversem amb la dissenyadora i arquitecta Beth Galí. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3Cat.
0: Passen 5 minuts d'un quart d'una del migdia. Seguim endavant a 3CAT Info per repassar qüestions relacionades amb la tecnologia, perquè la startup nord-americana d'intel·ligència artificial Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificials més avançats per tots els usuaris només 3 dies després del seu llançament comercial. Tot plegat ho ha fet després que el govern dels Estats Units ordenés a la companyia que suspengués l'accés a aquests models als ciutadans estrangers, al·legant motius de seguretat nacional. Davant la impossibilitat de filtrar els usuaris segons la seva nacionalitat, Anthropic ha optat per desactivar de manera generalitzada els models Fable 5 i Mythos 5 per tots els clients. Ja fa mesos que s'arrossega una disputa entre Anthropic i el Pentàgon per diferències profundes sobre l'ús militar i la vigilància domèstica de la intel·ligència artificial. En una entrevista a 3CAT Info, l'especialista en intel·ligència artificial i CEO de Mortensen, Josep Maria Ganyet, exposa per què es produeixen aquests conflictes entre el govern de Trump i Anthropic.
10: S'ha de posar en valor el fet de que Anthropic hagi plantat cara, inclús a risc de perdre projectes, clients i posició al mercat. Aquestes tecnologies donen un gran poder i qui les controla, i per això el govern dels Estats Units ha decidit prohibir l'accés a gent que no siguin nord-americans a aquests models tan avançats, qui les controla té un gran avantatge competitiu sobre la resta.
0: Per Ganyet, és necessari regular els usos de la intel·ligència artificial.
10: Hi ha d'haver salvaguardes, hi ha d'haver regulació. Aquí hi ha una falsa dicotomia que presenten els Estats Units com a grans innovadors i a la vella Europa com a reguladors, i no és veritat. Els Estats Units regulen, que és la demostració que la tenim ara en aquesta prohibició del govern dels Estats Units. Per tant, regulen molt i no obstant innoven. Per tant, regular no és l'antítesi d'innovar. És més, perquè hi hagi innovació i cal regulació.
0: La Casa Blanca va arribar a boicotejar la comercialització dels productes d'Anthropic i ha derivat els seus contractes en matèria d'intel·ligència artificial amb finalitats militars i d'espionatge amb l'empresa OpenAI. Precisament també Elon Musk, relacionat amb les noves tecnologies, és la primera persona del món que té una fortuna d'un bilió de dòlars. S'ha reformat com l'home més ric del món després de l'exitosa sortida a la borsa de la seva empresa SpaceX. Ha estat el debut borsari més gran de la història i el Nasdaq va tancar la sessió als 161 dòlars amb una pujada del 20% respecte al preu de sortida. Musk diu que aquest finançament els apropa als objectius.
11: Vaig donar a SpaceX menys d'un 10% de probabilitats de tenir èxit. Però ho hauríem de provar, perquè si no ho fem, si no hi ha una nova empresa que entri a l'espai, mai serem una civilització realment especial.
0: Amb aquestes xifres, SpaceX, que es dedica a l'exploració espacial, la intel·ligència artificial i les comunicacions per satèl·lit, ja té un valor de gairebé 2 bilions de dòlars. I a casa nostra, Oques Grasses ha desfermat l'eufòria al Cabró Rock en l'últim concert abans del comiat definitiu a l'Estadi Olímpic de Barcelona.

0: La banda osonenca ha tancat la primera jornada d'aquest festival, d'aquest Cabró Rock, amb una actuació que ha fet embogir 30.000 persones que van assistir al recinte de la zona esportiva de Vic. Aquest concert de la banda osonenca ha estat l'últim, recordem, abans de les quatre actuacions de comiat que faran a l'octubre a l'Estadi Olímpic. Durant el concert, els osonencs van tocar temes icònics com Cool o Serem ocells. La primera jornada d'aquest certamen també va comptar amb les actuacions dels Amics de les Arts, The Tietz, Buos, i també amb la sorpresa amb la irrupció de l'argentí King Africa. Aquesta edició és la més multitudinària del festival, reuneix més d'una vintena d'artistes dels Països Catalans i avui actuen Su, l'Axambusto, la Gossa Sordo, la Fúmiga. Els concerts comencen a partir de les 5 de la tarda. Esports. 6 minuts perquè siguin 2:15 del migdia, 6 minuts que dediquem a l'actualitat esportiva amb l'Albert Benet. Què tal, Albert? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia. El Barça buscarà avui tancar la classificació per a la final de la CB de bàsquet. Ho aconseguirà avui mateix si guanya a la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre. El Barça domina aquesta semifinal per 2-0. Avui la vol liquidar per la via ràpida. Kevin Panther escorta nord-americà del Barça valorant la temporada i tot el soroll que genera al voltant de l'equip arran de la marxa de Xavi Pascual.
2: Òbviament, hi ha hagut molts rumors. Què passava amb l'entrenador? Moltes persones tenien la seva opinió sobre com anaven les coses i la manera com van perdre davant el València l'últim partit de la Lliga regular. Però jo no escolto gaire el soroll que ve de fora. Sé com treballem cada dia i vull continuar amb la mentalitat correcta. Amb una bona mentalitat s'arriba lluny. With the right mentality,
1: you could go far in life. El Tenerife, tot i ser semifinalista de la CB, té una dada negativa a la seva pista amb 5 derrotes seguides. No hi guanya des del 15 d'abril. I la penya està 2-0 per sota en la semifinal amb el València després de perdre ahir a la pista de l'equip valencià per 90-76. Si el Joventut tornés a perdre demà a Badalona, el València es classificaria ja demà mateix per a la final. Dani Miret, tècnic de la penya, fa una crida a l'afició per aquest partit de demà a l'Olímpic.
3: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit, perquè estem segurs que podem allargar-ho i ara ho hem de demostrar. Així que vinguin a l'Olímpic, que vinguin amb l'actitud que aquest any ha sigut diferencial des de l'inici, abans que l'àrbitre xiuli l'inici ja està empenyant, perquè això també fa que l'altre equip doncs vegi que és un equip gran.
1: El València, ho dèiem, va acabar guanyant de 14 punts, 90-76, va arribar a guanyar de 24. Trescat Info. Debut amb golejada la matinada passada d'una de les anfitriones del Mundial de Futbol als Estats Units contra el Paraguai per 4-1. Una de les favorites, el Brasil, debutarà la pròxima nit contra el Marroc. Serà a partir de les 12, al punt de la mitjanit, hora nostra. I una altra de les favorites, Espanya, debutarà dilluns contra Cap Verd, una selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i amb 9 catalans en total. Tot fa pensar que el seleccionador espanyol Luis de la Fuente farà jugar a Lamine uns minuts ja en aquest primer partit.
4: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
1: Són declaracions de Luis de la Fuente ahir a Catalunya Ràdio. El Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país per al primer partit que ha de jugar la selecció de Ghana. Recordeu que Partey està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada al migcampista del Villarreal. El Barça també vol jugar aquesta tarda a les semifinals de la Champions a Colònia. S'enfrontarà a l'Alborg danès a partir de les 6. Carlos Ortega, tècnic del Barça.
5: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
1: La primera semifinal la jugaran abans el Magdeburg i el Fuchs a Berlín. Serà a partir de les 3. També avui l'Atlètic Barceloneta jugarà la final de la Champions masculina de waterpolo contra el Porreco italià. És a partir de les 9 del vespre. L'entrenador de l'Atlètic Barceloneta és Fran Fernández.
6: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
1: L'Atlètic Barceloneta torna a una final de la Champions 12 anys després. Bronze ahir del Sant Andreu en la competició femenina després de guanyar el Mataró per 11-9. Aquesta tarda, a partir de les 4 a Montmeló, el circuit de Barcelona-Catalunya, entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1. Lando Norris va ser ahir el més ràpid. També en motor, notícia de fa pocs minuts, el Mundial Femení de Motociclisme, Paula Ramos ha caigut en la primera de les curses del cap de setmana, la segona és demà, caiguda de Paula Ramos, que sortia amb la pole, primera pole de la jove pilot de 19 anys, que, com diem, en la cursa d'aquest migdia ha tingut aquesta caiguda. El Sabadell juga aquest vespre a partir de les 9 l'anada de la final del Play-off d'ascens a la segona divisió de futbol al camp del Zamora. Aquesta tarda, a partir de les 4, comencen les 24 hores de Le Mans. I acabarem recordant la derrota ahir de l'Igualada en el primer partit de la final de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins a la pista del Liceo, 8-2.
0: En punt 2:15 del migdia, repassem ràpidament el més destacat d'aquesta jornada. El director teatral Lluís Pasqual diu que no es penedeix del que va passar en l'homenatge a Montserrat Caballé i assegura que tornaria a reproduir una suposada entrevista amb la soprano aprofitant la imitació de l'actriu Judit Martín. En declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, Pasqual ha explicat que ell mateix va proposar el llibre apartar-se de la programació commemorativa dels 50 anys de la institució arran d'aquesta polèmica. També que els Estats Units han abatut drons iranians a l'estret d'Hormuz, encara que Trump confia signar l'acord de pau aquest cap de setmana. Les dues parts i els mediadors pakistanesos diuen que el pacte està més a prop que mai, però Washington i Teheran discrepen sobre el seu contingut. Els Estats Units, per cert, també han matat el líder de l'organització criminal veneçolana Tren de Aragua, que es tracta de la banda més poderosa del país. Des d'ara i fins que siguin la una del migdia, al marge de repassar l'actualitat parlamentària de la setmana amb l'espai L'Hemicicle, també us parlarem de la NASA, que aquesta setmana ha presentat la tripulació de la nova missió Artemis 3, formada íntegrament per 4 astronautes, tots homes i tots de perfil militar. I els esports, Albert Benet, què destaca?
1: Que el Barça buscarà avui tancar la classificació per a la final de la CB de bàsquet, ho aconseguirà si guanya la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre. La penya haurà de guanyar demà l'Olímpic de Badalona per no quedar-ne fora i allargar aquesta semifinal després de perdre ahir per 90-76 a la pista d'un València que domina la semifinal per 2-0.
0: I del temps, ambient de ple estiu durant tot el cap de setmana, amb calor intens arreu del país, amb màximes que a la costa poden superar els 30 graus, a l'interior rondaran els 34 i a Ponent i a l'Ebre tocaran els 36. Tot el dia de sol, avui s'intensificarà, i demà també amb màximes que poden arribar als 38 graus.

0: L'Hemicicle. L'actualitat del Parlament a 3Cat Info, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
1: El Parlament ha fet un pas endavant per accelerar l'aplicació de l'eutanàsia. La Cambra Catalana ha portat al Congrés una llei per evitar casos com el de la jove Noelia Castillo, que va trigar 2 anys a rebre l'eutanàsia pels recursos judicials que va presentar el seu pare per intentar aturar la seva mort. La proposta del Parlament, impulsada pel PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP, planteja escurçar els terminis judicials i posar límit als recursos que es poden presentar als tribunals per no allargar el patiment de la persona que ha decidit rebre l'eutanàsia. Avui us explicarem els detalls d'aquesta llei i també entrevistarem el portaveu del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Juan Fernández. Benvinguts a l'Hemicicle. El Congrés ha donat llum verd de seguir tramitant la llei impulsada des del Parlament de Catalunya, que quedarà definitivament aprovada els pròxims mesos. I han votat a favor tots els grups, menys el Partit Popular i Vox. La proposició de llei estableix que els possibles recursos contra un cas d'eutanàsia només es podran presentar davant un únic tribunal, el Superior de Justícia competent territorialment, i aquest haurà de resoldre en un termini màxim de 25 dies. La seva decisió només es podrà recórrer amb un recurs d'empara al Tribunal Constitucional. La proposta l'han defensat al Congrés 3 diputats del Parlament: Sara Jaurrieta, del PSC, Jordi Fàbrega, de Junts, i Juli Fernández, d'Esquerra.
2: La darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
3: Quan el temps és patiment, retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
4: Aquí el que perseguim és, com els deia al començament, que hi hagi certesa.
1: La reducció dels terminis judicials és una demanda de les entitats pel dret a morir dignament, que consideren que judicialitzar l'eutanàsia és allargar el patiment de la persona que s'hi vol acollir de manera cruel. El Partit Popular i Vox són els únics grups que hi han votat en contra. Antonio Román és diputat del PP.
5: ¿Por qué acelerar procedimientos judiciales precisamente cuando está en juego el bien jurídico más importante de todos, la vida humana?
1: Justament el Congrés ha obert la via a accelerar l'aplicació de l'eutanàsia la mateixa setmana de la visita històrica del papa Lleó XIV a la Cambra Baixa, on va fer un discurs en contra de l'avortament i l'eutanàsia.
0: Té la paraula.
6: Juan Fernández, portaveu del Partit Popular al Parlament de Catalunya.
1: Benvingut al programa L'Hemicicle. Aquesta setmana ha vingut molt marcada per la visita del papa. El seu partit se sent còmode amb les proclames que ha fet el pontífex?
6: Sí, perquè al final el papa no ve aquí a fer proclames polítiques, no? El papa ve a anunciar l'Evangeli, ve a una visita per parlar de l'Evangeli i per parlar de la religió cristiana. I nosaltres ens sentim interpel·lats com s'ha de sentir qualsevol persona de Catalunya o del conjunt del nostre país, no? Aquells que governen, aquells que no governen, aquells que són cristians, aquells que no són cristians. Jo crec que el papa ha fet un discurs, ha enviat un missatge molt conciliador. Ens ha donat un missatge en el que jo crec que ens hem de sentir responsables d'acabar o d'abandonar la polarització i d'unir-nos per a aquelles bones causes que són importants a la nostra societat. No? I jo crec que al final el papa no ve a fer política i qualsevol persona que vulgui barrejar el papa en política s'està equivocant.
1: En els seus discursos el pontífex ha criticat qualsevol forma de discriminació per raó d'origen, de llengua, de religió o de situació social. Aquestes proclames són compatibles amb els últims pactes de governs autonòmics que el seu partit i Vox han signat en diferents comunitats?
6: Sí, perquè més enllà del que puguem sentir com a persones, és a dir, jo sóc creient, sóc cristià, però tinc la responsabilitat també de fer propostes, en aquest sentit des de l'oposició, però som un partit de govern i tenim la responsabilitat de fer, de governar i de portar les idees al pragmatisme, no? I jo no crec que s'estigui enviant un missatge en cap cas d'expulsar tothom perquè sigui de fora. Vull dir, això és molt simplista. I jo crec que és el reduccionisme el que ens vol portar a l'esquerra, no? Vull dir, el Partit Popular i Vox són fatxes i són racistes. No, això no és així. Jo no sóc ni fatxa ni racista, no? Jo, qualsevol persona que ve de fora i que ve al nostre país a treballar, a formar la seva família, a adaptar-se a les nostres normes i a viure en convivència, és benvingut. Vull dir, sigui de Senegal, sigui de França o sigui d'Estats Units, no? Ara, aquelles persones que vinguin a delinquir i que vinguin a aprofitar-se del sistema i que vinguin a portar una forma de vida que no és compatible amb la nostra vida occidental, pues no és benvingut al nostre país. I jo crec que això és una qüestió de sentit comú. És una qüestió de sentit comú perquè, al final, el que volem és construir un país de convivència, un país on tothom tingui garantits els serveis públics i on tothom tingui garantit poder viure en pau, no? I això no és incompatible en cap cas amb el que diu el Papa. I això no és incompatible tampoc amb aquells pactes de govern del Partit Popular en Vox a les nostres comunitats autònomes, on tenim la responsabilitat de governar i de portar el pragmatisme a la vida real.
1: El Papa també s'ha pronunciat en contra de l'avortament i en contra de l'eutanàsia justament la mateixa setmana que el Congrés ha aprovat seguir tramitant una proposició de llei del Parlament per accelerar l'aplicació precisament de l'eutanàsia. Tot i la bona acollida que ha tingut el discurs del Papa, sembla que les posicions dels partits no han canviat.
6: És que el Papa també pot dir coses que no li agraden a l'esquerra. Vull dir, l'esquerra ens diu que ens hem de prendre nota d'aquells missatges que envia el Papa sobre temes d'immigració, però després ells critiquen el Papa perquè digui el que pensa i sobretot perquè digui el que d'alguna forma contempla l'Evangeli. Vull dir, el Papa va fer un discurs en el Congrés dels Diputats, jo crec que impecable.
1: Tot i que abans m'ha dit que el Papa no va venir a fer un discurs polític, sí que és cert que els seus discursos han tingut, en certa manera, un alt contingut polític en les seves intervencions. El pontífex ha vingut a renyar els partits per la confrontació política permanent i ha demanat reconciliació i cooperació. És possible aquesta reconciliació, aquesta entesa entre els dos grans partits estatals, el PP i el PSOE?
6: Jo crec que el Papa no està dient res diferent al que diuen totes les persones que ens voten quan venen les eleccions i fins i tot les que no ens voten, no? Les que estan a l'abstenció, no? Ara bé, sí que és veritat que a ningú se li escapa que estem en una situació política d'alta tensió, no? Tenim un govern amb el qual el Partit Popular no es pot posar d'acord. Perquè és impossible posar-te d'acord amb un govern que no vol escoltar-te, que no vol pactar qüestions des de la centralitat política, no? Tenim un govern que és el govern del Partit Socialista de Pedro Sánchez, que està escurat a l'extrema esquerra, que ha triat uns socis que no són recomanables perquè són aquells que volen trencar el país i que a més està envoltat de corrupció i que es nega a convocar unes eleccions generals perquè diu que no hi ha motius per convocar-les.
1: Ara comentava que un dels motius precisament d'aquesta crispació política són aquests suposats casos de corrupció que envolten el PSOE. Precisament la setmana que ve ha de declarar davant del jutge l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. No sé què n'esperen d'aquesta declaració.
6: Bueno, esperem que es faci justícia, no? I que els tribunals de justícia arribin fins al final d'aquesta investigació judicial cap a un president del govern.
1: El Partit Popular acabarà presentant una moció de censura contra Pedro Sánchez?
6: És que no depèn del Partit Popular presentar una moció de censura. Nosaltres podem tenir la iniciativa, però al final, qui és responsable de que Pedro Sánchez segueixi en el govern són els seus socis parlamentaris.
1: I el Partit Popular ha parlat amb aquests grups que poden facilitar aquesta moció de censura, per exemple, amb Junts per Catalunya?
6: Bé, el Junts per Catalunya ja va deixar clar fa uns dies la seva posició. I escolti, nosaltres estem per coses sèries, eh?
1: Però si la situació a l'estat espanyol és tan greu com defineixen amb aquests suposats casos de corrupció que esquitxen Pedro Sánchez, el PP no estaria disposat a parlar amb Carles Puigdemont?
6: És que nosaltres no tenim, en aquest sentit, res a parlar amb Carles Puigdemont i nosaltres cedirem a un xantatge d'aquesta mena, no? I això ho han deixat clar sempre.
1: Però Carles Puigdemont és el president de Junts per Catalunya, és el president del partit.
6: I Alberto Núñez Feijóo és el president del nostre partit i el que fa cada dia és presentar una alternativa a l'alçada del que mereixen els espanyols, no a parlar de les seves apetències personals. Vull dir, aquí hi ha una diferència molt clara.
1: El dia 27 de juny, el Partit Popular de Catalunya farà finalment el seu congrés, l'últim va ser el 2018, un congrés que ha de servir per ratificar el lideratge d'Alejandro Fernández al capdavant de la formació i també per posar al dia l'estratègia política. Vostè és partidari que en aquesta ponència política es veti explícitament qualsevol pacte amb partits independentistes com Junts?
6: Jo crec que la prioritat d'aquesta ponència política ha de ser la presentació d'una alternativa que parli d'allò que importa a la gent, no? Jo no crec que el tema vagi del que farem amb els altres partits. Vull dir, que és un tema a tractar, evidentment, no? Però al final el que necessita Catalunya és una alternativa. Catalunya porta sotmesa una decadència durant molts anys per part del Partit Socialista i per part del nacionalisme, i Catalunya està necessitada d'una alternativa en aquest sentit.
1: I per liderar aquesta alternativa que vol ser el Partit Popular, amb qui estan disposats a pactar després de les pròximes eleccions?
6: És que la nostra vocació és de guanyar les eleccions. Després es parla de pactes i es parla d'acords, no? Però jo crec que tots els partits es presentem a les eleccions per guanyar-les.
1: A banda de definir l'estratègia política, el Congrés del Partit Popular també ha de servir per reelegir, com dèiem abans, Alejandro Fernández com a president del partit i per acabar de definir la nova estructura directiva. Vostè segurament serà també un dels noms protagonistes d'aquest congrés, o almenys per ara sona com el futur número 2, com el futur nou secretari general. No sé si en té ganes, si està disposat, si li ofereixen.
6: Lo important és parlar de les idees i parlar de projecte. Jo crec que no estem en una situació a Catalunya ni al resta del país frívola com perquè estiguem entretinguts parlant de qui serà què ni què serà què. Aquí no es tracta de càrrecs, sobretot perquè els càrrecs de partit el que han de fer és treballar per la ciutadania.
1: Canviem ja totalment de registre, ens endinsem en el terreny més personal i ara li demano si pot contestar amb respostes tan curtes com sigui possible. Té algun racó de Catalunya que li agradi especialment?
6: Badalona, segurament, no? Que és la meva ciutat de naixement i de vida, no? Jo visc a Badalona i per mi Badalona ho té tot. Té mar, té muntanya, té patrimoni i té un bon govern.
1: Què és el que més li agrada de la política i què li agrada menys?
6: De la política, servir a la ciutadania, no? El que menys m'agrada, segurament, la conciliació, que jo crec que és una cosa que no es parla molt, no? Segurament els polítics som els que més reivindiquem la conciliació, però els que menys practiquem la conciliació, cosa que és una assignatura pendent de la política en aquest sentit.
1: Té alguna mania que pugui confessar?
6: En tinc moltes, perquè la veritat és que sóc bastant mediàtic, però segurament l'ordre és una de les meves manies més destacades.
1: Practica algun esport?
6: Natació.
1: Si se n'anés a una illa deserta, quins dos objectes s'enduria?
6: Segurament m'emportaria els meus dos fills, que són dos objectes importants, i la meva dona.
1: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
6: És que Catalunya guanyés en seguretat.
1: Juan Fernández, portaveu del grup del Partit Popular de Catalunya al Parlament, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3Cat Info i fins aviat.
6: Gràcies a vosaltres.
0: Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.
7: En punt, 3:15 del migdia. Cop d'ull a les carreteres i transports del país. Carmina Malagarriga, bon dia.
8: Bon dia, Maria. Doncs ara mateix hi ha tranquil·litat a les vies d'accés. Al circuit de Montmeló assenyalem només paroles que hi ha a la C35 entre Granollers i Parets del Vallès. D'altra banda, hi ha retencions típiques del cap de setmana a la P7 de Mollet, a la Roca del Vallès i també a Maçanet de la Selva, en sentit nord, i a la P7 mateix, a Martorell, en sentit sud. A la C32 a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, cap a Gavà, i a Alella i Cabrera de Mar en sentit nord, en aquesta mateixa C32. A la C60 a Argentona, per enllaçar amb la C32 en sentit sud. A la C35 a Llagostera, cap a l'enllaç amb la C-65 cap als nuclis de la Vall d'Aro. A la C-31 a Vilanova i la Geltrú en sentit sud, a l'N2 a Vilabertran en sentit nord, l'avaria d'un vehicle talla l'accés a l'N-260. A la P2 a Montblanc cap a l'enllaç amb l'N-240, a la 2 a Cornellà de Llobregat cap a les rondes barcelonines. A la C-33 entre Montcada i Reixac i la Llagosta en sentit nord a causa d'un accident. A la C-58 a Montcada i Reixac, en tots dos sentits, a la B-20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, també cap al nus de la Trinitat, la B-10 a Sant Adrià de Besòs. A la Ronda de Dalt, a l'altura d'Horta, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral del Poble Nou a la Barceloneta, en sentit Llobregat. I continuen també aquestes incidències tant a l'R3 com a l'R11 de Rodalies. L'R3, el servei està interromput entre Ripoll i Ribes de Freser, i hi ha servei alternatiu per carretera. D'altra banda, a la línia R11, els trens circulen per via única entre Figueres i Portbou i provoca aturades i retards. Afegim que el robatori de coure entre les estacions del Vendrell i Sant Vicenç de Calders provoca retards importants a la línia R4. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
7: Gràcies, Carmina. Bon dia.
8: Bon dia.
9: El temps.
7: Amb el Néstor Gómez.
10: Temps càlid avui arreu del país, amb unes temperatures que pugen respecte als valors de divendres, i això que ahir vam arribar als 35 graus a Vinebre. Avui s'esperen temperatures que poden superar els 35 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, màximes que es poden enfilar a Lleida o Tortosa cap als 36 graus. I és que la calor ja apunta maneres, especialment a la costa central, on cap als vols abans del migdia ja rondaven la xifra dels 32 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que ens acompanyarà durant tota la jornada amb alguna teranyina de núvols alts de poca importància. Aquesta estabilitat encara continuarà demà, sobretot al matí, amb un matí de diumenge plàcid arreu del país, però en canvi a la tarda tenim novetats. Creixeran nuvolades al sector del Pirineu i s'esperen alguns ruixats i fins i tot alguna petita tempesta, la que pot aparèixer entre el sector del Pallars, la Vall d'Aran, fins al Ripollès. Tot això amb una calor que demà s'accentua. Demà les màximes més altes tocaran la xifra dels 37 graus i no descartem que puntualment s'arribin als 38.
7: 11 minuts i serà en punt la una del migdia. Ja us ho comentàvem al sumari de dos quarts, que aquesta setmana la NASA ha presentat la tripulació de la nova missió Artemis 3, formada per 4 astronautes, tots homes i tots de perfil militar. Malgrat que l'objectiu encara no és trepitjar la Lluna, l'anunci de la NASA materialitza la croada de Donald Trump contra la diversitat. És un reportatge de la Núria Har amb el muntatge musical del Macià Closes.
11: Andre Douglas, Colonel Frank Rubio, Luca Parmitano, Artemis 3 Commander, Randy Bresnan.
12: La nova tripulació d'Artemis està formada per 3 nord-americans i un italià, el primer europeu que participa en un programa lunar, del que no hi ha rastres de cap dona astronauta. Això fa que la nova missió sigui ben diferent de l'anterior, quan fa 2 mesos l'especialista de missió Christina Cook va fer història al convertir-se en la primera dona a orbitar la Lluna.
13: But there's one new thing I know.
12: Això ha provocat indignació entre les dones del sector aeroespacial. Des de l'Associació de Dones Científiques i Patia Mars lamenten la falta de presència femenina. Carlota Keimer, enginyera i astronauta anàloga d'Hipàtia 3.
14: No és el luxe que ens podem permetre de perdre talent, sinó que també és el luxe que ens estem permetent de perdre recerca, de perdre una generació de nenes sense referents. Per tant, excloure les dones de la ciència d'aquesta avantguarda és literalment deixar la salut i el futur de la meitat de la humanitat a les fosques.
12: En el que portem de dècada, des del 2020, aquest és el segon cop que la NASA exclou les dones d'una tripulació espacial i la primera que deixa les astronautes fora de la carrera lunar. Tot plegat també ha provocat sorpresa la fundadora i directora d'Isarsat, l'astronauta anàloga d'Hipàtia 2, Mònica Roca.
15: Jo crec que hi ha hagut una reacció del públic, no? De dir, aquesta imatge de 4 homes no un quadre ja. O sigui, no pot ser que a mi no em representen aquestes 4 persones.
12: La NASA ho ha justificat amb l'argument de la meritocràcia, però les xifres demostren que hi ha dones igual de vàlides.
15: No és cert que ara ja no tinguem prou dones per poder ser escollides, perquè en la bossa d'astronautes hi ha un cert equilibri de gènere.
14: És realment negar el mèrit de moltes astronautes que tenen exactament la mateixa formació, el mateix background i les mateixes capacitats.
12: La tripulació d'Artemis 3 no trepitjarà la Lluna, sinó que assajarà la maniobra per acoplar la nau Orion als mòduls lunars de la pròxima missió.
7: Els boscos de la península Ibèrica consumeixen un 20% més d'aigua que fa ara 30 anys. El càlcul l'ha fet el CREAF a partir de les dades d'11.000 parcel·les forestals durant les últimes 3 dècades. En aquest període, els boscos no han parat de créixer per abandonament rural i falta de gestió i ara tenen més arbres, més arbustos i també moltes més fulles. Com a conseqüència de tot plegat, no només consumeixen més aigua, també, en canvi, filtren un 88% menys als rius i aqüífers. Jordi Baireda és un dels autors de l'estudi.
9: Clar, teníem uns boscos molt menys espessos, molts menys arbres, més petits, més joves. Aleshores, amb el temps, de fet estem parlant de pràcticament 30 anys, que els boscos s'han tornat més espessos, més grans, hi ha més estrat arbustiu, i tot això porta a que hi ha més transpiració i això ens porta a un major consum de l'aigua.
7: Científics xinesos, italians i neozelandesos han trobat un immens cementiri de balenes a 7.000 metres de profunditat a l'oceà Índic. Aquesta espectacular fossa, on es calcula que hi podria haver més de 10 milions de cadàvers de balenes, conté restes de fa més de 3 milions d'anys. La particularitat del descobriment és la grandària de la fossa i, sobretot, la fondària. Està a 100.000 metres de profunditat, mentre que altres cementiris de cetacis coneguts fins ara s'havien trobat a 4.000 metres del fons marí. El catedràtic de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona, Àlex Aguilar, ha explicat a 3Cat Info que els corrents marins i la forma de la fossa han facilitat l'acumulació de cadàvers i precisament en aquest punt.
16: D'entrada no vol dir que tots els animals hagin mort exactament en aquell lloc, ni molt menys. És senzillament un lloc on les corrents els porten. I per una altra banda, també aquesta fossa té forma de V. Tenia aquesta forma que fa que els animals s'acumulin.
7: La zona també allotja diverses espècies de cucs, mol·luscos i estrelles de mar que s'alimenten d'aquests cadàvers i algunes de les quals són encara desconegudes per la ciència.
16: Llavors això dona lloc a que tota una sèrie d'organismes que viuen en aquestes fondàries puguin alimentar-se d'això. Cucs, crustacis, de mol·luscs que viuen alimentant-se precisament d'aquestes restes òssies que són una contribució que ve de la superfície i que en aquests casos és una mica excepcional.
7: La troballa es va fer el 2023 amb un submarí batiscaf que cartografiava la zona i s'ha publicat aquesta setmana a la revista científica Nature. Exaurits també els dorsals de la segona edició de la cursa antiracista que es fa aquesta tarda a Barcelona. Després de l'èxit de l'any passat, Barcelona es torna a volcar novament en una cursa que es farà en aquest cas pels carrers de Montjuïc. L'esdeveniment l'organitza el sindicat Tom Manta i ja fa setmanes que va exaurir els 1.500 dorsals disponibles. Els beneficis que recaptin es destinaran a millorar les condicions del col·lectiu de manters. És una cursa que de 5 quilòmetres comença a les 6 de la tarda a l'avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia, que també és la meta, i entre altres punts doncs, transcorre per la plaça de Sant Jordi, l'avinguda de l'Estadi o el carrer del Foc.
17: Esports.
7: Una cursa antiracista que ens serveix també per donar pas, per donar testimoni als esports amb l'Albert Benet i l'actualitat fins a la 1. Albert, bon dia.
18: Què tal? Bon dia. El Barça buscarà avui tancar la classificació per a la final de la CB de bàsquet. Ho aconseguirà avui mateix si guanya la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre. Kevin Panther, escorta nord-americà del Barça.
19: Òbviament, hi ha hagut molts rumors. Què passava amb l'entrenador? Moltes persones tenien la seva opinió sobre com anaven les coses i la manera com van perdre davant el València l'últim partit de la Lliga regular. Però jo no escolto gaire el soroll que ve de fora. Sé com treballem cada dia i vull continuar amb la mentalitat correcta. Amb una bona mentalitat s'arriba lluny.
20: With the right mentality, you could go far in life.
18: El Tenerife, tot i ser semifinalista de la CB, té una dada negativa a la seva pista amb 5 derrotes seguides. No hi guanya des del 15 d'abril. La penya haurà de guanyar demà a l'Olímpic de Badalona per no quedar fora de la final, després de perdre ahir per 90-76 a la pista d'un València que domina la semifinal per 2-0. Dani Miret, tècnic de la penya, espera comptar amb el suport de l'afició en el partit de demà.
21: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit perquè estem segurs que podem allargar-ho i ara ho hem de demostrar, així que vinguin a l'Olímpic que vinguin amb l'actitud que aquest any ha sigut diferencial des de l'inici, abans que l'àrbitre xiuli l'inici ja està empenyant, perquè això també fa que l'altre equip doncs vegi que és un equip gran.
18: El València va arribar a guanyar de 24 punts en el partit d'ahir.
0: 3CAT Info.
18: Debuta amb golejada d'una de les anfitriones del Mundial de Futbol als Estats Units contra el Paraguai la matinada passada per 4-1. Una de les favorites, el Brasil, debutarà la pròxima nit contra el Marroc. Serà la mitjanit a les 12, hora nostra. Recordem que el Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país per al primer partit que ha de jugar la selecció de Ghana. Partey està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada al migcampista del Villarreal.
0: L'actualitat esportiva a fons.
18: Notícia d'aquest mateix migdia, caiguda de Paola Ramos quan lluitava per ser quarta a la cursa de Misano, el Mundial Femení de Motociclisme, i quan havia sortit des de la pole. La també catalana Ivonne Serpa ha estat quarta al millor resultat de la temporada. Sara Sánchez, que tornava després d'una lesió, ha estat vuitena. La victòria ha estat per a la líder Maria Herrera. Demà al migdia es disputa la segona cursa. I aquesta tarda, a partir de les 4 a Montmeló, entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1, ara pendents dels últims lliures. Al circuit de Barcelona-Catalunya, Oriol Rodríguez, bon dia.

0: és la temperatura que hi ha prevista que s'hi pugui arribar. Lando Norris ara mateix el més ràpid al Prat de McLaren com ahir a la jornada de divendres.
1: El Barça d'en Vol juga aquesta tarda a les semifinals de la Champions a Colònia. S'enfrontarà a l'Alborg danès a partir de les 6. Carlos Ortega, tècnic del Barça.
2: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
1: La primera semifinal, Magdeburg, Fuchs a Berlín a les 3 de la tarda. També avui l'Atlètic Barceloneta jugarà la final de la Champions masculina de waterpolo contra el Porro Recco italià a partir de les 9 del vespre. L'entrenador de l'Atlètic Barceloneta és Fran Fernández.
3: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
1: L'Atlètic Barceloneta torna a una final de la Champions 12 anys després. I el Sabadell juga aquest vespre a partir de les 9 l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol, al camp del Zamora.
4: Trescat Info.

0: Els Estats Units asseguren que han abatut drons iranians a l'estret d'Hormuz, tot i que Donald Trump confia signar l'acord de pau aquest cap de setmana mateix. Tots dos bàndols i els mediadors pakistanesos afirmen que el pacte està més a prop que mai, però Washington i Teheran discrepen sobre el seu contingut. Els Estats Units han matat el líder de l'organització criminal veneçolana Tren de Aragua. L'operació militar contra El Niño Guerrero, al capdavant de la banda més poderosa del país, s'ha fet al sud-est de Venezuela en col·laboració amb el govern de la presidenta interina Delcy Rodríguez. El director teatral Lluís Pasqual no es penedeix del que va passar a l'homenatge a Montserrat Caballé i assegura que tornaria a reproduir una suposada entrevista amb la soprano, aprofitant la imitació que en va fer l'actriu Judit Martín. En declaracions avui al matí, al suplement de Catalunya Ràdio, Pasqual ha explicat que ell mateix, arran d'aquesta polèmica, va ser qui va proposar al Teatre Lliure apartar-se de la programació commemorativa dels 50 anys de la institució. Presó per dos homes acusats d'haver pagat diners a tres adolescents menors de 16 anys a canvi de mantenir-hi relacions sexuals. Els Mossos d'Esquadra els han detingut a Girona. Havien contactat amb aquestes tres noies a través de xarxes socials i estan acusats dels delictes d'agressió sexual, prostitució i explotació sexual. Els Mossos d'Esquadra han engegat al vespre d'aquest divendres un operatiu policial per evitar el tràfic i tinença d'armes de foc després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a Barcelona. La policia ha detingut 13 persones amb 93 antecedents. D'armes no en van trobar cap, però. El comerç local defensa el seu paper a la seguretat dels carrers. La petita i mitjana empresa Pimec reivindica que les botigues i serveis de proximitat que generen vida i activitat als carrers comporten, diuen, una vigilància informal i per això demanen que se'ls consideri també com una infraestructura essencial de país. Poques gràcies fan bogir al Cabro Rock a l'últim concert ahir a la nit abans d'acomiadar-se definitivament a la tardor amb els concerts que farà a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ahir també van actuar els Amics de les Arts, The Tyats i Buhos. I també ho va fer King Africa, per sorpresa. Avui es tanca l'edició més multitudinària del festival.
1: Esports.
2: El Barça juga aquesta tarda contra l'Alborg danès a partir de les 6, la segona semifinal de la Champions d'handbol a Colònia. Les Teresa juga la primera entre el Magdeburg i el Fuchsia de Berlín. El Barça busca avui la classificació per a la final de l'ACB de bàsquet. Amb el 2-0 a favor, juga a la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre. La penya va per sota en les semifinals de l'ACB contra el València per 2-0 després de perdre ahir per

0: 90-76. En el segon partit, el Joventut necessita guanyar demà l'Olímpic de Badalona per mantenir viva la semifinal.
1: Ambient de ple estiu durant tot el cap de setmana amb una calor que serà intensa arreu del país. A la costa, en màximes per damunt dels 30 graus i a l'interior, als 34, a Ponent i a l'Ebre, als 36. Tot això amb sol. Calor més intensa demà, amb valors que poden arribar a tocar els 38 graus.
2: 3CAT Info.
1: Ara passem poc més de 4 minuts de la una del migdia. Us està informant Jaume Brufau. Els Estats Units diuen que avui al matí han abatut diversos drons iranians que tenien com a objectius vaixells comercials a l'estret d'Hormuz, tot i que Donald Trump i l'Iran repeteixen que estan molt a prop d'arribar a un acord. Pendent si aquest acord arriba aquest cap de setmana, però amb els dos bàndols que diuen que és imminent. Encara no queda clar, però, quan se signaria ni els detalls reals del text. I és que les versions de l'Iran i dels Estats Units sobre el contingut del document no coincideixen del tot. Washington, Oriol Serra.
3: Tot i la proximitat de la signatura del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, pronosticada per aquest mateix diumenge a la ciutat suïssa de Ginebra, la situació s'ha d'agafar amb pinces. Això s'hi ha d'afegir que la violència no s'ha aturat. Les darreres hores, els Estats Units asseguren haver abatut diversos drons iranians a prop de l'estret d'Hormuz. En cas que prosperi la signatura de Ginebra, es preveu que el període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord s'allargui fins a 2 mesos. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que l'acord és a prop en nombroses ocasions i després tot ha quedat en paper mullat. Val a dir, però, que aquest cop el preacord arriba corroborat pels negociadors pakistanesos i aquesta vegada també per oficials iranians. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió.
1: Aquesta matinada, els Estats Units han matat el líder de la banda criminal Tren de Aragua amb la col·laboració militar de Venezuela. A la seva xarxa social, Donald Trump ha anunciat la mort del Niño Guerrero. 2 hores després ho ha confirmat el govern veneçolà de Delcy Rodríguez en un comunicat. Per la periodista d'investigació veneçolana Rona Rísquez Sánchez, autora del llibre El tren de Aragua, l'operació va més enllà d'una col·laboració entre Washington i Caracas, com ens ha explicat en declaracions a 3CAT Info.
4: Ya en Venezuela y en general se habla de que pues Venezuela es una especie de protectorado. Entonces yo diría que pues es una acción ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano, obviamente con el aval del gobierno encargado de Venezuela, pero yo creo que eso va más a otro nivel.
1: El Niño Guerrero ha estat abatut a l'estat de Bolívar, al sud-est de Venezuela. Feia 3 anys que estava en parador desconegut i els Estats Units el buscaven com a líder d'una organització designada com a terrorista per Washington. Sota aquesta premissa, l'administració nord-americana ha deportat més de 200 migrants veneçolans en una megapresó d'El Salvador, acusats de pertànyer a la banda. Com us dèiem, hem pogut parlar amb aquesta periodista especialitzada, Rona Rísquez Sánchez, amb una entrevista que li ha fet la Núria Har, que ens fa un resum del més destacat que li ha explicat en aquest muntatge tècnic de Blai Iniesta.
5: El Tren de Aragua.
4: El Tren de Aragua es una pandilla venezolana que nace en una prisión y que nace como una pandilla carcelaria que sí tiene unas características bastante particulares que la hacen no necesariamente más poderosa que un cartel mexicano o que los grupos que tuvo en algún momento Pablo Escobar, pero sí la hacen diferente.
5: El Niño Guerrero.
4: No solamente era el jefe del Tren de Aragua, era obviamente el criminal más buscado de Venezuela, pero además era una persona a la que se le había señalado de tener vínculos con el gobierno, con funcionarios del gobierno de Venezuela. Incluso estaba incluido en la acusación que hay contra Nicolás Maduro en Estados Unidos.
5: Actividades criminales.
4: Trata de mujeres migrantes para explotación sexual, tráfico de migrantes, explotación de oro. También están involucrados en extorsiones. Es decir, no necesariamente era un grupo gigantescamente poderoso, o sea, súper armado, un ejército criminal, pero yo diría que es un buen ejemplo de lo que es el crimen organizado contemporáneo, ¿no? Que es un grupo un poco más líquido, que no se ve, pero que está ahí.
5: Influencia regional más allá de Venezuela.
4: A 8 o 9 países de América Latina y ahora tener cierta presencia en países como España, en Europa. Entonces, es un grupo que, si bien no tiene el poder del cartel Jalisco, del cartel de Sinaloa, sí tiene, ha tenido esa capacidad de lograr colocar a sus miembros en distintos países y establecer operaciones en estos. estos países.
5: El futur del tren de Aragua sense el Niño Guerrero.
4: Esto sí puede significar un golpe bastante importante, donde el liderazgo del Niño Guerrero era muy, muy personalista. Allá, desde hace un tiempo, había facciones operando, se habían apartado del tren de Aragua, pero seguían operando bajo otras identidades. Pero definitivamente esto puede ser un golpe bastante importante para lo que es la estructura del tren de Aragua.
1: Poc més de 5 minuts i serà un quart de dues.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El director de teatre Lluís Pasqual assegura que no es penedeix de res del que va passar en l'homenatge a Montserrat Caballé i que ho tornaria a fer igual. A la primera entrevista que ha concedit després de l'esclat de la polèmica, al suplement de Catalunya Ràdio avui al matí, Pasqual ha explicat que les paraules de Caballé en què la soprano manifestava que li agradaria que fos ell qui s'encarregués d'un possible homenatge eren reals i que es van gravar molts anys abans en una entrevista feta per una periodista de Ràdio Reus, però ha afegit que aquella entrevista no era radiable i que per això la van reproduir amb la veu de Judit Martín.
6: Vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Caballé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res. I naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, Caballé, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
1: I quan Roger Escapa li ha preguntat sobre si es penedeix del que va passar i si ho tornaria a fer...
6: Sí, oi tant, jo no vaig fer res il·legal.
7: No et penedeixes de res?
6: No. No.
1: La polèmica va esclatar ara fa unes setmanes, després que la humorista Judit Martín va explicar que es va fer servir la seva veu sense que ella ho sabés en aquest homenatge a Montserrat Caballé. Pasqual ha explicat que no ha parlat amb ella.
6: No, entre altres coses, perquè jo vaig conèixer molt, molt jove el poeta Espriu, el Salvador Espriu. I el Salvador Espriu, quan es parlava de coses d'aquest tipus, deia: això són xafarderies. I així acabava el tema. I jo penso que això són xafarderies i així s'ha acabat el tema.
1: Després de tota aquesta polèmica, el Teatre Lliure va anunciar ahir que retirava una obra dirigida per Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari. De fet, el director ha confirmat que s'ha fet de mutu acord amb la direcció del teatre i que considera que no és casualitat que aquesta polèmica hagi coincidit amb la celebració d'aquest aniversari.
2: 3CAT Info.
1: Presó per dos homes de 35 i 44 anys acusats d'haver pagat diners a tres adolescents menors de 16 anys a canvi de mantenir relacions sexuals. Els fets van passar a Girona entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. La investigació dels Mossos va permetre detenir un primer sospitós el dia 28 de maig i una segona persona el dia 10 de juny. Tots dos estan acusats dels delictes d'agressió sexual a menor de 16 anys i un altre delicte de prostitució i explotació sexual. Els arrestats, que no es coneixien entre ells, contactaven amb les tres menors a través de xarxes socials. Després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a Barcelona, els Mossos han engegat un dispositiu per mirar d'identificar i localitzar armes de foc. Els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que es va posar en marxa ahir al vespre per evitar el tràfic i tinença d'aquest tipus d'armes, però d'armes no en van trobar cap. És una informació que ha elaborat l'Oriol Pujador.
8: El dispositiu passa per la presència de més agents, tant uniformats com de país al carrer, en zones sensibles, com és el cas de la xarxa de transports públics o zones de la ciutat on hi ha hagut incidents amb armes de foc. Rafa Tello és intendent en cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana a Barcelona.
9: Donant-se a veure, ocupar l'espai públic, augmentar la visibilitat, al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals ara amb arma de foc que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
8: Durant l'operació d'ahir divendres, però, no es va localitzar cap arma de foc. Els 13 detinguts van ser arrestats per robatoris o furts, que els agents van presenciar, així com per ordres de detenció o d'estrangeria que tenien pendents. També es van intervenir 5 armes blanques. En total, els Mossos van identificar 254 persones que acumulaven més de 700 antecedents.
1: El comerç local i de proximitat reivindica el seu paper en la millora de la seguretat als carrers. La petita i mitjana empresa assegura que la presència de botigues i d'activitat quotidiana genera com una vigilància informal i invisible que contribueix a assegurar a prevenir conductes incíviques i ajuda a reduir la delinqüència. Marta Sánchez.
10: Catalunya ha perdut prop d'11.000 comerços en 10 anys. No hi ha una única causa, però reivindicant el seu paper en la millora de la seguretat al carrer, la petita i mitjana empresa reclama que es considerin tant el comerç com els serveis de proximitat com una infraestructura essencial. El vicepresident de la PIMEC, Antoni Torres, ho explica a 3CAT Info.
11: Tot aquest àmbit de proximitat es considera com una infraestructura essencial. I això vol dir que, igual que hi ha una política industrial, hi ha d'haver una política de comerç, hi ha d'haver una política de defensa, o de carreteres, o de trens. És que això ho tenim molt clar. Doncs com aquesta també és una infraestructura bàsica, essencial, de suportar el nostre model de societat, necessitem que sigui considerada com a tal.
10: L'any 1982, el politòleg nord-americà James Wilson i el criminòleg George Kelling van introduir la teoria dels vidres trencats. Defensa que el deteriorament visible de l'espai pot afavorir més incivisme i delinqüència. Se la fa seva el vicepresident de la PIMEC, que explica com la desaparició dels establiments de barri no només suposa una pèrdua de l'activitat econòmica, sinó que va molt més enllà.
11: Tots aquests carrers que tenen més vida es degraden molt menys ràpid que els carrers que no tenen vida. Un entorn degradat és un entorn que afavoreix la delinqüència, perquè afavoreix que no passi gent, perquè no ens agrada anar per entorns degradats. A l'abandonar el carrer puja l'ocupació d'aquest carrer per determinats grups de delinqüents.
10: És una idea que connecta amb una teoria clàssica de l'urbanisme formulada l'any 1961 per Jane Jacobs a la seva obra The Death and Life of Great American Cities. Jacobs va encunyar el concepte dels ulls al carrer, que explica que els espais urbans són més segurs quan hi ha vida quotidiana, comerç i activitat constant, ja que generen una vigilància natural més enllà de la presència policial. Les seves idees han influït generacions d'urbanistes i arquitectes. Itziar González, en declaracions a aquesta emissora, explica que des de l'urbanisme comercial es defineixen les plantes baixes dels edificis, allà on sol haver-hi els comerços, com a sòcols d'or, i n'explica els motius.
12: Per què diem que és un sòcol d'or? Perquè ens garanteix que si hi ha una activitat econòmica i comercial bona i agradable i de proximitat, ens garanteix que es millora molt l'espai públic que afronta. És a dir, veiem que hi ha una influència de la qualitat del comerç en la qualitat del carrer, i al revés.
10: Però no tots els comerços tenen el mateix efecte sobre la ciutat, d'aquí la importància d'aplicar els diferents plans d'usos comercials que regulen quin tipus de negocis es poden obrir en cada zona i que busquen equilibrar activitat econòmica, convivència i espai públic.
11: Acaba produint una cosa que se'n diu desertització comercial. Quan tu tens un carrer ple de botigues de A, no hi ha espai perquè hi hagi botigues de B.
12: Sota l'aparença d'una activitat de comercial, no ho són. I, per tant, hem de poder demostrar que si una activitat és il·legal o irregular, genera al voltant una degradació de les activitats veïnals i segurament un futur punt de conflicte urbà.
10: Aquest debat arriba en un context marcat per la preocupació ciutadana per la seguretat. Les darreres setmanes hi ha hagut diversos tirotejos, l'últim aquest mateix dimecres al carrer Balmes de Barcelona, que han generat molta alarma. Tot i això, les dades oficials no indiquen un increment dels crims a Catalunya. L'any passat es van registrar 54 homicidis, la mateixa xifra que fa 10 anys.
2: 3CAT Info.
1: Ara passen 2 minuts d'un quart de dues del migdia. És l'hora pel trànsit i el temps. Àrea de servei, equip viari primer. Bon dia, Carmina Malagarriga.
13: Bon dia, Jaume. Ara mateix les retencions es trobem a la P7 Gelida, en sentit sud, a la C32 a Viladecans, en tots dos sentits, també a la C32 a Montgat i a Cabrera de Mar, en sentit nord, la C60 a Argentona, per enllaçar justament en aquest punt de la C32, a la C35 a Llagostera, cap a l'enllaç amb la C65 per anar cap a la costa, cap a la Vall d'Aro, a l'A2 a Cornellà de Llobregat, cap a les rondes barcelonines, i el que ja està realment molt embolicat és això, l'entorn de Barcelona, per començar la C33 entre Montcada i Reixac i la Llagosta en sentit nord per un accident, però també a la C58 a Montcada i Reixac en tots dos sentits. Hi ha hagut un accident a la C58 en sentit nord. També a la B20 de Badalona fins al nus de la Trinitat, a la B10 a Sant Adrià de Besòs, també cap al nus de la Trinitat, i finalment també a la ronda litoral del Poblenou, a la Barceloneta, en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bon dia.
13: Bon dia.
2: El temps.
1: Néstor Gómez.
14: Temps càlid avui arreu del país amb unes temperatures que pugen respecte als valors de divendres, i això que ahir vam arribar als 35 graus a Vinebre. Avui s'esperen temperatures que poden superar els 35 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, màximes que es poden enfilar a Lleida o Tortosa cap als 36 graus. I és que la calor ja apunta maneres, especialment a la costa central, on cap als vols abans del migdia ja rondaven la xifra dels 32 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que ens acompanyarà durant tota la jornada, amb alguna teranyina de núvols alts de poca importància. Aquesta estabilitat encara continuarà demà, sobretot al matí, amb un matí de diumenge plàcid arreu del país, però en canvi a la tarda tenim novetats. Creixeran nuvolades al sector del Pirineu i s'esperen alguns ruixats i fins i tot alguna petita tempesta, la que pot aparèixer entre el sector del Pallars, la Vall d'Aran, fins al Ripollès. Tot això amb una calor que demà s'accentua. Demà les màximes més altes tocaran la xifra dels 37 graus i no descartem que puntualment s'arribin als 38.
15: Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a Diari de Girona. Informa't sense límits, descobreix newsletters exclusives, nous passatemps, una app renovada i els avantatges del club. Sortejos, descomptes i experiències úniques. Subscriu-te a Diari de Girona. De Girona, de valent.
16: La Sagrada Família torna a atraure totes les mirades.
17: Gaudí va deixar com unes regles de joc molt clares i tot va encaixant com si fos un puzzle.
16: Un viatge al present i al futur d'una icona mundial.
18: A la façana de la Glòria estem parlant de 100.000 peces de pedra.
16: De la mà dels que hi treballen.
19: Soc part d'una cosa immensa.
16: I que ha entrat per primer cop a la Torre de Jesucrist. A tocar del cel, 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
1: A la República Democràtica del Congo s'eleven a 689 els casos confirmats d'Ebola des que s'hi va declarar oficialment el brot, ara fa un mes, i que també s'ha fet notar a Uganda, el país veí. Les autoritats congoleses certifiquen 139 defuncions a causa d'aquesta malaltia, fet que situa la taxa de mortalitat en un 20%. Aquesta variant de l'Ebola és especialment letal, amb percentatges que, segons els investigadors, podrien oscil·lar entre el 30% i el 50%. De moment no hi ha cap vacuna ni tractament per fer-hi front. L'Organització Mundial de la Salut considera que el risc d'extensió del brot d'Ebola congolès a altres zones de l'Àfrica subsahariana és el brot també important, amb alt el risc, però a escala global, baix. L'Ebola és un virus que es transmet per contacte directe amb fluids corporals de persones i animals contagiats. Els símptomes de la malaltia són vòmits, diarrea i hemorràgies internes. La startup nord-americana d'intel·ligència artificial Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per tots els usuaris només 3 dies després del seu llançament comercial. Ho ha fet després que el govern dels Estats Units ordenés a la companyia que suspengués l'accés a aquests models als ciutadans estrangers, al·legant motius de seguretat nacional. Davant de la impossibilitat de filtrar els usuaris, segons la seva nacionalitat, Anthropic ha optat per desactivar de manera generalitzada els models Fable 5 i Mythos 5 per tots els clients. Ja fa mesos que s'arrossega una disputa entre Anthropic i el Pentàgon per diferents profunds també sobre l'ús militar i la vigilància domèstica de la intel·ligència artificial. En una entrevista aquest matí a 3CAT Info, l'especialista en intel·ligència artificial i CEO de Mortensen, Josep Maria Ganyet, ha exposat per què es produeixen aquests conflictes entre el govern de Trump i Anthropic.
20: S'ha de posar en valor el fet de que Anthropic hagi plantat cara, inclús a risc de perdre projectes, clients i posició al mercat. Aquestes tecnologies donen un gran poder i qui les controla, i per això el govern dels Estats Units ha decidit prohibir l'accés a gent que no siguin nord-americans a aquests models tan avançats, qui els controla té un gran avantatge competitiu sobre la resta.
1: Segons Ganyet, és necessari regular els usos de la intel·ligència artificial.
20: Hi ha d'haver salvaguardes, hi ha d'haver regulació. Aquí hi ha una falsa dicotomia que presenten els Estats Units com a grans innovadors i a la vella Europa com a reguladors, i no és veritat. Els Estats Units regulen, que és la demostració que la tenim ara en aquesta prohibició del govern dels Estats Units. Per tant, regulen molt i no obstant innoven. Per tant, regular no és l'antítesi d'innovar. És més, perquè hi hagi innovació i cal regulació.
1: La Casa Blanca va arribar a boicotejar la comercialització dels productes d'Anthropic i ha derivat els seus contractes en matèria d'intel·ligència artificial amb finalitats militars i d'espionatge amb l'empresa OpenAI. 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Així directament ho van preguntar ahir a la nit als Oques Grasses, desfermant l'eufòria al Cabro Rock a l'últim concert abans del comiat definitiu que els osonencs faran amb els concerts programats a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ahir van tancar la primera jornada del Cabro Rock amb una actuació que va fer embogir les 30.000 persones que van assistir al recinte de la zona esportiva de Vic. El concert d'Oques Grasses va ser l'últim abans de les quatre actuacions de comiat que faran a l'octubre a l'Estadi Olímpic. Una primera jornada que va comptar també amb actuacions dels Amics de les Arts, de Tallets, Buos i la sorpresa de l'argentí King Africa. Una edició del Cabro Rock la més multitudinària del festival, que plega més d'una vintena d'artistes dels països catalans. Avui actuen Su, l'Axambusto, la Gossa Sorda o la Fúmiga, amb concerts comencen a les 5 de la tarda. 5 minuts i mig i seran 2:15. Esports. Albert Benet, bon dia.
1: Bon dia, i el que farem d'entrada és anar fins al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Estem pendents dels últims lliures abans de la cursa del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1, que serà demà, i abans dels oficials d'aquesta tarda, que començaran a les 4. A Montmeló, el circuit de Barcelona-Catalunya, i tenim l'Oriol Rodríguez. Oriol, bon dia. Oriol, des de Montmeló, des del circuit de Barcelona-Catalunya.
2: Bon dia, què tal, Albert? Hi ha 5 minuts perquè s'acabi aquesta sessió Hola, bon dia des del circuit de Barcelona-Catalunya, on queden 5 minuts perquè s'acabi aquesta sessió d'entrenaments lliures i on trobem el Mercedes de Russell a la primera posició, encara sense superar el registre de Lando Norris a la jornada d'ahir divendres, amb aquests 50 graus que hi ha a la pista. Fa moltíssima calor avui aquí al circuit català, amb les graderies molt plenes, amb milers d'aficionats que han vingut per veure com de moment Russell és al primer lloc, amb Piastri, el pilot de McLaren, a la segona posició. Hi ha un parell de dècimes entre Mercedes i McLaren. Ahir la diferència va ser de només 9 mil·lèsimes, per tant, bé, aquesta incògnita de saber què passarà a partir de les 4 de la tarda amb la lluita per la pole position. Totes les pols d'aquest 2026 de moment han estat per Mercedes, 4 per Kimi Antonelli, el líder del Mundial, que ara el veiem rodar a la setena posició, i un parell per Russell, que, com dic, té el millor registre. Continua evidenciant els grans problemes que té l'Aston Martin de l'Asturià, Fernando Alonso, que es podria acomiadar d'aquí al circuit de la Fórmula 1, un Alonso que està rodant a pràcticament 4 segons del temps de Russell. Així doncs, 4 minuts perquè s'acabi aquesta tercera sessió d'entrenaments lliures aquí al traçat català, de moment, amb George Russell, pilot de Mercedes, amb el millor registre.
1: I també amb motor us expliquem la caiguda de Paola Ramos quan lluitava per ser quarta a la cursa de Misano del Mundial Femení de Motociclisme i quan havia sortit des de la pole. La també catalana Ivonne Zerpa ha estat quarta, el millor resultat de la temporada. Sara Sánchez, que tornava després d'una lesió, ha estat vuitena. La victòria ha estat per a la líder Maria Herrera. Demà al migdia es disputa la segona cursa.
3: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça d'handbol juga aquesta tarda a les semifinals de la Champions a Colònia. S'enfrontarà a l'Aalborg danès a partir de les 6. I ara sentireu, en aquestes hores prèvies, Carlos Ortega, el tècnic del Barça.
4: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet, amb el nivell de joc que hem tingut, i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma, que crec que estem, no?
1: La primera semifinal la jugaran abans el Magdeburg i el Fuchsia Berlín a les 3 de la tarda. També avui l'Atlètic Barceloneta jugarà la final de la Champions masculina de waterpolo contra el Prorreco italià a partir de les 9 del vespre. L'entrenador de l'Atlètic Barceloneta és Fran Fernández.
5: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
1: Així afronta l'Atlètic Barceloneta, o com a mínim el seu entrenador Fran Fernández, aquest retorn de l'equip mariner a una final de la Champions 12 anys després. El Barça buscarà avui tancar la classificació per a la final de la CB de bàsquet. Ho aconseguirà avui mateix si guanya la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre. Kevin Panther, escorta nord-americà del Barça.
6: The main goal is to win the next game. L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
1: El Tenerife, tot i haver-se plantat a les semifinals de la CB, té una dada negativa a la seva pista, amb 5 derrotes seguides. No hi guanya des del 15 d'abril. La penya haurà de guanyar demà l'Olímpic de Badalona per no quedar fora de la final, després de perdre ahir 90-76 a la pista d'un València que domina la semifinal per 2-0. Dani Miret, tècnic de la penya, fa una crida a l'afició per aquest partit de demà.
7: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit, perquè estem segurs que podem allargar-ho i ara ho hem de demostrar. Així que vinguin a l'Olímpic, que vinguin amb l'actitud que aquest any ha sigut diferencial des de l'inici, abans que l'àrbitre xiuli l'inici ja està empenyant, perquè això també fa que l'altre equip doncs vegi que és un equip gran.
1: El València va arribar a guanyar de 24 punts en el partit d'ahir. I també us expliquem en futbol que el Sabadell juga aquest vespre a partir de les 9 l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol al camp del Zamora. I també recordem el debut amb victòria dels Estats Units al Mundial contra el Paraguai 4-1.

0: Prescat Info.
1: Molt bon dia, són 2:45. A aquesta hora destaquem que els Estats Units han abatut drons iranians a l'estret d'Hormuz, tot i que Donald Trump confia signar l'acord de pau aquest cap de setmana mateix. Totes dues parts, els mediadors, pakistanesos, diuen que el pacte està més a prop que mai, però Washington i Teheran discrepen sobre el seu contingut final. Uns Estats Units que han matat el líder de l'organització criminal veneçolana Tren de Aragua. L'operació militar contra el Niño Guerrero, al capdavant de la banda més poderosa del país, s'ha fet al sud-est de Veneçuela en col·laboració amb el govern de la presidenta interina Delcy Rodríguez. El director teatral Lluís Pasqual no es penedeix del que va passar a l'homenatge a Montserrat Caballé i assegura que tornaria a reproduir una suposada entrevista amb la soprano aprofitant la imitació de l'actriu Judit Martín. En declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, Pasqual ha explicat que ell mateix va proposar al Teatre Lliure apartar-se de la programació commemorativa dels 50 anys de la institució arran d'aquesta polèmica. Des d'ara fins a arribar a les dues també us explicarem que la Generalitat està estudiant el pagament d'un complement d'entre 90 i 200 euros als funcionaris que deixin de fer teletreball i facin jornada laboral de 35 hores. Actualment tenen dret a treballar a distància durant 2 dies. De moment els representants sindicals es mostren reticents davant d'aquesta mesura. I científics xinesos, italians i neozelandesos han trobat un immens cementiri de balenes a 7.000 metres de profunditat a l'oceà Índic. Una fossa espectacular on es calcula que hi pugui caber gairebé 10 milions de cadàvers de balenes, amb restes algunes de fa més de 3 milions d'anys. Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia.
1: Esports, Albert.
2: El Barça d'handbol juga aquesta tarda contra l'Aalborg danès a partir de les 6, la segona semifinal de la Champions a Colònia. A les 3 es jugarà la primera. El Magdeburg s'enfronta al Fuchsia de Berlín. I el Barça de bàsquet busca avui la classificació per a la final de la CB. Amb el 2-0 a favor, juga a la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre.
1: Cap de setmana amb ambient de ple estiu. Calor intensa arreu del país. Avui amb temperatures per damunt dels 30 graus fins als 34 a Ponent i a l'Ebre als 76. Amb molt de sol. I demà als 38 en alguns punts. Els Estats Units afirmen que avui al matí han abatut diversos drons iranians que tenien com a objectiu vaixells comercials a l'estret d'Hormuz, tot i que Donald Trump i l'Iran han repetit que estan molt a prop d'arribar a un acord. Molt pendent si aquest cap de setmana finalment es materialitza l'entesa entre Washington i Teheran, que tots dos diuen, una altra vegada, que és imminent. Tot i això, encara no queda clar quan s'assignarà el document ni els detalls reals del text. I és que les versions de l'Iran i dels Estats Units, Washington, Oriol Serra, sobre el contingut són diferents.
3: Tot i la proximitat de la signatura del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, pronosticada per aquest mateix diumenge a la ciutat suïssa de Ginebra, la situació s'ha d'agafar amb pinces. Això s'hi ha d'afegir que la violència no s'ha aturat. Les darreres hores, els Estats Units asseguren haver abatut diversos drons iranians a prop de l'estret d'Hormuz. En cas que prosperi la signatura de Ginebra, es preveu que el període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord s'allargui fins a 2 mesos. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que l'acord és a prop en nombroses ocasions i després tot ha quedat en paper mullat. Val a dir, però, que aquest cop el preacord arriba corroborat pels negociadors pakistanesos i aquesta vegada també per oficials iranians. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió.
1: Aquesta matinada els Estats Units han matat el líder de la banda criminal Tren de Aragua amb la col·laboració militar de Veneçuela. A la seva xarxa social, Donald Trump ha anunciat la mort del Niño Guerrero. 2 hores després ho confirmava el govern de Veneçuela de Delcy Rodríguez en un comunicat. Segons la periodista d'investigació veneçolana Rona Risquez Sánchez, autora del llibre precisament El tren de Aragua, L'operació va més enllà d'una col·laboració entre Washington i Caracas. Ens ho ha explicat en una entrevista aquest matí a 3CAT Info.
0: Ya en Venezuela y en general se habla de que pues Venezuela es una especie de protectorado. Entonces yo diría que pues es una acción ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano, obviamente con el aval del gobierno encargado de Venezuela, pero yo creo que eso va más a otro nivel.
1: El Niño Guerrero ha estat abatut a l'estat de Bolívar, al sud-est de Venezuela. Feia 3 anys que estava en parador desconegut i els Estats Units el buscaven com a líder d'una organització designada com a terrorista per Washington. Sota aquesta premissa, l'administració Trump ha deportat més de 200 migrants veneçolans en una mega presó d'El Salvador, acusats tots de pertànyer a aquesta banda. El director de teatre, Lluís Pasqual, assegura que no es penedeix de res del que va passar l'homenatge a Montserrat Caballé i que ho tornaria a fer de la mateixa manera. Ho ha dit a la primera entrevista que ha concedit després de l'esclat de la polèmica i l'ha concedit al Suplement de Catalunya Ràdio, on Pasqual ha explicat que les paraules de Caballé en què la soprano manifestava que li agradaria que fos ell qui s'encarregués d'un possible homenatge eren reals i que les van gravar anys abans en una entrevista que va fer una periodista de Ràdio Reus, però que era una entrevista que era irradiable perquè no se sentia bé i que per això la van reproduir amb la veu de l'actriu Judit Martín.
4: Vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Caballé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res, i naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família Caballé, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
1: I quan Roger Escapa li ha preguntat sobre si es penedeix del que va passar i si ho tornaria a fer...
4: Sí, oi tant, jo no vaig fer res il·legal.
5: No et penedeixes de res?
4: No. No.
1: Lluís Pasqual assegura que la família de Caballé i Eliseu n'estaven al cas, com explicava, i a més que la polèmica va esclatar després que l'humorista Judit Martín expliqués que es va fer servir la seva veu sense que ella ho sabés en aquest homenatge. Pasqual explica que no hi ha parlat.
4: No, entre altres coses, perquè jo vaig conèixer molt, molt jove el poeta Espriu, el Salvador Espriu, i el Salvador Espriu, quan es parlava de coses d'aquest tipus, deia: això són xafarderies. I així acabava el tema. I jo penso que això són xafarderies, i així s'ha acabat el tema.
1: Després de tota aquesta polèmica, ahir el Teatre Lliure va anunciar que retirava una obra dirigida per Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari. El director ha confirmat que s'ha fet de mutu acord amb la direcció del teatre i considera que no és casualitat que aquesta polèmica hagi coincidit amb la celebració d'aquest aniversari. Un regidor de Junts a l'Ajuntament de Salt ha abandonat el govern després d'haver assistit a un acte d'Aliança Catalana. L'Ajuntament ha fet un comunicat on s'explica que després de veure les imatges de Jordi Subils en un acte del partit de Silvio Oriols, li van demanar que dimitís. L'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, sosté al mateix escrit que al seu govern no hi ha lloc per l'extrema dreta i que qui estigui o flirtegi amb formacions d'aquesta orientació no poden estar al govern de la localitat. L'alcaldessa és d'Esquerra Republicana i governa amb un acord amb Junts per Catalunya, la militància d'un partit a Barcelona que decidirà el cap de setmana vinent qui serà l'alcaldable de Junts a la ciutat. Els 4 aspirants donen avui el tret de sortida a aquesta campanya en unes primàries, Jordi Corbalán, que van més enllà de Barcelona.
6: Primàries inèdites a l'espai postconvergent que posen de manifest les diferents sensibilitats que conviuen al partit de Carles Puigdemont. Sentim en declaracions a aquesta emissora l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament, Glòria Freixa.
7: Jo porto treballant en exclusiva per la ciutat de Barcelona i pels barcelonins des de fa 15 anys. No he tingut cap altre somni i estic molt i molt content de que en Xavier Trias, que va ser un gran batlle de Barcelona, doncs em doni aquest suport personal i polític.
8: I evidentment tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona. He estat jo que he pres la decisió, li vaig compartir a la Míriam Nogueras, ara jo li he dit al partit: vull fer política municipal.
9: Es publica, el president Puigdemont va oferir fa 8 anys, llavors les meves circumstàncies personals no m'ho van permetre, tinc l'espineta clavada i em comprometo a dedicar-me els 9 propers anys de la meva vida amb intensitat a ser el defensor de Barcelona.
10: Soc la menys coneguda, probablement. Jo no em sento gens paracaigudista. Conec molt bé Barcelona i sempre, sempre he volgut estar en aquest projecte. De fet, en el seu moment, Trias em truca perquè tanqui la llista a Barcelona.
6: Tots quatre, que militen a l'agrupació de Sarrià a Sant Gervasi, asseguren que l'endemà de les primàries s'hauran d'entendre.
7: En cap moment em plantejo que sigui ni favorit ni guanyador. Aquesta cursa està per fer. Sí o sí haurem de treballar junts. Amb una mateixa llista, sense anar a la llista, això, tot això ja es veurà, perquè tot això és molt prematur.
8: Voldria ser la candidata que el dia 22 aconsegueixi fer una llista unitària, i jo el que aspiro és a convèncer la militància per ser qui lideri l'equip, però no és un projecte personalista, és un projecte que el vull fer amb tots ells.
9: Portes obertes per descomptat. Tant de bo poguéssim posar els quatre candidats amb una mena de termomix, perquè aprofitaríem valors de cada un de nosaltres. Em presento per ser el cap de llista. Quan surti escollit cap de llista hauré de parlar amb el partit i haurem de fer la candidatura, però tant de bo benvinguts siguin tots.
10: Jo sóc molt del Barça i sóc molt de Masia. Llavors, la candidatura, més que moltes estrelles, hi ha d'haver-hi molta gent que estimi i conegui el seu terreny de joc.
6: La cursa de Barcelona, inevitablement, però, mesurarà les forces internes i la sintonia amb la direcció del partit, que hauria preferit un candidat de consens, sense primàries.
7: És evident que aquí no hi ha cap pols contra ningú. Jo crec que en aquests moments el que hauríem de fer és centrar-nos en Barcelona, que crec que és... almenys és el que faig jo, segur.
8: Jo no sóc la candidata de ningú, jo sóc o vull ser la candidata de tothom. M'agradaria, doncs, poder liderar jo aquest equip, si és possible, i els militants, que seran els que decidiran per Barcelona, ningú altre, si els militants ho decideixen així.
9: No enfoquem aquestes primàries en clau de guerres internes, de famílies, de partit o de plebiscit de ningú. Anem a triar el candidat que ens permeti guanyar l'alcaldia de Barcelona. Junts és un partit puigdemontista.
10: Jo crec que aquesta candidatura hauria d'estar feta de tots aquests sensibilitats de dins de Junts per Catalunya, que crec que ja hi són ara mateix, treballant a Barcelona.
6: Uns 1.200 militants de Barcelona estan cridats a votar de manera telemàtica el cap de setmana que ve.
1: La Generalitat es planteja pagar un complement als funcionaris que deixin de fer teletreball. Funció Pública ha posat aquesta mesura damunt la taula al grup de treball per aplicar la jornada de 35 hores. El sindicat IAC-CATAC ho rebutja i Comissions Obreres i la UGT demanen que aquest plus s'apliqui a tothom, també als que ara fan tota la jornada de forma presencial. Els funcionaris de la Generalitat tenen dret a 2 dies de teletreball i fan una jornada de 37 hores i mitja. Els sindicats volen saber quins col·lectius quedarien fora del plus salarial i es compensi d'alguna manera aquells qui no estan fent teletreball perquè el seu tipus de feina no ho permet. Manolo Fages és el responsable de Funció Pública de Comissions Obreres.
11: Queremos ver cómo se concrete, queremos ver cómo se concrete en eso. ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará porque no pueden teletrabajar y entonces qué medida compensatoria habrá? Y tercero, ¿qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
1: Des de la UGT, Yolanda Adroé demana que deixar de teletreballar sigui voluntari i irreversible.
12: La veiem amb uns ulls mentre es respecti que sigui una mesura voluntària, és a dir, que és la persona treballadora que decideixi renunciar al teletreball o no. També entenem que aquesta mesura ha de ser reversible, és a dir, si la persona treballadora pren una decisió ara de continuar amb la modalitat del teletreball i decideix d'aquí un temps que ha de canviar, doncs que també pugui adherir-se i cobrar aquest complement.
1: La negociació entre administració i sindicats és molt incipient i no s'han concretat xifres, però la primera proposta que es feia, el complement per deixar de teletreballar, oscil·lava entre els 90 i els 200 euros. I s'han exhaurit tots els dorsals per la segona edició de la cursa antiracista que es fa avui a la tarda a Barcelona. Després de l'èxit de l'any passat, Barcelona es vol que una altra vegada amb una cursa que es farà pels carrers de Montjuïc, un esdeveniment que organitza Top Manta. Ja fa setmanes que el sindicat va exaurir els 1.500 dorsals disponibles per la cursa. Els beneficis que es recaptin es destinaran a millorar les condicions del col·lectiu de manters. Per aquesta segona edició s'ha confeccionat una samarreta que porta el lema Agua Running Club, fent referència al terme aigua que criden els manters per avisar que ve la policia. La cursa és de 5 quilòmetres. Comença a les 6 de la tarda a l'avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia, que també és la meta de la prova. Entre els punts per on transcorre destaca la plaça de Sant Jordi, l'avinguda de l'Estadi, el carrer del Foc o el carrer dels Jocs del 92.
13: 3CAT Info.
1: Són 2:15. Connexió amb l'equip viari. Així comencem nova àrea de servei, amb el trànsit. Carmina Malagarriga, bon dia.
14: Bon dia, Jaume. A la P7 hi ha retencions a Gelida, en sentit sud, i també a Barberà del Vallès, en el mateix sentit, Tarragona. També a la C32 a Viladecans, en sentit sud, cap a Gavà, i també a Montgat i a Cabrera de Mar, en sentit nord. A la C60 a Argentona, per enllaçar justament amb la C32. A la 2 a Cornellà... Perdó.
1: Endavant, Carmina.
14: A la 2, a Cornellà del Llobregat, ara sí, cap a les rondes barcelonines. A la C33, entre Montcada i Reixac i la Llagosta, en sentit nord, a causa d'un accident. A la C58, a Montcada i Reixac, en tots dos sentits, a causa d'un accident en sentit nord que talla un carril. A la B20, a Badalona, des de Badalona fins al Nus de la Trinitat. A la B10, a Sant Adrià de Besòs, també cap al Nus de la Trinitat, i a la ronda litoral del Poblenou a la Barceloneta, en sentit Llobregat. També direm que un cop resolta la incidència de la línia R4 entre el Vendrell i Sant Vicenç de Calders, els trens recuperen de mica en mica els seus horaris i que una incidència en infraestructura fa que els trens de la línia R2 Sud circulin per via única entre Sitges i Vilanova i la Geltrú. Els trens amb origen i destinació Vilanova i la Geltrú comencen i acaben a Sitges. Això és tot des de l'equip viari.
1: Gràcies, Carmina. Bon dia.
14: Bon dia.
13: El temps.
1: Previsió de Néstor Gómez.
15: Temps càlid avui arreu del país amb unes temperatures que pugen respecte als valors de divendres, i això que ahir vam arribar als 35 graus a Vinebre. Avui s'esperen temperatures que poden superar els 35 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, màximes que es poden enfilar a Lleida o Tortosa cap als 36 graus. I és que la calor ja apunta maneres, especialment a la costa central, on cap als vols abans del migdia ja rondaven la xifra dels 32 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que ens acompanyarà durant tota la jornada, amb alguna teranyina de núvols alts de poca importància. Aquesta estabilitat encara continuarà demà, sobretot al matí, amb un matí de diumenge plàcid arreu del país, però en canvi a la tarda tenim novetats. Creixeran nuvolades al sector del Pirineu i s'esperen alguns ruixats i fins i tot alguna petita tempesta la que pot aparèixer entre el sector del Pallars, la Vall d'Aran, fins al Ripollès. Tot això amb una calor que demà s'accentua. Demà les màximes més altes tocaran la xifra dels 37 graus i no descartem que punt actualment s'arribin als 38.
1: L'Estat cedeix gratuïtament a l'Ajuntament de Barcelona la propietat de 63 hectàrees de costa. En concret, són més de 5 quilòmetres del litoral barceloní que van des del carrer Pepe Rubianes, a la Barceloneta, fins l'inici del terme municipal de Sant Adrià de Besòs. Tota aquesta franja inclou la zona olímpica, la plataforma marina del Fòrum i la zona de banys adjacent. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, explica que aquest canvi permetrà fer teletreballs també per poder adaptar l'espai al canvi climàtic.
16: Això ha de permetre fer les transformacions que tenen a veure amb l'adaptació climàtica, en el manteniment de les platges i també en els nous espais verds que estem generant en aquests moments. En el parc del litoral que està ja en marxa i en totes les actuacions que hem fet al llarg de les platges de la ciutat estem invertint més de 100 milions d'euros.
1: La negociació entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda continuarà perquè el consistori també té com a objectiu aconseguir la propietat de l'espai entre la plaça del Mar i la resta del litoral. Científics xinesos, italians i neozelandesos han trobat un immens cementiri de balenes a 100.000 metres de profunditat a l'oceà Índic. Aquesta espectacular fossa, on es calcula que hi podria haver més de 10 milions de cadàvers de balenes, conté restes de fa més de 3 milions d'anys. La particularitat del descobriment, però, és la grandària de la fossa i, sobretot, la fondària, aquests 7.000 metres de profunditat, mentre que d'altres cementiris de cetacis, coneguts fins ara, s'havien trobat a 4.000 metres dins el fons marí. El catedràtic de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona, Àlex Aguilar, ha explicat a 3CAT Info que els corrents marins i la forma de la fossa han facilitat l'acumulació de cadàvers precisament en aquest punt.
17: D'entrada, no vol dir que tots els animals hagin mort exactament en aquell lloc, ni molt menys. És senzillament un lloc on les corrents els porten. I per una altra banda, també, aquesta fossa té forma de V. Tenia aquesta forma que fa que els animals s'acumulin.
1: La zona també allotja diverses espècies de cucs, moluscos i estrelles de mar que s'alimenten d'aquests cadàvers i algunes de les quals són encara desconegudes per la ciència.
17: Llavors això dona lloc a que tota una sèrie d'organismes que viuen en aquestes fondàries puguin alimentar-se d'això. Cucs, crustacis, de mol·luscs que viuen alimentant-se precisament d'aquestes restes òssies que són una contribució que ve de la superfície i que en aquests casos és una mica excepcional.
1: La troballa es va fer l'any 2023 amb un submarí Batiscaf que cartografiava la zona i s'ha publicat aquesta setmana a la revista científica Nature. El teatre de Samuel Beckett s'ha representat molt als escenaris catalans des de l'estrena de Tot esperant Godot l'any 1956, però en canvi hi ha molt poca prosa publicada en català, només 3 volums. Ara Club Editor vol omplir aquest buit publicant la seva obra narrativa i comença amb un volum dividit en dues parts titulades Narracions i textos per no res. El dramaturg, novel·lista i poeta irlandès i tracta alguns dels seus temes clau que explica Joaquim Sala Sanahuja, que és l'encarregat de traduir-lo en aquest nou projecte.
18: Hi ha uns temes que són fonamentals en Beckett. És l'home sol, l'home que es mira un món com aturat, assegut, és a dir, que es mira un món amb una distància, i aquesta distància de vegades és la distància també de l'home mort. Hi ha una de les narracions que comencen dient jo sóc mort. La dualitat del mort i del vivent és un tema que surt molt sovint.
1: L'editora Maria Buigues ha reivindicat la importància de disposar d'aquest material en la nostra llengua i ha lamentat que, tot i ser un puntal en teatre, no hagi passat el mateix en literatura.
19: Jo crec que hi ha una tria estètica. És a dir, per la gent del teatre, Beckett a Catalunya ha estat primordial, sempre, i sempre fins ara. És un no parar. En el camp de la literatura es veu que no ha estat un referent principal, en tot cas no prou per fer-lo traduir.
1: I ha posat en valor la modernitat dels textos de Samuel Beckett, que considera que és un dels autors imprescindibles del segle XX.
19: La major part dels personatges de Beckett són gent que viu sense casa, són gent que viu a la intempèrie, són gent que viu sense esperar res del demà. I, és clar, t'he de dir que acollir Beckett avui, això no deixa d'impressionar.
1: Joaquim Sala Sanahuja s'encarregarà de traduir més textos de Beckett i a finals de l'any vinent s'ha previst publicar un tríptic amb els textos Molloy, Malon Mor i L'innomenable. L'editorial, però, continuarà la travessa per l'obra beckettiana com a mínim fins l'any 2028. Paula Bonet ha reconegut que pintar i escriure han sigut els millors antídots per superar els moments més complicats que li ha tocat de viure. L'escriptora i il·lustradora de Vila-real, que és víctima d'assetjament des de fa 8 anys, ha reconegut que aquesta circumstància no li ha fet canviar les ganes de crear, però sobretot de viure. Això sí, ha criticat que la llei no protegeixi més les víctimes. També ha afegit que per sort ella pot tenir escorta policial, una protecció que no tenen totes les dones afectades, i així n'ha parlat al programa Les dones i els dies de Catalunya Ràdio.
20: Jo era incapaç de parlar. Vaig marxar de Barcelona, vaig deixar de pintar, vaig deixar de publicar. I fa un any vaig decidir que no em podien treure la veu. I que, a més, si jo, que estic vivint aquesta situació des d'un lloc de privilegi, perquè és així, no tothom t'escorta, jo ara tinc escorta, jo estic tranquil·la, relativament tranquil·la, a Barcelona, perquè sé que m'estan cuidant.
1: La justícia va absoldre l'any 2023 un home acusat d'assetjar-la en considerar provat que no era responsable penalment a causa del trastorn eròtico-maníac que té. La justícia va ordenar que se sotmetés a tractament psiquiàtric durant un màxim de 4 anys i li va prohibir acostar-se menys de 500 metres d'aquest artista durant 10 anys.
13: 3CAT Info.
1: 6 minuts i seran les dues.
13: Esports.
1: Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia. Aquesta tarda, a partir de les 4, a Montmeló, entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1. Ara sapiguem com han anat els últims lliures. El circuit de Barcelona-Catalunya, Oriol Rodríguez.
21: El Mercedes de George Russell acaba la sessió d'entrenaments lliures amb el millor registre, per tant, amb la posada a punt per endur-se la pole position a partir de les 4 de la tarda. Oscar Piastri, el pilot de McLaren, que acaba a un parell de dècimes del pilot de Mercedes, la tercera posició per Leclerc i la quarta per un Lando Norris, que hi va ser el més ràpid. De fet, el temps entre Piastri i Norris el separa tot just 32 mil·lèsimes, un parell de dècimes d'avantatge de Russell sobre la resta de pilots. resultats, amb un Hamilton que ha acabat a la cinquena posició amb el seu Ferrari, amb Verstappen al Red Bull a la sisena plaça per davant del líder de Mundial Antonelli, a pràcticament 8 dècimes del registre que ha marcat el seu company. Veurem si les cartes han estat totes mostrades o si les mostraran, evidentment, a partir de les 4 de la tarda, amb Antonelli amb 4 pole positions aquesta temporada per un parell del seu company d'equip. Mal paper de nou per l'Aston Martin de l'Asturià, Fernando Alonso, que s'ha de mantenir, s'ha de conformar amb la 18a, amb la 20a posició, a gairebé 4 segons del temps de Russell. Una miqueta millor li ha anat a Carlos Sainz a la 15a posició, això sí, molt lluny, a 2 segons del temps de Russell. Així doncs, Russell amb millor registre a partir de les 4 de la tarda, entrenaments oficials aquí davant de milers d'espectadors al circuit de Barcelona-Catalunya.
2: Més motor, caiguda de Paola Ramos quan lluitava per ser quarta a la cursa de Misano del Mundial Femení de Motociclisme i quan havia sortit des de la pole. La també catalana Ivonne Serpa ha estat quarta al millor resultat de la temporada. Sara Sánchez, que tornava després d'una lesió, ha estat vuitena. La victòria ha estat per a la líder Maria Herrera. Demà al migdia es disputa la segona cursa.
13: L'actualitat esportiva a fons.
2: El Barça d'handbol juga aquesta tarda a les semifinals de la Champions a Colònia. S'enfrontaran a l'Alborg danès a partir de les 6. Carlos Ortega, tècnic del Barça.
0: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
2: La primera semifinal la jugaran abans el Magdeburg i el Fuchsia Berlín a partir de les 3. També avui l'Atlètic Barceloneta jugarà la final de la Champions masculina de waterpolo contra el Prorreco italià a partir de les 9 del vespre. L'entrenador de l'Atlètic Barceloneta és Fran Fernández.
3: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si és de sudor o incluso de sangre.
2: L'Atlètic Barceloneta torna a una final de la Champions 12 anys després. El Barça buscarà avui tancar la classificació per a la final de la CB de bàsquet. Ho aconseguirà avui mateix si guanya a la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre. Kevin Panther, escorta nord-americà del Barça.
22: The main goal is to win the next game.
23: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
2: El Tenerife, tot i ser semifinalista de l'ACB, té una dada negativa a la seva pista, amb 5 derrotes seguides. No hi guanya des de fa 2 mesos, de fet, des del 15 d'abril. La penya haurà de guanyar demà l'Olímpic de Badalona per no quedar fora de la final després de perdre ahir per 90-76 a la pista d'un València que domina la semifinal per 2-0. Dani Miret, tècnic de la penya, feia aquesta crida a l'afició per al partit de demà.
24: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit perquè estem segurs que podem allargar-ho i ara ho hem de demostrar. Així que vinguin a l'Olímpic, que vinguin amb l'actitud que aquest any ha sigut diferencial des de l'inici, abans que l'àrbitre xiuli l'inici ja està empenyant, perquè això també fa que l'altre equip doncs, vegi que és un equip gran.

0: Te incontra il leone, te parece un gatto. Entonces, il miedo è una parte fondamentale, è un salvavita. Ovviamente sono momenti che tu sei in preoccupazione per che tua equipe possa fare il miglior gioco possibile, ma anche molta, molta confianza. Io di natura sono molto ottimista e faccio che l'equipe sta ben preparata per il gioco di Amagna. Siamo ben preparati per la Coppa del Mondo.
1: 3SCAT Info. Catalunya Ràdio.
2: L'Iran i els Estats Units ja estan tancant com segellar l'acord. Seria una signatura electrònica en les pròximes 24 hores. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
2: El Pakistan, que fa de mediador, anuncia que el pacte és imminent i que la setmana que ve continuaran les negociacions tècniques a Islamabad. I mentre concreta el pacte amb l'Iran, el govern de Donald Trump torna a fer un cop d'efecte a Venezuela. Avui l'exèrcit nord-americà ha matat el líder de l'organització criminal El Tren d'Aragua. Ho ha fet en territori veneçolà i en col·laboració amb el govern interí. Una operació impensable abans de la captura, aviat farà mig any, de Nicolás Maduro. I a l'informatiu d'avui també sentirem les primeres reaccions de Lluís Pasqual després de la polèmica per l'homenatge a Montserrat Caballé. El director teatral ha concedit la primera entrevista aquí al suplement de Catalunya Ràdio, on ha estat així de contundent.
3: Jo no vaig fer res il·legal.
4: No et penedeixes de res?
3: No. No.
2: Després dels dos tirotejos mortals a Barcelona en menys d'una setmana, el petit comerç es reivindica com una eina útil per afavorir la seguretat als carrers i evitar-hi la delinqüència.
5: Un entorn degradat és un entorn que afavoreix la delinqüència, perquè afavoreix que no passi gent, puja a l'ocupació d'aquest carrer per determinats grups de delinqüents.
2: És Antoni Torres, vicepresident de la PIMEC. També sentirem l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, després que l'Estat hagi cedit gratuïtament a l'Ajuntament la propietat de 5 quilòmetres de litoral, des de la Barceloneta fins al Fòrum.
6: Doncs farà que tinguem la plena competència de fer aquestes transformacions que ajudaran a poder gaudir la platja i el litoral barceloní.
2: I encara, la capital catalana, avui ha començat la campanya de les primàries de Junts a Barcelona. L'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada del Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada del Parlament, Glòria Freixa, es disputen la candidatura. Avui, al Catalunya migdia, sentirem els quatre candidats.
7: Porto treballant per la ciutat de Barcelona i pels barcelonins des de fa 15 anys. No he tingut cap altre somni.
8: Tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona.
9: No enfoquem aquestes primàries en clau de guerres internes, de famílies, de partits.
10: Soc la menys coneguda, probablement. Crec que represento aquest lideratge d'aire fresc.
2: Tot això fins a arribar a 2:15. A partir de llavors, els esports, Xevi Soler, avui, motos.
4: Amb motos, amb cotxes, amb moltes esdeveniments esportius. D'entrada haurem d'anar fins a Colònia, perquè avui a les semifinals de la Champions d'handbol, amb un Barça-Albert, tenim tot l'equip del Tot Gira de Catalunya Ràdio desplaçat fins allà. També haurem d'anar fins a Malta, on l'Atlètic Barcelonet, a la final de la Champions, busca el seu segon títol contra el Prorreco. Haurem d'anar al circuit Barcelona-Catalunya per viure el Gran Premi de Fórmula 1. A Tenerife, on el Barça té match ball avui per classificar-se per la final de la Lliga CB. A Zamora, on el Sedell juga a l'anada de la final per ser a segona divisió, i també als Estats Units per viure els partits avui del Mundial. Molta feina.
2: I ara connexió amb l'equip viari, un matí complicat, també en bona part, per accedir al circuit de Montmeló. Carmina Malagarriga, aquesta hora, com s'ha circulat?
11: Bon dia, Eva. Doncs sí, ara, aquesta hora, tranquil·litat. De moment, a les vies d'accés al circuit de Montmeló. Hi ha retencions, les més importants, a la C60 a Argentona, en tots els sentits, tant cap a la P7 com cap a la C32. Hem de dir també que l'incendi d'un vehicle talla un carril a la T11 entre Reus i Constantí. A la C58, a Montcada i Reixac, hi ha retencions en tots dos sentits, perquè hi ha un carril tallat en sentit nord a causa d'un accident. A la B20 de Badalona fins al nus de la Trinitat, a la B10 de Sant Adrià al nus de la Trinitat hi ha un carril tallat, i a la ronda litoral de la Mina a Barceloneta en sentit Llobregat. Pel que fa a Rodalies, els trens de la línia R2 Sud circulen per via única entre Sitges i Vilanova i la Geltrú. A la línia R3 la circulació

0: de trens entre Ripoll i Ribes de Freser està interrompuda i ha servei per carretera, i a la línia R11 la circulació de trens entre Figueres i Portbou es fa per via única. Això és tot des de l'equip viari.
1: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Un temps de ple estiu aquest cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, amb temperatures disparadíssimes ja a aquesta hora, sobretot amb més empujat respecte a les d'ahir, és a la costa i al prelitoral. Ara mateix tenim 3, 4, 5 graus més que no pas ahir a la mateixa hora, amb xifres que ja arriben als 31 graus a la ciutat de Tarragona, 32 a Barcelona, 33 a Sabadell, 33 a Girona. Les més altes, les Terres de l'Ebre, han arribat als 35 i 36 graus. Continuaran pujant, tarda de sol, tarda càlida. Demà s'enfila encara un palet més la temperatura, però demà hi haurà un palet més d'inestabilitat i això farà que tinguem algunes tempestes de tarda que es concentraran al nord del Pirineu. Sembla que aquesta situació de temps estiuenc es mantindrà encara tota la setmana que ve, dilluns encara amb algunes tempestes de tarda al nord.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
2: Són les 2:05. I avui ens atem informatiu amb l'actualitat internacional. El Pakistan anuncia que la firma de l'acord entre els Estats Units i l'Iran serà en les properes 24 hores. Finalment, la signatura serà electrònica. Ho ha confirmat fa ben poca estona el primer ministre pakistanès, que ha avançat que les negociacions tècniques es reprendran la setmana que ve a Islamabad, Núria Har.
4: El president nord-americà Donald Trump volia firmar el pacte a Ginebra abans d'assistir al G7, la cimera de 7 països amb economies més desenvolupades, que dilluns comença a la ciutat francesa de Vian, però el ministre iranià d'Exteriors de seguida li va rebaixar les expectatives de signar el document en persona. En qualsevol cas, com deies, la firma serà electrònica i és una primera entesa entre les dues parts que la setmana que ve s'emplaçarien a Islamabad per reprendre els debats tècnics sobre els detalls de pau.
2: Això el mateix dia, Núria, que hem sabut. Quan seran els funerals per la mort del líder suprem iranià Ali Khamenei?
4: El funeral començarà a Teheran el 4 de juliol, el dia de la independència dels Estats Units, que aquest any precisament celebra el 250 aniversari. L'enterrament de Khamenei serà el 9 de juliol a la ciutat de Mashhad, al nord-est del país. El líder suprem, recordem, va morir en els primers atacs d'Israel i dels Estats Units contra l'Iran després de més de 3 dècades al poder.
2: I mentre seguim pendents, per tant, dels moviments diplomàtics entre Washington i Teheran, els Estats Units continuen fent gala de la seva política de la pau a través de la força, sobretot contra el crim organitzat i la seguretat a l'hemisferi occidental. Aquesta matinada, l'exèrcit nord-americà ha matat el líder de la banda del tren d'Aragua a Veneçuela en col·laboració amb la presidenta interina Delcy Rodríguez. Una operació conjunta, impensable, abans de la captura de Nicolás Maduro i anunciada pel mateix Donald Trump a les xarxes. De seguida ho ha confirmat en un comunicat el govern veneçolà, que ha refermat el seu compromís, Núria, contra les organitzacions criminals.
4: El Niño Guerrero, líder del tren d'Aragua, ha estat abatut al sud-est de Veneçuela, a l'estat Bolívar, en una zona minera d'explotació d'or, una de les activitats de la banda criminal. A les imatges compartides per Donald Trump a les seves xarxes es veu el moment de l'atac, en què un projectil fa saltar pels aires una casa humil enmig de la vegetació. Feia 3 anys que el Niño Guerrero estava en parador desconegut i els Estats Units el buscàvem com a líder d'una organització designada com a terrorista per Washington. Per la periodista d'investigació veneçolana Rona Risques Sánchez, autora del llibre El Tren d'Aragua, l'operació va més enllà d'una col·laboració entre Washington i Caracas. Són declaracions a 3CAT Info.
5: Ja en Venezuela i en general se habla de que pues Venezuela es una especie de protectorado. Entonces yo diría que pues es una acción ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano, obviamente con el aval del gobierno encargado de Venezuela, pero yo creo que eso va más a otro nivel.
2: El tren d'Aragua s'ha convertit, de fet, en una de les xarxes criminals més violentes de l'Amèrica Llatina. Per entendre l'abast d'aquesta banda i què suposa la mort del Niño Guerrero, n'hem parlat amb més detall amb aquesta periodista veneçolana Rona Risquez Sánchez.
4: El tren de Aragua.
5: El tren de Aragua es una pandilla venezolana que nace en una prisión y que nace como una pandilla carcelaria que sí tiene unas características bastante particulares que la hacen no necesariamente más poderosa que un cartel mexicano o que los grupos que tuvo en algún momento Pablo Escobar, pero sí la hacen diferente.
4: El Niño Guerrero.
5: No solamente era el jefe del tren de Aragua, era obviamente el criminal más buscado de Venezuela, pero además era una persona a la que se le había señalado de tener vínculos con el gobierno, con funcionarios del gobierno de Venezuela. Incluso estaba incluido en la acusación que hay contra Nicolás Maduro. Maduro en Estados Unidos.
4: Activitats criminals.
5: Trata de mujeres migrantes para explotación sexual, tráfico de migrantes, explotación de oro, también están involucrados en extorsiones. Es decir, no necesariamente era un grupo gigantescamente poderoso, o sea, súper armado, un ejército criminal, pero yo diría que es un buen ejemplo de lo que es el crimen organizado contemporáneo, ¿no? Que es un grupo un poco más líquido, que no se ve, pero que está ahí.
4: Influencia regional más allá de Venezuela.
5: A 8 o 9 países de América Latina y ahora tener cierta presencia en países como España, en Europa. Entonces, es un grupo que, si bien no tiene el poder del cartel Jalisco, del cartel de Sinaloa, sí tiene, ha tenido esa capacidad de lograr colocar a sus miembros en distintos países y establecer operaciones en estos países.
4: El futur del tren de Aragua sense el Niño Guerrero.
5: Esto sí puede significar un golpe bastante importante, donde el liderazgo del Niño Guerrero era muy, muy personalista. Allá, desde hace un tiempo, había facciones operando, se habían apartado del tren de Aragua y pero seguían operando bajo otras identidades. Pero definitivamente esto puede ser un golpe bastante importante para lo que es la estructura del Tren de Aragua.
1: Catalunya migdia.
2: I un altre front que té obert el govern de Donald Trump és el conflicte amb la startup nord-americana d'intel·ligència artificial Anthropic. Aquesta empresa ha decidit desactivar els seus models d'IA més avançats per a tots els usuaris arran del veto dels Estats Units als estrangers per motius, diuen, de seguretat nacional. Maite Cortó.
6: Anthropic ha suspès l'accés als models Fable 5 i Mythos 5 per a tots els seus clients. És la resposta a la directriu del govern dels Estats Units de prohibir el seu accés als ciutadans estrangers. Davant la impossibilitat de filtrar els usuaris segons la seva nacionalitat, Anthropic ha optat, finalment, per desactivar l'accés a tothom. Aquest és un pas més de les tensions entre l'administració Trump i l'empresa Anthropic per les grans diferències que mantenen sobre l'ús militar i la vigilància domèstica de la intel·ligència artificial. En una entrevista a 3CAT Info, l'especialista en IA i CEO de Mortensen, Josep Maria Ganyet, destaca el gran poder de l'ús d'aquestes tecnologies.
7: S'ha de posar en valor el fet de que Anthropic hagi plantat cara, inclús a risc de perdre projectes, clients i posició al mercat. Aquestes tecnologies donen un gran poder i qui les controla, i per això el govern dels Estats Units ha decidit prohibir l'accés a gent que no siguin nord-americans en aquests models tan avançats, qui les controla té un gran avantatge competitiu sobre la resta.
6: Per Ganyet, per poder innovar és necessari que hi hagi regulació.
2: Tres minuts i arribarem a 3:15, ara de la crònica política i judicial. Us expliquem que la imputació de nous delictes a José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que van trobar una caixa forta al seu despatx, valorades en 1.300.000 euros, complica encara més el futur de l'expresident espanyol i deixa contra les cordes el Partit Socialista. De moment, el PSOE li manté la confiança a l'espera que declari la setmana que ve a l'audiència, mentre creixen les veus internes que posen el crit al cel. Anem cap a Madrid. Alba Gil, bon dia.
8: Molt bon dia, Eva. Si la nova investigació del jutge Calama per frau fiscal i contraban és un nou gerro d'aigua freda per als socialistes que, després de dies de tancar files amb l'expresident espanyol, es mouen ara entre la incredulitat i l'estupefacció. El detonant han estat aquestes joies confiscades en una caixa forta al despatx que tenia el carrer Ferraz amb un valor de taxació que supera el 1 milió d'euros. De portes en fora, el PSOE assegura que manté intacta la confiança en Zapatero.
9: Defendemos la agenda del presidente Zapatero, defendemos la figura de Zapatero como persona y evidentemente confianza absoluta en él y en lo que tenga que decir. Seguramente todo tendrá su explicación.
8: I critica un suposat calendari judicial per fer caure el govern espanyol. Ho assegurava la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, a qui ara sentíem en una entrevista a Ràdio Nacional.
9: Venimos notando eso, que hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas judiciales que afectan a la derecha.
8: Però de portes endins creix el nerviosisme entre les files del partit a mesura que es van coneixent noves informacions. Els socis de coalició també es mostren cada dia més incòmodes. La ministra de Sanitat, Mònica García, reclama explicacions mentre aprofita per carregar contra l'oposició.
10: Señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo lo que ha salido. Nos preguntamos de dónde salen las joyas de Zapatero por valor de 1 millón de euros. También nos preguntamos de dónde sale el ático de la señora Ayuso por valor de 1 millón de euros, que tampoco ha dado explicaciones.
8: El PP és conscient que si es confirmen les informacions contra Zapatero, el cop per als socialistes serà molt dur i aprofita per furgar en la ferida. Sentim Alberto Núñez Feijo.
11: La fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero. ¡Hombre! El referente moral de Pedro Sánchez. La joya de la corona de Pedro Sánchez. Fijaros quién ha aparecido.
8: Els populars prometen fer una neteja completa si arriben a la Moncloa per expulsar, diuen, la podridura que ha deixat el PSOE.
2: Gràcies, Alba Gil, des de Madrid. Bon dia.
8: Bon dia.
2: I avui hem sentit el director de teatre, Lluís Pasqual. Diu que no ha fet res il·legal i que no es penedeix de res després de la polèmica generada per l'homenatge a Montserrat Caballé l'any 2019. Aquest matí s'ha explicat per primera vegada i ho ha fet aquí al suplement de Catalunya Ràdio. Marta Sánchez, què ha dit?
12: Doncs que la gravació de l'entrevista que es va emetre en l'acte en què l'humorista Judit Martín es feia passar per Caballé tenia el permís de la família de la soprano i també del Liceu. Diu que la van haver de reproduir perquè la gravació real tenia molt soroll de fons i que ell va perdre l'original durant un trasllat. Després que l'actriu hagi explicat que no sabia que s'utilitzaria la seva veu en homenatge, ell ho ha negat.
13: No, això no és veritat.
14: El que no és veritat?
13: El que no se li va avisar.
14: Però sí que és veritat que aquelles imitacions es van fer passar per declaracions reals de Montserrat Caballé el dia de l'homenatge.
13: Sí.
14: Vull dir que...
13: Repeteixo, amb permís de la família i amb permís...
14: Del Liceu.
13: Amb permís del Liceu.
12: Lluís Pasqual no creu que sigui una casualitat que tota la polèmica hagi sortit ara, en plena celebració dels 50 anys del Teatre Lliure, que ell va dirigir del 2011 al 2018, i reconeix que Catalunya s'ha convertit per ell en un terreny hostil.
13: No, jo no sóc conspiratiu. Jo sé que Catalunya és un terreny minat per mi, perquè cada vegada que apareixo es produeix alguna cosa que impedeix que tranquil·lament jo pugui fer un espectacle a Barcelona.
12: La polèmica ha fet que el Teatre Lliure hagi retirat una obra dirigida per Pasqual de la programació del 50è aniversari.
2: I després d'una setmana amb dos tirotejos mortals a Barcelona, parlem ara de seguretat, perquè el comerç local es reivindica com a peça clau per garantir la seguretat als carrers. Després dels últims tirotejos amb víctimes, l'últim, com dèiem, aquesta mateixa setmana, al carrer Balmes de Barcelona, la petita i mitjana empresa reivindica que les botigues i serveis de proximitat actuen com una mena d'ulls invisibles, diuen que dissuadeixen els delinqüents. Per això reclamen que se les consideri infraestructura essencial de país.
12: La PIMEC es fa seus els postulats com els de l'any 1961 que va teoritzar l'urbanista Jane Jacobs, que assegurava que els carrers amb molta activitat, amb comerç i amb serveis de proximitat i presència humana continuen generant una vigilància informal que va més enllà de la presència policial. El vicepresident de la petita i mitjana empresa, Antoni Torres, ho explica a aquesta emissora.
15: I te'n vas a Barcelona o a Barcelona o qualsevol ciutat nostra del país i te'n vas a zones on la gent et diu, mira, per aquí millor que no passis. I mires aquella zona i realment veus que està degradada, que té poca llum, que no té botigues, no té establiments. Aleshores, per això és el fet que diem que aquesta activitat en els carrers genera seguretat.
12: També a Catalunya Ràdio, l'arquitecte i urbanista Itziar González explica que comerç i seguretat van de la mà.
16: Perquè ens garanteix que si hi ha una activitat econòmica i comercial bona i agradable i de proximitat, ens garanteix que es millora molt l'espai públic que afronta. És a dir, veiem que hi ha una influència de la qualitat del comerç en la qualitat del carrer i al revés, que tractar i fer agradable un espai de carrer dinamitza i millora el comerç.
12: Precisament ahir els Mossos van muntar un dispositiu per donar resposta a aquesta percepció d'inseguretat després dels dos tirotejos amb víctima mortal que hi ha hagut en les últimes 72 hores a Barcelona. S'han detingut 13 persones amb 93 antecedents, però no s'ha trobat cap arma de foc.
2: I encara un parell de notícies més sobre Barcelona. L'Ajuntament de la capital catalana i el Ministeri d'Hisenda han arribat a un acord pel qual l'Estat cedeix gratuïtament a la ciutat la propietat de 63 quilòmetres del litoral barceloní. Bonet, bon dia.
17: Hola, què tal? Bon dia.
2: I això què canvia, Gemma?
17: Doncs mira, com que a partir d'ara la titularitat de l'espai serà de l'Ajuntament, el consistori hi farà inversions que tinguin un retorn a la ciutat. Concretament, són més de 5 quilòmetres de costa que van des del carrer Pepe Rubianes, a la Barceloneta, fins l'inici del terme municipal de Sant Adrià de Besòs. Tota aquesta franja inclou la zona olímpica, la plataforma marina del Fòrum i la zona de banys adjacent. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, explica que hi faran treballs per adaptar l'espai al canvi climàtic.
18: Això ha de permetre fer les transformacions que tenen a veure amb l'adaptació climàtica, en el manteniment de les platges i també en els nous espais verds que estem generant en aquests moments. En el parc del litoral que està ja en marxa i en totes les actuacions que hem fet al llarg de les platges de la ciutat estem invertint més de 100 milions d'euros.
17: La negociació continuarà perquè el consistori també té com a objectiu aconseguir la propietat de l'espai entre la plaça del Mar i la resta del litoral.
2: I els quatre aspirants de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona arrenquen avui la campanya electoral per a les primàries del cap de setmana que ve, un procés intern inèdit a l'espai postconvergent que servirà per mesurar forces entre les diferents sensibilitats que conviuen al partit de Carles Puigdemont. Jordi Corbalán.
19: Cap dels aspirants admet que s'estigui plantejant un pols en clau interna, però l'elecció del candidat a Barcelona transcendeix el debat estricte de ciutat. De fet, la direcció juntaire hauria preferit un candidat de consens, sense primàries. Sentim en declaracions a Catalunya Ràdio l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament, Glòria Freixa.
20: És evident que aquí no hi ha cap pols contra ningú. Jo crec que en aquests moments el que hauríem de fer és centrar-nos en Barcelona, que crec que és, almenys és el que faig jo, segur.
21: Jo no sóc la candidata de ningú, jo sóc, o vull ser, la candidata de tothom. Tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona.
22: No enfoquem aquestes primàries en clau de guerres internes, de famílies, de partit o de plebiscit de ningú. Junts és un partit puigdemontista.
23: Jo crec que aquesta candidatura hauria d'estar feta de tots aquests sensibilitats de dins de Junts per Catalunya, que crec que ja hi són ara mateix.
19: Al cap de setmana que ve, uns 1.200 militants estaran cridats a votar de manera telemàtica.
2: I encara sobre Junts, un regidor del partit a l'Ajuntament de Salt, al Gironès, abandona el govern després d'assistir a un acte d'Aliança Catalana, Montse Garcia.
24: Sí, l'Ajuntament ha fet un comunicat on explica que després de veure les imatges de Jordi Subils en un acte del partit de Sílvia Orriols, li va demanar que dimitís. L'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, sosté en el mateix escrit que al seu govern no hi ha lloc per l'extrema dreta i que qui estigui o flirtegi amb formacions d'aquesta orientació política no poden estar al govern de la localitat. L'alcaldessa d'Esquerra Republicana governa amb un acord amb Junts.
2: Ara passen 6 minuts d'un quart de 3 de la crònica internacional. Avui també destaquem que hi ha una concentració a aquesta hora, ha començat fa pocs minuts, davant l'Ajuntament de Belfast, convocada per organitzacions antiracistes per denunciar la violència contra els migrants atiada per l'extrema dreta. La capital d'Irlanda del Nord continua vigilada per un fort desplegament policial per evitar nous aldarulls. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares, bon dia.
25: Hola, bon dia. Amb el lema "Aturem els atacs racistes", centenars de persones es concentren davant l'Ajuntament de Belfast, aquí a Irlanda del Nord. Volen sortir en defensa de la comunitat immigrant que aquesta setmana ha patit atacs directes per part de joves emmascarats. Defensen que la ciutat és molt més que aquests actes racistes. Ivanka és una representant dels organitzadors Units contra l'Odi, en declaracions a Catalunya Ràdio.
26: I know in my heart that Belfast is a lot better than...
27: Sé en el fons del meu cor que Belfast és molt millor del que hem vist i espero que avui s'iniciï una campanya activa per fer que el racisme passi a la història aquí. Una lluita que mantenim i que no abandonarem.
26: And we will not abandon.
25: Demanen accions de les autoritats per aturar qualsevol acte de racisme. De fet, és el tercer estiu consecutiu que es manifesten per condemnar accions contra la comunitat ètnica de Belfast. Són conscients que les imatges racistes d'aquesta setmana han donat la volta al món i han embrutat la imatge d'una ciutat que és molt més que això. Consideren que la majoria d'habitants de Belfast rebutgen aquestes accions i per això s'han aplegat avui aquí per dir-ho en veu alta i públicament.
28: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
29: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant, fantàstics...
30: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
31: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
32: Quina ratxa, quants maig portes?
31: 150.
32: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
28: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
2: Continuem al Catalunya Migdia explicant-vos ara que els boscos de la península Ibèrica consumeixen un 20% més d'aigua que fa 30 anys. Un equip del CREAF ha mostrejat més d'11.000 parcel·les forestals repartides per tota la península des de finals dels anys 80 fins ara i han quantificat els efectes que té pel cicle de l'aigua que cada cop tinguem boscos més espessos, Montse Poblet.
0: Els boscos de la península tenen ara més arbres, més arbustos i més fulles que els que hi havia ara fa 30 anys. Una de les conseqüències d'aquest fenomen és que necessiten més aigua, aproximadament un 20% més, i que en filtren menys a rius i aqüífers. Si ho comparem amb fa 30 anys, ara n'hi arriba un 28% menys. Jordi Vaireda és un dels autors de l'estudi.
1: Clar, teníem uns boscos molt menys espessos, molts menys arbres, més petits, més joves. Aleshores, amb el temps, de fet estem parlant de pràcticament 30 anys, que els boscos s'han tornat més espessos, més grans, hi ha més estrat arbustiu, i tot això porta a que hi ha més transpiració i això ens porta a un major consum de l'aigua.
0: La proliferació d'arbustos, entre altres coses, pel retrocés de la ramaderia extensiva, és un dels factors que contribueixen a l'elevat consum d'aigua dels boscos. Tenen moltes fulles i a través seu evaporen més aigua que no pas els arbres. En un context de sequeres cada cop més freqüents i de temperatures a l'alça, els autors de l'estudi defensen que cal aclarir una mica els boscos, però evitant obrir grans clarianes que facilitin la proliferació d'arbustos.
1: Fer actuacions de poca intensitat, vale? No voler treure molts arbres, perquè si treus molts arbres de seguida entra més llum al sotabosc i llavors l'únic que aconsegueixes és que el sotabosc creixi més ràpidament que el teu bosc. I si fas aquestes petites obertures, no una cosa més controlada, i ho fas més sovint, doncs pots tenir un cert control de l'aigua.
0: L'estudi del CREAF l'ha publicat aquesta setmana la revista científica Journal of Environmental.
2: I ara cultura. L'editorial Club Editor es capbussa en l'obra de Samuel Beckett i publica la seva prosa en català. Omple així un buit, ja que als teatres catalans s'ha representat molt l'autor de Tot esperant Godot, però, en canvi, només hi ha 3 volums publicats de la seva literatura, Montse Camps.
3: Club Editor comença amb un volum dividit en 2 parts, titulades Narracions i textos per no res. L'editora Maria Boigues ha reivindicat la importància de disposar d'aquest material en llengua catalana i lamenta que, tot i ser un puntal en teatre, no hagi passat el mateix en literatura.
4: Jo crec que hi ha una tria estètica, és a dir, per la gent del teatre, Beckett a Catalunya ha estat primordial, sempre, i sempre fins ara, és un no parar. En el camp de la literatura es veu que no ha estat un referent principal, en tot cas, no prou per fer-lo traduir.
3: El lector del primer volum hi trobarà els grans temes del dramaturg, novel·lista i poeta irlandès, com explica Joaquim Sala Sanahuja, l'encarregat de traduir l'obra de Beckett.
5: Hi ha uns temes que són fonamentals en Beckett. Eh? És l'home sol, l'home que es mira un món com aturat, assegut, és a dir, que es mira un món amb una distància, i aquesta distància de vegades és la distància també de l'home mort. Hi ha una de les narracions que comencen dient jo sóc mort. La dualitat del mort i del vivent és un tema que surt molt sovint.
3: A finals de l'any que ve està previst publicar un tríptic amb els textos Molloy, Malon Mort i L'Innomenable. L'editorial, però, continuarà la travessa per l'obra beckettiana com a mínim fins al 2028.
2: I avui l'epicentre musical ens porta cap a Vic. El Cabró Rock acomiada avui l'edició més multitudinària d'un festival que, entre ahir i avui, aplega 24 artistes dels Països Catalans a la zona esportiva de Vic amb un aforament per a 60.000 persones.
6: Que no!
2: I avui actuen Maria Guixà, aquests que sonen.
27: Sí, efectivament, Figa Flowers diu que no s'acabi l'estiu, de fet ni ha començat, però aquests festivals ja ens fan intuir aquesta ja mena de tarannà estiuenc.
2: I el calor, la calor d'aquest cap de setmana també.
27: Exacte, ells actuen a les 3 de la matinada, serà ja la traca final per tancar una jornada que arrenca a les 5. Ho fa amb els concerts, per exemple, avui de Sulax, Sant Busto, Joan Dausà, La Gossa Sorda o La Fúmiga. Ahir va ser Oques Grasses qui va fer embogir, jugant a casa, perquè són de la comarca d'Osona, en el penúltim concert abans d'acomiadar-se de cara a la tardor a l'Estadi Olímpic, amb aquests 4 concerts que faran, 30.000 persones, on també hi van actuar Detallets, Buos, Els Amics de les Arts, i l'actuació sorpresa de l'argentí King Africa amb alguns dels seus hits com La Bomba o Camaleón.
2: 2 minuts i arribarem a 2:15, 2 minuts, com sempre, per a la proposta.
28: La proposta.
2: I avui amb la Carmina Malagarriga. Bon dia.
7: Bon dia, Eva.
8: Nova Centro, Tranamundo y las portavoces.
2: I Carmina, què és això que sona? Explica'ns.
27: És un himne, és l'himne de l'esperanto, la llengua comuna internacional creada a finals del segle XIX.
2: I doncs, exactament què és el que ens proposes?
27: La meva proposta és anar a visitar el Museu d'Esperanto a Subirats, al Penedès, un espai que plega el llegat importantíssim de la història i també del moment actual de l'esperanto.
2: Però no està molt passat de moda, això de l'esperanto, va tenir el seu auge, però ara, Carmina, que ens parlis de l'esperanto.
27: Ara és ben viu, encara. Sabem que en tot el món hi ha entre 1 i 2 milions de persones que parlen l'esperanto. És cert que no ha arribat a estaments oficials, és a dir, a aconseguir que sigui la llengua vehicular. De fet, l'esperanto és la resposta a l'imperialisme lingüístic i la defensa de totes les llengües, sigui quin sigui el nombre de parlants.
2: Ara, però, és cert que la llengua predominant és l'anglès.
27: Sí, sí, clar. Sí, això promou la desigualtat, perquè una persona que tingui l'anglès com a llengua inicial ja té un gran avantatge en àmbits com ara el laboral o l'acadèmic, posem per cas.
2: I l'esperanto a Catalunya?
27: Bona salut. El moviment esperantista va ser molt important a Catalunya, sobretot abans de la guerra. Hi ha grans personalitats que van defensar i fins i tot parlar i traduir obres a l'esperanto. Parlem de Joan Amades, Mercè Rodoreda, Andreu Nin, Carla Riba, Pi Margall i fins i tot el pare del Dalí, que era un notari lliure pensador.
2: I, Carmina, tu parles l'esperanto perquè avui que ens l'has proposat?
27: No diré grans coses, però direm que em falta molt de camí. Mi paroles, jo mete esperanto.
2: Gràcies, Carmina. En punt, 2:43, arriben els esports. Xevi Soler, bona tarda.
6: Bona tarda, esports fins a les 3 de la sintonia de Catalunya Ràdio. Cap de setmana amb una intensitat esportiva brutal i amb un desplegament espectacular d'aquesta casa. Avui hem d'anar a Colònia, on el Barça d'handbol comença la Final Four de la Champions. Hem d'anar a Malta, on l'Atlètic Barceloneta jugarà la final de la Champions de waterpolo. Entrarem al circuit de Barcelona-Catalunya amb el sold out penjat per viure el Gran Premi de Fórmula 1 aquest cap de setmana. Anirem a Tenerife, on el Barça de bàsquet pot classificar-se aquesta nit per la final ACB. Qui ho hauria dit fa uns mesos? Farem aturada a Zamora, on el Sabadell juga l'anada de l'eliminatòria final per pujar a la segona divisió. I farem aturada a Chattanooga, als Estats Units, per veure què hi ha de destacat al Mundial de Futbol en un dia que, ja us dic, és espectacular.
7: Catalunya Migdia Esports, amb Xevi Soler.
6: Som al Catalunya Migdia Esports amb la Nàdia Roig a la producció, el Valle Iniesta al control tècnic i el Xavi Vall i el Lautaro Quinteros al control central. Avui, programa viatger i programa amb moltes cites importants. I la primera, molt destacada, cada any per aquestes dates passa el mateix, ens situa a Colònia. Ja fa 8 anys consecutius que el Barça no falla a la cita de la Final Four en un cap de setmana on es respira en vol i on sempre ens hi aboquem els de Catalunya Ràdio. Avui, transmissió d'aquesta semifinal és un Barça-Aalborg des de les 6 de la tarda amb el Ramon Salmurri, el Salmo, el Sergi Camps i els comentaris del nostre ministre de Defensa, el Viran Morros. Els podem saludar, podem anar a Colònia. Bona tarda als tres.
8: Hola, bona tarda.
6: Salmo, començo per tu. Ja fa uns dies que ets a Colònia. Com hi arriba d'entrada el Barça? I no sé, això a vegades sempre és tan subjectiu i importa tan poc quan acaben els partits, però no sé si l'etiqueta de favorit la té penjada l'equip de Carlos Ortega.
8: A veure, l'etiqueta de favorit et diria que no, perquè aquí hi ha tres equips que per mi estan a un nivell superlatiu, que són el Barça, el Fuchs de Berlín i el Magdeburg. El Barça té la sort que no s'enfronta ni a Fuchs ni a Magdeburg a la semifinal i que a les 6 de la tarda, com deies, s'enfrontarà al Aalborg. Però aquí passen dues coses. La primera, i ja ho insinuaves tu, que és que Colònia és un torneig en si mateix. És un campionat molt particular. Són dos partits on et jugues el títol d'Europa i hi ha circumstàncies que l'envolten, el pavelló, l'ambient que s'hi viu, el fet de jugar-lo a Alemanya, doncs que són molt específiques i que alteren el guió previst pràcticament sempre. Dit això, el Barça arriba a la Final Four, si no sent el millor equip d'Europa, entre aquests tres. Arriben a un estat de forma excepcional. L'equip ha mostrat una regularitat immensa, amb majúscules, i el Barça realment arriba de la millor manera possible a una Final Four. De fet, ahir parlava amb l'Antonio Carlos Ortega i em deia, home, arribar, o sigui, aquesta és la millor manera d'arribar. Després pot passar el que sigui, però si has d'arribar, que sigui així.
6: Per cert, que ara continuem parlant del Barça, però sentim de fons que hi ha soroll, i és que a les 3 d'aquí 27 minuts mal comptats començarà, Salmo, aquest Fuchs-Magdeburg, és la primera semifinal. Són dos equips alemanys. Com està l'ambient?
8: Doncs, com et pots imaginar, s'espera un l'accés a l'arena ple a vessar. Juguen el campió de la Bundesliga, el Magdeburg, de Sergei Hernández, el porter que suplirà Emil Nielsen la temporada vinent al Barça, contra el Füchse de Berlín. Per mi, l'equip que juga millor a nivell ofensiu de tota Europa i que té les seves files a l'Aitor Ariño. Mm-hmm.
6: Sergi, ara ho explicava el Salmo, el Barça arriba en el millor moment de la temporada. Físicament també és així? Tenim algun jugador tocat?
9: Sí, a veure, tocats no, lògicament hi ha el cansament de tota una temporada que ara doncs desemboca en la Final Four de Colònia. És veritat que fa uns dies Jordi Sicusa va quedar tocat a unes 15 després del partit dels quarts de final de la Copa del Rei contra el Valladolid, però ens diuen des del Barça, i ho hem parlat amb ell mateix, que està en perfectes condicions per jugar aquest partit, per tant el Barça arriba amb tota la plantilla disponible.
6: El Samu també deia abans que hi ha tres equips que poden estar a un nivell superior, que són aquests dos alemanys que jugaran a la primera semifinal, el Füchse, el Magdeburg, també el Barça. No hi inclous aquest Aalborg de Dinamarca, que és el rival d'aquestes semifinals, un equip a qui el Barça ja li ha guanyat dos finals de Champions, el 21 i el 23. Viran, com és aquest Aalborg?
10: Crec que és un equip perillós, però realment veig el Barça superior. Hem d'anar amb compte en no cometre errors no forçats, perquè crec que és on ells podrien tindre alguna opció real. Però si sobre el paper veig el Barça realment molt favorit.
6: Amb un Niklas Landin com a líder, suposo, no?
10: Sí, però també Arnoldsen, Nor, Sagosen, bons jugadors. Realment és una plantilla molt, molt llarga, molt bona, però continuo pensant que la plantilla del Barça és superior.
6: Doncs avui aquestes semifinals espectaculars, amb un ambient espectacular que ja el comencem a sentir de fons en aquesta primera semifinal entre el Füchse i el Magdeburg, que a partir de les 6 ja tots els sentits posats aquesta primera semifinal, aquesta segona semifinal de la Champions en vol, amb aquest Barça-Aalborg i esperant la classificació per una final que també viuríem demà. Deixem Colònia, deixem l'embol, deixem la Champions i ens situem a un altre gran esdeveniment, i és que avui un altre equip català no busca ser una final europea, sinó guanyar-la.
11: Serà Marc Valls, que hi va, el llença, i cap a dintre, l'Atlètic Barceloneta, a la final, segona final de la història de l'equip mariner, la primera, el 2014, ja sabem com va acabar.
6: I ho situem, l'Atlètic Barceloneta juga a les 9 la seva segona final, ho sentíem, de la Champions de la història. Dijous va donar la gran sorpresa a les semifinals, superant el campió de l'any passat, el Ferencváros de Hongria, i des de Malta ho ha viscut, i ho explicava d'aquesta manera el David Ubac. David, bona tarda.
12: Bona tarda, què tal, Xavi?
6: Una gran gesta que va aconseguir el dijous al Barceloneta. Molts de nosaltres donàvem poques opcions de ser aquesta final, però aquesta final hi serà contra el Prorreco, i l'opció del títol és real o encara la veiem una mica llunyana?
12: És real i llunyana alhora, eh? Tinc un peu a cada banda, Xavi, diràs, ara et mulles poc, però és que, clar, el Prorreco és un transatlàntic, ara en parlarem, però el fet d'haver eliminat el Ferencváros a les semifinals en un partit per emmarcar, en defensa sobretot, van deixar els hongaresos, els mariners, en 3 gols només, tot i que la classificació es va assolint, com ara sentíem, els penals, doncs fa que la moral estigui pels núvols al conjunt mariner. El Ferencváros, campió de les dues últimes edicions, un autèntic àlbum de cromos, com també ho és el Prorreco. 12 anys han hagut de passar d'aquella final del 2014, la primera i única, com ara deies, que va disputar i guanyar l'Atlètic Barceloneta, aleshores a casa, a les piscines Picornell de Barcelona. Des d'aquell 2014 fins ara, els mariners, que han perdut 6 semifinals, la final els havia estat esquiva fins avui, però això sí, han estat en 8 de les 12 últimes semifinals i en 10 de les darreres 14 fases finals, ja sigui finals a 6 o finals a 4. El 2014 va ser el primer any a la banqueta de Xus Martín, aleshores el tècnic, i a l'aigua hi havia Fran Fernández, Alberto Munarriz i el Xalo Echenique. Avui Fran Fernández afronta doncs la seva primera temporada a la banqueta marinera, qui sap si la història repeteix, tant de bo, i a l'aigua hi seguiran Munarriz i el Xalo Echenique també, l'argentí.
6: Passada l'eufòria d'aquest triomf el dijous, triomf un tant inesperat, però que els hi dona aquesta opció de repetir títol de la màxima competició europea, tu que has estat allà aquests dies, com t'has trobat l'ambient?
12: Doncs ara, amb la moral, vaja, a dalt de tot, tu diràs, perquè la convicció dels mariners a la semifinal contra el Ferencváros va ser màxima, ningú, evidentment, els donava com a favorits, sobretot també perquè hi havia una baixa, i hi haurà avui, importantíssima, la de l'hongarès Vince Vicvari, un dels braços principals d'aquest Atlètic Barceloneta, doncs que, de tota manera, ve de firmar una gran temporada en ple de victòries a la lligueta de quarts de final, amb rivals potentíssims, i això ha fet arribar, si més no, l'equip mariner, amb molta confiança, això d'una banda, i com un bloc. L'Atlètic Barceloneta, la parada, és un equip, l'any passat tenia noms potents com Álvaro Granados i Felipe Perrone. Perrone ha retirat Granados. Avui l'Atlètic Barceloneta se'l trobarà de cara. Per tant, els de Fran Fernández, tot i això, es veuen capacitats per guanyar i destronar el Prorreco i les seves, atenció, 11 Champions guanyades, l'equip que més n'ha guanyat al llarg de la història. Contra els italians caldrà repetir doncs, l'actuació aquesta que destacàvem de les semifinals i esperar novament un Unai Aguirre estel·lar sota els pals i una altra gran defensa, tal com indica Fran Fernández mateix, precisament.
13: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
6: També suarem des de l'estudi 5 de Catalunya Ràdio per donar-li força, ànims i empenta a l'Atlètic Barceloneta per aquesta segona Champions. Ja ho sabeu, tarda molt europea a les 6 amb aquesta semifinal de la Champions d'handbol amb aquest Barça-Alborg a partir de les 9 amb aquesta final de la Champions de waterpolo, aquest Atlètic Barceloneta Prorreco que ens explicarà el David Ubac des de Malta. Però és que avui ho haurem de simultanejar amb moltes altres coses perquè si heu passat pels voltants de Montmeló ja ho haureu notat que Catalunya, un any més, fa olor de benzina.

0: Som directe del que està passant ara mateix en aquest circuit de Barcelona-Catalunya, on aquest cap de setmana és cap de setmana del Gran Premi de Fórmula 1 de casa nostra. Avui amb jornada d'entrenaments lliures, amb jornada oficials de les 4, i em sembla que el que sentim ara és la cursa de Moto2. Seguint-ho tot, i tenim el nostre home del Tot Gira, l'Oriol Rodríguez. Com estàs, Oriol? Bona tarda.
1: Hola, Oriol.
2: Hola.
1: Ara sí que et tenim. Oriol, per on vols començar? Avui han tingut els lliures, em sap, ho dic bé. Això que sentim són els monoplaces de Moto2 i a la tarda tindrem els oficials, oi?
2: Sí, aquests monoplaces de Fórmula 2, de Moto2, no, perquè les motos ja les van tenir fa... Ja les van tenir fa uns dies aquí. Ara tenim un català en pista, de fet és el pilot de la Vall d'Aran, Mariboia, que és veritat que sortia 20è, però ara ha remuntat 5 posicions. És a la 15a posició, a 11 voltes pel final, però és evident que evidentment avui no podrà lluitar per coses importants. I com comentaves, s'han acabat els entrenaments lliures i ens ha donat alguna pista del que pot passar a partir de les 4 de la tarda. Bé, de fet, tampoc cal tenir una bola màgica, perquè Mercedes fins ara ha aconseguit les 6 pole positions d'aquesta temporada, 4 del líder Antonelli i un parell de Russell, que ha estat el més ràpid per davant de Piastri, de Leclerc, de Norris, de Hamilton, de Verstappen i del mateix Antonelli, que és un paio molt jove, Xavi, només té 19 anys, però és líder del Mundial amb 66 punts sobre Hamilton i 68 sobre Russell. I bé, veurem si a mesura que es va avançant en el campionat li pot la pressió o no, però de moment ha guanyat 5 de les 6 primeres curses i demà podria sumar la sisena. Si vols, també podem valorar el desastre d'Aston Martin amb Alonso, que ara hi ha una mica de rumor al paddock que podria acabar la seva trajectòria no a Aston Martin, sinó a Alpine, de la mà de nou de Briatore, però bé, el seu monoplaça, si agafem tu i jo el nostre cotxe, pràcticament ho faríem igual de bé o de malament, perquè ha rodat a 4 segons del temps de Russell, que això en Fórmula 1, evidentment, és una distància sideral.
1: Doncs a partir de les 4, nosaltres connectats amb l'Oriol Rodríguez per viure com es defineix aquesta graella i per viure aquest fenomen de Kimi Antonelli, que, de fet, tu li veus les imatges i sembla un nen pilotant un Fórmula 1. Jo al·lucino quan veig aquest tio i penso, què hi fa en aquest Mundial? Doncs no només hi està, sinó que és líder ferm i va camí, si no passa una cosa molt espectacular, de guanyar el títol. Però és que avui de motor encara en tenim molt més. Tenim 4 escenaris mundialistes de motor en presència de pilots d'aquí. Comencem per les dones, Damià Aguilar, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: En aquest cas, amb males notícies, amb la caiguda de la favorita Paula Ramos a la quarta cita del Mundial, ara sí, de motos, al circuit de Misano Adriàtico.
3: La tarragonina sortia des de la pole, però de seguida ha perdut la primera posició. L'han avançat la líder del Mundial, Maria Herrera, i la seva rival, Beatriz Neila, que han acabat creuant així la meta. Ramos lluitava per ser quarta i un altre pilot l'han vestit pel darrere. Quarta posició per Ivonne Serpa i vuitena per la Sara Sánchez. Ramos és a 70 punts de la campiona Herrera a la general, demà al migdia, segona cursa. A les 4 d'aquesta tarda, sortida de les 24 hores d'alemans de cotxe, 186 vehicles. A la pole, l'hipercar BMW de l'expilot de Fórmula 1, Kevin Magnussen, al dorsal 15. Sortirà 6è el Genesis, aquesta és una marca sud-coreana, de Dani Juncadella, dorsal 19, 7a posició per l'Aston Martin d'Àlex Riveras, dorsal 9, i també a la graella 12è, el Ferrari 50 del Miquel Molina. En marxa la segona prova del Mundial de Trial a l'Aire Lliure a Andorra, allà on viu el líder Toni Bou, també amb la Berta Ballant, els dos líders de les categories masculina i femenina, que han guanyat la primera volta d'aquesta primera jornada. I a Portugal tenim Mundial d'Enduro, quarta cita de l'any, el multicampió Josep Garcia lidera les categories Enduro GP i Enduro 1.
1: Ja ho veieu, tenim molta feina, moltes coses de controlar amb els pilots catalans aquesta tarda, en una tarda amb molt olor de benzina. Falta un minut per 3:45, som els del Catalunya Migdia Esports, fem una petita pausa i de seguida hem d'anar a Tenerife, on aquesta tarda vespre el Barça busca classificar-se per la final de l'ACB, a Zamora, on el Sabadell la vol fer gros en el seu intent de pujar a segona, i a Chattanooga, als Estats Units, per veure què hi ha de destacat en aquest Mundial de Futbol. Ara tornem.
4: Catalunya Migdia Esports, amb Xavi Soler.
5: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
6: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
5: Per què quan parlem clar espantem els altres? L'optimista neix o es fa? No té sentit queixar-se.
7: Cada dissabte a les 11 de la nit...
6: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
7: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
4: Catalunya Migdia Esports, amb Xavi Soler.
1: I el nostre benestar emocional que serà si guanyen els equips catalans, com per exemple el de bàsquet a Catalunya Migdia Esports.
2: El València ha sigut claríssimament superior al Joventut, però finalment doncs la penya ho ha pogut maquillar, 90-76, 2-0, i com en l'eliminatòria Barça-Tenerife, l'equip favorit és a un partit de la final.
1: Això ho explicava ahir l'Ernest Macià, aquest cara i creu per al bàsquet català a les semifinals de l'ACB, mentre que el Barça està a un pas de classificar-se per la final, la penya és a un pas de quedar eliminada. Avui, Ernest, és el torn d'aquest primer matchball del Barça.
2: Bona tarda, el Barça aspira a passar a la final 3 anys després, a la final de la Lliga ACB de bàsquet, i aspira a fer-ho davant del Tenerife i per la via ràpida i a pista contrària. En els dos primers partits, victòria plàcida en el primer, un partit una miqueta més ajustat en el segon, 97-89 al Palau, on el Barça l'últim quart va veure com el Tenerife tenia la possibilitat fins i tot d'empatar el partit. I en aquest cas, el partit de Tenerife, el primer, el Barça ho vol resoldre per evitar més desgast en una temporada que ha tingut tant desgast com lesions i un canvi d'entrenador. Aquest és Kevin Panther.
8: The main goal is to win the next game.
9: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
2: El Barça tindrà tots els jugadors disponibles. Ha fet sessió d'entrenament aquest migdia per preparar el partit que a la tarda transmetrem al Tot Gira. I pel que fa al Joventut, la veritat és que el primer quart ahir, 30-13, va marcar el desenllaç del partit. El València va ser aquesta vegada molt superior, a diferència del primer partit que es va haver de resoldre la pròrroga 118-117. Ahir no hi va haver color. El físic i el talent del València va passar per damunt dels jugadors del Joventut, que ara porten la sèrie a Badalona. Aquest era Dani Miret, parlant justament de la importància de l'aspecte físic.
10: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
2: La sèrie viatja demà a Badalona. Del partit d'ahir, una nota a peu de pàgina, i és que un aficionat que duia una estelada va ser expulsat del Roig Arena.
1: Doncs, déu-n'hi-do, no ho sabia. Crec que havia vist alguna piulada, però no sabia que va ser expulsat del Roig Arena per aquest fet. Això a partir de les 8, aquest tercer partit d'aquesta sèrie, aquest Tenerife-Barça, amb el Macià des de Tenerife, també amb els comentaris de la Lloberes. Per cert, ja que parlem de bàsquet, Alfons Gorina, bona tarda.
11: Bona tarda.
1: I és que aquesta matinada, 2:45, si no m'erro, primer matchball per saber qui serà el campió de la NBA.
11: El tenen els Knicks de Nova York, que poden proclamar-se campions 53 anys després. Ho aconseguiran si guanyen, com has dit, a 2:45, a la pista del San Antonio Spurs, que buscaran el miracle d'aixecar un 3-1 en contra, o almenys donar una mica de vida a la sèrie. Els Knicks arriben carregats de moral després de la brutal remuntada de 29 punts en el quart partit i d'haver guanyat dos d'aquests quatre partits de la sèrie per només un punt de diferència. Ara o mai per Nova York, en qualsevol cas, si no, tindria encara dues oportunitats més de proclamar-se campió.
1: Pels noctàmbuls, a 2:45, podeu veure aquest cinquè partit de la final amb aquest matchball pels Knicks, que podrien tornar a ser campions no sé quants anys fa.
11: 1973, 53 anys.
1: Imagina't, no havíem ni nascut. Molt dia de cites destacades, tantes que no me les acabo. La pròxima ens situa a Zamora. Perquè el Sabadell és a dos partits, dos, de tornar a la categoria de plata del futbol estatal, categoria que va perdre ara fa 5 anys. Avui, anada de l'eliminatòria definitiva per pujar a segona al bonic estadi, vaja, ho dic jo, però no hi he estat, Ruta de la Plata, de Zamora. Camí d'allà ja tenim el nostre enviat especial, Francesc Ripoll. Ripo, bona tarda.
12: Què tal? Bona tarda. És bonic, eh?
1: Sí,
12: ja
1: està.
12: És bonic.
1: Ah,
12: sí.
1: No ho dubtava. A veure què t'hi trobaràs, perquè miro, faig una mica meteoman, com Oriol Rodríguez, 34 graus de màxim avui, però també avís de tempesta moderada. O sigui que, compte, a veure si també hi ha tempesta de gols arlequinats. Com arriba el Sabadell en aquest partit?
12: Mira, doncs esperem que l'única tempesta que veiem aquesta nit sigui la de gols i les del Sabadell. El Sabadell que arriba amb la moral alta després de, recordem, remuntar les semifinals contra el Real Madrid-Castella. Va perdre 2-0 l'anada i va guanyar per 3-0 la nova Creu Alta amb un gol al temps de descompte. Avui és l'anada, juga fora, la tornada serà divendres que ve la nova Creu Alta, i recordem que el Sabadell va quedar millor classificat que el Zamora a la Lliga regular, i per tant un empat al final de la pròrroga li valdria al Sabadell per pujar a segona. Al Zamora també va remuntar la seva eliminatòria, va perdre per 2-0 l'anada contra el Villarreal B i va guanyar per 2-0 la tornada al Ruta de la Plata, i per tant també es va classificar. El Sabadell, que ha entrenat aquest matí al mític estadi El Mántico de Salamanca, ben a prop de Zamora. Coixa, davanter, és l'única baixa per sanció, a veure la targeta vermella al partit contra el Real Madrid-Castella. I a la prèvia del partit, l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, deia que l'equip ha de competir.
13: Aquí s'ha de tenir molt respecte pel rival, s'ha d'entendre que el rival també hi juga i que també vol guanyar el partit, i després s'ha de tenir serenor. Això és una eliminatòria de 180 minuts, si no són 210, i s'ha de competir, construir l'eliminatòria acció a acció, i sabent que s'ha de picar molta pedra durant molts minuts per portar les coses on volem.
1: Per cert, el desplaçament no és molt fàcil a Zamora, suposo que és anar fins a Madrid i després amb cotxe. Sap si hi ha desplaçament de seguidors?
12: Mira, n'hi ha un total de 250 llars per part del Sabadell. El Zamora havia donat 400 entrades, el Sabadell n'ha tornat 140. Alguns van viatjar ahir amb un avió xàrter del Sabadell fins a Valladolid i després cotxe. Per exemple, el Carles Fité, que serà analista del partit d'aquesta nit, ha vingut també fins a Madrid i ara amb cotxe cap a Zamora. Bé, una mica la gent arriba com pot, perquè ben bé el desplaçament és complicat. A Zamora ho tenen fàcil, estan al costat de casa. Hi haurà pràcticament 8.000 persones al Ruta de la Plata.
1: Doncs, i uns dels que hi serem serà el Ripo i el Fité, que seran qui ens ho explicaran avui a partir de les 9 al Tot Gira, simultanejant amb aquesta final de la Champions de Waterpolo, també amb el tercer partit de la final de la semifinal de la Lliga ACB de bàsquet. I com diem, no ho desesperem si el Sabadell no aconsegueix un bon resultat, perquè ja va remuntar un 2-0 en la primera eliminatòria. I en futbol, ja ho sabeu que aquests dies la cita destacada també està molt lluny, als Estats Units. So we say hey. A veure, que algú em doni dades. Això és la sintonia oficial. Qui la fa? Andrea Bocelli? I algú més que no recordo, m'ha dit el Blai Iniesta, però vaja, aquesta és la nostra... Bé, sona exactament igual que qualsevol sintonia oficial de qualsevol mundial de futbol. Almenys no és Shakira, ja hem barrejat una mica, i hi ha artistes de la talla d'Andrea Bocelli, que és un autèntic mite del món del cant i dels que ens agrada cantar. I ja ho sabeu, aquests dies en parlarem molt amb aquest club de la mitjanit especial que tenim de diumenge a divendres amb el Xavi Campos i el Sergi Andreu, i també amb tota la informació el cap de setmana al Tot Gira. Gràcies també a la nostra enviada especial als Estats Units, concretament ara a Chattanooga, que és una ciutat que jo no coneixia abans d'aquest Mundial. Sònia Gelmà, com estàs? Bona tarda.
14: Hola, bona tarda. David Guetta i Megan Thee Stallion.
1: David Serien Guetta, hi arribem. Serien els que acompanyarien a Bocelli. Ni punyetera idea, noi.
14: Jo tampoc tenia el plaer.
1: Bé, ara ja el coneixerem. Per cert, és maco Chattanooga.
14: Bé, és una ciutat mitjana i té poca coseta, la veritat. És deserta, la gent no camina ni passeja pels carrers. És estranya. Bé, molt estil nord-americà, diria.
1: Et dedicaràs més al futbol i només al futbol. Roger, sí, Busà, bona tarda.
15: Què tal? Bona tarda.
1: També serà enviat especial de Catalunya Ràdio més endavant. D'entrada, començo amb tu, Roger, perquè amb un Mundial on vivim moltíssims partits i hi ha moltíssims equips, segurament avui a la mitjanit viurem el primer gran partit del Mundial.
15: Sí, el Brasil-Marroc a les 12, un partit que jugarà Nova Jersey. La pentacampiona busca la seva sisena estrella, no ho ha aconseguit en els últims 24 anys, des del 2002, el Brasil amb el blaugrana Rafinha, i a la banqueta amb Carlo Ancelotti, que en la prèvia ha deixat aquesta frase quan li han preguntat per la pressió i la por abans del debut.
16: El miedo es una componente importante da vida, porque si tú no ten miedo, te encuentras el león, te parece un gato. Entonces, El miedo es una parte fundamental, es un salvavidas. Obviamente son momentos que tú estás en preocupación para que tu equipo pueda hacer el mejor juego posible, pero también mucha, mucha confianza. Yo de natura soy muy optimista, yo creo que el equipo está bien preparado para el juego de mañana. Estamos bien preparados para la Copa del Mundo.
17: Bé, castellà, brasiler, sí.
15: Curiós. Ancelotti amb confiança, tot i que al davant hi ha la selecció del Marroc, una selecció temible perquè va arribar a les semifinals de l'últim Mundial, la selecció marroquina Mounahi, el jugador del Girona, la banqueta no hi és Regragui, que va ser el tècnic del Mundial de Qatar, i tampoc hi és Abdelex del Barça, que és una baixa important a la selecció marroquina per lesió.
17: Què més tenim en la jornada d'avui del Mundial?
15: Avui un Qatar-Suïssa del grup C a les 9. Aquest és del grup de Canadà i Bòsnia. No, del grup C és el Brasil-Marroc. El Qatar-Suïssa és del grup B, que és del grup del Canadà i Bòsnia, que ahir van empatar a un aquest partit. Qatar, entrenada per Julen Lopetegui, que debutarà en un Mundial. Recordem-ho que no ho va arribar a fer amb Espanya al Mundial de Rússia el 2018, després de la seva sortida abrupta. Ja de matinada a les 3 juguen Haití i Escòcia, són del grup del Brasil i del Marroc, el grup C. I a les 6 del matí, Austràlia-Turquia, del grup D, el grup dels Estats Units i el Paraguai, que ara lidera amb 3 punts la selecció nord-americana. Aquesta passada matinada, Estats Units 4, Paraguai 1.
17: I com dèiem, la Sònia és a Chattanooga, allà és on hi ha la concentració de la selecció espanyola. Últimament, Sònia, el tema dels últims dies és la presència no ja de Lamine Yamal des del primer de Lamine Yamal, és que a vegades també quan ho dic ràpid, és la presència del jugador de Barça ja des del debut contra Cap Verd. Sabem alguna cosa més?
14: Durant la setmana ja queda clar que...
17: Hem perdut la Sònia des de Chattanooga, que la gent no corre pel carrer i es dediquen a tallar les línies de coure que hi ha als ports wifi. En tot cas, ahir vam sentir al Tot Costa de Catalunya Ràdio el seleccionador espanyol Luis de la Fuente, Roger, que en va parlar d'aquest tema.
15: Sí, la Sònia deia que durant la setmana de la Fuente ja ha deixat clar, també la setmana passada, que Lamine estaria disponible o creia que estaria disponible per jugar aquest partit dilluns que ve contra el Cap Verd, i ahir ho va confirmar en aquesta entrevista al Tot Costa, que ja va avançar que el jugador del Barça està preparat per jugar.
18: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
17: Aquesta tarda més informació del Mundial, el Tot Gira, amb la Sònia Salmà, amb l'Alberto Etxogó, la Sònia amb millors comunicacions, que des de Chattanooga no li hauran boicotejat el wifi. Tot això, ens falten 2 minuts i mig també, ens falta passar per l'hoquei patins, on demà hi haurà un segon assalt a la final de l'hoquei lliga masculina. L'Igualada intentarà millorar el seu rendiment a la pista del Liceu. Biel Cadella, bona tarda.
19: Bona tarda, Xevi.
17: Després de la contundent derrota ahir en el primer assalt.
19: Sí, els de la Noia van perdre per 8-2. A la mitja part, els gallecs ja guanyaven 6-0. Els dos primers gols, de fet, els van fer quan no s'havien disputat ni 2 minuts, i això que en tota la sèrie de semifinals contra el Barça els catalans tan sols havien rebut un gol. Potser per això l'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, es mostrava molt crític amb el seu equip.
20: Jo em canso de repetir que nosaltres som un equip que si no posem actitud i no posem sacrifici, no som res. No tenim els jugadors més talentosos de la Lliga com per permetre'ns el luxe d'anar al 50% i guanyar els partits. Nosaltres no en sabem de fer això. Llavors, els dies que no estem, com avui, que no hem estat en cap moment, els rivals ens passen per sobre totalment.
19: Després del partit de demà, 8:45, la sèrie es traslladarà a les Comes al millor de 5 partits.
17: I a l'hoquei Lliga Femenina, el Vilassana podria guanyar demà, de fet, hi aniràs tu, el seu primer títol en aquesta competició.
19: Sí, les lleidatanes seran campiones si guanyen demà al migdia el segon partit, que es jugarà a la pista del Fraga. Buscaran repetir la victòria del primer partit, en què es van imposar la pròrroga per 3-2. En parla el tècnic del Vilassana, Lluís Rodero.
21: Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i
0: i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. No pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
19: En cas de victòria del Fraga, la Lliga es decidirà en un tercer partit que es disputarà el cap de setmana vinent a Vila-sana.
17: Demà, a partir de les 12, ens ho explicarà el Biel des de la Franja, des de Fraga, aquest partit que pot suposar el títol del Vila-sana. Més coses en bàsquet. El que diu la Seu ha anunciat la incorporació de l'interior alemanya Lina Sontag, el quart fitxatge de les urgellenques.

0: Aquesta hora creme amb intensitat un incendi a Sanaüja, a la Segarra. Els bombers hi treballen amb 7 mitjans aeris i una quarantena de dotacions terrestres. Les flames han començat en un camp de conreu i s'han propagat de seguida cap a una zona forestal. El Pakistan assegura que la firma de l'acord entre Estats Units i l'Iran serà les pròximes 24 hores, però l'Iran diu que no signarà demà. Els mediadors pakistanesos anuncien que la signatura serà electrònica i que les negociacions tècniques es reprendran la setmana vinent a Islamabad. Els Estats Units han matat a Venezuela el líder de l'organització criminal Tren de Aragua, una de les més poderoses de l'Amèrica Llatina. L'operació militar contra el Niño Guerrero, que feia 3 anys que estava desaparegut, s'ha fet en col·laboració amb la presidenta interina Delcy Rodríguez. La startup nord-americana d'intel·ligència artificial Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per tots els seus clients. És la resposta que ha donat a la decisió del govern de Donald Trump de suspendre l'accés a aquests models als ciutadans estrangers, al·legant motius de seguretat nacional. El director teatral Lluís Pasqual justifica la imitació de Montserrat Caballé en un acte d'homenatge a la soprano, dient que la família i el Liceu ho sabien. En declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, ha dit que no es penedeix de res i ha explicat que va proposar al Teatre Lliure adaptar-se amb l'apartar-se de la programació commemorativa dels 50 anys de la institució arran de tot aquest afer. El comerç local la reivindica com a peça clau per la seguretat als carrers del país. La petita i mitjana empresa assegura que les botigues i serveis de proximitat que generen vida i activitat al carrer comporten una vigilància informal i per això demana que se'ls consideri com una infraestructura essencial de país. Avui arrenca la campanya electoral per les primàries internes a Junts a l'Ajuntament de Barcelona, un procés que tindrà com a plat fort el debat entre els 4 aspirants i que servirà per deixar clara la força de les diferents sensibilitats que hi ha a la formació. El Cabró Rock tanca avui l'edició més multitudinària d'un festival que entre ahir i avui aplegué 24 artistes dels Països Catalans. Entre els que hi actuen avui a Figaflaues, l'Exambusto, Joan Dausà, la Gossa Sorda o la Fúmiga.
1: Esports.
2: Tarda molt plena de poliesportiva amb dues Champions en joc. El Barça d'handbol jugarà semifinal a les 6 contra l'Aalborg danès i l'Atlètic Barceloneta de waterpolo s'enfronta al Pro Recco italià a la final. I a les 4 tenim dos esdeveniments capdals del motor: la classificació del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 i les 24 hores de Le Mans de cotxes.
0: Tot això en aquesta tarda, que continua sent assolellada i molt càlida arreu, temperatures que superen els 35 graus als llocs més càlids de l'oest de Catalunya i que poden pujar fins als 32-33 en moltes comarques de l'interior.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 3 de la tarda, us informa Jaume Brufau, molt pendents d'aquest foc que fa que una quarantena de dotacions terrestres als bombers de la Generalitat, 3 helicòpters i 4 hidroavions, treballin per extingir-lo al punt que creme a Sanaüja, a la comarca de la Segarra. El foc ha començat en una zona de vegetació agrícola, ha afectat també un paller i s'ha propagat cap a la massa forestal que hi ha a prop, on creme amb intensitat. Els bombers treballen des de terra per estabilitzar la zona agrícola i centren els esforços dels mitjans aeris per frenar les flames que afecten la zona forestal. El Pakistan assegura que la firma de l'acord entre els Estats Units i l'Iran serà les pròximes 24 hores, però l'Iran diu que no firmarà demà. Els mediadors pakistanesos han anunciat que la signatura serà electrònica i que les negociacions tècniques es reprendran la setmana vinent a Islamabad. Això mateix dia que hem sabut que el funeral per la mort del líder suprem iranià, Ali Khamenei, començarà a Teheran el 4 de juliol, el dia de la independència dels Estats Units, que aquest any celebra el 250è aniversari. L'enterrament serà el 9 de juliol a la ciutat de Mashhad, al nord-est del país. Recordem que el líder suprem va morir en els primers atacs d'Israel i els Estats Units contra l'Iran després de més de 30 anys d'estar al poder. Ucraïna ha colpejat i ha causat un incendi en un centre d'extracció i processament de petroli a la regió russa de Volgograd, segons que informa Kyiv Capital.

0: capital, drons ucraïnesos han colpejat també instal·lacions de petroli i gas a la regió russa de Krasnodar. Alhora, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha anunciat una reforma militar que farà que els soldats d'infanteria siguin els més ben pagats del món, amb places també cobertes amb mercenaris estrangers. Concretament, en les posicions de més risc, els sous passaran dels 2.500 euros mensuals actuals als 6.000, i els nous contractes duraran entre mig any i dos anys. Per contra, el sou base dels soldats a la rereguarda no superarà els 600 euros al mes. Milers de combatents estrangers ja formen part de les tropes ucraïneses, molts d'ells són de Colòmbia o d'altres països llatinoamericans. I aquesta matinada els Estats Units han matat el líder de la banda del tren d'Aragua a Veneçuela en col·laboració amb la presidenta interina Delcy Rodríguez. Una operació conjunta impensable abans de la captura de Nicolás Maduro, anunciada pel mateix Donald Trump a les xarxes. De seguida ho ha confirmat en un comunicat al govern veneçolà, que ha refermat el seu compromís contra les organitzacions criminals. El Niño Guerrero, líder del tren d'Aragua, ha estat abatut al sud-est de Veneçuela, a l'estat de Bolívar, en una zona minera d'explotació d'or, una de les activitats de la banda criminal. Per la periodista d'investigació veneçolana Rona Rísquez Sánchez, autora del llibre El tren d'Aragua, l'operació, però, va més enllà d'una col·laboració entre Washington i Caracas. Són declaracions que ens ha fet avui al matí a 3CAT Info.
1: Ya en Venezuela y en general se habla de que pues Venezuela es una especie de protectorado. Entonces yo diría que pues es una acción ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano, obviamente con el aval del gobierno encargado de Venezuela, pero yo creo que eso va más a otro nivel.
0: Feia 3 anys que estava en parador desconegut i els Estats Units el buscaven com a líder d'una organització designada com a terrorista per Washington. Precisament sota aquesta premissa, l'administració Trump ha deportat més de 200 migrants veneçolans en una mega presó d'El Salvador, acusats de pertànyer a aquesta banda. Aquestes declaracions de Rona Rísquez Sánchez les he fet en una entrevista que hem fet a 3CAT Info amb la Núria Har, que ens fa un resum del més important que ens ha explicat en aquest muntatge tècnic que ens han preparat amb en Blai Iniesta.
2: El tren de Aragua.
1: El tren de Aragua es una pandilla venezolana que nace en una prisión y que nace como una pandilla carcelaria que sí tiene unas características bastante particulares que la hacen no necesariamente más poderosa que un cartel mexicano o que los grupos que tuvo en algún momento Pablo Escobar, pero sí la hacen diferente.
2: El Niño Guerrero.
1: No solamente era el jefe del tren de Aragua, era obviamente el criminal más buscado de Venezuela, pero además era una persona a la que se le había señalado de tener vínculos con el gobierno, con funcionarios del gobierno de Venezuela. Incluso estaba incluido en la acusación que hay contra Nicolás Maduro en Estados Unidos.
2: Activitats criminals.
1: Trata de mujeres migrantes para explotación sexual, tráfico de migrantes, explotación de oro, también están involucrados en extorsiones. Es decir, no necesariamente era un grupo gigantescamente poderoso, o sea, súper armado, un ejército criminal, pero yo diría que es un buen ejemplo de lo que es el crimen organizado contemporáneo, ¿no? Que es un grupo un poco más líquido, que no se ve, pero que está ahí.
2: Influencia regional más allá de Venezuela.
1: A 8 o 9 países de América Latina y ahora tener cierta presencia en países como España, en Europa. Entonces, es un grupo que, si bien no tiene el poder del cartel Jalisco, del cartel de Sinaloa, sí tiene, ha tenido esa capacidad de lograr colocar a sus miembros en distintos países y establecer operaciones en estos países.
2: El futuro del tren de Aragua sin el Niño Guerrero.
1: Esto sí puede significar un golpe bastante importante, donde el liderazgo del Niño Guerrero era muy, muy personalista. Allá, desde hace un tiempo, había facciones operando, se habían apartado del tren de Aragua y pero seguían operando bajo otras identidades. Pero definitivamente esto puede ser un golpe bastante importante para lo que es la estructura del tren de Aragua.
0: La startup nord-americana d'intel·ligència artificial Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per tots els usuaris només 3 dies després del seu llançament comercial. Ha pres aquesta decisió arran del veto dels Estats Units als estrangers per motius de seguretat nacional. Anthropic ha suspès l'accés als models Fable 5 i Mythos 5 per a tots els seus clients. És la resposta a la directriu del govern dels Estats Units de prohibir el seu accés als ciutadans estrangers. Davant la impossibilitat de filtrar els usuaris, segons la seva nacionalitat, Anthropic ha optat finalment per desactivar l'accés a tothom. Aquest és un pas més de les tensions entre l'administració Trump i l'empresa Anthropic per les grans diferències que mantenen sobre l'ús militar i la vigilància domèstica de la intel·ligència artificial. En una entrevista a 3CAT Info, l'especialista en intel·ligència artificial i CEO de Mortensen, Josep Maria Ganyet, ha destacat el gran poder de l'ús d'aquestes tecnologies.
3: S'ha de posar en valor el fet de que Antròpic hagi plantat cara, inclús a risc de perdre projectes, clients i posició al mercat. Aquestes tecnologies donen un gran poder i qui les controla, i per això el govern dels Estats Units ha decidit prohibir l'accés a gent que no siguin nord-americans a aquests models tan avançats, qui les controla té un gran avantatge competitiu sobre la resta.
0: Per Ganyet, per poder innovar, és necessari que hagi regulació. Fau més de 4 minuts i serà un quart de 4.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La imputació de nous delictes a José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que van trobar en una caixa forta al seu despatx, valorades en 1.300.000 euros, complica encara més el futur de l'expresident espanyol i deixa contra les cordes al Partit Socialista. De moment, el PSOE li manté la confiança a l'espera que declari la setmana que ve a l'audiència mentre creixen les veus internes que posen el crit al cel per tot aquest afer. Madrid, Alba Gil.
5: La nova investigació del jutge Calama per frau fiscal i contraban és un nou gerro d'aigua freda per als socialistes que, després de dies de tancar files amb l'expresident espanyol, es mouen ara entre la incredulitat i l'estupefacció. El detonant han estat les joies confiscades en una caixa forta al despatx que té al carrer Ferraz amb un valor de taxació que supera el 1 milió d'euros. De portes en fora, el PSOE assegura que manté intacta la confiança en Zapatero.
6: Defendemos la agenda del presidente Zapatero, defendemos la figura de Zapatero como persona y evidentemente confianza absoluta en él y en lo que tenga que decir. Seguramente todo tendrá su explicación.
5: I critica un suposat calendari judicial per fer caure el govern espanyol. Ho assegurava la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, de qui ara sentíem en una entrevista a Ràdio Nacional.
6: Venimos notando eso, que hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas judiciales que afectan a la derecha.
5: Però de portes endins creix el nerviosisme entre les files del partit a mesura que es van coneixent noves informacions. Els socis de coalició també es mostren cada dia més incòmodes. La ministra de Sanitat, Mònica García, reclama explicacions mentre aprofita per carregar contra l'oposició.
7: Señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo lo que ha salido. Nos preguntamos de dónde salen las joyas de Zapatero. También nos preguntamos de dónde sale el ático de la señora Ayuso por valor de 1 millón de euros, que tampoco ha dado explicaciones.
5: El PP és conscient que si es confirmen les informacions contra Zapatero, el cop per als socialistes serà molt dur i aprofita per furgar en la ferida. Sentim Alberto Núñez Feijó.
8: La fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero, hombre, el referente moral de Pedro Sánchez, la joya de la corona de Pedro Sánchez.
5: Els populars prometen fer una neteja completa si arriben a la Moncloa per expulsar, diuen, la podridura que ha deixat el PSOE.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, primer secretari també del Partit dels Socialistes de Catalunya, ha demanat respectar la presumpció d'innocència. A l'últim Consell Nacional dels Socialistes Catalans abans de l'estiu, en què s'han nomenat 126 candidats a alcalde a tot Catalunya de cara a les eleccions municipals de l'any que ve, Illa ha recordat que els socialistes són contundents amb els que actuen en contra dels valors del partit.
9: No estamos ciegos. Sabemos ver lo que ocurre. No somos ingenuos. Vemos lo que está pasando. A los socialistas ni nos doblegan ni nos callan. Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Pedimos también respeto por la honorabilidad de personas e instituciones.
0: La defensa i família de Jonathan Andic, investigat pel suposat homicidi del seu pare, diuen que el missatge de WhatsApp que li va enviar amb la frase «No m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te» està tret de context, que és incomplet i que té com a únic objectiu que encaixi amb les hipòtesis de la instrucció. El missatge és un dels indicis en què es basa la Fiscalia per oposar-se a la retirada de les mesures cautelars imposades al fill del fundador de Mango i que, entre altres coses, li impedeixen sortir del país i l'obliguen a presentar-se cada setmana al jutjat. Segons la defensa, la frase forma part d'un missatge més llarg i té un sentit metafòric que s'ha d'entendre en el context d'unes sessions de teràpia que feien diversos membres de la família amb una terapeuta. Isaac Andic va morir en una caiguda per un barranc a Collbató al desembre del 2024, quan feia una excursió amb el seu fill Jonathan. El missatge es té 5 mesos abans.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: En punt, un quart de quatre.
4: El temps.
0: Previsió d'Eloi Cordomí.
10: La tarda continuarà sent assolellada i molt càlida, tenint temperatures més altes que ahir, sobretot a la costa i al prelitoral, que han pujat de 3 a 5 graus més que no pas ahir, i amb xifres que s'han acostat als 32-33 graus, per exemple, en alguns llocs del prelitoral. Les temperatures més altes, però, un dia més les tenim a la Catalunya central, també a les comarques de Ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb algunes xifres de 35 i 36 graus. Demà sembla que tindrem un altre dia assolellat, un dia encara fins i tot una mica més càlid en alguns llocs, pot pujar un grau més la temperatura, i demà hi haurà un palet més d'inestabilitat, arriba una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, i això pot afavorir que apareguin algunes nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu. Al nord del Pirineu podrien arribar a deixar algun ruixat o alguna tempesta, sempre cap al nord. A la resta, temps que continuarà sent assolellat i tranquil. I la setmana que ve es manté encara el temps estiuenc, tota la setmana, segurament dilluns i dimarts encara tindrem tempestes de tarda al Pirineu.
4: 3CAT Info.
11: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
12: Quina ratxa! Quants maig portes?
11: 150.
12: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
13: Angie Ange!
14: Ho veus?
13: Okay.
14: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
13: Molt.
14: Tan nostre com dir... Posarem llum?
13: A la foscor.
14: O com dir... Aventureres, aventurers.
13: Ens hi apuntem o què?
14: Què dius?
13: Saps que és molt nostre, també? Sou molt bona gent!
15: Xxt, silenci.
13: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
14: O el Catalunya Ràdio.
16: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
14: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
13: I que així sigui. Taranys i anys. 3CAT.
14: Molt nostre.
4: 3CAT Info.
0: El director de teatre, Lluís Pasqual, diu que no ha fet res il·legal i que no es penedeix de res després de la polèmica generada per l'homenatge a Montserrat Caballé l'any 2019. Avui al matí s'ha explicat per primera vegada al suplement de Catalunya Ràdio. Ha dit que la gravació de l'entrevista que es va emetre en aquell acte en què l'humorista Judit Martín es feia passar per Caballé tenia el permís de la família de la soprano i del Liceu. També diu que la van haver de reproduir perquè la gravació real tenia molt soroll de fons i que ell va perdre l'original durant un trasllat. Després, l'actriu va explicar que no sabia que es faria servir la seva veu en aquest homenatge, però Pasqual ho nega.
17: No, això no és veritat.
18: El que no és veritat?
17: El que no se li va avisar.
18: Però sí que és veritat que aquelles imitacions es van fer passar per declaracions reals de Montserrat Caballé el dia de l'homenatge.
17: Sí.
18: Vull dir que...
17: Repeteixo, amb permís de la família i amb permís...
18: Del Liceu.
17: Amb permís del Liceu.
0: Lluís Pasqual no creu que sigui una casualitat que tota la polèmica hagi sortit ara, en plena celebració dels 50 anys del Teatre Lliure, que ell va dirigir del 2011 al 2018, i reconeix que Catalunya s'ha convertit per a ell en un terreny hostil.
17: No, jo no sóc conspiratiu. Jo sé que Catalunya és un terreny minat per mi, perquè cada vegada que apareixo es produeix alguna cosa que impedeix que tranquil·lament jo pugui fer un espectacle a Barcelona.
0: La polèmica ha fet que el Teatre Lliure hagi retirat una obra dirigida per Pasqual de la programació del seu 50è aniversari. El jutjat de Guàrdia de Girona ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys per haver pagat diners a tres noies adolescents menors de 16 anys a canvi de mantenir-hi relacions sexuals. Els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. La investigació dels Mossos va permetre detenir un primer sospitós el dia 28 de maig i un altre el dia 10 de juny. Tots dos estan acusats dels delictes d'agressió sexual a menors de 16 anys i d'un altre delicte de prostitució i explotació sexual. Els arrestats, que no es coneixien entre ells, contactaven amb les tres menors a través de les xarxes socials. El comerç local i de proximitat reivindica el seu paper a la millora de la seguretat en els carrers. La petita i mitjana empresa assegura que la presència de botigues i activitat quotidiana genera una vigilància informal i invisible que contribueix a prevenir conductes incíviques i alhora redueix la delinqüència. És una informació que ha preparat Marta Sánchez.
15: Catalunya ha perdut prop d'11.000 comerços en 10 anys. No hi ha una única causa, però reivindicant el seu paper en la millora de la seguretat al carrer, la petita i mitjana empresa reclama que es considerin tant el comerç com els serveis de proximitat com una infraestructura essencial. El vicepresident de la PIMEC, Antoni Torres, ho explica a 3CAT Info.
19: Tot aquest àmbit de proximitat es considera com una infraestructura essencial. I això vol dir que, igual que hi ha una política industrial, hi ha d'haver una política de comerç, hi ha d'haver una política de defensa, o de carreteres, o de trens. És que això ho tenim molt clar. Doncs com aquesta també és una infraestructura bàsica, essencial, de suportar el nostre model de societat, necessitem que sigui considerada com a tal.
15: L'any 1982, el politòleg nord-americà James Wilson i el criminòleg George Kelling van introduir la teoria dels vidres trencats. Defensa que el deteriorament visible de l'espai pot afavorir més incivisme i delinqüència. Se la fa seva el vicepresident de la PIMEC, que explica com la desaparició dels establiments de barri no només suposa una pèrdua de l'activitat econòmica, sinó que va molt més enllà.
19: Tots aquests carrers que tenen més vida es degraden molt menys ràpid que els carrers que no tenen vida. Un entorn degradat és un entorn que afavoreix la delinqüència, perquè afavoreix que no passi gent, perquè no ens agrada anar per entorns degradats, a l'abandonar el carrer puja l'ocupació d'aquest carrer per determinats grups de delinqüents.
15: És una idea que connecta amb una teoria clàssica de l'urbanisme formulada l'any 1961 per Jane Jacobs a la seva obra The Death and Life of Great American Cities. Jacobs va encunyar el concepte dels ulls al carrer, que explica que els espais urbans són més segurs quan hi ha vida quotidiana, comerç i activitat constant, ja que generen una vigilància natural més enllà de la presència policial. Les seves idees han influït generacions d'urbanistes i arquitectes. Itziar González, en declaracions a aquesta emissora, explica que des de l'urbanisme comercial es defineixen les plantes baixes dels edificis, allà on sol haver-hi els comerços, com a sòcols d'or, i n'explica els motius.
20: Per què diem que és un sòcol d'or? Perquè ens garanteix que si hi ha una activitat econòmica i comercial bona i agradable i de proximitat, ens garanteix que es millora molt l'espai públic que afronta. És a dir, veiem que hi ha una influència de la qualitat del comerç en la qualitat del carrer, i al revés.
15: Però no tots els comerços tenen el mateix efecte sobre la ciutat, d'aquí la importància d'aplicar els diferents plans d'usos comercials que regulen quin tipus de negocis es poden obrir en cada zona i que busquen equilibrar activitat econòmica, convivència i espai públic.
19: Acaba produint una cosa que se'n diu desertització comercial. Quan tu tens un carrer ple de botigues de A, no hi ha espai perquè hi hagi botigues de B.
20: Sota l'aparença d'una activitat de comercial, no ho són. I, per tant, hem de poder demostrar que si una activitat és il·legal o irregular, genera al voltant una degradació de les activitats veïnals i segurament un futur punt de conflicte urbà.
15: Aquest debat arriba en un context marcat per la preocupació ciutadana per la seguretat. Les darreres setmanes hi ha hagut diversos tirotejos, l'últim aquest mateix dimecres al carrer Balmes de Barcelona, que han generat molta alarma. Tot i això, les dades oficials no indiquen un increment dels crims a Catalunya. L'any passat es van registrar 54 homicidis, la mateixa xifra que fa 10 anys.
4: 3CAT Info.
0: Els quatre aspirants de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona comencen avui la campanya electoral per les primàries del cap de setmana vinent. Un procés intern inèdit a l'espai postconvergent que servirà per mesurar forces entre les diferents sensibilitats que conviuen al partit de Carles Puigdemont. Cap dels aspirants admet que s'estigui plantejant un pols en clau interna, però l'elecció del candidat o candidata a Barcelona transcendeix el debat estricte de la ciutat. De fet, la direcció juntaire s'hauria estimat més que hi hagués un candidat de consens. Podem escoltar el que han explicat en declaracions a aquesta emissora l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada del Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada del Parlament, Glòria Freixa.
21: És evident que aquí no hi ha cap pols contra ningú. Jo crec que en aquests moments el que hauríem de fer és centrar-nos en Barcelona, que crec que és, almenys és el que faig jo, segur, i per tant no entrarem cap polèmica que pugui haver, ni en cap interpretació que les entenc, que pugui haver interpretacions lliures sobre qui representa cadascú.
22: Jo no sóc la candidata de ningú, jo sóc o vull ser la candidata de tothom. Fins i tot voldria ser la candidata que el dia 22 aconsegueixi fer una llista unitària.
23: No enfoquem aquestes primàries en clau de guerres internes, de famílies, de partit o de plebiscit de ningú. Anem a triar el candidat que ens permeti guanyar l'alcaldia de Barcelona. Junts és un partit puigdemontista.
24: Jo crec que aquesta candidatura hauria d'estar feta de tots aquests sensibilitats de dins de Junts per Catalunya, que crec que ja hi són ara mateix treballant a Barcelona.
0: La campanya tindrà com a plat fort un debat amb els quatre aspirants. Al cap de setmana que ve, uns 1.200 militants estaran cridats a votar de manera telemàtica.
4: 3CAT Info.
0: 5 minuts i seran 3:45.
4: Esports.
0: Damià Aguilar, bona tarda.
1: Bona tarda. La campiona de la Vuelta a Espanya de ciclisme, la Paula Blasi, és la nova líder del Tour dels Pirineus després de fer una gran etapa passant pel mític coll del Tourmalet. La ciclista d'Esplugues de Llobregat s'ha imposat en solitari a la segona etapa i ho té tot de cara per guanyar la prova demà a la tercera i darrera etapa amb 8 cims de tercera categoria. Mentrestant, el Tour de l'Auvergne, l'antiga Dauphiné, caiguda del prodigi francès de 19 anys, Paul Sexas, al quilòmetre 30 de la penúltima etapa, l'actual, que és la setena, i ha pogut reprendre la marxa i ara, de fet, ha pogut contactar amb el pilot, que és a un minut de 5 escapats a menys de 30 quilòmetres per la meta.
4: 3CAT Info.
1: Tenim dues Champions en joc aquest cap de setmana amb vòlei i waterpolo en categoria masculina. El Barça juga a semifinal a les 6 contra l'Alborg danès i l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Prorreco italià a partir de les 9 i des de les 3. Primera semifinal de l'handbol, Magdeburg, Fuxe a Colònia. Enviat especial, Sergi Camps, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Daniel. La primera semifinal la tenim al minut 22, gairebé de la primera meitat. En queden 8 pel descans i el Fuxe de Berlín, que guanya de 2 al Magdeburg, 14-12. A les 6, com deies, el Barça jugarà la segona semifinal contra l'Alborg, l'equip danès. Un creuament que s'ha donat 15 vegades a la història. 14 serà la 15a vegada, volem dir, que es creuen aquests dos equips. 14 vegades fins ara, amb 13 victòries pel Barça i una derrota. Entre aquestes 13 victòries, dues Champions, la dels anys 21 i 24.
1: I el que dèiem en waterpolo, a les 9 l'Atlètic Barceloneta busca el màxim títol europeu masculí a Malta contra el Prorreco italià. Fran Fernández és l'entrenador de l'equip mariner.
3: En una final de Champions a aquestes altures de la temporada és un còctel de, ¿no?, de muchas sustancias. Es verdad que tuvieron un partido más cómodo porque enseguida consiguieron separarse en el marcador, tuvieron mucha facilidad para meter goles, metieron muchos. Pero claro, también tienen mucha presión porque es la Prorreco y quieras que no, seguramente tienen que manejarlo.
1: A les 4 tenim dos esdeveniments capdals del món del motor, la classificació del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 i les 24 hores de Le Mans, la sortida. El circuit, el tercer lliure de la Fórmula 1, liderat per George Russell sobre Oscar Piastri i Charles Leclerc, el líder Kimi Antonelli ha estat setè i, a més, els comissaris que l'han renyat perquè ha destorbat un altre pilot durant aquesta sessió. Kimi Antonelli, que ha hagut d'anar a escoltar aquesta situació davant dels comissaris, i ha dit que estava certament frustrat i és que no li estan sortint les coses aquest cap de setmana. S'ha disputat la cursa sprint de la Fórmula 2. El català Mari Boya ha estat 15è, només ha remuntat 5 posicions la victòria per l'indi Kushmaini. A les 4, sortida de les 24 hores d'alemans en cotxes. Hi ha 186 vehicles de diverses categories. A la pole position, l'hipercar BMW de l'expilot de Fórmula 1, Kevin Magnussen, amb el dorsal 15. Sortirà 6è, el Genesis de Dani Juncadella, dorsal 19. 7a posició de graella per l'Aston Martin d'Àlex Riveras, dorsal 9. I 12a posició a la graella pel Ferrari, dorsal 50, de l'excampió Miquel Molina. Per tant, 3 pilots catalans a la categoria principal. També en marxa el Mundial de Trial a Andorra amb Toni Bou i Berta Avellan, que són líders de les seves categories i que s'han imposat a la primera volta d'aquesta primera jornada. Mentrestant, també hi ha Mundial d'Enduro aquest cap de setmana a Portugal amb el multicampió Josep Garcia liderant les categories Enduro GP i Enduro 1. El circuit de Misano Adriatico es disputa la quarta ronda del Mundial Femení de Motociclisme, entre altres. Hi ha hagut caiguda de la pole woman, la tarragonina Paula Ramos, quarta posició per l'Ivonne Serpa i vuitena per la Sara Sánchez. En la primera cursa, victòria per la líder Maria Herrera, la tarragonina Ramos, que ara cau a 70 punts de la campiona Herrera a la classificació general, i a més demà no surt a la pole, demà surt l'onzena. I a la primera cursa de la Super Sport 600, segona posició per al líder, l'Albert Arenas, al darrere del francès Valentín de Viz. En bàsquet, a les 8 el Barça té l'opció de classificar-se per la final de la Lliga ACB. Passarà, si guanya avui, el tercer partit de semifinals a la pista del Tenerife. A les 9, el Sabadell juga al camp del Zamora, anada de l'eliminatòria decisiva per jugar a la segona divisió. Al Mundial de Futbol, a les 9, tenim un Qatar-Suïssa i a la mitjanit un Brasil-Marroc.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 3:45. Estem molt pendents a aquesta hora de l'incendi que crema i amb intensitat a Sanaüja, a la Segarra. Els bombers hi treballen amb 7 mitjans aeris i 25 dotacions terrestres. Ha començat en un camp de conreu i s'ha propagat cap a una zona forestal. El Pakistan anuncia que la firma de l'acord entre els Estats Units i l'Iran serà les pròximes 24 hores, però finalment la signatura serà electrònica. Ho ha confirmat el primer ministre pakistanès, que avança que les negociacions tècniques es reprendran la setmana vinent a Islamabad. Els Estats Units han matat a Venezuela el líder de l'organització criminal Tren de Aragua, una de les més poderoses de l'Amèrica Llatina. L'operació militar contra El Niño Guerrero, que feia 3 anys que estava desaparegut, s'ha fet en col·laboració amb la presidenta interina Delcy Rodríguez. Des d'ara fins a arribar a les 4, entre diverses qüestions, explicarem que l'Estat cedeix gratuïtament a l'Ajuntament de Barcelona la propietat de 63 hectàrees de terrenys de la costa. L'alcalde de la ciutat assegura que intervindran amb 100 milions d'euros per adaptar platges a l'evolució del canvi climàtic i crear nous espais verds. I també farem atenció a la protesta que han fet avui una cinquantena de membres d'entitats ecologistes de les comarques gironines pel Pla Territorial d'Energies Renovables, que preveu projectes energètics a l'Alt Empordà, al Gironès i al Pla de l'Estany. I en esports a aquesta hora, Damià Aguilar, bona tarda.
2: Bona tarda. El Barça d'handbol, recordeu, juga a semifinal de la Champions a les 6 contra l'Alborg danès, però ara tenim en joc la primera semifinal entre el Magdeburg i el Fuchsia Berlín. Falten 5 minuts pel descans. Guanyen els berlinesos d'un 14-15. També molt pendents que l'Atlètic de Barceloneta de waterpolo s'enfrontarà al Prorreco italià a la final de la Champions, però això serà més tard a partir de les 9.
1: Tarda amb sol i molta calor, i és que avui les temperatures s'enfilen cap als 35 o més graus als llocs més càlids de l'oest de Catalunya i cap als 32-33 en moltes comarques de l'interior. Demà encara pujaran més. Una quarantena de dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat, 3 helicòpters i 4 hidroavions treballen en un incendi a Sanaüja, a la comarca de la Segarra. El foc ha començat en una zona de vegetació agrícola i també ha afectat un paller. Ja s'ha propagat cap a la massa forestal propera, on crema amb intensitat. Els bombers treballen des de terra per estabilitzar la zona agrícola i centren els esforços dels mitjans aeris per frenar les flames que afecten sobretot la zona forestal. El Pakistan assegura que la firma de l'acord entre els Estats Units i l'Iran serà a les pròximes 24 hores, però l'Iran diu que no signarà demà. Els mediadors pakistanesos han anunciat que la signatura serà electrònica i que les negociacions tècniques es reprendran la setmana vinent a Islamabad. Això mateix dia que hem sabut que el funeral per la mort del líder suprem iranià, Ali Khamenei, començarà a Teheran el dia 4 de juliol, dia de la independència dels Estats Units, que aquest any celebra el seu 250è aniversari. L'enterrament serà el dia 9 de juliol a la ciutat de Mashhad, al nord-est del país. Recordem que el líder suprem va morir en els primers atacs d'Israel i els Estats Units contra l'Iran després de més de 30 anys al poder. Aquesta matinada, els Estats Units han matat el líder de la banda del Tren d'Aragua a Venezuela en col·laboració amb la presidenta interina Delcy Rodríguez. Una operació conjunta impensable abans de la captura de Nicolás Maduro i anunciada pel mateix Donald Trump a les xarxes. De seguida ho ha confirmat en un comunicat al govern veneçolà, que ha refermat el seu compromís contra les organitzacions criminals. El Niño Guerrero, líder del Tren d'Aragua, ha estat abatut al sud-est de Venezuela, a l'estat de Bolívar, en una zona minera d'explotació d'or, una de les activitats de la banda criminal. Per la periodista d'investigació veneçolana Rona Rísquez Sánchez, autora del llibre El tren d'Aragua, l'operació va més enllà d'una col·laboració entre Washington i Caracas. Ens ho ha explicat en una entrevista a 3CAT Info.
3: Ya en Venezuela y en general se habla de que pues Venezuela es una especie de protectorado. Entonces yo diría que pues es una acción ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano, obviamente con el aval del gobierno encargado de Venezuela, pero yo creo que eso va más a otro nivel.
1: Feia 3 anys que estava emperador desconegut i els Estats Units el buscaven com a líder d'una organització designada com a terrorista per Washington. Sota aquesta premissa, l'administració Trump ha deportat més de 200 migrants veneçolans en una mega presó d'El Salvador, acusats de pertànyer a la banda. I a Washington, com havia exigit un jutge federal, enmig d'una gran polèmica, finalment avui ha començat la retirada del nom de Donald Trump d'un mur del complex d'arts escèniques Kennedy Center. El termini ordenat pel magistrat va acabar a mitjanit, però els responsables del recinte havien demanat temps extra a causa de les tempestes de les últimes hores a la capital federal. S'han format llargues cues per veure el desmantellament del rètol amb crits de satisfacció cap als operaris de «Traieu-lo d'una vegada». La congressista demòcrata Josh Betty ha criticat Donald Trump.
0: Trump ha fet posar una lona mentre treuen el seu nom perquè no vol que el públic vegi com desapareix el seu vanitós projecte. Però el poble americà és més fort, millor i més gran. El nom de Trump caurà i la justícia s'imposarà.
1: Aquest nom el van incloure els directius de l'entitat per honorar l'actual president, que ha canviat de dalt a baix el funcionament de la institució i per atiar noves donacions de la Casa Blanca, però els familiars del difunt president Kennedy van protestar i van recórrer als tribunals que finalment han pres aquesta decisió de treure el nom de Trump. Concentració davant de l'Ajuntament de Belfast, convocada per organitzacions antiracistes per denunciar la violència contra els migrants atiada per l'extrema dreta. La capital d'Irlanda del Nord continua vigilada per un fort desplegament policial per evitar que hi hagi nous aldarulls, com ha passat aquests últims dies. És una situació que estem cobrint amb l'enviat especial de 3CAT Info a Belfast, Quim Olivares.
4: Amb el lema "Aturem els atacs racistes", centenars de persones es concentren davant l'Ajuntament de Belfast, aquí a Irlanda del Nord. Volen sortir en defensa de la comunitat immigrant, que aquesta setmana ha patit atacs directes per part de joves emmascarats. Defensen que la ciutat és molt més que aquests actes racistes. Ivanka és una representant dels organitzadors Units contra l'Odi, en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: I know in my heart that Belfast is a lot better than...
6: Sé en el fons del meu cor que Belfast és molt millor del que hem vist i espero que avui s'iniciï una campanya activa per fer que el racisme passi a la història aquí. Una lluita que mantenim i que no abandonarem.
4: Demanen accions de les autoritats per aturar qualsevol acte de racisme. De fet, és el tercer estiu consecutiu que es manifesten per condemnar accions contra la comunitat ètnica de Belfast. Són conscients que les imatges racistes d'aquesta setmana han donat la volta al món i han embrutat la imatge d'una ciutat que és molt més que això. Consideren que la majoria d'habitants de Belfast rebutgen aquestes accions i per això s'han aplegat avui aquí per dir-ho en veu alta i públicament.
1: Pugen a 689 els casos confirmats d'Ebola a la República Democràtica del Congo, des que s'hi va declarar oficialment el brot, ara fa un mes. Un brot que també afecta Uganda, el país veí. Les autoritats congoleses han certificat 139 defuncions a causa d'aquesta malaltia, un fet que situa la taxa de mortalitat en un 20%. Aquesta variant de l'Ebola és especialment letal, amb percentatges que, segons els investigadors, podrien oscil·lar entre el 30 i el 50%. De moment no hi ha cap vacuna ni tractament per fer-hi front. L'Organització Mundial de la Salut considera que el risc d'extensió del brot d'Ebola congolès a altres zones de l'Àfrica subsahariana és alt, però a escala global, diuen, continua sent baix.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: 3:45 de la tarda, l'Estat cedeix gratuïtament a l'Ajuntament de Barcelona la propietat de 63 hectàrees de terrenys a la costa. En concret, són més de 5 quilòmetres del litoral barceloní que van des del carrer Pepe Rubianes a la Barceloneta fins a l'inici del terme municipal de Sant Adrià de Besòs. Tota aquesta franja inclou la zona olímpica, la plataforma del fòrum i la zona de banys adjacent. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, explica que aquest canvi permetrà fer treballs per adaptar l'espai al canvi climàtic.
8: Això ha de permetre fer les transformacions que tenen a veure amb l'adaptació climàtica, en el manteniment de les platges i també en els nous espais verds que estem generant en aquests moments. En el parc del litoral que està ja en marxa i en totes les actuacions que hem fet al llarg de les platges de la ciutat estem invertint més de 100 milions d'euros.
1: La negociació entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda continuarà perquè el consistori també té com a objectiu aconseguir la propietat de l'espai que hi ha entre la plaça del Mar i la resta del litoral. Les entitats ecologistes s'han concentrat avui davant de la seu de la Generalitat a Girona en contra dels macroprojectes energètics previstos en diversos espais de la demarcació. Asseguren que són projectes faraònics i que no responen a les necessitats del territori. Han fet una performance per denunciar el model del plàter. Girona, Gerard Vilà.
9: La d'aquest dissabte no ha estat la primera i les entitats ecologistes ja adverteixen que no serà l'última de les protestes en contra de projectes com el Parc Eòlic Maria de Roses o el fotovoltaic de 90 hectàrees entre el Gironès i el Baix Empordà. Consideren que són opacs, que destrueixen el territori i amenacen la biodiversitat. Cristina Vila és membre de SOS Costa Brava.
10: Estem a favor de les energies renovables, però no a qualsevol preu ni a qualsevol manera. La transició energètica ha de ser compatible amb la protecció de la biodiversitat i dels espais naturals i, evidentment, del sòl agrari. I, a més, s'ha d'escoltar el territori. El plàter, en cap cas, està escoltant el territori, sinó que està fent un desenvolupament de les energies renovables de forma massiva.
9: Per escenificar-ho, una cinquantena de membres de les entitats en TEA neutralitzat l'arribada d'un multimilionari que aixecava dos projectes amb molins de vent i plaques fotovoltaiques just davant de la seu de la Generalitat a Girona.
1: Els boscos de la península Ibèrica consumeixen un 20% més d'aigua que ara fa 30 anys. Un equip del CREAF ha mostrejat més d'11.000 parcel·les forestals repartides per tota la península des de finals dels anys 80 fins ara i han quantificat els efectes que té pel cicle de l'aigua que cada vegada tinguem boscos més espessos. Informe de Montse Poblet.
11: Els boscos de la península tenen ara més arbres, més arbustos i més fulles que els que hi havia ara fa 30 anys. Una de les conseqüències d'aquest fenomen és que necessiten més aigua, aproximadament un 20% més, i que en filtren menys a rius i aqüífers. Si ho comparem amb fa 30 anys, ara n'hi arriba un 28% menys. Jordi Baireda és un dels autors de l'estudi.
12: Clar, teníem uns boscos molt menys espessos, molts menys arbres, més petits, més joves. Aleshores, amb el temps, de fet, estem parlant de pràcticament 30 anys, que els boscos s'han tornat més espessos, més grans, hi ha més estret arbustiu, i tot això porta a que hi ha més transpiració i això ens porta a un major consum de l'aigua.
11: La proliferació d'arbustos, entre altres coses, pel retrocés de la ramaderia extensiva, és un dels factors que contribueixen a l'elevat consum d'aigua dels boscos. Tenen moltes fulles i, a través seu, evaporen més aigua que no pas els arbres. En un context de sequeres cada cop més freqüents i de temperatures a l'alça, els autors de l'estudi defensen que cal aclarir una mica els boscos, però evitant obrir grans clarianes que facilitin la proliferació d'arbustos.
12: Fer actuacions de poca intensitat, vale? No voler treure molts arbres, perquè si treus molts arbres de seguida entra més llum al sotabosc i aleshores l'únic que aconsegueixes és que el sotabosc creixi més ràpidament que el teu bosc. I si fas aquestes petites obertures, no una cosa més controlada, i ho fas més sovint, doncs pots tenir un cert control de l'aigua.
11: L'estudi del CREAF l'ha publicat aquesta setmana la revista científica Journal of Environmental.
1: I un equip internacional de científics ha trobat un immens cementiri de balenes a 7.000 metres de profunditat a l'oceà Índic. Aquesta espectacular fossa, on es calcula que hi podria haver més de 10 milions de cadàvers de balenes, conté restes de fa més de 3 milions d'anys. La troballa s'ha publicat aquesta setmana a la revista científica Nature, Gemma Bonet.
13: La particularitat del descobriment és la grandària de la fossa i, sobretot, la fondària, 7.000 metres de profunditat, mentre que altres cementiris de cetacis coneguts fins ara s'havien trobat a 4.000 metres. Es troba al sud-oest d'Austràlia, al bell mig de l'oceà Índic. El catedràtic de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona, Àlex Aguilar, ha explicat a 3CAT Info que els corrents marins i la forma de la fossa han facilitat l'acumulació de cadàvers, precisament en aquest punt.
14: D'entrada, no vol dir que tots els animals hagin mort exactament en aquell lloc, ni molt menys. És senzillament un lloc on les corrents els porten. Per una altra banda, també, aquesta fossa té forma de V. Tenia aquesta forma que fa que els animals s'acumulin. Batiscafo, monoplaça,

0: perigües. El cementiri conté espècimens recents i d'altres de fa milions d'anys. Però aleshores, com és que s'han conservat amb el pas dels mil·lennis?
1: Perquè la majoria d'exemplars que s'han trobat pertanyen a un grup de cetacis, que són els cífids, que són uns animals que tenen uns ossos, que són els ossos més densos que hi ha a tot el món animal. Això fa, primer, que sigui molt difícil de descomposar, i que, per una altra banda, també, si va passant el temps, es va produint una impregnació de metalls, sobretot de ferro i de manganès, que encara els fa més durs. I llavors això fa que els ossos perdurin durant milions d'anys. I tantes balenes a
0: 30.000 quilòmetres d'aquí. El catedràtic Àlex Aguilar explica que, de fet, els cadàvers de molts animals marins no acaben arribant mai a les profunditats marines més pregones, perquè es descomponen abans.
1: En cas d'un cetaci, d'una balena, que és un cos molt gran, que s'enfonsa, triga molt a descomposar-se, i si dels pocs organismes que arribin al fons, perquè ens fem una idea, una sardina no arribaria mai al fons, una balena sí que arriba al fons. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses aldes tornen verdes
0: i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit. Un altre dels aspectes més fascinants del descobriment és que la zona també allotja diverses espècies de cucs, moluscos i estrelles de mar que s'alimenten d'aquests cadàvers, algunes de les quals són encara desconegudes per la ciència.
1: Llavors això dona lloc a que tota una sèrie d'organismes que viuen en aquestes fondàries puguin alimentar-se d'això. Cucs, crustacis, de moluscs que viuen alimentant-se precisament d'aquestes restes òssies que són una contribució que ve de la superfície i que en aquests casos és una mica excepcional. Batiscafo solitari,
0: dus un routing planetari. La troballa es va fer el 2023 amb un submarí batiscaf que cartografiava la zona i s'ha publicat aquesta setmana a la revista científica Nature.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
1: Eloi Cordomí.
2: La tarda continuarà sent assolellada i molt càlida, tenint temperatures més altes que ahir, sobretot a la costa i al prelitoral, que han pujat de 3 a 5 graus més que no pas ahir, i amb xifres que s'han acostat als 32-33 graus, per exemple, en alguns llocs del prelitoral. Les temperatures més altes, però, un dia més les tenim a la Catalunya central, també a les comarques de Ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb algunes xifres de 35 i 36 graus. Demà sembla que tindrem un altre dia assolellat, un dia encara fins i tot una mica més càlid en alguns llocs, pot pujar un grau més la temperatura, i demà hi haurà un palet més d'inestabilitat, arriba una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, i això pot afavorir que apareguin algunes nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu. Al nord del Pirineu podrien arribar a deixar algun ruixat o alguna tempesta, sempre cap al nord. A la resta, temps que continuarà sent assolellat i tranquil. I la setmana que ve es manté encara el temps estiuenc, tota la setmana, segurament dilluns i dimarts encara tindrem tempestes de tarda al Pirineu.
0: A 3CAT Info,
3: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
0: Insostenibles.
4: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
0: El retrat d'un planeta en crisi.
5: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
6: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
0: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
1: Tret de sortida a la temporada de bany en la majoria de piscines municipals de Ponent, aquest estiu el territori guanya una nova instal·lació a Vilanova del Segrià. Aquest municipi, d'uns 1.000 habitants, fins ara era l'únic de la comarca que no tenia piscines. Anem cap a Vilanova del Segrià. Alba Mor.
7: Un servei que ja esdevé essencial a la plana de Lleida davant les onades de calor intenses amb temperatures que es poden enfilar fins als 40 graus. Els primers usuaris ens expliquen com ho han viscut.
8: Pues nosaltres amb molta il·lusió perquè vivim aquí al costat i serà el nostre estiu aquesta piscina.
9: Jo visc a 2 minuts d'aquí al poble, però penso que per un poble és bàsic tenir un lloc així, perquè hi ha molts nens petits, sobretot, i per la canalla és genial.
10: Fa molts anys que era un reclam que teníem la població de Vilanova, i havíem lluitat molt i fins ara, però ho hem aconseguit.
7: A la resta de la demarcació, Lleida Ciutat ha obert les piscines municipals aquest divendres, com també ho han fet altres capitals de comarca, com Cervera i Tàrrega. Balaguer ho farà aquest diumenge, mentre que Mollerussa i les Borges Blanques s'esperaran fins al dia 19.
1: Aquesta setmana la NASA ha presentat la tripulació de la nova missió Artemis 3. Està formada per 4 astronautes, tots homes i de perfil militar. Tot i que l'objectiu encara no és trepitjar la Lluna, l'anunci que fa la NASA materialitza la croada de Donald Trump contra la diversitat. Ens en parla en aquest reportatge Núria Har, amb el muntatge tècnic de Macià Closes.
11: Andre Douglas, Colonel Frank Rubio, Luca Parmitano, Artemis 3 Commander, Randy Bresnan.
12: La nova tripulació d'Artemis està formada per 3 nord-americans i un italià, el primer europeu que participa en un programa lunar, del que no hi ha rastres de cap dona astronauta. Això fa que la nova missió sigui ben diferent de l'anterior, quan fa 2 mesos l'especialista de missió Christina Cook va fer història al convertir-se en la primera dona a orbitar la Lluna.
13: But there's one new thing I know.
12: Això ha provocat indignació entre les dones del sector aeroespacial. Des de l'Associació de Dones Científiques i Patia Mars lamenten la falta de presència femenina. Carlota Keimer, enginyera i astronauta anàloga d'Hipàtia 3.
14: No és el luxe que ens podem permetre de perdre talent, sinó que també és el luxe que ens estem permetent de perdre recerca, de perdre una generació de nenes sense referents. Per tant, excloure les dones de la ciència d'aquesta avantguarda és literalment deixar la salut i el futur de la meitat de la humanitat a les fosques.
12: En el que portem de dècada, des del 2020, aquest és el segon cop que la NASA exclou les dones d'una tripulació espacial i la primera que deixa les astronautes fora de la carrera lunar. Tot plegat també ha provocat sorpresa la fundadora i directora d'Isarsat, l'astronauta anàloga d'Hipàtia 2, Mònica Roca.
15: Jo crec que hi ha hagut una reacció del públic, no? De dir, aquesta imatge de 4 homes no un quadre ja. O sigui, no pot ser que a mi no em representen aquestes 4 persones.
12: La NASA ho ha justificat amb l'argument de la meritocràcia, però les xifres demostren que hi ha dones igual de vàlides.
15: No és cert que ara ja no tinguem prou dones per poder ser escollides, perquè en la bossa d'astronautes hi ha un cert equilibri de gènere.
14: És realment negar el mèrit de moltes astronautes que tenen exactament la mateixa formació, el mateix background i les mateixes capacitats.
12: La tripulació d'Artemis 3 no trepitjarà la Lluna, sinó que assajarà la maniobra per acoplar la nau Orion als mòduls lunars de la pròxima missió.
0: 3cat info. 3cat info.

0: El Cabró Rock acomiada avui l'edició més multitudinària d'un festival que entre i avui aplega 24 artistes de països catalans a la zona esportiva de Vic amb un aforament per 60.000 persones entre els dos dies. Tira Flowers, que el sentiu de fons, actuaran a les 3 de la matinada amb el concert que tanque el festival. Avui amb actuacions també de Su, L'Axan Busto, Joan Dausà, La Gossa o La Fúmiga. Però i els protagonistes, i amb aquesta pregunta directa, van ser els Oques Gràcies, que jugaven a casa i que feien l'últim concert abans del comiat definitiu amb els 4 concerts que tenen programats a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Els osonencs tancaven la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que feia embogir les 30.000 persones que van assistir al concert. Durant aquesta actuació van tocar els seus temes més icònics i també va ser la jornada en què van actuar els Amics de les Arts, The Tyets, Búhos i una sorpresa, la que va donar l'argentí King Africa. Avui els concerts comencen a les 5 de la tarda. Sis minuts i seran les 4 de la tarda.
1: Esports.
0: Damià Aguilar, bona tarda.
2: Bona tarda, tenim dues Champions en joc aquest cap de setmana amb vòlei waterpolo en categoria masculina. El Barça jugarà semifinal a les 6 contra l'Aalborg danès i l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Prorreco italià a partir de les 9 i des de les 3 tenim la primera semifinal de l'handbol entre el Magdeburg i el Fuxe. La podeu seguir per l'Esport 3. A nosaltres ens l'acosta el nostre enviat especial, el Sergi Camps. Bona tarda, Sergi.
3: Què tal, Damià? Bona tarda. Ara mateix acaba de començar la segona meitat d'aquesta primera semifinal. Guanya el Fuxe de Berlín 19-17 al Magdeburg. Ho ha arribat a fer de 3 l'equip de la capital alemanya. Ayer ho deies, a les 6 de la tarda el Barça juga la segona semifinal contra el contra l'Aalborg danès. En aquest cas el Barça busca una classificació per guanyar la seva 13a Copa d'Europa i així completar la temporada perfecta. El Barça ha guanyat els 6 títols disputats aquesta temporada. Un Barça que arriba a aquesta segona semifinal amb tot l'equip disponible després de la recuperació entre setmana de Jorge Sicusa, afectat d'un esquinç a la Copa del Rei de la setmana passada.
2: Gràcies, Sergi. Ja fa 8 anys consecutius que el Barça no falla a la cita de la Final Four. En waterpolo, com dèiem, a les 9, l'Atlètic Barceloneta, que buscarà el màxim títol europeu masculí a Malta contra el Prorreco italià, Fran Fernández, entrenador dels mariners.
4: Por otro lado, es un equipo que tiene un estilo parecido al nuestro, juegan muy agresivo, tienen jugadores rápidos, que se escapan de contra, que les da igual... porque tienen rotación suficiente para defender al Boya y les da igual irse a 15, 16, 18, 20 expulsiones. Así que bueno, veremos, no voy a adelantarme a decir nada, pero va a ser un partido disputado, que habrá presión, que habrá ganas, que seguro que será cerrado y que ojalá caiga de nuestro lado.
1: 3CAT Info.
2: A les 4 tenim dos esdeveniments cabdals del motor, la classificació del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 i la sortida de les 24 hores de Le Mans en cotxes. El que fem és entrar al circuit de Catalunya. Oriol Rodríguez, bona tarda.
5: Bona tarda, ara hi ha un silenci que es trencarà d'aquí uns minuts quan comencin a rodar els monoplaces aquí al circuit de Barcelona-Catalunya amb aquesta sessió d'entrenaments oficials en què veurem si es trenca la inèrcia d'aquesta temporada. Mercedes sempre s'ha emportat la pole position, 4 per líder Antonelli, un parell per Russell, que de fet ha estat el més ràpid a la darrera sessió d'entrenaments lliures, un parell de dècimes més ràpid que el McLaren de Piastri, a partir d'aquí Leclerc, Norris, Hamilton, Verstappen, fins a trobar Kimi Antonelli a la setena posició a 8 dècimes del seu company d'equip. La calor marcarà aquesta sessió d'entrenaments oficials amb 51 graus ara mateix a la pista. Milers de persones complen des de primera hora el circuit, un circuit que preveu ple absolut demà a partir de les 3 de la tarda a la cursa. Ara, a les 4, ens centrem ja en aquests entrenaments oficials, setena ronda de la temporada, Gran Premi al circuit de Barcelona-Catalunya.
2: I d'aquí a pocs minuts, que comencen les 24 hores de Le Mans en cotxes, és la 94a edició, 186 vehicles, i que aquests vehicles ja estan fent aquesta volta d'escalfament en aquest llarg circuit de 13 quilòmetres amb el Hipercar BMW dorsal 15. Cada entrada pilotarà l'expilot de Fórmula 1 Kevin Magnussen a la pole position. A la tercera fila de la graella el català Dani Juncadella amb el seu Genesis. No serà d'entrada el pilot que obri la cursa. Tampoc Àlex Riveras des de la quarta fila de la graella amb l'Aston Martin número 9. Tampoc sortirà d'inici Miquel Molina amb el Ferrari dorsal 50 des de la sisena fila de la graella. Tenim en marxa Mundial de Trial Andorra amb els líders de les categories masculina i femenina, Toni Bou i Berta Avellán. S'ha acabat la primera jornada per les dones amb la victòria per la italiana Andrea Sofia Rabino al davant de la Berta Avellán, però empatades a punts, la qual cosa vol dir que la catalana manté el lideratge del Mundial i tot just s'està disputant ja les últimes zones de la segona volta. Toni Bou ha liderat la primera i està liderant la segona. Al circuit de Misano Adriatico hi ha cap de setmana del Mundial de Superbikes, per tant, Mundial de Motociclisme Femení. La tarragonina Paola Ramos ha caigut a la primera cursa, quarta posició per Ivonne Serpa, el seu millor resultat de la temporada, vuitena per la Sara Sánchez, que tornava després d'una lesió, victòria per la líder Maria Herrera.
1: 3CAT Info.
2: En bàsquet, a les 8, el Barça té l'opció de classificar-se per la final de la Lliga ACB si guanya el tercer partit de semifinals a la pista del Tenerife. Mentrestant, a les 9, el Sabadell jugarà al camp del Zamora, anada de l'eliminatòria decisiva per pujar a la segona divisió de futbol. Al Mundial de Futbol, a les 9, hi ha un Qatar-Suïssa i a la mitjanit un Brasil-Marroc. Ancelotti, el seleccionador brasiler, li han demanat per la por del debut.
6: El miedo es una componente importante de vida. Porque si tú no tienes miedo, te encuentras el león, te parece un gato. Entonces, el miedo es una parte fundamental, es un salvavidas. Obviamente, son momentos que tú estás en preocupación.
2: Carleto Ancelotti. La campiona de la Vuelta a Espanya de ciclisme, Paula Blasi, és la nova líder del Tour dels Pirineus. Ha fet una gran etapa passant pel mític coll del Tourmalet. La d'Esplugues de Llobregat s'ha imposat en solitari a la segona etapa. Demà s'acaba aquesta prova. Mentrestant, el Tour de l'Auvergne, l'antiga Dauphiné, caiguda del prodigi francès de 19 anys, Paul Sexas, al començament de l'etapa. I atenció, perquè ha remuntat 4 minuts en 60 quilòmetres per unir-se a un gran grup que ja ha agafat 5 escapats i que pugen al Gran Colombier per acabar aquesta etapa.
1: Trescat Info.

0: L'Iran descarta que firmi el preacord de pau amb els Estats Units les pròximes 24 hores, segons havia avançat el Pakistan, i ho atribueix a les reserves dels nord-americans. Israel insisteix que no se sent afectat per les negociacions i aquest matí ha continuat atacant el sud del Líban. Els Estats Units maten a Veneçuela, líder de l'organització criminal Tren de Aragua, una de les més poderoses de l'Amèrica Llatina. L'operació militar contra el Niño Guerrero, que feia 3 anys que estava desaparegut, s'ha fet en col·laboració amb la presidenta interina Delcy Rodríguez. L'estartup nord-americana d'intel·ligència artificial Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per a tots els seus clients. És la resposta a la decisió del govern de Trump de suspendre l'accés a aquests models als ciutadans estrangers al·legant motius de seguretat nacional. Avui arrenca la campanya electoral per les primàries internes de Junts a l'Ajuntament de Barcelona. El procés, que tindrà com a plat fort el debat entre els 4 aspirants, servirà per deixar clara la força de les diferents sensibilitats del partit. L'Estat cedeix gratuïtament a l'Ajuntament de Barcelona la propietat de 63 hectàrees de terrenys de la costa. L'alcalde de la ciutat assegura que s'invertiran 100 milions d'euros per adaptar les platges a l'evolució del canvi climàtic i crear nous espais verds. I el Cabró Rocker tanca avui l'edició més multitudinària d'un festival que entre ahir i avui aplega 24 artistes dels Països Catalans, entre els quals hi actuen avui hi ha Figaflaues, Lax en Busto, Joan Dausà, La Gossa Sorda o La Fúmiga.
1: Esports.
2: Han començat puntualment les 24 hores d'alemans en cotxes i la classificació del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Mentrestant, tenim ja en joc, a la segona part, la primera semifinal de la Champions masculina d'handbol. El Füchse de Berlín, que guanya 23-25 al Magdeburg, a partir de les 6, Aalborg contra Barça.
0: I per agafar el temps, la tarda continuarà sent assolellada i molt càlida. Les temperatures superaran els 35 graus als llocs més càlids de l'oest de Catalunya i arribaran als 32 o 33 graus a moltes comarques de l'interior.
1: 3CAT Info.
0: 4 i gairebé 4 minuts us acompanya fins a les 5 Xavier Palau. L'incendi de Sanaüja, a la comarca de la Segarra, ha arribat a la carena de la Serra de les Valls. Tot i que n'ha disminuït la velocitat, el foc continua cremant amb intensitat. Els bombers hi treballen repartits en una àrea de treball d'unes 40 hectàrees. Ara hi ha una quarantena de dotacions terrestres, 4 helicòpters i 4 hidroavions. El foc ha començat, recordem, en una zona de vegetació agrícola i ha afectat també un paller i s'ha propagat cap a la massa forestal. Ara, el cap de l'incendi de la zona forestal ha entrat de nou en zones amb vegetació agrícola i es treballa, amb l'ajuda dels tractors dels pagesos, per acotar-lo en aquests camps i frenar-ne l'evolució. Fa gairebé un any, un gran incendi que també va afectar la Noguera i l'Urgell va deixar 2 morts. El Pakistan assegura que la firma de l'acord entre els Estats Units i l'Iran serà en les pròximes 24 hores, però l'Iran diu que no signarà demà. Els mediadors pakistanesos han anunciat que la signatura serà electrònica i que les negociacions tècniques es reprendran la setmana que ve a Islamabad. Això el mateix dia que hem sabut que el funeral per la mort del líder suprem iranià, Ali Khamenei, començarà a Teheran, a la capital, el 4 de juliol, el dia de la independència dels Estats Units, que aquest any celebra el 250 aniversari. L'enterrament serà el 9 de juliol a la ciutat de Mashhad, al nord-est del país. Recordem que el líder suprem iranià va morir en els primers atacs d'Israel i els Estats Units contra l'Iran després de més de 3 dècades al poder. Aquesta matinada els Estats Units han matat el líder de la banda El Tren de Aragua a Veneçuela en col·laboració amb la presidenta interina Delcy Rodríguez. Una operació conjunta, impensable abans de la captura de Nicolás Maduro i anunciada pel mateix Donald Trump a les xarxes. De seguida ho ha confirmat en un comunicat el govern veneçolà, que ha refermat el seu compromís contra les organitzacions criminals. El Niño Guerrero, líder d'aquest Tren de Aragua, ha estat abatut al sud-est de Veneçuela, a l'estat de Bolívar, en una zona minera d'explotació d'or,

0: una de les activitats de la banda criminal. Per la periodista d'investigació veneçolana Ronna Risques Sánchez, autora del llibre El tren d'Aragua, l'operació va més enllà d'una col·laboració entre Washington i Caracas. Són declaracions d'aquesta casa, 3CAT Info.
1: Ya en Venezuela y en general se habla de que pues Venezuela es una especie de protectorado. Entonces yo diría que pues es una acción ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano, obviamente con el aval del gobierno encargado de Venezuela, pero yo creo que eso va más a otro nivel.
0: Feia 3 anys que estava en perdó desconegut i els Estats Units el buscaven com a líder d'una organització designada com a terrorista per Washington. Precisament sota aquesta premissa, l'administració Trump ha deportat més de 200 migrants veneçolans en una mega presó del Salvador, acusats de pertànyer a la banda. Ucraïna colpeja i causa un incendi en un centre d'extracció i processament de petroli a la regió russa de Volgograd, segons informa Kiev. Drons ucraïnesos han colpejat també instal·lacions de petroli i gas a la regió russa de Krasnodar. Alhora, el president del país, alhora el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, anuncia una reforma militar que farà que els soldats d'infanteria siguin els més ben pagats del món, amb places també obertes a mercenaris estrangers. Concretament, a les posicions de més risc, els sous passaran dels 2.500 euros mensuals actuals a 6.000, i els nous contractes duraran entre 6 mesos i 2 anys. Per contra, el sou base dels soldats de la rereguarda no supera els 600 euros mensuals. Milers de combatents estrangers ja formen part de les tropes ucraïneses, molts d'ells procedents de Colòmbia i altres països llatinoamericans. L'estartup nord-americana d'intel·ligència artificial Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per tots els usuaris només 3 dies després del seu llançament comercial. Ha pres aquesta decisió arran del veto dels Estats Units als estrangers per motius de seguretat nacional. Anthropic ha suspès l'accés als models Fable 5 i Mythos 5 per a tots els seus clients. És la resposta a la directriu del govern dels Estats Units de prohibir el seu accés als ciutadans estrangers. Davant la impossibilitat de filtrar els usuaris segons la seva nacionalitat, Anthropic ha optat finalment per desactivar l'accés a tothom. Aquest és un pas més de les tensions entre l'administració Trump i l'empresa Anthropic per les grans diferències que mantenen sobre l'ús militar i la vigilància domèstica de la intel·ligència artificial. En una entrevista a 3CAT Info, l'especialista en intel·ligència artificial i CEO de Mortensen, Josep Maria Ganyet, destaca el gran poder de l'ús d'aquestes tecnologies.
2: S'ha de posar en valor el fet de que Anthropic hagi plantat cara, inclús a risc de perdre projectes, clients i posició al mercat. Aquestes tecnologies donen un gran poder i qui les controla, i per això el govern dels Estats Units ha decidit prohibir l'accés a gent que no siguin nord-americans a aquests models tan avançats, qui les controla té un gran avantatge competitiu sobre la resta.
0: Per Ganyet, per poder innovar, és necessari que hi hagi regulació. S'eleven a 689 els casos confirmats d'Ebola a la República Democràtica del Congo des que s'hi va declarar oficialment el brot ara fa un mes i que també afecta a Uganda, el país veí. Les autoritats congoleses han certificat 139 defuncions a causa de l'Ebola, un fet que situa la taxa de mortalitat en un 20%. Aquesta variant d'aquesta malaltia és especialment letal, amb percentatges que, segons els investigadors, podrien oscil·lar entre el 30 i el 50%. De moment no hi ha cap vacuna ni tractament per fer-hi front. L'Organització Mundial de la Salut considera que el risc d'extensió del brot d'Ebola congolès a d'altres zones de l'Àfrica subsahariana és alt, però a escala global continua sent baix.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara passen 10 minuts de les 4 de la tarda la imputació de nous delictes a José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que van trobar en una caixa forta al seu despatx, valorades en 1.300.000 euros, complica encara més el futur de l'expresident espanyol i deixa contra les cordes el Partit Socialista. De moment, el PSOE li manté la confiança a l'espera que declari la setmana que ve a l'Audiència Nacional mentre creixen les veus internes que posen Madrid al vigil, el crit al cel.
4: La nova investigació del jutge Calama per frau fiscal i contraband és un nou gerro d'aigua freda per als socialistes que, després de dies de tancar files amb l'expresident espanyol, es mouen ara entre la incredulitat i l'estupefacció. El detonant han estat les joies confiscades en una caixa forta al despatx que té al carrer Ferraz, amb un valor de taxació que supera el 1 milió d'euros. De portes en fora, el PSOE assegura que manté intacta la confiança en Zapatero.
5: Defendemos la agenda del presidente Zapatero, defendemos la figura de Zapatero como persona y, evidentemente, confianza absoluta en ell y en lo que tenga que decir. Seguramente todo tendrá su explicación.
4: I critica un suposat calendari judicial per fer caure el govern espanyol. Ho assegurava la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, de qui ara sentíem en una entrevista a Ràdio Nacional.
5: Venimos notando eso, que hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas judiciales que afectan a la derecha.
4: Però de portes endins creix el nerviosisme entre les files del partit a mesura que es van coneixent noves informacions. Els socis de coalició també es mostren cada dia més incòmodes. La ministra de Sanitat, Mònica García, reclama explicacions mentre aprofita per carregar contra l'oposició.
6: Señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo lo que ha salido. Nos preguntamos de dónde salen las joyas de Zapatero. También nos preguntamos de dónde sale el ático de la señora Ayuso por valor de 1 milió d'euros, que tampoc ha dado explicaciones.
4: El PP és conscient que si es confirmen les informacions contra Zapatero, el cop per als socialistes serà molt dur i aprofita per furgar la ferida. Sentim Alberto Núñez Feijóo.
7: La fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero. ¡Hombre! El referente moral de Pedro Sánchez. La joya de la corona de Pedro Sánchez.
4: Els populars prometen fer una neteja completa si arriben a la Moncloa per expulsar, diuen, la podridura que ha deixat el PSOE.
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat i primer secretari dels socialistes catalans, Salvador Illa, demana respectar la presumpció d'innocència. A l'últim Consell Nacional dels Socialistes Catalans abans de l'estiu, en què s'han nomenat 126 candidats a alcalde a tot Catalunya de cara a les eleccions municipals de l'any que ve, del 2027, Illa ha recordat que els socialistes són contundents amb els que actuen en contra dels valors del partit.
8: Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Pedimos también respeto por la honorabilidad de personas e instituciones. Y nosotros somos contundentes con los que no actúan de acuerdo con nuestros valores y con nuestros estándares. Lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo.
0: Un regidor de Junts a l'Ajuntament de Salt abandona el govern després d'assistir a un acte d'Aliança Catalana. L'Ajuntament ha fet un comunicat on explica que després de veure les imatges de Jordi Subils en un acte del partit de Sílvia Orriols, li van demanar que dimitís. L'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, sosté en el mateix escrit que al seu govern no hi ha lloc per l'extrema dreta i que hi estigui o filtregi en formacions d'aquesta orientació política no poden estar al govern de la localitat. L'alcaldessa d'Esquerra Republicana governa amb un acord amb Junts. La Generalitat es planteja pagar un complement salarial als funcionaris que deixin de fer teletreball i facin una jornada laboral de 35 hores. Actualment tenen dret a treballar a distància durant 2 dies i fan una jornada de 37 hores i mitja. Els representants sindicals són reticents a aquesta mesura. Volen concrecions sobre a quin col·lectiu s'aplicaria, reclamen compensacions pels qui no estan fent teletreball perquè el seu tipus de feina no ho permet i també demanen que el teletreball sigui voluntari. Sentim Manolo Fages, de Comissions Obreres, i Yolanda Drué, de la UGT.
9: ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará? Porque no pueden teletrabajar y entonces, ¿qué medida compensatoria habrá y qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
10: Treballem amb uns ulls mentre es respecti que sigui una mesura voluntària. També entenem que aquesta mesura ha de ser reversible.
0: La negociació entre administració i sindicats és molt incipient i no s'han concretat xifres, però en la primera proposta del complement per deixar el teletreball oscil·laria entre els 90 i els 200 euros. Amb aquesta notícia hem arribat a 4:15.
3: El temps.
0: Obrivari de Servei a 3, que tinc fopunt, previsió meteorològica en un cap de setmana de pràcticament ple estiu, tot i que encara no hi siguem. La crònica a punt amb l'Eloi Cordomí.
11: El temps d'aquesta tarda continuarà sent estable, assolellat i molt càlid. Les temperatures estan enfilant de valent amb valors de ple estiu. Tenim xifres 3, 4, 5 graus més altes que les d'ahir, sobretot a la costa i al prelitoral, en temperatures que han arribat als 31 graus a Tarragona, 32 a Barcelona, també en alguns llocs del prelitoral, 33 a Sabadell, 33 a Girona, destaquem també per altes. Les temperatures de la Catalunya central i de les Terres de l'Ebre, que ja arriben als 35 i 36 graus. Demà sembla que continuarem tenint temps assolellat, càlid, encara es podrien enfilar un palet més les temperatures en alguns llocs, i demà hi haurà una mica més d'inestabilitat i a la tarda podrien créixer nuvolades al Pirineu i al Prepirineu. Al nord del Pirineu podrien arribar a deixar algun ruixat, alguna tempesta. A la resta, el temps continuarà sent tranquil. I la setmana que ve, tota la setmana, mantindrem encara aquestes temperatures de ple estiu. Dilluns i dimarts podríem tenir encara algunes tempestes de tarda al nord.
3: 3CAT Info.
12: Baltasar Garzón, el pare Apeles i les mamarazzis a Col·lapse amb Jordi González aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. La Sagrada Família torna a atraure totes les mirades.
13: Gaudí va deixar com unes regles de joc molt clares i tot va encaixant com si fos un puzzle.
12: Un viatge al present i al futur d'una icona mundial.
14: A la façana de la Glòria estem parlant de 100.000 peces de pedra.
12: De la mà dels que hi treballen.
15: Soc part d'una cosa immensa.
12: I que ha entrat per primer cop a la Torre de Jesucrist. A tocar del cel. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 4 i 17 minuts, el jutjat de guàrdia de Girona ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys per pagar diners a tres noies adolescents menors de 16 anys a canvi de mantenir relacions sexuals. Els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. La investigació dels Mossos d'Esquadra va permetre detenir un primer sospitós el 28 de maig passat i una segona persona el dia 10 de juny. Tots dos estan acusats dels delictes d'agressió sexual a menor de 16 anys i d'un altre delicte de prostitució i explotació sexual. Els arrestats, que no es coneixien entre ells, contactaven amb les tres menors a través de les xarxes socials. L'helicòpter dels bombers que s'ha enlairat aquest migdia per reprendre la recerca del menor de 16 anys desaparegut des de dimecres a Roses, quan feia una excursió amb una moto d'aigua amb uns amics, no ha aportat cap prova més en l'operatiu de recerca. L'helicòpter ha fet sense èxit un reconeixement des de l'aire per la zona litoral de Begur, amb una escombrada de sud a nord. Ara, la Guàrdia Civil continua la recerca amb el suport dels Mossos d'Esquadra. Agents de Policia Judicial de la Comandància de Girona investiguen les circumstàncies d'aquesta desaparició i l'empresa que va llogar les motos d'aigua als tres adolescents per saber si complia amb la normativa. Totes han de dur GPS i els menors sempre han d'anar amb una guia, amb un guia i una armilla. La moto que portava el menor desaparegut la van trobar dijous a la platja de Pals, al Baix Empordà. El jove desaparegut formava part d'un grup que havia contractat una excursió guiada. Segons l'agència EFE, els investigadors han recollit diverses versions amb contradiccions tant de l'empresa com dels dos amics del menor, cosa que està complicant aclarir el que va succeir realment. Els agents intenten localitzar el mòbil del menor i estan prenent declaració a possibles testimonis que el van veure al mar, als empleats de l'empresa nàutica i als altres dos menors amics.
3: 3CAT Info.
0: Els boscos de la península Ibèrica consumeixen un 20% més d'aigua que fa 30 anys, fa 3 dècades. Un equip del CREAF ha mostrejat més d'11.000 parcel·les forestals repartides per tota la península des de finals dels anys 80 fins ara i han quantificat els efectes que té pel cicle de l'aigua que cada cop tinguem boscos més espessos, Montse Poblet.
16: Els boscos de la península tenen ara més arbres, més arbustos i més fulles que els que hi havia ara fa 30 anys. Una de les conseqüències d'aquest fenomen és que necessiten més aigua, aproximadament un 20% més, i que enfiltren menys a rius i aqüífers. Si ho comparem amb fa 30 anys, ara n'hi arriba un 28% menys. Jordi Baireda és un dels autors de l'estudi.
17: Clar, teníem uns boscos molt menys espessos, molts menys arbres, més petits, més joves. Aleshores, amb el temps, de fet estem parlant de pràcticament 30 anys, que els boscos s'han tornat més espessos, més grans, hi ha més estrat arbustiu, i tot això porta a que hi ha més transpiració, i això ens porta a un major consum de l'aigua.
16: La proliferació d'arbustos, entre altres coses, pel retrocés de la ramaderia extensiva, és un dels factors que contribueixen a l'elevat consum d'aigua dels boscos. Tenen moltes fulles i, a través seu, evaporen més aigua que no pas els arbres. En un context de sequeres cada cop més freqüents i de temperatures a l'alça, els autors de l'estudi defensen que cal aclarir una mica els boscos, però evitant obrir grans clarianes que facilitin la proliferació d'arbustos.
17: Fer actuacions de poca intensitat, vale? no voler treure molts arbres, perquè si treus molts arbres de seguida entra més llum al sotabosc i aleshores l'únic que aconsegueixes és que el sotabosc creixi més ràpidament que el teu bosc. I si fas aquestes petites obertures, no, una cosa més controlada, i ho fas més sovint, doncs pots tenir un cert control de l'aigua.
16: L'estudi del CREAF l'ha publicat aquesta setmana la revista científica Journal of Environmental.
0: I a portes de començar l'estiu, tret de sortida a la temporada de bany a la majoria de piscines municipals de Ponent. Aquest estiu el territori guanya una nova instal·lació a Vilanova del Segrià. Aquest municipi d'uns 1.000 habitants fins ara era l'únic de la comarca que el Vamor no disposava d'aquest servei.
18: Un servei que ja esdevé essencial a la plana de Lleida davant les onades de calor intenses amb temperatures que es poden enfilar fins als 40 graus. Els primers usuaris ens expliquen com ho han viscut.
19: Pues nosaltres amb molta il·lusió perquè vivim aquí al costat i serà el nostre estiu aquesta piscina.
20: Jo visc a 2 minuts d'aquí al poble, però penso que per un poble és bàsic tenir un lloc així, perquè hi ha molts nens petits, sobretot, i per la canalla és genial.
21: Feia molts anys que era un reclam que teníem la població de Vilanova, i havíem lluitat molt i fins ara, però ho hem aconseguit.
18: A la resta de la demarcació, Lleida-Ciutat ha obert les piscines municipals aquest divendres, com també ho han fet altres capitals de comarca, com Cervera i Tàrrega. Balaguer ho farà aquest diumenge, mentre que Mollerussa i les Borges Blanques s'esperaran fins al dia 19.
0: L'Estat cedeix gratuïtament a l'Ajuntament de Barcelona la propietat de 63 hectàrees de terrenys a la costa. En concret, són més de 5 quilòmetres del litoral barceloní que van des del carrer Pepe Rubianes a la Barceloneta fins a l'inici del terme municipal de Sant Adrià de Besòs. Tota aquesta franja inclou la zona olímpica, la plataforma marina del Fòrum i la zona de banys adjacent. L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, explica que aquest canvi permetrà fer treballs per adaptar l'espai al canvi climàtic.
22: Això ha de permetre fer les transformacions que tenen a veure amb l'adaptació climàtica, en el manteniment de les platges i també en els nous espais verds que estem generant en aquests moments. En el parc del litoral que està ja en marxa i en totes les actuacions que hem fet al llarg de les platges de la ciutat estem invertint més de 100 milions d'euros.
0: La negociació entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda continuarà perquè el consistori també té com a objectiu aconseguir la propietat de l'espai entre la plaça del Mar i la resta del litoral. Canó!

0: El Cabró Rock acomiada avui l'edició més multitudinària d'un festival que entraria avui a plega 24 artistes dels Països Catalans a la zona esportiva de Vic, amb un aforament per 60.000 persones. També Figaflowers actua a les 3 de la matinada amb el concert que tanca el festival. A la jornada d'avui destaquen les actuacions de Su, Lax en Busto, Joan Dausà, La Gossa Sorda o La Fúmiga. Ahir qui va fer embogir el públic va ser Oques Grasses, que jugava a casa i que van fer l'últim concert abans del comiat definitiu. Un comiat definitiu que serà a l'Estadi Olímpic. La banda osonenca tanca la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que va fer embogir les 30.000 persones que van assistir al concert. Com dèiem, l'última abans de les 4 actuacions que tenen previstes de comiat que faran a l'octubre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Durant el concert, els osonencs van tocar els seus temes més icònics en una primera jornada, on també van actuar els Amics de les Arts, Detallets, Búhos i una sorpresa. Va ser l'argentí King Africa amb alguns dels seus hits com Bomba o Camaleón. Està guai, està guai. Els concerts avui comencen a les 5 de la tarda. 3CAT Info. 3CAT Info. Som-hi. Ara falten 5 minuts per arribar a 4:45. Esports. Saludem a aquesta hora el Marc Andrés. Marc, bona tarda.
1: Bona tarda. En marxa la classificació del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, Circuit de Catalunya. Oriol Rodríguez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. S'ha acabat la primera tanda de classificació. Ara comença la segona. El millor dels 22 pilots ha estat el Ferrari de Lewis Hamilton. A la segona posició, Russell. També han passat la resta de favorits, com Leclerc, com el líder del Mundial, Kimi Antonelli, com Piastri, com Norris, o també, per exemple, com Verstappen i el seu company d'equip a Red Bull, Hadjar. En canvi, no ha anat gens bé, i de fet ja estava previst perquè fos així, el rendiment de l'Aston Martin de l'Astúria, Fernando Alonso, que demà haurà de sortir des de la darrera posició a pràcticament 3 segons del temps que ha marcat Lewis Hamilton, el pilot asturià. També ha quedat fora el seu company d'equip, Stroll. Per tant, demà veurem si és el darrer ball de les dents d'Alonso aquí amb un monoplaça de Fórmula 1 al circuit. Haurà de sortir des de la darrera posició. Ara ja tenim el cronòmetre en marxa, 14 minuts perquè s'acabi la segona tanda de classificació. Aquí començarem a aclarir incògnites per saber qui és el favorit per emportar-se la pole position quan es disputi la Q3. Fins ara, les 6 poles d'aquesta temporada han estat per Mercedes, 4 per líder Antonelli i un parell per a George Russell.
1: Gràcies, Oriol. D'altra banda, també tenim un punt important de motor perquè a les 4 també han començat les 24 hores de Le Mans en cotxes. Tenim a 3 catalans participant-hi, el Genesis de Dani Juncadella, l'Aston Martin d'Àlex Riveras i el Ferrari de Miquel Molina.
3: 3CAT Info.
1: I també tenim més esport en directe amb la primera semifinal de la Champions d'handbol a Colònia, el Magdeburg Fuxe. Enviat especial a Colònia, Sergi Camps, bona tarda. Sembla que no tenim el Sergi Camps, però bé, podem actualitzar el resultat amb el Magdeburg Fuxe de Berlín, aquesta primera semifinal, que a 7 minuts del final tenim 33 Magdeburg, Fuxe de Berlín 35, per tant ara mateix els berlinesos serien els que es classificarien per la final. Evidentment, esperem que el rival d'aquest Fuxe de Berlín, si és que el partit acaba així, fos el Barça, que a les 6 juga contra l'Aalborg danès, un partit que seguirem en directe al Tot Gira. El Barça, per cert, li ha guanyat als danesos dues finals de la Champions, el 2021 i el 2023. Escoltem el tècnic blaugrana Carlos Ortega.
4: La temporada ha sigut magnífica. Avui, en l'últim, possiblement l'últim entrenament de la temporada, vaig dir a l'equip que passi el que passi, jo crec que hem fet una temporada fantàstica. Jo, si puc somiar com volia que anés una temporada, jo signaria com aquesta. I ara hem de posar tot i competir i veure què fem.
1: Sembla que ara sí podem connectar amb el nostre enviat especial a Colònia. Sergi Camps, bona tarda.
5: Què tal, Marc? Bona tarda. A la primera semifinal d'aquesta Final Four de Colònia, que està en marxa. De fet, està en la recta final. En queden 7 de minuts per arribar als 60 reglamentaris. I el Fuxa de Berlín, que guanya 35-33 al Magdeburg. El Fuxa de Berlín hi juga el català Aitor Ariño. El Barça, recordem-ho, jugarà a les 6 de la tarda contra l'Alborg, la segona semifinal. Un Barça que busca la 13a Champions de la seva història i completar la temporada perfecta amb 7 de 7 en títols.
1: Gràcies, Sergi. Com hem dit, estarem molt atents d'aquest partit entre l'Olborg i el Barça en directe al Tot Gira, com hem dit, a partir de les 6 de la tarda. I una de les altres cites molt importants del dia d'avui és a les 9 del vespre, on l'Atlètic Barceloneta busca el màxim títol europeu masculí a Malta contra el Pro Recco italià. Fran Fernández és l'entrenador dels mariners.
6: En una final de Champions, a estas alturas de la temporada, es un cóctel de, ¿no?, de muchas sustancias. Es verdad que tuvieron un partido más cómodo porque enseguida consiguieron separarse en el marcador, tuvieron mucha facilidad para meter goles, metieron muchos. Pero claro, también tienen mucha presión porque es la Pro Recco y quieras que no, seguramente tienen que manejarlo.
1: I acabarem amb bàsquet perquè a les 8 del vespre, en aquest cas, el Barça té opcions de classificar-se ja per la final de la Lliga ACB, cosa que passarà si guanya avui el tercer partit de semifinals contra el Tenerife, a la pista, en aquest cas del Tenerife, després de posar el 2-0 al Palau. En cas de derrota, el dilluns jugarien el quart partit també a Tenerife i si calgués un cinquè seria dimecres al Palau Blaugrana. A l'altra eliminatòria, la sisa Joventut, el Joventut de Badalona, ha de guanyar demà el València a Badalona, en aquest cas a l'Olímpic, per no quedar eliminat, ja que els dos partits al Roig Arena van acabar amb victòria local del conjunt entrenat per Pedro Martínez.

0: Amb els esports, la crònica del Marc Andrés. Hem arribat a 4:45.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquesta hora, novetat d'última hora sobre l'evolució del foc a Sanaüja, la Segarra, que evoluciona favorablement aquest incendi. En aquesta última hora que us podem explicar, els bombers hi treballen amb 7 mitjans aeris i una quarantena de dotacions terrestres. El foc ha començat en un camp de conreu i s'ha propagat cap a una zona forestal. Aquesta però la notícia, com diem, és que l'evolució d'aquest incendi és favorable. El Pakistan assegura que la firma de l'acord entre els Estats Units i l'Iran serà a les pròximes 24 hores, però l'Iran diu que no signarà demà. Els mediadors pakistanesos han anunciat que la signatura serà electrònica i que les negociacions tècniques es reprendran la setmana que ve a Islamabad. I els Estats Units maten a Venezuela, líder de l'organització criminal Tren de Aragua, una de les més poderoses de l'Amèrica Llatina. L'operació militar contra el Niño Guerrero, que feia 3 anys que estava desaparegut, s'han fet en col·laboració amb la presidenta interina Delcy Rodríguez. Més coses en aquesta segona mitja hora d'informatiu. Abans d'arribar al punt de les 5 de la tarda, anirem a Belfast perquè hi ha concentració davant l'Ajuntament convocada per organitzacions antiracistes que denuncien la violència contra els migrants atiada per l'extrema dreta. La capital d'Irlanda del Nord, Belfast, continua vigilada per un fort desplegament policial per evitar nous aldarulls. I el comerç local i de proximitat reivindica el seu paper en la millora de la seguretat als carrers. La Pimec assegura que la presència de botigues i activitat quotidiana genera una vigilància informal invisible que contribueix a prevenir conductes incíviques i redueix la delinqüència. Amb el Marc Andrés busquem també aquesta hora el titular esportiu. Marc, què destaques?
2: Tenim dos focus ara mateix, un al circuit de Barcelona-Catalunya, on s'està celebrant la qualificació oficial del Gran Premi de Fórmula 1. Ara mateix el més ràpid és George Russell, seguit de Charles Leclerc i Kimi Antonelli. I també tenim el focus a Colònia, on s'està celebrant la primera semifinal de la Champions d'handbol. Recordem que el Barça juga la segona semifinal en aquests moments, a falta de 4 minuts pel final. Magdeburg 33, Fuchsia de Berlín 37.
0: Tot això en un dissabte, amb una tarda que continuarà sent assolellada i molt càlida. Les temperatures que superaran els 35 graus a llocs més càlids de l'oest de Catalunya i també poden arribar als 32 o 33 graus a moltes comarques de l'interior. Ara us dèiem que referència en aquest incendi a Sanaüja, a la Segarra, el foc evoluciona favorablement. Els bombers de la Generalitat mantenen, això sí, el dispositiu de 45 dotacions terrestres i 9 mitjans aeris en aquest incendi que crema entre els termes municipals de Sanaüja i Biosca a la Segarra. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement, ara ho explicàvem, i es treballa per ancorar els dos flancs del foc. Els equips d'extinció treballen en una àrea de 52 hectàrees de massa forestal i camps de conreu. Fa gairebé un any, un gran incendi que també va afectar la Noguera i l'Urgell va deixar 2 víctimes mortals.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Iran exclou la possibilitat de firmar el preacord de pau amb els Estats Units les pròximes 24 hores i allunya així les expectatives creades per Pakistan, país que exerceix de mediador. Un portaveu del règim islamista ha demanat que no s'especuli amb la data i s'ha mostrat confiat que l'anomenat memoràndum d'entesa es pugui signar els pròxims dies. Ha atribuït l'espera a les reserves que, segons ha dit, hi ha a l'altra part, és a dir, als Estats Units. Mentrestant, a les especulacions sobre la data s'hi han d'afegir també les del contingut del text. L'Iran assegura que l'acord inclou el cessament de les hostilitats al Líban, però Israel ja ha avisat que no s'hi sent representat. De fet, aquest matí, els israelians han obligat a evacuar una vintena de localitats del sud del Líban i després han bombardejat diversos sectors. A les últimes 24 hores han atacat més de 70 objectius de Hezbollah. Per cert, avui s'ha sabut que el funeral per la mort del líder suprem iranià, Ali Khamenei, començarà a la capital iraniana, Teheran, el 4 de juliol, el dia de la independència dels Estats Units, que aquest any celebra el 250 aniversari. L'enterrament serà el 9 de juliol a la ciutat de Mashhad, al nord-est del país. Recordem que el líder suprem, Ali Khamenei, va morir en els primers atacs d'Israel i els Estats Units contra l'Iran després de més de 3 dècades al poder. A Washington, com havia exigit un jutge federal i enmig d'una gran polèmica, finalment ha començat avui la retirada del nom de Donald Trump de la façana del complex d'arts escèniques Kennedy Center. El termini ordenat pel magistrat va acabar a mitjanit, però els responsables del recinte havien demanat temps extra a causa de les tempestes de les últimes hores a la capital federal. S'han format llargues cues per veure el desmantellament del rètol amb crits de satisfacció cap als operaris de traieu-lo d'una vegada. La congressista demòcrata Joyce Beatty ha criticat Trump.
3: Trump ha fet posar una lona mentre treuen el seu nom perquè no vol que el públic vegi com desapareix el seu vanitós projecte. Però el poble americà és més fort, millor i més gran. El nom de Trump caurà i la justícia s'imposarà.
0: El nom de Trump el van incloure els directius de l'entitat per honorar l'actual president, que ha canviat de dalt a baix el funcionament de la institució i per atiar noves donacions de la Casa Blanca. Però els familiars del difunt president Kennedy van protestar i van recórrer als tribunals. Concentració davant de l'Ajuntament de Belfast convocada per organitzacions antiracistes per denunciar la violència contra els migrants atiada per l'extrema dreta. La capital d'Irlanda del Nord continua vigilada per un fort desplegament policial per evitar nous aldarulls. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
4: Amb el lema "Aturem els atacs racistes", centenars de persones es concentren davant l'Ajuntament de Belfast, aquí a Irlanda del Nord. Volen sortir en defensa de la comunitat immigrant, que aquesta setmana ha patit atacs directes per part de joves emmascarats. Defensen que la ciutat és molt més que aquests actes racistes. Ivanka és una representant dels organitzadors Units contra l'Odi, en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: I know in my heart that Belfast is a lot better than...
6: Sé en el fons del meu cor que Belfast és molt millor del que hem vist. I espero que avui s'iniciï una campanya activa per fer que el racisme passi a la història aquí. Una lluita que mantenim i que no abandonarem.
4: Demanen accions de les autoritats per aturar qualsevol acte de racisme. De fet, és el tercer estiu consecutiu que es manifesten per condemnar accions contra la comunitat ètnica de Belfast. Són conscients que les imatges racistes d'aquesta setmana han donat la volta al món i han embrutat la imatge d'una ciutat que és molt més que això. Consideren que la majoria d'habitants de Belfast rebutgen aquestes accions i per això s'han aplegat avui aquí per dir-ho en veu alta i públicament.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 7 minuts per arribar a 4:45. La defensa i la família de Jonathan Andic, investigat pel suposat homicidi del seu pare, diuen que el missatge de WhatsApp que li va enviar amb la frase "no m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te" està tret de context, és incomplet i té com a únic objectiu que encaixi amb les hipòtesis de la instrucció. El missatge és un dels indicis en què es basa la fiscalia per oposar-se a la retirada de les mesures cautelars imposades al fill del fundador de Mango i que, entre d'altres coses, li impedeixen sortir del país i l'obliguen a presentar-se setmanalment al jutjat. Segons la defensa, la frase forma part d'un missatge més llarg i té un sentit metafòric que s'ha d'entendre en el context d'unes sessions de teràpia que feien diversos membres de la família amb una terapeuta. Isaac Andic va morir en una caiguda per un barranc a Collbató el desembre del 2024, quan feia una excursió amb el seu fill Jonathan. El missatge és de 5 mesos abans. El director de teatre, Lluís Pasqual, defensa que la reproducció de l'entrevista a Montserrat Caballé tenia el permís de la família i del Liceu. Després de la polèmica aixecada per les declaracions de l'actriu Judit Martín, que va explicar que es va utilitzar la seva veu en un homenatge a la soprano l'any 2019, Pasqual ha dit que no es penedeix del que va fer i que, si calgués, ho repetiria. Ho ha dit en declaracions al programa El Suplement de Catalunya Ràdio.
7: Sí, oi tant. Jo no vaig fer res il·legal.
8: No et penedeixes de res?
7: No. No.
0: Pasqual ha explicat que l'entrevista real es va fer a Ràdio Reus el 1985, durant la inauguració del Teatre Fortuny, però el so era molt dolent, era molt deficient, i ell va perdre l'original, per això va decidir reproduir-la. I assegura que tant la família de Montserrat Caballé com l'actriu n'estaven al cas.
7: Vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: "Carles, necessito una persona com tu, però amb dona." I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Caballé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res, i naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família Caballé, i em van dir: "Endavant, fes el que vulguis."
0: Ràdio Reus, però, nega l'existència d'aquesta entrevista. Després de tota aquesta polèmica, ahir el Teatre Lliure va anunciar que retirava una obra dirigida per Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari. El director ha confirmat que s'ha fet de mutu acord amb la direcció del teatre i considera que no és casualitat que aquesta polèmica hagi coincidit amb la celebració d'aquest aniversari.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'editorial Club Editor es capbussa en l'obra de Samuel Beckett i publica la seva prosa en català. Omple així un buit, ja que als teatres catalans s'ha representat molt l'autor de Tot esperant Godot, però, en canvi, només hi ha 3 volums publicats de la seva literatura, Montse Camps.
9: Club Editor comença amb un volum dividit en 2 parts, titulades Narracions i textos per no res. L'editora Maria Boigues ha reivindicat la importància de disposar d'aquest material en llengua catalana i lamenta que, tot i ser un puntal en teatre, no hagi passat el mateix en literatura.
10: Jo crec que hi ha una tria estètica. És a dir, per la gent del teatre, Beckett a Catalunya ha estat primordial. Sempre, i sempre fins ara, és un no parar. En el camp de la literatura es veu que no ha estat un referent principal, en tot cas no prou per fer-lo traduir.
9: El lector del primer volum hi trobarà els grans temes del dramaturg, novel·lista i poeta irlandès, com explica Joaquim Sala Sanahuja, l'encarregat de traduir l'obra de Beckett.
11: Hi ha uns temes que són fonamentals en Beckett. És l'home sol, l'home que es mira un món com aturat, assegut, és a dir, que es mira un món amb una distància, i aquesta distància de vegades la distància també de l'home mort. Hi ha una de les narracions que comencen dient jo sóc mort. La dualitat del mort i del vivent és un tema que surt molt sovint.
9: A finals de l'any que ve està previst publicar un tríptic amb els textos Molloy, Malon Mort i L'Innomenable. L'editorial, però, continuarà la travessa per l'obra beckettiana com a mínim fins al 2028.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara falten 2 minuts per arribar a 4:45. Les entitats ecologistes s'han concentrat avui davant de la seu de la Generalitat de Girona en contra dels macroprojectes energètics previstos a diversos espais de la demarcació. Asseguren que són faraònics i que no responen a les necessitats del territori i han fet una performance per denunciar el model del plàter Girona, Gerard Vilà.
12: La d'aquest dissabte no ha estat la primera i les entitats ecologistes ja adverteixen que no serà l'última de les protestes en contra de projectes com el Parc Eòlic Maria de Roses o el fotovoltaic de 90 hectàrees entre el Gironès i el Baix Empordà. Consideren que són opacs, que destrueixen el territori i amenacen la biodiversitat. Cristina Vila és membre de SOS Costa Brava.
13: Estem a favor de les energies renovables, però no a qualsevol preu ni a qualsevol manera. La transició energètica ha de ser compatible amb la protecció de la biodiversitat i dels espais naturals i, evidentment, del sòl agrari. I, a més, s'ha d'escoltar el territori. El plàter, en cap cas, està escoltant el territori, sinó que està fent un desenvolupament de les energies renovables de forma massiva.
12: Per escenificar-ho, una 50ena de membres de les entitats en teatre realitzat l'arribada d'un multimilionari que aixecava 2 projectes amb molins de vent i plaques fotovoltaiques just davant de la seu de la Generalitat a Girona.
1: El temps.
0: Pràcticament 4:45. Ara mateix obrim aquesta nova àrea de servei a 3CAT Info, a punt amb l'Eloi Cordomí, la previsió meteorològica.
14: La tarda continuarà sent assolellada i molt càlida, tenint temperatures més altes que ahir, sobretot a la costa i al prelitoral, que han pujat de 3 a 5 graus més que no pas ahir, i amb xifres que s'han acostat als 32-33 graus, per exemple, en alguns llocs del prelitoral. Les temperatures més altes, però, un dia més les tenim a la Catalunya central, també a les comarques de Ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb algunes xifres de 35 i 36 graus. Demà sembla que tindrem un altre dia assolellat, un dia encara fins i tot una mica més càlid en alguns llocs, pot pujar un grau més la temperatura, i demà hi haurà un palet més d'inestabilitat, arriba una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, i això pot afavorir que apareguin algunes nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu. Al nord del Pirineu podrien arribar a deixar algun ruixat o alguna tempesta, sempre cap al nord. A la resta, temps que continuarà sent assolellat i tranquil. I la setmana que ve es manté encara el temps estiuenc, tota la setmana, segurament dilluns i dimarts encara tindrem tempestes de tarda al Pirineu.
1: 3CAT Info. Al Catalunya al dia parlem de tu. I de tu, i de tu. Sí, sí, i de tu també. Ens interessa saber què passa al teu voltant. I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
15: Tens i no quedarà pagesia i un dels...
1: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
16: 170.000 turistes.
17: El projecte ha reduït dimensions.
18: Entre l'aldea Amposta de Tortosa i...
1: Cada dia d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3CAT Info.
0: 14 minuts per arribar a les 5 de la tarda. La militància de Junts per Catalunya a Barcelona decidirà el cap de setmana que ve qui serà l'alcaldable a la capital catalana. Els quatre aspirants donen avui el tret de sortir de la campanya d'unes primàries internes que van més enllà de Barcelona, Jordi Corbalan.
19: Primàries inèdites a l'espai postconvergent que posen de manifest les diferents sensibilitats que conviuen al partit de Carles Puigdemont. Sentim en declaracions a aquesta emissora l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat, Jaume Alonso Cuevillas, i la diputada al Parlament, Glòria Freixa.
20: Jo porto... treballant en exclusiva per la ciutat de Barcelona i pels barcelonins des de fa 15 anys. No he tingut cap altre somni i estic molt i molt content de que en Xavier Trias, que va ser un gran batlle de Barcelona, doncs em doni aquest suport personal i polític.
21: I, evidentment, tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona. He estat jo que he pres la decisió, li vaig compartir a la Míriam Nogueras, ara jo li he dit al partit: vull fer política municipal.
22: És públic que el president Puigdemont m'ho va oferir fa 8 anys, llavors les meves circumstàncies personals no m'ho van permetre, tinc l'espineta clavada i em comprometo a dedicar-me els 9 propers anys de la meva vida amb intensitat a ser el defensor de Barcelona.
23: Soc la menys coneguda, probablement. Jo no em sento gens paracaigudista. Conec molt bé Barcelona i sempre, sempre he volgut estar en aquest projecte. De fet, en el seu moment, Trias em truca perquè tanqui la llista Barcelona.
19: Tots quatre, que militen a l'agrupació de Sarrià a Sant Gervasi, asseguren que l'endemà de les primàries s'hauran d'entendre.
20: En cap moment em plantejo que sigui ni favorit ni guanyador. Aquesta cursa està per fer. Sí o sí haurem de treballar junts. Amb una mateixa llista, amb una... sense anar a la llista, això, tot això ja es veurà, perquè tot això és molt prematur.
21: Voldria ser la candidata que el dia 22 aconsegueixi fer una llista unitària, i jo el que aspiro és a convèncer la militància per ser qui lideri l'equip, però no és un projecte personalista, és un projecte que el vull fer amb tots ells.
22: Portes obertes, per descomptat. Tant de bo poguessin posar els quatre candidats amb una mena de termomix, perquè aprofitaríem valors de cada un de nosaltres. Em presento per ser el cap de llista. Quan surti escollit cap de llista, hauré de parlar amb el partit i haurem de fer la candidatura, però tant de bo benvinguts siguin tots.
23: Jo sóc molt del Barça i sóc molt de Masia. Llavors, la candidatura, més que moltes estrelles, hi ha d'haver-hi molta gent que estimi i conegui el seu terreny de joc.
19: La cursa de Barcelona, inevitablement, però, mesurarà les forces internes i la sintonia amb la direcció del partit, que hauria preferit un candidat de consens, sense primàries.
20: És evident que aquí no hi ha cap pols contra ningú. Jo crec que en aquests moments el que hauríem de fer és centrar-nos en Barcelona, que crec que és... almenys és el que faig jo, segur.
21: Jo no sóc la candidata de ningú, jo sóc, o vull ser, la candidata de tothom. M'agradaria, doncs, poder liderar jo aquest equip, si és possible, i els militants, que seran els que decidiran per Barcelona, ningú altre, si els militants ho decideixen així.
22: No enfoquem aquestes primàries en clau de guerres internes, de famílies, de partit o de plebiscit de ningú. Anem a triar el candidat que ens permeti guanyar l'alcaldia de Barcelona. Junts és un partit puigdemontista.
23: Jo crec que aquesta candidatura hauria d'estar feta de tots aquests sensibilitats de dins de Junts per Catalunya, que crec que ja hi són ara mateix treballant a Barcelona.
19: Uns 1.200 militants de Barcelona estan cridats a votar de manera telemàtica el cap de setmana que ve.
0: El comerç local i de proximitat reivindica el seu paper en la millora de la seguretat als carrers. La Pimec assegura que la presència de botigues i activitat quotidiana genera una vigilància informal i invisible que contribueix a prevenir conductes incíviques i redueix, Marta Sánchez, la delinqüència.
2: Catalunya ha perdut prop d'11.000 comerços en 10 anys. No hi ha una única causa, però reivindicant el seu paper en la millora de la seguretat al carrer, la petita i mitjana empresa reclama que es considerin tant el comerç com els serveis de proximitat com una infraestructura essencial. El vicepresident de la PIMEC, Antoni Torres, ho explica a 3CAT Info.
16: Tot aquest àmbit de proximitat es considera com una infraestructura essencial. I això vol dir que, igual que hi ha una política industrial, hi ha d'haver una política de comerç, hi ha d'haver una política de defensa, o de carreteres, o de trens. És que això ho tenim molt clar. Doncs com aquesta també és una infraestructura bàsica, essencial, de suportar el nostre model de societat, necessitem que sigui considerada com a tal.
2: L'any 1982, el politòleg nord-americà James Wilson i el criminòleg George Kelling van introduir la teoria dels vidres trencats. Defensa que el deteriorament visible de l'espai pot afavorir més incivisme i delinqüència. Se la fa seva el vicepresident de la PIMEC, que explica com la desaparició dels establiments de barri no només suposa una pèrdua de l'activitat econòmica, sinó que va molt més enllà.
16: Tots aquests carrers que tenen més vida es degraden molt menys ràpid que els carrers que no tenen vida. Un entorn degradat és un entorn que afavoreix la delinqüència, perquè afavoreix que no passi gent, perquè no ens agrada anar per entorns degradats. A l'abandonar el carrer puja l'ocupació d'aquest carrer per determinats grups de delinqüents.
2: És una idea que connecta amb una teoria clàssica de l'urbanisme formulada l'any 1961 per Jane Jacobs a la seva obra The Death and Life of Great American Cities. Jacobs va encunyar el concepte dels ulls al carrer, que explica que els espais urbans són més segurs quan hi ha vida quotidiana, comerç i activitat constant, ja que generen una vigilància natural més enllà de la presència policial. Les seves idees han influït generacions d'urbanistes i arquitectes. Itziar González, en declaracions a aquesta emissora, explica que des de l'urbanisme comercial es defineixen les plantes baixes dels edificis, allà on sol haver-hi els comerços, com a sòcols d'or, i n'explica els motius.
17: Per què diem que és un sòcol d'or? Perquè ens garanteix que si hi ha una activitat econòmica i comercial bona i agradable i de proximitat, ens garanteix que es millora molt l'espai públic que afronta. És a dir, veiem que hi ha una influència de la qualitat del comerç en la qualitat del carrer, i al revés.
2: Però no tots els comerços tenen el mateix efecte sobre la ciutat, d'aquí la importància d'aplicar els diferents plans d'usos comercials que regulen quin tipus de negocis es poden obrir en cada zona i que busquen equilibrar activitat econòmica, convivència i espai públic.
16: Acaba produint una cosa que se'n diu desertització comercial. Quan tu tens un carrer ple de botigues de A, no hi ha espai perquè hi hagi botigues de B.
17: Sota l'aparença d'una activitat de comercial, no ho són. I, per tant, hem de poder demostrar que si una activitat és il·legal o irregular, genera al voltant una degradació de les activitats veïnals i segurament un futur punt de conflicte urbà.
2: Aquest debat arriba en un context marcat per la preocupació ciutadana per la seguretat. Les darreres setmanes hi ha hagut diversos tirotejos, l'últim aquest mateix dimecres al carrer Balmes de Barcelona, que han generat molta alarma. Tot i això, les dades oficials no indiquen un increment dels crims a Catalunya. L'any passat es van registrar 54 homicidis, la mateixa xifra que fa 10 anys.

0: L'art personalíssim de Pitingo es troba aquest vespre al Teatre Tívoli de Barcelona. El músic andalús, el músic de Huelva, presenta la seva gira Pitingo y Punto, una proposta escènica de format obert on cada concert és diferent i, per tant, irrepetible. Un concepte que encaixa amb el seu estil, fusió de flamenc, soul i gospel, en el que ell anomena soleria. Aquest concert de Pitingo és a les 8 del vespre i mitja hora més tard, l'únic concert a Catalunya de presentació del nou disc de la banda madrilenya Sidecars.
1: No me sueltes, ni dejes que me pierdan lo de siempre.
0: Després de 20 anys als escenaris, Sidecars presenten l'àlbum Everest, un nou treball que no parla de fer el cim, sinó de valorar el que és veritablement important, el camí, l'esforç i la constància. Són 13 noves cançons fidels a la seva essència que assenyalen, però, una nova etapa de maduresa artística. La cita avui a la sala Razzmatazz per sentir i per seguir aquest concert de Sidecars a partir de 9:15 del vespre. 3CAT
2: Info. 3CAT Info.
0: 5 minuts i mig i arribem a les 5 de la tarda.
2: Esports.
0: Amb el Damià Aguilar, apunja a l'estudi. Damià, bona tarda.
3: Bona tarda. Si el Barça d'handbol passa a la final de la Champions, ja sap qui seria el seu rival. Ara hi anem, perquè abans hem d'anar al circuit de Barcelona-Catalunya amb una bandera vermella durant la classificació. Oriol Rodríguez, bona tarda.
4: Bona tarda. El segon sector és on ha tingut un accident Charles Leclerc. Surt de pista el pilot de Ferrari quan intentava marcar la seva primera volta ràpida i això provoca la bandera vermella en aquests entrenaments oficials. A falta de 8 minuts i mig perquè s'acabin. S'acaba, per tant, l'intent de Charles Leclerc de fer alguna cosa interessant en aquests entrenaments oficials. L'únic que havia marcat volta ràpida, Oscar Piastri, el pilot de McLaren amb la pole provisional per davant de Verstappen. Són els únics dos dels 10 pilots que havien marcat volta ràpida, per tant, ja queda fora, com diem, de joc Leclerc, i veurem què fan la resta de pilots, com Antonelli, com Norris, com Hamilton, com Lawson, com Hadjar, com Hülkenberg o com Russell, que ha estat el més ràpid a la Q2. Per tant, d'aquí uns instants reprenen aquests entrenaments amb aquesta bandera vermella provocada per l'accident del Ferrari d'aquest Charles Leclerc.
3: Gràcies, Oriol. El que dèiem, s'ha disputat ja la primera semifinal de la Champions d'handbol a Colònia entre el Magdeburg i el Fuxe. Qui ha passat? Sergi Camps, enviat especial.
5: El Fuxe de Berlín, que jugarà la final de la Champions League d'handbol després de superar el Magdeburg per 40-35. El Fuxe de Berlín hi juga l'ex-blaugrana Aitor Ariño. En el Fuxe de Berlín ha destacat dos noms per sobre de la resta, el porter Milos Aliyev, amb una recta final de partit impressionant, i també Gidze, el millor jugador del món, que ha marcat 9 gols. Per tant, Fuxe de Berlín jugarà la final, ara espera el rival. O serà el Barça o serà l'Albor Danès.
3: Gràcies, Colònia. Tenim en marxa les 24 hores d'alemans de cotxes, a punt de complir-se la primera hora de competició amb un Toyota al capdavant, amb l'excampió Sebastián Buemi, el pilot suís. Entre els catalans, el millor vehicle és el Ferrari dorsal 50 de Miquel Molina, ara mateix al volant el danès Nielsen en la desena posició. El Tour de l'Auvergne, l'antiga Dauphiné, victòria a la penúltima etapa per al mexicà Del Toro de l'Emirates, l'australià Tagwell manté el liderat amb 42 segons sobre el nord-americà Matteo Jorgensen. El prodigi francès de 19 anys, Paul Sexas, és a 2 minuts a la general després d'una caiguda en què ha pogut recuperar 4 minuts el pilot en 60 quilòmetres.
2: 3CAT Info.
3: En waterpolo a les 9, l'Atlètic Barceloneta buscarà el màxim títol europeu masculí a Malta contra el Prorreco italià. Fran Fernández n'és l'entrenador.
6: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
3: Després que ahir el Sant Andreu femení sumés a Malta el bronze de Champions, prèvia a la seva dissolució, la portera Martina Tarré ha explicat al Tot Gira de Catalunya Ràdio que marxa al Natació Sabadell.
7: Molt trista, perquè crec que tenim un grup molt humà que és molt difícil d'aconseguir i al final havíem aconseguit, no?, que totes les peces encaixessin. Se'n va un grup molt xulo, la veritat, que es dispersa per tot el waterpolo català, però bueno, també contenta pel repte en el que em fico jo. Me'n vaig al Sabadell.
3: Al Sabadell s'animen igualment Nona Pérez i Paula Camus, mentre que les germanes Ariadna i Helena Ruiz i Alba Muñoz se'n van a l'Atlètic Barceloneta. La Caralta Anton se'n va al Mataró.
2: 3CAT Info.
3: Tenim en marxa Mundial de Trial a Andorra. Bé, de fet, s'ha acabat aquesta primera jornada. Victòria de Toni Bou en el capítol masculí és més líder, perquè ha liderat les dues voltes. En canvi, en categoria femenina, lidera la Berta Avellán, però els punts de la victòria li donen a la italiana Sofia Rabino. Han acabat les dues amb la mateixa puntuació. Al Mundial d'Enduro a Portugal tenim Josep Garcia, ha guanyat la prova d'Enduro GP al davant del francès Pichon i l'italià Verona, i per tant és més líder. En bàsquet, a les 8, el Barça té l'opció de classificar-se avui per la final de la Lliga ACB. Ho farà si guanya el tercer partit de semifinals a la pista del Tenerife. La sisa Joventut ha de guanyar demà al València per no quedar eliminat, però això serà demà. A les 9, el Sabadell jugarà al camp del Zamora. Anada de l'eliminatòria decisiva per pujar a la segona divisió de futbol, al Mundial de Futbol. A les 9 tenim un Qatar-Suïssa i a la mitjanit tenim un interessantíssim Brasil-Marroc. Més ciclisme, la campiona de la Vuelta a Espanya, Paula Blasi, és la nova líder del Tour dels Pirineus després de fer una gran etapa passant pel mític coll del Tourmalet. La ciclista d'Esplugues de Llobregat s'ha imposat en solitari a la segona etapa i ho té tot de cara per guanyar la prova demà a la tercera i darrera etapa amb 8 cims de tercera categoria. La piragüista catalana Núria Vilarrubla ha aconseguit la plata a la categoria C1 a la prova de la Copa del Món disputada a Augsburg, Alemanya.
2: Trescat Info.

A aquesta hora els bombers donen per estabilitzar l'incendi que crema des de primera hora de la tarda a Sanaüja, a la comarca de la Segarra. Hi treballen encara, però, 45 dotacions terrestres i 9 mitjans aeris en una

0: L'startup nord-americana d'intel·ligència artificial Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per tots els seus clients. Resposta directa de la decisió del govern de Donald Trump de suspendre l'accés a aquests models als ciutadans estrangers, al·legant motius de seguretat nacional. El director teatral Lluís Pasqual justifica la imitació de Montserrat Caballé en un acte d'homenatge a la soprano, dient que la família i el Liceu ho sabien. En declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, Pasqual ha dit que no es penedeix de res i ha explicat que va proposar ell mateix al Teatre Lliure apartar-se de la programació commemorativa dels 50 anys de la institució arran de tot aquest afer. Comença la campanya electoral a les primàries internes de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona. És un procés que tindrà com a plat fort el debat que hi haurà entre els quatre aspirants i que servirà per deixar clara la força de les diferents sensibilitats dins de la formació. El Cabró Rock tanca avui l'edició més multitudinària d'un festival que entre ahir avui haurà plegat 24 artistes dels Països Catalans. Avui concerts de Figaflauas, l'Axambusto, Joan Dausà, la Gossa Sorda o la Fúmiga.
1: Esports.
2: El Fuxe de Berlín és el primer finalista de la Champions masculina d'handbol. Ha superat el Magdeburg 35-40 a la 6ª semifinal entre el Barça i l'Aalborg danès. 15 segons perquè reprengui la classificació del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, aturada a la Q3 per un accident de Charles Leclerc. La resta hi són els que hi han de ser.
0: Tarda amb sol, temperatures de ple estiu avui. Demà encara seran més altes, amb calor acusada, sol, però a la tarda apareixeran algunes nuvolades amb alguna tempesta al nord del Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 5 de la tarda. Us està parlant Jaume Brufau. En aquests moments, els bombers de la Generalitat continuen treballant, però donen per estabilitzar l'incendi que crema des de primera hora de la tarda a Sanaüja, a la comarca de la Segarra, amb 45 dotacions terrestres i 9 mitjans aeris per intentar controlar les flames el més aviat possible, perquè les pròximes hores està previst que entri la marinada, el vent de marinada, que pot agreujar la situació. L'objectiu és delimitar ben bé el cap i els flancs del foc, que crema vegetació agrícola i massa forestal. Segons els bombers, les tasques d'extinció evolucionen favorablement. Fa gairebé un any, segurament ho recordareu, un gran incendi també a la zona que va afectar, a més, la Noguera i l'Urgell, i va fer 2 persones mortes. L'Iran exclou la possibilitat de firmar un preacord de pau amb els Estats Units les pròximes 24 hores i allunya així les expectatives creades pel Pakistan, país que està exercint de mediador en aquestes negociacions. Un portaveu del règim islamista ha demanat que no s'especuli amb la data de la signatura i s'ha mostrat confiat que l'anomenat memoràndum d'entesa es pugui signar els pròxims dies. Ha atribuït l'espera a les reserves que, segons ha afegit, hi ha a l'altra part, als Estats Units. A les especulacions sobre la data s'han d'afegir també les del contingut del text. L'Iran assegura que l'acord inclou el cessament de les hostilitats al Líban, però Israel ja ha avisat que no s'hi sent representat. De fet, avui al matí els israelians han obligat a evacuar una vintena de localitats del sud del Líban i després han bombardejat diversos sectors. A les últimes 24 hores han atacat més de 70 objectius de Hezbollah. Avui s'ha sabut que el funeral per la mort del líder suprem iranià, Ali Khamenei, començarà a Teheran el 4 de juliol, el dia de la independència dels Estats Units, que aquest any celebra el 250è aniversari. L'enterrament serà el dia 9 de juliol a la ciutat de Mashhad, al nord-est del país. El líder suprem va morir en els primers atacs d'Israel i els Estats Units contra l'Iran després de més de 30 anys al poder. I aquesta matinada els Estats Units han matat el líder de la banda del tren de Aragua a Venezuela, en col·laboració amb la presidenta interina Delcy Rodríguez. Una operació conjunta impensable abans de la captura de Nicolás Maduro i anunciada pel mateix Donald Trump a les xarxes socials. De seguida ho ha confirmat en un comunicat, però, el govern veneçolà, que ha refermat el seu compromís contra les organitzacions criminals. El Niño Guerrero, líder d'aquest tren d'Aragua, ha estat abatut al sud-est de Venezuela, a l'estat de Bolívar, en una zona minera d'explotació d'or, una de les activitats de la banda criminal. Per la periodista d'investigació veneçolana, Rona Rísquez Sánchez, autora del llibre El tren d'Aragua, l'operació va més enllà d'una col·laboració entre Washington i Caracas. I ens ho ha explicat avui al matí, en una entrevista a 3CAT Info.
3: Ja en Venezuela vi.

0: y en general se habla de que pues Venezuela es una especie de protectorado. Entonces yo diría que pues es una acción ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano, obviamente con el aval del gobierno encargado de Venezuela, pero yo creo que eso va más a otro nivel.
1: Feia 3 anys que buscaven el Niño Guerrero perquè estava emparat o desconegut. Els Estats Units el buscaven com a líder d'una organització designada com a terrorista per Washington. Sota aquesta premissa, precisament, l'administració Trump ha deportat més de 200 migrants veneçolans en una mega presó a El Salvador, tots acusats de pertànyer a aquesta banda. Com ara us apuntàvem, hem pogut conversar amb aquesta periodista d'investigació veneçolana. Ha sigut en una entrevista que li feia la Núria Har, que ens ha extret el més important d'aquesta conversa i ens ha preparat aquest resum amb en Blai Iniesta.
2: El Tren de Aragua.
0: El Tren de Aragua es una pandilla venezolana que nace en una prisión y que nace como una pandilla carcelaria que sí tiene unas características bastante particulares que la hacen no necesariamente más poderosa que un cartel mexicano o que los grupos que tuvo en algún momento Pablo Escobar, pero sí la hacen diferente.
2: El Niño Guerrero.
0: No solamente era el jefe del Tren de Aragua, era obviamente el criminal más buscado de Venezuela, pero además era una persona a la que se le había señalado de tener vínculos con el gobierno, con funcionarios del gobierno de Venezuela. Incluso estaba incluido en la acusación que hay contra Nicolás Maduro en Estados Unidos.
2: Actividades criminales.
0: Trata de mujeres migrantes para explotación sexual, tráfico de migrantes, explotación de oro, también están involucrados en extorsiones. Es decir, no necesariamente era un grupo gigantescamente poderoso, o sea, súper armado, un ejército criminal, pero yo diría que es un buen ejemplo de lo que es el crimen organizado contemporáneo, ¿no? Que es un grupo un poco más líquido, que no se ve, pero que está ahí.
2: Influencia regional más allá de Venezuela.
0: A 8 o 9 países de América Latina y ahora tener cierta presencia en países como España, en Europa. Entonces, es un grupo que, si bien no tiene el poder del cartel Jalisco, del cartel de Sinaloa, sí tiene, ha tenido esa capacidad de lograr colocar a sus miembros en distintos países y establecer operaciones en estos países.
2: El futuro del Tren de Aragua sin el Niño Guerrero.
0: Esto sí puede significar un golpe bastante importante, donde el liderazgo del Niño Guerrero era muy, muy personalista. Allá, desde hace un tiempo, había facciones operando, se habían apartado del Tren de Aragua y pero seguían operando bajo otras identidades. Pero definitivamente esto puede ser un golpe bastante importante para lo que es la estructura del Tren de Aragua.
1: La startup nord-americana d'intel·ligència artificial Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per a tots els usuaris, només 3 dies després del seu llançament comercial. Ha pres aquesta decisió arran del veto dels Estats Units als estrangers per motius de seguretat nacional. Anthropic ha suspès l'accés als models Fable 5 i Mythos 5 per tots els seus clients. Resposta directa a la directriu del govern nord-americà de prohibir el seu accés als ciutadans estrangers. Davant la impossibilitat de filtrar els usuaris, segons la seva nacionalitat, Anthropic finalment ha optat per desactivar l'accés a tothom. Aquest és un pas més de les tensions entre l'administració Trump i l'empresa Anthropic per les grans diferències que mantenen sobre l'ús militar i la vigilància domèstica de la intel·ligència artificial. En una entrevista a 3CAT Info, l'especialista en intel·ligència artificial i CEO de Mortensen, Josep Maria Ganyet, ha destacat el gran poder de l'ús d'aquestes tecnologies.
3: S'ha de posar en valor el fet de que Anthropic hagi plantat cara, inclús a risc de perdre projectes, clients i posició al mercat. Aquestes tecnologies donen un gran poder i qui les controla, i per això el govern dels Estats Units ha decidit prohibir l'accés a gent que no siguin nord-americans a aquests models tan avançats, qui les controla té un gran avantatge competitiu sobre la resta.
1: Segons Ganyet, per poder innovar és necessari que hi hagi regulació. Quatre minuts i mig i serà 6:15 de la tarda.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La imputació de nous delictes a José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que van trobar en una caixa forta del seu despatx valorades en 1.300.000 euros complica encara més el futur de l'expresident espanyol i deixa contra les cordes al Partit Socialista. De moment el PSOE li manté la confiança a l'espera que declari la setmana vinent a l'audiència mentre creixen les veus internes que estan esverades per aquesta situació. Madrid, Alba Gil.
5: La nova investigació del jutge Calama per frau fiscal i contraband és un nou gerro d'aigua freda per als socialistes que després de dies de tancar files amb l'expresident espanyol es mouen ara entre la incredulitat i l'estupefacció. El detonant han estat les joies confiscades en una caixa forta al despatx que té al carrer Ferraz amb un valor de taxació que supera el 1 milió d'euros. De portes en fora, el PSOE assegura que manté intacta la confiança en Zapatero.
6: Defendemos la agenda del presidente Zapatero, defendemos la figura de Zapatero como persona y evidentemente confianza absoluta en él y en lo que tenga que decir. Seguramente todo tendrá su explicación.
5: I critica un suposat calendari judicial per fer caure el govern espanyol. Ho assegurava la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, de qui ara sentíem en una entrevista a Ràdio Nacional.
6: Venimos notando eso, que hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas judiciales que afectan a la derecha.
5: Però de portes endins creix el nerviosisme entre les files del partit a mesura que es van coneixent noves informacions. Els socis de coalició també es mostren cada dia més incòmodes. La ministra de Sanitat, Mònica García, reclama explicacions mentre aprofita per carregar contra l'oposició.
7: Señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo lo que ha salido. Nos preguntamos de dónde salen las joyas de Zapatero. También nos preguntamos de dónde sale el ático de la señora Ayuso por valor de 1 millón de euros, que tampoco ha dado explicaciones.
5: El PP és conscient que si es confirmen les informacions contra Zapatero, el cop per als socialistes serà molt dur i aprofita per furgar en la ferida. Sentim Alberto Núñez Feijó.
8: La fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero. ¡Hombre! El referente moral de Pedro Sánchez. La joya de la corona de Pedro Sánchez.
5: Els populars prometen fer una neteja completa si arriben a la Moncloa per expulsar, diuen, la podridura que ha deixat el PSOE.
1: El president de la Generalitat i primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, Salvador Illa, demana respectar la presumpció d'innocència. A l'últim Consell Nacional dels Socialistes Catalans, abans de l'estiu, en què s'han nomenat 126 candidats a alcalde a tot Catalunya de cara a les eleccions municipals de l'any que ve, Illa ha recordat que els socialistes són contundents amb els que actuen en contra dels valors del partit.
9: Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Pedimos también respeto por la honorabilidad de personas e instituciones. Y nosotros somos contundentes con los que no actúan de acuerdo con nuestros valores y con nuestros estándares. Lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: El director de teatre Lluís Pasqual diu que no ha fet res il·legal i que no es penedeix de res després de la polèmica generada per l'homenatge a Montserrat Caballé l'any 2019. Avui al matí s'ha explicat per primera vegada al suplement de Catalunya Ràdio, on ha dit que la gravació de l'entrevista que es va emetre en aquell acte, en què l'humorista Judit Martín es feia passar per la soprano, tenia el permís de la família i del Liceu. Explica que la van haver, però, de reproduir perquè la gravació real tenia molt soroll de fons i ell va perdre l'original, l'ha dit, durant un trasllat. I després que l'actriu hagi explicat que no sabia que es faria servir la seva veu a l'homenatge, ell ho nega.
10: No, això no és veritat.
11: El que no és veritat?
10: El que no se li va avisar.
11: Però sí que és veritat que aquelles imitacions es van fer passar per declaracions reals de Montserrat Caballé el dia de l'homenatge.
10: Sí.
11: Vull dir que...
10: Repeteixo, amb permís de la família i amb permís
11: del Liceu.
1: Lluís Pasqual no creu que tot plegat sigui una casualitat, que tota la polèmica surti ara, en plena celebració dels 50 anys del Teatre Lliure, que ell va dirigir el 2011 fins al 2018.
10: No, jo no sóc conspiratiu. Jo sé que Catalunya és un terreny minat per mi, perquè cada vegada que apareixo es produeix alguna cosa que impedeix que tranquil·lament jo pugui fer un espectacle a Barcelona.
1: La polèmica ha fet que el Teatre Lliure hagi retirat una obra dirigida per Lluís Pasqual de la programació ara d'aquest 50è aniversari.
4: 3Cat Info.
1: És un quart de sis.
4: El temps.
1: Previsió d'Eloi Cordomí.
12: La temperatura ha pujat fort avui a bona part de Catalunya. Els llocs més càlids han estat l'Empordà, on ha arribat els 36 graus a Cabanes, també al Bages, 36 graus a Súria, i a la Ribera d'Ebre destaquem xifres de fins a 37 graus a Vinebre, també al Baix Ebre, 37 graus a Xerta. De cara a les pròximes hores farem un temps molt tranquil, amb sol a tot arreu, cel serè, de cara a aquesta pròxima nit. La nit serà un palet més càlida que l'anterior, i de cara a demà sembla que tindrem com a mínim un matí tranquil i assolellat a tot arreu, també amb temperatures tan altes o fins i tot una miqueta més que les que hem tingut avui, i de la tarda sí que hi haurà alguns ruixats, algunes tempestes que podrien aparèixer al nord del Pirineu, fins i tot tocant el vessant francès o a la Catalunya Nord. A la resta, alguna nuvolada cap al Prepirineu, en principi sense precipitacions, i temps assolellat a la resta del país. De cara a dilluns, es manté encara aquesta possibilitat de tempestes de tarda i durant tota la setmana que ve el temps serà estable, en conjunt i amb temperatures molt altes.
4: 3CAT Info. El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
13: Quina ratxa! Quants matx portes?
4: 150.
13: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
14: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
15: Aquesta setmana conversem amb la dissenyadora i arquitecta Beth Galí. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
4: 3CAT Info.
1: Un regidor de Junts a l'Ajuntament de Salt ha abandonat el govern després d'haver assistit a un acte d'Aliança Catalana. L'Ajuntament ha fet un comunicat on explica que després de veure les imatges de Jordi Subils en un acte del partit de Silvio Oriols, li van demanar que dimitís. L'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, sosté en el mateix escrit que al seu govern no hi ha lloc per l'extrema dreta i que qui estigui o flirtegi amb formacions d'aquesta orientació política no pot estar al govern de la localitat. L'alcaldessa és d'Esquerra Republicana i governa amb un acord amb Junts per Catalunya, que ha arrencat ja la cursa per la militància per tal de decidir qui serà alcaldable a la ciutat de Barcelona. Els quatre aspirants donen avui el tret de sortida a la campanya d'unes primàries internes que van més enllà de Barcelona. És una informació que ha elaborat Jordi Corbalan.
16: Primàries inèdites a l'espai postconvergent que posen de manifest les diferents sensibilitats que conviuen al partit de Carles Puigdemont. Sentim en declaracions a aquesta emissora l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat, Jaume Alonso Cuevillas, i la diputada al Parlament, Glòria Freixa.
17: Jo porto treballant en exclusiva per la ciutat de Barcelona i pels barcelonins des de fa 15 anys. No he tingut cap altre somni i estic molt i molt content de que en Xavier Trias, que va ser un gran batlle de Barcelona, doncs em doni aquest suport personal i polític.
18: I evidentment tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona. He estat jo que he pres la decisió, li vaig compartir a la Míriam Nogueras, ara jo li he dit al partit: vull fer política municipal.
19: És públic que el president Puigdemont m'ho va oferir fa 8 anys, llavors les meves circumstàncies personals no m'ho van permetre, tinc l'espineta clavada i em comprometo a dedicar-me els 9 propers anys de la meva vida amb intensitat a ser el defensor de Barcelona.
20: Soc la menys coneguda, probablement. Jo no em sento gens paracaigudista. Conec molt bé Barcelona i sempre, sempre he volgut estar en aquest projecte. De fet, en el seu moment, Trias em truca perquè tanqui la llista a Barcelona.
16: Tots quatre, que militen a l'agrupació de Sarrià a Sant Gervasi, asseguren que l'endemà de les primàries s'hauran d'entendre.
17: En cap moment em plantejo que sigui ni favorit ni guanyador. Aquesta cursa està per fer. Sí o sí haurem de treballar junts. Amb una mateixa llista, amb una sense anar a la llista, això, tot això ja es veurà, perquè tot això és molt prematur.
18: Voldria ser la candidata que el dia 22 aconsegueixi fer una llista unitària, i jo el que aspiro és a convèncer la militància per ser qui lideri l'equip, però no és un projecte personalista, és un projecte que el vull fer amb tots ells.
19: Portes obertes per descomptat, tant de bo poguessin posar els quatre candidats amb una mena de termomix, perquè aprofitaríem valors de cada un de nosaltres. Em presento per ser el cap de llista. Quan surti escollit cap de llista hauré de parlar amb el partit i haurem de fer la candidatura, però tant de bo benvinguts siguin tots.
20: Jo sóc molt del Barça i sóc molt de Masia. Llavors, la candidatura, més que moltes estrelles, hi ha d'haver-hi molta gent que estimi i conegui el seu terreny de joc.
16: La cursa de Barcelona, inevitablement, però, mesurarà les forces internes i la sintonia amb la direcció del partit, que hauria preferit un candidat de consens, sense primàries.
17: És evident que aquí no hi ha cap pols contra ningú. Jo crec que en aquests moments el que hauríem de fer és centrar-nos en Barcelona, que crec que és almenys és el que faig jo, segur.
18: Jo no sóc la candidata de ningú, jo sóc o vull ser la candidata de tothom. M'agradaria doncs poder liderar jo aquest equip, si és possible, i els militants, que seran els que decidiran per Barcelona, ningú altre, si els militants ho decideixen així.
19: No enfoquem aquestes primàries en clau de guerres internes, de famílies, de partit o de plebiscit de ningú. Anem a triar el candidat que ens permeti guanyar l'alcaldia de Barcelona. Junts és un partit puigdemontista.
2: Jo crec que aquesta candidatura hauria d'estar feta de tots aquests sensibilitats de dins de Junts per Catalunya, que crec que ja hi són ara mateix treballant a Barcelona.
16: Uns 1.200 militants de Barcelona estan cridats a votar de manera telemàtica el cap de setmana que ve.
21: 3CAT Info.
1: La defensa i la família de Jonathan Andic, investigat pel suposat homicidi del seu pare, afirma que el missatge de WhatsApp que li va enviar amb la frase «No m'estranye que et pensessis que era capaç de matar-te» està treta de context, que és incomplet i que té com a únic objectiu que encaixi amb les hipòtesis de la instrucció. El missatge és un dels indicis en què es basa la Fiscalia per oposar-se a la retirada de les mesures cautelars imposades al fill del fundador de Mango, que, entre altres coses, li impedeixen sortir del país i l'obliguen a presentar-se cada setmana al jutjat. Segons la defensa, aquesta frase forma part d'un missatge més llarg i té un sentit metafòric, perquè s'ha d'entendre en el context d'unes sessions de teràpia que feien diversos membres de la família amb una terapeuta. Isaac Andic va morir en una caiguda per un barranc a Collbató al desembre del 2024, quan feia una excursió amb el seu fill Jonathan. El missatge és de 5 mesos abans.

0: El sol seguia encès, però ja no era de dia. Buscava algun petó que fes que no marxessis, que egoista sóc. Només volia que et quedessis, tu a Menorca i jo a l'escala.
1: El Cabró Rock acomiada avui l'edició més multitudinària d'un festival que entre i avui haurà plegat 24 artistes dels Països Catalans a la zona esportiva de Vic amb un aforament per 60.000 persones. Avui seran protagonistes Figaflaues, Su, l'Ax amb Busto, Joan Dausà, la Gossa Sorda o la Fúmiga. Això després que ahir qui fes embogir el públic del Cabró Rock fossin els Oques Grasses, que jugaven a casa, i és que els osonencs feien en un principi l'últim concert abans dels que faran de comiat 4 a l'Estadi Olímpic de Barcelona. També la sorpresa de King Africa i les actuacions dels Amics de les Arts, de Tallets i Búhos. El Cabró Rock ja, des de les 5 de la tarda, torna a sonar.

0: 5 minuts i mig i seran 5:45. T'ho explica tu.
1: Esports.
0: Damià Aguilar, bona tarda.
2: Bona tarda, ja tenim la grella del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Anem al circuit de Catalunya. Oriol Rodríguez, bona tarda.
3: Bona tarda, una nova grella per Mercedes aquesta temporada. Avui per George Russell en uns entrenaments molt emocionants amb 64 mil·lèsimes de diferència respecte a Lewis Hamilton, que està capaç de situar-se entre els dos Mercedes, amb el líder Antonelli a la tercera posició, a 3 dècimes d'un Russell que avui s'ha mostrat intractable en aquests oficials. Per tant, la primera fila la tenim entre Russell i Hamilton, la tercera amb el líder Antonelli, la compartirà amb el McLaren del campió del món Lando Norris. La tercera fila és de Red Bull per Verstappen i Hadjar, amb Piastri a la setena posició, la compartirà amb Lawson i Charles Leclerc. La notícia d'aquesta Q3, d'aquests entrenaments oficials, amb la topada que ha tingut la sortida de pista amb accident del pilot de Ferrari, que haurà de sortir des d'aquesta desena posició amb molt mal paper en aquests oficials de l'Asturià Alonso, que no només no està capaç de mostrar-se competitiu, sinó que a més ha perdut amb el seu company d'equip Lance Stroll, un Alonso que sortirà des de la 22a posició amb 16 Carlos Sainz. Per tant, nova pole position de Mercedes aquesta temporada, 7 de 7 amb Russell, que demà sortirà des de la pole position acompanyat en la primera fila de Hamilton amb el líder Antonelli a la tercera posició.
2: Gràcies, Oriol. Demà podreu seguir en directe per Catalunya Ràdio aquesta cursa, la setena de la temporada de Fórmula 1, i aviam si hi ha sorpreses, perquè igual que totes les poles de la temporada han estat per Mercedes, totes les victòries de la temporada han estat per Mercedes, amb l'excepció d'Austràlia. La primera per George Russell, el líder Kimi Antonelli s'ha imposat en les altres 5, a la Xina, al Japó, a Miami, a Canadà i la darrera al Principat de Mònaco.
1: 3CAT Info.
2: Des de les 3 que tenim ja tot l'espectacle de la Champions d'handbol a Colònia, i és que la primera semifinal ja s'ha decidit a favor del Füchse de Berlín, que ha superat per 35-40 el Magdeburg. Hem tingut les connexions del nostre enviat especial, un dels nostres enviats especials, Sergi Camps, i ara el que podem sentir és un ex blaugrana, Ferran Ariño, que juga al Füchse.
4: També és algú molt emocionant poder estar una altra Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té al Berlín, així que ojalà demà es doni.
2: Doncs el que diem, a les 6, la segona semifinal entre el Barça i l'Olborg, en directe per Catalunya Ràdio. En waterpolo, a les 9, a Malta, l'Atlètic Barceloneta busca el màxim títol europeu masculí contra el Prorecco italià. El tècnic dels mariners és Fran Fernández.
5: En una final de Champions, a estas alturas de la temporada, es un cóctel de, ¿no?, de muchas sustancias. Es verdad que tuvieron un partido más cómodo porque enseguida consiguieron separarse en el marcador, tuvieron mucha facilidad para meter goles, metieron muchos. Pero claro, también tienen mucha presión porque es la Prorreco y quieras que no, seguramente tienen que manejarlo.
2: Després que ahir el Sant Andreu femení sumés a Malta el bronze de Champions prèvia a la seva dissolució, la portera Marina Tarré ha explicat al Tot Gira que marxa al Natació Sabadell.
6: Molt trista, perquè crec que tenim un grup molt humà que és molt difícil d'aconseguir, i al final havíem aconseguit, no?, que totes les peces encaixessin. Se'n va un grup molt xulo, la veritat, que es dispersa per tot el waterpolo català, però bueno, també contenta pel repte en el que em fico jo. Me'n vaig al Sabadell.
2: Al Sabadell se n'hi van igualment Nona Pérez i Paula Camus, mentre que les germanes Ariadna i Helena Ruiz i Alba Muñoz se'n van a l'Atlètic Barceloneta i la Caralta Anton al Mataró. A Andorra hi ha Mundial de Trial aquest cap de setmana. Victòria en la primera jornada per Toni Bou. Ha guanyat les dues voltes. Té més 30 sobre el seu perseguidor a la classificació. Demà segona prova, com també segona prova femenina. Avui ha guanyat la italiana Sofia Rabino, amb la mateixa puntuació la Berta Avellan, que ha perdut al final per temps, però manté el lideratge de la general per 17 punts. Al circuit de Misano Adriático s'ha disputat la primera cursa del Mundial de Femení de Motociclisme amb caiguda de la pilot que sortia des de la pole, la Paola Ramos, quarta posició per la Ivonne Serpa, vuitena per la Sara Sánchez i la victòria per la Maria Herrera, demà segona cursa. En bàsquet a les 8 el Barça té l'opció de classificar-se per la final de la Lliga ACB. Hauria de guanyar a la pista del Tenerife en el tercer partit. Mentrestant, a les 9 igualment, el Sabadell jugarà al camp del Zamora, anada de l'eliminatòria definitiva per jugar a la segona divisió de futbol. A les 8 el bàsquet, a les 9 aquest futbol, com també a les 9 del Mundial de Futbol al Qatar-Suïssa i a la mitjanit un partit ben interessant, com és el Brasil-Marroc.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 6:02. A aquesta hora els bombers de la Generalitat donen per estabilitzar l'incendi de Sant Aüix a la comarca de la Segarra. Hi treballen 45 dotacions terrestres i 9 mitjans aeris per intentar controlar-lo el més aviat possible i evitar que pugui continuar cremant a la zona perquè està a punt d'entrar-hi el vent de marinada. El Pakistan ha anunciat que la firma de l'acord entre els Estats Units i l'Iran serà les pròximes 24 hores, però finalment serà una signatura electrònica. Ho ha confirmat el primer ministre pakistanès, que avança que les negociacions tècniques es reprendrien la setmana vinent a Islamabad. Els Estats Units han matat a Venezuela el líder de l'organització criminal Tren de Aragua, una de les més poderoses de l'Amèrica Llatina. Una operació militar contra el Niño Guerrero, que feia 3 anys que estava desaparegut. S'ha fet en col·laboració amb la presidenta interina Delcy Rodríguez. Des d'ara fins a les 6 de la tarda, també ampliarem que la Generalitat està estudiant el pagament d'un complement d'entre 90 i 200 euros als funcionaris que deixin de teletreballar i que facin una jornada laboral de 35 hores. Actualment tenen dret a treballar a distància un parell de dies de la seva jornada setmanal. Els representants sindicals de moment s'ho miren reticents. I els boscos de la península Ibèrica consumeixen un 20% més d'aigua que ara fa 30 anys. És un càlcul que ha fet el CREAF a partir de dades d'11.000 parcel·les forestals durant les últimes 3 dècades. En aquest període s'ha vist que els boscos no han parat de créixer per abandonament rural, sobretot, per falta de gestió o mala gestió, i ara tenen més arbres, més arbustos i moltes més fulles. Damià Aguilar, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: En esports aquesta hora, Damià, què destaques?
2: Que el britànic George Russell sortirà des de la posició preferent demà a les 3 de la tarda a la cursa de la Fórmula 1 del Gran Premi de Barcelona a Catalunya, que farem en directe a Catalunya Ràdio. Que el Fuchse de Berlín és el primer finalista de la Champions masculina d'handbol i que a les 6 hi ha la segona semifinal entre el Barça i l'Aalborg danès.
1: Són notícies que es combinen en aquesta tarda de dissabte, assolellada, calorosa, de ple estiu. Demà es mantindrà aquest sol i la calor encara en farà més, però a la tarda apareixeran nuvolades amb algunes tempestes al nord del Pirineu. Els bombers de la Generalitat donen per estabilitzar l'incendi que crema a Sant Aüix, a la comarca de la Segarra, des de primera hora de la tarda. I treballen encara, però, 45 dotacions terrestres, 9 mitjans aeris per intentar controlar-lo el més aviat possible, perquè a les pròximes hores està previst que arribi la marinada, que entri el vent de marinada que agreujaria aquesta situació d'incendi. L'objectiu, delimitar ben bé el cap i els flancs del foc que crema vegetació agrícola i massa forestal. Segons els bombers, les tasques d'extinció evolucionen favorablement. Recordem que ara fa gairebé un any un altre incendi a la zona que també va afectar la comarca de la Noguera i la de l'Urgell i va deixar 2 veïns d'Agramunt morts.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: L'Iran exclou la possibilitat de firmar el preacord de pau amb els Estats Units les pròximes 24 hores i allunya així les expectatives optimistes creades pel Pakistan avui mateix, país que exerceix de mediador a les negociacions. Un portaveu del règim islamista ha demanat que no s'especuli amb la data i s'ha mostrat confiat que l'anomenat memoràndum d'entesa es pugui signar els pròxims dies. Ha atribuït l'espera a les reserves que, segons ha afegit, hi ha a l'altra part, és a dir, als Estats Units. Mentrestant, a les especulacions sobre la data s'hi han d'afegir les del contingut del text. L'Iran assegura que l'acord inclou el cessament de les hostilitats al Líban, però Israel ja ha avisat que no s'hi sent representat. De fet, avui al matí els israelians han obligat a evacuar una vintena de localitats al sud del Líban i després han bombardejat diversos sectors. A les últimes 24 hores han atacat més de 70 objectius de Hezbollah. Avui s'ha sabut que el funeral per la mort del líder suprem iranià, Ali Khamenei, començarà a Teheran el dia 4 de juliol, dia de la independència dels Estats Units, que aquest any celebra el 250è aniversari, i que l'enterraran el dia 9 de juliol a la ciutat de Mashhad, al nord-est del país. L'allunyament de la firma d'aquest preacord entre Estats Units i l'Iran continua complicant l'obertura del canal d'Hormuz i, per tant, el pas de petroliers per aquella zona. Tot plegat fa que, amb l'arrencada de la temporada alta turística, s'hagin encarit els preus dels bitllets d'avions i hi pugui haver cancel·lacions puntuals de vols. són les mesures de les aerolínies per fer front als elevats costos de combustible que necessiten. Ara el preu del querosè d'aviació s'ha moderat, però continua sent un 43% més car que abans que esclatés la guerra a l'Orient Mitjà. Ja fa temps que algunes aerolínies han cancel·lat vols, companyies de la zona en conflicte com Emirates estan operant amb un 80% de la flota. Aquí la patronal de les aerolínies espanyoles assegura que el subministrament de querosè està garantit. Ha descantat també cancel·lacions, tot i que afirma que hi pot haver ajustos que es poden donar en funció de la demanda o l'evolució dels costos. Sí que admet que volar serà més car aquest estiu amb l'increment del preu dels bitllets. El querosè representa un terç dels costos de les companyies aèries. Un cop passada la prova de foc de l'estiu, adverteixen que si el preu del combustible no baixa, retallaran freqüències i suspendran destinacions a l'hivern. L'Associació Internacional de Transport Aeri ja ha calculat que els beneficis de les aerolínies cauran gairebé a la meitat durant aquest any respecte de l'any anterior. Aquesta matinada, els Estats Units han matat el líder de la banda, el tren d'Aragua, a Venezuela, en col·laboració amb la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Una operació conjunta impensable abans de la captura del president Nicolás Maduro i anunciada pel mateix Donald Trump a les xarxes. De seguida ho ha confirmat en un comunicat al govern venezolà, que ha refermat el seu compromís contra les organitzacions criminals. El Niño Guerrero, el líder d'aquest tren d'Aragua, ha estat abatut al sud-est de Venezuela, a l'estat de Bolívar, en una zona minera d'explotació d'or, una de les activitats de la banda criminal. Per la periodista d'investigació veneçolana Rona Rísquez Sánchez, autora del llibre El tren d'Aragua, l'operació va més enllà d'una col·laboració entre Washington i Caracas. Ens ho ha explicat avui al matí en una entrevista a 3CAT Info.
3: Ya en Venezuela y en general se habla de que pues Venezuela es una especie de protectorado. Entonces yo diría que pues es una acción ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano, obviamente con el aval del gobierno encargado de Venezuela, pero yo creo que eso va más a otro nivel.
1: Feia 3 anys que el Niño Guerrero estava en parador desconegut i els Estats Units el buscaven com a líder d'una organització designada com a terrorista per Washington. Centenars de persones han participat avui a la tarda en una concentració que s'ha fet davant de l'Ajuntament de Belfast, convocada per organitzacions antiracistes, denunciant la violència contra els migrants a la capital d'Irlanda del Nord, atiada per l'extrema dreta. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
4: Volen sortir en defensa de la comunitat immigrant que aquesta setmana ha patit atacs directes per part de joves emmascarats. Defensen que la ciutat és molt més que aquests actes racistes. Ivanka és una representant dels organitzadors Units contra l'Odi, en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: I know in my heart that Belfast is a lot better than...
6: Sé en el fons del meu cor que Belfast és molt millor del que hem vist i espero que avui s'iniciï una campanya activa per fer que el racisme passi a la història aquí. Una lluita que mantenim i que no abandonarem.
4: Demanen accions de les autoritats per aturar qualsevol acte de racisme. De fet, és el tercer estiu consecutiu que es manifesten per condemnar accions contra la comunitat ètnica de Belfast. Són conscients que les imatges racistes d'aquesta setmana han donat la volta al món i han embrutat la imatge d'una ciutat que és molt més que això. Consideren que la majoria d'habitants de Belfast rebutgen aquestes accions i per això s'han aplegat avui aquí per dir-ho en veu alta i públicament.
1: Això a Belfast. A Barcelona s'han exhaurit tots els dorsals per la segona edició de la cursa antiracista que es fa avui a la tarda a partir de les 6 pels carrers de Montjuïc després de l'èxit de la primera edició l'any passat. L'esdeveniment l'organitza el sindicat Tom Manta i ja fa setmanes que va exhaurir els 1.500 dorsals que es van posar a disposició dels corredors. Els beneficis recaptats durant aquesta cursa es destinaran a millorar les condicions del col·lectiu de manters. Per aquesta segona edició s'ha confeccionat una samarreta amb el lema Agua Running Club, fent referència al terme aigua que fan servir els manters per avisar-se entre ells quan hi arriba la policia. La cursa és de 5 quilòmetres, començarà a les 6, a l'avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia, que també és la meta de la prova. Entre els punts per on transcorrerà, destaca la plaça de Sant Jordi, l'avinguda de l'Estadi, el carrer del Foc o el carrer dels Jocs del 92.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La Generalitat es planteja pagar un complement salarial als funcionaris que deixin de fer teletreball i facin una jornada laboral de 35 hores setmanals. Actualment tenen dret a treballar a distància durant 2 dies i fan una jornada de 37 hores i mitja a la setmana. Els representants sindicals són reticents a la mesura perquè volen concrecions sobre a quin col·lectiu s'aplicaria, reclamen compensacions per a aquells que no estan fent teletreball perquè el seu tipus de feina no ho permet i també demanen que el teletreball sigui voluntari. N'ha parlat Manolo Fages, de Comissions Obreres, i també Yolanda Adroé, de la UGT.
7: ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará porque no pueden teletrabajar y entonces qué medida compensatoria habrá y qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
8: El veiem amb uns ulls mentre es respecti que sigui una mesura voluntària. També entenem que aquesta mesura ha de ser reversible.
1: La negociació entre administració i sindicats és molt incipient i no es concreten xifres, però la primera proposta que es va fer, el complement per deixar el teletreball, oscil·lava entre els 90 i els 200 euros. L'Estat ha decidit cedir gratuïtament a l'Ajuntament de Barcelona la propietat de 63 hectàrees de terrenys a la costa. Són més de 5 quilòmetres del litoral barceloní que van des del carrer Pepe Rubianes, a la Barceloneta, fins al començament del terme municipal de Sant Adrià de Besòs. Tota aquesta franja inclou la zona olímpica, la plataforma marina del Fòrum i la zona de banys adjacent. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que aquest canvi permetrà fer treballs per adaptar l'espai al canvi climàtic.
9: Això ha de permetre fer les transformacions que tenen a veure amb l'adaptació climàtica, en el manteniment de les platges i també en els nous espais verds que estem generant en aquests moments. En el parc del litoral que està ja en marxa i en totes les actuacions que hem fet al llarg de les platges de la ciutat estem invertint més de 100 milions d'euros.
1: La negociació entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda continuarà perquè el consistori també té com a objectiu aconseguir la propietat de l'espai que hi ha entre la plaça del Mar i la resta del litoral. Les entitats ecologistes s'han concentrat avui davant de la seu de la Generalitat a Girona en contra dels macroprojectes energètics previstos en diversos espais de la demarcació. Diuen que són faraònics i que no responen a les necessitats del territori. Han fet una performance per denunciar el model del plàter. Girona, Gerard Vilà.
10: La d'aquest dissabte no ha estat la primera i les entitats ecologistes ja adverteixen que no serà l'última de les protestes en contra de projectes com el Parc Eòlic Marí de Roses o el fotovoltaic de 90 hectàrees entre el Gironès i el Baix Empordà. Consideren que són opacs, que destrueixen el territori i amenacen la biodiversitat. Cristina Vila és membre de SOS Costa Brava.
11: Estem a favor de les energies renovables, però no a qualsevol preu ni a qualsevol manera. La transició energètica ha de ser compatible amb la protecció de la biodiversitat i dels espais naturals i, evidentment, del sòl agrari. I, a més, s'ha d'escoltar el territori. El plàter, en cap cas, està escoltant el territori, sinó que està fent un desenvolupament de les energies renovables de forma massiva.
10: Per escenificar-ho, una cinquantena de membres de les entitats en TEA centralitzat l'arribada d'un multimilionari que aixecava dos projectes amb molins de vent i plaques fotovoltaiques just davant de la seu de la Generalitat a Girona.
1: Els boscos de la península Ibèrica consumeixen un 20% més d'aigua que ara fa 30 anys. Un equip del CREAF ha mostrejat més d'11.000 parcel·les forestals repartides per tota la península des de finals dels anys 80 fins ara i han quantificat els efectes que té pel cicle de l'aigua que cada vegada tinguem boscos més espessos. Informe de Montse Poblet.
12: Els boscos de la península tenen ara més arbres, més arbustos i més fulles que els que hi havia ara fa 30 anys. Una de les conseqüències d'aquest fenomen és que necessiten més aigua, aproximadament un 20% més, i que en filtren menys a rius i aqüífers. Si ho comparem amb fa 30 anys, ara n'hi arriba un 28% menys. Jordi Baireda és un dels autors de l'estudi.
13: Clar, teníem uns boscos molt menys espessos, molts menys arbres, més petits, més joves. Aleshores, amb el temps, de fet, estem parlant de pràcticament 30 anys, que els boscos s'han tornat més espessos, més grans, hi ha més estret arbustiu, i tot això porta a que hi ha més transpiració i això ens porta a un major consum de l'aigua.
12: La proliferació d'arbustos, entre altres coses, pel retrocés de la ramaderia extensiva, és un dels factors que contribueixen a l'elevat consum d'aigua dels boscos. Tenen moltes fulles i, a través seu, evaporen més aigua que no pas els arbres. En un context de sequeres cada cop més freqüents i de temperatures a l'alça, els autors de l'estudi defensen que cal aclarir una mica els boscos, però evitant obrir grans clarianes que facilitin la proliferació d'arbustos.
13: Fer actuacions de poca intensitat, vale? no voler treure molts arbres, perquè si treus molts arbres de seguida entra més llum al sotabosc i llavors l'únic que aconsegueixes és que el sotabosc creixi més ràpidament que el teu bosc. I si fas aquestes petites obertures, no una cosa més controlada, i ho fas més sovint, doncs pots tenir un cert control de l'aigua.
12: L'estudi del CREAF l'ha publicat aquesta setmana la revista científica Journal of Environmental.
1: Avui ha començat la temporada de bany a la majoria de piscines municipals de Ponent. I aquest estiu, el territori guanya una nova instal·lació a Vilanova del Segrià, un municipi d'uns 1.000 habitants que fins ara era l'únic de la comarca que no tenia aquest servei. Vilanova del Segrià, Alba Mor.
14: Un servei que ja esdevé essencial a la plana de Lleida davant les onades de calor intenses amb temperatures que es poden enfilar fins als 40 graus. Els primers usuaris ens expliquen com ho han viscut.
15: Pues nosaltres amb molta il·lusió, perquè vivim aquí al costat i serà el nostre estiu aquesta piscina.
16: Jo visc a 2 minuts d'aquí al poble, però penso que per un poble és bàsic tenir un lloc així, perquè hi ha molts nens petits, sobretot, i per la canalla és genial.
17: Fa molts anys que era un reclam que teníem la població de Vilanova, i havíem lluitat molt i fins ara, però ho hem aconseguit.
14: A la resta de la demarcació, Lleida Ciutat ha obert les piscines municipals aquest divendres, com també ho han fet altres capitals de comarca, com Cervera i Tàrrega. Balaguer ho farà aquest diumenge, mentre que Mollerussa i les Borges Blanques s'esperaran fins al dia 19.
0: 3CAT Info. El temps.
1: Eloi Cordomí.
18: El dia està sent molt càlid, la tarda també, encara les temperatures són altes, poden pujar fins als 35-37 graus en alguns llocs de les comarques de Ponent, pràcticament. S'ha arribat ja als 37 graus a la Ribera d'Ebre i també en alguns llocs del Baix Ebre. També 35-36 graus en punts de la Catalunya Central, per exemple, a la Pla de Bages, i en alguns llocs de l'Alt Empordà també han superat els 35 graus. La temperatura ha passat dels 30 graus també en molts llocs de la costa, per exemple, 32 a Barcelona o 31 a Tarragona. Demà tindrem un dia calcat el d'avui, com a mínim al matí, amb sol, calor, temperatures fins i tot en alguns llocs una mica més altes. I a la tarda sí que hi ha una novetat, i és que apareixeran nuvolades i alguna tempesta al Pirineu, sobretot al nord del Pirineu. Al Prepirineu podrien créixer algunes nuvolades, però en principi sense precipitacions. I a la resta de Catalunya, temps encara assolellat i tranquil. I de cara a aquests pròxims dies, durant tota la setmana que ve, es mantindran els valors dels termòmetres molt per sobre del que és habitual, 3, 4, 5 graus per sobre del normal en aquesta època, i amb algun ruixat de tarda encara de cara a dilluns i dimarts, la resta de setmana, temps estable.
0: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
19: Bali, l'altra cara del paradís.
20: Viatjar per trobar-se i connectar amb un mateix, relaxar-se en una vila amb piscina i vistes al mar o en una platja de sorra blanca i aigua cristal·lina. Bali és un dels destins més desitjats del món, però darrere la imatge paradisíaca que es ven a les xarxes socials, l'illa viu una realitat molt diferent. Massificació turística, una mala gestió dels residus i contaminació de l'aigua. Amb 4 milions d'habitants, Bali rep uns 16 milions de visitants l'any. Com altres illes del sud-est asiàtic, el turisme n'és el principal motor econòmic. Després de la pandèmia, el nombre de visitants va augmentar exponencialment i l'any passat va batre rècords amb més de 7,1 milions de turistes internacionals. Però mentre l'economia se n'ha beneficiat, la població local en pateix cada vegada més les conseqüències. Nura Zizà, ciutadana balinesa i investigadora en gestió de residus, explica que l'illa no estava preparada per al tipus de brossa que genera el turisme actual.
21: Els patrons de consum han canviat de manera dràstica i també el consum associat al turisme, que genera residus diferents dels que estàvem acostumats a tenir, sobretot de plàstic. El sistema no estava dissenyat per tractar aquest tipus de deixalles i últimament hem vist una crisi recurrent als abocadors, la crema de brossa i contaminació a les platges de Bali, però crec que tot això són només símptomes d'un problema estructural més profund. El creixement econòmic ha anat molt més ràpid que la capacitat de governança.
20: Segons el Sistema Nacional d'Informació per a la Gestió de Residus a Indonèsia, l'illa genera unes 1.200 tones de brossa al dia, però només la meitat es tracten correctament i únicament el 7% del plàstic es recicla. Aziza recorda que els turistes generen gairebé 4 vegades més residus que els residents i reclama que no es posi només la responsabilitat sobre els locals.
2: Hem d'evitar idealitzar massa els coneixements de la població local. Sí que pot fomentar un comportament responsable amb el medi ambient, però no pot resoldre els problemes estructurals de residus. I si s'anima les comunitats a reduir l'ús de plàstic, però no hi ha alternatives assequibles o no hi ha un sistema de recollida que ho permeti, el canvi de xip és molt difícil.
20: La imatge idíl·lica que es projecta a les xarxes ha accelerat encara més l'arribada de visitants. Vincent Chalias, fundador de l'organització sense ànim de lucre Ocean Gardeners, que es dedica a la neteja i conservació dels esculls de corall, creu que l'única solució per un turisme més sostenible passa per canviar radicalment la forma de consumir-lo.
3: No existeix el turisme responsable, és una plaga. I ara tothom vol veure Bali en 3 dies. Som una societat de consum ràpid. Els turistes ho volen veure tot, però no tenen interacció amb la gent local. Volen menjar, volen gaudir del mar, volen veure les cerimònies, però no hi volen participar, només volen consumir el turisme.
20: La gestió i l'accés a l'aigua són un altre punt crític. La indústria turística consumeix més de la meitat de l'aigua subterrània de l'illa. L'investigador expert en turisme responsable, Harold Goodwin, alerta que el sistema no dona l'abast.
22: Els turistes tendeixen a dutxar-se més vegades que els locals. Per tant, són residents temporals, però que utilitzen més aigua. I un altre tema de que ningú vol parlar, però que cal posar sobre la taula, és que si tens més gens, també tens més excrements. I si no tens un sistema de claveguerem que pugui fer-hi front, creixen també les aigües residuals al mar. No s'està netejant prou l'aigua abans de tornar-la a abocar al medi natural.
20: Però Goodwin avisa que les conseqüències d'una illa sobresaturada no només afecten la població local, sinó que també tenen un impacte en la seva imatge.
22: La massificació implica que el turisme ha crescut fins al punt que la qualitat tant de l'experiència per al turista com l'impacte en la vida de la població local s'ha tornat inacceptable. Però la gent ho viu de moltes maneres diferents. No són només les aglomeracions, és l'augment dels costos del lloguer, del soroll, del trànsit, el descontrol i el mal comportament.
20: La saturació és tan evident que alguns viatgers ja habiten l'illa. L'Anna, una catalana que va visitar Indonèsia l'estiu passat, va preferir descartar Bali després que l'advertissin de la massificació.
23: Que Bali sí que hi ha molta massificació turística. No hi he estat precisament perquè vaig voler evitar això. Es veia com per xarxes socials i a blogs i tal que vam llegir que estava molt massificat. I de fet, l'únic que vam fer a l'illa de Bali, que va ser travessar-la per anar a buscar un ferri cap a Lombok, bueno, és que hi ha cues per tot arreu, es nota molt que la infraestructura no està preparada per acollir tants cotxes de turistes.
20: El govern ha començat a limitar la construcció d'allotjaments turístics, la majoria en mans d'empreses estrangeres, i endurir les normes pels visitants. Però tant els experts com els residents coincideixen que sense canvis profunds en el model turístic, Bali continuarà lluny de solucionar el problema.
19: És un reportatge de Neus Aldeguer amb el muntatge musical de Nil Hernández.
24: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
25: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
24: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
25: 3Cat Info.
1: Poc més de 6 minuts i seran les 6 de la tarda.
25: Esports.
1: Damià Aguilar, bona tarda.
26: Bona tarda, George Russell, amb un Fórmula 1 Mercedes, sortirà demà des de la pole position en el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que es disputa a les 3 de la tarda i que podreu seguir en directe per Catalunya Ràdio. Un Russell que ha superat el Ferrari de Lewis Hamilton per 64 mil·lèsimes. Aquestes són les declaracions de Russell després d'una classificació que ha ofert en directe Televisió de Catalunya.
27: Serà una cursa interessantíssima. El Lewis ha fet una gran feina posant-se P2. I pensava que la lluita seria entre nosaltres i McLaren i apareix Ferrari ara. Estic segur que demà la cursa serà una lluita i està també el Kimi per aquí. Però estic preparat.
26: Doncs Russell i Hamilton des de la primera fila de la graella, efectivament, el líder Kimi Antonelli des de la segona, amb Lando Norris, el campió del món, i una tercera fila amb el Red Bull, Verstappen i Hadjar, vuitena fila per Sainz, que ha quedat eliminat a la Q2, sortirà 16è, mentre que Fernando Alonso sortirà últim, 22è, 11a fila, ha estat eliminat a la Q1. A les 6, segona semifinal de la Champions d'handbol entre l'Aalborg danès i el Barça, en directe per Catalunya Ràdio. El primer finalista és el Fuchse de Berlín, que ha superat 35-40 del Magdeburg. El Fuchse hi juga Ferran Ariño, que diu que tant se val qui es trobi a la final.
4: I l'última, Aitor, vols el Barça a la final?
5: Qui sigui, només penso en el Berlín i en guanyar-la.
4: Et faria il·lusió, però, o seria un partit incòmode?
5: No, m'és igual, jo només penso en... Al final, jugui contra qui jugui, anirem a mort, m'és igual qui estigui davant, jo el que vull és guanyar la Champions.
26: En waterpolo a les 9, l'Atlètic Barceloneta busca la Champions masculina a Malta contra el Prorreco italià Fran Fernández, entrenador dels Mariners.
6: És un equip que té un estil parecido al nuestro, juegan muy agresivo, tienen jugadores rápidos que se escapan de contra, que les da igual porque tienen rotación suficiente para defender al Boya y les da igual irse a 15, 16, 18, 20 expulsiones. No voy a adelantarme a decir nada, pero va a ser un partido disputado, que habrá presión, que habrá ganas y que ojalá caiga de nuestro lado.
26: Hi ha Mundial de Trial a Andorra aquest cap de setmana, segona prova, victòria de Toni Bou, que ha guanyat les dues mànegues de 8+30 a la general, demà segona prova, i a la categoria femenina ha guanyat la italiana Sofia Rabino. De fet, s'han repartit les victòries de les dues voltes amb la Berta Avellan, que és la líder. Al final, la Rabino ha guanyat per temps, les dues han obtingut la mateixa puntuació, Berta Avellan amb un marge de 17, de més 17 al capdavant d'aquest Mundial. Al circuit de Misano Adriatico i a la quarta prova del Mundial Femení de Motociclisme, caiguda de la tarragonina Paola Ramos a la primera cursa, i Ivonne Serpa, millor resultat de l'any, quarta posició, vuitena per la Sara Sánchez, que tornava després d'una lesió, victòria per la líder Maria Herrera, demà segona cursa. A la primera cursa de la Supersport 600, segona posició per al líder l'Albert Arenas, al darrere del francès Valentín Devis. En bàsquet a les 8, el Barça té l'opció de classificar-se per la final de la Lliga ACB. Això passarà si guanya el tercer partit de semifinals a la pista del Tenerife. Podem sentir Panther.
7: The main goal is to win the next game.
8: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
26: A les 9, el Sabadell juga al camp del Zamora anada de l'eliminatòria decisiva per pujar a la segona divisió de futbol. Ferran Costa és l'entrenador.
9: Nosaltres, com sempre fem, mentalitzats, enfocats, preparats per tot el que pugui passar, i com sempre diem, el més important és el que passa sobre el terreny de joc, i en això és en el que estem centrats.
26: Al Mundial de Futbol a les 9 hi ha un Qatar-Suïssa, a la mitjanit un Brasil-Marroc. Mentrestant, en ciclisme, la campiona de la Volta a Espanya, Paula Blasi, és la nova líder del Tour dels Pirineus. Ha fet una gran etapa passant pel mític coll del Tourmalet. La ciclista d'Esplugues s'ha imposat en solitari a la segona etapa i ho té tot de cara per guanyar demà aquesta prova. El Tour de l'Auvergne, que és l'antiga Dauphiné, victòria a la penúltima etapa per al mexicà del Toro de l'Emirates. L'australià Tagwell manté el liderat amb 42 segons sobre el nord-americà Mateo Jorgensen. El prodigi francès de 19 anys, Paul Sexas, és a 2 minuts després d'una caiguda avui en què ha pogut recuperar fins a 4 minuts en 60 quilòmetres. Hi ha hagut assemblea de l'Espanyola de Patinatge. Les Supercopes femenina i masculina d'hoquei patins seran el cap de setmana del 24-25 d'octubre i les hoquei lligues femenina i masculina començaran el 31 d'octubre. Demà hi ha el segon partit de la final de la Lliga Masculina d'hoquei patins, el millor de 5, Liceu Igualada. Ahir els catalans van perdre per 8-2. També hi ha demà segon partit de la final femenina entre el Fraga i el Vilassana, el millor de 3. Les catalanes dominen per 1-0. El Cadí la Seu anuncia la incorporació de l'interior alemanya Lina Sonta, que és el quart fitxatge de les urgellenques, que a més han anunciat que continuen 5 jugadores de la temporada passada a la Lliga Femenina de Bàsquet. La piragüista catalana Núria Vilarrubla aconsegueix la plata a la categoria C1 a la prova de la Copa del Món disputada a Augsburg, Alemanya. En tennis, Hertogenbosch als Països Baixos, finalista ja, Àlex de Miñor, espera rival sortirà entre el polonès Marc Jacques i el rus Daniil Medvedev.
25: Trescat Info.

Els bombers donen per estabilitzar l'incendi de Sanaüja, a la comarca de la Segarra. Encara hi treballen amb 45 dotacions terrestres i 9 mitjans aeris en una àrea d'unes 52 hectàrees. Donald Trump suggereix que espera firmar el preacord de pau amb l'Iran les pròximes 24 hores després de compartir a la seva xarxa el missatge del Pakistan, que estableix aquesta possibilitat. L'Iran, però, exclou que això pugui passar demà i ho atribueix a les reserves dels nord-americans. L'startup nord-americana d'intel·ligència artificial Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per a tots els seus clients. És la resposta a la decisió del govern de Trump de suspendre l'accés a aquests models dels ciutadans estrangers, al·legant motius de seguretat nacional.

0: Lluís Pasqual justifica la imitació de Montserrat Caballé en un acte d'homenatge a la soprano, dient que la família i el Liceu ho sabien. En declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, Pasqual diu que no es penedeix de res i explica que va proposar al Teatre Lliure apartar-se de la programació commemorativa dels 50 anys de la institució arran d'aquesta polèmica.
1: Esports.
2: Comença la segona semifinal de la Champions d'handbol a Colònia. El Barça contra l'Aalborg danès. El guanyador es trobarà al Fuxi Alemany a la final. El partit en directe a Catalunya Ràdio. I el britànic George Russell sortirà des de la posició preferent demà a les 3 de la tarda a la cursa de Fórmula 1 del Gran Premi de Barcelona-Catalunya, que podreu escoltar en directe a Catalunya Ràdio.
0: Va agafar el temps, tarda assolellada aquest dissabte amb temperatures de ple estiu. Demà es mantindrà el sol i la calor acusada, però a la tarda apareixeran nuvolades amb alguna tempesta al nord del Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 6 de la tarda. Us acompanya Xavier Palau. Els bombers de la Generalitat donen per estabilitzar l'incendi de Sanaüja a la comarca de la Segarra. A aquesta hora hi treballen amb 45 dotacions terrestres i 9 mitjans aeris per intentar controlar-lo el més aviat possible abans que entri vent de marinada, segons ha explicat el cap de l'operatiu, Eloi Rufas.
3: Ens preocupa molt que el vent de la marinada ens canvi la direcció de l'incendi i no només això pugui augmentar les hectàrees, sinó que fiqui en perill els nostres mitjans.
0: L'objectiu dels equips d'extinció és delimitar bé el cap i els flancs del foc, que ha començat en una zona agrícola.
3: Doncs això ha començat a una zona baixa de conreus, encara s'estan investigant les causes, i ha pujat ràpidament degut a les altes temperatures del dia. Ara està tirant més direcció cap a Solsona.
0: Com sentíem ara, les causes del foc encara s'estan investigant, no se saben. Precisament fa gairebé un any, un gran incendi ja va afectar la Segarra, així com les comarques de la Noguera i l'Urgell. Aquell foc va deixar dues víctimes mortals.
1: 3CAT Info.
0: L'Iran exclou la possibilitat de firmar el preacord de pau amb els Estats Units les pròximes 24 hores i allunya així les expectatives creades pel Pakistan, país que exerceix de mediador. Un portaveu del règim islamista ha demanat que no s'especuli amb la data i s'ha mostrat confiat que l'anomenat memoràndum d'entesa es pugui signar els pròxims dies. Ha atribuït l'espera a les reserves que, segons ha dit, hi ha a l'altra part, és a dir, als Estats Units. Mentrestant, a les especulacions sobre la data s'hi han d'afegir les del contingut del text. L'Iran assegura que l'acord inclou el cessament de les hostilitats al Líban, però Israel ja ha avisat que no s'hi sent representat. De fet, aquest matí, els hebreus han obligat a evacuar una vintena de localitats del sud del Líban i després han bombardejat diversos sectors. A les últimes 24 hores han atacat més de 70 objectius de Hezbollah. Per cert, avui s'ha sabut que el funeral per la mort del líder suprem iranià, Ali Khamenei, començarà a la capital iraniana, a Teheran, el 4 de juliol, el dia de la independència dels Estats Units, que aquest any celebra el 250 aniversari. L'enterrament serà el 9 de juliol a la ciutat de Mashhad, al nord-est del país. Recordem que el líder suprem va morir en els primers atacs d'Israel i els Estats Units contra l'Iran després de més de 3 dècades al poder. L'allunyament de la firma del preacord entre els Estats Units i l'Iran continua complicant l'obertura del canal d'Hormuz i, per tant, el pas de petroliers per aquella zona. Tot plegat fa que amb l'arrencada de la temporada alta turística s'hagin encarit els preus dels bitllets d'avions i hi pugui haver cancel·lacions puntuals de vols. Són les mesures de les aerolínies per afrontar els elevats costos del combustible que necessiten. Ara, el preu del querosè d'aviació s'ha moderat, però continua sent un 43% més car que abans que esclatés la guerra a l'Orient Mitjà. Ja fa temps que algunes aerolínies han cancel·lat vols. Companyies de la zona en conflicte com Emirates estan operant amb un 80% de la flota. Aquí, la patronal de les aerolínies espanyoles assegura que el subministrament de querosè està garantit. Ha descartat cancel·lacions, tot i que afirma que hi pot haver ajustos que es poden donar en funció de la demanda o l'evolució dels costos. Sí que admet que volar serà més car aquest estiu amb l'increment del preu dels bitllets. El querosè representa un terç dels costos de les companyies aèries. Un cop passada la prova de foc de l'estiu, adverteixen que si el preu del combustible no baixa, retallaran freqüències i suspendran destinacions a l'hivern. L'Associació Internacional de Transport Aeri ja ha calculat que els beneficis de les aerolínies cauran gairebé a

0: la meitat aquest any respecte de l'anterior. Donald Trump es trobarà a la cimera del G7 amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, però no està previst que tingui una reunió bilateral amb ell. La Casa Blanca ha fet públics detalls de l'agenda del president nord-americà a la reunió de caps d'estat i de govern dels 7 països més importants del món, que començarà demà a Evian, a França. El mandatari ucraïnès està convidat a la reunió de treball que faran els líders dimarts. No està prevista cap reunió privada entre Donald Trump i Volodymyr Zelensky, tot i que es podrien trobar de manera informal. Trump sí que farà una trobada bilateral amb el president francès, Emmanuel Macron, amb qui soparà dimecres a Versalles. Trump també tindrà contactes amb els líders d'Egipte, Qatar, els Emirats Àrabs i l'Índia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquesta matinada els Estats Units han matat el líder de la banda El Tren de Aragua a Veneçuela en col·laboració amb la presidenta interina Delcy Rodríguez. Una operació conjunta impensable abans de la captura de Nicolás Maduro i anunciada pel mateix Donald Trump a les xarxes. De seguida ho ha confirmat en un comunicat el govern veneçolà, que ha refermat el seu compromís contra les organitzacions criminals. El Niño Guerrero, líder del Tren d'Aragua, ha estat abatut al sud-est de Veneçuela, a l'estat de Bolívar, en una zona minera d'explotació d'or, una de les activitats de la banda criminal. Per la periodista d'investigació veneçolana, Rona Risque Sánchez, autora del llibre El Tren d'Aragua, l'operació va més enllà d'una col·laboració entre Washington i Caracas. Ho ha dit aquí, a 3CAT Info.
2: Ya en Venezuela, y en general se habla de que pues Venezuela es una especie de protectorado. Entonces yo diría que pues, es una acción ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano, obviamente con el aval del gobierno encargado de Venezuela, pero yo creo que eso va más a otro nivel.
0: Feia 3 anys que estava en parador desconegut i els Estats Units el buscaven com a líder d'una organització designada com a terrorista per Washington. Precisament sota aquesta premissa, l'administració Trump ha deportat més de 200 migrants veneçolans en una megapresó d'El Salvador acusats de pertànyer a la banda. Centenars de persones han participat aquesta tarda en una concentració davant de l'Ajuntament de Belfast convocada per organitzacions antiracistes. Denuncien la violència contra els migrants a la capital d'Irlanda del Nord atiada per l'extrema dreta. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
3: Volen sortir en defensa de la comunitat immigrant que aquesta setmana ha patit atacs directes per part de joves emmascarats. Defensen que la ciutat és molt més que aquests actes racistes. Ivanka és una representant dels organitzadors Units contra l'Odi, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: I know in my heart that Belfast is a lot better than...
5: Sé en el fons del meu cor que Belfast és molt millor del que hem vist i espero que avui s'iniciï una campanya activa per fer que el racisme passi a la història aquí. Una lluita que mantenim i que no abandonarem.
4: And we will not abandon.
3: Demanen accions de les autoritats per aturar qualsevol acte de racisme. De fet, és el tercer estiu consecutiu que es manifesten per condemnar accions contra la comunitat ètnica de Belfast. Són conscients que les imatges racistes d'aquesta setmana han donat la volta al món i han embrutat la imatge d'una ciutat que és molt més que això. Consideren que la majoria d'habitants de Belfast rebutgen aquestes accions i per això s'han aplegat avui aquí per dir-ho en veu alta i públicament.
0: I precisament a aquesta hora es fa a Montjuïc la segona edició de la cursa antiracista de Barcelona, amb 1.500 participants que van exaurir els dorsals ja fa unes setmanes. L'organitza el sindicat Tom Manta i els beneficis es destinaran a millorar les condicions del col·lectiu de manters. L'inici i el final de la cursa, de 5 quilòmetres i que estrena recorregut, és a l'avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia. A més, a la zona del voltant també s'hi han programat diferents activitats. Aquest any, a més, la iniciativa s'ha ampliat a altres localitats catalanes. Ja se n'han fet en alguns llocs i a la tardor n'hi ha de previstes a Vic, Sabadell, Solsona i també a la comarca de la Garrotxa. Ucraïna colpeja i causa un incendi en un centre d'extracció i processament de petroli a la regió russa de Volgograd, segons informa Kiev. Drons ucraïnesos han colpejat també instal·lacions de petroli i gas a la regió russa de Krasnodar. Alhora, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, anuncia una reforma militar que farà que els soldats d'infanteria siguin els més ben pagats del món, amb places també obertes a mercenaris estrangers. Concretament, en les posicions de més risc, els sous passaran dels 2.500 euros mensuals actuals a 6.000, i els nous contractes duraran entre 6 mesos i 2 anys. Per contra, el sou base dels soldats de la rereguarda no supera els 600 euros al mes. Milers de combatents estrangers ja formen part de les tropes ucraïneses, molts d'ells procedents de Colòmbia i altres països llatinoamericans. S'eleven a 689 els casos confirmats d'Ebola a la República Democràtica del Congo des que s'hi va declarar oficialment el brot ara fa un mes i que també afecta Uganda, el país veí. Les autoritats congoleses han certificat 139 defuncions a causa d'aquesta malaltia, un fet que situa la taxa de mortalitat en un 20%. Aquesta variant de l'Ebola és especialment letal, amb percentatges que, segons els investigadors, podrien oscil·lar entre el 30 i el 50%. De moment no hi ha cap vacuna ni tractament per fer-hi front. L'Organització Mundial de la Salut considera que el risc d'extensió del brot d'Ebola congolès a d'altres zones de l'Àfrica subsahariana és alt, però a escala global continua sent baix.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Dos minuts per arribar a un quart de set de la tarda. La imputació de nous delictes a José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que van trobar en una caixa forta al seu despatx, valorades en 1.300.000 euros, complica encara més el futur de l'expresident espanyol i deixa contra les cordes el Partit Socialista. De moment, el PSOE li manté la confiança a l'espera que declari la setmana que ve a l'Audiència Nacional, mentre creixen les veus internes que posen el crit al cel. Madrid, Alba Gil.
6: La nova investigació del jutge Calama per frau fiscal i contraband és un nou gerro d'aigua freda per als socialistes que, després de dies de tancar files amb l'expresident espanyol, es mouen ara entre la incredulitat i l'estupefacció. El detonant han estat les joies confiscades en una caixa forta al despatx que té al carrer Ferraz amb un valor de taxació que supera el 1 milió d'euros. De portes en fora, el PSOE assegura que manté intacta la confiança en Zapatero.
7: Defendemos la agenda del presidente Zapatero, defendemos la figura de Zapatero como persona y, evidentemente, confianza absoluta en él y en lo que tenga que decir. Seguramente todo tendrá su explicación.
6: I critica un suposat calendari judicial per fer caure el govern espanyol. Ho assegurava la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, de qui ara sentíem en una entrevista a Ràdio Nacional.
7: Venimos notando eso, que hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas judiciales que afectan a la derecha.
6: Però de portes endins creix el nerviosisme entre les files del partit a mesura que es van coneixent noves informacions. Els socis de coalició també es mostren cada dia més incòmodes. La ministra de Sanitat, Mònica García, reclama explicacions mentre aprofita per carregar contra l'oposició.
8: Señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo lo que ha salido. Nos preguntamos de dónde salen las joyas de Zapatero. También nos preguntamos de dónde sale el ático de la señora Ayuso por valor de 1 milió d'euros, que tampoc ha donat explicacions.
6: El PP és conscient que si es confirmen les informacions contra Zapatero, el cop per als socialistes serà molt dur i aprofita per furgar la ferida. Sentim Alberto Núñez Feijóo.
9: La fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero. ¡Hombre! El referente moral de Pedro Sánchez. La joya de la corona de Pedro Sánchez.
6: Els populars prometen fer una neteja completa si arriben a la Moncloa per expulsar, diuen, la podridura que ha deixat el PSOE.
0: I el president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, demana respectar la presumpció d'innocència. A l'últim Consell Nacional dels Socialistes Catalans, abans de l'estiu, en què s'han nomenat 126 candidats alcalde a tot Catalunya de cara a les eleccions municipals de l'any que ve, Illa ha recordat que els socialistes són contundents amb els que actuen en contra dels valors del partit.
10: Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Pedimos también respeto por la honorabilidad de personas e instituciones. Y nosotros somos contundentes con los que no actúan de acuerdo con nuestros valores y con nuestros estándares. Lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo.
1: El temps.
0: Ara passa un minut d'un quart de set a 3Cat Info. Moment d'actualitzar-nos pel que fa a la previsió meteorològica. Ho estem seguint amb l'Eloi Cordomí.
11: El dia està sent molt càlid, la tarda també, encara les temperatures són altes, poden pujar fins als 35-37 graus en alguns llocs de les comarques de Ponent, pràcticament. S'ha arribat ja als 37 graus a la Ribera d'Ebre i també en alguns llocs del Baix Ebre. També 35-36 graus en punts de la Catalunya central, per exemple, a la Pla de Bages, i en alguns llocs de l'Alt Empordà també han superat els 35 graus. La temperatura ha passat dels 30 graus també en molts llocs de la costa, per exemple, 32 a Barcelona o 31 a Tarragona. Demà tindrem un dia calcat el d'avui, com a mínim al matí, amb sol, calor, temperatures fins i tot en alguns llocs una mica més altes. I a la tarda sí que hi ha una novetat, i és que apareixeran nuvolades i alguna tempesta al Pirineu, sobretot al nord del Pirineu. Al Prepirineu podrien créixer algunes nuvolades, però en principi sense precipitacions. I a la resta de Catalunya, temps encara assolellat i tranquil. I de cara a aquests pròxims dies, durant tota la setmana que ve, es mantindran els valors dels termòmetres molt per sobre del que és habitual, 3, 4, 5 graus per sobre del normal en aquesta època, i amb Algun ruixat de tarda encara de cara a dilluns i dimarts, la resta de la setmana temps estable.
1: 3CAT Info.
12: El meu amor dins el puny floreix al maig fins a juny.
13: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
14: Baltasar Garzón, el pare Apeles i les mamaratzis a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
0: 6 de la tarda i 18 minuts, els quatre aspirants de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona arrenquen avui la campanya electoral per les primàries del cap de setmana que ve. Un procés intern inèdit a l'espai postconvergent que servirà per mesurar forces entre les diferents sensibilitats que conviuen al partit de Carles Puigdemont. Cap dels aspirants admet que s'estigui plantejant un pols en clau interna, però l'elecció del candidat a Barcelona transcendeix el debat estricte de ciutat. De fet, la direcció juntaire hauria preferit un candidat de consens. Sentim en declaracions a Catalunya Ràdio l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament, Glòria Freixa.
15: És evident que aquí no hi ha cap pols contra ningú. Jo crec que en aquests moments el que hauríem de fer és centrar-nos en Barcelona, que crec que és, almenys és el que faig jo, segur, i per tant no entraré en cap polèmica que pugui haver, ni en cap interpretació que les entenc, que pugui haver interpretacions lliures sobre qui representa cadascú.
16: Jo no sóc la candidata de ningú, jo sóc, o vull ser, la candidata de tothom. Fins i tot voldria ser la candidata que el dia 22 aconsegueixi fer una llista unitària.
17: No enfoquem aquestes primàries en clau de guerres internes, de famílies, de partit o de plebiscit de ningú. Anem a triar el candidat que ens permeti guanyar l'alcaldia de Barcelona. Junts és un partit puigdemontista.
18: Jo crec que aquesta candidatura hauria d'estar feta de tots aquests sensibilitats de dins de Junts per Catalunya, que crec que ja hi són ara mateix treballant a Barcelona.
0: La campanya tindrà com a plat fort un debat amb els quatre aspirants. El cap de setmana que ve uns 1.200 militants estaran cridats a votar de manera telemàtica.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 6 i 19 minuts, una notícia d'última hora. Una nena de 12 mesos està hospitalitzada després de caure des d'un primer pis a Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça. Els fets van passar cap a 6:45 de la tarda, quan la criatura es va enfilar a la barana del balcó de casa seva i va caure al carrer. Els seus pares, que eren a casa, van sortir al carrer alertats pels crits dels veïns i ells mateixos van portar la nena al cap de la població, des d'on la van traslladar en helicòpter a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. L'helicòpter dels bombers que s'ha enlairat aquest migdia per reprendre la recerca del menor de 16 anys desaparegut des de dimecres a Roses, quan feia una excursió en moto d'aigua amb uns amics, no ha aportat cap prova més a l'operatiu de recerca. L'helicòpter ha fet sense èxit un reconeixement des de l'aire per la zona litoral de Begur, amb una escombrada de sud a nord. Els efectius del cos s'han retirat i s'activaran en cas que calgui. De moment, la recerca la continua la Guàrdia Civil amb el suport dels Mossos d'Esquadra. Agents de la Policia Judicial de la Comandància de Girona investiguen les circumstàncies de la desaparició i l'empresa que va llogar les motos d'aigua als tres adolescents per saber si complia amb la normativa. Totes han de dur GPS i els menors sempre han d'anar amb un guia i armilla. La moto que portava el menor desaparegut la van trobar dijous a la platja de Pals, al Baix Empordà. El jove desaparegut formava part d'un grup que havia contractat una excursió guiada. Els investigadors han recollit diverses versions amb contradiccions, tant de l'empresa com dels dos amics del menor, cosa que està complicant aclarir el que va passar realment. Els agents intenten localitzar el mòbil del menor i estan prenent declaració a possibles testimonis que el van veure al mar, els empleats de l'empresa nàutica i els altres dos menors amics. Envien a presó dos homes per pagar a tres adolescents de menys de 16 anys a canvi de sexe a Girona. Els acusats de 35 i 44 anys no es coneixien entre ells i contactaven amb les noies a través de les xarxes socials. Els fets van passar a Girona entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. La investigació dels Mossos va permetre detenir un primer sospitós el 28 de maig passat i una segona persona el dia 10 de juny. Tots dos estan acusats dels delictes d'agressió sexual a menor de 16 anys i d'un altre delicte de prostitució i explotació sexual. Després de declarar, el jutjat de guàrdia va decretar presó per tots dos. Els Mossos donen per tancada la investigació. La defensa i la família de Jonathan Andic, investigat pel suposat homicidi del seu pare, diuen que el missatge de WhatsApp que li va enviar amb la frase «No m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te» està tret de context, és incomplet i té com a únic objectiu que encaixi amb les hipòtesis de la instrucció. El missatge és un dels indicis en què es basa la Fiscalia per oposar-se a la retirada de les mesures cautelars imposades al fill del fundador de Mango i que, entre altres coses, li impedeixen sortir del país i l'obliguen a presentar-se setmanalment al jutjat. Segons la defensa, la frase forma part d'un missatge més llarg i té un sentit metafòric que s'ha d'entendre en el context d'unes sessions de teràpia que feien diversos membres de la família amb una terapeuta. Isaac Andic va morir en una caiguda per un barranc a Collbató, recordeu, va ser el desembre del 2024, quan feia una excursió amb el seu fill Jonathan. El missatge és de 5 mesos abans. Abordem més qüestions a aquesta hora, ara passant gairebé 24 minuts de les 6 de la tarda. L'Estat cedeix gratuïtament a l'Ajuntament de Barcelona la propietat de 63 hectàrees de terrenys a la costa. En concret, són més de 5 quilòmetres del litoral barceloní que van des del carrer Pepe Rubianes a la Barceloneta. Precisament... hem d'explicar també que fins a l'inici del terme municipal de Sant Adrià de Besòs. Tota aquesta franja inclou la zona olímpica, la plataforma marina del Fòrum i la zona de banys adjacent. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, explica que aquest canvi permetrà fer treballs per adaptar l'espai al canvi climàtic.
19: Això ha de permetre fer les transformacions que tenen a veure amb l'adaptació climàtica, en el manteniment de les platges i també en els nous espais verds que estem generant en aquests moments. En el parc del litoral que està ja en marxa i en totes les actuacions que hem fet al llarg de les platges de la ciutat estem invertint més de 100 milions d'euros.
0: La negociació entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda continuarà perquè el consistori també té com a objectiu aconseguir la propietat de l'espai entre la plaça del Mar i la resta del litoral. I ara fins a 6:45.
1: Esports.
0: A punt amb la crònica del Damià Aguilar en una tarda intensa esportiva, molt esport en directe i moltes previsions. Damià, bona tarda.
20: Bona tarda. En joc la segona semifinal de la Champions d'handbol que enfronta l'Olborg danès i el Barça en directe per Catalunya Ràdio i l'Esport 3.
21: Demana temps mort Simon Dahl, 6-10, guanya de 4 al Barça, 11 minuts pel descans.
22: 6-10, de moment van bé les coses. El Barça, si no recordo malament, crec que sempre han anat per davant el marcador o en el marcador inicial s'ha avançat l'Olborg.
23: Hi ha hagut un menys un pel Barça amb un 2-1, però després el Barça ha posat la directa i ha aconseguit aquesta renda ara de més 4, màxim avantatge pel conjunt de Carlos Ortega.
22: 6-10, de moment les
20: coses... Doncs aquí la informació en directe que ens proporcionen Ramon Salmurri i Sergi Camps amb els comentaris de Viran Morros des de Colònia. El primer finalista d'aquesta Champions és el Fuchse de Berlín, que ha superat 35-40 al Magdeburg, que el Fuchse hi juga el català ex-Barça Ferran Ariño.
24: També és algo molt emocionant poder estar a una altra Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es dongui.
20: Tornem al directe.
25: Si ajuda, ajudi, i avui a mi l'està apareixent i està posant el nivell molt, molt alt. Canvi la defensa, veiem Karlsborg que entra, però una mica de relleu, tant en atac com en defensa, Timen Gesan.
23: I també Sikusa, Peter Sikusa, en pista.
21: Doncs el primer moment...
20: Deixem l'embol, anem a la Fórmula 1. El pilot Mercedes George Russell sortirà des de la pole al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que es disputa demà, tercera pole per ell aquesta temporada.
26: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
20: Russell des de la primera fila amb Hamilton. És un Mercedes i un Ferrari segona fila pel campió Kimi, pel líder Kimi Antonelli, amb el campió Lando Norris. Tercera fila pel Red Bull amb Verstappen i Hadjar. A la vuitena fila Sainz, a la onzena Fernando Alonso. La cursa demà a les 3 de la tarda en directe per TV3 i Catalunya Ràdio. Fins ara 6 curses, 6 victòries de Mercedes, una de Russell i 5 de seguides d'Antonelli. En waterpolo, a les 9, Atlètic Barceloneta contra Prorreco d'Itàlia. Final de la Champions masculina a Malta. Fran Fernández, entrenador.
2: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
20: Després que ahir el Sant Andreu femení sumés a Malta el bronze de Champions prèvia a la seva dissolució, la portera Martina Tarré ha explicat al Tot Gira de Catalunya Ràdio que marxa al Natació Sabadell.
3: Molt trista, perquè crec que tenim un grup molt humà que és molt difícil d'aconseguir i al final havíem aconseguit, no?, que totes les peces encaixessin. Se'n va un grup molt xulo, la veritat, que es dispersa per tot el waterpolo català, però bueno, també contenta pel repte en el que em fico jo. Me'n vaig al Sabadell.
20: Per altra banda, al Sabadell se n'hi van igualment Nona Pérez i Paula Camus, mentre que les germanes Ariadna i Helena Ruiz i Alba Muñoz se'n van a l'Atlètic Barceloneta. Caralt Anton se'n va al Mataró.
4: 3CAT Info.
20: Tornem a Berlín.
21: Fàbregas, 6-11, més 5 pel Barça.
20: A Colònia.
21: Molt bona de Blas Yang. I per mi el que m'està agradant molt bé és la importància de tots els jugadors.
20: Més 5 pel Barça després del gol de Fàbregas.
23: Primer gol de Ludovic Fàbregas al Barça, que aconsegueix el seu màxim avantatge. Més 5.
21: 6-11 al marcador, 9 pel descans.
22: Tot controlat, de moment, sí, mira. Sí.
20: En bàsquet, a les 8, el Barça té l'opció de classificar-se avui per la final de la Lliga ACB, cosa que passarà si guanya el tercer partit de semifinals a la pista del Tenerife. Ens parla Panther.
5: Òbviament, hi ha hagut molts rumors. Què passava amb l'entrenador? Moltes persones tenien la seva opinió sobre com anaven les coses i la manera com van perdre davant el València l'últim partit de la Lliga regular. Però jo no escolto gaire el soroll que ve de fora. Sé com treballem cada dia i vull continuar amb la mentalitat correcta. Amb una bona mentalitat s'arriba lluny.
7: With the right mentality, you could go far in life.
20: Del bàsquet al futbol, a les 9, el Sabadell juga al camp del Zamora l'anada de l'eliminatòria decisiva per pujar a la segona divisió. Al Mundial, a les 9, Qatar-Suïssa i a la mitjanit, Brasil-Marroc. Hi ha Mundial de trial a Andorra amb Toni Bou i Berta Avellan, que són líders. El Toni més líder, amb més 30, perquè ha guanyat les dues mànegues avui. La Berta ha guanyat la primera i la italiana Sofia Rabino ha guanyat la segona amb la mateixa puntuació que la campiona del món catalana, que té més 17 a la general. La campiona de la Vuelta a Espanya de ciclisme, la Paula Blasi, és la nova líder del Tour dels Pirineus. Avui ha fet una etapa espectacular passant pel mític coll del Tourmalet. La d'Espluga s'ha imposat en solitari en la segona etapa. Demà és tercera i última, pot guanyar.

0: Bona tarda amb la crònica esportiva del Damià Aguilar. Hem arribat clavats a 7:15.
1: 3Cat Info.
0: I a aquesta hora us expliquem que els bombers donen per estabilitzar l'incendi de Sanaüja, a la comarca de la Segarra, tot i que encara hi treballen amb 45 dotacions terrestres i 9 mitjans aeris en una àrea d'unes 52 hectàrees. En clau internacional, Donald Trump suggereix que espera firmar el preacord de pau amb l'Iran les pròximes 24 hores, després de compartir a la seva xarxa el missatge del Pakistan que estableix aquesta possibilitat. L'Iran, però, exclou que això pugui passar demà i ho atribueix a les reserves dels nord-americans. I també als Estats Units, la startup nord-americana d'intel·ligència artificial Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per tots els seus clients. És la resposta a la decisió del govern de Trump de suspendre l'accés a aquests models als ciutadans estrangers, al·legant motius de seguretat nacional.

0: En aquesta segona mitja hora d'informatiu us explicarem que un equip internacional de científics ha trobat un immens cementiri de balenes a 7.000 metres de profunditat a l'oceà Índic. Aquesta espectacular fossa, on es calcula que hi podria haver més de 10 milions de cadàvers de balenes, conté restes de fa més de 3 milions d'anys. La troballa s'ha publicat aquesta setmana a la revista científica Nature. I cap a 6:45, a l'espai Un País per Voltar, el turisme a 3Cat Info, Fèlix Martín ha visitat les Terres de l'Ebre. També aquesta hora, Damià, pendents d'aquesta semifinal de la Champions d'handbol en presència catalana.
1: El Barça, que està guanyant per 8-11 l'Aalborg danès, minut 24 de la primera part. El guanyador d'aquest partit es trobarà el Fuchsia Alemany a la final, el partit en directe per Catalunya Ràdio.
2: Potser penal, però el Barça continua amb la situació d'atac, amb la pilota.
1: El Barça, que guanya de 3.
0: Tot això en una tarda assolellada amb temperatures de ple estiu. Demà diumenge es mantindrà el sol i la calor acusada, però a la tarda apareixeran nuvolades amb alguna tempesta al nord del Pirineu. Tres minuts passen de 6:45. Els bombers de la Generalitat donen per estabilitzat l'incendi de Sanaüja, la comarca de la Segarra. A aquesta hora hi treballen amb 45 dotacions terrestres i 9 mitjans aeris per intentar controlar-lo el més aviat possible abans que entri vent de marinada. Segons s'ha explicat, Eloi Rufas és el cap de l'operatiu.
3: Ens preocupa molt que el vent de la marinada ens canvi la direcció de l'incendi i no només això pugui augmentar les hectàrees, sinó que fiqui en perill els nostres mitjans.
0: L'objectiu dels equips d'extinció és delimitar bé el cap i els flancs del foc, que ha començat en una zona agrícola.
3: Doncs això ha començat en una zona baixa de conreus, encara s'estan investigant les causes, i ha pujat ràpidament degut a les altes temperatures del dia. Ara està tirant més direcció cap a Solsona.
0: Precisament, fa gairebé un any, un gran incendi ja va afectar la Segarra, així com les comarques de la Noguera i l'Urgell. Aquell foc va deixar 2 morts.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: L'Iran exclou la possibilitat de firmar el preacord de pau amb els Estats Units les pròximes 24 hores i allunya així les expectatives creades pel Pakistan, país que fa de mediador. Un portaveu del règim islamista ha demanat que no s'especuli amb la data i s'ha mostrat confiat que l'anomenat memoràndum d'entesa es pugui signar els pròxims dies. Ha atribuït l'espera a les reserves que, segons ha dit, hi ha a l'altra part, és a dir, als Estats Units. Mentrestant, a les especulacions sobre la data s'hi han d'afegir les del contingut del text. L'Iran assegura que l'acord inclou el cessament de les hostilitats al Líban, però Israel ja ha avisat que no s'hi sent representat. De fet, aquest matí, els israelians han obligat a evacuar una vintena de localitats del sud del Líban i després han bombardejat diversos sectors. A les últimes 24 hores han atacat més de 70 objectius de Hezbollah. Per cert, avui s'ha sabut que el funeral per la mort del líder suprem iranià, Ali Khamenei, començarà a la capital iraniana, Teheran, el 4 de juliol, precisament el dia de la independència dels Estats Units, que aquest any celebra el 250 aniversari. L'enterrament serà el 9 de juliol a la ciutat de Mashhad, al nord-est del país. Recordem que el líder suprem va morir en els primers atacs d'Israel i els Estats Units contra l'Iran després de més de 3 dècades al poder. L'allunyament de la firma del preacord entre els Estats Units i l'Iran, ara us ho explicàvem, continua complicant l'obertura del canal d'Hormuz i, per tant, el pas de petroliers per aquella zona. Tot plegat fa que amb l'arrencada de la temporada alta turística s'hagin encarit els preus dels bitllets d'avions i hi pugui haver cancel·lacions puntuals de vols. Són les mesures de les aerolínies per afrontar els elevats costos del combustible que necessiten. Ara el preu del querosè d'aviació s'ha moderat, però continua sent un 43% més car que abans que esclatés la guerra a l'Orient Mitjà. Ja fa temps que algunes aerolínies han cancel·lat vols. Companyies de la zona en conflicte, com Emirates, estan operant amb un 80% de la flota. Aquí, la patronal de les aerolínies espanyoles assegura que el subministrament de querosè està garantit. Ha descartat cancel·lacions, tot i que afirma que hi pot haver ajustos que es poden donar en funció de la demanda o l'evolució dels costos. Sí que admet que volar serà més car aquest estiu amb l'increment del preu dels bitllets. El querosè representa un terç dels costos de les companyies aèries. Un cop passada la prova de foc de l'estiu, adverteixen que si el preu del combustible no baixa, retallaran freqüències i suspendran destinacions a l'hivern. L'Associació Internacional de Transport Aeri ja ha calculat que els beneficis de les aerolínies cauran gairebé a la meitat aquest any respecte de l'anterior.

0: Dos quarts i mig de 7 de la tarda, la startup nord-americana d'intel·ligència artificial Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per tots els usuaris només 3 dies després del seu llançament comercial. Ha pres aquesta decisió arran del veto dels Estats Units als estrangers per motius, diuen, de seguretat nacional. Anthropic ha suspès l'accés als models Fable Fiber i Mythos 5 per a tots els seus clients. És la resposta a la directriu del govern dels Estats Units de prohibir el seu accés als ciutadans estrangers. Davant la impossibilitat de filtrar els usuaris segons la seva nacionalitat, Anthropic ha optat finalment per desactivar l'accés a tothom. Aquest és un pas més de les tensions entre l'administració Trump i l'empresa Anthropic per les grans diferències que mantenen sobre l'ús militar i la vigilància domèstica de la intel·ligència artificial. En una entrevista a 3CAT Info, l'especialista en intel·ligència artificial i CEO de Mortensen, Josep Maria Ganyet, ha destacat el gran poder de l'ús d'aquestes tecnologies.
1: S'ha de posar en valor el fet de que Anthropic hagi plantat cara, inclús a risc de perdre projectes, clients i posició al mercat. Aquestes tecnologies donen un gran poder i qui les controla, i per això el govern dels Estats Units ha decidit prohibir l'accés a gent que no siguin nord-americans a aquests models tan avançats, qui les controla té un gran avantatge competitiu sobre la resta.
0: Per Ganyet, per poder innovar és necessari que hi hagi regulació. Al Iemen, els equips de rescat recuperen del fons d'un cràter volcànic el cadàver de l'aventurer Kakantar al-Abchi, més conegut com Spiderman del Iemen i molt famós a les xarxes socials per les seves arriscades escalades i descensos sense material de seguretat. Al-Abchi, de 30 anys, financiava les seves aventures a través de petits donatius dels seus seguidors i la viralització a internet de les seves agosarades accions. L'escalador ha mort al cràter d'Adam, de 100 metres de fondària, on les autoritats han procedit a reforçar la seguretat després de diversos accidents entre turistes visitants. Un equip internacional de científics ha trobat un immens cementiri de balenes a 100.000 metres de profunditat a l'oceà Índic. Aquesta espectacular fossa, on es calcula que hi podria haver més de 10 milions de cadàvers de balenes, conté restes de fa més de 3 milions d'anys. La troballa s'ha publicat aquesta setmana a la revista científica Nature, Gemma Moret.
2: La particularitat del descobriment és la grandària de la fossa i, sobretot, la fondària, 7.000 metres de profunditat, mentre que altres cementiris de cetacis coneguts fins ara s'havien trobat a 4.000 metres. Es troba al sud-oest d'Austràlia, al bell mig de l'oceà Índic. El catedràtic de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona, Àlex Aguilar, ha explicat a 3CAT Info que els corrents marins i la forma de la fossa han facilitat l'acumulació de cadàvers precisament en aquest punt.
3: D'entrada, no vol dir que tots els animals hagin mort exactament en aquest lloc, ni molt menys. És senzillament un lloc on els corrents els porten. I per una altra banda, també, aquesta fossa té forma de V. Tenia aquesta forma fa que els animals s'acumulin.

0: perigües. El cementiri conté espècimens recents i d'altres de fa milions d'anys. Però aleshores, com és que s'han conservat amb el pas dels mil·lennis?
1: Perquè la majoria d'exemplars que s'han trobat pertanyen a un grup de cetacis, que són els cífids, que són uns animals que tenen uns ossos, que són els ossos més densos que hi ha a tot el món animal. Això fa, primer, que sigui molt difícil de descomposar, i que, per una altra banda, també, si va passant el temps, es va produint una impregnació de metalls, sobretot de ferro i de manganès, que encara els fa més d'usos. I llavors això fa que els ossos perdurin durant milions d'anys. I canten ses balenes a
0: 30.000 quilòmetres d'aquí. El catedràtic Àlex Aguilar explica que, de fet, els cadàvers de molts animals marins no acaben arribant mai a les profunditats marines més pregones perquè es descomponen abans.
1: En cas d'un cetaci, d'una balena, que és un cos molt gran, que s'enfonsa, triga molt a descomposar-se, i si dels pocs organismes que arribin al fons, perquè ens fem una idea, una sardina no arribaria mai al fons, una balena sí que arriba al fons. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses aldes tornen
0: estrelles. Un altre dels aspectes més fascinants del descobriment és que la zona també allotja diverses espècies de cucs, moluscos i estrelles de mar que s'alimenten d'aquests cadàvers, algunes de les quals són encara desconegudes per la ciència.
1: Llavors això dona lloc a que tota una sèrie d'organismes que viuen en aquestes fondàries puguin alimentar-se d'això. Cucs, crustacis, de moluscs, que viuen alimentant-se precisament d'aquestes restes òssies que són una contribució que ve de la superfície i que en aquests casos és una mica excepcional. Batiscafo solitari,
0: dus un rúting planetari. La troballa es va fer el 2023 amb un submarí Batiscaf que cartografiava la zona i s'ha publicat aquesta setmana a la revista científica Nature.
2: El director de teatre Lluís Pasqual diu que no ha fet res il·legal i que no es penedeix de res després de la polèmica generada per l'homenatge a Montserrat Caballé el 2019. Aquest matí s'ha explicat per primera vegada al suplement de Catalunya Ràdio. Ha dit que la gravació de l'entrevista que es va emetre a l'acte, en què l'humorista Judit Martín es feia passar per Caballé, tenia el permís de la família de la soprano i del Liceu. Explica que la van haver de reproduir perquè la gravació real tenia molt soroll de fons i ell va perdre l'original durant un trasllat. I després que l'actriu hagi explicat que no sabia que s'utilitzaria la seva veu a l'homenatge, ell ho nega.
3: No, això no és veritat.
4: El que no és veritat?
3: El que no se li va avisar.
4: Però sí que és veritat que aquelles imitacions es van fer passar per declaracions reals de Montserrat Caballé el dia de l'homenatge.
3: Sí.
4: Vull dir que...
3: Repeteixo, amb permís de la família i amb permís...
4: Del Liceu.
3: Amb permís del Liceu.
2: Lluís Pasqual no creu que sigui una casualitat que tota la polèmica hagi sortit ara, en plena celebració dels 50 anys del Teatre Lliure, que ell va dirigir del 2011 al 2018, i reconeix que Catalunya s'ha convertit per ell en un terreny hostil.
3: No, jo no sóc conspiratiu. Jo sé que Catalunya és un terreny minat per mi, perquè cada vegada que apareixo es produeix alguna cosa que impedeix que tranquil·lament jo pugui fer un espectacle a Barcelona.
2: La polèmica ha fet que el Teatre Lliure hagi retirat una obra dirigida per Pasqual de la programació del 50è aniversari.

L'art personalíssim de Pitingo es troba aquest vespre al Teatre Tívoli de Barcelona. El músic de Huelva presenta la seva gira Pitingo y Punto, una proposta escènica de format obert on cada concert és diferent i, per tant, irrepetible.

0: Un concepte que encaixa amb el seu estil, fusió de flamenc, soul i gospel, en què ell anomena soleria. El concert de Pitingo és a les 8 del vespre i mitja hora més tard, l'únic concert a Catalunya de presentació del nou disc de la banda madrilenya Sidecars.
1: No me sueltes ni dejes que me pierdan lo de siempre.
0: Després de 20 anys als escenaris, Sidecars presenten l'àlbum Everest, un nou treball que no parla de fer el cim, sinó de valorar el que és veritablement important, el camí, l'esforç i la constància.
1: Si sabes que no quiero detenerme.
0: Són 13 noves cançons fidels a la seva essència que assenyalen, però, una nova etapa de maduresa artística. Sidecars fa el seu concert. Serà a 8:45 a la sala Rasmatàs.
2: El temps.
0: Obrim aquesta hora àrea de servei a 3cat Info. Passa un minut de 6:45 a punt. La previsió meteorològica amb l'Eloi Cordomí.
3: La temperatura ha pujat fort avui a bona part de Catalunya. Els llocs més càlids han estat l'Empordà, on ha arribat els 36 graus a Cabanes. També al Bages, 36 graus a Súria. I a la Ribera d'Ebre destaquem xifres de fins a 37 graus a Vinebre. També al Baix Ebre, 37 graus a Xerta. De cara a les pròximes hores farem un temps molt tranquil, amb sol a tot arreu, cel serè, de cara a aquesta pròxima nit. La nit serà un palet més càlida que l'anterior. I de cara a demà, sembla que tindrem com a mínim un matí tranquil i assolellat a tot arreu, també amb temperatures tan altes o fins i tot una miqueta més que les que hem tingut avui. I a la tarda sí que hi haurà alguns ruixats, algunes tempestes que podrien aparèixer al nord del Pirineu, fins i tot tocant el vessant francès o a la Catalunya Nord. A la resta, alguna nuvolada cap al Prepirineu, en principi sense precipitacions, i temps assolellat a la resta del país. De cara a dilluns, es manté encara aquesta possibilitat de tempestes de tarda i durant tota la setmana que ve el temps serà estable, en conjunt i amb temperatures molt altes.
2: 3cat Info. Un país per voltar. El turisme a 3cat Info. Amb Fèlix Martín.
4: Avui voltem per les Terres de l'Ebre. Un dels atractius d'aquest territori són els seus paisatges naturals, el delta de l'Ebre, els arrossars, el massís dels Ports o les vinyes de la Terra Alta. Tots aquests paratges ara estan connectats amb l'ampliació de la Via Verda Val de Zafat. Avui fem turisme a l'extrem sud del país i ho fem amb en Jordi Barranca. Com estàs, Jordi? Som-hi. Explica'ns aquesta ruta.
5: Hola, Fèlix, què tal? Mira, sí, la Via Verda ressegueix un antic traçat ferroviari que anava des de la Pobla d'Ijar a l'Aragó fins a la Ràpita, al Montsià. Va tardar a posar-se en marxa i, de fet, mai ho va fer en la seva totalitat.
6: I estem parlant de més de 150 quilòmetres de Via Verda i això, per tant, és un dels principals actius, si ja ho era, però ara encara ho serà molt més, que tenim a nivell de Terres de l'Ebre, a nivell turístic i inclús a nivell també de mobilitat territorial.
5: És l'Enric Adell, president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. La infraestructura es pot recórrer en bicicleta, però també es poden fer trams corrent o bé caminant. O el que és el mateix, és apte per a tot tipus de públics, això sí, a mans de la natura.
6: Per tant, lo target és un target tan ampli que jo crec que s'hi pot dirigir tothom. Aquella gent que vol fer quilòmetres en una via ciclable a nivell esportiu ho pot fer, perquè ara només la banda catalana són més de 150 quilòmetres. Però després, sobretot també, evidentment, pel públic que tenim aquí a nivell territorial. És un públic familiar, un públic que ve a gaudir de la natura, de la tranquil·litat, de la sostenibilitat i aquests actius són els principals.
5: Un altre punt positiu, és a dir, un altre punt a favor, és la falta de desnivell.
6: Tot el contrari, vull dir, és pràcticament plana i encabat ens permet veure des de la Terra Alta, en tots els encants que té la Terra Alta, passar per llocs magnífics, arrencant per Arnes, continuant per Horda, baixant per la part de la Fontcalda i després sumem la part del Baix Ebre, no? En tot el riu Ebre, baixar per la vora del riu Ebre, i veure la sud de Xerta, continuar per Aldover, encabat fer cap aquí a Roquetes on estem ara, no?
5: A més, amb l'ampliació que s'ha fet ara, s'arriba fins i tot a la Costa Brenca.
6: I llavors teníem un parc natural, lo dels Ports, no? Connectat en esta Via Verda i ara li hem afegit este plus, no? De, a banda de sumar quatre de les ciutats amb més població a nivell de Terres de l'Ebre, com són Roquetes, Tortosa, Amposta i La Ràpita, ajuntem un altre parc natural. Per tant, connectem els dos parcs naturals del territori, donem sortida en esta Via Verda interior fins a la mar, fins al delta, i el delta ja per si era el principal actiu que teníem.
5: Al voltant de la Via Verda, a més, s'han generat serveis complementaris, com ara reparació de bicicletes, vehicles de transport i, sobretot, gastronomia, un altre dels grans atractius turístics de les Terres de l'Ebre. La Via Verda es pot fer en qualsevol època de l'any, tot i que l'hivern i primavera són les èpoques amb una temperatura més suau i, sobretot, amb un risc menor de grans pluges.
6: Que la temporada no siga només des del març fins al setembre-octubre, sinó que la poguéssim esponjar molt més. Se fan moltes activitats per intentar-ho. Aquí, al febrer-març, també fa bon temps, de normal. A l'octubre-novembre també, per tant, doncs, jo crec que és un actiu que en estos mercats que són estratègics, com poden ser el francès, el belga, jo crec que això, la Via Verda agradarà moltíssim, i no en tinc cap mena de dubte que quan començarem a tindre dades en pocs mesos seran molt positives.
5: Ah, i no patiu per si no sabeu quin tram fer o bé com organitzar-vos, perquè hi ha una pàgina web del mateix Patronat de Turisme per planificar la ruta a seguir.
6: És una web que pot planificar, no?, tothom, si ho vol fer per etapes, perquè evidentment estem parlant de 150 quilòmetres, no tothom pot fer 150 quilòmetres en un dia, per molt que el desnivell no siga molt important. 150 quilòmetres en bici ja són uns quants quilòmetres, però es pot fer per etapes i la gent se pot organitzar i planificar, i per tant pot gaudir d'una estança d'uns quants dies aquí al nostre territori.
5: Tot això en una infraestructura que s'ha estrenat aquest any, que ha costat gairebé 7 milions d'euros i que posarà encara més en el mapa les Terres de l'Ebre, declarades, recordem-ho, Reserva de la Biosfera per l'UNESCO.
7: És un reportatge de Jordi Barranca amb el muntatge musical d'Albert Cots.
2: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3Cat Info.
0: Els boscos de la península Ibèrica consumeixen un 20% més d'aigua que fa 30 anys. Un equip del CREAF ha mostrejat més d'11.000 parcel·les forestals repartides per tota la península des de finals dels anys 80 fins ara, i han quantificat els efectes que té pel cicle de l'aigua que cada cop tinguem boscos més espessos, Montse Poblet.
8: Els boscos de la península tenen ara més arbres, més arbustos i més fulles que els que hi havia ara fa 30 anys. Una de les conseqüències d'aquest fenomen és que necessiten més aigua, aproximadament un 20% més, i que en filtren menys a rius i aqüífers. Si ho comparem amb fa 30 anys, ara n'hi arriba un 28% menys. Jordi Baireda és un dels autors de l'estudi.
9: Clar, teníem uns boscos molt menys espessos, molts menys arbres, més petits, més joves. Aleshores, amb el temps, de fet estem parlant de pràcticament 30 anys, que els boscos s'han tornat més espessos, més grans, hi ha més estret arbustiu, i tot això porta a que hi ha més transpiració, i això ens porta a un major consum de l'aigua.
8: La proliferació d'arbustos, entre altres coses, pel retrocés de la ramaderia extensiva, és un dels factors que contribueixen a l'elevat consum d'aigua dels boscos. Tenen moltes fulles i, a través seu, evaporen més aigua que no pas els arbres. En un context de sequeres cada cop més freqüents i de temperatures a l'alça, els autors de l'estudi defensen que cal aclarir una mica els boscos, però evitant obrir grans clarianes que facilitin la proliferació d'arbustos.
9: Fer actuacions de poca intensitat, vale? No voler treure molts arbres, perquè si treus molts arbres de seguida entra més llum al sotabosc, i aleshores l'únic que aconsegueixes és que el sotabosc creixi més ràpidament que el teu bosc. I si fas aquestes petites obertures, no una cosa més controlada, i ho fas més sovint, doncs pots tenir un cert control de l'aigua.
8: L'estudi del CREAF l'ha publicat aquesta setmana la revista científica Journal of Environmental.
0: 6 minuts i les 7.
2: Esports.
0: Damià Aguilar, bona tarda.
10: Bona tarda. Tenim el descans a segona semifinal de la Champions d'handbol de Colònia. El Barça guanya 11-15 l'Aalborg danès. Un partit que es pot seguir en directe per l'Esport 3 i també per Catalunya Ràdio, amb la narració del Ramon Salmurri, amb el suport del Sergi Camps i els comentaris del Viran Morros. De moment, màxim golejador d'aquest partit, el català Aleix Gómez, del Barça, amb 3 gols de Dika Mem, 4 per Gómez, 3 per Mem, i pel que fa a l'equip danès, 3 gols cadascú: Thomas Arnoldsen, Alexandre Blons i Juri Nor. El primer finalista ja el coneixem, el Fuchse de Berlín, que ha superat el Magdeburg per 35-40. El Fuchse hi juga un ex-Barça, Ferran Ariño.
11: També és algú molt emocionant poder estar a una altra Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té, al Berlín, així que ojalà demà es dongui.
10: Aquest partit per Catalunya Ràdio, com deia,
12: ser més competitiu.
13: Per nosaltres serà un gran premi molt complicat, perquè...
10: Bé, pendents de l'inici de la segona part, ara amb informació de la Fórmula 1 en el Tot Gira de Catalunya Ràdio, precisament el pilot Mercedes, George Russell, sortirà des de la pole en aquest gran premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, la tercera parella aquesta temporada. Russell Hamilton a la primera fila i a la segona el líder Kimi Antonelli amb el campió Lando Norris, aquest és l'italià.
14: Està sent un cap de setmana de moment una mica complicat per mi perquè no acabo de tenir una bona sensació amb el cotxe, però divendres vam fer una bona tanda llarga. Avui he tingut algun petit problema, però estem preparats de cara a la cursa de demà.
10: El líder Antonelli des de la segona fila de la graella, des de la tercera els dos Red Bull, en Verstappen i Hadjar. Carlos Sainz, que l'han eliminat a la Q2, sortirà des de la vuitena fila de la graella, i Alonso, que l'han eliminat a la Q1, sortirà últim des de l'onzena fila de la graella. Aquesta cursa demà a les 3 de la tarda, en directe per TV3 i Catalunya Ràdio. En waterpolo, a partir de les 9, l'Atlètic Barceloneta busca la Champions masculina a Malta. El seu rival, el Prorreco italià, Fran Fernández, entrenador mariner.
15: En una final de Champions, a estas alturas de la temporada, es un cóctel de, ¿no?, de muchas sustancias. Es verdad que tuvieron un partido más cómodo porque enseguida consiguieron separarse en el marcador, tuvieron mucha facilidad para meter goles, metieron muchos. Pero claro, también tienen mucha presión porque es la Prorreco y quieras que no, seguramente tienen que manejarlo.
10: Després que ahir el Sant Andreu femení sumés a Malta el bronze de Champions, prèvia a la seva dissolució, la portera Martina Tarré ha explicat al Tot Gira de Catalunya Ràdio que marxa al Natació Sabadell.
16: Molt trista, perquè crec que tenim un grup molt humà que és molt difícil d'aconseguir i al final havíem aconseguit, no?, que totes les peces encaixessin. Se'n va un grup molt xulo, la veritat, que es dispersa per tot el waterpolo català, però bueno, també contenta pel repte en el que em fico jo. Me'n vaig al Sabadell.
10: La diàspora del Sant Andreu, perquè al Sabadell també se n'hi van igualment la Nona Pérez i la Paula Camus, mentre que les germanes Ariadna i Helena Ruiz i l'Alba Muñoz se'n van a l'Atlètic Barceloneta. La Caralta Anton se'n va al Mataró.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: És a punt de començar la segona part d'aquesta segona semifinal de la Champions d'handbol, entre el Barça i l'Aalborg danès. Guanya de 4-1 el Barça, 11-15. Comença la segona part.
17: I ara, per exemple,
10: doncs ara el Tot Gira de Catalunya Ràdio parlant de bàsquet, i és que a les 8 el Barça té l'opció de classificar-se per la final de la Lliga ACB, cosa que passarà si guanya avui el tercer partit de semifinals a la pista del Tenerife. A l'altra eliminatòria, la Sisa Joventut ha de guanyar demà al València per no quedar eliminat. Jugarà a casa. A les 9, el Sabadell juga al camp del Zamora, anada de l'eliminatòria decisiva per pujar a la segona divisió de futbol. Al Mundial, a les 9, Qatar-Suïssa, a la mitjanit, Brasil-Marroc. Mentrestant, hi ha Mundial de Trial a Andorra.
2: 3CAT Info.
10: Victòria de Toni Bou, avui a les dues voltes de la primera jornada, és més líder, més 30, demà la segona prova. La italiana Sofia Rabino ha guanyat la primera jornada en categoria femenina al davant de la líder, la campiona actual, la catalana Berta Avellán, que té un més 17 al capdavant de la general. La campiona de la Vuelta a Espanya de ciclisme, Paula Blasi, és la nova líder del Tour dels Pirineus. Ha fet una gran etapa passant pel mític coll del Tourmalet. La d'Espluga s'ha imposat en solitari en aquesta segona etapa. Demà, sí, no, vaja, ho té tot de cara per guanyar la tercera i darrera etapa. S'està disputant també el Tour de l'Auvergne, l'antiga Dauphiné. Hi ha hagut victòria a la penúltima etapa per al mexicà Del Toro, de l'Emirates. L'australià Trackwell manté el liderat amb 42 segons sobre el nord-americà Jorgensen, i el prodigi francès de 19 anys, Paul Sexas, és a 2 minuts a la general després d'una caiguda en què ha pogut recuperar, atenció, 4 minuts en 60 quilòmetres. El Cadí la Seu anuncia la incorporació de l'interior alemanya Lina Sonta, que és el quart fitxatge de les urgellenques de la Lliga Femenina de Bàsquet, que a més han anunciat que continuen 5 jugadores de la temporada passada.
2: Trescat Info.

Ha estabilitzat l'incendi que crema a primera hora de la tarda a Sanaüja, a la Segarra, un foc que ha cremat fins ara 48 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. De moment, no se sap com ha començat. Donald Trump suggereix que espera poder firmar un preacord de pau amb l'Iran les pròximes 24 hores, després de compartir a la seva xarxa social el missatge del Pakistan, que estableix aquesta possibilitat. L'Iran, però, exclou que això pugui passar demà i ho atribueix a les reserves dels nord-americans. Venezuela valora positivament l'operació conjunta que ha fet amb els Estats Units per matar El Niño Guerrero, líder de l'organització criminal El Tren d'Aragua. Feia 3 anys que estava en parador desconegut. L'han trobat i mort a trets en unes instal·lacions d'or al sud-est del país. La startup nord-americana Anthropic desactiva els seus models més avançats d'intel·ligència artificial arran del veto del govern de Donald Trump als estrangers, al·legant motius de seguretat nacional. Davant d'això, la companyia decideix suspendre l'accés a tothom. La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que van trobar al seu despatx complica encara més el futur de l'expresident. De moment, el PSOE li manté la confiança, però de portes endins

0: que les botigues i serveis de proximitat que generen vida i activitat al carrer comporten una vigilància informal i per això demana que se'ls consideri com una infraestructura essencial de país. El Cabró Rock tanca avui l'edició més multitudinària del festival que entre ahir i avui haurà plegat 24 artistes dels Països Catalans. Avui actuacions de l'Axambusto, Figaflaues, Joan Dausà, La Gossa Sorda o La Fúmiga.
1: Esports.
2: Acaba de començar la segona semifinal de la Champions d'handbola a Colònia. El Barça contra l'Aalborg danès guanya el Barça 15-18. El guanyador es trobarà el Fuchse alemany a la final, el partit en directe a Catalunya Ràdio. El britànic George Russell sortirà des de la posició preferent demà a partir de les 3 de la tarda a la cursa de Fórmula 1 del Gran Premi de Barcelona-Catalunya.
0: Tarda assolellada amb temperatures de ple estiu. Demà es mantindrà el sol i la calor acusada, però a la tarda apareixeran nuvolades amb alguna tempesta al nord del Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 7 de la tarda, ho està parlant Jaume Brufau. Estabilitzat a primera hora de la tarda, l'incendi de vegetació agrícola i forestal de Sanaüja, a la comarca de la Segarra, amb una cinquantena de dotacions terrestres i 9 d'aèries que han treballat a les tasques d'extinció d'un foc que, segons dades encara provisionals dels agents rurals, ha cremat 48 hectàrees. Sanaüja, Alba Mor.
3: A hores d'ara ja són 25 els mitjans terrestres i 7 aeris que treballen a la zona en un incendi que ha cremat quasi 50 hectàrees en menys de 2 hores. El cap de l'operatiu de l'incendi, Eloi Rufas, ha explicat que encara s'estan investigant les causes del foc i romanen pendents de l'entrada del vent de marinada que podria dificultar les tasques d'extinció.
4: Això ha començat a una zona baixa de conreus, encara s'estan investigant les causes, i ha pujat ràpidament degut a les altes temperatures del dia. Ara està tirant més direcció cap a Solsona. Ens preocupa molt que el vent de la marinada ens canvia la direcció de l'incendi i no només això pugui augmentar les hectàrees, sinó que fiqui en perill els nostres mitjans.
3: Segons l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casoliva, no consta cap afectació a cap granja ni masia. Això sí, ha destacat que el terreny està sec i que encara hi ha hectàrees de cereal per segar. Precisament, tractors i pagesos han ajudat en les tasques d'extinció fent tallafocs. També han col·laborat efectius ADF i del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals.
0: Donald Trump suggereix que espera poder firmar el preacord de pau amb l'Iran les pròximes 24 hores, malgrat que el règim islamista n'ha exclòs la possibilitat. El president dels Estats Units ha compartit a la seva xarxa social el missatge emès pel primer ministre del Pakistan, país mediador, en què anunciava que la signatura del memoràndum d'entesa podria ser demà. Però el portaveu de la diplomàcia iraniana ha demanat que no s'especuli amb la data. De fet, ha culpat a l'espera de les reserves que, segons diu, hi ha l'altra part, als Estats Units. A les especulacions sobre la data que s'hi ha d'afegir, les del contingut del text, l'Iran assegura que l'acord inclou el cessament de les hostilitats al Líban, però Israel ja ha avisat que no s'hi sent representat. De fet, avui al matí els israelians han obligat a evacuar una vintena de localitats al sud del Líban i després han bombardejat diversos sectors. A les últimes 24 hores han atacat més de 70 objectius de Hezbollah. Avui s'ha sabut que el funeral per la mort del líder suprem iranià, Ali Khamenei, començarà a Teheran el 4 de juliol, el dia de la independència dels Estats Units, que aquest any en commemora el 250è aniversari. L'enterrament serà el 9 de juliol a la ciutat de Mashhad, al nord-est del país. El líder suprem va morir en els primers atacs d'Israel i els Estats Units contra l'Iran després de més de 30 anys al poder. L'allunyament de la firma d'aquest preacord entre els Estats Units i l'Iran continua complicant l'obertura del canal d'Hormuz i, per tant, el pas de petroliers per aquella zona. Tot plegat fa que, amb l'arrencada de la temporada alta turística, s'hagin encarit els preus dels bitllets d'avions i hi pugui haver cancel·lacions puntuals de vols. Són les mesures de les aerolínies per afrontar els elevats costos de combustible que necessiten. Ara el preu del querosè d'aviació s'ha moderat, però continua sent un 43% més car que abans que esclatés la guerra a l'Orient Mitjà. El querosè representa un terç dels costos de les companyies aèries. La patronal de les aerolínies espanyoles assegura que el subministrament de querosè està garantit. Tot i així, afirma que hi pot haver ajustos que es poden donar en funció de la demanda o l'evolució dels costos. Sí que admet que volar serà més car aquest estiu amb l'increment del preu dels bitllets. Venezuela elogia l'operació conjunta amb els Estats Units en què han matat el líder de la banda El Tren d'Aragua. director

0: del Niño Guerrero, el dirigent de l'organització criminal, l'han mort a trets en una zona minera d'explotació d'or a l'est de Bolívar, al sud-est del país. En un comunicat del govern veneçolà, ha explicat que han col·laborat amb els Estats Units en l'intercanvi d'intel·ligència i que, segons informacions periodístiques, les tropes nord-americanes no han trepitjat terreny veneçolà. La periodista d'investigació Ronna Rísquez Sánchez, especialista en aquest tren d'Aragua, creu que aquesta ofensiva demostra el grau d'implicació dels Estats Units després de la captura de Nicolás Maduro. Ens ho ha explicat en una entrevista a 3CAT Info.
1: Ya en Venezuela y en general se habla de que pues Venezuela es una especie de protectorado. Entonces yo diría que pues es una acción ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano, obviamente con el aval del gobierno encargado de Venezuela, pero yo creo que eso va más a otro nivel.
0: Feia 3 anys que el Niño Guerrero estava en parador desconegut i els Estats Units el buscaven com a líder d'una organització designada com a terrorista per Washington. Sota aquesta premissa, l'administració Trump ha deportat més de 200 migrants veneçolans a una mega presó d'El Salvador, acusats de pertànyer a la banda. Aquestes declaracions d'aquesta periodista especialitzada les ha fet avui al matí en una entrevista que li ha pogut fer Núria Har a 3CAT Info. Del més important d'aquesta conversa ens n'ha preparat aquest resum amb en Blai Iniesta.
2: El Tren de Aragua.
1: El Tren de Aragua es una pandilla venezolana que nace en una prisión y que nace como una pandilla carcelaria que sí tiene unas características bastante particulares que la hacen no necesariamente más poderosa que un cartel mexicano o que los grupos que tuvo en algún momento Pablo Escobar, pero sí la hacen diferente.
2: El Niño Guerrero.
1: No solamente era el jefe del Tren de Aragua, era obviamente el criminal más buscado de Venezuela, pero además era una persona a la que se le había señalado de tener vínculos con el gobierno, con funcionarios del gobierno de Venezuela. Incluso estaba incluido en la acusación que hay contra Nicolás Maduro en Estados Unidos.
2: Activitats criminals.
1: Trata de mujeres migrantes para explotación sexual, tráfico de migrantes, explotación de oro, también están involucrados en extorsiones. Es decir, no necesariamente era un grupo gigantescamente poderoso, o sea, súper armado, un ejército criminal, pero yo diría que es un buen ejemplo de lo que es el crimen organizado contemporáneo, ¿no? Que es un grupo un poco más líquido, que no se ve, pero que está ahí.
2: Influencia regional más allá de Venezuela.
1: A 8 o 9 países de América Latina y ahora tener cierta presencia en países como España, en Europa. Entonces, es un grupo que, si bien no tiene el poder del cartel Jalisco, del cartel de Sinaloa, sí tiene, ha tenido esa capacidad de lograr colocar a sus miembros en distintos países y establecer operaciones en estos países.
2: El futur del Tren de Aragua sense el Niño Guerrero.
1: Esto sí puede significar un golpe bastante importante, donde el liderazgo del Niño Guerrero era muy, muy personalista. Allá, desde hace un tiempo, había facciones operando, se habían apartado del Tren de Aragua y pero seguían operando bajo otras identidades. Pero definitivamente esto puede ser un golpe bastante importante para lo que es la estructura del Tren de Aragua.
0: L'startup nord-americana d'intel·ligència artificial Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per tots els usuaris només 3 dies després del seu llançament comercial. Ha pres aquesta decisió arran de la directriu del govern dels Estats Units de prohibir el seu accés als ciutadans estrangers. Davant de la impossibilitat de filtrar els usuaris, segons la nacionalitat, Anthropic ha optat finalment per desactivar l'accés a tothom. En declaracions a 3CAT Info, l'especialista en intel·ligència artificial i CEO de Mortensen, Josep Maria Ganyet, ha exposat el gran poder de l'ús d'aquestes tecnologies.
3: S'ha de posar en valor el fet de que Anthropic hagi plantat cara, inclús a risc de perdre projectes, clients i posició al mercat. Aquestes tecnologies donen un gran poder i qui les controla, i per això el govern dels Estats Units ha decidit prohibir l'accés a gent que no siguin nord-americans a aquests models tan avançats, qui els controla té un gran avantatge competitiu sobre la resta.
0: Segons aquest expert, per poder innovar cal que hi hagi regulació.
3: Hi ha d'haver salvaguardes, hi ha d'haver regulació. Aquí hi ha una falsa dicotomia que presenten els Estats Units com a grans innovadors i a la vella Europa com a reguladors, i no és veritat. Els Estats Units regulen, que és la demostració que la tenim ara en aquesta prohibició del govern dels Estats Units. Per tant, regulen molt i no obstant innoven. Per tant, regular no és l'antítesi d'innovar. És més, perquè hi hagi innovació i cal regulació.
0: Ja fa mesos que s'arrossega una disputa entre Anthropic i el Pentàgon per diferències profundes sobre l'ús militar de la intel·ligència artificial. L'empresa es va negar a l'exigència del Departament de Defensa dels Estats Units de permetre-li accedir a totes les eines sense restriccions amb finalitats militars i de vigilància domèstica. Arran d'aquesta negativa, el govern de Trump va qualificar Anthropic de risc inacceptable per la seguretat nacional dels Estats Units i el Pentàgon va boicotejar-la fins al punt que la comercialització dels seus productes va quedar bloquejada. Dos minuts i serà un quart de vuit de la tarda.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La nova investigació oberta a José Luis Rodríguez Zapatero per frau fiscal i contraban ha sacsejat encara més al Partit Socialista, que compte els dies per la seva declaració la setmana que ve davant del jutge. Salvador Illa demana respecte per la presumpció d'innocència mentre creix el neguit intern al partit per les joies que la policia va trobar en una caixa forta al despatx de l'expresident espanyol, valorades en més d'1.300.000 euros. Madrid, Alba Gil.
5: Missatge d'optimisme del president de la Generalitat que reivindica l'obra dels socialistes malgrat els suposats casos de corrupció. En l'últim Consell Nacional del PSC abans de l'estiu, en què s'han nomenat 126 candidats a alcalde a tot Catalunya per a les municipals de l'any que ve, Salvador Illa ha volgut donar ànims als seus, noquejats per l'últim moviment judicial, una nova imputació a Zapatero per les joies que li van trobar a l'oficina.
6: Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Pedimos también respeto por la honorabilidad de personas e instituciones. Y nosotros somos contundentes con los que no actúan de acuerdo con nuestros valores y con nuestros estándares.
5: Els socialistes continuen fent costat a Zapatero i confien en les explicacions que donarà dimecres i dijous a l'Audiència Nacional, però cada vegada són més les veus internes que mostren estupefacció per les últimes informacions que l'afecten. Els socis de Sumar també reclamen explicacions. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García.
7: Señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo lo que ha salido. Nos preguntamos de dónde salen las joyas de Zapatero por valor de 1 millón de euros. También nos preguntamos de dónde sale el ático de la señora Ayuso por valor de 1 millón de euros, que tampoco ha dado explicaciones.
5: D'altra banda, el PP aprofita l'impacte de la imputació de Zapatero per desgastar el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo ironitzava així.
8: La fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero. ¡Hombre! El referente moral de Pedro Sánchez. La joya de la corona de Pedro Sánchez.
5: Els populars prometen fer una neteja completa de les clavegueres i caceres que asseguren ha posat en marxa Pedro Sánchez contra policies, jutges i fiscals.
4: 3CAT Info.
0: És un quart de vuit.
4: El temps.
0: Eloi Cordomí.
9: La temperatura ha pujat fort avui a bona part de Catalunya. Els llocs més càlids han estat l'Empordà, on ha arribat els 36 graus a Cabanes, també al Bages, 36 graus a Súria, i a la Ribera d'Ebre destaquem xifres de fins a 37 graus a Vinebre, també al Baix Ebre, 37 graus a Xerta. De cara a les pròximes hores farem un temps molt tranquil, amb sol a tot arreu, cel serè, de cara a aquesta pròxima nit. La nit serà un palet més càlida que l'anterior, i de cara a demà sembla que tindrem com a mínim un matí tranquil i assolellat a tot arreu, també amb temperatures tan altes o fins i tot una miqueta més que les que hem tingut avui, i a la tarda sí que hi haurà alguns ruixats, algunes tempestes que podrien aparèixer al nord del Pirineu, fins i tot tocant el vessant francès o a la Catalunya Nord. A la resta, alguna nuvolada cap al Prepirineu, en principi sense precipitacions, i temps assolellat a la resta del país. De cara a dilluns, es manté encara aquesta possibilitat de tempestes de tarda i durant tota la setmana que ve el temps serà estable, en conjunt i amb temperatures molt altes.
0: En aquesta àrea de servei també afegim que un incendi de matolls prop de les vies del tren ha obligat a interrompre la circulació de la línia R2 de Rodalies entre el Prat de Llobregat i l'aeroport a petició dels bombers de la Generalitat. Els trens comencen i acaben el seu recorregut al Prat i es recomana enllaçar allà amb la línia L9 del metro per arribar fins a l'aeroport. D'altra banda, es continua oferint servei alternatiu per carretera als usuaris de la línia R3 entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser, després que aquest matí hagi quedat interrompuda la circulació per un presumpte sabotatge a la catenària.
4: 3CAT Info.
10: La Sagrada Família torna a atraure totes les mirades. Gaudí va deixar com unes regles de joc molt clares i tot va encaixant com si fos un puzzle.
11: Un viatge al present i al futur d'una icona mundial.
12: A la façana de la Glòria estem parlant de 100.000 peces de pedra.
11: De la mà dels que hi treballen.
13: Soc part d'una cosa immensa.
11: I que ha entrat per primer cop a la Torre de Jesucrist. A tocar del cel, 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info. El director de teatre Lluís Pasqual defensa que la reproducció de l'entrevista a Montserrat Caballé tenia el permís de la família i del Liceu, després de la polèmica aixecada per les declaracions de l'actriu Judit Martín, que va explicar que es va fer servir la seva veu en un homenatge a la soprano l'any 2019. Pasqual diu que no es penedeix del que va fer i que, si calgués, ho tornaria a fer. N'ha parlat avui al matí en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
14: Sí, oi tant, jo no vaig fer res il·legal.
15: No et penedeixes de res?
14: No. No.
0: També ha explicat que l'entrevista real es va fer a Ràdio Reus l'any 1985 durant la inauguració del Teatre Fortuny, però que el so era molt dolent i que ell va perdre l'original. Per això va decidir, ha afegit, reproduir-la. Assegura que tant la família de Caballé com l'actriu n'estaven al cas.
14: Vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Caballé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res. I naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, a la família Caballé, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
0: Ràdio Reus, però, nega l'existència d'aquesta entrevista. Després de tota aquesta polèmica, ahir el Teatre Lliure va anunciar que retirava una obra dirigida per Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari. El director ha confirmat que s'ha fet de mutu acord amb la direcció del teatre i considera que no és casualitat que aquesta polèmica hagi coincidit amb la celebració d'aquest aniversari. Han enviat a presó dos homes per haver pagat tres adolescents de menys de 16 anys a canvi de mantenir-hi sexe a Girona. Els acusats, de 35 i 44 anys, no es coneixien entre ells i contactaven amb les noies a través de xarxes socials. Els fets van passar a Girona entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. La investigació dels Mossos va permetre detenir un primer sospitós el dia 28 de maig i una segona persona el dia 10 de juny. Tots dos estan acusats dels delictes d'agressió sexual a menor de 16 anys i d'un delicte de prostitució i explotació sexual. Després de declarar, el jutjat de guàrdia va decretar presó per tots dos i els Mossos donen per tancada la investigació. El comerç local i de proximitat reivindica el seu paper en la millora de la seguretat als carrers. La petita i mitjana empresa assegura que la presència de botigues i activitat quotidiana genera una vigilància informal i invisible que contribueix a prevenir conductes incíviques i alhora afavoreix poder reduir la delinqüència. És una informació que ha preparat Marta Sánchez.
16: Catalunya ha perdut prop d'11.000 comerços en 10 anys. No hi ha una única causa, però reivindicant el seu paper en la millora de la seguretat al carrer, la petita i mitjana empresa reclama que es considerin tant el comerç com els serveis de proximitat com una infraestructura essencial. El vicepresident de la PIMEC, Antoni Torres, ho explica a 3CAT Info.
17: Tot aquest àmbit de proximitat es considera com una infraestructura essencial. I això vol dir que, igual que hi ha una política industrial, hi ha d'haver una política de comerç, hi ha d'haver una política, de defensa, o de carreteres, o de trens. És que això ho tenim molt clar. Doncs com aquesta també és una infraestructura bàsica, essencial, de suportar el nostre model de societat, necessitem que sigui considerada com a tal.
16: L'any 1982, el politòleg nord-americà James Wilson i el criminòleg George Kelling van introduir la teoria dels vidres trencats. Defensa que el deteriorament visible de l'espai pot afavorir més incivisme i delinqüència. Se la fa seva el vicepresident de la PIMEC, que explica com la desaparició dels establiments de barri no només suposa una pèrdua de l'activitat econòmica, sinó que va molt més enllà.
17: Tots aquests carrers que tenen més vida es degraden molt menys ràpid que els carrers que no tenen vida. Un entorn degradat és un entorn que afavoreix la delinqüència, perquè afavoreix que no passi gent, perquè no ens agrada anar per entorns degradats. A l'abandonar el carrer puja l'ocupació d'aquest carrer per determinats grups de delinqüents.
16: És una idea que connecta amb una teoria clàssica de l'urbanisme formulada l'any 1961 per Jane Jacobs a la seva obra The Death and Life of Great American Cities. Jacobs va encunyar el concepte dels ulls al carrer, que explica que els espais urbans són més segurs quan hi ha vida quotidiana, comerç i activitat constant, ja que generen una vigilància natural més enllà de la presència policial. Les seves idees han influït generacions d'urbanistes i arquitectes. Itziar González, en declaracions a aquesta emissora, explica que des de l'urbanisme comercial es defineixen les plantes baixes dels edificis, allà on sol haver-hi els comerços, com a sòcols d'or, i n'explica els motius.
17: Per què diem que és un sòcol d'or? Perquè ens garanteix que si hi ha una activitat econòmica i comercial bona i agradable i de proximitat, ens garanteix que es millora molt l'espai públic que afronta. És a dir, veiem que hi ha una influència de la qualitat del comerç en la qualitat del carrer, i al revés.
16: Però no tots els comerços tenen el mateix efecte sobre la ciutat, d'aquí la importància d'aplicar els diferents plans d'usos comercials que regulen quin tipus de negocis es poden obrir en cada zona i que busquen equilibrar activitat econòmica, convivència i espai públic.
17: Acaba produint una cosa que se'n diu desertització comercial. Quan tu tens un carrer ple de botigues de A, no hi ha espai perquè hi hagi botigues de B.
18: Sota l'aparença d'una activitat de comercial, no ho són. I, per tant, hem de poder demostrar que si una activitat és il·legal o irregular, genera al voltant una degradació de les activitats veïnals i segurament un futur punt de conflicte urbà.
16: Aquest debat arriba en un context marcat per la preocupació ciutadana per la seguretat. Les darreres setmanes hi ha hagut diversos tirotejos, l'últim aquest mateix dimecres al carrer Balmes de Barcelona, que han generat molta alarma. Tot i això, les dades oficials no indiquen un increment dels crims a Catalunya. L'any passat es van registrar 54 homicidis, la mateixa xifra que fa 10 anys.
4: 3CAT Info.
0: 6 minuts i seran 8:15.
4: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
19: Bona tarda. Esport en directe. Tenim en joc les semifinals de la Champions d'handbol entre el Barça i l'Aalborg danès. El partit, recordem-ho, l'estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
20: Per tornar a situar aquest avantatge al marcador de 3 gols, 24-26, 9,5 pel final. Juga Makuch, Peter Sikusa, Blas Janj, ara a l'extrem, Domen Makuch, l'encreuament amb Dikamem, Dika, juga cap a Sikusa, de nou Dikamem, Domen Makuch, juga la continuïtat cap a Blas Janj, va per terra Domen Makuch, la pilota per Dika, vist de passiu, Peter Sikusa, l'un contra un, supera la continuïtat amb Dikamem, arriba tot sol als 6 metres, rep el contacte i exclusió. Contacte i exclusió.
19: Doncs, com narra el Ramon Salmurri des de Colònia, des de la Final Four de Colònia, ara mateix queden 9 minuts pel final d'aquest partit, pel final d'aquesta semifinal, i el Barça guanya per 24-26 l'Aalborg. El guanyador d'aquest partit, recordem-ho, s'enfrontarà demà a la final al Fuchse de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40. El Fuchse hi juga Aitor Ariño. El sentim al Tot Gira.
21: També és algú molt emocionant poder estar a una altra Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es doni.
19: La final serà demà diumenge a les 6 de la tarda.
4: 3CAT Info.
19: En bàsquet, d'aquí una mica més de mitja hora, a les 8 del vespre, el Barça té l'opció de classificar-se per a la final de la Lliga ACB, cosa que passarà si guanya avui el tercer partit de semifinals a la pista del Tenerife. Sentim el jugador blaugrana Kevin Panther.
22: Òbviament,
23: hi ha hagut molts rumors. Què passava amb l'entrenador? Moltes persones tenien la seva opinió sobre com anaven les coses i la manera com van perdre davant el València l'últim partit de la Lliga regular. Però jo no escolto gaire el soroll que ve de fora. Sé com treballem cada dia i vull continuar amb la mentalitat correcta. Amb una bona mentalitat s'arriba lluny.
19: El partit el seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Mentrestant, la penya demà buscarà una victòria a l'Olímpic de Badalona contra el València per allargar la sèrie i seguir amb opcions de classificar-se per la final. En waterpolo, a les 9 del vespre, l'Atlètic Barceloneta juga la final de la Champions masculina a Malta contra el Prorreco italià. Fran Fernández és l'entrenador dels mariners.
24: Es un equipo que tiene un estilo parecido al nuestro, juegan muy agresivo, tienen jugadores rápidos que se escapan de contra, que les da igual porque tienen rotación suficiente para defender al Boya y les da igual irse a 15, 16, 18, 20 expulsiones. No voy a adelantarme a decir nada, pero va a ser un partido disputado, que habrá presión, que habrá ganas y que ojalá caiga de nuestro lado.
19: Aquesta final també la seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Això després que ahir el Sant Andreu femení sumés a Malta el bronze de Champions femenina, en aquest cas contra el Mataró. Un bronze per tancar una etapa d'un grup, com ha explicat la portera Martina Terré al Tot Gira, una Martina Terré que marxa al Sabadell.
1: Molt trista, perquè crec que tenim un grup molt humà que és molt difícil d'aconseguir i al final havíem aconseguit, no?, que totes les peces encaixessin. Se'n va un grup molt xulo, la veritat, que es dispersa per tot el waterpolo català, però bueno, també contenta pel repte en el que em fico jo. Me'n vaig al Sabadell.
19: També al Sabadell aniran Nona Pérez i Paula Camús, mentre que les germanes Ariadna i Elena Ruiz i Alba Muñoz se'n van a l'Atlètic Barceloneta. Caral Anton se'n va al Mataró.
4: Trescat Info.
19: En futbol, avui a les 9 del vespre, el Sabadell juga al camp del Zamora, l'anada de l'eliminatòria decisiva per pujar a la segona divisió. Ferran Costa és el tècnic dels sabellesans.
2: Nosaltres, com sempre fem, mentalitzats, enfocats, preparats per tot el que pugui passar, i com sempre diem, el més important és el que passa sobre el terreny de joc, i en això és en el que estem centrats.
19: Un partit que també seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I el Mundial de Futbol a les 9 es disputa al Qatar. Suïssa i a la mitjanit debut al Brasil contra el Marroc.
4: L'actualitat esportiva a fons.
19: El pilot de Mercedes, George Russell, sortirà des de la pole al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, la tercera per ell aquesta temporada. El sentim.
3: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
19: Russell estarà acompanyat per Lewis Hamilton a la primera fila, mentre que a la segona hi haurà l'actual líder del Mundial, Kimi Antonelli, juntament amb l'actual campió del món, Lando Norris. Carlos Sainz sortirà a 16, mentre que Fernando Alonso sortirà des de l'última posició. La cursa serà demà a les 3 de la tarda en directe per TV3 i Catalunya Ràdio. Fins ara, 6 curses del Mundial de Moto de Fórmula 1 i 6 victòries pels pilots de Mercedes. Mentrestant, tenim en directe les 24 hores de Le Mans en cotxes, una prova que ha començat a les 4 de la tarda. En aquests moments el que podem explicar és que el líder d'aquesta prova és el Toyota, el cotxe Toyota, en una prova on hi ha tres catalans, el Genesis de Dani Juncadella, l'Aston Martin d'Àlex Riveras i el Ferrari 50 de Miquel Molina.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: I acabarem fent un apunt de futbol sala, perquè en aquests moments s'està disputant el tercer i definitiu partit de les semifinals entre el Pozo Múrcia i Palma, un partit que està empatant a un. Qui guanyi, recordem-ho, serà el rival del Barça a la final pel títol de Lliga.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 2:08. A aquesta hora destaquem que Donald Trump assegura que demà firmarà amb l'Iran el preacord per posar fi a la guerra i que, de seguida, s'obrirà l'estret d'Hormuz. Teheran descarta poc abans que la signatura es faci demà, tot i que ho atribueix a reticències nord-americanes. Estabilitzar l'incendi de vegetació agrícola i forestal que crema des de primera hora de la tarda a Sanaüja, a la comarca de la Segarra. Segons dades provisionals dels agents rurals, ha cremat 48 hectàrees. Venezuela elogia l'operació conjunta amb els Estats Units amb què ha matat el líder de la banda del tren d'Aragua, Héctor El Niño Guerrero. Un comunicat del govern veneçolà explica que han col·laborat amb els Estats Units en l'intercanvi d'intel·ligència. I des d'ara fins a les 8, entre altres coses, us volem explicar que 3 persones han mort avui a la tarda en accidents al medi natural. Un jove de 18 anys, a l'Ametlla de Merola, que s'ha ofegat al riu Llobregat mentre es banyava a la resclosa amb d'altres nois. Hi ha hagut un altre accident que ha tingut un home d'uns 80 anys mentre feia submarinisme al costat de l'illot de Sant Calladora, davant mateix del Cap de Creus a Cadaqués. I a Lins, al Pallars Sobirà, una persona ha perdut la vida quan ha caigut al port de Medacorba. I avui ha començat la campanya electoral per les primàries internes a Junts a l'Ajuntament de Barcelona. Hi ha 4 aspirants. El procés servirà sobretot per deixar clara la força que tenen diferents sensibilitats dins de la formació. Hi ha esports a aquesta hora. Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques, Marc?
2: Parlem d'esport en directe perquè tenim en joc els últims minuts de la semifinal de Champions d'handbol entre el Barça i l'Aalborg danès. El partit, recordem-ho, l'estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Ara mateix, una mica més de 3 minuts pel final del partit i el Barça guanya per 2 gols. El que guanyi aquesta semifinal, recordem-ho, s'enfrontarà a la final demà a les 6, el diumenge a les 6, al Fuchsia de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40.
1: Tarda amb sol encara i temperatures 100% d'estiu. Demà es mantindrà el sol i encara farà més calor, però a la tarda apareixeran nuvolades amb alguna tempesta al nord del Pirineu. El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que demà es firmarà el preacord amb l'Iran per acabar amb la guerra i que immediatament després l'estret d'Hormuz quedarà obert per tothom. En un missatge a la seva xarxa social Truth, Trump ha definit l'acord com un mur contra les armes nuclears, millor que l'acord amb Barack Obama, que Trump va abandonar. El mandatari s'ha compromès a no fer pagaments al règim i a recollir i destruir o diluir l'urani enriquit quan tot estigui més tranquil. Trump es refereix a aquest element com a pols nuclear. Hores abans, però, l'Iran ha descartat que demà se signi el preacord, anomenat memoràndum d'entesa, tot i que ho ha atribuït precisament a les reserves que té l'altra part, als Estats Units. El Pakistan, país mediador d'aquestes negociacions, ha especificat que el document es firmaria a distància, de manera telemàtica, i que després s'anunciaria l'acord. A més, a les especulacions sobre la data s'han d'afegir les del contingut del text. L'Iran assegura que l'acord inclou el cessament de les hostilitats al Líban, però Israel ja ha avisat que no s'hi sent representat. De fet, avui al matí, els israelians han obligat a evacuar una vintena de localitats al sud del Líban i després han bombardejat diversos sectors. A les últimes 24 hores han atacat més de 70 objectius de Hezbollah. S'ha pogut estabilitzar l'incendi que crema des de primera hora de la tarda vegetació agrícola i forestal a Sanaüja, a la comarca de la Segarra. Una 50ena de dotacions terrestres i 9 d'aèries han arribat a treballar les tasques d'extinció d'un foc que ha cremat 48 hectàrees, segons dades encara provisionals dels agents rurals. Sanaüja, Alba Mor.
3: A hores d'ara ja són 25 els mitjans terrestres i 7 aèries que treballen a la zona en un incendi que ha cremat quasi 50 hectàrees en menys de 2 hores. El cap de l'operatiu de l'incendi, Eloi Rufas, ha explicat que encara s'estan investigant les causes del foc i romanen pendents de l'entrada del vent de marinada que podria dificultar les tasques d'extinció.
4: Això ha començat a una zona baixa de conreus, encara s'estan investigant les causes, i ha pujat ràpidament degut a les altes temperatures del dia. Ara està tirant més direcció cap a Solsona. Ens preocupa molt que el vent de la marinada ens canvi la direcció de l'incendi i no només això pugui augmentar les hectàrees, sinó que fiqui en perill els nostres mitjans.
3: Segons l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casoliva, no consta cap afectació a cap granja ni masia. Això sí, ha destacat que el terreny està sec i que encara hi ha hectàrees de cereal per segar. Precisament, tractors i pagesos han ajudat en les tasques d'extinció fent tallafocs. També han col·laborat efectius ADF i del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Venezuela elogia l'operació conjunta amb els Estats Units en què han matat el líder de la banda del tren d'Aragua, Héctor El Niño El Guerrero. El dirigent de l'organització criminal l'han mort a trets en una zona minera d'explotació d'or a l'estat de Bolívar, al sud-est del país. Un comunicat del govern veneçolà ha explicat que han col·laborat amb els Estats Units en intercanvi d'intel·ligència. Segons informacions periodístiques, les tropes nord-americanes no han trepitjat terreny veneçolà. La periodista d'investigació Rona Rísquez Sánchez, especialista en aquest tren d'Aragua, creu que aquesta ofensiva demostra el grau d'implicació dels Estats Units després de la captura de Nicolás Maduro. Ens ho ha explicat en una entrevista a 3Cat Info.
5: Ya en Venezuela y en general se habla de que pues Venezuela es una especie de protectorado. Entonces yo diría que pues es una acción ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano, obviamente con el aval del gobierno encargado de Venezuela, pero yo creo que eso va más a otro nivel.
1: Feia 3 anys que El Niño Guerrero estava en parador desconegut i els Estats Units el buscaven com a líder d'una organització designada com a terrorista per Washington. Precisament sota aquesta premissa, l'administració Trump ha deportat més de 200 migrants veneçolans a una mega presó d'El Salvador, tots acusats de pertànyer a aquesta organització. 8:15 PM, la militància de Junts per Catalunya a Barcelona decidirà el cap de setmana vinent qui serà l'alcaldable a la capital catalana. Els 4 aspirants han donat avui el tret de sortida a la campanya d'unes primàries internes que van, però, més enllà de Barcelona, Jordi Corbalán.
6: Primàries inèdites a l'espai postconvergent que posen de manifest les diferents sensibilitats que conviuen al partit de Carles Puigdemont. Sentim en declaracions a aquesta emissora l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament, Glòria Freixa.
7: Jo porto treballant en exclusiva per la ciutat de Barcelona i pels barcelonins des de fa 15 anys. No he tingut cap altre somni i estic molt i molt content de que en Xavier Trias, que va ser un gran batlle de Barcelona, doncs em doni aquest suport personal i polític.
8: I evidentment tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona. He estat jo que he pres la decisió, li vaig compartir a la Míriam Nogueras, ara jo li he dit al partit: vull fer política municipal.
9: És públic que el president Puigdemont m'ho va oferir fa 8 anys, llavors les meves circumstàncies personals no m'ho van permetre. Tinc l'espineta clavada i em comprometo a dedicar-me els 9 propers anys de la meva vida amb intensitat a ser el defensor de Barcelona.
10: Soc la menys coneguda, probablement. Jo no em sento gens paracaigudista. Conec molt bé Barcelona i sempre, sempre he volgut estar en aquest projecte. De fet, en el seu moment, Trias em truca perquè tanqui la llista a Barcelona.
6: Tots 4 que militen a l'agrupació de Sarrià-Sant Gervasi asseguren que l'endemà de les primàries s'hauran d'entendre.
7: En cap moment em plantejo que sigui ni favorit ni guanyador. Aquesta cursa està per fer. Sí o sí haurem de treballar junts. Amb una mateixa llista, sense anar a la llista, tot això ja es veurà, perquè tot això és molt prematur.
8: Voldria ser la candidata que el dia 22 aconsegueixi fer una llista unitària, i jo el que aspiro és a convèncer la militància per ser qui lideri l'equip, però no és un projecte personalista, és un projecte que el vull fer amb tots ells.
9: Portes obertes per descomptat, tant de bo poguessin posar els 4 candidats amb una mena de termomix, perquè aprofitaríem valors de cada un de nosaltres. Em presento per ser el cap de llista. Quan surti escollit cap de llista, hauré de parlar amb el partit i haurem de fer la candidatura, però tant de bo benvinguts siguin tots.
10: Jo sóc molt del Barça i sóc molt de Masia. Llavors, la candidatura, més que moltes estrelles, hi ha d'haver-hi molta gent que estimi i conegui el seu terreny de joc.
6: La cursa de Barcelona, inevitablement, però, mesurarà les forces internes i la sintonia amb la direcció del partit, que hauria preferit un candidat de consens, sense primàries.
7: És evident que aquí no hi ha cap pols contra ningú. Jo crec que en aquests moments el que hauríem de fer és centrar-nos en Barcelona, que crec que és almenys és el que faig jo, segur.
8: Jo no sóc la candidata de ningú, jo sóc, o vull ser, la candidata de tothom. M'agradaria, doncs, poder liderar jo aquest equip, si és possible, i els militants, que seran els que decidiran per Barcelona, ningú altre, si els militants ho decideixen així.
9: No enfoquem aquestes primàries en clau de guerres internes, de famílies, de partit o de plebiscit de ningú. Anem a triar el candidat que ens permeti guanyar l'alcaldia de Barcelona. Junts és un partit puigdemontista.
10: Jo crec que aquesta candidatura hauria d'estar feta de tots aquests sensibilitats de dins de Junts per Catalunya, que crec que ja hi són ara mateix treballant a Barcelona.
6: Uns 1.200 militants de Barcelona estan cridats a votar de manera telemàtica el cap de setmana que ve.
1: Hi ha plegat un regidor de Junts de l'Ajuntament de Salt després d'haver assistit a un acte d'Aliança Catalana. L'Ajuntament ha fet un comunicat en què explica que després de veure imatges del regidor a la inauguració de la nova seu del partit de Sílvia Orriols a Salt, li van demanar que dimitís. L'alcaldessa assegura que al seu govern no hi ha lloc per qui pertanyi o flirtegi amb l'extrema dreta. L'equip de govern de la localitat el formen Esquerra Republicana amb un acord amb Junts per Catalunya.
0: 3CAT Info.
1: Han mort 3 persones avui a la tarda en diversos accidents que hi ha hagut al medi natural. A l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un noi de 18 anys s'ha ofegat al riu Llobregat quan es banyava a la resclosa amb d'altres nois. Quan han vist que no sortia de l'aigua, han avisat de seguida els bombers, que ja l'han trobat mort a dins de l'aigua. Un altre accident mortal ha sigut el d'un home d'uns 80 anys que estava fent submarinisme al costat de l'illot de Sant Calladora, al davant del Cap de Creus, a Cadaqués. L'alerta l'ha donat al seu company d'immersió, que ha avisat els tripulants d'una barca que l'home no havia tornat a la superfície. Poc després, els serveis d'emergència l'han trobat mort, submergit a uns 3 metres de profunditat. I a Alins, al Pallars Sobirà, una persona ha mort en caure al port de Medacorba. Els bombers, després de rebre l'avís de l'accident, hi han anat, però quan hi han arribat ja han trobat que la persona estava morta. I l'helicòpter dels bombers, que s'ha enlairat avui al migdia per reprendre la recerca del menor de 16 anys desaparegut des de dimecres a Roses, quan feia una excursió amb moto d'aigua amb uns amics, no ha pogut aportar cap prova més a aquest operatiu de recerca. L'helicòpter ha fet sense èxit un reconeixement des de l'aire per la zona de Begur, amb una escombrada de sud a nord. Els efectius del cos s'han retirat i s'activaran en cas que calgui. De moment, la recerca la continuarà la Guàrdia Civil amb el suport dels Mossos. Agents de la Policia Judicial de la Comandància de Girona estan investigant, però, les circumstàncies de la desaparició i l'empresa que va llogar les motos d'aigua als 3 adolescents per saber si complia o no amb la normativa. Totes han de portar GPS i els menors sempre han d'anar amb un guia i una armilla. La moto que portava el menor desaparegut la van trobar dijous a la platja de Pals, al Baix Empordà. El jove desaparegut formava part d'un grup que havia contractat una excursió guiada. Els investigadors han recollit diverses versions, però amb contradiccions tant de l'empresa com dels dos amics del menor, cosa que està complicant aclarir què va passar realment. Els agents intenten localitzar el mòbil del menor i n'estan prenent declaració a possibles testimonis que el van veure al mar, els treballadors de l'empresa nàutica i els altres dos menors amics. I una nena de 12 mesos està hospitalitzada després d'haver caigut des d'un primer pis a Port de Suert, a l'Alta Ribagorça. Els fets van passar cap a 6:45 de la tarda, quan la criatura va enfilar-se a la barana del balcó de casa seva i va caure al carrer. Els seus pares, que eren a casa, van sortir de seguida al carrer alertats pels crits dels veïns i ells mateixos van portar la nena al cap de la població, des d'on la van traslladar en helicòpter a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Gairebé són 7:45.
0: El temps.
1: Previsió d'Eloi Cordomí.
11: Acabem un dia que ha estat molt càlid. Les temperatures s'han enfilat fins als 36 graus en alguns llocs de Ponent, del Bages, fins i tot de l'Empordà, i 37 les més altes a Vinebre o a Xerta, a la Ribera d'Ebre i al Baix Ebre. De cara a demà esperem unes temperatures molt semblants a les d'avui o fins i tot lleugerament més altes. Podrien arribar a pujar un grau més. S'espera un matí assolellat, un matí tranquil, esplèndid. I a la tarda sí que hi haurà un palet més d'inestabilitat i podrien aparèixer alguns ruixats i alguna tempesta en punts del Pirineu. Sobretot a l'extrem nord del Pirineu, potser a última hora alguna s'arriba a formar cap a la zona del Prepirineu. A la resta de Catalunya el temps serà assolellat tot el dia i molt càlid. En pròxims dies mantindrem encara el mateix tipus de temps, encara dilluns ruixats de tarda al nord de Catalunya, al Pirineu bàsicament. Les temperatures mantindran altíssimes i el temps assolellat. De cara a dimarts, com algun ruixet residual a la tarda, i la resta de la setmana temps estable i encara molt càlid.
1: La Generalitat es planteja pagar un complement als funcionaris que deixin de fer teletreball. Funció Pública ha proposat aquesta mesura per aplicar la jornada de 35 hores setmanals. Ara tenen dret a fer 2 dies de teletreball en una jornada de 37 hores i mitja a la setmana. Els sindicats volen saber quins col·lectius quedarien fora del plus salarial i demanen que es compensi d'alguna manera aquells que ara no estan fent teletreball perquè el seu tipus de feina no ho permet. Manolo Fages és el responsable de Funció Pública de Comissions Obreres.
12: Queremos ver cómo se concrete, en eso. ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará porque no pueden teletrabajar y entonces qué medida compensatoria habrá? Y tercero, ¿qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
1: Des de la UGT, Yolanda Adroé demana que deixar de treballar sigui voluntari i reversible.
13: El veiem amb uns ulls mentre es respecti que sigui una mesura voluntària, és a dir, que és la persona treballadora que decideixi renunciar al teletreball o no. També entenem que aquesta mesura ha de ser reversible, és a dir, si la persona treballadora pren una decisió ara de continuar amb la modalitat del teletreball i decideix d'aquí un temps que ha de canviar, doncs que també pugui adherir-se i cobrar aquest complement.
1: La negociació entre administració i sindicats és molt incipient. Segons la primera proposta posada damunt la taula, el complement per deixar el teletreball oscil·lava entre els 90 i els 200 euros. L'Estat cedeix gratuïtament a l'Ajuntament de Barcelona la propietat de 63 hectàrees de terrenys a la costa. En concret, són més de 5 quilòmetres del litoral barceloní que van des del carrer Pepe Rubianes, a la Barceloneta, fins l'inici del terme municipal de Sant Adrià de Besòs. Tota aquesta franja inclou la zona olímpica, la plataforma marina del Fòrum i la zona de banys adjacent. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, explica que aquest canvi permetrà fer treballs per adaptar l'espai al canvi climàtic.
14: Això ha de permetre fer les transformacions que tenen a veure amb l'adaptació climàtica, en el manteniment de les platges i també en els nous espais verds que estem generant en aquests moments. En el parc del litoral que està ja en marxa i en totes les actuacions que hem fet al llarg de les platges de la ciutat estem invertint més de 100 milions d'euros.
1: La negociació entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda continuarà perquè el consistori també té com a objectiu aconseguir la propietat de l'espai entre la plaça del Mar i la resta del litoral. Les entitats ecologistes gironines han protestat avui davant de la seu de la Generalitat a Girona en contra dels macroprojectes energètics previstos a diversos espais de la demarcació sense el consens del territori. Ho han fet amb una performance i plantant un molí de vent i enganxant plaques solars a l'edifici. Girona, Gerard Vilà.
15: Amb crits de no se'n sortiran, s'ha tancat a Girona una nova protesta en contra del Plater, que preveu grans projectes energètics a les comarques gironines, com el Parc Eòlic Marí de Roses. Les entitats ja avisen que seguiran lluitant i posa el govern en antecedents. Eduard de Ribot és l'advocat de SOS Costa Brava i Cristina Vilán és membre.
16: Si hagués estat per la Generalitat, els aiguamolls de l'Empordà serien una urbanització, el Cap de Creus no seria un parc natural, la platja de Castell estaria destruïda, i així infinitament.
17: Una sobirania energètica, una sobirania alimentària, la protecció dels espais naturals, però per sobre de tot necessitem viure bé, no?, i que la gent del territori visqui bé.
15: Per escenificar-ho, un actor caracteritzat de milionari ha repartit diners davant de la seu de la Generalitat de Girona, mentre uns obrers plantaven un molí de vent i enganxaven plaques solars de cartó a la façana.
1: Els boscos de la península Ibèrica consumeixen un 20% més d'aigua que ara fa 30 anys. Un equip del CREAF ha fet un estudi mostrejant més d'11.000 parcel·les forestals repartides per tota la península des de finals dels anys 80 fins ara. I han quantificat els efectes que té pel cicle de l'aigua que cada vegada tinguem boscos més espessos. Informació de Montse Poblet.
18: Els boscos de la península tenen ara més arbres, més arbustos i més fulles que els que hi havia ara fa 30 anys. Una de les conseqüències d'aquest fenomen és que necessiten més aigua, aproximadament un 20% més, i que en filtren menys a rius i aqüífers. Si ho comparem amb fa 30 anys, ara n'hi arriba un 28% menys. Jordi Baireda és un dels autors de l'estudi.
19: Clar, teníem uns boscos molt menys espessos, molts menys arbres, més petits, més joves. Aleshores, amb el temps, de fet, estem parlant de pràcticament 30 anys, que els boscos s'han tornat més espessos, més grans, hi ha més estrat arbustiu, i tot això porta a que hi ha més transpiració, i això ens porta a un major consum de l'aigua.
18: La proliferació d'arbustos, entre altres coses, pel retrocés de la ramaderia extensiva, és un dels factors que contribueixen a l'elevat consum d'aigua dels boscos. Tenen moltes fulles i, a través seu, evaporen més aigua que no pas els arbres. En un context de sequeres cada cop més freqüents i de temperatures a l'alça, els autors de l'estudi defensen que cal aclarir una mica els boscos, però evitant obrir grans clarianes que facilitin la proliferació d'arbustos.
19: Fer actuacions de poca intensitat, vale? No voler treure molts arbres, perquè si treus molts arbres de seguida entra més llum al sotabosc i aleshores l'únic que aconsegueixes és que el sotabosc creixi més ràpidament que el teu bosc. I si fas aquestes petites obertures, no una cosa més controlada, i ho fas més sovint, doncs pots tenir un cert control de l'aigua.
18: L'estudi del CREAF l'ha publicat aquesta setmana la revista científica Journal of Environmental.
1: La NASA ha presentat la tripulació de la nova missió Artemis 3. Està formada per 4 astronautes, tots homes i de perfil militar. Tot i que l'objectiu encara no és trepitjar la Lluna, l'anunci de la NASA materialitza la croada de Donald Trump contra la diversitat. Reportatge de Núria Har, amb muntatge tècnic de Macià Closes.
20: Andre Douglas, Colonel Frank Rubio, Luca Parmitano, Artemis 3 Commander, Randy Bresnan.
21: La nova tripulació d'Artemis està formada per 3 nord-americans i un italià, el primer europeu que participa en un programa lunar, del que no hi ha rastres de cap dona astronauta. Això fa que la nova missió sigui ben diferent de l'anterior, quan fa 2 mesos l'especialista de missió Christina Cook va fer història al convertir-se en la primera dona a orbitar la Lluna.
22: But there's one new thing I know.
21: Això ha provocat indignació entre les dones del sector aeroespacial. Des de l'Associació de Dones Científiques i Patia Mars lamenten la falta de presència femenina. Carlota Keimer, enginyera i astronauta anàloga d'Hipatia 3.
23: No és el luxe que ens podem permetre de perdre talent, sinó que també és el luxe que ens estem permetent de perdre recerca, de perdre una generació de nenes sense referents. Per tant, excloure les dones de la ciència d'aquesta avantguarda és literalment deixar la salut i el futur de la meitat de la humanitat a les fosques.
21: En el que portem de dècada, des del 2020, aquest és el segon cop que la NASA exclou les dones d'una tripulació espacial i la primera que deixa les astronautes fora de la carrera lunar. Tot plegat també ha provocat sorpresa la fundadora i directora d'Isarsat, l'astronauta anàloga d'Hipatia 2, Mònica Roca.
24: Jo crec que hi ha hagut una reacció del públic, no? De dir, aquesta imatge de 4 homes no enquadra ja. O sigui, no pot ser que a mi no em representen aquestes 4 persones.
21: La NASA ho ha justificat amb l'argument de la meritocràcia, però les xifres demostren que hi ha dones igual de vàlides.
24: No és cert que ara ja no tinguem prou dones per poder ser escollides, perquè en la bossa d'astronautes hi ha un cert equilibri de gènere.
23: És realment negar el mèrit de moltes astronautes que tenen exactament la mateixa formació, el mateix background i les mateixes capacitats.
21: La tripulació d'Artemis 3 no trepitjarà la Lluna, sinó que assajarà la maniobra per acoplar la nau Orion als mòduls lunars de la pròxima missió.
0: Trescat Info.

0: Farem pescarres de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada.
1: I el Cabo Rock acomiada avui l'edició més multitudinària d'un festival que entre ahir i avui haurà plegat 24 artistes dels Països Catalans a la zona esportiva de Vic amb un aforament per 60.000 persones. Ja sonen els concerts des de les 5 de la tarda, avui amb protagonistes com La Gossa Sorda, La Fúmiga, Joan Dausà, Su o Lax and Busto, i Figa Flowers, que actuen a les 3 de la matinada. Ahir ho van fer els osonencs, poques gràcies, en el darrer concert en un principi a casa, abans de fer els 4 que tenen programats a la Sèrie Olímpic, a la seva gira de comiat. També van actuar els Amics de les Arts, The Tiets, Buos, i va haver una sorpresa, l'argentí King Africa.
0: Saps què passa? T'estime, t'estimo, t'estim.
1: Poc més de 5 minuts i seran les 8.
2: Esports.
1: Marc Andrés, bona tarda.
3: Bona tarda, Esport en directe, perquè tenim en joc la segona part de la pròrroga de la semifinal de la Champions d'handbol entre el Barça i l'Aalborg danès. El partit l'estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
4: Més 3. Torna a tenir avantatge i torna a dominar la situació. Tim Engesan. Amb Blas Janj a la dreta. Engesan apareix Domen Makoc. Més 3 pel Barça, pilota pel més 4. Blas Janj busca l'un contra un, juga cap a Domen Makoc. Enfila porteria Domen Makoc. Ha rebut el contacte a terra. Contacte duríssim. I ara el Barça suposo que hauria d'intentar rebaixar una mica el ritme del partit.
3: Un partit que, com diem, acaba de començar la seva segona part de la pròrroga i en aquests moments falten 4 minuts i mig per tant pel final. Aalborg 30, volíem dir Barça 33, un partit que ha arribat a la pròrroga amb molta polèmica, ja que els àrbitres han revisat una acció sobre Ludovic Fàbregas, una agressió sobre Ludovic Fàbregas, però han determinat que no hi havia res i han seguit donant la pilota pels danesos. El guanyador d'aquesta semifinal s'enfrontarà demà a la final al Fuchse de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40. El Fuchse hi juga Aitor Ariño. El sentim al Tot Gira.
5: També és algo molt emocionant poder estar a una altra Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té al Berlín, així que ojalà demà es dongui.
3: La final serà demà diumenge a les 6 de la tarda.
2: 3Cat Info.
3: En bàsquet, d'aquí una mica menys de 5 minuts, a partir de les 8 del vespre, el Barça té l'opció de classificar-se per la final de la Lliga CB, cosa que passarà si guanya el tercer partit de semifinals a la pista del Tenerife. El partit el seguirem a partir de, com dèiem, a les 8 del vespre, al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Mentrestant, demà la penya buscarà una victòria a l'Olímpic de Badalona contra el València per allargar la sèrie i seguir amb opcions de classificar-se per a la final. En waterpolo, a les 9 del vespre, l'Atlètic Barceloneta juga la final de la Champions masculina a Malta contra el Prorreco italià. Fran Fernández és l'entrenador dels mariners.
6: Es un equipo que tiene un estilo parecido al nuestro, juegan muy agresivo, tienen jugadores rápidos que se escapan de contra, que les da igual porque tienen rotación suficiente para defender al Boya y les da igual irse a 15, 16, 18, 20 expulsiones. No voy a adelantarme a decir nada, pero va a ser un partido disputado, que habrá presión, que habrá ganas y que ojalá caiga de nuestro lado.
3: Aquesta final la seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Això després que ahir el Sant Andreu's femení sumés a Malta el bronze de Champions contra el Mataró. Un bronze per tancar una etapa del grup, com ha explicat la portera Martina Terré al Tot Gira, una portera que marxa al Sabadell.
7: Molt trista, perquè crec que tenim un grup molt humà que és molt difícil d'aconseguir i al final havíem aconseguit, no?, que totes les peces encaixessin. Se'n va un grup molt xulo, la veritat, que es dispersa per tot el waterpolo català, però bueno, també contenta pel repte en el que em fico jo. Me'n vaig al Sabadell.
3: Aquesta final, aquest volíem dir, a part de Martina Terré, al Sabadell també hi marxen Nona Pérez i Paula Camus, mentre que les germanes Ariadna i Helena Ruiz i Alba Muñoz se'n van a l'Atlètic Barceloneta i Caral Anton se'n va al Mataró.
2: 3Cat Info.
3: En futbol, avui a les 9 del vespre, el Sabadell juga al camp del Zamora a l'anada de l'eliminatòria decisiva per pujar a la segona divisió. Sentim el tècnic dels vallesans, Ferran Costa.
8: Nosaltres, com sempre fem, mentalitzats, enfocats, preparats per tot el que pugui passar, i com sempre diem, el més important és el que passa sobre el terreny de joc, i en això és en el que estem centrats.
3: El partit el seguirem també en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I el Mundial de Futbol, a les 9 es disputa el Qatar-Suïssa i a la mitjanit debuta el Brasil contra el Marroc.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: El pilot de Mercedes, George Russell, sortirà des de la pole position al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, la tercera per ell aquesta temporada.
9: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
3: Russell i Lewis Hamilton sortiran des de la primera fila, la segona hi haurà Kimi Antonelli i Lando Norris. Carlos Sainz sortirà 16è, mentre que Fernando Alonso sortirà des de l'última posició. La cursa serà demà a les 3 de la tarda en directe per TV3 i Catalunya Ràdio. Fins ara, 6 curses i 6 victòries dels pilots de Mercedes. Mentrestant, tenim en directe les 24 hores de Le Mans de cotxes, una prova que ha començat a les 4 de la tarda amb 3 catalans, el Genesis de Dani Juncadella, l'Aston Martin d'Àlex Rivera i el Ferrari 50 de Miquel Molina, que són els millors classificats ara mateix en 6a posició. El líder és el Toyota de René Rast i Robin Fringe.
2: 3CAT Info.

Donald Trump assegura que demà firmarà amb l'Iran el preacord per posar fi a la guerra i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El president nord-americà s'ha compromès a recollir i destruir més endavant l'urani enriquit. Poques hores abans, Teheran ha descartat que la signatura es faci demà. Ha quedat estabilitzat l'incendi de Sanaüja a la Segarra. El foc ha cremat fins ara 48 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. De moment, no se sap com han començat les flames. Venezuela valora positivament l'operació conjunta amb els Estats Units per matar el Niño Guerrero, líder de l'organització criminal El Tren de Aragua. Feia 3 anys que estava en parador desconegut i l'ha localitzat i mort a trets en unes instal·lacions d'or al sud-est del país. La startup nord-americana Anthropic ha desactivat els seus models més avançats d'intel·ligència artificial arran del veto del govern de Trump als estrangers, al·legant motius de seguretat nacional. Davant d'això, Anthropic ha decidit suspendre l'accés a tothom. La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que van trobar al seu despatx complica encara més el futur de l'expresident. De moment, el PSOE li manté la confiança, però de portes endins del partit creix el nerviosisme. Els socis de govern també reclamen explicacions. 3 persones han perdut la vida aquest dissabte a la tarda en accidents al medi natural. A l'Ametlla de Merola, un noi de 18 anys ha mort ofegat al riu Llobregat. Les altres 2 víctimes mortals són un home que feia submarinisme a la zona del Cap de Creus i una persona que ha caigut al port de Madacorba, a Lins, al Pallars Sobirà. Presó per 2 homes acusats d'abusar sexualment de 3 noies menors de 16 anys a canvi de diners. Els Mossos d'Esquadra els van detenir a Girona i després de passar a disposició judicial han estat empresonats. Els homes captaven les víctimes a través de les xarxes socials. Lluís Pasqual no es penedeix del que va passar en l'homenatge a Montserrat Caballé. Explica que tant la família de la soprano com el Liceu sabien que la veu de l'entrevista que es va emetre era la de l'actriu Judit Martín. El director teatral diu al suplement que no és casualitat que aquesta polèmica

0: I a les 9 del vespre, qui es pot proclamar campió d'Europa és l'Atlètic Barceloneta, en aquest cas de waterpolo, un Atlètic Barceloneta que juga contra el Prorreco italià, com diem, a les 9 del vespre, i en directe també al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: I pel que fa el temps, demà diumenge tornarem a tenir un dia assolellat i lleugerament més càlid que avui. A la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu que podrien deixar ruixats i alguna tempesta al nord de la serralada.
2: 3CAT Info.
1: 8 i 4 minuts us acompanya molt de gust fins a les 9, Xavier Palau. El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que demà es firmarà el preacord amb l'Iran per posar fi a la guerra i que immediatament després l'estret d'Hormuz quedarà obert per a tothom. En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha definit l'acord com un mur contra les armes nuclears, millor que l'acord de Barack Obama que Trump va abandonar. El mandatari s'ha compromès a no fer pagaments al règim i a recollir i destruir o diluir l'urani enriquit quan tot estigui en calma. Trump s'ha referit també a aquest element com a pols nuclear. Hores abans, però, l'Iran ha descartat que demà se signi el preacord anomenat memoràndum d'entesa, però ho ha atribuït precisament a reserves de l'altra part, als Estats Units. El Pakistan, país que fa de mediador en aquestes negociacions, ha especificat que el document es firmaria a distància de manera telemàtica i que després s'anunciaria l'acord. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha trucat a Trump aquesta tarda per donar-li suport en el procés de pau, segons ha informat Downing Street. Un dels dubtes sobre l'acord és que què farà Israel amb el Líban? L'Iran ha exigit sempre incloure el cessament de les hostilitats, però Israel ja ha avisat que no se sent representat a les negociacions. Aquest matí, els israelians han obligat a evacuar una vintena de localitats del sud del Líban i després han bombardejat diversos sectors. Hi ha hagut almenys un mort.
2: 3CAT Info.
1: Colons israelians han llançat atacs contra palestins residents a Cisjordània i han ferit de bala un jove amb discapacitat a la localitat de Duma. A diverses localitats, els colons han llançat còctels Molotov que han calat foc en terrenys i vehicles propietat de palestins i han fet actes de vandalisme contra propietats i canonades d'aigua. Almenys 13 palestins han mort a Cisjordània aquest any a causa d'atacs de colons i hi ha hagut una quarantena de víctimes mortals des de finals del 2023.

0: 8 de la tarda i 7 minuts, els bombers han estabilitzat l'incendi de vegetació agrícola i forestal de Sanaüja, a la comarca de la Segarra. El foc afecta mig centenar d'hectàrees i ha mobilitzat fins a 45 dotacions terrestres. A més, de nou aèries, anem a Sanaüja, al Vemor.
1: L'avís s'ha rebut cap a la una del migdia en una zona al límit amb el municipi de Biosca, la comarca del Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls. En parla l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casoliva.
2: Bueno, al principi hem vist una columna petita, amb avisat ADFs i pagesos del poble, i evidentment bombers, i bueno, han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, pues ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força.
1: Els bombers han centrat esforços en el cap de l'incendi i han treballat per aturar-lo en zona agrícola. Precisament, Casoliva explica que tractors i pagesos de la zona han col·laborat en les tasques d'extinció.
2: Ens han anat dient a on s'havien de situar i hem intentat, pues, anar-los col·locant. També tenim la sort que hi havia de fer allà els puestos i, bueno, vulguis o no, es coneixen el territori i amb l'ajuda dels quatre pagesos que han anat amb el tractor han pogut anar quatre o cinc trossos així més clau i, bueno, sempre sota la seva supervisió, de bombers, això sí.
1: L'incendi ha cremat 50 hectàrees en menys de dues hores.
0: Gràcies, Alba Mor. I ara us expliquem que una manifestació de signe antifeixista recorre aquesta hora els carrers de l'Eixample de Barcelona. La mobilització l'han convocat diversos col·lectius per reivindicar el dret dels immigrants. Hi participen mig miler de persones aproximadament. Ens arriba ja aquesta hora el so d'ambient d'aquesta manifestació que estem seguint a 3Cat Info amb Vicent Nifsud, que ja està en directe a aquesta hora. Vicent, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Xavier.
0: Quina és la situació a aquesta hora?
3: Doncs a aquesta hora tots els carrers al voltant de la delegació del govern estan tallats totalment el trànsit per aquesta concentració, manifestació que s'ha fet antifeixista, i una altra de signe contrari, que era

0: la que ha originat aquesta mobilització, que era una concentració de l'organització d'extrema dreta creada a Madrid, Núcleo Nacional, que estan concentrats davant de la delegació del govern espanyol. Una concentració que aplega en aquests moments poc més de 40 persones, alguns d'ells amb les cares tapades i concentrant-se. Aquesta altra manifestació s'ha convocat com a resposta i ha recorregut des de la plaça Tetuán fins aquí al punt on ens trobem ara, que és la confluència entre els carrers Mallorca i Bailén, on un cordó policial ha barrat el pas per a impedir que les dues manifestacions puguen xocar. Aquí, darrere d'una pancarta que posa Barcelona antifeixista, no deixarem que Núcleo Nacional trepitgi els nostres carrers, s'han concentrat unes 500 persones que en aquest moment estan parades, en algun moment han exhibit bengales, però de moment s'han parat, s'han aturat davant de la elevada presència policial. Comptem aquí més de 10 furgons policials i una línia de policies antiavalots que cobreixen, que paralitzen qualsevol accés. Els Mossos d'Esquadra han estat parlant amb alguns dels organitzadors i, tot i que semblava que hi havia algun incident entre ells al principi, la gent s'ha aturat en aquest punt i sembla que, de moment, les dues manifestacions no han col·lisionat, no han xocat ni s'han acostat una a prop de l'altra. Abans de començar aquesta manifestació, una portaveu dels antifeixistes ens explica les raons d'aquesta mobilització.
1: Que l'atac al proletariat migrant és l'atac a la classe treballadora. I assenyalem la necessitat d'aixecar un mur de contenció en la defensa dels drets i llibertats polítiques de la classe treballadora. Per això avui estem aquí i per això avui també s'estan mobilitzant centenars de persones a la cursa antiracista de Barcelona.
0: Doncs vos diem que fins ara no s'havien produït incidents. En aquests moments la manifestació antifeixista està intentant avançar i estan produint-se alguns xocs, un llançament d'objectes, però de moment sembla que el cordó de Mossos d'Esquadra ha tornat a contindre l'avanç de la manifestació i en aquests moments tornen a estar aturats i cridant consignes.
2: Doncs aquesta és l'última hora que ens envia, o que rebem des de Barcelona, en aquestes dues manifestacions, una antifeixista, l'altra en aquest cas de signe contrari, amb, com explicava el Vicent Nipsut, amb la intenció per part de les forces de policia de que no coincideixin en les seves proclames en algun punt dels carrers de la capital catalana. Ho seguirem ara, com deies, Vicent, estàs a Mallorca-Bailén, a la confluència Mallorca-Bailén.
0: Sí, efectivament, i aquí està ja més d'una quinzena de furgons policials dels Mossos d'Esquadra i un cordó totalment, tot el carrer està barrat per un cordó d'antiavalots que impedeix el pas d'aquestes 500 persones que estan manifestant-se contra la presència de Núcleo Nacional.
2: Molt bé, doncs quedem pendents, Vicent, de qualsevol novetat, qualsevol incidència d'última hora, línies obertes a 3cat info per intervenir quan et sembli. De moment ho deixem aquí. Bona tarda, Vicent.
0: Bona tarda.
3: Descarrega't l'app de 3cat info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Ara passant 12 minuts de les 8, Veneçuela ha elogiat l'operació conjunta amb els Estats Units en què han matat el líder de la banda El Tren d'Aragua, Héctor El Niño Guerrero. El dirigent de l'organització criminal l'ha mort a trets en una zona minera d'explotació d'or a l'estat de Bolívar, al sud-est del país. Un comunicat del govern veneçolà ha explicat que han col·laborat amb els Estats Units en intercanvi d'intel·ligència. Segons informacions periodístiques, les tropes nord-americanes no han trepitjat terreny veneçolà. La periodista d'investigació Rona Risque Sánchez, especialista en El Tren d'Aragua, creu que aquesta ofensiva demostra el grau d'implicació dels Estats Units després de la captura de Nicolás Maduro. Ho ha dit aquí, en una entrevista a 3cat info.
4: Ya en Venezuela y en general se habla de que pues Venezuela es una especie de protectorado. Entonces yo diría que pues es una acción ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano, obviamente con el aval del gobierno encargado de Venezuela, pero yo creo que eso va más a otro nivel.
2: Feia 3 anys que estava en parador desconegut i els Estats Units el buscaven com a líder d'una organització designada com a terrorista per Washington. Precisament, sota aquesta premissa, l'administració Trump ha deportat més de 200 migrants veneçolans a una megapresó del Salvador, acusats de pertànyer a la banda.
3: 3cat info. 3cat info.
2: Dos minuts i un quart de nou, la nova investigació oberta a José Luis Rodríguez Zapatero per frau fiscal i contraband ha sacsejat encara més al Partit Socialista, que compta els dies per la seva declaració la setmana que ve davant del jutge. Salvador Illa demana respecte per la presumpció d'innocència mentre creix el neguit intern al partit per les joies que la policia va trobar en una caixa forta al despatx de l'expresident espanyol, valorades amb més d'un milió d'euros. Madrid, Alba Gil.
5: Missatge d'optimisme del president de la Generalitat, que reivindica l'obra dels socialistes malgrat els suposats casos de corrupció. En l'últim Consell Nacional del PSC abans de l'estiu, en què s'han nomenat 126 candidats a alcalde a tot Catalunya per a les municipals de l'any que ve, Salvador Illa ha volgut donar ànims als seus, noquejats per l'últim moviment judicial, una nova imputació a Zapatero per les joies que li van trobar a l'oficina.
6: Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Pedimos también respeto por la honorabilidad de personas e instituciones. Y nosotros somos contundentes con los que no actúan de acuerdo con nuestros valores y con nuestros estándares.
5: Els socialistes continuen fent costat a Zapatero i confien en les explicacions que donarà dimecres i dijous a l'Audiència Nacional, però cada vegada són més les veus internes que mostren estupefacció per les últimes informacions que l'afecten. Els socis de Sumar també reclamen explicacions. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García.
7: Señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo lo que ha salido. Nos preguntamos de dónde salen las joyas de Zapatero por valor de un millón de euros. También nos preguntamos de dónde sale el ático de la señora Ayuso por valor de un millón de euros, que tampoco ha dado explicaciones.
5: D'altra banda, el PP aprofita l'impacte de la imputació de Zapatero per desgastar el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo ironitzava així.
8: La fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero. ¡Hombre! El referente moral de Pedro Sánchez. La joya de la corona de Pedro Sánchez.
5: Els populars prometen fer una neteja completa de les clavegueres i caceres que asseguren ha posat en marxa Pedro Sánchez contra policies, jutges i fiscals.
2: És un quart de nou.
3: El temps.
2: Eloi Cordomí.
9: Les temperatures d'avui han estat de ple estiu. S'ha arribat a màximes de fins a 36 graus a Cabanes, a l'Alt Empordà, 36 a Súria, 36 a Lleida, Artesa a Segre i 37 graus a Vinebre o a Xerta. I destaquem també les xifres que hi ha hagut arran de costa, Barcelona 32 o Tarragona 31 graus. Demà tindrem uns valors molt semblants pel que fa a les màximes, fins i tot podrien arribar a pujar lleugerament. S'espera un diumenge assolellat a tot arreu, però a la tarda sí que hi haurà nuvolades al Pirineu i al Prepirineu. Creiem que podran deixar algun ruixat o alguna tempesta a l'extrem nord del Pirineu, potser a última hora de cara al vespre, algun d'aquests ruixats arriba a la zona del Prepirineu. A la resta de Catalunya el temps continuarà sent tranquil, assolellat, càlid. Dilluns encara mantindrem la mateixa situació, sol al matí, a la tarda alguns ruixats al nord, i les temperatures continuaran sent altes tota la setmana que ve.
3: 3CAT Info.
10: Ho veus? L'anys i anys. Això és molt nostre.
11: Molt.
10: Tan nostre com dir... Posarem llum?
11: A la foscor.
10: O com dir... Aventureres, aventurers.
11: Ens hi apuntem o què?
10: Què dius?
11: Saps que és molt nostre, també?
12: Sou molt bona gent!
3: Xxt, silenci.
11: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
10: O el Catalunya Ràdio.
13: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
10: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
11: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
10: Molt nostre.
3: 3CAT Info.
2: La militància de Junts per Catalunya a Barcelona decidirà el cap de setmana que ve qui serà l'alcaldable a la capital catalana. Els quatre aspirants donen avui el tret de sortida a la campanya d'unes primàries que van més enllà de Barcelona. Aquest és un procés intern, inèdit a l'espai postconvergent, que servirà perquè les diferents sensibilitats que conviuen al partit liderat per Puigdemont mesurin les forces. Sentim en declaracions aquesta emissora l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, Pilar Calvo, la diputada al Congrés, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i Glòria Freixa, la diputada al Parlament.
14: Jo porto treballant en exclusiva per la ciutat de Barcelona i pels barcelonins des de fa 15 anys. No he tingut cap altre somni i estic molt i molt content de que en Xavier Trias doncs em doni aquest suport personal i polític.
15: Tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona. He estat jo que he pres la decisió, li vaig compartir a la Míriam Nogueras, ara jo li he dit al partit vull fer política municipal.
16: És públic que el president Puigdemont va oferir fa 8 anys, llavors les meves circumstàncies personals no m'ho van permetre, tinc l'espineta clavada i em comprometo a dedicar-me els 9 propers anys de la meva vida a ser el defensor de Barcelona.
17: Soc la menys coneguda, probablement. Jo no em sento gens paracaigudista. Conec molt bé Barcelona i sempre, sempre he volgut estar en aquest projecte.
2: Els aspirants es resisteixen a admetre el pols intern, però la direcció juntaire hauria preferit un candidat de consens sense primàries. Hi plega un regidor de Junts de l'Ajuntament de Salt després d'assistir a un acte d'Aliança Catalana. L'Ajuntament ha fet un comunicat en què explica que després de veure imatges del regidor a la inauguració de la nova seu del partit de Sílvia Orriols a Salt, li van demanar que dimitís. L'alcaldessa assegura que al seu govern no hi ha lloc per qui pertanyi o flirtegi amb l'extrema dreta. L'equip de govern de la localitat el formen Esquerra Republicana amb un acord amb Junts.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
2: I jornada negra al medi natural. Tres persones han perdut la vida avui a la tarda en accidents en aquest medi natural. A l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un jove de 18 anys s'ha ofegat al riu Llobregat quan es banyava a la resclosa amb altres nois. Quan han vist que no sortia de l'aigua, han avisat els bombers que l'han localitzat mort a dins de l'aigua. Un altre accident mortal ha estat el d'un home d'uns 80 anys que feia submarinisme al costat de l'illot de Sencalladora, al davant del Cap de Creus, a Cadaqués. L'alerta l'ha donada al seu company d'immersió, que ha avisat els tripulants d'una barca que l'home no havia tornat a la superfície. Poc després, els serveis d'emergència l'han trobat mort submergit a uns 3 metres de profunditat. I a l'Ins, al Pallars Sobirà, una persona també ha perdut la vida en caure al port de Medacorba. Els bombers, després de rebre l'avís de l'accident, s'hi han desplaçat, però quan han trobat la persona ja estava morta. Una nena de 12 mesos està hospitalitzada després de caure des d'un primer pis a Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça. Els fets van passar cap a 6:45 de la tarda, quan la criatura es va enfilar a la barana del balcó de casa seva i va caure al carrer. Els seus pares, que eren a casa, van sortir al carrer alertats pels crits dels veïns i ells mateixos van portar la nena al cap de la població, des d'on la van traslladar en helicòpter a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Envien a presó 2 homes per pagar a 3 adolescents de menys de 16 anys a canvi de sexe a Girona. Els acusats de 35 i 44 anys no es coneixien entre ells i contactaven amb les noies a través de les xarxes socials. Els fets van passar a Girona entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. La investigació dels Mossos d'Esquadra va permetre detenir un primer sospitós el 28 de maig passat i una segona persona el dia 10 de juny. Tots dos estan acusats dels delictes d'agressió sexual a menor de 16 anys i d'un altre delicte de prostitució i explotació sexual. Després de declarar el jutjat de guàrdia, va decretar presó per tots dos. Els Mossos donen per tancada la investigació. La defensa de Jonathan Andic, investigat pel suposat homicidi del seu pare, explica que el missatge de WhatsApp que li va enviar amb la frase «No m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te» ha estat tret de context i té com a únic objectiu que encaixi amb les hipòtesis de la instrucció. Aquest missatge és un dels indicis en què es basa la Fiscalia per oposar-se a la retirada de les mesures cautelars imposades al fill del fundador de Mango, que, entre altres coses, li impedeixen sortir del país i l'obliguen a presentar-se setmanalment al jutjat. Segons els seus advocats, la frase forma part d'un text més llarg i fa referència al concepte «matar el pare» de Freud. A més, diuen que cal emmarcar-lo en les sessions de teràpia que seguien diversos membres de la família. Isaac Andic va morir en una caiguda per un barranc a Collbató el desembre del 2024 quan feia una excursió amb el seu fill Jonathan. El missatge és de 5 mesos abans. L'helicòpter dels bombers que s'ha enlairat aquest migdia per reprendre la recerca del menor de 16 anys desaparegut des de la dimecres a Roses quan feia una excursió amb moto d'aigua amb uns amics no ha portat cap prova més a l'operatiu de recerca. L'helicòpter ha fet sense èxit un reconeixement des de l'aire per la zona litoral de Begur amb una escombrada de sud a nord. Els efectius del cos s'han retirat i s'activaran en cas que calgui. De moment, la recerca la continua la Guàrdia Civil amb el suport dels Mossos. Agents de la Policia Judicial de la Comandància de Girona investiguen les circumstàncies de la desaparició i l'empresa que va llogar les motos d'aigua als tres adolescents per saber si complia amb la normativa. Totes han de dur GPS i els menors sempre han d'anar amb un guia i armilla. La moto que portava el menor desaparegut la van trobar dijous a la platja de Pals, al Baix Empordà. El jove desaparegut formava part d'un grup que havia contractat una excursió guiada. Els investigadors han recollit diverses versions amb contradiccions, tant de l'empresa com dels dos amics del menor, cosa que està complicant aclarir el que va passar realment. Els agents intenten localitzar el mòbil del menor i l'estan prenent declaració a possibles testimonis que el van veure al mar, els empleats de l'empresa nàutica i els altres dos menors amics.
3: Esport.
2: Fins a 8:45, l'actualitat esportiva. A punt amb el Marc Andrés. Quan vulguis, Marc, bona tarda.
18: Bona tarda, Esport en directe. Tenim en marxa el tercer partit de les semifinals de la Lliga ACB entre el Tenerife i el Barça a Terres Canàries. Un partit que, recordem-ho, si el Barça guanya, es classifica ja per la final de la Lliga ACB. De moment, el partit, però, no està anant del tot bé perquè guanya el Tenerife per 28-22 quan queden 7 minuts i 40 segons per arribar al final del segon període. El partit, recordem-ho, l'estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio i, a més a més, el duel es pot veure per Esport 3.
3: 3Cat Info.
18: En handbol, el Barça s'ha classificat per la gran final de la Champions després de derrotar l'Aalborg per 32-37 a la pròrroga. Un partit, evidentment, molt disputat, que el Barça ha hagut de suar fins al final per poder-se classificar. Escoltem el pivot del Barça, Ludovic Fàbregas, en declaracions al Tot Gira.
19: I la veritat que al final del partit, els 6 contra 7, era molt complicat i en la pròrroga estava molt bé perquè hem marcat també gols en la porteria buida, així que molt millor així, l'equip ha reaccionat molt bé i tenim ara el partit de demà, estem a la final i era l'objectiu d'avui.
18: D'altra banda, el Barça ja sap qui jugarà contra qui jugarà la final, perquè aquest partit del Barça era la segona semifinal, i per tant podem dir que demà a les 6 de la tarda el Barça s'enfrontarà al Fuxe de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40. El Fuxe juga a Aitor Ariño, el sentim al Tot Gira.
20: També és algú molt emocionant poder estar a una altra Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història, aquest títol no el té al Berlín, així que ojalà demà es dongui.
18: En waterpolo, a les 9 del vespre, l'Atlètic Barceloneta juga a la final de la Champions masculina a Malta contra el Prorreco italià. Fran Fernández és l'entrenador dels mariners.
21: És un equip que té un estil parecido al nuestro, juegan muy agresivo, tienen jugadores rápidos que se escapan de contra, que les da igual porque tienen rotación suficiente para defender al Boya y les da igual irse a 15, 16, 18, 20 expulsiones. No voy a adelantarme a decir nada, pero va a ser un partido disputado, que habrá presión, que habrá ganas y que ojalá caiga de nuestro lado.
18: Aquesta final la seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Això després que ahir el Sant Andreu femení sumés a Malta el bronze de Champions contra el Mataró. Un bronze per tancar una etapa, com m'ha explicat la portera Martina Terré al Tot Gira, una portera que marxa al Sabadell.
22: Molt trista, perquè crec que tenim un grup molt humà que és molt difícil d'aconseguir i al final havíem aconseguit, no?, que totes les peces encaixessin. Se'n va un grup molt xulo, la veritat, que es dispersa per tot el waterpolo català, però bueno, també contenta pel repte en el que em fico jo. Me'n vaig al Sabadell.
18: També al Sabadell hi aniran Nona Pérez i Paula Camús, mentre que les germanes Ariadna i Elena Ruiz i Alba Muñoz se'n van a l'Atlètic Barceloneta. Caral Anton se'n va al Mataró.
3: 3Cat Info.
18: En futbol, avui a les 9 del vespre, el Sabadell juga al camp del Zamora l'anada de l'eliminatòria decisiva per pujar a la segona divisió. Sentim el tècnic dels vallesans, Ferran Costa.
23: Nosaltres, com sempre fem, mentalitzats, enfocats, preparats per tot el que pugui passar, i com sempre diem, el més important és el que passa sobre el terreny de joc, i en això és en el que estem centrats.
18: El partit també el seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I el Mundial de Futbol, avui una nova jornada, a les 9 es disputa el Qatar-Suïssa i a la mitjanit debuta el Brasil contra el Marroc.
3: L'actualitat esportiva a fons.
5: Alps.
18: El pilot de Mercedes, George Russell, sortirà des de la pole al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, la tercera per ell aquesta temporada. Sentim el pilot de Mercedes.
0: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
18: Russell estarà acompanyat per Lewis Hamilton a la primera fila, mentre que a la segona hi haurà l'actual líder del Mundial, Kimi Antonelli, juntament amb l'actual campió del món, Lando Norris. Carlos Sainz sortirà a 16, mentre que Fernando Alonso sortirà des de l'última posició. La cursa serà demà a les 3 de la tarda, en directe per TV3 i Catalunya Ràdio. Fins ara, recordem-ho, 6 curses i 6 victòries dels pilots de Mercedes. Mentrestant, tenim en directe les 24 hores d'Le Mans. Una prova que, recordem, ha començat a les 4 de la tarda amb la participació de 3 catalans, el Genesis de Dani Juncadella, l'Aston Martin d'Àlex Riveras i el Ferrari de Miquel Molina. En aquests moments, el Ferrari de Miquel Molina és el cotxe amb un participant català més en millor posició. El tenim a la 6a posició, mentre la cursa està liderada pel Ferrari de René, pel Toyota, volíem dir, de René Rast i Robin Frings.
3: L'actualitat esportiva a fons.
18: La campiona de la Vuelta a Espanya de ciclisme, Paula Blasi, és la nova líder del Tour dels Pirineus, després de fer una gran etapa passant pel mític coll del Tourmalet. La ciclista d'Espluga s'ha imposat en solitari a la segona etapa i ho té tot de cara per guanyar la prova demà a la tercera i darrera etapa, amb 8 cims de tercera categoria. El Tour d'Alvèrnia, l'antiga Dauphiné, victòria a la penúltima etapa per al mexicà Del Toro de l'UAE. L'australià Tugwell manté el liderat amb 42 segons sobre el nord-americà Mateo Jorgensen. I després també podem explicar una notícia de l'Hockey Lliga Femenina perquè el Mataró acaba d'aconseguir l'ascens. Un ascens que ha aconseguit després de guanyar el segon partit al Caldes i així endur-se l'eliminatòria. I mentrestant, el Pozo Murcia 5, Palma Futsal 3. Un resultat que ha de decidir el rival pel títol de la final de futbol sala del Barça.

0: Benvinguts, bona tarda, són 9:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquesta hora molt pendents d'un possible acord de pau. Donald Trump assegura que demà firmarà amb l'Iran aquest preacord per posar fi a la guerra, al conflicte bèl·lic, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El president nord-americà s'ha compromès a recollir i destruir més endavant l'urani enriquit. Poques hores abans, Teheran ha descartat que la signatura es faci demà diumenge. Hem estat pendents també durant la tarda, bona part d'aquesta tarda, de l'incendi de Sanaüja a la Segarra, que ha quedat estabilitzat. El foc ha cremat fins ara 48 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. De moment, no se sap com han començat les flames. I Veneçuela valora positivament l'operació conjunta amb els Estats Units per matar el Niño Guerrero, líder de l'organització criminal El Tren de Aragua. Feia 3 anys que estava en parador desconegut i l'han localitzat i mort a trets en unes instal·lacions d'or al sud-est del país. Més arguments en aquesta segona mitja hora. Us explicarem que l'Estat cedeix gratuïtament a l'Ajuntament de Barcelona la propietat de 63 hectàrees de terrenys a la costa. En concret, són més de 5 quilòmetres del litoral barceloní que van des del carrer Pepe Rubianes a la Barceloneta fins a l'inici del terme municipal de Sant Adrià de Besòs. I el FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català, lliura aquest vespre un dels guardons més destacats del certamen, el Premi Honorífic Montserrat Carulla, a l'actor, director, guionista i productor Joel Joan. Una entrega que es farà en una gala de cloenda en què també es dona a conèixer el palmarès de les obres cinematogràfiques en català que s'han projectat a Roda de Barà al Tarragonès. Aquesta hora, mar dels esports pendents d'aquest tercer partit del Barça de bàsquet en el seu intent d'arribar ja a la final de la Lliga.
2: Sí, recordem que una victòria del Barça ja el classificaria per la final de la Lliga ACB. Ho aconseguirà, com dèiem, si guanya aquest tercer partit de la semifinal a la pista del Tenerife. Això sí, de moment no ho està fent. De moment, de fet, podríem dir que no s'ha presentat al partit perquè el Tenerife guanya per 40-26 quan falten 3 minuts i 20 segons per arribar al final de la primera meitat. El partit l'estem seguint en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa el temps, demà diumenge tornarem a tenir un dia assolellat i lleugerament més càlid que avui. A la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu que podrien deixar ruixats i alguna tempesta al nord de la serralada. Passen 3 minuts de 9:15. El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que demà es firmarà el preacord amb l'Iran per posar fi a la guerra i que immediatament després l'estret d'Hormuz quedarà obert per tothom. En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha definit l'acord com un mur contra les armes nuclears, millor que l'acord de Barack Obama que Trump va abandonar. El mandatari s'ha compromès a no fer pagaments al règim i a recollir i destruir o diluir l'urani enriquit quan tot estigui en calma. Trump s'ha referit a aquest element com a pols nuclear. Hores abans, però, l'Iran ha descartat que demà s'assigni aquest preacord, anomenat memoràndum d'entesa, però ho ha atribuït precisament a reserves de l'altra part, als Estats Units. El Pakistan, país que fa de mediador en aquestes negociacions, ha especificat que el document es firmaria a distància, de manera telemàtica, i que després s'anunciaria l'acord. També el primer ministre britànic, Keir Starmer, ha trucat precisament a Trump aquesta mateixa tarda per donar-li suport en aquest procés de pau, segons informat Downing Street. Un dels dubtes sobre l'acord és què farà Israel amb el Líban. L'Iran ha exigit sempre incloure el cessament de les hostilitats, però Israel ja ha avisat que no se sent representat en aquestes negociacions. Aquest matí, els israelians han obligat a evacuar una vintena de localitats del sud del Líban i després han bombardejat diversos sectors i hi ha hagut almenys un mort. Donald Trump precisament es trobarà a la cimera del G7 amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, però no està previst que tingui una reunió bilateral amb ell. La Casa Blanca ha fet públics detalls de l'agenda del president dels Estats Units a la reunió de caps d'estat i de govern dels 7 països més importants del món, que comença demà a Evian, a França. El mandatari ucraïnès està convidat a la reunió de treball que faran els líders dimarts. No està prevista cap reunió privada entre Trump i Zelensky, tot i que es podrien trobar de manera informal. Trump sí que farà una trobada bilateral amb el president francès Emmanuel Macron, amb qui soparà dimecres a Versalles. Trump també tindrà contactes amb els líders d'Egipte, Qatar, els Emirats Àrabs i l'Índia. Colons israelians han llançat atacs contra palestins residents a Cisjordània i han ferit de bala un jove amb discapacitat a la localitat de Duma. A diverses localitats, els colons han llançat còctels Molotov, que han calat foc en terrenys i vehicles propietat de palestins, i han fet actes de vandalisme contra propietats i canonades d'aigua. Almenys 13 palestins han perdut la vida a Cisjordània aquest any a causa d'atacs de colons. Hi ha hagut una quarantena de víctimes mortals des de finals del 2023.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els bombers han estabilitzat l'incendi de vegetació agrícola i forestal de Sanaüja, a la comarca de la Segarra. El foc ha afectat mig centenar d'hectàrees i ha mobilitzat fins a 45 dotacions terrestres, a més de 9 d'aèries. Ho estem seguint des del mateix punt, des de Sanaüja, amb l'Alba Mor.
3: L'avís s'ha rebut cap a la una del migdia en una zona al límit amb el municipi de Biosca, a la comarca del Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls. En parla l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casoliva.
4: Bueno, al principi hem vist una columna petita, hem avisat a ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. I, bueno, han anat al màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força.
3: Els bombers han centrat esforços en el cap de l'incendi i han treballat per aturar-lo en zona agrícola. Precisament, Casoliva explica que tractors i pagesos de la zona han col·laborat en les tasques d'extinció.
4: Ens han anat dient a on s'havien de situar i hem intentat, pues, anar-los col·locant. També tenim la sort que hi havia ADFs allà als puestos i, bueno, vulguis o no, es coneixen el territori i amb l'ajuda dels, pues, quatre pagesos que han anat amb el tractor han pogut anar quatre o cinc trossos així més clau i, bueno, sempre sota la seva supervisió, de bombers, això sí.
3: L'incendi ha cremat 50 hectàrees en menys de 2 hores.
1: 3CAT Info.
0: A Belfast, la concentració contra el racisme aplega milers de persones davant de l'Ajuntament, amb representants de partits i sindicats inclosos. Tots units contra la violència patida aquesta setmana pels immigrants i solidaris amb les víctimes. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
5: Han estat milers de persones les que s'han aplegat davant de l'Ajuntament convocades per l'organització Units contra el Racisme de Belfast. L'objectiu era alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria de gent d'aquesta ciutat i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivan Cantova, membre d'Units contra el Racisme a Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Since then we've seen...
7: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
5: La concentració també ha servit per donar suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i també a la família de la víctima, que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Eguaguie, de Belfast City Sanctuary.
8: Our heart goes out to the victim of the knife crime.
9: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
5: A la manifestació hi han assistit representants de diversos sindicats i partits polítics nord-irlandesos.
0: 6 minuts per arribar a 8:45. Ucraïna colpeja i causa un incendi en un centre d'extracció i processament de petroli a la regió russa de Volgograd, segons informa la capital Kiev. Drons ucraïnesos han colpejat també instal·lacions de petroli i gas a la regió russa de Krasnodar. Alhora, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky anuncia una reforma militar que farà que els soldats d'infanteria siguin els més ben pagats del món, amb places també obertes a mercenaris estrangers. Concretament, en les posicions de més risc, els sous passaran dels 2.500 euros mensuals actuals a 6.000, i els nous contractes duraran entre 6 mesos i 2 anys. Per contra, el sou base dels soldats de la rereguarda no supera els 600 euros al mes. Milers de combatents estrangers ja formen part de les tropes ucraïneses, molts d'ells procedents de Colòmbia i altres països de Llatinoamèrica.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Al Iemen, els equips de rescat recuperen del fons d'un cràter volcànic el cadàver de l'aventurer Khan Tar al-Absi, més conegut com Spiderman del Iemen i molt famós a les xarxes socials per les seves arriscades escalades i descensos sense material de seguretat. El Apsi, de 30 anys, finançava les seves aventures a través de petits donatius dels seus seguidors i la viralització a internet de les seves agosarades accions. L'escalador ha mort al cràter de Dant, als de 100 metres de fondària, on les autoritats han procedit a reforçar la seguretat després de diversos accidents entre turistes visitants. L'Estat cedeix gratuïtament a l'Ajuntament de Barcelona la propietat de 63 hectàrees de terrenys a la costa. En concret, són més de 5 quilòmetres del litoral barceloní que van des del carrer Pepe Rubianes a la Barceloneta fins a l'inici del terme municipal de Sant Adrià de Besòs. Tota aquesta franja inclou la zona olímpica, la plataforma marina del Fòrum i la zona de banys adjacent. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, explica que aquest canvi permetrà fer treballs per adaptar l'espai al canvi climàtic.
10: Això ha de permetre fer les transformacions que tenen a veure amb l'adaptació climàtica, en el manteniment de les platges i també en els nous espais verds que estem generant en aquests moments. En el parc del litoral que està ja en marxa i en totes les actuacions que hem fet al llarg de les platges de la ciutat estem invertint més de 100 milions d'euros.
0: La negociació entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda continuarà perquè el consistori també té com a objectiu aconseguir la propietat de l'espai entre la plaça del Mar i la resta del litoral. Els boscos de la península Ibèrica consumeixen un 20% més d'aigua que fa 3 dècades, que fa 30 anys. Un equip del CREAF ha mostrejat més d'11.000 parcel·les forestals repartides per tota la península des de finals dels anys 80 fins ara i han quantificat els efectes que té pel cicle de l'aigua que cada cop tinguem boscos més espessos. Montse Poblet.
11: Els boscos de la península tenen ara més arbres, més arbustos i més fulles que els que hi havia ara fa 30 anys. Una de les conseqüències d'aquest fenomen és que necessiten més aigua, aproximadament un 20% més, i que en filtren menys a rius i aqüífers. Si ho comparem amb fa 30 anys, ara n'hi arriba un 28% menys. Jordi Baireda és un dels autors de l'estudi.
12: Clar, teníem uns boscos molt menys espessos, molts menys arbres, més petits, més joves. Aleshores, amb el temps, de fet, estem parlant de pràcticament 30 anys, que els boscos s'han tornat més espessos, més grans, hi ha més estrat arbustiu, i tot això porta a que hi ha més transpiració, i això ens porta a un major consum de l'aigua.
11: La proliferació d'arbustos, entre altres coses, pel retrocés de la ramaderia extensiva, és un dels factors que contribueixen a l'elevat consum d'aigua dels boscos. Tenen moltes fulles i, a través seu, evaporen més aigua que no pas els arbres. En un context de sequeres cada cop més freqüents i de temperatures a l'alça, els autors de l'estudi defensen que cal aclarir una mica els boscos, però evitant obrir grans clarianes que facilitin la proliferació d'arbustos.
12: Fer actuacions de poca intensitat, vale? No voler treure molts arbres, perquè si treus molts arbres de seguida entra més llum al sotabosc i aleshores l'únic que aconsegueixes és que el sotabosc creixi més ràpidament que el teu bosc. I si fas aquestes petites obertures, no una cosa més controlada, i ho fas més sovint, doncs pots tenir un cert control de l'aigua.
11: L'estudi del CREAF l'ha publicat aquesta setmana la revista científica Journal of Environmental.
0: El comerç local i de proximitat reivindica el seu paper clau en la millora de la seguretat dels carrers. La patronal Pimec assegura que la presència de botigues i activitat quotidiana al carrer genera una vigilància informal que contribueix a prevenir conductes incíviques i redueix la delinqüència. Per això reclamen que el govern els consideri com una infraestructura essencial de país i fomenti polítiques que n'evitin el tancament. El vicepresident de la petita i mitjana empresa, Antoni Torres, ha explicat a aquesta emissora que si es degraden els espais, les possibilitats de delinquir augmenten.
13: Tots aquests carrers que tenen més vida es degraden molt menys ràpid que els carrers que no tenen vida. Un entorn degradat és un entorn que afavoreix la delinqüència, perquè afavoreix que no passi gent, perquè no ens agrada anar per entorns degradats. A l'abandonar el carrer puja l'ocupació d'aquest carrer per determinats grups de delinqüents.
0: Una idea que comparteix l'arquitecte i urbanista Itziar González. Diu també a aquesta emissora que un increment del comerç a la ciutat suposa també un augment de la seguretat.
14: Una ciutat amb més comerç vol dir que hi ha més interacció dels veïns i veïnes entre elles en espais quotidians. I, per tant, això genera vincle social, control social i més sensació de seguretat i comunitat.
0: Catalunya ha perdut prop de 11.000 petits comerços en 10 anys. Hi ha diverses causes, com l'augment del comerç en línia, els preus dels lloguers o la manca de relleu generacional.
1: El temps.
0: Trucats 3 quarts de 9, aquesta emissora 3CAT Info, nova àrea de servei. A punt, la previsió meteorològica, la crònica de l'Eloi Cordomí.
15: Les temperatures d'avui han estat de ple estiu. S'ha arribat a màximes de fins a 36 graus a Cabanes, a l'Alt Empordà, 36 a Súria, 36 a Lleida, Artesa a Segre i 37 graus a Vinebre o a Xerta. I destaquem també les xifres que hi ha hagut arran de costa, Barcelona 32 o Tarragona 31 graus. Demà tindrem uns valors molt semblants pel que fa a les màximes, fins i tot podrien arribar a pujar lleugerament. S'espera un diumenge assolellat a tot arreu, però a la tarda sí que hi haurà nuvolades al Pirineu i al Prepirineu. Creiem que podran deixar algun ruixat o alguna tempesta a l'extrem nord del Pirineu, potser a última hora, de cara al vespre, algun d'aquests ruixats arriba a la zona del Prepirineu. A la resta de Catalunya el temps continuarà sent tranquil, assolellat, càlid. Dilluns encara mantindrem la mateixa situació, sol al matí, a la tarda alguns ruixats al nord, i les temperatures continuaran sent altes tota la setmana que ve.
1: 3CAT Info.
16: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
16: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: 3CAT Info.
0: El director de teatre Lluís Pasqual defensa que la reproducció de l'entrevista a Montserrat Caballé tenia el permís de la família i del Liceu, després de la polèmica aixecada per les declaracions de l'actriu Judit Martín, que va explicar que es va utilitzar la seva veu en un homenatge a la soprano l'any 2019. Pasqual ha dit que no es penedeix del que va fer i que, si calgués, ho repetiria. Ho ha dit en declaracions al programa El Suplement de Catalunya Ràdio.
17: Sí, oi tant. Jo no vaig fer res il·legal.
18: No et penedeixes de res?
17: No. No.
0: Pasqual ha explicat que l'entrevista real es va fer a Ràdio Reus el 1985 durant la inauguració del Teatre Fortuny, però el so era molt dolent i ell va perdre l'original, per això va decidir reproduir-la. Assegura també que tant la família de Caballé com l'actriu n'estaven al cas.
17: Vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Caballé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res, i naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família Caballé, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
0: Ràdio Reus, però, nega l'existència d'aquesta entrevista. Després de tota aquesta polèmica, ahir el Teatre Lliure va anunciar que retirava una obra dirigida per Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari. El director ha confirmat que s'ha fet de mutu acord amb la direcció del teatre i considera que no és casualitat que aquesta polèmica hagi coincidit amb la celebració d'aquest aniversari. El FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català, lliura aquest vespre un dels guardons més destacats del certamen, el Premi Honorífic Montserrat Carulla, a l'actor, director, guionista i productor Joel Joan. L'entrega en una gala de cloenda en què també es dona a conèixer el palmarès de les obres cinematogràfiques en català que s'han projectat a Roda de Barà al Tarragonès. Ho estem seguint des de Roda de Barà, precisament, amb l'Ariadna Escoda.
19: L'organització del Festival Cinematogràfic li reconeix la feina feta per la normalització de la llengua en la cultura audiovisual del país, tot plegat en l'últim dia del certamen, que fona negra després de 8.000 espectadors, una xifra que l'organització valora molt positivament. Segons la codirectora Cris Gambin, el cinema en català passa per un bon moment.
20: El cinema en català no és si està de moda, però creiem que se li apropa, s'estan obrint els gèneres, perquè vam poder inaugurar amb una comèdia i vam tancar amb un thriller, per tant, i pel mig, doncs, moltes pel·lícules de temàtiques diferents, algunes basades en fets reals, altres ficcionades 100%. Els documentals també aquest any també han tingut més públic de l'habitual, i el que deia abans, s'ha generat un espai de confiança on moltes vegades el públic s'ha obert a explicar coses íntimes a les tardes, no? En base amb els documentals que hi havia. Això no havia passat mai, o almenys no en els últims anys, i també veure que el cinema es converteix en un espai de confiança i en un espai segur on poder obrir-se, també per nosaltres és una cosa meravellosa que ha passat aquest any.
19: El festival tanca la 18a edició després de projectar una 80a de produccions cinematogràfiques en català, una 30a de les quals han estat estrenes absolutes. El FICCAT ha tornat a fer de Roda de Berà un punt de trobada per al sector i al públic cinèfil. Enguany la cita ha sumat un dia de programació, que s'ha dedicat a l'eix temàtic de la història.
0: Gràcies, Ariadna. I un equip internacional de científics ha trobat un immens cementiri de balenes a 7.000 metres de profunditat a l'oceà Índic. Aquesta espectacular fossa, on es calcula que hi podria haver més de 10 milions de cadàvers de balenes, conté restes de fa més de 5 milions d'anys. La troballa s'ha publicat aquesta setmana a la revista científica Nature. Gemma Bonet.
2: La particularitat del descobriment és la grandària de la fossa i, sobretot, la fondària, 7.000 metres de profunditat, mentre que altres cementiris de cetacis coneguts fins ara s'havien trobat a 4.000 metres. Es troba al sud-oest d'Austràlia, al bell mig de l'oceà Índic. El catedràtic de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona, Àlex Aguilar, ha explicat a 3Cat Info que els corrents marins i la forma de la fossa han facilitat l'acumulació de cadàvers precisament en aquest punt.
21: D'entrada, no vol dir que tots els animals hagin mort exactament en aquell lloc, ni molt menys. És senzillament un lloc on les corrents els porten. Per una altra banda, també, aquesta fossa té forma de V. Tenia aquesta forma fa que els animals s'acumulin.
22: Batiscafo, monoplaça,

0: perigües. El cementiri conté espècimens recents i d'altres de fa milions d'anys. Però aleshores, com és que s'han conservat amb el pas dels mil·lennis?
1: Perquè la majoria d'exemplars que s'han trobat pertanyen a un grup de cetacis que són els cífids, que són uns animals que tenen uns ossos que són els ossos més densos que hi ha a tot el món animal. Això fa, primer, que sigui molt difícil de descomposar i que, per una altra banda, també, si va passant el temps, es va produint una impregnació de metalls, sobretot de ferro i de manganès, que encara els fa més durs. I llavors això fa que els ossos perdurin durant milions d'anys. I tanten ses balenes a
0: 30.000 quilòmetres d'aquí. El catedràtic Àlex Aguilar explica que, de fet, els cadàvers de molts animals marins no acaben arribant mai a les profunditats marines més pregones perquè es descomponen abans.
1: En cas d'un cetaci, d'una balena, que és un cos molt gran, que s'enfonsa, triga molt a descomposar-se, i si dels pocs organismes que arribin al fons, perquè ens fem una idea, una sardina no arribaria mai al fons, una balena sí que arriba al fons. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses aldes tornen
0: verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet tenir. Un altre dels aspectes més fascinants del descobriment és que la zona també allotja diverses espècies de cucs, moluscos i estrelles de mar que s'alimenten d'aquests cadàvers, algunes de les quals són encara desconegudes per la ciència.
1: Llavors això dona lloc a que tota una sèrie d'organismes que viuen en aquestes fondàries puguin alimentar-se d'això. Cucs, crustacis, de moluscs que viuen alimentant-se precisament d'aquestes restes òssies que són una contribució que ve de la superfície i que en aquests casos és un fet excepcional. Batiscafo solitari,
0: dus un rúting planetari. La troballa es va fer el 2023 amb un submarí batiscaf que cartografiava la zona i s'ha publicat aquesta setmana a la revista científica Nature.
2: Sis minuts i les 9. Esport. Aquest informatiu amb els esports, a punt amb el Marc Andrés. Què tal, Marc? Bona tarda.
3: Bona tarda, esport en directe. Ara mateix tenim el descans, el tercer partit de les semifinals de la Lliga ACB entre el Tenerife i el Barça Terres Canàries, un partit que, recordem-ho, si guanya el Barça, ja classificaria el conjunt de Xavi Pascual per a la final de la Lliga ACB. De moment, però, el Tenerife està guanyant 42-34 i, per tant, això forçaria un quart partit. El partit, això sí, l'estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. 3CAT Info. En handbol, el Barça s'ha classificat per a la final de la Champions després de derrotar l'Aalborg danès per 32-37 a la pròrroga. Una victòria molt suada que ha valorat Ludovic Fàbregas al Tot Gira.
4: Sí, clar, és que per mi hi ha un cop, però és així, és la decisió de l'àrbitre i no passa res. L'equip ha fet un gran treball, com he dit, durant aquests minuts i hem jugat la pròrroga i l'hem guanyat, així que molt content.
3: Demà a les 6 de la tarda el Barça s'enfrontarà al Fuxe de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40. El Fuxe, per ser-hi, juga Aitor Ariño. El sentim al Tot Gira.
5: També és algú molt emocionant poder estar a una altra Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es dongui.
3: I a les 9 del vespre tenim dos focus molt importants a l'esport català. El primer a Malta, perquè a les 9 del vespre l'Atlètic Barceloneta juga la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià. Fran Fernández és l'entrenador dels mariners.
6: Es un equipo que tiene un estilo parecido al nuestro, juegan muy agresivo, tienen jugadores rápidos que se escapan de contra, que les da igual porque tienen rotación suficiente para defender al Boya y les da igual irse a 15, 16, 18, 20 expulsiones. No voy a adelantarme a decir nada, pero va a ser un partido disputado, que habrá presión, que habrá ganas y que ojalá caiga de nuestro lado.
3: Aquesta final la seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I l'altre focus del directe a partir de les 9 del vespre es troba a Zamora, perquè avui a les 9 del vespre també el Sabadell juga al camp del Zamora l'anada de l'eliminatòria decisiva per pujar a la segona divisió. El tècnic dels vallesans és Ferran Costa.
4: Sí, clar, és que per mi hi ha un cop...
7: Nosaltres, com sempre fem, mentalitzats, enfocats, preparats per tot el que pugui passar, i com sempre diem, el més important és el que passa sobre el terreny de joc, i en això és en el que estem centrats.
3: El partit el seguirem també en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I un altre punt de futbol a les 9, perquè tindrem en directe també el partit entre Qatar i Suïssa. Mentrestant, a la mitjanit, debuta el Brasil contra el Marroc en aquest Mundial de 2026.
8: L'actualitat esportiva a fons.
3: El pilot de Mercedes, George Russell, sortirà des de la pole al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. És la tercera pole per d'aquesta temporada pel pilot de Mercedes.
9: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren, i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
3: Mentrestant, per ser Russell, volíem dir, estarà acompanyat per Lewis Hamilton a la primera fila, mentre que a la segona hi haurà l'actual líder del Mundial, Kimi Antonelli, juntament amb l'actual campió del món, Lando Norris. Carlos Sainz sortirà 16è, mentre que Fernando Alonso sortirà des de l'última posició. La cursa serà demà a les 3 de la tarda en directe per TV3 i Catalunya Ràdio. Fins ara, 6 curses del Mundial de Fórmula 1, 6 victòries dels pilots de Mercedes. I mentrestant, tenim en directe les 24 hores d'alemans de cotxes, una prova que ha començat a les 4 de la tarda amb 3 participants catalans: el Genesis de Dani Juncadella, l'Aston Martin d'Àlex Riveras i el Ferrari de Miquel Molina.
8: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Més motor, perquè tenim prova del Mundial de Trial a Andorra. La categoria masculina, Toni Bou és més líder després de les dues voltes d'avui. Bou ja suma 30 punts més que el seu màxim perseguidor.
10: Pues la veritat que molt content de guanyar aquí a la carrera de casa. Sempre és difícil, doncs, aquesta carrera, perquè fins i tot entreno molt i a vegades les sensacions em poden, pues, confondre una miqueta, però supercontent. M'ha anat molt bé des del principi, crec que hem fet una molt bona feina amb la moto i el resultat ha sigut increïble.
3: Pel que fa a la categoria femenina, la italiana Sofia Rabino ha guanyat la primera jornada al darrere, i amb la mateixa puntuació hi ha la líder, la catalana Berta Ballant, que té 17 punts d'avantatge. Demà es farà la segona jornada. I al circuit de Misano Adriatico es disputa la quarta ronda del Mundial Femení de Motociclisme. Aquest matí, Paola Ramos ha caigut, tot i sortir des de la pole, i Bon Serp ha estat quarta i Sara Sánchez vuitena. La victòria ha estat per a la líder Maria Herrera. Ramos ara és a 70 punts de la campiona Herrera a la general. Demà, al migdia, es farà la segona cursa, i com que Ramos ha caigut avui, demà sortirà 11a a la graella. I acabarem amb un apunt de futbol sala, perquè fa pocs minuts el Pozo Múrcia ha guanyat 6-4 al Palma en el tercer partit de les semifinals de la Lliga Nacional de Futbol Sala, i per tant s'ha classificat per la final de Lliga, on s'enfrontarà al Barça. Aquesta final començarà dimarts 16 al Palau Blaugrana a les 9 del vespre.
8: 3CAT Info.
11: Bona nit, són les 9. Ha quedat estabilitzat l'incendi de Sanaüja, a la Segarra. El foc ha cremat fins ara 48 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. De moment no se sap com han començat les flames. Donald Trump assegura que demà firmarà amb l'Iran el preacord per posar fi a la guerra i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units s'ha compromès a recollir i destruir més endavant l'urani enriquit. Poques hores abans, Teheran ha descartat que la signatura es faci demà. Veneçuela valora positivament l'operació conjunta amb els Estats Units per matar El Niño Guerrero, líder de l'organització criminal El Tren de Aragua. Feia 3 anys que estava en parador desconegut i l'han localitzat i mort a trets en unes instal·lacions d'or al sud-est del país. La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que van trobar al seu despatx complica encara més el futur de l'expresident. De moment, el PSOE li manté la confiança, però de portes endins el partit creix el nerviosisme. Els socis de govern també reclamen explicacions. Tres persones han mort aquest dissabte a la tarda en accidents al medi natural. A l'Ametlla de Merola, un noi de 18 anys ha mort ofegat al riu Llobregat. Les altres dues víctimes mortals són un home que feia submarinisme a la zona del Cap de Creus i una persona que ha caigut al port de Medacorba, a Lins, al Pallars Sobirà. Presó per a dos homes acusats d'abusar sexualment de tres noies menors de 16 anys a canvi de diners. Els Mossos els van detenir a Girona després de passar a disposició judicial, han estat empresonats. Els homes captaven les víctimes a través de les xarxes socials. Lluís Pasqual no es penedeix del que va passar en l'homenatge a Montserrat Caballé. Explica que tant la família de la soprano com el Liceu sabien que la veu de l'entrevista que es va emetre era de l'actriu Judit Martín. El director teatral diu al suplement que no és casualitat que aquesta polèmica hagi coincidit amb la commemoració dels 50 anys del Teatre Lliure, que ell va presidir durant 7 anys.
8: Esports.
3: En aquests moments comença la final de la Champions masculina de waterpolo entre l'Atlètic Barceloneta i el Prorreco italià. Una final que seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També en directe, el Barça de bàsquet busca classificar-se per a la final de la Lliga ACB i ho aconseguirà si guanya la pista del Tenerife. De moment, però, Tenerife 42, Barça 38, en un partit on acaba de començar el tercer quart. I també ara en directe comença el partit del Sabadell a Zamora, l'anada de l'eliminatòria definitiva per pujar a la segona divisió. Un partit que ha començat amb males notícies perquè al minut 3 de partit el Zamora guanya 1-0.
11: Pel que fa al temps, demà diumenge tornem a tenir un dia assolellat.

0: Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls. En parla l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casoliva.
1: Bueno, al principi hem vist una columna petita, amb avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. I bueno, han anat al màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, pues ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força.
0: Els bombers han centrat esforços en el cap de l'incendi i han treballat per aturar-lo en zona agrícola. Precisament, Casoliva explica que tractors i pagesos de la zona han col·laborat en les tasques d'extinció.
1: Ens han anat dient a on s'havien de situar i hem intentat pues, anar-los col·locant. També tenim la sort que hi havia de fer allà els puestos i, bueno, vulguis o no, es coneixen el territori i amb l'ajuda dels pues, quatre pagesos que han anat amb el tractor han pogut anar quatre o cinc trossos així més clau i, bueno, sempre sota la seva supervisió de bombers, això sí.
0: L'incendi ha cremat 50 hectàrees en menys de 2 hores.
2: Ara passen 5 minuts de les 9 del vespre. En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que demà es firmarà el preacord amb l'Iran per posar fi a la guerra i que immediatament després l'estret d'Hormuz quedarà obert per tothom. En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha definit l'acord com un mur contra les armes nuclears, millor que l'acord de Barack Obama que Trump va abandonar. El mandatari s'ha compromès a no fer pagaments al règim i a recollir i destruir o diluir l'urani enriquit quan tot estigui en calma. Trump s'ha referit a aquest element com a pols nuclear. Hores abans, però, l'Iran ha descartat que demà s'assigni el preacord, anomenat memoràndum d'entesa, però ho ha atribuït precisament a reserves de l'altra part, als Estats Units. El Pakistan, país mediador en les negociacions, ha especificat que el document es firmaria a distància, de manera telemàtica, i que després s'anunciaria l'acord. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha trucat a Trump aquesta tarda per donar-li suport en el procés de pau, segons ha informat Downing Street. Un dels dubtes sobre l'acord és què farà Israel amb el Líban. L'Iran ha exigit sempre incloure el cessament de les hostilitats, però Israel ja ha avisat que no se sent representat a les negociacions. Aquest matí els israelians han obligat a evacuar una vintena de localitats del sud del Líban i després han bombardejat diversos sectors. Hi ha hagut almenys un mort. I colons israelians han llançat atacs contra palestins residents a Cisjordània i han ferit de bala un jove amb discapacitat a la localitat de Duma. A diverses localitats, els colons han llançat còctels Molotov que han calat foc en terrenys i vehicles propietat de palestins i han fet actes de vandalisme contra propietats i canonades d'aigua. Almenys 13 palestins han mort a Cisjordània aquest any a causa d'atacs de colons. Hi ha hagut una quarantena de víctimes mortals des de finals del 2023. L'allunyament de la firma del preacord entre els Estats Units i l'Iran continua complicant l'obertura del canal d'Hormuz i, per tant, el pas de petroliers en aquella zona. Tot plegat fa que amb l'arrencada de la temporada alta turística s'hagin encarit els preus de bitllets d'avions i pugui haver cancel·lacions puntuals de vols. Són les mesures de les aerolínies per afrontar els elevats costos del combustible que necessiten. Ara el preu del querosè d'aviació s'ha moderat però continua sent un 43% més car que abans que esclatés la guerra a l'Orient Mitjà. El querosè representa un terç dels costos de les companyies aèries. La patronal de les aerolínies espanyoles assegura que el subministrament de querosè està garantit. Tot i així, afirma que hi pot haver ajustos que es poden donar en funció de la demanda o l'evolució dels costos. Sí que admet que volar serà més car aquest estiu amb l'increment del preu de bitllets.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: Ara passen 8 minuts a les 9 del vespre. Tensió a aquesta hora entre els Mossos i antifeixistes que protesten per una manifestació ultra de Núcleo Nacional al centre de la capital catalana. Allà hi tenim el nostre company Vicent Mitsut. Bona tarda, Vicent.
4: Hola, bona tarda. La forta presència dels Mossos ha impedit que es trobaren les dues manifestacions, la del grup d'extrema dreta, que ha plegat una cinquantena de persones davant de la delegació del govern espanyol, i l'antifeixista, que ha acabat just ara fa uns segons a la plaça Joanic, al barri de Gràcia de Barcelona. Les 500 persones que hi han participat no han pogut travessar el cordó policial del carrer Mallorca i han continuat la manifestació pel passeig de Sant Joan fins a...

0: Aquí, en aquell moment en el que han intentat acostar-se al cordó policial, en el moment en què la pancarta ha tocat els escuts dels Mossos, és l'únic en què s'ha produït els únics incidents, quan alguns antiavalots han colpejat un petit grup de manifestants que intentava saltar-se aquest cordó policial. Un portaveu dels manifestants es explicava les raons de la seva protesta.
1: Hem considerat que calia donar una resposta contundent a una convocatòria obertament racista, feixista i neonazi. I és per això que avui hem fet aquesta convocatòria.
0: Mentrestant, aquesta cinquantena de manifestants d'extrema dreta de Núcleo Nacional, una organització nascuda a Madrid, ha reunit aquestes poques desenes de persones davant de la delegació del govern, algunes d'elles emmascarades i fent consignes feixistes.
2: Gràcies, Vicent. Bona tarda.
0: Bona tarda.
3: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
2: Ara passen 10 minuts de les 9 del vespre. Veneçuela ha elogiat l'operació conjunta amb els Estats Units en què han matat el líder de la banda El Tren de Aragua, Héctor El Niño Guerrero. El dirigent de l'organització criminal l'ha mort a trets en una zona minera d'explotació d'or a l'estat de Bolívar, al sud-est del país. Un comunicat del govern veneçolà ha explicat que han col·laborat amb els Estats Units en l'intercanvi d'intel·ligència. Segons informacions periodístiques, les tropes nord-americanes no han trepitjat terreny veneçolà. La periodista d'investigació Rona Risquet Sánchez, especialista en El Tren de Aragua, creu que aquesta ofensiva demostra el grau d'implicació dels Estats Units després de la captura de Nicolás Maduro. Ho ha dit en una entrevista a 3Cat Info.
4: Ya en Venezuela y en general se habla de que pues Venezuela es una especie de protectorado. Entonces yo diría que pues es una acción ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano, obviamente con el aval del gobierno encargado de Venezuela, pero yo creo que eso va más a otro nivel.
2: Feia 3 anys que estava en parador desconegut i els Estats Units el buscaven com a líder d'una organització designada com a terrorista per Washington. Precisament sota aquesta premissa, l'administració Trump ha deportat més de 200 migrants veneçolans a una mega presó d'El Salvador, acusats de pertànyer a la banda. Encara en clau internacional, us expliquem que a Albània la Fiscalia investiga possibles lligams entre el polèmic projecte turístic de la filla i el gendre de Donald Trump i sospitosos de tràfic de drogues i blanqueig de capitals. La Fiscalia Anticorrupció ha demanat detenir una vintena de persones relacionades amb un cas de tràfic de cocaïna, entre les quals n'hi ha algunes que podrien estar vinculades a la gran operació immobiliària d'Ivanka Trump i Jared Kushner, que ha provocat una forta contestació als carrers. Segons publiquen mitjans locals, se sospita que per blanquejar els diners s'haurien formalitzat contractes de venda a favor d'una empresa amb les inicials ALD, que podrien respondre a l'empresa de la família de Trump, que està comprant grans quantitats de terreny a la zona d'Esvernec, un territori protegit on es vol executar l'operació. Aquest i altres projectes han provocat mobilitzacions massives a Albània aquestes setmanes. A casa nostra, la nova investigació oberta a José Luis Rodríguez Zapatero per frau fiscal i contraband ha sacsejat encara més el Partit Socialista, que compta els dies per a la seva declaració de la setmana que ve davant del jutge. Salvador Illa demana respecte a la presumpció d'innocència mentre creix el neguit intern al partit per les joies que la policia va trobar en una caixa forta al despatx de l'expresident espanyol, valorades amb més d'1 milió d'euros. Madrid, Alba Gil.
5: Missatge d'optimisme del president de la Generalitat, que reivindica l'obra dels socialistes malgrat els suposats casos de corrupció. En l'últim Consell Nacional del PSC abans de l'estiu, en què s'han nomenat 126 candidats a alcalde a tot Catalunya per a les municipals de l'any que ve, Salvador Illa ha volgut donar ànims als seus, noquejats per l'últim moviment judicial, una nova imputació a Zapatero per les joies que li van trobar a l'oficina.
6: Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Pedimos también respeto por la honorabilidad de personas e instituciones. Y nosotros somos contundentes con los que no actúan de acuerdo con nuestros valores y con nuestros estándares.
5: Els socialistes continuen fent costat a Zapatero i confien en les explicacions que donarà dimecres i dijous a l'Audiència Nacional, però cada vegada són més les veus internes que mostren estupefacció per les últimes informacions que l'afecten. Els socis de Sumar també reclamen explicacions. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García.
7: Señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo lo que ha salido. Nos preguntamos de dónde salen las joyas de Zapatero por valor de 1 milió d'euros. También nos preguntamos de dónde sale el ático de la señora Ayuso por valor de 1 milió d'euros, que tampoco ha dado explicaciones.
5: D'altra banda, el PP aprofita l'impacte de la imputació de Zapatero per desgastar el govern espanyol. Alberto Núñez Feijó ironitzava així.
8: La fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero. ¡Hombre! El referente moral de Pedro Sánchez. La joya de la corona de Pedro Sánchez.
5: Els populars prometen fer una neteja completa de les clavegueres i caceres que asseguren ha posat en marxa Pedro Sánchez contra policies, jutges i fiscals.
2: I abans de l'àrea de servei us expliquem que la militància de Junts per Catalunya a Barcelona decidirà el cap de setmana que ve qui serà l'alcaldable a la capital catalana. Els 4 aspirants donen avui el tret de sortida a la campanya d'unes primàries que van més enllà de Barcelona. Aquest és un procés intern inèdit a l'espai postconvergent que servirà perquè les diferents sensibilitats que conviuen al partit liderat per Carles Puigdemont mesurin les forces.
3: El temps.
2: Eloi Cordomí.
9: Les temperatures d'avui han estat de ple estiu. S'ha arribat a màximes de fins a 36 graus a Cabanes, a l'Alt Empordà, 36 a Súria, 36 a Lleida, Artesa a Segre i 37 graus a Vinebre o a Xerta. I destaquem també les xifres que hi ha hagut arran de costa, Barcelona 32 o Tarragona 31 graus. Demà tindrem uns valors molt semblants pel que fa a les màximes, fins i tot podrien arribar a pujar lleugerament. S'espera un diumenge assolellat a tot arreu, però a la tarda sí que hi haurà nuvolades al Pirineu i al Prepirineu. Creiem que podran deixar algun ruixat, alguna tempesta a l'extrem nord del Pirineu, potser a última hora, de cara al vespre, algun d'aquests ruixats arriba a la zona del Prepirineu. A la resta de Catalunya el temps continuarà sent tranquil, assolellat, càlid. Dilluns encara mantindrem la mateixa situació, sol al matí, a la tarda alguns ruixats al nord, i les temperatures continuaran sent altes tota la setmana que ve.
10: 3K Info. Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
11: Aquesta setmana conversem amb la dissenyadora i arquitecta Bet Galí. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
2: El director de teatre Lluís Pasqual defensa que la reproducció de l'entrevista a Montserrat Caballé tenia el permís de la família i del Liceu, després de la polèmica aixecada per les declaracions de l'actriu Judit Martín, que va explicar que es va utilitzar la seva veu en un homenatge a la soprano l'any 2019. Pasqual ha dit que no es penedeix del que va fer i que si calgués ho repetiria. Ho ha dit en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
12: Sí, oi tant, jo no vaig fer res il·legal.
13: No et penedeixes de res?
12: No. No.
2: Pasqual ha explicat que l'entrevista real es va fer a Ràdio Reus el 1985 durant la inauguració del Teatre Fortuny, però el so era molt dolent i ell va perdre l'original, per això va decidir reproduir-la. I assegura que tant la família de Caballé com l'actriu n'estaven al cas.
12: Vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Caballé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res. I naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, Caballé, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
2: Ràdio Reus, però, nega l'existència d'aquesta entrevista. Després de tota aquesta polèmica, ahir el Teatre Lliure va anunciar que retirava una obra dirigida per Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari. El director ha confirmat que s'ha fet de mutu acord amb la direcció del teatre i considera que no és casualitat que aquesta polèmica hagi coincidit amb la celebració d'aquest aniversari. Més coses. La defensa de Jonathan Andic, investigat pel suposat homicidi del seu pare, explica que el missatge de WhatsApp que li va enviar amb la frase casa, no m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te, està tret de context i té com a únic objectiu que encaixi amb les hipòtesis de la instrucció. Aquest missatge és un dels indicis en què es basa la Fiscalia per oposar-se a la retirada de les mesures cautelars imposades al fill del fundador de Mango, que, entre altres coses, l'impedeixen sortir del país i l'obliguen a presentar-se setmanalment al jutjat. Segons els seus advocats, la frase forma part d'un text més llarg i fa referència al concepte matar el pare de Freud. A més, diuen que cal emmarcar-ho en les sessions de teràpia que seguien diversos membres de la família. Isaac Andic va morir en una caiguda per un barranc a Collbató al desembre del 2024, quan feia una excursió amb el seu fill Jonathan. El missatge és de 5 mesos abans. 3 persones han mort aquest dissabte a la tarda en accidents al medi natural. A l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un jove de 18 anys s'ha ofegat al riu Llobregat quan es banyava a la resclosa amb altres nois. Quan han vist que no sortia de l'aigua, han avisat els bombers que l'han localitzat mort a dins de l'aigua. Un altre accident mortal ha estat el d'un home d'uns 80 anys que feia submarinisme al costat de l'illot de Sencalladora, al davant del Cap de Creus a Cadaqués. L'alerta l'ha donada al seu company d'immersió, que avisat els tripulants d'una barca que l'home no havia tornat a la superfície. Poc després, els serveis d'emergència l'han trobat mort submergit a uns 3 metres de profunditat. I a l'Ins, al Pallars Sobirà, una persona mort en caure al port de Medacorba. Els bombers, després de rebre l'avís de l'accident, s'hi han desplaçat, però quan han trobat la persona ja estava morta. Una nena de 12 mesos està hospitalitzada després de caure des d'un primer pis a Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça. Els fets van passar cap a 6:45 de la tarda, quan la criatura es va enfilar a la barana del balcó de casa seva i va caure al carrer. Els seus pares, que eren a casa, van sortir al carrer alertats pels crits dels veïns i ells mateixos van portar la nena al cap de la població, des d'on la van traslladar en helicòpter a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Envien a presó 2 homes per pagar a 3 adolescents de menys de 16 anys a canvi de sexe a Girona. Els acusats de 35 i 44 anys no es coneixien entre ells i contractaven amb les noies a través de les xarxes socials. Els fets van passar a Girona entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. La investigació dels Mossos va permetre detenir un primer sospitós el 28 de maig passat i una segona persona el dia 10 de juny. Tots dos estan acusats dels delictes d'agressió sexual a un menor de 16 anys i d'un altre delicte de prostitució i explotació sexual. Després de declarar, el jutjat de guàrdia va decretar presó per a tots dos. Els Mossos donen per tancada la investigació.
3: 3CAT Info.
2: L'helicòpter dels bombers que s'ha enlairat aquest diumenge per reprendre la recerca del menor de 16 anys desaparegut des de dimecres a Roses quan feia una excursió en moto d'aigua amb uns amics no ha aportat cap prova més a l'operatiu de recerca. L'helicòpter ha fet sense èxit un reconeixement des de l'aire per la zona litoral de Begur amb una escombrada de sud a nord. Els efectius del cos s'han retirat i s'activaran en cas que calgui. De moment la recerca la continua la Guàrdia Civil amb el suport dels Mossos. Agents de la Policia Judicial de la Comandància de Girona investiguen les circumstàncies de la desaparició i l'empresa que va llogar les motos d'aigua als 3 adolescents per saber si complia amb la normativa. Totes han de dur GPS i els menors han d'anar sempre amb un guia i armilla. La moto que portava el menor desaparegut la van trobar dijous a la platja de Pals, al Baix Empordà. El jove desaparegut formava part d'un grup que havia contractat una excursió guiada. Els investigadors han recollit diverses versions amb contradiccions, tant de l'empresa com dels 2 amics del menor, cosa que està complicant aclarir el que va passar realment. Els agents intenten localitzar el mòbil del menor i estan prenent declaració possibles testimonis que el van veure al mar, els empleats de l'empresa nàutica i els altres 2 menors amics. El comerç local i de proximitat reivindica el seu paper clau en la millora de la seguretat als carrers. La patronal Pimec assegura que la presència de botigues i activitat quotidiana al carrer genera una vigilància informal que contribueix a prevenir conductes incíviques i redueix la delinqüència. Per això reclamen que el govern els consideri com una infraestructura essencial de país i fomenti polítiques que n'evitin el tancament. El vicepresident de la petita i mitjana empresa, Antoni Torres, explica a 3CAT Info que si es degraden els espais, les possibilitats de delinquir augmenten.
14: Tots aquests carrers que tenen més vida es degraden molt menys ràpid que els carrers que no tenen vida. Un entorn degradat és un entorn que afavoreix la delinqüència, perquè afavoreix que no passi gent, perquè no ens agrada anar per entorns degradats. A l'abandonar el carrer puja l'ocupació d'aquest carrer per determinats grups de delinqüents.
2: Catalunya ha perdut prop d'11.000 petits comerços en 10 anys. 6 minuts i seran 9:45 del vespre.
3: Esports.
2: Amb Marc Andrés, bona nit.
15: Bona nit. Dissabte de molt d'esport en directe amb Interès Català i tot l'estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Comencem a Malta perquè allà l'Atlètic Barceloneta està disputant la gran final de la Champions masculina contra el Prorreco italià. En aquests moments acaba de començar el segon període i el Barceloneta perd per 6-7. D'altra banda, el Barça de bàsquet busca un lloc a la final de la Lliga ACB que aconseguirà si guanya el tercer partit de semifinals a la pista del Tenerife. Un partit on acaba de començar l'últim període i ara mateix el Barça perd per 58-56. I un últim focus de l'esport català tenim a Zamora, en futbol, on el Sabadell està jugant l'anada de l'eliminatòria definitiva per pujar a la segona divisió. Una anada que ha començat malament, ja que el conjunt vallesà perd després d'encaixar l'1-0 al minut 3 de partit. I fora de l'esport català també tenim un focus d'esport en directe, perquè tenim duel del Mundial de Futbol entre Qatar i Suïssa, que en aquests moments guanya Suïssa per 0-1 després que Embolo transformés un penal.
3: 3CAT Info.
15: En handbol, el Barça s'ha classificat per la final de la Champions després de derrotar l'Aalborg danès per 32-37 a la pròrroga. Una victòria molt suada que ha valorat Ludovic Fàbregas al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
16: Sí, clar, és que per mi hi ha un cop, però és així, és la decisió de l'àrbitre i no passa res. L'equip ha fet un gran treball, com he dit, durant aquests minuts i hem jugat la pròrroga i l'hem guanyat, així que molt content.
15: Demà a les 6 de la tarda el Barça s'enfrontarà al Fuchse de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40. Al Fuchse hi juga Aitor Ariño. El sentim, també el Tot Gira.
17: També és algú molt emocionant poder estar a una altra Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es dongui.
15: El pilot de Mercedes, George Russell, sortirà des de la pole al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. És la tercera pole per a ell aquesta temporada.
18: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
15: Russell estarà acompanyat per Lewis Hamilton a la primera fila, mentre que a la segona hi haurà l'actual líder del Mundial, Kimi Antonelli, juntament amb l'actual campió del món, Lando Norris. Carlos Sainz sortirà 16è, mentre que Fernando Alonso ho farà des de l'última posició. La cursa serà demà a les 3 de la tarda en directe per TV3 i Catalunya Ràdio. Fins ara, per cert, 6 curses del Mundial de Fórmula 1 i 6 victòries dels 4 pilots de... i 6 victòries, perdó, dels 2 pilots de Mercedes. Mentrestant, tenim ara en directe les 24 hores de Le Mans de cotxes, una prova que ha començat a les 4 de la tarda i que compta amb 3 catalans, el Genesis de Dani Juncadella, l'Aston Martin d'Àlex Rivera i el Ferrari de Miquel Molina. En aquests moments podríem dir que el pilot o el cotxe que està més avançat amb interessos catalans és el Ferrari de Miquel Molina, que es troba en 6a posició. A la primera plaça ara mateix hi tenim un BMW. Més motor perquè tenim prova del Mundial de Trial a Andorra. A la categoria masculina, Toni Bou, més líder, a les dues voltes d'avui. Bou A més, ja suma 3 punts més que el seu màxim perseguidor. Pel que fa a la categoria femenina, la italiana Sofia Rabino ha guanyat la primera jornada. Al darrere, i amb la mateixa puntuació, la líder, la catalana Berta Bellán, té 17 punts d'avantatge. Demà es farà la segona jornada. I el circuit de Misano Adriático es disputa la quarta ronda del Mundial Femení de Motociclisme. Avui Paola Ramos ha caigut, tot i sortir des de la pol, i Ivonne Serpa ha estat quarta, mentre que Sara Sánchez ha acabat vuitena. La victòria ha estat per a la líder Maria Herrera. Ramos és a 70 punts de la campiona Herrera a la general, i demà al migdia es farà la segona cursa, on Ramos, després d'haver caigut, sortirà onzena.
3: Trescatinfo.
15: Parlem de nou de waterpolo, perquè ahir el Sant Andreu femení va guanyar el bronze a la Champions contra el Mataró en una final, en un final d'etapa pel tot el grup andreuenc. I és que Martina Terré ha explicat al Tot Gira que ella és una de les moltes que marxen, en concret al Sabadell.
19: Molt trista, perquè crec que tenim un grup molt humà que és molt difícil d'aconseguir, i al final havíem aconseguit, no?, que totes les peces encaixessin. Se'n va un grup molt xulo, la veritat, que es dispersa per tot el waterpolo català, però bueno, també contenta pel repte en el que em fico jo. Me'n vaig al Sabadell.
15: També al Sabadell hi aniran Nona Pérez i Paula Camus, mentre que les germanes Ariadna i Helena Ruiz i Alba Muñoz se'n van a l'Atlètic Barceloneta. D'altra banda, Caral Anton se'n va al Mataró.
3: L'actualitat esportiva a fons.
15: La campiona de la Vuelta a Espanya de ciclisme, Paula Blasi, és la nova líder del Tour dels Pirineus, després de fer una gran etapa passant pel mític coll del Tourmalet. La ciclista d'Espluga s'ha imposat en solitari a la segona etapa i ho té tot de cara per guanyar la prova demà a la tercera i darrera etapa, amb 8 cims de tercera categoria. El Tour d'Alvèrnia, per cert, l'antiga Dauphiné, victòria a la penúltima etapa per al mexicà del Toro de l'UAE. L'australià Tugwell manté el liderat amb 42 segons d'avantatge sobre el nord-americà Matteo Jorgensen.

0: Són 9:45, repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Ha quedat estabilitzat l'incendi a Sanaüja, a la Segarra. El foc ha cremat fins ara 48 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. De moment no se sap com han començat les flames. De la plana internacional destaca que Donald Trump assegura que demà firmarà amb l'Iran el preacord per posar fi a la guerra i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units s'ha compromès a recollir i destruir més endavant l'urani enriquit. Poques hores abans, Teheran ha descartat que la signatura es faci demà. A punt tenim l'espai L'Hemicicle amb Marta Corbalan. Amb ella repassarem què ha donat de si aquesta setmana l'actualitat parlamentària. A més, entrevistarà el portaveu del PP de Catalunya a la cambra, Juan Fernández. I després us explicarem que el govern està estudiant si paga un complement als funcionaris que deixin de fer teletreball. En una primera proposta que l'executiu ha plantejat als sindicats, el complement podria ser d'entre 90 i 200 euros. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
1: El dissabte de múltiple esport en directe que tenim amb tres focus a l'esport català i tot en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. A Malta, l'Atlètic Barceloneta està perdent 7-9 contra el Prorreco italià, la final de la Champions de Waterpolo. En bàsquet, Tenerife 60, Barça 63. Si els blaugranes guanyen, es classifiquen per la final de l'ACB. I en futbol, Zamora 1, Sabadell 0 al minut 32 de partit en l'anada de l'eliminatòria definitiva per pujar a segona divisió.
0: Pel que fa al temps, demà diumenge tornarem a tenir un dia assolellat i lleugerament més càlid que avui. A la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu que podrien deixar ruixats i alguna tempesta al nord de la serralada.
2: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3Cat Info, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: El Parlament ha fet un pas endavant per accelerar l'aplicació de l'eutanàsia. La Cambra Catalana ha portat al Congrés una llei per evitar casos com el de la jove Noelia Castillo, que va trigar 2 anys a rebre l'eutanàsia pels recursos judicials que va presentar el seu pare per intentar aturar la seva mort. La proposta del Parlament, impulsada pel PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP, planteja escurçar els terminis judicials i posar límit als recursos que es poden presentar als tribunals per no allargar el patiment de la persona que ha decidit rebre l'eutanàsia. Avui us explicarem els detalls d'aquesta llei i també entrevistarem el portaveu del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Juan Fernández. Benvinguts a l'Hemicicle. El Congrés ha donat llum verda a seguir tramitant la llei impulsada des del Parlament de Catalunya, que quedarà definitivament aprovada els pròxims mesos. I han votat a favor tots els grups, menys el Partit Popular i Vox. La proposició de llei estableix que els possibles recursos contra un cas d'eutanàsia només es podran presentar davant un únic tribunal, el Superior de Justícia competent territorialment, i aquest haurà de resoldre en un termini màxim de 25 dies. La seva decisió només es podrà recórrer amb un recurs d'empara ara al Tribunal Constitucional. La proposta l'han defensat al Congrés 3 diputats del Parlament, Sara Jaurrieta, del PSC, Jordi Fàbrega, de Junts, i Juli Fernández, d'Esquerra.
4: La darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
5: Quan el temps és patiment, retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
6: Aquí el que perseguim és, com els deia al començament, que hi hagi certesa.
3: La reducció dels terminis judicials és una demanda de les entitats pel dret a morir dignament, que consideren que judicialitzar l'eutanàsia és allargar el patiment de la persona que s'hi vol acollir de manera cruel. El Partit Popular i Vox són els únics grups que hi han votat en contra. Antonio Román és diputat del PP.
7: ¿Por qué acelerar procedimientos judiciales precisamente cuando está en juego el bien jurídico más importante de todos, la vida humana?
3: Justament el Congrés ha obert la via a accelerar l'aplicació de l'eutanàsia la mateixa setmana de la visita històrica del papa Lleó XIV a la Cambra Baixa, on va fer un discurs en contra de l'avortament i l'eutanàsia.
2: Té la paraula.
8: Juan Fernández, portaveu del Partit Popular al Parlament de Catalunya.
3: Benvingut al programa L'Hemicicle. Aquesta setmana ha vingut molt marcada per la visita del Papa. El seu partit se sent còmode amb les proclames que ha fet el Pontífex?
8: Sí, perquè al final el Papa no ve aquí a fer proclames polítiques, no? El Papa ve a anunciar l'Evangeli, ve a una visita sobre, per parlar de l'Evangeli, per parlar pues, de la religió cristiana. I nosaltres ens sentim interpel·lats com s'ha de sentir qualsevol persona de Catalunya o del conjunt del nostre país, no? Aquells que governen, aquells que no governen, aquells que són cristians, aquells que no són cristians. Jo crec que el Papa ha fet un discurs, ha enviat un missatge molt conciliador. Ens ha donat un missatge en el que jo crec que ens hem de sentir responsables d'acabar o d'abandonar la polarització i d'unir-nos per a aquelles bones causes que són importants a la nostra societat. No? I jo crec que al final el Papa no ve a fer política i qualsevol persona que vulgui barrejar el Papa en política s'està equivocant.
3: En els seus discursos el Pontífex ha criticat qualsevol forma de discriminació per raó d'origen, de llengua, de religió o de situació social. Aquestes proclames són compatibles amb els últims pactes de governs autonòmics que el seu partit i Vox han signat en diferents comunitats?
8: Sí, perquè més enllà del que puguem sentir com a persones, és a dir, jo sóc creient, sóc cristià, però tinc la responsabilitat també de fer propostes, en aquest sentit des de l'oposició, però som un partit de govern i tenim la responsabilitat de fer, de governar i de portar les idees al pragmatisme, no? I jo no crec que s'estigui enviant un missatge en cap cas d'expulsar tothom perquè sigui de fora. Vull dir, això és molt simplista i jo crec que és el reduccionisme el que ens vol portar a l'esquerra, no? Vull dir, el Partit Popular i Vox són fatxes i són racistes, no? Això no és així. Jo no sóc ni fatxa ni racista, no? Jo, qualsevol persona que ve de fora i que ve al nostre país a treballar, a formar la seva família, a adaptar-se a les nostres normes i a viure en convivència, és benvingut. Vull dir, sigui de Senegal, sigui de França o sigui d'Estats Units, no? Ara, aquelles persones que vinguin a delinquir i que vinguin a aprofitar-se del sistema i que vinguin a portar una forma de vida que no és compatible amb la nostra vida occidental, pues no és benvingut al nostre país. I jo crec que això és una qüestió de sentit comú. És una qüestió de sentit comú perquè al final el que volem és construir un país de convivència, un país on tothom tingui garantits els serveis públics i on tothom tingui garantit poder viure en pau, no? I això no és incompatible en cap cas amb el que diu el Papa. I això no és incompatible tampoc amb aquells pactes de govern del Partit Popular en Vox en les nostres comunitats autònomes on tenim la responsabilitat de governar i de portar el pragmatisme a la vida real.
3: El Papa també s'ha pronunciat en contra de l'avortament i en contra de l'eutanàsia justament la mateixa setmana que el Congrés ha aprovat seguir tramitant una proposició de llei del Parlament per accelerar l'aplicació precisament de l'eutanàsia. Tot i la bona acollida que ha tingut el discurs del Papa, sembla que les posicions dels partits no han canviat.
8: És que el Papa també pot dir coses que no li agraden a l'esquerra. Vull dir, l'esquerra ens diu que ens hem de prendre nota d'aquells missatges que envia el Papa sobre temes d'immigració, però després ells critiquen el Papa perquè digui el que pensa i sobretot perquè digui el que d'alguna forma contempla l'Evangeli. Vull dir, el Papa va fer un discurs en el Congrés dels Diputats, jo crec que impecable.
3: Tot i que abans m'ha dit que el Papa no va venir a fer un discurs polític, sí que és cert que els seus discursos han tingut, en certa manera, un alt contingut polític en les seves intervencions. El Pontífex ha vingut a renyar els partits per la confrontació política permanent i ha demanat reconciliació i cooperació. És possible aquesta reconciliació, aquesta entesa entre els dos grans partits estatals, el PP i el PSOE?
8: Jo crec que el Papa no està dient res diferent al que diuen totes les persones que ens voten quan venen les eleccions i fins i tot les que no ens voten, no? Les que estan a l'abstenció, no? Ara bé, sí que és veritat que a ningú se li escapa que estem en una situació política d'alta tensió, no? Tenim un govern amb el qual el Partit Popular no es pot posar d'acord. Perquè és impossible posar-te d'acord amb un govern que no vol escoltar-te, que no vol pactar qüestions des de la centralitat política. No? Tenim un govern que és el govern del Partit Socialista de Pedro Sánchez, que està escurat a l'extrema esquerra, que ha triat uns socis que no són recomanables perquè són aquells que volen trencar el país i que a més està envoltat de corrupció i que es nega a convocar unes eleccions generals perquè diu que no hi ha motius per convocar-les.
3: Ara comentava que un dels motius precisament d'aquesta crispació política són aquests suposats casos de corrupció que envolten el PSOE. Precisament la setmana que ve ha de declarar davant del jutge l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. No sé què n'esperen d'aquesta declaració.
8: Bueno, esperem que es faci justícia, no? I que els tribunals de justícia arribin fins al final d'aquesta investigació judicial cap a un president del govern.
3: El Partit Popular acabarà presentant una moció de censura contra Pedro Sánchez?
8: És que no depèn del Partit Popular presentar una moció de censura. Nosaltres podem tenir la iniciativa, però al final, qui és responsable de que Pedro Sánchez segueixi en el govern són els seus socis parlamentaris.
3: I el Partit Popular ha parlat amb aquests grups que poden facilitar aquesta moció de censura, per exemple, amb Junts per Catalunya?
8: Bé, el Junts per Catalunya ja va deixar clar fa uns dies la seva posició. I escolti, nosaltres estem per coses sèries, eh?
3: Però si la situació a l'estat espanyol és tan greu com defineixen amb aquests suposats casos de corrupció que esquitxen Pedro Sánchez, el PP no estaria disposat a parlar amb Carles Puigdemont?
8: És que nosaltres no tenim, en aquest sentit, res a parlar amb Carles Puigdemont i nosaltres cedirem a un xantatge d'aquesta mena. No? I això ho han deixat clar sempre.
3: Però Carles Puigdemont és el president de Junts per Catalunya, és el president del partit.
8: I Alberto Núñez Feijóo és el president del nostre partit i el que fa cada dia és presentar una alternativa a l'alçada del que mereixen els espanyols, no a parlar de les seves apetències personals. Vull dir, aquí hi ha una diferència molt clara.
3: El dia 27 de juny, el Partit Popular de Catalunya farà finalment el seu congrés, l'últim va ser el 2018, un congrés que ha de servir per ratificar el lideratge d'Alejandro Fernández al capdavant de la formació i també per posar al dia l'estratègia política. Vostè és partidari que en aquesta ponència política es veti explícitament qualsevol pacte amb partits independentistes com Junts?
8: Jo crec que la prioritat d'aquesta ponència política ha de ser la presentació d'una alternativa que parli d'allò que importa a la gent, no? Jo no crec que el tema vagi del que farem amb els altres partits. Vull dir, que és un tema a tractar, evidentment, no? Però al final el que necessita Catalunya és una alternativa. Catalunya porta sotmesa una decadència durant molts anys per part del Partit Socialista i per part del nacionalisme i Catalunya està necessitada d'una alternativa en aquest sentit.
3: I per liderar aquesta alternativa que vol ser el Partit Popular, amb qui estan disposats a pactar després de les pròximes eleccions?
8: És que la nostra vocació és de guanyar les eleccions. Després es parla de pactes i es parla d'acords, no? Però jo crec que tots els partits es presentem a les eleccions per guanyar-les.
3: A banda de definir l'estratègia política, el Congrés del Partit Popular també ha de servir per reelegir, com dèiem abans, Alejandro Fernández com a president del partit i per acabar de definir la nova estructura directiva. Vostè segurament serà també un dels noms protagonistes d'aquest congrés, o almenys per ara sona com el futur número 2, com el futur nou secretari general. No sé si en té ganes, si està disposat, si li ofereixen.
8: Lo important és parlar de les idees i parlar de projecte. Jo crec que no estem en una situació a Catalunya ni al resta del país frívola com perquè estiguem entretinguts parlant de qui serà què ni què serà què. Aquí no es tracta de càrrecs, sobretot perquè els càrrecs de partit el que han de fer és treballar per la ciutadania.
3: Canviem ja totalment de registre, ens endinsem en el terreny més personal i ara li demano si pot contestar amb respostes tan curtes com sigui possible. Té algun racó de Catalunya que li agradi especialment?
8: Badalona, segurament, no? Que és la meva ciutat de naixement i de vida. No? Jo visc a Badalona i per mi Badalona ho té tot. Té mar, té muntanya, té patrimoni i té un bon govern.
3: Què és el que més li agrada de la política i què li agrada menys?
8: De la política, servir a la ciutadania. No? El que menys m'agrada, segurament la conciliació, que jo crec que és una cosa que no es parla molt. No? Segurament els polítics som els que més reivindiquem la conciliació, però els que menys practiquem la conciliació, cosa que és una assignatura pendent de la política en aquest sentit.
3: Té alguna mania que pugui confessar?
8: En tinc moltes, perquè la veritat és que sóc bastant mediàtic, però segurament l'ordre és una de les meves manies més destacades.
3: Practica algun esport?
8: Natació.
3: Si se n'anés a una illa deserta, quins dos objectes s'enduria?
8: Segurament m'emportaria els meus dos fills, que són dos objectes importants, i la meva dona.
3: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
8: és que Catalunya guanyés en seguretat.
3: Juan Fernández, portaveu del grup del Partit Popular de Catalunya al Parlament, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3Cat Info i fins aviat.
8: Gràcies a vosaltres.
2: Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.
0: Són 3:15, obrim àrea de servei.
2: El temps.
0: Eloi Cordomí.
9: Acabem un dia que ha estat molt càlid. Les temperatures s'han enfilat fins als 36 graus en alguns llocs de Ponent, del Bages, fins i tot de l'Empordà, i 37 les més altes a Vinebre o a Xerta, a la Ribera d'Ebre i al Baix Ebre. De cara a demà esperem unes temperatures molt semblants a les d'avui o fins i tot lleugerament més altes. Podrien arribar a pujar un grau més. S'espera un matí assolellat, un matí tranquil, esplèndid. I a la tarda sí que hi haurà un palet més d'inestabilitat i podrien aparèixer alguns ruixats i alguna tempesta en punts del Pirineu. Sobretot a l'extrem nord del Pirineu, potser el última hora, alguna s'arriba a formar cap a la zona del Prepirineu. A la resta de Catalunya el temps serà assolellat tot el dia i molt càlid. En pròxims dies mantindrem encara el mateix tipus de temps, encara dilluns ruixats de tarda al nord de Catalunya, al Pirineu, bàsicament. Les temperatures mantindran altíssimes i el temps assolellat. De cara a dimarts, com algun ruixet residual a la tarda, i la resta de la setmana temps estable i encara molt càlid.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Aquesta setmana la NASA ha presentat la tripulació de la nova missió Artemis 3. Està formada per 4 astronautes, tots homes i de perfil militar. Malgrat que l'objectiu encara no és trepitjar la Lluna, l'anunci de la NASA materialitza la croada de Donald Trump contra la diversitat. És un reportatge de la Núria Hart amb el muntatge musical de Macià Closes.
10: Andre Douglas, Colonel Frank Rubio, Luca Parmitano, Artemis 3 Commander, Randy Bresnan.
11: La nova tripulació d'Artemis està formada per 3 nord-americans i un italià, el primer europeu que participa en un programa lunar, del que no hi ha rastres de cap dona astronauta. Això fa que la nova missió sigui ben diferent de l'anterior, quan fa 2 mesos l'especialista de missió Christina Cook va fer història al convertir-se en la primera dona a orbitar la Lluna.
12: But there's one new thing I know.
11: Això ha provocat indignació entre les dones del sector aeroespacial. Des de l'Associació de Dones Científiques i Patia Mars lamenten la falta de presència femenina. Carlota Keimer, enginyera i astronauta anàloga d'Hipàtia 3.
13: No és el luxe que ens podem permetre de perdre talent, sinó que també és el luxe que ens estem permetent de perdre recerca, de perdre una generació de nenes sense referents. Per tant, excloure les dones de la ciència d'aquesta avantguarda és literalment deixar la salut i el futur de la meitat de la humanitat a les fosques.
11: En el que portem de dècada, des del 2020, aquest és el segon cop que la NASA exclou les dones d'una tripulació espacial i la primera que deixa les astronautes fora de la carrera lunar. Tot plegat també ha provocat sorpresa la fundadora i directora d'ISARSAT, l'astronauta anàloga d'Hipàtia 2, Mònica Roca.
14: Jo crec que hi ha hagut una reacció del públic, no? De dir, aquesta imatge de 4 homes no un quadre ja. O sigui, no pot ser que a mi no em representen aquestes 4 persones.
11: La NASA ho ha justificat amb l'argument de la meritocràcia, però les xifres demostren que hi ha dones igual de vàlides.
14: No és cert que ara ja no tinguem prou dones per poder ser escollides, perquè en la bossa d'astronautes hi ha un cert equilibri de gènere.
13: És realment negar el mèrit de moltes astronautes que tenen exactament la mateixa formació, el mateix background i les mateixes capacitats.
11: La tripulació d'Artemis 3 no trepitjarà la Lluna, sinó que assajarà la maniobra per acoplar la nau Orion als mòduls lunars de la pròxima missió.
0: La Generalitat es planteja pagar un complement als funcionaris que deixin de fer teletreball. Funció Pública ha proposat aquesta mesura per aplicar la jornada de 35 hores. Ara tenen dret a 2 dies de teletreball i fan una jornada de 37 hores i mitja. Els sindicats volen saber quins col·lectius quedarien fora del plus salarial i demanen que es compensi d'alguna manera els que ara no estan fent teletreball perquè el seu tipus de feina no ho permet. Manolo Fages és el responsable de Funció Pública de Comissions Obreres.
15: Queremos ver cómo se concreta, queremos ver cómo se concreta en eso. ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará porque no pueden teletrabajar y entonces qué medida compensatoria habrá? Y tercero, ¿qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
0: Des de la UGT, Yolanda Drué demana que deixar de teletreballar sigui voluntari i reversible.
16: El veiem amb uns ulls mentre es respecti que sigui una mesura voluntària, és a dir, que és la persona treballadora que decideixi renunciar al teletreball o no. També entenem que aquesta mesura ha de ser reversible, és a dir, si la persona treballadora pren una decisió ara de continuar amb la modalitat del teletreball i decideix d'aquí un temps que ha de canviar, doncs que també pugui adherir-se i cobrar aquest complement.
0: La negociació entre l'administració i sindicats és molt incipient. Segons la primera proposta posada damunt la taula, el complement per deixar el teletreball oscil·laria entre els 90 i els 200 euros. El FICAT, el Festival Internacional de Cinema en Català, lliura aquest vespre un dels guardons més destacats del certamen, el Premi Honorífic Montserrat Carulla, a l'actor, director i també guionista i productor Joel Joan. L'entrega en una gala de cloenda en què també es dona a conèixer el palmarès de les obres cinematogràfiques en català que s'han projectat a Roda de Barà, al Tarragonès. Ho està seguint Ariadna Escoda.
17: L'organització del Festival Cinematogràfic li reconeix la feina feta per la normalització de la llengua en la cultura audiovisual del país, tot plegat en l'últim dia del certamen, que fona negra després de 8.000 espectadors, una xifra que l'organització valora molt positivament. Segons la codirectora Cris Gambin, el cinema en català passa per un bon moment.
18: El cinema en català no és si està de moda, però creiem que se li apropa, s'estan obrint els gèneres perquè vam poder inaugurar amb una comèdia i vam tancar amb un thriller, per tant, i pel mig, doncs, moltes pel·lícules de temàtiques diferents, algunes basades en fets reals, altres ficcionades 100%. Els documentals també aquest any també han tingut més públic de l'habitual i el que deia abans, s'ha generat un espai de confiança on moltes vegades el públic s'ha obert a explicar coses íntimes a les tardes, no? En base amb els documentals que hi havia. Això no havia passat mai, o almenys no en els últims anys, i també veure que el cinema es converteix en un espai de confiança i en un espai segur on poder obrir-se, també per nosaltres és una cosa meravellosa que ha passat aquest any.
17: El festival tanca la 18a edició després de projectar una 80a de produccions cinematogràfiques en català, una 30a de les quals han estat estrenes absolutes. El FICCAT ha tornat a fer de Roda de Berà un punt de trobada per al sector i al públic cinèfil. Enguany la cita ha sumat un dia de programació que s'ha dedicat a l'eix temàtic de la història.
0: 8 minuts i seran les 10 del vespre. Més de 3.000 persones han participat aquesta tarda a la cursa antiracista de Barcelona, que era per reclamar més justícia social i menys racisme. L'ha organitzat per segon any el sindicat Top Manta i els beneficis es destinaran a millorar les condicions del col·lectiu de manters. Lamin Sarr és un dels portaveus del sindicat.
19: Estaremos para demostrar que no solo existe la extrema derecha, pero también estamos aquí nosotros, las personas antirracistas, para luchar, para llegar a una justicia social.
0: La cursa de 5 quilòmetres ha estrenat recorregut a Montjuïc amb sortida i arribada a l'avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia. Els 1.500 dorsals disponibles per a la cursa es van acabar fa 3 setmanes, però les persones que no en tenien també han pogut fer-la. Aquest any, a més, la iniciativa s'ha ampliat a altres localitats catalanes. Ja se n'han fet en alguns llocs i a la tardor n'hi ha de previstes a Vic, Sabadell, Solsona i també a la comarca de la Garrotxa. I després d'aquest punt esportiu, ara sí, l'actualitat esportiva fins a les 10.
2: Esports.
0: Amb en Marc Andrés, bona nit.
1: Bona nit. Dissabte de molt esport en directe amb Interès Català i tot l'estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Comencem a Malta perquè allà l'Atlètic Barceloneta està disputant la gran final de la Champions masculina contra el Prorreco italià i en aquests moments al inici del tercer període es duen 4 minuts de joc. Els mariners estan guanyant per 13-12 el conjunt italià. Per tant, ara mateix els mariners que estan guanyant, repetim-ho, la final de la Champions masculina de waterpolo. D'altra banda, fa pocs instants el Barça de bàsquet s'ha classificat per la gran final de la Lliga ACB. En el tercer partit, que ha acabat sent el definitiu, el Barça s'ha imposat per 76-85 a la pista del Tenerife i així s'ha classificat per la final de la Lliga. Una final que haurà de veure si serà contra el Joventut de Badalona o contra el València, que demà poden jugar el tercer i definitiu partit si el guanya el València, si guanya la Penya, el partit o l'eliminatòria aniria al quart enfrontament que també es disputaria a l'Olímpic de Badalona. I l'últim focus el tenim a Zamora, en futbol, on el Sabadell ara mateix està al descans de l'anada de l'eliminatòria definitiva per pujar a la segona divisió. Això sí, el partit no va del tot bé a nivell de resultats i és que el conjunt berlesà perd després d'encaixar l'1-0 al minut 3 de partit. I també en directe, però fora de l'esport català, tenim duel al Mundial de Futbol entre Qatar i Suïssa. Ara mateix estem a punt d'arribar al descans del partit, minut 51 de la primera meitat, i Suïssa que guanya per 0-1 després d'un gol de penal.
2: 3CAT Info.
1: En handbol, el Barça s'ha classificat per a la final de la Champions després de derrotar l'Aalborg danès per 32-39 a la pròrroga. Una victòria molt suada que ha valorat Ludovic Fàbregas en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
20: Sí, clar, clar, és que per mi hi ha un cop, però és així, és la decisió de l'àrbitre i no passa res. L'equip ha fet un gran treball, com he dit, durant aquests minuts i hem jugat la pròrroga i l'hem guanyat, així que molt content.
1: Demà a les 6 de la tarda el Barça s'enfrontarà al Fuchse de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40. El Fuchse hi juga Aitor Ariño. El sentim també en declaracions al Tot Gira.
21: També és algú molt emocionant poder estar una altra Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es dongui.
1: El pilot de Mercedes, George Russell, sortirà des de la pole position al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. És la tercera pole per a ell aquesta temporada.
22: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
1: Russell estarà acompanyat per Lewis Hamilton a la primera fila, mentre que a la segona hi haurà l'actual líder del Mundial, Kimi Antonelli, juntament amb l'actual campió del món, Lando Norris. Carlos Sainz sortirà 16è, mentre que Fernando Alonso sortirà des de l'última posició. La cursa serà demà a les 3 de la tarda en directe per TV3 i Catalunya Ràdio. Fins ara, per cert, 6 curses i 6 victòries dels pilots de Mercedes. Mentrestant, tenim en directe les 24 hores de Le Mans, de cotxes, una prova que ha començat a les 4 de la tarda i on hi tenim 3 catalans participant. El Genesis de Dani Juncadella, l'Aston Martin d'Àlex Riveras i el Ferrari del Miquel Molina. En aquests moments, el pilot o l'escut, el pilot català que està més avançat en aquesta competició és el Genesis del Dani Juncadella, que està ara mateix en 13a posició, però recordem que encara queda molt i molt de temps perquè s'acabin aquestes 24 hores d'Le Mans. De fet, queden més de 18 hores.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més motor perquè tenim prova del Mundial de Trial a Andorra, la categoria masculina, victòria de Toni Bou, que és líder a les dues voltes d'avui. Bou suma ja 30 punts més que el seu màxim perseguidor. Pel que fa a la categoria femenina, la italiana Sofia Rabino ha guanyat la primera jornada. Al darrere i amb la mateixa puntuació, la líder, la catalana Berta Avellan, suma 17 punts d'avantatge. Demà es farà la segona jornada. I el circuit de Misano Adriatico es disputa la quarta ronda del Mundial Femení de Motociclisme. Paola Ramos ha caigut, tot i sortir des de la pole, i Ivonne Serpa ha estat quarta i Sara Sánchez vuitena. La victòria ha estat per a la líder Maria Herrera. Ramos és a 70 punts de la campiona Herrera a la general i demà al migdia es farà la segona cursa amb Ramos, que recordem que ha caigut sortint 11a a la graella.
2: 3CAT Info.
1: Parlem ara d'hoquei perquè en l'assemblea de la Federació Espanyola de Patinatge s'han decidit l'inici de les competicions. Les Supercopes femenina i masculina seran el cap de setmana del 24 i 25 d'octubre i les dues hoquei lligues començaran el 31 d'octubre. Una hoquei lliga femenina on hi serà el Mataró, que ha guanyat el segon partit a Alcaldes i s'ha endut així l'eliminatòria. D'altra banda, demà es disputa el segon partit de la final de la lliga masculina, el millor de 5. El primer se'l va endur, recordem, el Liceo 8-2 contra l'Igualada. I també demà segon partit de la final femenina entre el Fraga i el Vila Sana, el millor de 3. Una victòria del Vilassana demà les farà campiones. Sentim Lluís Rodero.
23: Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. No pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
1: I s'ha decidit la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça, el Pozo Murcia.
2: 3CAT Info.

0: Els bombers aconsegueixen estabilitzar l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, a la Segarra. El foc, el primer important de la temporada, afecta mig centenar d'hectàrees i mobilitza 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Donald Trump assegura que demà firmarà amb l'Iran el preacord per posar fi a la guerra i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El president nord-americà s'ha compromès a recollir i destruir més endavant l'urani enriquit. Poques hores abans, Teheran ha descartat que la signatura es faci demà. Venezuela valora positivament l'operació conjunta amb els Estats Units per matar el Niño Guerrero, líder de l'organització criminal El Tren de Aragua. Feia 3 anys que estava en parador desconegut i l'han localitzat i mort a trets en unes instal·lacions d'or al sud-est del país. La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que van trobar al seu despatx complica encara més el futur de l'expresident. De moment, el PSOE li manté la confiança, però de portes endins del partit creix el nerviosisme. Els socis de govern també reclamen explicacions. 3 persones han mort aquest dissabte a la tarda en accidents al medi natural. A l'Ametlla de Merola, un noi de 18 anys ha perdut la vida ofegat al riu Llobregat. Les altres 2 víctimes mortals són un home que feia submarinisme a la zona del Cap de Creus i una persona que ha caigut al port de Medacorba, a l'Ins, al Pallars Sobirà. Presó per 2 homes acusats d'abusar sexualment de 3 noies menors de 16 anys a canvi de diners. Els Mossos els van detenir a Girona i després de passar a disposició judicial han estat empresonats. Els homes captaven les víctimes a través de les xarxes socials. El comerç local es reivindica com a peça clau per la seguretat als carrers del país. La Pimec assegura que les botigues i serveis de proximitat generen espais amb més llum, més vida i activitat i comporten una vigilància informal. Per això demana que se'ls consideri una infraestructura essencial de país.
1: Esports.
2: Esport en directe, tenim la final de waterpolo a punt de començar l'últim període. Ara mateix, final de la Champions, Barceloneta, Atlètic Barceloneta 14, Prorreco 14. D'altra banda, en bàsquet, el Barça ha guanyat 76-85 a la pista del Tenerife i ha aconseguit la classificació per la final de la Lliga ACB i, a més, també el bitllet per jugar la pròxima Supercopa ACB. I ara mateix és a punt de començar la segona meitat del Sabadell-Zamora, l'anada del Zamora-Sabadell, més ben dit, l'anada de l'eliminatòria per pujar a la segona divisió. Tota aquesta acció, per cert, l'estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: I per demà diumenge esperem un altre dia assolellat i lleugerament més càlid. Les temperatures superaran els 30 graus arreu del país i podrien arribar als 36 o 37 a l'oest. A la tarda hi haurà nuvolades i alguna tempesta al nord del Pirineu.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 10, us acompanya Xavier Palau. Els bombers han estabilitzat l'incendi de vegetació agrícola i forestal de Sanaüja, a la comarca de la Segarra. El foc afecta mig centenar d'hectàrees i ha mobilitzat fins a 45 dotacions terrestres, a més de 9 d'aèries. Sanaüja, Alba Mor.
3: L'avís s'ha rebut cap a la 1 del migdia en una zona al límit amb el municipi.

0: incorporar-lo en zona agrícola. Precisament, Casoliva explica que tractors i pagesos de la zona han col·laborat en les tasques d'extinció.
1: Ens han anat dient a on s'havien de situar i hem intentat pues, anar-los col·locant. També tenim la sort que hi havia de fer allà els puestos i, bueno, vulguis o no, es coneixen el territori i amb l'ajuda dels pues, quatre pagesos que han anat amb el tractor han pogut anar quatre o cinc trossos així més clau i, bueno, sempre sota la seva supervisió, de bombers, això sí.
0: L'incendi ha cremat 50 hectàrees en menys de 2 hores.

0: 3Cat Info.
1: Donald Trump, el president dels Estats Units, assegura que demà es firmarà el preacord amb l'Iran per posar fi a la guerra i que immediatament després l'estret d'Hormuz quedarà obert per tothom. En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha definit l'acord com un mur contra les armes nuclears, millor que l'acord de Barack Obama que Trump va abandonar. El mandatari s'ha compromès a no fer pagaments al règim i a recollir i destruir o diluir l'urani enriquit quan tot estigui en calma. Donald Trump també s'ha referit a aquest element com a pols nuclear. Hores abans, però, l'Iran ha descartat que demà s'assigni el preacord anomenat Memoràndum d'Entesa, però ho ha atribuït precisament a reserves de l'altra part, els Estats Units. El Pakistan, país que fa de mediador en aquest conflicte, ha especificat que el document es firmaria a distància, de manera telemàtica, i que després s'anunciaria l'acord. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha trucat a Trump aquesta tarda per donar-li suport en el procés de pau, segons ha informat Downing Street. Un dels dubtes sobre l'acord és què farà Israel amb el Líban. L'Iran ha exigit sempre incloure el cessament de les hostilitats, però Israel ja ha avisat que no se sent representat a les negociacions. Aquest matí, els israelians han obligat a evacuar una vintena de localitats del sud del Líban i després han bombardejat diversos sectors. Hi ha hagut almenys un mort. Des de 3Cat Info hem parlat amb la periodista veneçolana Rona Risque Sánchez sobre què és el tren d'Aragua i qui era el Niño Guerrero, que avui ha estat mort a trets en una operació conjunta entre els Estats Units i Veneçuela. La Núria Jara en fa aquest resum amb el muntatge musical de Blai Iniesta.
2: El tren de Aragua.
3: El tren de Aragua es una pandilla venezolana que nace en una prisión y que nace como una pandilla carcelaria que sí tiene unas características bastante particulares que la hacen no necesariamente más poderosa que un cartel mexicano o que los grupos que tuvo en algún momento Pablo Escobar, pero sí la hacen diferente.
2: El Niño Guerrero.
3: No solamente era el jefe del tren de Aragua, era obviamente el criminal más buscado de Venezuela, pero además era una persona a la que se le había señalado de tener vínculos con el gobierno, con funcionarios del gobierno de Venezuela. Incluso estaba incluido en la acusación que hay contra Nicolás Maduro en Estados Unidos.
2: Actividades criminales.
3: Trata de mujeres migrantes para explotación sexual, tráfico de migrantes, explotación de oro, también están involucrados en extorsiones. Es decir, no necesariamente era un grupo gigantescamente poderoso, o sea, súper armado, un ejército criminal, pero yo diría que es un buen ejemplo de lo que es el crimen organizado contemporáneo, ¿no? Que es un grupo un poco más líquido, que no se ve, pero que está ahí.
2: Influencia regional más allá de Venezuela.
3: A 8 o 9 países de América Latina y ahora tener cierta presencia en países como España, en Europa. Entonces, es un grupo que, si bien no tiene el poder del cartel Jalisco, del cartel de Sinaloa, sí tiene, ha tenido esa capacidad de lograr colocar a sus miembros en distintos países y establecer operaciones en estos países.
2: El futuro del tren de Aragua sense el Niño Guerrero.
3: Esto sí puede significar un golpe bastante importante, donde el liderazgo del Niño Guerrero era muy, muy personalista. Allá, desde hace un tiempo, había facciones operando, se habían apartado del tren de Aragua y pero seguían operando bajo otras identidades. Pero definitivamente esto puede ser un golpe bastante importante para lo que es la estructura del tren de Aragua.
0: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 10 i 9 minuts, la nova investigació oberta a José Luis Rodríguez Zapatero per frau fiscal i contraban ha sacsejat encara més el Partit Socialista, que compta els dies per la seva declaració la setmana que ve davant del jutge. Salvador Illa demana respecte per la presumpció d'innocència mentre creix el neguit intern del partit per les joies que la policia va trobar en una caixa forta al despatx de l'expresident espanyol, valorades en més d'un milió d'euros. Madrid, Alba Gil.
4: Missatge d'optimisme del president de la Generalitat que reivindica l'obra dels socialistes malgrat els suposats casos de corrupció. En l'últim Consell Nacional del PSC abans de l'estiu,

0: en què s'han nomenat 126 candidats a alcalde a tot Catalunya per a les municipals de l'any que ve, Salvador Illa ha volgut donar ànims als seus noquejats per l'últim moviment judicial, una nova imputació a Zapatero per les joies que li van trobar a l'oficina.
1: Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Pedimos también respeto por la honorabilidad de personas e instituciones. Y nosotros somos contundentes con los que no actúan de acuerdo con nuestros valores y con nuestros estándares.
0: Els socialistes continuen fent costat a Zapatero i confien en les explicacions que donarà dimecres i dijous a l'Audiència Nacional, però cada vegada són més les veus internes que mostren estupefacció per les últimes informacions que l'afecten. Els socis de Sumar també reclamen explicacions. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García.
2: Señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo lo que ha salido. Nos preguntamos de dónde salen las joyas de Zapatero por valor de 1 milió d'euros. También nos preguntamos de dónde sale el ático de la señora Ayuso por valor de 1 milió d'euros, que tampoc ha dado explicaciones.
0: D'altra banda, el PP aprofita l'impacte de la imputació de Zapatero per desgastar el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo ironitzava així.
3: La fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero. ¡Hombre! El referente moral de Pedro Sánchez. La joya de la corona de Pedro Sánchez.
0: Els populars prometen fer una neteja completa de les clavegueres i caceres que asseguren ha posat en marxa Pedro Sánchez contra policies, jutges i fiscals.
4: La militància de Junts per Catalunya a Barcelona decidirà el cap de setmana que ve qui serà l'alcaldable a la capital catalana. Els quatre aspirants donen avui el tret de sortida a la campanya d'unes primàries que van més enllà de Barcelona. Aquest és un procés intern, inèdit a l'espai postconvergent, que servirà perquè les diferents sensibilitats que conviuen al partit liderat per Carles Puigdemont mesurin les forces. Sentim en declaracions a aquesta emissora, Trescat Info, l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament, Glòria Freixa.
5: Jo porto treballant en exclusiva per la ciutat de Barcelona i pels barcelonins des de fa 15 anys. No he tingut cap altre somni i estic molt i molt content de que en Xavier Trias doncs em doni aquest suport personal i polític.
6: Tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona. He estat jo que he pres la decisió, li vaig compartir a la Míriam Nogueras, ara jo li he dit al partit vull fer política municipal.
7: És públic que el president Puigdemont m'ho va oferir fa 8 anys, llavors les meves circumstàncies personals no m'ho van permetre, tinc l'espineta clavada i em comprometo a dedicar-me els 9 propers anys de la meva vida a ser el defensor de Barcelona.
8: Soc la menys coneguda, probablement. Jo no em sento gens paracaigudista. Conec molt bé Barcelona i sempre, sempre he volgut estar en aquest projecte.
4: Els aspirants es resisteixen a admetre el pols intern, però la direcció juntaire hauria preferit un candidat de consens sense primàries. I plega un regidor de Junts a l'Ajuntament de Salt després d'assistir a un acte d'Aliança Catalana. L'Ajuntament ha fet un comunicat en què explica que després de veure imatges del regidor a la inauguració de la nova seu del partit de Sílvia Orriols a Salt, li van demanar que dimitís. L'alcaldessa assegura que al seu govern no hi ha lloc per qui pertanyi o filtregi amb l'extrema dreta. L'equip de govern de la localitat el formen Esquerra Republicana amb un acord amb Junts.
9: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
4: Tres persones han mort aquest dissabte a la tarda en accidents al medi natural. A l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un jove de 18 anys s'ha ofegat al riu Llobregat quan es banyava la resclosa amb altres nois. Quan han vist que no sortia de l'aigua, han avisat els bombers que l'han localitzat mort a dins de l'aigua. Un altre accident mortal ha estat el d'un home d'uns 80 anys que feia submarinisme al costat de l'illot de Ses Escalladora, al davant del Cap de Creus, a Cadaqués. L'alerta l'ha donada al seu company d'immersió, que ha avisat els tripulants d'una barca que l'home no havia tornat a la superfície. Poc després, els serveis d'emergència l'han trobat mort submergit a uns 3 metres de profunditat. I a l'Ins, al Pallars Sobirà, una persona ha mort en caure al port de Madacorba. Els bombers, després de rebre l'avís de l'accident, s'hi han desplaçat, però quan han trobat la persona ja estava morta. Envien a presó dos homes per pagar a 3 adolescents de menys de 16 anys a canvi de sexe a Girona. Els acusats, de 35 i 44 anys, no es coneixien entre ells i contactaven amb les noies a través de les xarxes socials. Els fets van passar a Girona entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. La investigació dels Mossos va permetre detenir un primer sospitós el 28 de maig passat i una segona persona el 10 de juny. Tots dos estan acusats dels delictes d'agressió sexual a menor de 16 anys i d'un altre delicte de prostitució i explotació sexual. Després de declarar, el jutjat de guàrdia va decretar presó per tots dos. Els Mossos donen per tancada la investigació.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: Amb aquesta notícia hem arribat un quart d'11. Obrim aquesta hora, com sempre, àrea de servei a 3CAT Info.
9: El temps.
4: Punts. La previsió meteorològica, ara sí, amb el Dani Ramírez.
10: Acabem un dia que ha estat assolellat i molt càlid. Les temperatures han superat els 35 i 36 graus en alguns llocs de l'Empordà, de l'interior de Girona, de la Catalunya central, sobretot al Bages. També a Ponent, 36 graus a Lleida. Les més altes, a la Ribera d'Ebre i al Baix Ebre, han arribat als 37 graus. Sembla que demà repetirem unes temperatures molt semblants o fins i tot puntualment una mica més altes. També se superaran els 30 graus a molts trams del litoral. Demà tindrem un dia assolellat, un dia tranquil, com a mínim al matí. I a la tarda sí que hi haurà un palet més d'inestabilitat i això pot fer créixer algunes nuvolades al Pirineu. Bàsicament només al Pirineu, a tot estirar el Prepirineu, i podrien arribar a deixar algun ruixat, sobretot al nord de la serralada. A última hora, ja de cara al vespre, podrien arribar més dispersos en altres punts del Prepirineu. A la resta de Catalunya, el temps demà serà assolellat tot el dia i amb aquestes temperatures tan altes que es mantindran també la setmana que ve. De fet, dilluns encara podríem tenir alguns ruixats, alguna tempesta de tarda al nord de Catalunya, i la resta de dies, temps molt estable i temperatures molt per sobre del que és habitual en aquesta època.
4: La crònica era de l'Eloi Cordomí.
9: 3CAT Info. A 3CAT Info,
11: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
9: insostenibles.
12: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
9: El retrat d'un planeta en crisi.
13: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
14: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
9: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
4: 3CAT Info. 10 de la nit i 17 minuts, el comerç local i de proximitat reivindica el seu paper en la millora de la seguretat als carrers. La Pimec assegura que la presència de botigues i activitat quotidiana genera una vigilància informal invisible que contribueix a prevenir conductes incíviques i redueix, Marta Sánchez, la delinqüència.
15: Catalunya ha perdut prop d'11.000 comerços en 10 anys. No hi ha una única causa, però reivindicant el seu paper en la millora de la seguretat al carrer, la petita i mitjana empresa reclama que es considerin tant el comerç com els serveis de proximitat com una infraestructura essencial. El vicepresident de la Pimec, Antoni Torres, ho explica a 3CAT Info.
16: Tot aquest àmbit de proximitat es considera com una infraestructura essencial. I això vol dir que, igual que hi ha una política industrial, hi ha d'haver una política de comerç. Hi ha d'haver una política, de defensa, o de carreteres, o de trens. Que això ho tenim molt clar. Pues com aquesta també és una infraestructura bàsica, essencial, de suportar el nostre model de societat, necessitem que sigui considerada com a tal.
15: L'any 1982, el politòleg nord-americà James Wilson i el criminòleg George Kelling van introduir la teoria dels vidres trencats. Defensa que el deteriorament visible de l'espai pot afavorir més incivisme i delinqüència. Se la fa seva el vicepresident de la Pimec, que explica com la desaparició dels establiments de barri no només suposa una pèrdua de l'activitat econòmica, sinó que va molt més enllà.
16: Tots aquests carrers que tenen més vida es degraden molt menys ràpid que els carrers que no tenen vida. Un entorn degradat és un entorn que afavoreix la delinqüència, perquè afavoreix que no passi gent, perquè no ens agrada anar per entorns degradats. A l'abandonar el carrer puja l'ocupació d'aquest carrer per determinats grups de delinqüents.
15: És una idea que connecta amb una teoria clàssica de l'urbanisme formulada l'any 1961 per Jane Jacobs a la seva obra The Death and Life of Great American Cities. Jacobs va encunyar el concepte dels ulls al carrer, que explica que els espais urbans són més segurs quan hi ha vida quotidiana, comerç i activitat constant, ja que generen una vigilància natural més enllà de la presència policial. Les seves idees han influït generacions d'urbanistes i arquitectes. Itziar González, en declaracions d'aquesta emissora, explica que des de l'urbanisme comercial es defineixen les plantes baixes dels edificis, allà on sol haver-hi els comerços, com a sòcols d'or, i n'explica els motius.
17: Per què diem que és un sòcol d'or? Perquè ens garanteix que si hi ha una activitat econòmica i comercial bona i agradable i de proximitat, ens garanteix que es millora molt l'espai públic que afronta. És a dir, veiem que hi ha una influència de la qualitat del comerç en la qualitat del carrer, i al revés.
15: Però no tots els comerços tenen el mateix efecte sobre la ciutat, d'aquí la importància d'aplicar els diferents plans d'usos comercials comercials que regulen quin tipus de negocis es poden obrir en cada zona i que busquen equilibrar activitat econòmica, convivència i espai públic.
16: Acaba produint una cosa que se'n diu desertització comercial. Quan tu tens un carrer ple de botigues de A, no hi ha espai perquè hi hagi botigues de B.
17: Sota l'aparença d'una activitat de comercial, no ho són. I, per tant, hem de poder demostrar que si una activitat és il·legal o irregular, genera al voltant una degradació de les activitats veïnals i segurament un futur punt de conflicte urbà.
15: Aquest debat arriba en un context marcat per la preocupació ciutadana per la seguretat. Les darreres setmanes hi ha hagut diversos tirotejos, l'últim aquest mateix dimecres al carrer Balmes de Barcelona, que han generat molta alarma. Tot i això, les dades oficials no indiquen un increment dels crims a Catalunya. L'any passat es van registrar 54 homicidis, la mateixa xifra que fa 10 anys.
4: Una nena de 12 mesos està hospitalitzada després de caure ahir des d'un primer pis a Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça. Els fets van passar cap a 6:45 de la tarda, quan la criatura es va enfilar a la barana del balcó de casa seva i va caure al carrer. Els seus pares, que eren a casa, van sortir al carrer alertats pels crits dels veïns i ells mateixos van portar la nena al cap de la població, des d'on la van traslladar en helicòpter a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. L'helicòpter dels bombers, que s'ha enlairat aquest migdia per reprendre la recerca del menor de 16 anys desaparegut des de dimecres a Roses, quan feia una excursió en moto d'aigua amb uns amics, no ha portat cap prova més en l'operatiu de recerca. L'helicòpter ha fet sense èxit un reconeixement des de l'aire per la zona litoral de Begur, amb una escombrada de sud a nord. Els efectius del cos s'han retirat i s'activaran en cas que calgui. De moment, la recerca la continua la Guàrdia Civil amb el suport dels Mossos d'Esquadra. Agents de la Policia Judicial de la Comandància de Girona investiguen les circumstàncies de la desaparició i l'empresa que va llogar les motos d'aigua als tres adolescents per saber si complia amb la normativa. Totes han de dur GPS i els menors sempre han d'anar amb un guia i armilla. La moto que portava el menor desaparegut la van trobar dijous a la platja de Pals, al Baix Empordà. El jove desaparegut formava part d'un grup que havia contractat una excursió guiada. Els investigadors han recollit diverses versions amb contradiccions tant de l'empresa com dels dos amics del menor, cosa que està complicant aclarir el que va passar realment. Els agents intenten localitzar el mòbil del menor i estan prenent declaració a possibles testimonis que el van veure al mar, els empleats de l'empresa nàutica i els altres dos menors amics. La defensa de Jonathan Andic, investigat pel suposat homicidi del seu pare, explica que el missatge de WhatsApp que li va enviar amb la frase «No m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te», està tret de context i té com a únic objectiu que encaixi amb les hipòtesis de la instrucció. Aquest missatge és un dels indicis en què es basa la Fiscalia per oposar-se a la retirada de les mesures cautelars imposades al fill del fundador de Mango, que, entre altres coses, li impedeixen sortir del país i l'obliguen a presentar-se setmanalment al jutjat. Segons els seus advocats, la frase forma part d'un text més llarg i fa referència al concepte «matar el pare», de Freud. A més, diuen que cal emmarcar-lo en les sessions de teràpia que seguien diversos membres de la família. Isaac Andic va morir en una caiguda per un barranc a Collbató el desembre del 2024, quan feia una excursió amb el seu fill Jonathan. El missatge és de 5 mesos abans. Esports. Fins a 11:15, 6 minuts i mig per als esports, en una tarda de dissabte intensa, Marc Andrés, que obríem amb esport en directe. Ara encara n'hi ha, perquè l'Atleti Barceloneta s'està jugant el títol europeu de la Champions de Waterpolo.
18: Ja estem suant aquí a 3CAT Info, estem suant també en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, perquè l'Atlètic Barceloneta, a menys d'un minut per acabar la final de la Champions, està guanyant d'un gol al Prorreco italià. Barceloneta 17, Prorreco 16. Això sí, els italians ara mateix tenen la possessió a 57,5 segons pel final i, a més, amb un atac on tindran la superioritat. Un partit que, evidentment, estarem molt atents de tot el que passi, de tot el que s'esdevingui, perquè el Barceloneta podria fer història i proclamar-se campió d'Europa. Mentre va passant l'acció, nosaltres també posem el focus a altres esports en directe, altres focus d'esports en directe, com, per exemple, el Zamora-Sabadell, un partit de futbol, recordem-ho, l'anada de l'eliminatòria definitiva per pujar a la segona divisió. De moment, el partit el tenim al minut 66, ja que el conjunt ballejà està perdent després d'haver encaixat l'1-0 al minut 3 de partit. També fora de l'esport català, en directe, tenim el duel del Mundial entre Qatar i Suïssa, minut 58 de joc. Suïssa guanya per 0-1 després de marcar de penal. I ara mateix, a Malta, en aquests moments, connectem, si és possible, amb la narració de Catalunya Ràdio del David Ubach, perquè queden 11 segons pel final i l'Atlètic Barceloneta està guanyant d'un gol encara en aquests moments. Un Atlètic Barceloneta que se l'està jugant. Se l'està jugant amb 11 segons pel final. A Malta, en aquesta piscina, ara mateix estem intentant esbrinar què s'està assenyalant ara mateix 11 segons pel final. Estem intentant seguir una mica l'esport en directe, està sent una mica difícil, però ara mateix de seguida intentarem connectar amb la narració del David Ubach.
19: Ja està, 3, 2, 1, ja ho celebren els mariners campions, final, a Malta ha caigut la segona, 12 anys després, del 2014 al 2026, l'Atlètic Barceloneta, que tornarà a aixecar una Champions, 17-6, ha guanyat el transatlàntic del Waterpolo Mundial, el Prorreco, que avui ha estat el Titanic enfonsat per l'Atlètic Barceloneta, que es llença en ple a l'aigua pel que fa als seus jugadors celebrant aquest títol, alguns a la banda, alguns a l'aigua, i malgrat tot, nedar contracorrent en el partit en què s'han vist en un menys 3, han sabut sobreviure exhalant aire a la superfície en un escenari poc propici, però a la segona part ho han sabut capgirar per aixecar aquest segon títol.
18: Amb patiment, amb sang, amb suor, amb llàgrimes, amb tot el possible, però a Malta l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat per segona vegada la seva història campió de la Champions masculina de waterpolo. Així ho hem viscut amb la narració del David Ubach en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Sens dubte, una nit absolutament històrica pels mariners, que no arribaven ni molt menys com a favorits en aquesta Final Four, però en aquests dos partits han tret tot el seu millor waterpolo, i els de Fran Fernández, que tornaran de Malta amb el títol de campions. I parlant de finals, ja que estem parlant de finals, qui jugarà la final, en aquest cas, de la Lliga ACB de bàsquet, és el Barça, que fa uns minuts s'ha imposat al Tenerife per 76-85 i ha guanyat així el tercer i definitiu partit a la pista del Tenerife, i per tant així ha acabat la sèrie de semifinals i s'ha classificat per la gran final de la Lliga ACB tres temporades després. Sentim el tècnic Xavi Pascual en declaracions Esport 3.
20: La veritat que la primera part ens ha faltat una miqueta de concentració i llavors la nostra intensitat en el joc ofensiu tampoc era bona, però la segona, des de la sortida del vestidor, des dels primers dos bàsquets, hem aconseguit trobar el camí i ens hem emportat aquesta victòria.
18: A més, una victòria important pel Barça, perquè no només s'ha classificat per la final de la Lliga ACB, sinó que també ha aconseguit l'última plaça que quedava per definir de la Supercopa ACB, que per tant jugaran Barça-Joventut de Badalona. A Badalona, per cert, la competició també la jugaran el València i el Baskonia.
9: 3CAT Info.
18: En handbol, el Barça s'ha classificat per la final de la Champions després de derrotar l'Aalborg danès per 32-37 a la pròrroga. Una victòria molt suada que ha valorat Ludovic Fàbregas al Tot Gira.
21: Sí, clar, és que per mi hi ha un cop, però és així, és la decisió de l'àrbitre i no passa res. L'equip ha fet un gran treball, com he dit, durant aquests minuts, i hem jugat la pròrroga i l'hem guanyat, així que molt content.
18: Demà a les 6 de la tarda el Barça s'enfrontarà al Fuchse de Berlín, que s'ha desfet a la primera semifinal del Magdeburg per 35-40. El Fuchse, per ser-hi, juga Aitor Ariño. El sentim també al Tot Gira.
22: També és algú molt emocionant poder estar a una altra Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es dongui.
18: El pilot de Mercedes, George Russell, sortirà des de la pole demà al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. És la tercera pole position de la temporada pel pilot.
23: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren, i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
18: Russell estarà acompanyat per Lewis Hamilton a la primera fila, mentre que a la segona hi haurà l'actual líder del Mundial, Kimi Antonelli, juntament amb l'actual campió del món, Lando Norris. Carlos Sainz sortirà a 16, mentre que Fernando Alonso sortirà des de l'última posició. La cursa serà demà a les 3 de la tarda, en directe per TV3 i Catalunya Ràdio. Fins ara, per cert, 6 curses del Mundial de Fórmula 1 i 6 victòries dels pilots de Mercedes. I fem un últim apunt d'esport en directe, perquè en aquests moments tenim en marxa, recordem-ho, les 24 hores d'alemans de cotxes. Una prova que ha començat a les 4 de la tarda amb 3 catalans. El Genesis de Dani Juncadella, l'Aston Martin d'Àlex Rivera i el Ferrari del Miquel Molina. Una prova on, recordem-ho, encara li falten 17 hores i 30 minuts per acabar.

0: Prescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Són 2:15 i a aquesta hora us estem explicant que els bombers aconsegueixen estabilitzar l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, a la Segarra. El foc, el primer important de la temporada, afecta mig centenar d'hectàrees i mobilitza 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Donald Trump assegura que demà firmarà amb l'Iran el preacord per posar fi al conflicte bèl·lic i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units s'ha compromès a recollir i destruir més endavant l'urani enriquit. Poques hores abans, Teheran ha descartat que la signatura es faci demà. I Venezuela valora positivament l'operació conjunta amb els Estats Units per matar el Niño Guerrero, líder de l'organització criminal Tren de Aragua. Feia 3 anys que estava en parador desconegut i l'han localitzat i mort a trets en unes instal·lacions d'or al sud-est del país.

0: En aquesta segona mitja hora d'informatiu us explicarem que aquesta setmana la NASA ha presentat la tripulació de la nova missió Artemis 3, formada per 4 astronautes, tots homes i de perfil militar. Malgrat que l'objectiu encara no és trepitjar la Lluna, l'anunci de la NASA materialitza la croada de Donald Trump contra la diversitat. Sentirem el reportatge d'aquí uns minuts de la Núria Jarr. I el FICCAT, del Festival Internacional de Cinema en Català, lliura aquest vespre un dels guardons més destacats del certamen, el Premi Honorífic Montserrat Carulla, a l'actor, director, guionista i productor Joel Joan. Una entrega que es fa en una gala de cloenda en què també es dona a conèixer el palmarès de les obres cinematogràfiques en català que s'han projectat a Roda de Barà, al Tarragonès. També dels esports, no sé, Marc, molts titulars podríem destacar aquesta hora, no?
1: Molts titulars, però el gran titular d'avui i de potser molts dies és que l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Champions masculina de waterpolo. Contra tot pronòstic, s'ha imposat el Prorreco italià per 17-16 i des de Malta s'ha proclamat campió per segona vegada a la seva història de la Champions, una nit absolutament històrica pel conjunt mariner que més hem viscut al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: I per demà diumenge esperem un altre dia assolellat i lleugerament més càlid. Les temperatures superaran els 30 graus arreu del país i podrien arribar als 36 o 37 a l'oest. A la tarda hi haurà nuvolades i alguna tempesta al nord del Pirineu. Els bombers han estabilitzat l'incendi de vegetació agrícola i forestal de Sanauja, la comarca de la Segarra. El foc afecta mig centenar d'hectàrees i ha mobilitzat fins a 45 dotacions terrestres, a més de 9 d'aèries. Sanauja, Alba Mor.
2: L'avís s'ha rebut cap a la una del migdia en una zona al límit amb el municipi de Biosca, la comarca del Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls. En parla l'alcaldessa de Sanauja, Marta Casoliva.
3: Bueno, al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble, i evidentment bombers, i bueno, han anat al màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, pues ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força.
2: Els bombers han centrat esforços en el cap de l'incendi i han treballat per aturar-lo en zona agrícola. Precisament, Casoliva explica que tractors i pagesos de la zona han col·laborat en les tasques d'extinció.
3: Ens han anat dient a on s'havien de situar i hem intentat, pues, anar-los col·locant. També tenim la sort que hi havia ADFs allà als puestos i, bueno, vulguis o no, es coneixen el territori i amb l'ajuda dels, pues, 4 pagesos que han anat amb el tractor han pogut anar 4 o 5 trossos així més clau i, bueno, sempre sota la seva supervisió, de bombers, això sí.
2: L'incendi ha cremat 50 hectàrees en menys de 2 hores.

0: Prescat Info.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que demà es firmarà el preacord amb l'Iran per posar fi a la guerra i que immediatament després l'estret d'Hormuz quedarà obert per tothom. En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha definit l'acord com un mur contra les armes nuclears, millor que l'acord de Barack Obama que Trump va abandonar. El mandatari s'ha compromès a no fer pagaments al règim i a recollir i destruir o diluir l'urani enriquit quan tot estigui en calma. Trump s'ha referit a aquest element com a pols nuclear. Hores abans, però, l'Iran ha descartat que demà s'assigni aquest preacord anomenat memoràndum d'entesa, però ho ha atribuït precisament a reserves de l'altra part, als Estats Units. El Pakistan, país mediador en les negociacions, ha especificat que el document es firmaria a distància, de manera telemàtica, i que després s'anunciaria l'acord. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha trucat a Trump aquesta tarda per donar-li suport en aquest procés de pau, segons ha informat Downing Street. Un dels dubtes sobre l'acord és què farà Israel amb el Líban. L'Iran ha exigit sempre incloure el cessament de les hostilitats, però Israel ja ha avisat que no se sent representat a les negociacions. Aquest matí, els israelians han obligat a evacuar una vintena de localitats del sud del Líban i després han bombardejat diversos sectors. Hi ha hagut almenys un mort. I és que Donald Trump es trobarà a la cimera del G7 amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, però no està previst que tingui una reunió bilateral amb ell. La Casa Blanca ha fet públics detalls de l'agenda del president dels Estats Units a la reunió de caps d'estat i de govern dels 7 països més importants del món, que comença demà a Viana, França. El mandatari ucraïnès està convidat a la reunió de treball que faran els líders dimarts. No està prevista cap reunió privada entre Trump i Zelensky, tot i que es podrien trobar, no es descarta que hi hagi una trobada de manera informal. Trump sí que farà una trobada bilateral amb el president francès Emmanuel Macron, amb qui soparà dimecres a Versalles. Trump també tindrà contactes amb els líders d'Egipte, Qatar, els Emirats Àrabs i l'Índia. Colons israelians han llançat atacs contra palestins residents a Cisjordània i han ferit de bala un jove amb discapacitat a la localitat de Duma. A diverses localitats dels colons han llançat còctels Molotov, que han calat foc en terrenys i vehicles propietat de palestins, i han fet actes de vandalisme contra propietats i canonades d'aigua. Almenys 13 palestins han perdut la vida a Cisjordània aquest any a causa d'atacs de colons, i hi ha hagut una quarantena de víctimes mortals des de finals del 2023. A Albània, la Fiscalia investiga possibles lligams entre el polèmic projecte turístic de la filla i el gendre de Donald Trump i sospitosos de tràfic de drogues i blanqueig de capitals. La Fiscalia Anticorrupció ha demanat detenir una vintena de persones relacionades amb un cas de tràfic de cocaïna, entre les quals n'hi ha algunes que podrien estar vinculades a la gran operació immobiliària d'Ivanka Trump i Jared Kushner, que ha provocat una forta contestació als carrers. Segons publiquen mitjans locals, se sospita que per blanquejar els diners s'haurien formalitzat contractes de venda a favor d'una empresa amb les inicials ALD, que podrien correspondre a l'empresa de la família de Trump, que està comprant grans quantitats de terreny a la zona d'Esvernec, un territori protegit on es vol executar l'operació. Aquests i altres projectes han provocat mobilitzacions massives a Albània aquestes setmanes. Avui mateix, un grup d'uns 200 manifestants han trencat les tanques d'una promoció per un complex de luxe a la costa adriàtica albanesa. L'estartup nord-americana d'intel·ligència artificial Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per tots els usuaris només 3 dies després del seu llançament comercial. Ha pres aquesta decisió arran de la directriu del govern dels Estats Units de prohibir el seu accés als ciutadans estrangers. Davant la impossibilitat de filtrar els usuaris segons la nacionalitat, Anthropic ha optat finalment per desactivar l'accés a tothom. En declaracions a 3CAT Info, l'especialista en intel·ligència artificial i CEO de Mortensen, Josep Maria Ganyet, exposa el gran poder de l'ús d'aquestes tecnologies.
2: S'ha de posar en valor el fet de que Anthropic hagi plantat cara, inclús a risc de perdre projectes, clients i posició al mercat. Aquestes tecnologies donen un gran poder i qui les controla, i per això el govern dels Estats Units ha decidit prohibir l'accés a gent que no siguin nord-americans a aquests models tan avançats, qui els controla té un gran avantatge competitiu sobre la resta.
1: Per Ganyet, per poder innovar, cal que hi hagi regulació.
2: Hi ha d'haver salvaguardes, hi ha d'haver regulació. Aquí hi ha una falsa dicotomia que presenten els Estats Units com a grans innovadors i a la vella Europa com a reguladors, i no és veritat. Els Estats Units regulen, que és la demostració que la tenim ara en aquesta prohibició del govern dels Estats Units. Per tant, regulen molt i, no obstant, innoven. Per tant, regular no és l'antítesi d'innovar. És més, perquè hi hagi innovació i cal regulació.
1: Ja fa mesos que s'arrossega una disputa entre Anthropic i el Pentàgon per diferències profundes sobre l'ús militar de la intel·ligència artificial. L'empresa es va negar a l'exigència del Departament de Defensa dels Estats Units de permetre-li accedir a totes les eines sense restriccions amb finalitats militars i de vigilància domèstica. Arran d'aquesta negativa, el govern de Trump va qualificar Anthropic de risc inacceptable per la seguretat nacional dels Estats Units i el Pentàgon va boicotejar-la fins al punt que la comercialització dels seus productes va quedar bloquejada. A Washington, tal com havia exigit un jutge federal i enmig d'una gran polèmica, finalment han retirat el nom de Donald Trump de la façana del complex d'arts escèniques Kennedy Center. El termini ordenat pel magistrat va acabar a mitjanit, però els responsables del recinte havien demanat temps extra a causa de les tempestes de les últimes hores a la capital federal. S'han format llargues cues per veure el desmantellament del rètol amb crits de satisfacció cap als operaris de traieu-lo d'una vegada. La congressista demòcrata Joyce Beatty ha criticat Trump.
0: Trump ha fet posar una lona mentre treuen el seu nom perquè no vol que el públic vegi com desapareix el seu vanitós projecte. Però el poble americà és més fort, millor i més gran. El nom de Trump caurà i la justícia s'imposarà.
1: El nom de Trump el van incloure els directius de l'entitat per honorar l'actual president, que han canviat de dalt a baix el funcionament de la institució i per encoratjar noves donacions de la Casa Blanca. Però els familiars del difunt president Kennedy van protestar i van recórrer la decisió als tribunals. A Belfast, la concentració contra el racisme aplega milers de persones davant de l'Ajuntament amb representants de partits i sindicats inclosos, tots units contra la violència patida aquesta setmana pels immigrants i solidaris amb les víctimes. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
3: Han estat milers de persones les que s'han aplacat davant de l'Ajuntament convocades per l'organització Units contra el Racisme. L'objectiu era alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria de gent d'aquesta ciutat i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivan Cantova, membre d'Units contra el Racisme a Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Since then we've seen...
5: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
3: La concentració també ha servit per donar suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i també a la família de la víctima que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewagogi, del Belfast City Sanctuary, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit a Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
3: A la manifestació hi han assistit representants de diversos sindicats i partits polítics nord-irlandesos.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Minut i mig i arribarem a 3:15. La Generalitat es planteja pagar un complement als funcionaris que deixin de fer teletreball. Funció Pública ha proposat aquesta mesura per aplicar la jornada de 35 hores. Ara tenen dret a 2 dies de teletreball i fan una jornada de 37 hores i mitja. Els sindicats volen saber quins col·lectius quedarien fora del plus salarial i demanen que es compensi d'alguna manera els qui ara no estan fent teletreball perquè el seu tipus de feina no ho permet. Manolo Fages és el responsable de Funció Pública de Comissions Obreres.
8: Queremos ver cómo se concreta en eso. ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará porque no pueden teletrabajar y entonces qué medida compensatoria habrá? Y tercero, ¿qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
1: Des de l'UGT, Yolanda Drué demana que deixar de teletreballar sigui voluntari i reversible.
9: El veiem amb uns ulls mentre es respecti que sigui una mesura voluntària, és a dir, que és la persona treballadora que decideixi renunciar al teletreball o no. També entenem que aquesta mesura ha de ser reversible, és a dir, si la persona treballadora pren una decisió ara de continuar amb la modalitat del teletreball i decideix d'aquí un temps que ha de canviar, doncs que també pugui adherir-se i cobrar aquest complement.
1: La negociació entre administració i sindicats és molt incipient. Segons la primera proposta posada damunt la taula, el complement per deixar el teletreball oscil·laria entre els 90 i els 200 euros.
7: El temps.
1: 3 quarts d'11, àrea de servei a 3 Catinfo, a punt la previsió meteorològica amb l'Eloi Cordomí.
10: Acabem un dia que ha estat assolellat i molt càlid. Les temperatures han superat els 35 i 36 graus en alguns llocs de l'Empordà, de l'interior de Girona, de la Catalunya central, sobretot al Bages. També a Ponent, 36 graus a Lleida. Les més altes, a la Ribera d'Ebre i al Baix Ebre, han arribat als 37 graus. Sembla que demà repetirem unes temperatures molt semblants o fins i tot puntualment una mica més altes. També se superaran els 30 graus a molts trams del litoral. Demà tindrem un dia assolellat, un dia tranquil, com a mínim al matí. I a la tarda sí que hi haurà un palet més d'inestabilitat i això pot fer créixer algunes nuvolades al Pirineu. Bàsicament només al Pirineu, a tot estirar el prepirineu, i podrien arribar a deixar algun ruixat, sobretot al nord de la serralada. A última hora, ja de cara al vespre, podrien arribar més dispersos en altres punts del prepirineu. A la resta de Catalunya, el temps demà serà assolellat tot el dia i amb aquestes temperatures tan altes que es mantindran també la setmana que ve. De fet, dilluns encara podríem tenir alguns ruixats, alguna tempesta de tarda al nord de Catalunya, i la resta de dies, temps molt estable i temperatures molt per sobre del que és habitual en aquesta època.
11: 3Catinfo. Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Catinfo traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
7: El radar, el podcast diari de notícies a 3Catinfo, amb Eloi Barrera.
11: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
7: 3Catinfo.
1: 14 minuts i les 11 de la nit, el FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català, lliura aquest vespre un dels guardons més destacats del certamen, el Premi Honorífic Montserrat Carulla, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan. L'entrega en una gala de cloenda en què també es dona a conèixer el palmarès de les obres cinematogràfiques en català, que s'han projectat a Roda de Barà al tarragonès Ariadna Escoda.
12: L'organització del Festival Cinematogràfic li reconeix la feina feta per la normalització de la llengua en la cultura audiovisual del país, tot plegat en l'últim dia del certamen, que fona negra després de 8.000 espectadors, una xifra que l'organització valora molt positivament. Segons la codirectora Cris Gambin, el cinema en català passa per un bon moment.
13: El cinema en català no és si està de moda, però creiem que se li apropa, s'estan obrint els gèneres, perquè vam poder inaugurar amb una comèdia i vam tancar amb un thriller, per tant, i pel mig, doncs, moltes pel·lícules de temàtiques diferents, algunes basades en fets reals, altres ficcionades 100%. Els documentals també aquest any també han tingut més públic de l'habitual i el que deia abans, s'ha generat un espai de confiança on moltes vegades el públic s'ha obert a explicar coses íntimes a les tardes, no? En base amb els documentals que hi havia. Això no havia passat mai, o almenys no en els últims anys, i també veure que el cinema es converteix en un espai de confiança i en un espai segur on poder obrir-se, també per nosaltres és una cosa meravellosa que ha passat aquest any.
12: El festival tanca la 18a edició després de projectar una 80a de produccions cinematogràfiques en català, una 30a de les quals han estat estrenes absolutes. El FICCAT ha tornat a fer de Roda de Berà un punt de trobada per al sector i al públic cinèfil. Enguany la cita ha sumat un dia de programació que s'ha dedicat a l'eix temàtic de la història.
1: El director de teatre Lluís Pasqual defensa que la reproducció de l'entrevista a Montserrat Caballé tenia el permís de la família i del Liceu. Després de la polèmica aixecada per les declaracions de l'actriu Judit Martín, que va explicar que es va utilitzar la seva veu en un homenatge a la soprano l'any 2019, Pasqual ha dit que no es penedeix del que va fer i que si calgués ho repetiria. Ho ha dit en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
14: Sí, oi tant, jo no vaig fer res il·legal.
15: No et penedeixes de res?
14: No. No.
1: Pasqual ha explicat que l'entrevista real es va fer a Ràdio Reus el 1985 durant la inauguració del Teatre Fortuny, però el so era molt dolent i ell va perdre l'original, per això va decidir reproduir-la. I assegura que tant la família de Caballé com l'actriu Judit Martín estaven al cas.
14: Vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Caballé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res, i naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, Caballé, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
1: Ràdio Reus, però, nega l'existència d'aquesta entrevista. Després de tota aquesta polèmica, ahir el Teatre Lliure va anunciar que retirava una obra dirigida per Pasqual de la programació del 50è aniversari. El director ha confirmat que s'ha fet de mutu acord amb la direcció del teatre i considera que no és casualitat que aquesta polèmica hagi coincidit amb la celebració d'aquest aniversari.
7: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del Radar de 3Cat Info.
1: Un equip internacional de científics ha trobat un immens cementiri de balenes a 7.000 metres de profunditat a l'oceà Índic. Aquesta espectacular fossa, on es calcula que hi podria haver més de 10 milions de cadàvers de balenes, conté restes de fa més de 5 milions d'anys. La troballa s'ha publicat aquesta setmana a Gemma Bonet, a la revista científica Nature.
16: La particularitat del descobriment és la grandària de la fossa i, sobretot, la fondària, 7.000 metres de profunditat, mentre que altres cementiris de cetacis coneguts fins ara s'havien trobat a 4.000 metres. Es troba al sud-oest d'Austràlia, al bell mig de l'oceà Índic. El catedràtic de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona, Àlex Aguilar, ha explicat a 3Cat Info que els corrents marins i la forma de la fossa han facilitat l'acumulació de cadàvers precisament en aquest punt.
17: D'entrada, no vol dir que tots els animals hagin mort exactament en aquest lloc, ni molt menys. És senzillament un lloc on les corrents els porten. Per una altra banda, també, aquesta fossa té forma de V. Tenia aquesta forma que fa que els animals s'acumulin.
18: Batiscafo, monoplaça,

0: averigües.
1: El cementiri conté espècimens recents i d'altres de fa milions d'anys. Però aleshores, com és que s'han conservat amb el pas dels mil·lennis?
2: Perquè la majoria d'exemplars que s'han trobat pertanyen a un grup de cetacis, que són els cífids, que són uns animals que tenen uns ossos, que són els ossos més densos que hi ha a tot el món animal. Això fa, primer, que sigui molt difícil de descomposar, i que, per una altra banda, també, si va passant el temps, es va produint una impregnació de metalls, sobretot de ferro i de manganès, que encara els fa més d'usos. I llavors això fa que els ossos perdurin durant milions d'anys.
0: I tantes balenes a 30.000 quilòmetres d'aquí.
1: El catedràtic Àlex Aguilar explica que, de fet, els cadàvers de molts animals marins no acaben arribant mai a les profunditats marines més pregones perquè es descomponen abans.
2: En cas d'un cetaci, d'una balena, que és un cos molt gran, que s'enfonsa, triga molt a descomposar-se, i si dels pocs organismes que arribin al fons, perquè ens fem una idea, una sardina no arribaria mai al fons, una balena sí que arriba al fons.
0: Ratxes de sol travessen blaus marins, ses aldes tornen estrelles, ja s'ha fet de nit.
1: Un altre dels aspectes més fascinants del descobriment és que la zona també allotja diverses espècies de cucs, moluscos i estrelles de mar que s'alimenten d'aquests cadàvers, algunes de les quals són encara desconegudes per la ciència.
2: Llavors això dona lloc a que tota una sèrie d'organismes que viuen en aquestes fondàries puguin alimentar-se d'això. Cucs, crustacis, de moluscs, que viuen alimentant-se precisament d'aquestes restes òssies que són una contribució que ve de la superfície i que en aquests casos és una mica excepcional.
0: Batiscafo solitari, dus un routing planetari.
1: La troballa es va fer el 2023 amb un submarí batiscaf que cartografiava la zona i s'ha publicat aquesta setmana a la revista científica Nature.
3: Ara falten 6 minuts per arribar a les 11.
4: Esports.
3: Amb la crònica del Marc Andrés arribarem al punt final de l'informatiu, amb una tarda, novament, i ho hem explicat diverses vegades, intensíssima pel que fa als esports, però que ha acabat molt bé per segons quins clubs.
5: Sí, intensa i, sobretot, històrica per l'Atlètic Barceloneta.
6: Sobretot. Mira, ja està. 3, 2, 1, ja ho celebren els mariners! Els mariners campions! Final! A Malta ha caigut la segona! 12 anys després, del 2014 al 2026, l'Atlètic Barceloneta, que tornarà a aixecar una Champions, 17-6, ha guanyat...
5: Com narrava el David Ubach al Tot Gira de Catalunya Ràdio, l'Atlètic Barceloneta, que s'ha proclamat campió d'Europa amb aquesta victòria contra el Prorreco italià, tot un transatlàntic, una victòria per 17-16. Un títol que, com deia el David Ubach, és el segon a la història de l'Atlètic Barceloneta i, a més, ha arribat amb una curiositat, i és que l'entrenador Fran Fernández també va guanyar el primer títol de l'Atlètic Barceloneta, la primera Champions, en aquest cas com a jugador. Un Fran Fernández que en aquesta temporada estava en el seu primer any d'entrenador i ha aconseguit fer història. Són declaracions del tècnic al Tot Gira.
7: Ah, porque al final la conexión que tenemos va más allá del waterpolo. Hemos creído, hemos trabajado y
8: gracias, Francisco, gracias.
7: Y volver a traer la copa a casa después de 4.411 días es una gran alegría.
5: Un Atlètic Barceloneta que, com sentíem, emocionat, històric, després del que ha aconseguit a Malta, com dèiem, la seva segona Champions. D'altra banda, també ara mateix tenim un focus en el món del futbol, perquè està jugant el Sabadell l'anada de l'eliminatòria definitiva per pujar a la segona divisió. Un partit en aquests moments que està al minut 97, se n'han afegit 11, per tant en queden 4 pel final, amb el Zamora que està guanyant 1-0 al Sabadell. Un partit que, ho repetim, és l'anada, la tornada s'ha de disputar divendres vinent a la nova Creu Alta. Fora de l'esport català, per cert, també tenim partit, en aquest cas el Mundial de Futbol d'Estats Units, Mèxic i Canadà. El partit ara mateix és entre Qatar i Suïssa, els suïssos que estan guanyant per 0-1 quan estem entrant tot just al temps afegit. I d'altra banda, tot just fa una estona s'ha finalitzat el Tenerife 76, Barça 85. Un resultat que fa que el Barça es classifiqui per la final de la Lliga CB. Xavi Pasqual, molt content, el tot gira.
8: Cada partit és diferent, en una final, a més, sempre has d'estar posat i concentrat en el partit i saltar qualsevol oportunitat de guanyar, no? No, els partits de les finals no et venen mai, els has d'anar a buscar, els has d'anar a buscar amb tot, i en aquesta final hem de fer igual, no? Ser valents i anar a buscar tots els partits.
5: Per cert, que aquesta victòria del Barça i aquesta classificació per la final de la Lliga CB també li han aconseguit al Barça l'últim bitllet per participar a la Supercopa CB, que disputaran Barça, València, Baskonia i Joventut de Badalona.
9: 3CAT Info.
5: En handbol, el Barça s'ha classificat per a la final de la Champions després de derrotar l'Aalborg danès per 32-37 a la pròrroga. Una victòria molt suada que ha valorat Ludovic Fàbregas al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
10: Sí, clar, és que per mi hi ha un cop, però és així, és la decisió de l'àrbitre i no passa res. L'equip ha fet un gran treball, com he dit, durant aquests minuts i hem jugat la pròrroga i l'hem guanyat, així que molt content.
5: Demà a les 6 de la tarda el Barça s'enfrontarà al Fuxer de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40. El Fuxer hi juga Aitor Ariño. El sentim al Tot Gira.
11: També és algú molt emocionant poder estar un altre Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es dongui.
5: Una final que, per cert, seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El pilot de Mercedes, George Russell, sortirà des de la pole position al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. La tercera pole per a ell aquesta temporada.
12: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
5: Russell estarà acompanyat per Lewis Hamilton a la primera fila, mentre que a la segona hi haurà el seu company d'equip de Mercedes, Kimi Antonelli, juntament amb l'actual campió del món, Lando Norris. Carlos Sainz, per cert, sortirà 16è i Fernando Alonso ho farà des de l'última posició. La cursa serà demà a les 3 de la tarda en directe per TV3 i Catalunya Ràdio. Per cert, que fins ara s'han disputat 6 curses del Mundial de Fórmula 1 i hi han hagut 6 victòries dels pilots de Mercedes. Mentrestant, per cert, tenim en directe les 24 hores d'Le Mans de cotxes, una prova que ha començat a les 4 de la tarda i ho ha fet amb 3 catalans, el Genesis de Dani Juncadella, l'Aston Martin d'Àlex Riveras i el Ferraris de Miquel Molina. En aquests moments, el pilot català que està més avançat a la classificació és el Genesis de Dani Juncadella, que es troba a la 11a posició, més un Dani Juncadella que en aquests moments està pilotant.
9: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
5: I acabarem amb futbol perquè és a punt, queden pocs segons perquè finalitzi el partit del Sabadell al camp del Zamora. Ho intentarem explicar abans que acabi aquest bloc informatiu esportiu. Un Sabadell que, com diem, està jugant l'anada d'aquests play-offs o d'aquesta final de play-off per pujar a la segona divisió i que, de moment, si no canvia res, perdrà aquest primer partit amb la tornada sent divendres que ve a la Nova Creu Alta.
9: 3CAT Info.

0: Els bombers aconsegueixen estabilitzar l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja a la Segarra. El foc, el primer important de la temporada, afecta mig centenar d'hectàrees i mobilitza 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Dissabte negre al medi natural, un jove ofegat al Llobregat, un submarinista cadaqués a l'Alt Empordà i una persona cau de 100 metres al port de Medecorba, a Alins, al Pallars Sobirà. Aquest diumenge es podria firmar el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ho dona per fet i assegura que immediatament s'obrirà l'estret d'Hormuz, mentre que l'Iran ha descartat firmar ara i ho ha ajornat els pròxims dies. Israel, mentrestant, ha continuat atacant el Líban aquest dissabte. Multitudinària protesta antiracista a Belfast després dels aldarulls anti-immigració dels últims dies. Els discursos ultras han atiat la situació en un territori on grups minoritaris miren de fer revifar la violència del conflicte nord-irlandès. Un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha impedit que es trobessin al centre de Barcelona una concentració del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional i una manifestació antifeixista que volia impedir-la. Els Mossos han colpejat amb les porres alguns antifeixistes que han intentat creuar el cordó policial. La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que van trobar al seu despatx complica encara més el futur de l'expresident. De moment, el PSOE li manté la confiança, però de portes endins del partit creix el nerviosisme. Els socis de govern també reclamen explicacions. Sant Boi de Llobregat homenatja les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. En aquest municipi va haver-hi gairebé 3.000 víctimes entre el 1936 i el 1939. L'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut aquest dissabte el Premi Montserrat Carulla a la Gala de Cloenda del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català a Roda de Barà. Els mals noms de Marc Ortiz s'emporta el premi al millor llargmetratge en la 18a edició del festival.
1: Esports. L'Atlètic Barcelonet ha fet història aquest dissabte i s'ha proclamat campió de la Champions masculina de waterpolo per segona vegada. Els mariners han guanyat la final al Prorreco italià per 17-16. D'altra banda, aquest diumenge a les 6 de la tarda, el Barça d'handbol jugarà la final de Champions a Colònia contra el Fuxa de Berlín. El partit el seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I aquest dissabte el Barça de bàsquet s'ha classificat per a la final de la Lliga CB en guanyar 76-85 al Tenerife en el tercer partit. Aquest diumenge a les 8, la penya buscarà allargar l'eliminatòria contra el València necessitant un triomf a l'Olímpic de Badalona.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge esperem un altre dia assolellat i lleugerament més càlid. Les temperatures superaran els 30 graus arreu del país i podrien arribar als 36 o 37 a l'oest. A la tarda hi haurà nuvolades i alguna tempesta al nord del Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'incendi d'aquest dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar una represa del foc aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc s'ha declarat en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casòliva.
3: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona.

0: i natural, per evitar aquest risc d'incendi. Perquè, miri, una burilla, una xispa d'un motor, etcètera, etcètera, bueno, poden passar accidents. Necessitem ara 10 o 12 dies que puguem treballar tranquils.
1: En total, els bombers han mobilitzat 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. 3 persones han mort aquest dissabte en accidents del medi natural. A l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un jove de 18 anys s'ha ofegat al riu Llobregat quan es banyava a la resclosa amb altres nois. Un altre accident mortal ha estat el d'un home d'uns 80 anys que feia submarinisme al costat de l'illot de Sencalladora, al davant del Cap de Creus a Cadaqués, a l'Alt Empordà. I a Lins, al Pallars Sobirà, una persona morta en caure d'una altura de 100 metres al port de Medacorba. D'altra banda, agents de la policia judicial de la Comandància de Girona investiguen l'empresa que va llogar la moto d'aigua al noi que va desaparèixer dimecres mentre feia una sortida a la badia de Roses amb dos companys. La voluntat és saber si complia amb la normativa. Les motos han de dur GPS i els menors sempre han d'anar amb un guia i armilla. Han trobat contradiccions en les versions de l'empresa i dels dos amics del menor, que recordem que tenia 16 anys. Aquest dissabte els bombers s'han retirat de la recerca del jove desaparegut. De moment, continua la Guàrdia Civil buscant amb el suport dels Mossos.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
1: De la plana internacional destaca que durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada per aquest diumenge, coincidint amb el dia del seu aniversari, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El règim iranià, però, ha descartat que la signatura sigui aquest diumenge, però ho ha atribuït precisament a reticències dels nord-americans. L'agència Axios ha publicat que, efectivament, la firma de l'anomenat memoràndum d'entesa es farà aquest diumenge durant una reunió virtual amb els mediadors pakistanesos, i que això provocarà una pròrroga de l'alto el foc de 60 dies per negociar la qüestió nuclear. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha assegurat que més endavant i amb calma els Estats Units entraran a l'Iran per recollir i destruir, o bé diluir, l'urani enriquit. La firma de l'acord posaria fi a la guerra, que va començar el 28 de febrer i reobriria l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del petroli mundial, i el bloqueig del qual ha provocat una crisi energètica. Falta per saber què passarà amb el Líban. L'Iran exigeix que Israel deixi d'atacar les posicions dels seus aliats de Hezbollah com a part de les negociacions, però els israelians ja han dit que no se senten afectats per l'acord. Aquest dissabte Israel ha ordenat evacuar una vintena de localitats del sud del país i els bombardejos han fet almenys un mort. A Belfast, la concentració contra el racisme aplega milers de persones davant de l'Ajuntament, amb representants de partits i sindicats inclosos. Tots units contra la violència patida aquesta setmana pels immigrants i en solidaritat amb les víctimes. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
3: Han estat milers de persones les que s'han aplacat davant de l'Ajuntament convocades per l'organització Units contra el Racisme. L'objectiu era alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria de gent d'aquesta ciutat i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivanka Antova, membre d'Units contra el Racisme a Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Since then we've seen...
5: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així, i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
3: La concentració també ha servit per donar suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i també a la família de la víctima, que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewagogi, del Belfast City Sanctuary, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Our heart goes out to the victim of the knife crime.
7: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
3: A la manifestació hi han assistit representants de diversos sindicats i partits polítics nord-irlandesos.
1: A casa nostra, un fort dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha impedit que es trobessin al centre de Barcelona una manifestació del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional i una altra d'antifeixista. Núcleo Nacional, creat a Madrid a partir d'organitzacions falangistes, ha plegat un centenar de persones davant de la delegació del govern espanyol. La manifestació antifeixista tenia intenció

0: d'impedir la concentració de l'extrema dreta, però el cordó d'agents antiavalots els ha barrat el pas al carrer Mallorca. Els Mossos han colpejat amb les porres alguns dels manifestants que intentaven travessar-lo. Finalment, la marxa ha continuat sense incidents fins al barri de Gràcia. Un portaveu ha denunciat la permissivitat amb l'extrema dreta i ha assegurat que continuaran protestant contra les seves convocatòries.
1: Quan Nucleo Nacional o qualsevol organització feixista vulguin normalitzar, nosaltres estarem allà, el jovent proletari estarem allà, parlant-nos al cas!
0: En la concentració de Nucleo Nacional, els dirigents han fet discursos contra la immigració, la inseguretat i el govern espanyol. També s'han fet crides a favor de la unitat d'Espanya i contra la premsa. Al voltant de 3.000 persones han participat aquest dissabte a la segona cursa antiracista de Barcelona, que s'ha fet a la zona de Montjuïc. L'ha organitzat la cooperativa Top Manta i els beneficis es destinen a millorar les condicions del col·lectiu de manters. Lamin Sarr n'és un dels portaveus.
2: Estaremos para demostrar que no solo existe la extrema derecha, pero también estamos aquí nosotros, las personas antiracistas, para luchar per arribar a una justícia social.
0: Els organitzadors defensen que calen activitats com aquesta per contrarrestar els discursos contra la immigració. Aquest any, a més, la iniciativa s'ha ampliat a altres localitats catalanes. Ja se n'han fet en alguns llocs i a la tardor n'hi ha de previstes a Vic, Sabadell, Solsona i també a la comarca de la Garrotxa. Els suïssos voten diumenge en referèndum una proposta sense precedents, limitar la població del país a 10 milions d'habitants. La iniciativa té el suport del populista Partit Popular Suís, majoritari al Parlament. Si guanyen els favorables, el govern es podria veure obligat a posar fi a la immigració i restringir la lliure circulació amb la Unió Europea. Segons les enquestes, guanyarà el no, però per poc. La nova investigació oberta a José Luis Rodríguez Zapatero per frau fiscal i contraban ha sacsejat encara més el Partit Socialista, que compta els dies per a la seva declaració la setmana que ve davant del jutge. El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, demana respecte per la presumpció d'innocència. Ho ha fet a l'últim Consell Nacional del PSC abans de l'estiu, en què s'han nomenat 126 candidats a alcalde a tot Catalunya per a les municipals de l'any que ve.
3: Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Pedimos también respeto por la honorabilidad de personas e instituciones. Y nosotros somos contundentes con los que no actúan de acuerdo con nuestros valores y con nuestros estándares. Lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo.
0: Per la seva banda, la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, en una entrevista a Ràdio Nacional ha assegurat que hi ha un suposat calendari judicial per fer caure Pedro Sánchez.
4: Venimos notando eso, que hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas judiciales que afectan a la derecha.
0: Dins el partit, però, creix el neguit per les joies que la policia va trobar al despatx de l'expresident espanyol, valorades en més d'un milió d'euros, i cada de vegades són més les veus internes que mostren estupefacció. Els socis de Sumar també reclamen explicacions. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García.
5: El señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo lo que ha salido. Nos preguntamos de dónde salen las joyas de Zapatero por valor de 1 millón de euros. También nos preguntamos de dónde sale el ático de la señora Ayuso por valor de 1 millón de euros, que tampoco ha dado explicaciones.
0: El PP aprofita l'impacte de la imputació de Zapatero per desgastar el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo ironitzava així.
6: La fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero. ¡Hombre! El referente moral de Pedro Sánchez. La joya de la corona de Pedro Sánchez. Fijaros quién ha aparecido.
0: Els populars prometen fer una neteja completa de les clavegueres i caceres que asseguren ha posat en marxa Pedro Sánchez contra policies, jutges i fiscals. Encara en clau política us expliquem que els 4 aspirants de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona han engegat aquest dissabte la campanya electoral per a les primàries del cap de setmana que ve. Un procés intern inèdit a l'espai postconvergent que servirà perquè mesurin les forces les diferents sensibilitats que conviuen al partit de Carles Puigdemont. Jordi Corbalan.
7: Cap dels aspirants admet que s'estigui plantejant un pols en clau interna, però l'elecció del candidat a Barcelona transcendeix el debat estricte de ciutat. De fet, la direcció juntaire hauria preferit un candidat de consens, sense primàries. Sentim en declaracions a Catalunya Ràdio l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat, Jaume Alonso Cuevillas, i la diputada al Parlament, Glòria Freixa.
8: És evident que aquí no hi ha cap pols contra ningú. Jo crec que en aquests moments el que hauríem de fer és centrar-nos en Barcelona, que crec que és, almenys és el que faig jo, segur.
9: Jo no sóc la candidata de ningú, jo sóc, o vull ser, la candidata de tothom. Tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona.
10: No enfoquem aquestes primàries en clau de guerres internes, de famílies, de partit o de plebiscit de ningú. Junts és un partit puigdemontista.
11: Jo crec que aquesta candidatura hauria d'estar feta de tots aquests sensibilitats de dins de Junts per Catalunya, que crec que ja hi són ara mateix.
7: Al cap de setmana que ve, uns 1.200 militants estaran cridats a votar de manera telemàtica.
0: Un regidor de Junts a l'Ajuntament de Salt abandona el govern després d'assistir a un acte d'Aliança Catalana. En un comunicat, l'equip de govern municipal explica que després de veure les imatges del regidor en un acte del partit de Sílvia Orriols, li van demanar que dimitís. L'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, sosté en el mateix escrit que el seu govern no hi ha lloc per a qui estigui o flirtegi amb formacions d'extrema dreta. L'alcaldessa d'Esquerra Republicana governa amb un acord amb Junts.
12: El temps.
0: Eloi Cordomí.
13: Per aquest diumenge esperem un temps estable, com a mínim al matí, amb sol a tot arreu, temperatures altes una altra vegada, que poden arribar als 35 graus a moltes comarques de l'interior, 37 graus o un palet més a les comarques de Ponent o l'interior de les Terres de l'Ebre, i a la costa també se superaran els 30 graus. A la tarda, però, arriba una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera i amb el contrast amb les temperatures que hi haurà en superfície, pot fer créixer algunes nuvolades, bàsicament al Pirineu i al Prepirineu. No descartem que arribin a deixar algun ruixat, alguna tempesta, sobretot al nord del Pirineu, potser de cara al vespre n'arriba alguna molt desgastada ja cap al sector del Prepirineu. Les temperatures altes es mantindran també de cara a la setmana que ve, potser dilluns encara amb algunes tempestes de tarda al nord de Catalunya, i a partir de dimarts temps molt més estable, assolellat i càlid.
12: 3CAT Info.
0: L'startup nord-americana Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per a tots els usuaris només 3 dies després del seu llançament comercial. És la resposta a la directiva del govern dels Estats Units de prohibir el seu accés als ciutadans estrangers per motius de seguretat nacional. Davant la impossibilitat de filtrar els usuaris segons la nacionalitat, Anthropic ha optat finalment per desactivar l'accés a tothom. Aquest és un pas més en les tensions entre l'administració Trump i l'empresa Anthropic per les grans diferències que mantenen sobre l'ús militar i la vigilància domèstica de la intel·ligència artificial. En una entrevista a 3CAT Info, l'especialista en intel·ligència artificial i també CEO de Mortensen, Josep Maria Ganyet, destaca el gran poder de l'ús d'aquestes tecnologies.
14: S'ha de posar en valor el fet de que Anthropic hagi plantat cara, inclús a risc de perdre projectes, clients i posició al mercat. Aquestes tecnologies donen un gran poder i qui les controla, i per això el govern dels Estats Units ha decidit prohibir l'accés a gent que no siguin nord-americans a aquests models tan avançats, qui les controla té un gran avantatge competitiu sobre la resta.
0: Per Ganyet, per poder innovar és necessari que hi hagi regulació. La Generalitat es planteja pagar un complement salarial als funcionaris que deixin de fer teletreball i facin una jornada laboral de 35 hores. Actualment tenen dret a treballar a distància durant 2 dies i fan una jornada de 37 hores i mitja. Els representants sindicals són reticents a la mesura. Volen concrecions sobre quin col·lectiu s'aplicaria. Reclamen també compensacions per als qui no estan fent teletreball perquè el seu tipus de feina no ho permet. I també demanen que el teletreball sigui voluntari. Sentim Manolo Fages, de Comissions Obreres, i Yolanda Adroer, de la UGT.
15: ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará porque no pueden teletrabajar y entonces qué medida compensatoria habrá y qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
16: La veiem amb uns ulls mentre es respecti que sigui una mesura voluntària. També entenem que aquesta mesura ha de ser reversible.
0: La negociació entre administració i sindicats és molt incipient i no s'han concretat xifres, però en la primera proposta el complement per deixar el teletreball oscil·laria entre els 90 i els 200 euros. La defensa de Jonathan Andic, investigat pel suposat homicidi del seu pare, diu que els missatges de WhatsApp entre ells difosos aquest divendres són incomplets i que estan fora de context amb l'objectiu que encaixin amb les hipòtesis de la instrucció del cas. Segons la defensa, algunes frases com «No m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te» cal emmarcar-les en un context metafòric i de creixement emocional fent referència al concepte «matar el pare» de Freud. Aquest missatge és un dels indicis en què es basa la Fiscalia per oposar-se a la retirada de les mesures cautelars imposades al fill del fundador de Mango, que, entre altres coses, li impedeixen sortir del país i l'obliguen a presentar-se setmanalment al jutjat. Isaac Andic va morir en una caiguda per un barranc a Collbató el desembre del 2024, quan feia una excursió amb el seu fill Jonathan. El missatge és de 5 mesos abans. El director de teatre Lluís Pasqual assegura que no es penedeix de res del que va passar en l'homenatge a Montserrat Caballé i que ho tornaria a fer de la mateixa manera. Pasqual explica que les paraules de Caballé, en què la soprano manifestava que li agradaria que fos ell qui s'encarregués d'un possible homenatge, eren reals, però que l'entrevista original tenia el so molt defectuós i per això la va fer reproduir amb la veu de Judit Martín. Ho ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio, on també ha dit que tant la família de Caballé com el Liceu n'estaven al cas.
17: Vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Caballé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res. I naturalment, jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, Caballé, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
0: Després de tota aquesta polèmica, ahir el Teatre Lliure va anunciar que retirava una obra dirigida per Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari. El director ha confirmat que s'ha fet de mutu acord amb la direcció del teatre i considera que no és casualitat que aquesta polèmica hagi coincidit amb la celebració d'aquest aniversari.
17: No crec que sigui casualitat.
18: No creus que sigui casualitat?
17: Malauradament no crec que sigui casualitat. No.
18: I qui li vol mal a Lluís Pasqual?
17: No ho sé.
0: Pasqual, que actualment viu a Madrid, diu que Catalunya s'ha convertit en un lloc hostil per a ell.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El comerç local la reivindica com a peça clau per garantir la seguretat als carrers. Arran dels últims tirotejos amb víctimes, la petita i mitjana empresa sosté que els establiments comercials i els serveis de barri actuen com uns ulls invisibles que dissuadeixen els delinqüents. Per això reclamen ser reconeguts com a infraestructura essencial de país. La PIMEC recull idees que ja va formular l'any 1961 la urbanista Jane Jacobs, que defensava que els carrers amb molta activitat, comerç, serveis de proximitat i presència constant de persones generen una vigilància informal que va més enllà de la presència policial. El vicepresident de l'entitat, Antoni Torres, ho ha explicat a 3CAT Info.
19: I te'n vas a Barcelona o a Barcelona, qualsevol ciutat nostra del país, i te'n vas a zones on la gent et diu: mira, per aquí millor que no passis. I mires aquella zona i realment veus que està degradada, que té poca llum, que no té botigues, no té establiments. Aleshores, per això és el fet que diem que aquesta activitat en els carrers genera seguretat.
12: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
18: L'Atlètic Barcelonet ha fet història aquest dissabte i el Barça d'handbol la pot fer aquest diumenge.
12: 3CAT Info.
18: Comencem pel waterpolo, perquè aquest dissabte hem pogut explicar un triomf majúscul.
20: Mira, ja està. 3, 2, 1, ja ho celebren els mariners! Els mariners campions! Final! Amb alta ha caigut la segona!
18: Així ha estat la narració del David Ubach del moment en què els mariners s'han convertit en campions d'Europa per segona vegada a la seva història. Ho han aconseguit a Malta, imposant-se al final al transatlàntic, que és el Prorreco italià, en un ajustat 17-16. El tècnic mariner és Fran Fernández, en declaracions al Tot Gira.
21: Pues se siente una tremenda alegría porque
1: Al final, la conexión que tenemos va más allá del waterpolo. Hemos creído, hemos trabajado y
21: gracias, Francisco. Gracias.
1: Y volver a traer la copa a casa después de 4.411 días es una gran alegría.
18: Un Fran Fernández que com a jugador va guanyar la Champions del 2014 i ara l'ha aconseguida en el seu primer any com a entrenador mariner. Per cert, que Alberto Munárriz ha estat designat MVP de la final. Mentrestant, aquest diumenge el Barça d'handbol es pot proclamar campió de la Champions a Colònia. A partir de les 6 de la tarda, els blaugranes jugaran la final contra el Fuxa de Berlín. N'ha parlat el tècnic Carlos Ortega al Tot Gira.
22: Un rival que juga molt bé, està molt fresc que nosaltres. Serà un partit molt competit i volem guanyar, per suposat. Ja ho veurem. Hem de preparar només en un dia i perdona'm, he de començar a treballar sobre Berlín.
18: El Barça s'ha classificat per la final després de derrotar aquest dissabte l'Aalborg danès per 32-37 a la pròrroga i s'enfrontarà, com dèiem, al Fuxa de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40. El Fuxa hi juga Aitor Ariño, el sentim també al Tot Gira.
23: També és algú molt emocionant poder estar un altre Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té al Berlín, així que ojalà demà es dongui.
18: La final la seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. En bàsquet, el Barça s'ha classificat per la final de la Lliga CB després de guanyar el tercer partit de la sèrie de semifinals, 76-85, a la pista del Tenerife. El tècnic blaugrana és Xavi Pascual.
24: Cada partit és diferent, en una final, a més, sempre has d'estar posat i concentrat en el partit i saltar qualsevol oportunitat de guanyar. No, els partits de les finals no et venen mai, els has d'anar a buscar, els has d'anar a buscar amb tot, i en aquesta final hem de fer igual, no? Ser valents i anar a buscar tots els partits.
18: A més, la classificació per la final també li ha garantit al Barça la participació a la propera Supercopa, que disputaran juntament amb Baskonia, València i Penya. I parlant de l'equip de Badalona, aquest diumenge els verdinegres se la juguen. A les 8 del vespre, tercer partit de la seva semifinal contra el València. Si la Penya guanya, forçarà el quart partit i per això l'entrenador Dani Miret vol veure un olímpic ple.
25: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit, perquè estem segurs que podem allargar-ho i ara ho hem de demostrar.
18: Si el València guanya aquest diumenge, els de Pedro Martínez seran el rival del Barça a la final amb factor pista a favor.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: En motor, George Russell sortirà des de la pole a la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest diumenge a les 3 de la tarda. És la tercera pole d'aquesta temporada per Russell.
26: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
18: Carlos Sainz sortirà 16è, mentre que Fernando Alonso sortirà des de l'última posició en una cursa que, com hem dit, començarà a les 3 de la tarda i es podrà seguir en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
12: L'actualitat esportiva a fons.
18: En futbol, el Sabadell ha perdut l'anada de l'eliminatòria definitiva per pujar a la segona divisió, 1-0 al camp del Zamora, amb el gol arribant per ser al minut 3 de partit. Això sí, encara queda la tornada, que serà divendres vinent a la nova Creu Alta. I per ser al Mundial, jugat aquest dissabte, Qatar 1, Suïssa 1.
12: 3CAT Info.
18: Mentrestant, en hoquei patins, aquest diumenge a les 12 del migdia, el Vilassana es podria proclamar campió de l'hoquei Lliga Femenina si guanya la pista del Fraga el segon partit de la final. En parla el tècnic Lluís Rodero.
27: Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. No pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
18: Si guanyés el Fraga, hi hauria tercer i definitiu partit de nou a Vilassana. D'altra banda, també aquest diumenge, en aquest cas a 8:45 del vespre, l'Igualada juga el segon partit de la final masculina de l'Hockey Lliga, un duel que jugarà a la pista del Liceo, on els igualadins van caure 8-2 en el primer enfrontament de la sèrie. I, per cert, tornant a l'Hockey Lliga femenina, aquest dissabte el Mataró ha aconseguit l'ascens en derrotar el Caldes a l'eliminatòria final. I acabarem amb ciclisme perquè la campiona de la Vuelta a Espanya, Paula Blasi, és la nova líder del Tour de Pirineus després de fer una gran etapa passant pel mític coll del Tourmalet. La ciclista d'Espluga s'ha imposat en solitari a la segona etapa i ho té tot de cara per guanyar la prova aquest diumenge a la tercera i última etapa.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers aconsegueixen estabilitzar l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, a la Segarra. El foc, el primer important de la temporada, afecta mig centenar d'hectàrees i mobilitza 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Aquest diumenge es podria firmar el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ho dona per fet i assegura que immediatament s'obrirà l'estret d'Hormuz, mentre que l'Iran ha descartat firmar ara i ho ha ajornat els pròxims dies. Israel, mentrestant, ha continuat atacant el Líban aquest dissabte. A partir d'ara us explicarem que Donald Trump es trobarà a la cimera del G7 amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, però no està previst que tingui una reunió bilateral amb ell. La Casa Blanca ha fet públics detalls de l'agenda del president dels Estats Units a la reunió de caps d'estat i de govern dels 7 països més importants del món, que comença aquest diumenge a Evian, a França. I anirem a Sant Boi de Llobregat, que ha homenatjat les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. En aquest municipi va haver-hi gairebé 3.000 víctimes entre el 1936 i el 1939. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: El cap de setmana històric per l'esport català. D'una banda, aquest dissabte, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió d'Europa masculí de waterpolo en derrotar 17-16 al Prorreco italià, aixecant la segona Champions de la seva història. I aquest diumenge, el Barça d'handbol juga a les 6 la final de la Champions a Colònia. La jugarà contra el Fuxa de Berlín en un duel que seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Pel que fa al temps, per aquest diumenge esperem un altre dia assolellat i lleugerament més càlid. Les temperatures superaran els 30 graus arreu del país i podrien arribar als 36 o 37 graus a l'oest. A la tarda hi haurà nuvolades i alguna tempesta al nord del Pirineu. L'incendi d'aquest dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar una represa del foc aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc s'ha declarat en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casòliva.
2: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
0: Els bombers han centrat els primers esforços en el cap de l'incendi per aturar-lo en zona agrícola amb l'ajuda de pagesos amb tractors. Aquest foc s'ha declarat pocs dies després del començament de la collita del cereal, que suposa un moment de perill per les espurnes de la maquinària de recol·lecció. Joan Graells, responsable de la sectorial del porcí i cereal del Sindicat Agrari Assaja a Lleida, fa aquesta crida.
3: Que la gent que no siguin pagesos, que no siguin ramaders, que no s'atancin massa al medi natural per evitar aquest risc d'incendi. Perquè, miri, una burilla, una xispa d'un motor, etcètera, etcètera, bueno, poden passar accidents. Necessitem ara 10 o 12 dies que puguem treballar tranquils.
0: En total, els bombers han mobilitzat 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada per aquest diumenge, coincidint amb el dia del seu aniversari, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El règim iranià, però, ha descartat que la signatura sigui aquest diumenge, però ho ha atribuït precisament a reticències dels nord-americans. L'agència Axios ha publicat que, efectivament, la firma de l'anomenat memoràndum d'entesa es farà aquest diumenge durant una reunió virtual amb els mediadors pakistanesos, i que això provocarà una pròrroga de l'alto el foc de 60 dies per negociar la qüestió nuclear. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha assegurat que més endavant i amb calma, els Estats Units entraran a l'Iran per recollir i destruir o diluir l'urani enriquit. La firma de l'acord posaria fi a la guerra que va començar el 28 de febrer i reobriria l'estret d'Hormuz per on passa el 20% del petroli mundial i el bloqueig del qual ha provocat una crisi energètica. Falta per saber què passarà amb el Líban. L'Iran exigeix que Israel deixi d'atacar les posicions dels seus aliats de Hezbollah com a part de les negociacions, però els israelians ja han dit que no se senten afectats per l'acord. Aquest dissabte Israel ha ordenat evacuar una vintena de localitats del sud del país i els bombardejos han fet almenys un mort. A Belfast, la concentració contra el racisme aplega milers de persones davant de l'Ajuntament, amb representants de partits i sindicats inclosos. Tots units contra la violència patida aquesta setmana pels immigrants i en solidaritat amb les víctimes. Enviat especial a Belfast, Kim Olivares.
5: Han estat milers de persones les que s'han aplacat davant de l'Ajuntament convocades per l'organització Units contra el Racisme. L'objectiu era alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria de gent d'aquesta ciutat i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivanka Antova, membre d'Units contra el Racisme a Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Since then we've seen...
7: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
5: La concentració també ha servit per donar suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i també a la família de la víctima que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewagogi, del Belfast City Sanctuary, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit a Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
5: A la manifestació hi han assistit representants de diversos sindicats i partits polítics nord-irlandesos.
0: Donald Trump es trobarà a la cimera del G7 amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, però no està previst que tingui una reunió bilateral amb ell. La Casa Blanca ha fet públics detalls de l'agenda del president dels Estats Units a la reunió dels caps d'estat i de govern dels 7 països més importants del món, que comença aquest diumenge a Evian, a França. El mandatari ucraïnès està convidat a la reunió de treball que faran els líders dimarts. No està prevista cap reunió privada entre Trump i Zelensky, tot i que es podrien trobar de manera informal. Trump sí que farà una trobada bilateral amb el president francès Emmanuel Macron, amb qui soparà dimecres a Versalles. Trump també tindrà contactes amb els líders d'Egipte, Qatar, els Emirats Àrabs i l'Índia. Albània, la Fiscalia investiga possibles lligams entre el polèmic projecte turístic de la filla i el gendre de Donald Trump i sospitosos de tràfic de drogues i blanqueig de capitals. La Fiscalia Anticorrupció ha demanat detenir una vintena de persones relacionades amb un cas de tràfic de cocaïna, entre les quals n'hi ha algunes que podrien estar vinculades a la gran operació immobiliària d'Ivanka Trump i Jared Kushner, que ha provocat una forta contestació als carrers. Segons publicacions en mitjans locals, se sospita que per blanquejar els diners s'haurien formalitzat contractes de venda a favor d'una empresa amb les inicials ALD, que podrien correspondre a l'empresa de la família de Trump, que està comprant grans quantitats de terreny a la zona d'Sverneck, un territori protegit on es vol executar l'operació. Aquests i altres projectes han provocat mobilitzacions massives a Albània aquestes setmanes. Aquest dissabte, un grup d'uns 200 manifestants han trencat les tanques d'una promoció per a un complex de luxe a la costa adriàtica albanesa. El govern de Veneçuela s'ha mostrat satisfet per l'operació conjunta amb els Estats Units que ha permès matar el líder de la banda Tren de Aragua, Héctor El Niño Herrero. Donald Trump ha anunciat l'atac que després ha confirmat la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez. S'han difós unes imatges aèries de l'explosió d'una casa humil enmig de la vegetació i Caracas ha informat que l'operació s'ha fet en unes instal·lacions mineres d'or a l'estat de Bolívar, al sud-est del país. En un comunicat, el govern veneçolà ha felicitat tots els que han participat en l'operació i ha assegurat que la República Bolivariana manté el seu compromís amb la lluita contra la delinqüència organitzada. Feia 3 anys que El Niño Herrero es trobava en parador desconegut. En una entrevista a 3Cat Info, la periodista d'investigació Rona Risquet Sánchez, especialista en Tren de Aragua, preveu que aquesta mort pugui tenir conseqüències en el procés contra Nicolás Maduro.
9: su figura tenía mucho más peso que el hecho de ser simplemente el líder de un grupo criminal. Entonces, esto va a tener implicaciones en todo el sentido, en el sentido político, en el sentido incluso del proceso judicial contra Maduro y, por supuesto, en el ámbito criminal, no solo en Venezuela, sino en América Latina.
0: Donald Trump va impulsar la declaració de Tren de Aragua com a organització terrorista i la seva administració ha deportat més de 200 migrants veneçolans a El Salvador acusats de pertànyer a l'organització.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Una nena de 12 mesos està hospitalitzada després de caure divendres des d'un primer pis al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça. L'accident va passar quan la criatura es va enfilar a la barana del balcó de casa seva i va caure. Els seus pares, que eren a casa, van sortir al carrer alertats pels crits dels veïns i ells mateixos van portar la nena al cap de la població des d'on la van traslladar en helicòpter a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Envien a presó dos homes per pagar a tres adolescents de menys de 16 anys a canvi de sexe a Girona. Els acusats de 35 i 44 anys no es coneixien entre ells i contactaven amb les noies a través de les xarxes socials. Els fets van passar a Girona entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. La investigació dels Mossos va permetre detenir un primer sospitós el 28 de maig passat i una segona persona el dia 10 de juny. Tots dos estan acusats dels delictes d'agressió sexual a menor de 16 anys i d'un altre delicte de prostitució i explotació sexual. Després de declarar, el jutjat de guàrdia va decretar presó per a tots dos. Els Mossos donen per tancada la investigació. Les entitats ecologistes gironines han protestat aquest dissabte davant de la seu de la Generalitat a Girona en contra dels macroprojectes energètics previstos a diversos espais de la demarcació sense el consens del territori. Ho han fet amb una performance i plantant un molí de vent i enganxant plaques solars a l'edifici. Ens ho explica des de Girona en Gerard Vila.
10: Consens amb el territori. Aquesta és la principal demanda que fan les entitats ecologistes gironines per evitar que tirin endavant projectes com el Parc Eòlic Marí de Roses o les prop de 100 hectàrees fotovoltaiques entre el Gironès i el Pla de l'Estany. Cristina Vilà és membre de SOS Costa Brava.
11: Que s'escolti el territori, no? Que no només s'escolti les grans empreses energètiques, que no es faci el negoci per elles, que es miri realment quanta energia necessita Catalunya.
10: Les entitats han simulat com un multimilionari decidia plantar molins i plaques davant de la seu de la Generalitat a Girona. Eduard Arribot és l'advocat de SOS Costa Brava.
12: Si hagués estat per la Generalitat, els aiguamolls de l'Empordà serien una urbanització. El Cap de Creus no seria un parc natural. La platja de Castell estaria destruïda. I així infinitament.
10: Els pagesos també han donat suport a la protesta i han reclamat anar cap a la sobirania alimentària.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'Estat cedeix gratuïtament a l'Ajuntament de Barcelona la propietat de 63 hectàrees de costa. En concret, la franja que va des del carrer Pepe Rubianes a la Barceloneta fins a l'inici del terme municipal de Sant Adrià del Besòs. Això inclou la zona olímpica, la plataforma marina del Fòrum i la zona de banys adjacent. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, explica que aquest canvi permetrà fer treballs per adaptar l'espai al canvi climàtic.
13: Això ha de permetre fer les transformacions que tenen a veure amb l'adaptació climàtica, en el manteniment de les platges i també en els nous espais verds que estem generant en aquests moments. En el parc del litoral que està ja en marxa i en totes les actuacions que hem fet al llarg de les platges de la ciutat estem invertint més de 100 milions d'euros.
0: La negociació entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda continuarà perquè el consistori també té com a objectiu aconseguir la propietat de l'espai entre la plaça del Mar i la resta del litoral.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. El temps.
0: Eloi Cordomí.
14: Per aquest diumenge esperem un temps estable, com a mínim al matí, amb sol a tot arreu, temperatures altes una altra vegada, que poden arribar als 35 graus a moltes comarques de l'interior, 37 graus o un palet més a les comarques de Ponent o l'interior de les Terres de l'Ebre, i a la costa també se superaran els 30 graus. A la tarda, però, arriba una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera i amb el contrast amb les temperatures que hi haurà en superfície, pot fer créixer algunes nuvolades, bàsicament al Pirineu i al Prepirineu. No descartem que arribin a deixar algun ruixat, alguna tempesta, sobretot al nord del Pirineu, potser de cara al vespre n'arriba alguna molt desgastada ja cap al sector del Prepirineu. Les temperatures altes es mantindran també de cara a la setmana que ve, potser dilluns encara amb algunes tempestes de tarda al nord de Catalunya, i a partir de dimarts temps molt més estable, assolellat i càlid.
0: Aquesta setmana la NASA ha presentat la tripulació de la nova missió Artemis 3. Està formada per 4 astronautes, tots homes i de perfil militar. Malgrat que l'objectiu encara no és trepitjar la Lluna, l'anunci de la NASA materialitza la croada de Donald Trump contra la diversitat. És un reportatge de la Núria Har amb el muntatge musical de Macià Closes.
15: Andre Douglas, Colonel Frank Rubio, Luca Parmitano, Artemis 3 Commander, Randy Bresnan.
16: La nova tripulació d'Artemis està formada per 3 nord-americans i un italià, el primer europeu que participa en un programa lunar, del que no hi ha rastres de cap dona astronauta. Això fa que la nova missió sigui ben diferent de l'anterior, quan fa 2 mesos l'especialista de missió Christina Cook va fer història al convertir-se en la primera dona a orbitar la Lluna.
17: But there's one new thing I know.
16: Això ha provocat indignació entre les dones del sector aeroespacial. Des de l'Associació de Dones Científiques i Patia Mars lamenten la falta de presència femenina. Carlota Keimer, enginyera i astronauta anàloga d'Hipàtia 3.
18: No és el luxe que ens podem permetre de perdre talent, sinó que també és el luxe que ens estem permetent de perdre recerca, de perdre una generació de nenes sense referents. Per tant, excloure les dones de la ciència d'aquesta avantguarda és literalment deixar la salut i el futur de la meitat de la humanitat a les fosques.
16: En el que portem de dècada, des del 2020, aquest és el segon cop que la NASA exclou les dones d'una tripulació espacial i la primera que deixa les astronautes fora de la carrera lunar. Tot plegat també ha provocat sorpresa la fundadora i directora d'Isarsat, l'astronauta anàloga d'Hipàtia 2, Mònica Roca.
19: Jo crec que hi ha hagut una reacció del públic, no? De dir, aquesta imatge de 4 homes no enquadra ja. O sigui, no pot ser que a mi no em representen aquestes 4 persones.
16: La NASA ho ha justificat amb l'argument de la meritocràcia, però les xifres demostren que hi ha dones igual de vàlides.
19: No és cert que ara ja no tinguem prou dones per poder ser escollides, perquè en la bossa d'astronautes hi ha un cert equilibri de gènere.
18: És realment negar el mèrit de moltes astronautes que tenen exactament la mateixa formació, el mateix background i les mateixes capacitats.
16: La tripulació d'Artemis 3 no trepitjarà la Lluna, sinó que assajarà la maniobra per acoplar la nau Orion als mòduls lunars de la pròxima missió.
4: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El cementiri de Sant Boi de Llobregat ha acollit aquest dissabte un homenatge a les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. Es tracta d'una tragèdia poc coneguda que només a Sant Boi va deixar gairebé 3.000 víctimes entre els anys 36 i 39. Francesc Martinet, de Besnets per la Dignitat, vol saber què li va passar al seu besavi Josep.
20: Vam saber quins familiars l'havien visitat, no? Vam confirmar una mica els problemes que podia tenir, i també doncs, hi ha famílies que també sospiten que els seus familiars no tenien cap tipus de problema. Llavors també és important recuperar els expedients per veure bé, què va passar. No? Hi havia persones, de vegades dones, que es tancaven als psiquiàtrics només perquè molestaven.
0: El seu besavi és un dels gairebé 3.000 morts als centres psiquiàtrics de Sant Boi durant la Guerra Civil, 10 morts cada dia durant 3 anys, i la majoria van ser enterrats a les fosses comunes del cementiri de la ciutat. Eren persones que van patir doblement per l'estigma del trastorn mental i les conseqüències de la guerra, i ni les famílies sabien com van anar a parar a Sant Boi, on llavors vivien 10.000 habitants. Els registres del cementiri documenten més de 3.200 enterraments, la majoria d'interns que vivien en condicions extremes. Així ho detalla Carles Serret i Bernús, director de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat.
21: Desnutrició. O sigui, és un problema de desassistència. O sigui, a mi m'agrada dir, m'agrada entre cometes, que moren de les mateixes causes que els camps de concentració, l'únic és sense l'aplicació directa de violència. Tot i que, evidentment, la desassistència, la manca d'alimentació, de roba de llit, de medicació, de calefacció, etc., també és una forma de violència.
0: Durant l'acte, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha reivindicat la necessitat de recuperar la dignitat i la identitat d'unes víctimes que durant dècades van quedar relegades a l'oblit i ha defensat que la memòria democràtica ha de servir per garantir que no s'oblidi ningú.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els mals noms de Marc Ortiz s'emporta el premi al millor llargmetratge en la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català. És un dels guardons que s'han donat a conèixer a la gala de Cluenda que s'ha fet aquest dissabte al vespre a Roda de Berà, on també s'ha distingit la trajectòria de Joel Joan. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
2: Una gala que ha deixat un palmarès molt repartit, com valora Toni Pinel, codirector del festival.
22: El millor llargmetratge pels mals noms. També estem molt contents d'aquesta menció especial per Tenit, que sense cap dubte també és una pel·lícula molt especial de cinema en català. Per la part de documentals, també estem contents que hi hagin dos documentals que surtin premiats, un dintre de la categoria i l'altre per Comarques Tarragonines.
2: Qui també ha pujat a l'escenari per recollir un guardó, concretament el Premi Honorífic Montserrat Carulla, ha estat l'actor, director, guionista i productor Joel Joan, que ha defensat la identitat i la llengua catalana.
23: A un americà, jo dubto que un americà li donin el premi per fer totes les pel·lícules en americà, Tarantino, gràcies, ara et donem un premi per... No, això en els països normals i en els països on l'idioma no està assetjat per un idioma superior en quant a diners i mitjans, no els hi cal donar aquests premis. Aquest premi és la verificació d'una trista anomalia en el nostre país, que és que estem minoritzats i hi ha gent amb moltes ganes d'acabar amb la nostra llengua.
2: Tot plegat en una edició del FICCAT històrica, segons l'organització, que calcula que unes 8.000 persones han participat en les activitats i projeccions d'una 80a de produccions que s'han programat durant una setmana a Roda de Berà.
0: Un equip internacional de científics ha trobat un immens cementiri de balenes a 7.000 metres de profunditat a l'oceà Índic. Aquesta espectacular fossa, on es calcula que hi podria haver més de 10 milions de cadàvers de balenes, conté restes de fa més de 3 milions d'anys. La particularitat del descobriment és la grandària de la fossa i, sobretot, la fondària, 7.000 metres de profunditat, mentre que altres cementiris de cetacis coneguts fins ara s'havien trobat a 4.000 metres dins el fons marí. El catedràtic de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona, Àlex Aguilar, ha explicat a 3CAT Info que els corrents marins i la forma de la fossa han facilitat l'acumulació de cadàvers precisament en aquest punt.
24: D'entrada, no vol dir que tots els animals hagin mort exactament en aquell lloc, ni molt menys. És senzillament un lloc on les corrents els porten. I per una altra banda, també, aquesta fossa té forma de V. Tenia aquesta forma que fa que els animals s'acumulin.
0: La zona també allotja diverses espècies de cucs, moluscos i estrelles de mar que s'alimenten d'aquests cadàvers i algunes de les quals són encara desconegudes per la ciència.
24: Llavors això dona lloc a que tota una sèrie d'organismes que viuen en aquestes fondàries puguin alimentar-se d'això. Cucs, crustacis, de moluscs que viuen alimentant-se precisament d'aquestes restes òssies que són una contribució que ve de la superfície i que en aquests casos és una mica excepcional.
0: La troballa es va fer el 2023 amb un submarí Batiscaf que cartografiava la zona i s'ha publicat aquesta setmana a la revista científica Nature.
1: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
25: L'Atlètic Barceloneta ha fet història aquest dissabte i el Barça d'handbol la pot fer aquest diumenge.
1: 3CAT Info.
25: Comencem pel waterpolo perquè aquest dissabte hem pogut explicar a Catalunya Ràdio un triomf en majúscules.
26: Mira, ja està. 3, 2, 1, ja ho celebren els mariners! Els mariners campions! Final! A Malta ha caigut la segona! 12 anys després del 2014...
25: Aquesta ha estat la narració del David Ubaga del moment en què els mariners s'han convertit en campions d'Europa per segona vegada a la seva història. Ho han aconseguit a Malta, imposant-se a la final al transatlàntic, que és el Prorreco italià, per un ajustadíssim 17-16. Alberto Munarriz, jugador mariner, ha estat designat MVP de la final. El sentim al Tot Gira.
3: Demuestra lo difícil que es, ¿no? Hoy Fran, antes del partido en la reunión, nos ponía los días que habían pasado, no desde que habíamos ganado, sino desde que no jugamos una final de Champions. Es muy difícil a nivel de clubes conseguir estar ahí.
25: Un Munarriz que ja formava part de la plantilla campiona d'Europa el 2014 i que ha repetit 12 anys després. Mentrestant, aquest diumenge el Barça d'handbol es pot proclamar campió de la Champions a Colònia. A partir de les 6 de la tarda els blaugranes jugaran la final contra el Fuxa de Berlín. N'ha parlat el Tot Gira el blaugrana Dick Amem, que jugarà precisament la final contra el seu equip del futur.
5: No, me da igual que estoy en el Barça, soy jugador del Barça y mañana ya haré el 1000%.
25: El Barça, per cert, que s'ha classificat per aquesta final després de derrotar l'Olborg danès per 32-37 a la pròrroga i que s'enfrontarà al Fuxe de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40. Al Fuxe hi juga Aitor Ariño. El sentim també al Tot Gira.
6: També és algú molt emocionant poder estar a una altra Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es dongui.
25: La final la seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: Trescat Info.
25: En bàsquet, el Barça s'ha classificat per a la final de la Lliga CB després de guanyar el tercer partit de la seva sèrie de semifinals, 76-85, a la pista del Tenerife. Sentim el jugador blaugrana Joel Parra en declaracions al Tot Gira.
7: Nosaltres, des del primer moment, confiàvem en aquest equip, sabíem que eren les coses complicades, però sabíem que si tothom estava al 100% i que ajudaria l'equip a guanyar, teníem moltes possibilitats de jugar en la final de CB i així ha sigut.
25: A més, la classificació per a la final també li ha garantit al Barça la participació a la propera Supercopa, que disputaran juntament amb Baskonia, València i Penya, els anfitrions. I parlant de l'equip de Badalona, aquest diumenge els verdinegres se la juguen. A les 8 del vespre, tercer partit de la seva semifinal contra el València. Si la Penya guanya, forçarà el quart partit, i per això l'entrenador Dani Miret vol veure un olímpic ple.
8: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit, perquè estem segurs que podem allargar-ho, i ara ho hem de demostrar.
25: Si el València guanya, això sí, els de Pedro Martínez seran el rival del Barça a la final, amb factor pista a favor dels valencians.
1: L'actualitat esportiva a fons.
25: En motor, aquest diumenge a les 3 de la tarda, cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, amb el pilot de Mercedes, George Russell, sortint des de la pole.
9: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
25: Carlos Sainz sortirà 16è, mentre que Fernando Alonso sortirà des de l'última posició en una cursa que es podrà seguir en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
25: En futbol, el Sabadell ha perdut l'anada de l'eliminatòria definitiva per pujar a segona divisió 1-0 al camp del Zamora, amb el gol que ha arribat pels locals al minut 3 de partit. Això sí, encara queda la tornada, que serà divendres vinent a la nova Creu Alta. I el Mundial, per cert, jugat aquest dissabte, Qatar 1, Suïssa 1.
1: 3CAT Info.
25: Mentrestant, en hoquei patins, aquest diumenge a les 12 del migdia, el Vilassana es podria proclamar campió de l'hoquei Lliga Femenina si guanya la pista del Fraga, el segon partit de la final. En parla el tècnic Lluís Rodero.
11: Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. No pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
25: Si guanyés el Fraga, hi hauria tercer i definitiu partit de nou a Vilassana. Per cert, que aquest dissabte el Mataró ha aconseguit l'ascens en aquesta hoquei lliga femenina, derrotant el Caldes a l'eliminatòria final. I d'altra banda, aquest diumenge, també a 8:45 del vespre, l'Igualada juga el segon partit de la final masculina de l'hoquei lliga a la pista del Liceo. El duel serà el segon de l'eliminatòria, el millor de 5, després del primer, on l'Igualada va caure per 8-2. Tornem un moment a parlar de motor perquè tenim prova del Mundial de Trial a Andorra. A la categoria masculina, victòria de Toni Bou, que ara suma ja 30 punts més que el seu màxim perseguidor.
10: Pues la veritat que molt content de guanyar aquí a la carrera de casa. Sempre és difícil doncs, aquesta carrera perquè és un lloc on entreno molt i a vegades les sensacions em poden pues, confondre una miqueta, però supercontent. M'ha anat molt bé des del principi, crec que hem fet una molt bona feina amb la moto i el resultat ha sigut increïble.
25: Pel que fa a la categoria femenina, la italiana Sofia Rabino ha guanyat la primera jornada. Al darrere i amb la mateixa puntuació, la líder, la catalana Berta Bellán, acumula 17 punts d'avantatge. Aquest diumenge es farà la segona jornada. I aquest dissabte, per cert, ha quedat definida la final de la Lliga Masculina de Futbol Sala. El Pozo Murcia ha eliminat el Palma i serà el rival del Barça. La sèrie començarà dimarts vinent al Palau Blaugrana.
1: 3CAT Info.

0: Els bombers aconsegueixen estabilitzar l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja a la Segarra. El foc, el primer important de la temporada, afecta mig centenar d'hectàrees i mobilitza 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Dissabte negre al medi natural, un jove ofegat al Llobregat, un submarinista cadaqués a l'Alt Empordà i una persona cau de 100 metres al port de Medacorba, a Alins, al Pallars Sobirà. Aquest diumenge es podria firmar el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ho dona per fet i assegura que immediatament s'obrirà l'estret d'Hormuz, mentre que l'Iran ha descartat firmar ara i ho ha ajornat els pròxims dies. Israel, mentrestant, ha continuat atacant el Líban aquest dissabte. Multitudinària protesta antiracista a Belfast després dels aldarulls anti-immigració dels últims dies. Els discursos ultras han atiat la situació en un territori on grups minoritaris miren de fer revifar la violència del conflicte nord-irlandès. Un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha impedit que es trobessin al centre de Barcelona una concentració del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional i una manifestació antifeixista que volia impedir-la. Els Mossos han colpejat amb les porres alguns antifeixistes que han intentat creuar el cordó policial. La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que van trobar al seu despatx complica encara més el futur de l'expresident. De moment, el PSOE li manté la confiança, però de portes endins del partit creix el nerviosisme. Els socis de govern també reclamen explicacions. Sant Boi de Llobregat homenatja les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. En aquest municipi va haver-hi gairebé 3.000 víctimes entre el 1936 i el 1939. L'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut aquest dissabte el Premi Montserrat Carulla a la Gala de Cloenda del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català a Roda de Barà. Els mals noms de Marc Ortiz s'emporta el premi al millor llargmetratge en la 18a edició del festival.
1: Esports. L'Atlètic Barceloneta ha fet història aquest dissabte i s'ha proclamat campió de la Champions masculina de waterpolo per segona vegada. Els mariners han guanyat la final al Prorreco italià per 17-16. D'altra banda, aquest diumenge a les 6 de la tarda, el Barça d'handbol jugarà la final de Champions a Colònia contra el Fuxa de Berlín. El partit el seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I aquest dissabte el Barça de bàsquet s'ha classificat per a la final de la Lliga CB en guanyar 76-85 al Tenerife en el tercer partit. Aquest diumenge a les 8, la penya buscarà allargar l'eliminatòria contra el València necessitant un triomf a l'Olímpic de Badalona.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge esperem un altre dia assolellat i lleugerament més càlid. Les temperatures superaran els 30 graus arreu del país i podrien arribar als 36 o 37 a l'oest. A la tarda hi haurà nuvolades i alguna tempesta al nord del Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'incendi d'aquest dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar una represa del foc aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc s'ha declarat en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casòliva.
3: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
0: Els bombers han centrat els primers esforços en el cap de l'incendi per aturar-lo en zona agrícola amb l'ajuda de pagesos amb tractors. Aquest foc s'ha declarat pocs dies després del començament de la collita del cereal, que suposa un moment de perill per les espurnes de la maquinària de recol·lecció. Joan Graells, responsable de la sectorial del porcí i cereal del sindicat agrari Assaja a Lleida, fa aquesta crida.
4: Que la gent que no siguin pagesos, que no siguin ramaders, que no s'atansin massa al medi natural.

0: Hi ha una persona morta en caure d'una altura de 100 metres al port de Medacorba. D'altra banda, agents de la policia judicial de la comandància de Girona investiguen l'empresa que va llogar la moto d'aigua al noi que va desaparèixer dimecres mentre feia una sortida a la badia de Roses amb dos companys. La voluntat és saber si complia amb la normativa. Les motos han de dur GPS i els menors sempre han d'anar amb un guia i armilla. Han trobat contradiccions en les versions de l'empresa i dels dos amics del menor, que recordem que tenia 16 anys. Aquest dissabte els bombers s'han retirat de la recerca del jove desaparegut. De moment, continua la Guàrdia Civil buscant amb el suport dels Mossos.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: De la plana internacional destaca que durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada per aquest diumenge, coincidint amb el dia del seu aniversari, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El règim iranià, però, ha descartat que la signatura sigui aquest diumenge, però ho ha atribuït precisament a reticències dels nord-americans. L'agència Axios ha publicat que, efectivament, la firma de l'anomenat memoràndum d'entesa es farà aquest diumenge durant una reunió virtual amb els mediadors pakistanesos i que això provocarà una pròrroga de l'alto el foc de 60 dies per negociar la qüestió nuclear. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha assegurat que més endavant i amb calma els Estats Units entraran a l'Iran per recollir i destruir, o bé diluir, l'urani enriquit. La firma de l'acord posaria fi a la guerra, que va començar el 28 de febrer i reobriria l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del petroli mundial i el bloqueig del qual ha provocat una crisi energètica. Falta per saber què passarà amb el Líban. L'Iran exigeix que Israel deixi d'atacar les posicions dels seus aliats de Hezbollah com a part de les negociacions, però els israelians ja han dit que no se senten afectats per l'acord. Aquest dissabte Israel ha ordenat evacuar una vintena de localitats del sud del país i els bombardejos han fet almenys un mort. A Belfast, la concentració contra el racisme aplega milers de persones davant de l'Ajuntament, amb representants de partits i sindicats inclosos. Tots units contra la violència patida aquesta setmana pels immigrants i en solidaritat amb les víctimes. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
2: Han estat milers de persones les que s'han aplacat davant de l'Ajuntament convocades per l'organització Units contra el Racisme. L'objectiu era alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria de gent d'aquesta ciutat i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivan Cantova, membre d'Units contra el Racisme a Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Since then we've seen...
4: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
2: La concentració també ha servit per donar suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i també a la família de la víctima que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewagogi, del Belfast City Sanctuary, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit a Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
2: A la manifestació hi han assistit representants de diversos sindicats i partits polítics nord-irlandesos.
0: A casa nostra, un fort dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha impedit que es trobessin al centre de Barcelona una manifestació del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional i una altra d'antifeixista. Núcleo Nacional, creat a Madrid a partir d'organitzacions falangistes, ha plegat un centenar de persones davant de la delegació del govern espanyol. La manifestació antifeixista tenia intenció d'impedir la concentració de l'extrema dreta, però el cordó d'agents antiavalots els ha barrat el pas al carrer Mallorca. Els Mossos han colpejat amb les porres alguns dels manifestants que intentaven travessar-lo. Finalment, la marxa ha continuat sense incidents fins al barri de Gràcia. Un portaveu ha denunciat la permissivitat amb l'extrema dreta i ha assegurat que continuaran protestant contra les seves convocatòries.
6: Quan Núcleo Nacional o quan qualsevol organització feixista vulguin normalitzar, nosaltres estarem allà, el jovent proletari estarem allà, per anar-nos al llarg!
0: En la concentració de Núcleo Nacional, els dirigents han fet discursos contra la immigració, la inseguretat

0: i el govern espanyol també s'han tret crides a favor de la unitat d'Espanya i contra la premsa. Al voltant de 3.000 persones han participat aquest dissabte a la segona cursa antiracista de Barcelona, que s'ha fet a la zona de Montjuïc. L'ha organitzat la cooperativa Top Manta i els beneficis es destinen a millorar les condicions del col·lectiu de manters. Lamin Sarr n'és un dels portaveus.
1: Estaremos para demostrar que no solo existe la extrema derecha, pero también estamos aquí nosotros, las personas antiracistas, para luchar per arribar a una justícia social.
0: Els organitzadors defensen que calen activitats com aquesta per contrarrestar els discursos contra la immigració. Aquest any, a més, la iniciativa s'ha ampliat a altres localitats catalanes. Ja se n'han fet en alguns llocs i a la tardor n'hi ha de previstes a Vic, Sabadell, Solsona i també a la comarca de la Garrotxa. Els suïssos voten diumenge en referèndum una proposta sense precedents, limitar la població del país a 10 milions d'habitants. La iniciativa té el suport del populista Partit Popular Suís, majoritari al Parlament. Si guanyen els favorables, el govern es podria veure obligat a posar fi a la immigració i restringir la lliure circulació amb la Unió Europea. Segons les enquestes, guanyarà el no, però per poc. La nova investigació oberta a José Luis Rodríguez Zapatero per frau fiscal i contraban ha sacsejat encara més el Partit Socialista, que compta els dies per a la seva declaració la setmana que ve davant del jutge. El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, demana respecte per la presumpció d'innocència. Ho ha fet a l'últim Consell Nacional del PSC abans de l'estiu, en què s'han nomenat 126 candidats a alcalde a tot Catalunya per a les municipals de l'any que ve.
2: Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Pedimos también respeto por la honorabilidad de personas e instituciones. Y nosotros somos contundentes con los que no actúan de acuerdo con nuestros valores y con nuestros estándares. Lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo.
0: Per la seva banda, la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, en una entrevista a Ràdio Nacional ha assegurat que hi ha un suposat calendari judicial per fer caure Pedro Sánchez.
3: Venimos notando eso, que hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas judiciales que afectan a la derecha.
0: Dins el partit, però, creix el neguit per les joies que la policia va trobar al despatx de l'expresident espanyol, valorades en més d'un milió d'euros, i cada de vegades són més les veus internes que mostren estupefacció. Els socis de Sumar també reclamen explicacions. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García.
4: Señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo lo que ha salido. Nos preguntamos de dónde salen las joyas de Zapatero por valor de 1 millón de euros. También nos preguntamos de dónde sale el ático de la señora Ayuso por valor de 1 millón de euros, que tampoco ha dado explicaciones.
0: El PP aprofita l'impacte de la imputació de Zapatero per desgastar el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo ironitzava així.
5: La fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero. ¡Hombre! El referente moral de Pedro Sánchez. La joya de la corona de Pedro Sánchez. Fijaros quién ha aparecido.
0: Els populars prometen fer una neteja completa de les clavegueres i caceres que asseguren ha posat en marxa Pedro Sánchez contra policies, jutges i fiscals. Encara en clau política us expliquem que els 4 aspirants de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona han engegat aquest dissabte la campanya electoral per a les primàries del cap de setmana que ve. Un procés intern inèdit a l'espai postconvergent que servirà perquè mesurin les forces les diferents sensibilitats que conviuen al partit de Carles Puigdemont. Jordi Corbalan.
6: Cap dels aspirants admet que s'estigui plantejant un pols en clau interna, però l'elecció del candidat a Barcelona transcendeix el debat estricte de ciutat. De fet, la direcció juntaire hauria preferit un candidat de consens, sense primàries. Sentim en declaracions a Catalunya Ràdio l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament, Glòria Freixa.
7: És evident que aquí no hi ha cap pols contra ningú. Jo crec que en aquests moments el que hauríem de fer és centrar-nos en Barcelona, que crec que és, almenys és el que faig jo, segur.
8: Jo no sóc la candidata de ningú, jo sóc, o vull ser, la candidata de tothom. Tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona.
9: No enfoquem aquestes primàries en clau de guerres internes, de famílies, de partit o de plebiscit de ningú. Junts és un partit puigdemontista.
10: Jo crec que aquesta candidatura hauria d'estar feta de tots aquests sensibilitats de dins de Junts per Catalunya, que crec que ja hi són ara mateix.
6: El cap de setmana que ve, uns 1.200 militants estaran cridats a votar de manera telemàtica.
0: Un regidor de Junts a l'Ajuntament de Salt abandona el govern després d'assistir a un acte d'Aliança Catalana. En un comunicat, l'equip de govern municipal explica que després de veure les imatges del regidor en un acte del partit de Sílvia Orriols, li van demanar que dimitís. L'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, sosté en el mateix escrit que al seu govern no hi ha lloc per a qui estigui o flirtegi amb formacions d'extrema dreta. L'alcaldessa d'Esquerra Republicana governa amb un acord amb Junts.
11: El temps.
0: Eloi Cordomín.
12: Per aquest diumenge esperem un temps estable, com a mínim al matí, amb sol a tot arreu, temperatures altes una altra vegada, que poden arribar als 35 graus a moltes comarques de l'interior, 37 graus o un palet més a les comarques de Ponent o l'interior de les Terres de l'Ebre, i a la costa també se superaran els 30 graus. A la tarda, però, arriba una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera i amb el contrast amb les temperatures que hi haurà en superfície, pot fer créixer algunes nuvolades, bàsicament al Pirineu i al Prepirineu. No descartem que arribin a deixar algun ruixat, alguna tempesta, sobretot al nord del Pirineu, potser de cara al vespre n'arriba alguna molt desgastada ja cap al sector del Prepirineu. Les temperatures altes es mantindran també de cara a la setmana que ve, potser dilluns encara amb algunes tempestes de tarda al nord de Catalunya, i a partir de dimarts temps molt més estable, assolellat i càlid.
11: 3CAT Info.
0: L'startup nord-americana Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per a tots els usuaris només 3 dies després del seu llançament comercial. És la resposta a la directiva del govern dels Estats Units de prohibir el seu accés als ciutadans estrangers per motius de seguretat nacional. Davant la impossibilitat de filtrar els usuaris segons la nacionalitat, Anthropic ha optat finalment per desactivar l'accés a tothom. Aquest és un pas més en les tensions entre l'administració Trump i l'empresa Anthropic per les grans diferències que mantenen sobre l'ús militar i la vigilància domèstica de la intel·ligència artificial. En una entrevista a 3CAT Info, l'especialista en intel·ligència artificial i també CEO de Mortensen, Josep Maria Ganyet, destaca el gran poder de l'ús d'aquestes tecnologies.
13: S'ha de posar en valor el fet de que Anthropic hagi plantat cara, inclús a risc de perdre projectes, clients i posició al mercat. Aquestes tecnologies donen un gran poder i qui les controla, i per això el govern dels Estats Units ha decidit prohibir l'accés a gent que no siguin nord-americans a aquests models tan avançats, qui les controla té un gran avantatge competitiu sobre la resta.
0: Per Ganyet, per poder innovar és necessari que hi hagi regulació. La Generalitat es planteja pagar un complement salarial als funcionaris que deixin de fer teletreball i facin una jornada laboral de 35 hores. Actualment tenen dret a treballar a distància durant 2 dies i fan una jornada de 37 hores i mitja. Els representants sindicals són reticents a la mesura. Volen concrecions sobre quin col·lectiu s'aplicaria. Reclamen també compensacions per als qui no estan fent teletreball perquè el seu tipus de feina no ho permet. I també demanen que el teletreball sigui voluntari. Sentim Manolo Fages de Comissions Obreres i Yolanda Adroer de la UGT.
14: ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará porque no pueden teletrabajar y entonces qué medida compensatoria habrá y qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
15: El veiem amb uns ulls mentre es respecti que sigui una mesura voluntària. També entenem que aquesta mesura ha de ser reversible.
0: La negociació entre administració i sindicats és molt incipient i no s'han concretat xifres, però en la primera proposta, el complement per deixar el teletreball oscil·laria entre els 90 i els 200 euros. La defensa de Jonathan Andic, investigat pel suposat homicidi del seu pare, diu que els missatges de WhatsApp entre ells difosos aquest divendres són incomplets i que estan fora de context amb l'objectiu que encaixin amb les hipòtesis de la instrucció del cas. Segons la defensa, algunes frases com «no m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te» cal emmarcar-les en un context metafòric i de creixement emocional fent referència al concepte «matar el pare» de Freud. Aquest missatge missatge és un dels indicis en què es basa la Fiscalia per oposar-se a la retirada de les mesures cautelars imposades al fill del fundador de Mango, que, entre altres coses, li impedeixen sortir del país i l'obliguen a presentar-se setmanalment al jutjat. Isaac Andic va morir en una caiguda per un barranc a Collbató el desembre del 2024, quan feia una excursió amb el seu fill Jonathan. El missatge és de 5 mesos abans. El director de teatre Lluís Pasqual assegura que no es penedeix de res del que va passar en l'homenatge a Montserrat Caballé i que ho tornaria a fer de la mateixa manera. Pasqual explica que les paraules de Caballé, en què la soprano manifestava que li agradaria que fos ell qui s'encarregués d'un possible homenatge, eren reals, però que l'entrevista original tenia el so molt defectuós i per això la va fer reproduir amb la veu de Judit Martín. Ho ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio, on també ha dit que tant la família de Caballé com el Liceu n'estaven al cas.
16: Vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Caballé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res. I naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, Caballé, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
0: Després de tota aquesta polèmica, ahir el Teatre Lliure va anunciar que retirava una obra dirigida per Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari. El director ha confirmat que s'ha fet de mutu acord amb la direcció del teatre i considera que no és casualitat que aquesta polèmica hagi coincidit amb la celebració d'aquest aniversari.
16: No crec que sigui casualitat.
17: No creus que sigui casualitat?
16: Malauradament no crec que sigui casualitat. No.
17: I qui li vol mal a Lluís Pasqual?
16: No ho sé.
0: Pasqual, que actualment viu a Madrid, diu que Catalunya s'ha convertit en un lloc hostil per a ell.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El comerç local es reivindica com a peça clau per garantir la seguretat als carrers. Arran dels últims tirotejos amb víctimes, la petita i mitjana empresa sosté que els establiments comercials i els serveis de barri actuen com uns ulls invisibles que dissuadeixen els delinqüents. Per això reclamen ser reconeguts com a infraestructura essencial de país. La PIMEC recull idees que ja va formular l'any 1961 la urbanista Jane Jacobs, que defensava que els carrers amb molta activitat, comerç, serveis de proximitat i presència constant de persones generen una vigilància informal que va més enllà de la presència policial. El vicepresident de l'entitat, Antoni Torres, ho ha explicat a 3CAT Info.
18: I te'n vas a Barcelona, o Barcelona, qualsevol ciutat nostra del país, i te'n vas a zones on la gent et diu: mira, per aquí millor que no passis. I mires aquella zona i realment veus que està degradada, que té poca llum, que no té botigues, no té establiments. Aleshores, per això és el fet que diem que aquesta activitat en els carrers genera seguretat.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
17: L'Atlètic Barcelonet ha fet història aquest dissabte i el Barça d'handbol la pot fer aquest diumenge.
11: 3CAT Info.
17: Comencem pel waterpolo, perquè aquest dissabte hem pogut explicar un triomf majúscul.
19: Mira, ja està. 3, 2, 1, ja ho celebren els mariners! Els mariners campions! Final! A Malta ha caigut la segona!
17: Així ha estat la narració del David Ubach del moment en què els mariners s'han convertit en campions d'Europa per segona vegada a la seva història. Ho han aconseguit a Malta, imposant-se al final al transatlàntic, que és el Prorreco italià, per un ajustat 17-16. El tècnic mariner és Fran Fernández, en declaracions al Tot Gira.
20: Pues se siente una tremenda alegría porque al final la conexión que tenemos va más allá del waterpolo. Hemos creído, hemos trabajado y
21: gracias, Francisco, gracias.
20: Y volver a traer la copa a casa después de 4.411 días es una gran alegría.
17: Un Fran Fernández que com a jugador va guanyar la Champions del 2014 i ara l'ha aconseguida en el seu primer any com a entrenador mariner. Per cert, que Alberto Munarriz ha estat designat MVP de la final. Mentrestant, aquest diumenge el Barça d'handbol es pot proclamar campió de la Champions a Colònia. A partir de les 6 de la tarda, els blaugranes jugaran la final contra el Fuxa de Berlín. N'ha parlat el tècnic Carlos Ortega al Tot Gira.
22: Un rival que juga molt bé, està molt fresc que nosaltres.
1: serà un partit molt competit i volem guanyar, per suposat. Ja veurem, hem de preparar només en un dia i perdona'm, he de començar a treballar sobre Berlín.
17: El Barça s'ha classificat per la final després de derrotar aquest dissabte l'Olborg danès per 32-37 a la pròrroga i s'enfrontarà, com dèiem, al Fuxe de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40. El Fuxe hi juga Aitor Ariño, el sentim també al Tot Gira.
21: També és algú molt emocionant poder estar a una altra Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té al Berlín, així que ojalà demà es dongui.
17: La final la seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. En bàsquet, el Barça s'ha classificat per la final de la Lliga CB després de guanyar el tercer partit de la sèrie de semifinals, 76-85, a la pista del Tenerife. El tècnic blaugrana és Xavi Pascual.
22: Cada partit és diferent. En una final, a més, sempre has d'estar posat i concentrat en el partit i saltar qualsevol oportunitat de guanyar, no? No, els partits de les finals no et venen mai, els has d'anar a buscar, els has d'anar a buscar amb tot. I en aquesta final hem de fer igual, no? Ser valents i anar a buscar tots els partits.
17: A més, la classificació per la final també li ha garantit al Barça la participació a la propera Supercopa, que disputaran juntament amb Baskonia, València i Penya. I parlant de l'equip de Badalona, aquest diumenge els verdinegres se la juguen. A les 8 del vespre, tercer partit de la seva semifinal contra el València. Si la Penya guanya, forçarà el quart partit i per això l'entrenador Dani Miret vol veure un olímpic ple.
23: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit, perquè estem segurs que podem allargar-ho i ara ho hem de demostrar.
17: Si el València guanya aquest diumenge, els de Pedro Martínez seran el rival del Barça a la final amb factor pista a favor.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: En motor, George Russell sortirà des de la pole a la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest diumenge a les 3 de la tarda. És la tercera pole d'aquesta temporada per Russell.
24: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
17: Carlos Sainz sortirà 16è, mentre que Fernando Alonso sortirà des de l'última posició en una cursa que, com hem dit, començarà a les 3 de la tarda i es podrà seguir en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
11: L'actualitat esportiva a fons.
17: En futbol, el Sabadell ha perdut l'anada de l'eliminatòria definitiva per pujar a la segona divisió, 1-0 al camp del Zamora, amb el gol arribant per ser al minut 3 de partit. Això sí, encara queda la tornada, que serà divendres vinent a la nova Creu Alta. I per ser al Mundial, jugat aquest dissabte, Qatar 1, Suïssa 1.
11: 3CAT Info.
17: Mentrestant, en hoquei patins, aquest diumenge a les 12 del migdia, el Vilassana es podria proclamar campió de l'hoquei Lliga Femenina si guanya la pista del Fraga el segon partit de la final. En parla el tècnic Lluís Rodero.
25: Crec que estem arribant en aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. No pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
17: Si guanyés el Fraga, hi hauria tercer i definitiu partit de nou a Vilassana. D'altra banda, també aquest diumenge, en aquest cas a 8:45 del vespre, l'Igualada juga el segon partit de la final masculina de l'Hockey Lliga, un duel que jugarà a la pista del Liceo, on els igualadins van caure 8-2 en el primer enfrontament de la sèrie. I per cert, tornant a l'Hockey Lliga femenina, aquest dissabte el Mataró ha aconseguit l'ascens en derrotar el Caldes a l'eliminatòria final. I acabarem amb ciclisme perquè la campiona de la Vuelta a Espanya, Paula Blasi, és la nova líder del Tour de Pirineus després de fer una gran etapa passant pel mític coll del Tourmalet. La ciclista d'Espluga s'ha imposat en solitari a la segona etapa i ho té tot de cara per guanyar la prova aquest diumenge a la tercera i última etapa.
11: Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers aconsegueixen estabilitzar l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, la Segarra. El foc, el primer important de la temporada, afecta mig centenar d'hectàrees i mobilitza 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Aquest diumenge es podria firmar el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ho dona per fet i assegura que immediatament s'obrirà l'estret d'Hormuz, mentre que l'Iran ha descartat firmar ara i ho ha ajornat els pròxims dies. Israel, mentrestant, ha continuat atacant el Líban aquest dissabte. A partir d'ara us explicarem que Donald Trump es trobarà a la cimera del G7 amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, però no està previst que tingui una reunió bilateral amb ell. La Casa Blanca ha fet públics detalls de l'agenda del president dels Estats Units a la reunió de caps d'estat i de govern dels 7 països més importants del món, que comença aquest diumenge a Evian, a França. I anirem a Sant Boi de Llobregat, que ha homenatjat les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. En aquest municipi va haver-hi gairebé 3.000 víctimes entre el 1936 i el 1939. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: El cap de setmana històric per l'esport català. D'una banda, aquest dissabte, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió d'Europa masculí de waterpolo en derrotar 17-16 al Prorreco italià, aixecant la segona Champions de la seva història. I aquest diumenge, el Barça d'handbol juga a les 6 la final de la Champions a Colònia. La jugarà contra el Fuxa de Berlín en un duel que seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Pel que fa al temps, per aquest diumenge esperem un altre dia assolellat i lleugerament més càlid. Les temperatures superaran els 30 graus arreu del país i podrien arribar als 36 o 37 graus a l'oest. A la tarda hi haurà nuvolades i alguna tempesta al nord del Pirineu. L'incendi d'aquest dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar una represa del foc aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc s'ha declarat en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casòliva.
2: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
0: Els bombers han centrat els primers esforços en el cap de l'incendi per aturar-lo en zona agrícola amb l'ajuda de pagesos amb tractors. Aquest foc s'ha declarat pocs dies després del començament de la collita del cereal, que suposa un moment de perill per les espurnes de la maquinària de recol·lecció. Joan Graells, responsable de la sectorial del porcí i cereal del Sindicat Agrari Assaja a Lleida, fa aquesta crida.
3: Que la gent que no siguin pagesos, que no siguin ramaders, que no s'atancin massa al medi natural per evitar aquest risc d'incendi. Perquè, miri, una burilla, una xispa d'un motor, etcètera, etcètera, bueno, poden passar accidents. Necessitem ara 10 o 12 dies que puguem treballar tranquils.
0: En total, els bombers han mobilitzat 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada per aquest diumenge, coincidint amb el dia del seu aniversari, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El règim iranià, però, ha descartat que la signatura sigui aquest diumenge, però ho ha atribuït precisament a reticències dels nord-americans. L'agència Axios ha publicat que, efectivament, la firma de l'anomenat memoràndum d'entesa es farà aquest diumenge durant una reunió virtual amb els mediadors pakistanesos, i que això provocarà una pròrroga de l'alto el foc de 60 dies per negociar la qüestió nuclear. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha assegurat que més endavant i amb calma, els Estats Units entraran a l'Iran per recollir i destruir o diluir l'urani enriquit. La firma de l'acord posaria fi a la guerra que va començar el 28 de febrer i reobriria l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del petroli mundial, i el bloqueig del qual ha provocat una crisi energètica. Falta per saber què passarà amb el Líban. L'Iran exigeix que Israel deixi d'atacar les posicions dels seus aliats de Hezbollah com a part de les negociacions, però els israelians ja han dit que no se senten afectats per l'acord. Aquest dissabte Israel ha ordenat evacuar una vintena de localitats del sud del país i els bombardejos han fet almenys un mort. A Belfast, la concentració contra el racisme aplega milers de persones davant de l'Ajuntament amb representants de partits i sindicats inclosos. Tots units contra la violència patida aquesta setmana pels immigrants i en solidaritat amb les víctimes. Enviat especial a Belfast, Kim Olivares.
5: Han estat milers de persones les que s'han aplacat davant de l'Ajuntament convocades per l'organització Units contra el Racisme. L'objectiu era alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria de gent d'aquesta ciutat i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivanka Antova, membre d'Units contra el Racisme a Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Since then we've seen...
7: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
5: La concentració també ha servit per donar suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i també a la família de la víctima que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewagogi, del Belfast City Sanctuary, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit a Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
5: A la manifestació hi han assistit representants de diversos sindicats i partits polítics nord-irlandesos.
0: Donald Trump es trobarà a la cimera del G7 amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, però no està previst que tingui una reunió bilateral amb ell. La Casa Blanca ha fet públics detalls de l'agenda del president dels Estats Units a la reunió dels caps d'estat i de govern dels 7 països més importants del món, que comença aquest diumenge a Evian, a França. El mandatari ucraïnès està convidat a la reunió de treball que faran els líders dimarts. No està prevista cap reunió privada entre Trump i Zelensky, tot i que es podrien trobar de manera informal. Trump sí que farà una trobada bilateral amb el president francès Emmanuel Macron, amb qui soparà dimecres a Versalles. Trump també tindrà contactes amb els líders d'Egipte, Qatar, els Emirats Àrabs i l'Índia. Albània, la Fiscalia investiga possibles lligams entre el polèmic projecte turístic de la filla i el gendre de Donald Trump i sospitosos de tràfic de drogues i blanqueig de capitals. La Fiscalia Anticorrupció ha demanat detenir una vintena de persones relacionades amb un cas de tràfic de cocaïna, entre les quals n'hi ha algunes que podrien estar vinculades a la gran operació immobiliària d'Ivanka Trump i Jared Kushner, que ha provocat una forta contestació als carrers. Segons publicacions en mitjans locals, se sospita que per blanquejar els diners s'haurien formalitzat contractes de venda a favor d'una empresa amb les inicials ALD, que podrien correspondre a l'empresa de la família de Trump, que està comprant grans quantitats de terreny a la zona d'Sverneck, un territori protegit on es vol executar l'operació. Aquests i altres projectes han provocat mobilitzacions massives a Albània aquestes setmanes. Aquest dissabte, un grup d'uns 200 manifestants han trencat les tanques d'una promoció per a un complex de luxe a la costa adriàtica albanesa. El govern de Veneçuela s'ha mostrat satisfet per l'operació conjunta amb els Estats Units que ha permès matar el líder de la banda Tren de Aragua, Héctor El Niño Herrero. Donald Trump ha anunciat l'atac que després ha confirmat la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez. S'han difós unes imatges aèries de l'explosió d'una casa humil enmig de la vegetació i Caracas ha informat que l'operació s'ha fet en unes instal·lacions mineres d'or a l'estat de Bolívar, al sud-est del país. En un comunicat, el govern veneçolà ha felicitat tots els que han participat en l'operació i ha assegurat que la República Bolivariana manté el seu compromís amb la lluita contra la delinqüència organitzada. Feia 3 anys que El Niño Herrero es trobava en parador desconegut. En una entrevista a 3Cat Info, la periodista d'investigació Rona Risquet Sánchez, especialista en Tren de Aragua, preveu que aquesta mort pugui tenir conseqüències en el procés contra Nicolás Maduro.
9: su figura tenía mucho más peso que el hecho de ser simplemente el líder de un grupo criminal. Entonces, esto va a tener implicaciones en todo el sentido, en el sentido político, en el sentido incluso del proceso judicial contra Maduro y, por supuesto, en el ámbito criminal, no solo en Venezuela, sino en América Latina.
0: Donald Trump va impulsar la declaració de Tren de Aragua com a organització terrorista i la seva administració ha deportat més de 200 migrants veneçolans a El Salvador acusats de pertànyer a l'organització.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Una nena de 12 mesos està hospitalitzada després de caure divendres des d'un primer pis al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça. L'accident va passar quan la criatura es va enfilar a la barana del balcó de casa seva i va caure. Els seus pares, que eren a casa, van sortir al carrer alertats pels crits dels veïns i ells mateixos van portar la nena al cap de la població des d'on la van traslladar en helicòpter a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Envien a presó dos homes per pagar a tres adolescents de menys de 16 anys a canvi de sexe a Girona. Els acusats de 35 i 44 anys no es coneixien entre ells i contactaven amb les noies a través de les xarxes socials. Els fets van passar a Girona entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. La investigació dels Mossos va permetre detenir un primer sospitós el 28 de maig passat i una segona persona el dia 10 de juny. Tots dos estan acusats dels delictes d'agressió sexual a menor de 16 anys i d'un altre delicte de prostitució i explotació sexual. Després de declarar, el jutjat de guàrdia va decretar presó per a tots dos. Els Mossos donen per tancada la investigació. Les entitats ecologistes gironines han protestat aquest dissabte davant de la seu de la Generalitat a Girona en contra dels macroprojectes energètics previstos a diversos espais de la demarcació sense el consens del territori. Ho han fet amb una performance i plantant un molí de vent i enganxant plaques solars a l'edifici. Ens ho explica des de Girona en Gerard Vila.
10: Consens amb el territori. Aquesta és la principal demanda que fan les entitats ecologistes gironines per evitar que tirin endavant projectes com el Parc Eòlic Marí de Roses o les prop de 100 hectàrees fotovoltaiques entre el Gironès i el Pla de l'Estany. Cristina Vilà és membre de SOS Costa Brava.
11: Que s'escolti el territori, no? Que no només s'escolti les grans empreses energètiques, que no es faci el negoci per elles, que es miri realment quanta energia necessita Catalunya.
10: Les entitats han simulat com un multimilionari decidia plantar molins i plaques davant de la seu de la Generalitat a Girona. Eduard Arribot és l'advocat de SOS Costa Brava.
12: Si hagués estat per la Generalitat, els aiguamolls de l'Empordà serien una urbanització. El Cap de Creus no seria un parc natural. La platja de Castell estaria destruïda. I així infinitament.
10: Els pagesos també han donat suport a la protesta i han reclamat anar cap a la sobirania alimentària.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'Estat cedeix gratuïtament a l'Ajuntament de Barcelona la propietat de 63 hectàrees de costa. En concret, la franja que va des del carrer Pepe Rubianes, a la Barceloneta, fins a l'inici del terme municipal de Sant Adrià del Besòs. Això inclou la zona olímpica, la plataforma marina del Fòrum i la zona de banys adjacent. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, explica que aquest canvi permetrà fer treballs per adaptar l'espai al canvi climàtic.
13: Això ha de permetre fer les transformacions que tenen a veure amb l'adaptació climàtica, en el manteniment de les platges i també en els nous espais verds que estem generant en aquests moments. En el parc del litoral que està ja en marxa i en totes les actuacions que hem fet al llarg de les platges de la ciutat estem invertint més de 100 milions d'euros.
0: La negociació entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda continuarà perquè el consistori també té com a objectiu aconseguir la propietat de l'espai entre la plaça del Mar i la resta del litoral.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. El temps.
0: Eloi Cordomín.
14: Per aquest diumenge esperem un temps estable, com a mínim al matí, amb sol a tot arreu, temperatures altes una altra vegada, que poden arribar als 35 graus a moltes comarques de l'interior, 37 graus o un palet més a les comarques de Ponent o l'interior de les Terres de l'Ebre, i a la costa també se superaran els 30 graus. A la tarda, però, arriba una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera i amb el contrast Amb les temperatures que hi haurà en superfície, pot fer créixer algunes nuvolades, bàsicament al Pirineu i al Prepirineu. No descartem que arribin a deixar algun ruixat, alguna tempesta, sobretot al nord del Pirineu, potser de cara al vespre n'arriba alguna molt desgastada ja cap al sector del Prepirineu. Les temperatures altes es mantindran també de cara a la setmana que ve, potser dilluns encara amb algunes tempestes de tarda al nord de Catalunya, i a partir de dimarts temps molt més estable, assolellat i càlid.
0: Aquesta setmana la NASA ha presentat la tripulació de la nova missió Artemis 3. Està formada per 4 astronautes, tots homes i de perfil militar. Malgrat que l'objectiu encara no és trepitjar la Lluna, l'anunci de la NASA materialitza la croada de Donald Trump contra la diversitat. És un reportatge de la Núria Hart amb el muntatge musical de Macià Closes.
15: Andre Douglas, Colonel Frank Rubio, Luca Parmitano, Artemis 3 Commander, Randy

0: La nova tripulació d'Artemis està formada per 3 nord-americans i un italià, el primer europeu que participa en un programa lunar, del que no hi ha rastres de cap dona astronauta. Això fa que la nova missió sigui ben diferent de l'anterior, quan fa 2 mesos l'especialista de missió Christina Cook va fer història al convertir-se en la primera dona a orbitar la Lluna.
1: But there's one new thing I know.
0: Això ha provocat indignació entre les dones del sector aeroespacial. Des de l'Associació de Dones Científiques i Patia Mars, lamenten la falta de presència femenina. Carlota Keimer, enginyera i astronauta anàloga d'Hipàtia 3.
2: No és el luxe que ens podem permetre de perdre talent, sinó que també és el luxe que ens estem permetent de perdre recerca, de perdre una generació de nenes sense referents. Per tant, excloure les dones de la ciència d'aquesta avantguarda és literalment deixar la salut i el futur de la meitat de la humanitat a les fosques.
0: En el que portem de dècada, des del 2020, aquest és el segon cop que la NASA exclou les dones d'una tripulació espacial i la primera que deixa les astronautes fora de la carrera lunar. Tot plegat també ha provocat sorpresa la fundadora i directora d'ISARSAT, l'astronauta anàloga d'Hipàtia 2, Mònica Roca.
3: Jo crec que hi ha hagut una reacció del públic, no? De dir, aquesta imatge de 4 homes no enquadra ja. O sigui, no pot ser que a mi no em representen aquestes 4 persones.
0: La NASA ho ha justificat amb l'argument de la meritocràcia, però les xifres demostren que hi ha dones igual de vàlides.
3: No és cert que ara ja no tinguem prou dones per poder ser escollides, perquè en la bossa d'astronautes hi ha un cert equilibri de gènere.
2: És realment negar el mèrit de moltes astronautes que tenen exactament la mateixa formació, el mateix background i les mateixes capacitats.
0: La tripulació d'Artemis 3 no trepitjarà la Lluna, sinó que assajarà la maniobra per acoplar la nau Orion als mòduls lunars de la pròxima missió.
4: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El cementiri de Sant Boi de Llobregat ha acollit aquest dissabte un homenatge a les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. Es tracta d'una tragèdia poc coneguda que només a Sant Boi va deixar gairebé 3.000 víctimes entre els anys 36 i 39. Francesc Martinet, de Besnets per la Dignitat, vol saber què li va passar al seu besavi Josep.
6: Vam saber quins familiars l'havien visitat, no? Vam confirmar una mica els problemes que podia tenir. I també doncs, hi ha famílies que també sospiten que els seus familiars no tenien cap tipus de problema. Llavors també és important recuperar els expedients per veure bé, què va passar. No? Hi havia persones, de vegades dones, que es tancaven als psiquiàtrics només perquè molestaven.
5: El seu besavi és un dels gairebé 3.000 morts als centres psiquiàtrics de Sant Boi durant la Guerra Civil. 10 morts cada dia durant 3 anys i la majoria van ser enterrats a les fosses comunes del cementiri de la ciutat. Eren persones que van patir doblement per l'estigma del trastorn mental i les conseqüències de la guerra i ni les famílies sabien com van anar a parar a Sant Boi, on llavors vivien 10.000 habitants. Els registres del cementiri documenten més de 3.200 enterraments, la majoria d'interns que vivien en condicions extremes. Així ho detalla Carles Serret i Bernús, director de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat.
7: Desnutrició. O sigui, és un problema de desassistència. O sigui, a mi m'agrada dir, m'agrada entre cometes, que moren de les mateixes causes que els camps de concentració, l'únic és sense l'aplicació directa de violència. Tot i que, evidentment, la desassistència, la manca d'alimentació, de roba de llit, de medicació, de calefacció, etcètera, també és una forma de violència.
5: Durant l'acte, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha reivindicat la necessitat de recuperar la dignitat i la identitat d'unes víctimes que durant dècades van quedar relegades a l'oblit i ha defensat que la memòria democràtica ha de servir per garantir que no s'oblidi ningú.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
5: Els mals noms de Marc Ortiz s'emporta el premi al millor llargmetratge en la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català. És un dels guardons que s'han donat a conèixer a la gala de Cluenda que s'ha fet aquest dissabte al vespre a Roda de Berà, on també s'ha distingit la trajectòria de Joel Joan. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
8: Una gala que ha deixat un palmarès molt repartit, com valora Toni Pinel, codirector del festival.
9: El millor llargmetratge pels mals noms. També estem molt contents d'aquesta menció especial per Tenit, que sense cap dubte també és una pel·lícula molt especial de cinema en català. Per la part de documentals, també estem contents que hi hagin 2 documentals que surtin premiats, un dintre de la categoria i l'altre per Comarques Tarragonines.
8: Qui també ha pujat a l'escenari per recollir un guardó, concretament el Premi Honorífic Montserrat Carulla,

0: l'actor, director, guionista i productor Joel Joan, que ha defensat la identitat i la llengua catalana.
1: Un americà, jo dubto que un americà li donin el premi per fer totes les pel·lícules en americà, Tarantino, gràcies, ara donem un premi per... No. Això en els països normals i en els països on l'idioma no està assetjat per un idioma superior en quant a diners i mitjans, no els hi cal donar aquests premis. Aquest premi és la verificació d'una trista anomalia en el nostre país, que és que estem minoritzats i hi ha gent amb moltes ganes d'acabar amb la nostra llengua.
0: Tot plegat en una edició del FICCAT històrica, segons l'organització, que calcula que unes 8.000 persones han participat en les activitats i projeccions d'una 80ena de produccions que s'han programat durant una setmana a Roda de Berà.
2: Un equip internacional de científics ha trobat un immens cementiri de balenes a 7.000 metres de profunditat a l'oceà Índic. Aquesta espectacular fossa, on es calcula que hi podria haver més de 10 milions de cadàvers de balenes, conté restes de fa més de 3 milions d'anys. La particularitat del descobriment és la grandària de la fossa i, sobretot, la fondària, 7.000 metres de profunditat, mentre que altres cementiris de cetacis coneguts fins ara s'havien trobat a 4.000 metres dins el fons marí. El catedràtic de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona, Àlex Aguilar, ha explicat a 3CAT Info que els corrents marins i la forma de la fossa han facilitat l'acumulació de cadàvers precisament en aquest punt.
3: D'entrada, no vol dir que tots els animals hagin mort exactament en aquell lloc, ni molt menys. És senzillament un lloc on les corrents els porten. I per una altra banda, també, aquesta fossa té forma de V. Tenia aquesta forma que fa que els animals s'acumulin.
2: La zona també allotja diverses espècies de cucs, moluscos i estrelles de mar que s'alimenten d'aquests cadàvers i algunes de les quals són encara desconegudes per la ciència.
3: Llavors això dona lloc a que tota una sèrie d'organismes que viuen en aquestes fondàries puguin alimentar-se d'això. Cucs, crustacis, de moluscs que viuen alimentant-se precisament d'aquestes restes òssies que són una contribució que ve de la superfície i que en aquests casos és una mica excepcional.
2: La troballa es va fer el 2023 amb un submarí Batiscaf que cartografiava la zona i s'ha publicat aquesta setmana a la revista científica Nature.
4: Esports.
2: Amb en Marc Andrés.
5: L'Atlètic Barceloneta ha fet història aquest dissabte i el Barça d'handbol la pot fer aquest diumenge.
4: 3CAT Info.
5: Comencem pel waterpolo perquè aquest dissabte hem pogut explicar a Catalunya Ràdio un triomf en majúscules.
6: Mira, mira, ja està. 3, 2, 1, ja ho celebren els mariners! Els mariners campions! Final! A Malta ha caigut la segona! 12 anys després del 2014...
5: Aquesta ha estat la narració del David Ubaga del moment en què els mariners s'han convertit en campions d'Europa per segona vegada a la seva història. Ho han aconseguit a Malta, imposant-se a la final al transatlàntic, que és el Prorreco italià, per un ajustadíssim 17-16. Alberto Munarriz, jugador mariner, ha estat designat MVP de la final. El sentim al Tot Gira.
7: Demuestra lo difícil que es, ¿no? Hoy Fran, antes del partido en la reunión, nos ponía los días que habían pasado, no desde que la habíamos ganado, sino desde que no jugamos una final de Champions. Es muy difícil a nivel de clubes conseguir estar ahí.
5: Un Munarriz que ja formava part de la plantilla campiona d'Europa el 2014 i que ha repetit 12 anys després. Mentrestant, aquest diumenge el Barça d'handbol es pot proclamar campió de la Champions a Colònia. A partir de les 6 de la tarda, els blaugranes jugaran la final contra el Fuxa de Berlín. N'ha parlat al Tot Gira el blaugrana Dick Amem, que jugarà precisament la final contra el seu equip del futur.
8: No, me da igual, que estoy en el Barça, soy jugador del Barça y mañana ya haré el 1000%.
5: El Barça, per cert, que s'ha classificat per aquesta final després de derrotar l'Olborg danès per 32-37 a la pròrroga i que s'enfrontarà al Fuxe de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40. Al Fuxe hi juga Aitor Ariño, el sentim també al Tot Gira.
9: També és algo molt emocionant poder estar a una altra Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es dongui.
5: La final la seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
4: 3CAT Info.
5: En bàsquet, el Barça s'ha classificat per a la final de la Lliga ACB després de guanyar el tercer partit de la seva sèrie de semifinals, 76-85, a la pista del Tenerife. Sentim el jugador blaugrana, Joel Parra, en declaracions al Tot Gira.
10: Nosaltres, des del primer moment, confiàvem en aquest equip, sabíem que eren les coses complicades, però sabíem que si tothom estava al 100% i que ajudaria l'equip a guanyar, teníem moltes possibilitats de jugar en la final de ACB i així ha sigut.
5: A més, la classificació per a la final també li ha garantit al Barça la participació a la propera Supercopa, que disputaran juntament amb Baskonia, València i Penya, els anfitrions. I parlant de l'equip de Badalona, aquest diumenge els verdinegres se la juguen. A les 8 del vespre, tercer partit de la seva semifinal contra el València. Si la Penya guanya, forçarà el quart partit i per això l'entrenador Dani Miret vol veure un olímpic ple.
11: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit, perquè estem segurs que podem allargar-ho i ara ho hem de demostrar.
5: Si el València guanya, això sí, els de Pedro Martínez seran el rival del Barça a la final amb factor pista a favor dels valencians.
4: L'actualitat esportiva a fons.
5: En motor, aquest diumenge a les 3 de la tarda, cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, amb el pilot de Mercedes, George Russell, sortint des de la pole.
12: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
5: Carlos Sainz sortirà 16è, mentre que Fernando Alonso sortirà des de l'última posició en una cursa que es podrà seguir en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: En futbol, el Sabadell ha perdut l'anada de l'eliminatòria definitiva per pujar a segona divisió 1-0 al camp del Zamora, amb el gol que ha arribat pels locals al minut 3 de partit. Això sí, encara queda la tornada, que serà divendres vinent a la nova Creu Alta. I el Mundial, per cert, jugat aquest dissabte, Qatar 1, Suïssa 1.
4: 3CAT Info.
5: Mentrestant, en hoquei patins, aquest diumenge a les 12 del migdia, el Vilassana es podria proclamar campió de l'hoquei Lliga Femenina si guanya la pista del Fraga, el segon partit de la final. En parla el tècnic Lluís Rodero.
13: Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. No pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
5: Si guanyés el Fraga, hi hauria tercer i definitiu partit de nou a Vilassana. Per cert, que aquest dissabte el Mataró ha aconseguit l'ascens en aquesta hoquei lliga femenina, derrotant el Caldes a l'eliminatòria final. I d'altra banda, aquest diumenge, també a 8:45 del vespre, l'Igualada juga el segon partit de la final masculina de l'hoquei lliga a la pista del Liceo. El duel serà el segon de l'eliminatòria, el millor de 5, després del primer, on l'Igualada va caure per 8-2. Tornem un moment a parlar de motor perquè tenim prova del Mundial de Trial a Andorra. A la categoria masculina, victòria de Toni Bou, que ara suma ja 30 punts més que el seu màxim perseguidor.
14: Pues la veritat que molt content de guanyar aquí a la carrera de casa. Sempre és difícil doncs, aquesta carrera perquè és un lloc on entreno molt i a vegades les sensacions em poden pues, confondre una miqueta, però supercontent. M'ha anat molt bé des del principi, crec que hem fet una molt bona feina amb la moto i el resultat ha sigut increïble.
5: Pel que fa a la categoria femenina, la italiana Sofia Rabino ha guanyat la primera jornada. Al darrere i amb la mateixa puntuació, la líder, la catalana Berta Bellán, acumula 17 punts d'avantatge. Aquest diumenge es farà la segona jornada. I aquest dissabte, per cert, ha quedat definida la final de la Lliga Masculina de Futbol Sala. El Pozo Murcia ha eliminat el Palma i serà el rival del Barça. La sèrie començarà dimarts vinent al Palau Blaugrana.
4: Trescat Info.

0: Els bombers aconsegueixen estabilitzar l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, a la Segarra. El foc, el primer important de la temporada, afecta mig centenar d'hectàrees i mobilitza 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Dissabte negre al medi natural, un jove ofegat al Llobregat, un submarinista cadaqués a l'Alt Empordà i una persona cau de 100 metres al port de Medacorba, a Alins, al Pallars Sobirà. Aquest diumenge es podria firmar el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ho dona per fet i assegura que immediatament s'obrirà l'estret d'Hormuz, mentre que l'Iran ha descartat firmar ara i ho ha ajornat els pròxims dies. Israel, mentrestant, ha continuat atacant el Líban aquest dissabte. Multitudinària protesta antiracista a Belfast després dels aldarulls anti-immigració dels últims dies. Els discursos ultras han atiat la situació en un territori on grups minoritaris miren de fer revifar la violència del conflicte nord-irlandès. Un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha impedit que es trobessin al centre de Barcelona una concentració del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional i una manifestació antifeixista que volia impedir-la. Els Mossos han colpejat amb les porres alguns antifeixistes que han intentat creuar el cordó policial. La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que van trobar al seu despatx complica encara més el futur de l'expresident. De moment, el PSOE li manté la confiança, però de portes endins del partit creix el nerviosisme. Els socis de govern també reclamen explicacions. Sant Boi de Llobregat homenatja les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. En aquest municipi va haver-hi gairebé 3.000 víctimes entre el 1936 i el 1939. L'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut aquest dissabte el Premi Montserrat Carulla a la Gala de Cloenda del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català a Roda de Barà. Els mals noms de Marc Ortiz s'emporta el premi al millor llargmetratge en la 18a edició del festival.
1: Esports. L'Atlètic Barcelonet ha fet història aquest dissabte i s'ha proclamat campió de la Champions masculina de waterpolo per segona vegada. Els mariners han guanyat la final al Prorreco italià per 17-16. D'altra banda, aquest diumenge a les 6 de la tarda, el Barça d'handbol jugarà la final de Champions a Colònia contra el Fuchsia de Berlín. El partit el seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I aquest dissabte el Barça de bàsquet s'ha classificat per a la final de la Lliga CB en guanyar 76-85 al Tenerife en el tercer partit. Aquest diumenge a les 8, la penya buscarà allargar l'eliminatòria contra el València necessitant un triomf a l'Olímpic de Badalona.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge esperem un altre dia assolellat i lleugerament més càlid. Les temperatures superaran els 30 graus arreu del país i podrien arribar als 36 o 37 a l'oest. A la tarda hi haurà nuvolades i alguna tempesta al nord del Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'incendi d'aquest dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar una represa del foc aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc s'ha declarat en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casòliva.
3: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
0: Els bombers han centrat els primers esforços en el cap de l'incendi per aturar-lo en zona agrícola amb l'ajuda de pagesos amb tractors. Aquest foc s'ha declarat pocs dies després del començament de la collita del cereal, que suposa un moment de perill per les espurnes de la maquinària de recol·lecció. Joan Graells, responsable de la sectorial del porcí i cereal del sindicat agrari Assaja a Lleida, fa aquesta crida.
4: Que la gent que no siguin pagesos, que no siguin ramaders, que no s'atansin massa al medi natural, per evitar
2: aquest risc d'incendi. Perquè, miri, una burilla, una xispa d'un motor, etcètera, etcètera, bueno, poden passar accidents. Necessitem ara 10 o 12 dies que puguem treballar tranquils.
0: En total, els bombers han mobilitzat 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. 3 persones han mort aquest dissabte en accidents del medi natural a l'Ametlla de Merola, al Berguedà. Un jove de 18 anys s'ha ofegat al riu Llobregat quan es banyava a la resclosa amb altres nois. Un altre accident mortal ha estat el d'un home d'uns 80 anys que feia submarinisme al costat de l'illot de Sencalladora, al davant del Cap de Creus a Cadaqués, a l'Alt Empordà. I a Lins, al Pallars Sobirà, una persona morta

0: Agut. De moment, continua la Guàrdia Civil buscant amb el suport dels Mossos.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: De la plana internacional destaca que durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada per aquest diumenge, coincidint amb el dia del seu aniversari, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El règim iranià, però, ha descartat que la signatura sigui aquest diumenge, però ho ha atribuït precisament a reticències dels nord-americans. L'agència Axios ha publicat que, efectivament, la firma de l'anomenat memoràndum d'entesa estarà aquest diumenge durant una reunió virtual amb els mediadors pakistanesos i que això provocarà una pròrroga de l'alto el foc de 60 dies per negociar la qüestió nuclear. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha assegurat que més endavant i amb calma els Estats Units entraran a l'Iran per recollir i destruir, o bé diluir, l'urani enriquit. La firma de l'acord posaria fi a la guerra, que va començar el 28 de febrer i reobriria l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del petroli mundial i el bloqueig del qual ha provocat una crisi energètica. Falta per saber què passarà amb el Líban. L'Iran exigeix que Israel deixi d'atacar les posicions dels seus aliats de Hezbollah com a part de les negociacions, però els israelians ja han dit que no se senten afectats per l'acord. Aquest dissabte Israel ha ordenat evacuar una vintena de localitats del sud del país i els bombardejos han fet almenys un mort. A Belfast, la concentració contra el racisme aplega milers de persones davant de l'Ajuntament, amb representants de partits i sindicats inclosos. Tots units contra la violència patida aquesta setmana pels immigrants i en solidaritat amb les víctimes. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
2: Han estat milers de persones les que s'han aplacat davant de l'Ajuntament convocades per l'organització Units contra el Racisme. L'objectiu era alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria de gent d'aquesta ciutat i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivan Cantova, membre d'Units contra el Racisme a Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Since then we've seen...
4: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
2: La concentració també ha servit per donar suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i també a la família de la víctima que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewagogi, del Belfast City Sanctuary, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit a Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
2: A la manifestació hi han assistit representants de diversos sindicats i partits polítics nord-irlandesos.
0: A casa nostra, un fort dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha impedit que es trobessin al centre de Barcelona una manifestació del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional i una altra d'antifeixista. Núcleo Nacional, creat a Madrid a partir d'organitzacions falangistes, ha plegat un centenar de persones davant de la delegació del govern espanyol. La manifestació antifeixista tenia intenció d'impedir la concentració de l'extrema dreta, però el cordó d'agents antiavalots els ha barrat el pas al carrer Mallorca. Els Mossos han colpejat amb les porres alguns dels manifestants que intentaven travessar-lo. Finalment, la marxa ha continuat sense incidents fins al barri de Gràcia. Un portaveu ha denunciat la permissivitat amb l'extrema dreta i ha assegurat que continuaran protestant contra les seves convocatòries.
6: Quan Núcleo Nacional o quan qualsevol organització feixista vulguin normalitzar, nosaltres estarem allà, el jovent proletari estarem allà, parlant-nos al llarg!
0: En la concentració de Núcleo Nacional, els dirigents han fet discursos contra la immigració, la inseguretat i el govern espanyol. També s'han tret crides a favor de la unitat d'Espanya i contra la premsa. Al voltant de 3.000 persones han participat aquest dissabte a la segona cursa antiracista de Barcelona, que s'ha fet a la zona de Montjuïc. L'ha organitzat la cooperativa Top Manta i els beneficis es destinen a millorar les condicions del col·lectiu de manters. Lamin Sarr n'és un dels portaveus.
7: Estaremos para demostrar que no solo existe la extrema derecha, pero también estamos aquí nosotros, las personas antiracistas, para luchar para llegar a una justicia social.
0: Els

0: Organitzadors defensen que calen activitats com aquesta per contrarrestar els discursos contra la immigració. Aquest any, a més, la iniciativa s'ha ampliat a altres localitats catalanes. Ja se n'han fet en alguns llocs i a la tardor n'hi ha de previstes a Vic, Sabadell, Solsona i també a la comarca de la Garrotxa. Els suïssos voten diumenge en referèndum una proposta sense precedents, limitar la població del país a 10 milions d'habitants. La iniciativa té el suport del populista Partit Popular Suís, majoritari al Parlament. Si guanyen els favorables, el govern es podria veure obligat a posar fi a la immigració i restringir la lliure circulació amb la Unió Europea. Segons les enquestes, guanyarà el no, però per poc. La nova investigació oberta a José Luis Rodríguez Zapatero per frau fiscal i contraban ha sacsejat encara més el Partit Socialista, que compta els dies per a la seva declaració la setmana que ve davant del jutge. El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, demana respecte per la presumpció d'innocència. Ho ha fet a l'últim Consell Nacional del PSC abans de l'estiu, en què s'han nomenat 126 candidats a alcalde a tot Catalunya per a les municipals de l'any que ve.
1: Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Pedimos también respeto por la honorabilidad de personas e instituciones. Y nosotros somos contundentes con los que no actúan de acuerdo con nuestros valores y con nuestros estándares. Lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo.
0: Per la seva banda, la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, en una entrevista a Ràdio Nacional ha assegurat que hi ha un suposat calendari judicial per fer caure Pedro Sánchez.
2: Venimos notando eso, que hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas judiciales que afectan a la derecha.
0: Dins el partit, però, creix el neguit per les joies que la policia va trobar al despatx de l'expresident espanyol, valorades en més d'un milió d'euros, i cada de vegades són més les veus internes que mostren estupefacció. Els socis de Sumar també reclamen explicacions. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García.
3: Señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo lo que ha salido. Nos preguntamos de dónde salen las joyas de Zapatero por valor de 1 millón de euros. También nos preguntamos de dónde sale el ático de la señora Ayuso por valor de 1 millón de euros, que tampoco ha dado explicaciones.
0: El PP aprofita l'impacte de la imputació de Zapatero per desgastar el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo ironitzava així.
4: La fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero. ¡Hombre! El referente moral de Pedro Sánchez. La joya de la corona de Pedro Sánchez. Fijaros quién ha aparecido.
0: Els populars prometen fer una neteja completa de les clavegueres i caceres que asseguren ha posat en marxa Pedro Sánchez contra policies, jutges i fiscals. Encara en clau política us expliquem que els 4 aspirants de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona han engegat aquest dissabte la campanya electoral per a les primàries del cap de setmana que ve. Un procés intern inèdit a l'espai postconvergent que servirà perquè mesurin les forces les diferents sensibilitats que conviuen al partit de Carles Puigdemont. Jordi Corbalan.
5: Cap dels aspirants admet que s'estigui plantejant un pols en clau interna, però l'elecció del candidat a Barcelona transcendeix el debat estricte de ciutat. De fet, la direcció juntaire hauria preferit un candidat de consens, sense primàries. Sentim en declaracions a Catalunya Ràdio l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat, Jaume Alonso Cuevillas, i la diputada al Parlament, Glòria Freixa.
6: És evident que aquí no hi ha cap pols contra ningú. Jo crec que en aquests moments el que hauríem de fer és centrar-nos en Barcelona, que crec que és, almenys és el que faig jo, segur.
7: Jo no sóc la candidata de ningú, jo sóc o vull ser la candidata de tothom. Tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona.
8: No enfoquem aquestes primàries en clau de guerres internes, de famílies, de partit o de plebiscit de ningú. Junts és un partit puigdemontista.
9: Jo crec que aquesta candidatura hauria d'estar feta de tots aquests sensibilitats de dins de Junts per Catalunya, que crec que ja hi són ara mateix.
5: Al cap de setmana que ve, uns 1.200 militants estaran cridats a votar de manera telemàtica.
0: Un regidor de Junts a l'Ajuntament de Salt abandona el govern després d'assistir a un acte d'Aliança Catalana. En un comunicat, l'equip de govern municipal explica que després de veure les imatges del regidor en un acte del partit de Sílvia Orriols, li van demanar que dimitís. L'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, sosté en el mateix escrit que al seu govern no hi ha lloc per a qui estigui o flirtegi amb formacions d'extrema dreta. L'alcaldessa d'Esquerra Republicana governa amb un acord amb Junts.
10: El temps.
0: Eloi Cordomín.
11: Per aquest diumenge esperem un temps estable, com a mínim al matí, amb sol a tot arreu, temperatures altes una altra vegada, que poden arribar als 35 graus a moltes comarques de l'interior, 37 graus o un palet més a les comarques de Ponent o l'interior de les Terres de l'Ebre, i a la costa també se superaran els 30 graus. A la tarda, però, arriba una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera i amb el contrast amb les temperatures que hi haurà en superfície, pot fer créixer algunes nuvolades, bàsicament al Pirineu i al Prepirineu. No descartem que arribin a deixar algun ruixat, alguna tempesta, sobretot al nord del Pirineu, potser de cara al vespre n'arriba alguna molt desgastada ja cap al sector del Prepirineu. Les temperatures altes es mantindran també de cara a la setmana que ve, potser dilluns encara amb algunes tempestes de tarda al nord de Catalunya, i a partir de dimarts temps molt més estable, assolellat i càlid.
10: 3CAT Info.
0: L'startup nord-americana Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per a tots els usuaris només 3 dies després del seu llançament comercial. És la resposta a la directiu del govern dels Estats Units de prohibir el seu accés als ciutadans estrangers per motius de seguretat nacional. Davant la impossibilitat de filtrar els usuaris segons la nacionalitat, Anthropic ha optat finalment per desactivar l'accés a tothom. Aquest és un pas més en les tensions entre l'administració Trump i l'empresa Anthropic per les grans diferències que mantenen sobre l'ús militar i la vigilància domèstica de la intel·ligència artificial. En una entrevista a 3CAT Info, l'especialista en intel·ligència artificial i també CEO de Mortensen, Josep Maria Ganyet, destaca el gran poder de l'ús d'aquestes tecnologies.
12: S'ha de posar en valor el fet de que Anthropic hagi plantat cara, inclús a risc de perdre projectes, clients i posició al mercat. Aquestes tecnologies donen un gran poder i qui les controla, i per això el govern dels Estats Units ha decidit prohibir l'accés a gent que no siguin nord-americans a aquests models tan avançats, qui les controla té un gran avantatge competitiu sobre la resta.
0: Per Ganyet, per poder innovar és necessari que hi hagi regulació. La Generalitat es planteja pagar un complement salarial als funcionaris que deixin de fer teletreball i facin una jornada laboral de 35 hores. Actualment tenen dret a treballar a distància durant 2 dies i fan una jornada de 37 hores i mitja. Els representants sindicals són reticents a la mesura. Volen concrecions sobre quin col·lectiu s'aplicaria. Reclamen també compensacions per als qui no estan fent teletreball perquè el seu tipus de feina no ho permet. I també demanen que el teletreball sigui voluntari. Sentim Manoleo Fages, de Comissions Obreres, i Yolanda Adroer, de la UGT.
13: ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará porque no pueden teletrabajar? Y entonces, ¿qué medida compensatoria habrá y qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
14: A la llama Montjuïc, mentre es respecti que sigui una mesura voluntària. També entenem que aquesta mesura ha de ser reversible.
0: La negociació entre administració i sindicats és molt incipient i no s'han concretat xifres, però en la primera proposta el complement per deixar el teletreball oscil·laria entre els 90 i els 200 euros. La defensa de Jonathan Andic, investigat pel suposat homicidi del seu pare, diu que els missatges de WhatsApp entre ells difosos aquest divendres són incomplets i que estan fora de context amb l'objectiu que encaixin amb les hipòtesis de la instrucció del cas. Segons la defensa, algunes frases com «no m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te» cal emmarcar-les en un context metafòric i de creixement emocional fent referència al concepte «matar el pare» de Freud. Aquest missatge missatge és un dels indicis en què es basa la Fiscalia per oposar-se a la retirada de les mesures cautelars imposades al fill del fundador de Mango, que, entre altres coses, li impedeixen sortir del país i l'obliguen a presentar-se setmanalment al jutjat. Isaac Andic va morir en una caiguda per un barranc a Collbató el desembre del 2024, quan feia una excursió amb el seu fill Jonathan. El missatge és de 5 mesos abans. El director de teatre Lluís Pasqual assegura que no es penedeix de res del que va passar en l'homenatge a Montserrat Caballé i que ho tornaria a fer de la mateixa manera. Pasqual explica que les paraules de Caballé, en què la soprano manifestava que li agradaria que fos ell qui s'encarregués d'un possible homenatge, eren reals, però que l'entrevista original tenia el so molt defectuós i per això la va fer reproduir amb la veu de Judit Martín. Ho ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio, on també ha dit que tant la família de Caballé com el Liceu n'estaven al cas.
15: Vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Caballé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res. I naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, Caballé, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
0: Després de tota aquesta polèmica, ahir el Teatre Lliure va anunciar que retirava una obra dirigida per Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari. El director ha confirmat que s'ha fet de mutu acord amb la direcció del teatre i considera que no és casualitat que aquesta polèmica hagi coincidit amb la celebració d'aquest aniversari.
15: No crec que sigui casualitat.
16: No creus que sigui casualitat?
15: Malauradament no crec que sigui casualitat. No.
16: I qui li vol mal a Lluís Pasqual?
15: No ho sé.
0: Pasqual, que actualment viu a Madrid, diu que Catalunya s'ha convertit en un lloc hostil per a ell.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El comerç local la reivindica com a peça clau per garantir la seguretat als carrers. Arran dels últims tirotejos amb víctimes, la petita i mitjana empresa sosté que els establiments comercials i els serveis de barri actuen com uns ulls invisibles que dissuadeixen els delinqüents. Per això reclamen ser reconeguts com a infraestructura essencial de país. La PIMEC recull idees que ja va formular l'any 1961 la urbanista Jane Jacobs, que defensava que els carrers amb molta activitat, comerç, serveis de proximitat i presència constant de persones generen una vigilància informal que va més enllà de la presència policial. El vicepresident de l'entitat, Antoni Torres, ho ha explicat a 3CAT Info.
17: I te'n vas a Barcelona o a Barcelona, qualsevol ciutat nostra del país, i te'n vas a zones on la gent et diu: mira, per aquí millor que no passis. I mires aquella zona i realment veus que està degradada, que té poca llum, que no té botigues, no té establiments. Aleshores, per això és el fet que diem que aquesta activitat en els carrers genera seguretat.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
16: L'Atlètic Barcelonet ha fet història aquest dissabte i el Barça d'handbol la pot fer aquest diumenge.
10: 3CAT Info.
16: Comencem pel waterpolo, perquè aquest dissabte hem pogut explicar un triomf majúscul.
18: Mira, ja està. 3, 2, 1, ja ho celebren els mariners! Els mariners campions! Final! A Malta ha caigut la segona!
16: Així ha estat la narració del David Ubach del moment en què els mariners s'han convertit en campions d'Europa per segona vegada a la seva història. Ho han aconseguit a Malta imposant-se al final al transatlàntic, que és el Prorreco italià, en un ajustat 17-16. El tècnic mariner és Fran Fernández, en declaracions al Tot Gira.
19: Pues se siente una tremenda alegría porque al final la conexión que tenemos va más allá del waterpolo. Hemos creído, hemos trabajado y gracias, Francisco, gracias. Y volver a traer la copa a casa después de 4.411 días es una gran alegría.
16: Un Fran Fernández que com a jugador va guanyar la Champions del 2014 i ara l'ha aconseguida en el seu primer any com a entrenador mariner. Per cert, que Alberto Munarriz ha estat designat MVP de la final. Mentrestant, aquest diumenge el Barça d'handbol es pot proclamar campió de la Champions a Colònia. A partir de les 6 de la tarda, els blaugranes jugaran la final contra el Fuxa de Berlín. N'ha parlat el tècnic Carlos Ortega al Tot Gira.
20: Un rival que juga molt bé, està molt fresc que nosaltres. serà un partit molt competit i volem guanyar, per suposat. Ja veurem, hem de preparar només en un dia i perdona'm, he de començar a treballar sobre Berlín.
21: El Barça s'ha classificat per la final després de derrotar aquest dissabte l'Olborg danès per 32-37 a la pròrroga i s'enfrontarà, com dèiem, al Fuxa de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40. El Fuxa hi juga Aitor Ariño, el sentim també al Tot Gira.
22: També és algú molt emocionant poder estar un altre Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té al Berlín, així que ojalà demà es dongui.
21: La final la seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. En bàsquet, el Barça s'ha classificat per la final de la Lliga CB després de guanyar el tercer partit de la sèrie de semifinals, 76-85, a la pista del Tenerife. El tècnic blaugrana és Xavi Pascual.
23: Cada partit és diferent. En una final, a més, sempre has d'estar posat i concentrat en el partit i saltar qualsevol oportunitat de guanyar. No? No, els partits de les finals no et venen mai, els has d'anar a buscar, els has d'anar a buscar amb tot. I en aquesta final hem de fer igual, no? Ser valents i anar a buscar tots els partits.
21: A més, la classificació per la final també li ha garantit al Barça la participació a la propera Supercopa, que disputaran juntament amb Baskonia, València i Penya. I parlant de l'equip de Badalona, aquest diumenge els verdinegres se la juguen. A les 8 del vespre, tercer partit de la seva semifinal contra el València. Si la Penya guanya, forçarà el quart partit i per això l'entrenador Dani Miret vol veure un olímpic ple.
24: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit, perquè estem segurs que podem allargar-ho. I ara ho hem de demostrar.
21: Si el València guanya aquest diumenge, els de Pedro Martínez seran el rival del Barça a la final amb factor pista a favor.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: En motor, George Russell sortirà des de la pole a la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest diumenge a les 3 de la tarda. És la tercera pole d'aquesta temporada per Russell.
25: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
21: Carlos Sainz sortirà 16è, mentre que Fernando Alonso sortirà des de l'última posició en una cursa que, com hem dit, començarà a les 3 de la tarda i es podrà seguir en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
10: L'actualitat esportiva a fons.
21: En futbol, el Sabadell ha perdut l'anada de l'eliminatòria definitiva per pujar a la segona divisió, 1-0 al camp del Zamora, amb el gol arribant per ser al minut 3 de partit. Això sí, encara queda la tornada, que serà divendres vinent a la nova Creu Alta. I per ser al Mundial, jugat aquest dissabte, Qatar 1, Suïssa 1.
10: 3CAT Info.
21: Mentrestant, en hoquei patins, aquest diumenge a les 12 del migdia, el Vilassana es podria proclamar campió de l'hoquei Lliga Femenina si guanya la pista del Fraga el segon partit de la final. En parla el tècnic Lluís Rodero.
26: Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. No pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
21: Si guanyés el Fraga, hi hauria tercer i definitiu partit de nou a Vilassana. D'altra banda, també aquest diumenge, en aquest cas a 8:45 del vespre, l'Igualada juga el segon partit de la final masculina de l'Hockey Lliga, un duel que jugarà a la pista del Liceo, on els igualadins van caure 8-2 en el primer enfrontament de la sèrie. I per cert, tornant a l'Hockey Lliga femenina, aquest dissabte el Mataró ha aconseguit l'ascens en derrotar el Caldes a l'eliminatòria final. I acabarem amb ciclisme perquè la campiona de la Vuelta a Espanya, Paula Blasi, és la nova líder del Tour de Pirineus després de fer una gran etapa passant pel mític coll del Tourmalet. La ciclista d'Espluga s'ha imposat en solitari a la segona etapa i ho té tot de cara per guanyar la prova aquest diumenge a la tercera i última etapa.
10: Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers aconsegueixen estabilitzar l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, a la Segarra. El foc, el primer important de la temporada, afecta mig centenar d'hectàrees i mobilitza 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Aquest diumenge es podria firmar el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ho dona per fet i assegura que immediatament s'obrirà l'estret d'Hormuz, mentre que l'Iran ha descartat firmar ara i ho ha ajornat els pròxims dies. Israel, mentrestant, ha continuat atacant el Líban aquest dissabte. A partir d'ara us explicarem que Donald Trump es trobarà a la cimera del G7 amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, però no està previst que tingui una reunió bilateral amb ell. La Casa Blanca ha fet públics detalls de l'agenda del president dels Estats Units a la reunió de caps d'estat i de govern dels 7 països més importants del món, que comença aquest diumenge a Evian, a França. I anirem a Sant Boi de Llobregat, que ha homenatjat les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. En aquest municipi va haver-hi gairebé 3.000 víctimes entre el 1936 i el 1939. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: El cap de setmana històric per l'esport català. D'una banda, aquest dissabte, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió d'Europa masculí de waterpolo en derrotar 17-16 al Prorreco italià, aixecant la segona Champions de la seva història. I aquest diumenge, el Barça d'handbol juga a les 6 la final de la Champions a Colònia. La jugarà contra el Fuxa de Berlín en un duel que seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Pel que fa al temps, per aquest diumenge esperem un altre dia assolellat i lleugerament més càlid. Les temperatures superaran els 30 graus arreu del país i podrien arribar als 36 o 37 graus a l'oest. A la tarda hi haurà nuvolades i alguna tempesta al nord del Pirineu. L'incendi d'aquest dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar una represa del foc aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc s'ha declarat en una zona límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casòliva.
2: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
0: Els bombers han centrat els primers esforços en el cap de l'incendi per aturar-lo en zona agrícola amb l'ajuda de pagesos amb tractors. Aquest foc s'ha declarat pocs dies després del començament de la collita del cereal, que suposa un moment de perill per les espurnes de la maquinària de recol·lecció. Joan Graells, responsable de la sectorial del porcí i cereal del Sindicat Agrari Assaja a Lleida, fa aquesta crida.
3: Que la gent que no siguin pagesos, que no siguin ramaders, que no s'atancin massa al medi natural per evitar aquest risc d'incendi. Perquè, miri, una burilla, una xispa d'un motor, etcètera, etcètera, bueno, poden passar accidents. Necessitem ara 10 o 12 dies que puguem treballar tranquils.
0: En total, els bombers han mobilitzat 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada per aquest diumenge, coincidint amb el dia del seu aniversari, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El règim iranià, però, ha descartat que la signatura sigui aquest diumenge, però ho ha atribuït precisament a reticències dels nord-americans. L'agència Axios ha publicat que, efectivament, la firma de l'anomenat memoràndum d'entesa es farà aquest diumenge durant una reunió virtual amb els mediadors pakistanesos, i que això provocarà una pròrroga de l'alto al foc de 60 dies per negociar la qüestió nuclear. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha assegurat que més endavant i amb calma, els Estats Units entraran a l'Iran per recollir i destruir o diluir l'urani enriquit. La firma de l'acord posaria fi a la guerra que va començar el 28 de febrer i reobriria l'estret d'Hormuz per on passa el 20% del petroli mundial. i el bloqueig del qual ha provocat una crisi energètica. Falta per saber què passarà amb el Líban. L'Iran exigeix que Israel deixi d'atacar les posicions dels seus aliats de Hezbollah com a part de les negociacions, però els israelians ja han dit que no se senten afectats per l'acord. Aquest dissabte Israel ha ordenat evacuar una vintena de localitats del sud del país i els bombardejos han fet almenys un mort. A Belfast, la concentració contra el racisme aplega milers de persones davant de l'Ajuntament, amb representants de partits i sindicats inclosos. Tots units contra la violència patida aquesta setmana pels immigrants i en solidaritat amb les víctimes. Enviat especial a Belfast, Kim Olivares.
5: Han estat milers de persones les que s'han aplegat davant de l'Ajuntament convocades per l'organització Units contra el Racisme. L'objectiu era alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria de gent d'aquesta ciutat i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivanka Antova, membre d'Units contra el Racisme a Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Since then we've seen...
7: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
5: La concentració també ha servit per donar suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i també a la família de la víctima que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewagogi, del Belfast City Sanctuary, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Our heart goes out to the victim of the knife.
9: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta única gent de Belfast.
5: A la manifestació hi han assistit representants de diversos sindicats i partits polítics nord-irlandesos.
0: Donald Trump es trobarà a la cimera del G7 amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, però no està previst que tingui una reunió bilateral amb ell. La Casa Blanca ha fet públics detalls de l'agenda del president dels Estats Units a la reunió dels caps d'estat i de govern dels 7 països més importants del món, que comença aquest diumenge a Evian, a França. El mandatari ucraïnès està convidat a la reunió de treball que faran els líders dimarts. No està prevista cap reunió privada entre Trump i Zelensky, tot i que es podrien trobar de manera informal. Trump sí que farà una trobada bilateral amb el president francès Emmanuel Macron, amb qui soparà dimecres a Versalles. Trump també tindrà contactes amb els líders d'Egipte, Qatar, els Emirats Àrabs i l'Índia. A Albània, la Fiscalia investiga possibles lligams entre el polèmic projecte turístic de la filla i el gendre de Donald Trump i sospitosos de tràfic de drogues i blanqueig de capitals. La Fiscalia Anticorrupció ha demanat detenir una vintena de persones relacionades amb un cas de tràfic de cocaïna, entre les quals n'hi ha algunes que podrien estar vinculades a la gran operació immobiliària d'Ivanka Trump i Jared Kushner, que ha provocat una forta contestació als carrers. Segons publicacions en mitjans locals, se sospita que per blanquejar els diners s'haurien formalitzat contractes de venda a favor d'una empresa amb les inicials ALD, que podrien correspondre a l'empresa de la família de Trump, que està comprant grans quantitats de terreny a la zona d'Sverneck, un territori protegit on es vol executar l'operació. Aquests i altres projectes han provocat mobilitzacions massives a Albània aquestes setmanes. Aquest dissabte, un grup d'uns 200 manifestants han trencat les tanques d'una promoció per a un complex de luxe a la costa adriàtica albanesa. El govern de Veneçuela s'ha mostrat satisfet per l'operació conjunta amb els Estats Units que ha permès matar el líder de la banda Tren de Aragua, Héctor El Niño Herrero. Donald Trump ha anunciat l'atac que després ha confirmat la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez. S'han difós unes imatges aèries de l'explosió d'una casa humil enmig de la vegetació i Caracas ha informat que l'operació s'ha fet en unes instal·lacions mineres d'or a l'estat de Bolívar, al sud-est del país. En un comunicat, el govern veneçolà ha felicitat tots els que han participat en l'operació i ha assegurat que la República Bolivariana manté el seu compromís amb la lluita contra la delinqüència organitzada. Feia 3 anys que El Niño Herrero es trobava en parador desconegut. En una entrevista a 3Cat Info, la periodista d'investigació Rona Rísquez Sánchez, especialista en Tren de Aragua, preveu que aquesta mort pugui tenir conseqüències en el procés contra Nicolás Maduro.
10: su figura tenía mucho más peso que el hecho de ser simplemente el líder de un grupo criminal. Entonces, esto va a tener implicaciones en todo el sentido, en el sentido político, en el sentido incluso del proceso judicial contra Maduro y, por supuesto, en el ámbito criminal, no solo en Venezuela, sino en América Latina.
0: Donald Trump va impulsar la declaració de Tren de Aragua com a organització terrorista i la seva administració ha deportat més de 200 migrants veneçolans al Salvador acusats de pertànyer a l'organització.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Una nena de 12 mesos està hospitalitzada després de caure divendres des d'un primer pis al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça. L'accident va passar quan la criatura es va enfilar a la barana del balcó de casa seva i va caure. Els seus pares, que eren a casa, van sortir al carrer alertats pels crits dels veïns i ells mateixos van portar la nena al cap de la població des d'on la van traslladar en helicòpter a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Envien a presó dos homes per pagar a tres adolescents de menys de 16 anys a canvi de sexe a Girona. Els acusats de 35 i 44 anys no es coneixien entre ells i contactaven amb les noies a través de les xarxes socials. Els fets van passar a Girona entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. La investigació dels Mossos va permetre detenir un primer sospitós el 28 de maig passat i una segona persona el dia 10 de juny. Tots dos estan acusats dels delictes d'agressió sexual a menor de 16 anys i d'un altre delicte de prostitució i explotació sexual. Després de declarar, el jutjat de guàrdia va decretar presó per a tots dos. Els Mossos donen per tancada la investigació. Les entitats ecologistes gironines han protestat aquest dissabte davant de la seu de la Generalitat a Girona en contra dels macroprojectes energètics previstos a diversos espais de la demarcació sense el consens del territori. Ho han fet amb una performance i plantant un molí de vent i enganxant plaques solars a l'edifici. Ens ho explica des de Girona en Gerard Vila.
11: Consens amb el territori. Aquesta és la principal demanda que fan les entitats ecologistes gironines per evitar que tirin endavant projectes com el Parc Eòlic Marí de Roses o les prop de 100 hectàrees fotovoltaiques entre el Gironès i el Pla de l'Estany. Cristina Vilà és membre de SOS Costa Brava.
12: Que s'escolti el territori, no? Que no només s'escolti les grans empreses energètiques, que no es faci el negoci per elles, que es miri realment quanta energia necessita Catalunya.
11: Les entitats han simulat com un multimilionari decidia plantar molins i plaques davant de la seu de la Generalitat a Girona. Eduard Arribot és l'advocat de SOS Costa Brava.
13: Si hagués estat per la Generalitat, els aiguamolls de l'Empordà serien una urbanització, el Cap de Creus no seria un parc natural, la platja de Castell estaria destruïda, i així infinitament.
11: Els pagesos també han donat suport a la protesta i han reclamat anar cap a la sobirania alimentària.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'Altat cedeix gratuïtament a l'Ajuntament de Barcelona la propietat de 63 hectàrees de costa. En concret, la franja que va des del carrer Pepe Rubianes, a la Barceloneta, fins a l'inici del terme municipal de Sant Adrià del Besòs. Això inclou la zona olímpica, la plataforma marina del Fòrum i la zona de banys adjacent. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, explica que aquest canvi permetrà fer treballs per adaptar l'espai al canvi climàtic.
14: Això ha de permetre fer les transformacions que tenen a veure amb l'adaptació climàtica, en el manteniment de les platges i també en els nous espais verds que estem generant en aquests moments. En el parc del litoral que està ja en marxa i en totes les actuacions que hem fet al llarg de les platges de la ciutat estem invertint més de 100 milions d'euros.
0: La negociació entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda continuarà perquè el consistori també té com a objectiu aconseguir la propietat de l'espai entre la plaça del Mar i la resta del litoral.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. El temps.
0: Eloi Cordomín.
15: Per aquest diumenge esperem un temps estable, com a mínim al matí, amb sol a tot arreu, temperatures altes una altra vegada, que poden arribar als 35 graus a moltes comarques de l'interior, 37 graus o un palet més a les comarques de Ponent o l'interior de les Terres de l'Ebre, i a la costa també se superaran els 30 graus. A la tarda, però, arriba una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera i amb el contrast Amb les temperatures que hi haurà en superfície, pot fer créixer algunes nuvolades, bàsicament al Pirineu i al Prepirineu. No descartem que arribin a deixar algun ruixat, alguna tempesta, sobretot al nord del Pirineu, potser de cara al vespre n'arriba alguna molt desgastada ja cap al sector del Prepirineu. Les temperatures altes es mantindran també de cara a la setmana que ve, potser dilluns encara amb algunes tempestes de tarda al nord de Catalunya, i a partir de dimarts temps molt més estable, assolellat i càlid.
0: Aquesta setmana la NASA ha presentat la tripulació de la nova missió Artemis 3. Està formada per 4 astronautes, tots homes i de perfil militar. Malgrat que l'objectiu encara no és trepitjar la Lluna, l'anunci de la NASA materialitza la croada de Donald Trump contra la diversitat. És un reportatge de la Núria Har amb el muntatge musical de Macià Closes.
16: Andre Douglas, Colonel Frank Rubio, Luca Parmitano, Artemis 3 Commander, Randy Bresnan.
17: La nova tripulació d'Artemis està formada per 3 nord-americans i un italià, el primer europeu que participa en un programa lunar, del que no hi ha rastres de cap dona astronauta. Això fa que la nova missió sigui ben diferent de l'anterior, quan fa 2 mesos l'especialista de missió Christina Cook va fer història al convertir-se en la primera dona a orbitar la Lluna.
18: But there's one new thing I know.
17: Això ha provocat indignació entre les dones del sector aeroespacial. Des de l'Associació de Dones Científiques i Patia Mars lamenten la falta de presència femenina. Carlota Keimer, enginyera i astronauta anàloga d'Hipàtia 3.
19: No és el luxe que ens podem permetre de perdre talent, sinó que també és el luxe que ens estem permetent de perdre recerca, de perdre una generació de nenes sense referents. Per tant, excloure les dones de la ciència d'aquesta avantguarda és literalment deixar la salut i el futur de la meitat de la humanitat a les fosques.
17: En el que portem de dècada, des del 2020, aquest és el segon cop que la NASA exclou les dones d'una tripulació espacial i la primera que deixa les astronautes fora de la carrera lunar. Tot plegat també ha provocat sorpresa la fundadora i directora d'ISARSAT, l'astronauta anàloga d'Hipàtia 2, Mònica Roca.
20: Jo crec que hi ha hagut una reacció del públic, no? De dir, aquesta imatge de 4 homes, no, un quadre ja. O sigui, no pot ser que a mi no em representen aquestes 4 persones.
17: La NASA ho ha justificat amb l'argument de la meritocràcia, però les xifres demostren que hi ha dones igual de vàlides.
20: No és cert que ara ja no tinguem prou dones per poder ser escollides, perquè en la bossa d'astronautes hi ha un cert equilibri de gènere.
19: És realment negar el mèrit de moltes astronautes que tenen exactament la mateixa formació, el mateix background i les mateixes capacitats.
17: La tripulació d'Artemis 3 no trepitjarà la Lluna, sinó que assajarà la maniobra per acoplar la nau Orion als mòduls lunars de la pròxima missió.
4: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El cementiri de Sant Boi de Llobregat ha acollit aquest dissabte un homenatge a les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. Es tracta d'una tragèdia poc coneguda que només a Sant Boi va deixar gairebé 3.000 víctimes entre els anys 36 i 39. Francesc Martinet, de Besnets per la Dignitat, vol saber què li va passar al seu besavi Josep.
21: Vam saber quins familiars l'havien visitat, no? Vam confirmar una mica els problemes que podia tenir i també doncs, hi ha famílies que han de sospitar que els seus familiars no tenien cap tipus de problema. Llavors també és important recuperar els expedients per veure bé, què va passar. No? Hi havia persones, de vegades dones, que es tancaven als psiquiàtrics només perquè molestaven.
0: El seu besavi és un dels gairebé 3.000 morts als centres psiquiàtrics de Sant Boi durant la Guerra Civil, 10 morts cada dia durant 3 anys, i la majoria van ser enterrats a les fosses comunes del cementiri de la ciutat. Eren persones que van patir doblement per l'estigma del trastorn mental i les conseqüències de la guerra, i ni les famílies sabien com van anar a parar a Sant Boi, on llavors vivien 10.000 habitants. Els registres del cementiri documenten més de 3.200 enterraments, la majoria d'interns que vivien en condicions extremes. Així ho detalla Carles Serret i Bernús, director de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat.
22: Desnutrició. O sigui, és un problema de desassistència. O sigui, a mi m'agrada dir, m'agrada entre cometes, que moren de les mateixes causes que els camps de concentració, l'únic que sense l'aplicació directa de violència. Tot i que, evidentment, la desassistència, la manca d'alimentació, de roba de llit, de medicació, de calefacció, etc., també és una forma de violència.
0: Durant l'acte, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha reivindicat la necessitat de recuperar la dignitat i la identitat d'unes víctimes que durant dècades van quedar relegades a l'oblit i ha defensat que la memòria democràtica ha de servir per garantir que no s'oblidi ningú.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els mals noms de Marc Ortiz s'emporta el premi al millor llargmetratge en la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català. És un dels guardons que s'han donat a conèixer a la gala de Cluenda que s'ha fet aquest dissabte al vespre a Roda de Berà, on també s'ha distingit la trajectòria de Joel Joan. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
1: Una gala que ha deixat un palmarès molt repartit, com valora Toni Pinel, codirector del festival.
2: El millor llargmetratge pels mals noms. També estem molt contents d'aquesta menció especial per Tanit, que sense cap dubte també és una pel·lícula molt especial de cinema en català. Per la part de documentals, també estem contents que hi hagin dos documentals que surtin premiats, un dintre de la categoria i l'altre per Comarques Tarragonines.
1: Qui també ha pujat a l'escenari per recollir un guardó, concretament el Premi Honorífic Montserrat Carulla, ha estat l'actor, director, guionista i productor Joel Joan, qui ha defensat la identitat i la llengua catalana.
3: A un americà, jo dubto que un americà li donin el premi per fer totes les pel·lícules en americà, Tarantino, gràcies, ara donem un premi per... No, això en els països normals i en els països on l'idioma no està assetjat per un idioma superior en quant a diners i mitjans, no els hi cal donar aquests premis. Aquest premi és la verificació d'una trista anomalia en el nostre país, que és que estem minoritzats i hi ha gent amb moltes ganes d'acabar amb la nostra llengua.
1: Tot plegat en una edició del FICCAT històrica, segons l'organització, que calcula que unes 8.000 persones han participat en les activitats i projeccions d'una 80a de produccions que s'han programat durant una setmana a Roda de Berà.
0: Un equip internacional de científics ha trobat un immens cementiri de balenes a 7.000 metres de profunditat a l'oceà Índic. Aquesta espectacular fossa, on es calcula que hi podria haver més de 10 milions de cadàvers de balenes, conté restes de fa més de 3 milions d'anys. La particularitat del descobriment és la grandària de la fossa i, sobretot, la fondària, 7.000 metres de profunditat, mentre que altres cementiris de cetacis coneguts fins ara s'havien trobat a 4.000 metres dins el fons marí. El catedràtic de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona, Àlex Aguilar, ha explicat a 3CAT Info que els corrents marins i la forma de la fossa han facilitat l'acumulació de cadàvers precisament en aquest punt.
23: D'entrada, no vol dir que tots els animals hagin mort exactament en aquell lloc, ni molt menys. És senzillament un lloc on les corrents els porten. I per una altra banda, també, aquesta fossa té forma de V. Tenia aquesta forma que fa que els animals s'acumulin.
0: La zona també allotja diverses espècies de cucs, moluscos i estrelles de mar que s'alimenten d'aquests cadàvers i algunes de les quals són encara desconegudes per la ciència.
23: Llavors això dona lloc a que tota una sèrie d'organismes que viuen en aquestes fondàries puguin alimentar-se d'això. Cucs, crustacis, de moluscs que viuen alimentant-se precisament d'aquestes restes òssies que són una contribució que ve de la superfície i que en aquests casos és una mica excepcional.
0: La troballa es va fer el 2023 amb un submarí Batiscaf que cartografiava la zona i s'ha publicat aquesta setmana a la revista científica Nature.
4: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
24: L'Atlètic Barceloneta ha fet història aquest dissabte i el Barça d'handbol la pot fer aquest diumenge.
4: 3CAT Info.
24: Comencem pel waterpolo perquè aquest dissabte hem pogut explicar a Catalunya Ràdio un triomf en majúscules.
25: Mira, ja està. 3, 2, 1, ja ho celebren els mariners! Els mariners campions! Final! A Malta ha caigut la segona! 12 anys després del 2014...
24: Aquesta ha estat la narració del David Ubaga del moment en què els mariners s'han convertit en campions d'Europa per segona vegada a la seva història. Ho han aconseguit a Malta, imposant-se a la final al transatlàntic, que és el Prorreco italià, per un ajustadíssim 17-16. Alberto Munárriz, jugador mariner, ha estat designat MVP de la final. El sentim al Tot Gira.
5: Demuestra lo difícil que es, ¿no? Hoy Fran, antes del partido en la reunión, nos ponía los días que habían pasado. No desde que la habíamos ganado, sino desde que no jugamos una final de Champions. Es muy difícil a nivel de clubes conseguir estar ahí.
24: Un Munárriz que ja formava part de la plantilla campiona d'Europa el 2014 i que ha repetit 12 anys després. Mentrestant, aquest diumenge el Barça d'handbol es pot proclamar campió de la Champions a Colònia. A partir de les 6 de la tarda els blaugranes jugaran la final contra el Fuchsia de Berlín. N'ha parlat el Tot Gira el blaugrana Dick Amem, que jugarà precisament la final contra el seu equip del futur.
6: No, me da igual que estoy en el Barça, soy jugador del Barça y mañana ya haré el 1000%.
24: El Barça, per cert, que s'ha classificat per aquesta final després de derrotar l'Olborg danès per 32-37 a la pròrroga i que s'enfrontarà al Fuchsia de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40. Al Fuchsia hi juga Aitor Ariño. El sentim també al Tot Gira.
7: També és algú molt emocionant poder estar a una altra Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es doni.
24: La final la seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
4: Trescat Info.
24: En bàsquet, el Barça s'ha classificat per a la final de la Lliga CB després de guanyar el tercer partit de la seva sèrie de semifinals, 76-85, a la pista del Tenerife. Sentim el jugador blaugrana Joel Parra en declaracions al Tot Gira.
8: Nosaltres, des del primer moment, confiàvem en aquest equip, sabíem que eren les coses complicades, però sabíem que si tothom estava al 100% i que ajudaria l'equip a guanyar, teníem moltes possibilitats de jugar en la final de CB i així ha sigut.
24: A més, la classificació per a la final també li ha garantit al Barça la participació a la propera Supercopa, que disputaran juntament amb Baskonia, València i Penya, els anfitrions. I parlant de l'equip de Badalona, aquest diumenge els vertinegres se la juguen. A les 8 del vespre, tercer partit de la seva semifinal contra el València. Si la Penya guanya, forçarà el quart partit, i per això l'entrenador Dani Miret vol veure un Olímpic ple.
9: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit, perquè estem segurs que podem allargar-ho, i ara ho hem de demostrar.
24: Si el València guanya, això sí, els de Pedro Martínez seran el rival del Barça a la final, amb factor pista a favor dels valencians.
4: L'actualitat esportiva a fons.
24: En motor, aquest diumenge a les 3 de la tarda, cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, amb el pilot de Mercedes, George Russell, sortint des de la pole.
10: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
24: Carlos Sainz sortirà 16è, mentre que Fernando Alonso sortirà des de l'última posició en una cursa que es podrà seguir en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
4: 3CAT Info.
24: Sortirà des de l'última posició en una cursa que es podrà seguir en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: En futbol, el Sabadell ha perdut l'anada de l'eliminatòria definitiva per pujar a segona divisió 1-0 al camp del Zamora, amb el gol que ha arribat pels locals al minut 3 de partit. Això sí, encara queda la tornada, que serà divendres vinent a la nova Creu Alta. I el Mundial, per cert, jugat aquest dissabte, Qatar 1, Suïssa 1.
4: 3CAT Info.
24: Mentrestant, en hoquei patins, aquest diumenge a les 12 del migdia, el Vilassana es podria proclamar campió de l'hoquei Lliga Femenina si guanya la pista del Fraga, el segon partit de la final. En parla el tècnic Lluís Rodero.
26: Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. No pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
24: Si guanyés el Fraga, hi hauria tercer i definitiu partit de nou a Vilassana. Per cert, que aquest dissabte el Mataró ha aconseguit l'ascens en aquesta hoquei lliga femenina, derrotant el Caldes a l'eliminatòria final. I d'altra banda, aquest diumenge, també a 8:45 del vespre, l'Igualada juga el segon partit de la final masculina de l'hoquei lliga a la pista del Liceo. El duel serà el segon de l'eliminatòria, el millor de 5, després del primer, on l'Igualada va caure per 8-2. Tornem un moment a parlar de motor perquè tenim prova del Mundial de Trial a Andorra. A la categoria masculina, victòria de Toni Bou, que ara suma ja 30 punts més que el seu màxim perseguidor.
11: Pues la veritat que molt content de guanyar aquí a la carrera de casa. Sempre és difícil doncs, aquesta carrera, perquè fins i tot entreno molt i a vegades les sensacions em poden pues, confondre una miqueta, però supercontent. M'ha anat molt bé des del principi, crec que hem fet una molt bona feina amb la moto i el resultat ha sigut increïble.
24: Pel que fa a la categoria femenina, la italiana Sofia Rabino ha guanyat la primera jornada. Al darrere, i amb la mateixa puntuació, la líder, la catalana Berta Bellán, acumula 17 punts d'avantatge. Aquest diumenge es farà la segona jornada. I aquest dissabte, per cert, ha quedat definida la final de la Lliga Masculina de Futbol Sala. El Pozo Murcia ha eliminat el Palma i serà el rival del Barça. La sèrie començarà dimarts vinent al Palau Blaugrana.
4: Trescat Info.

Els bombers aconsegueixen estabilitzar l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja a la Segarra. El foc, el primer important de la temporada, afecta mig centenar d'hectàrees i mobilitza 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Dissabte negre al medi natural, un jove ofegat al Llobregat, un submarinista cadaqués a l'Alt Empordà i una persona cau de 100 metres al port de Medacorba, a Alins, al Pallars Sobirà. Aquest diumenge es podria firmar el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ho dona per fet i assegura que immediatament s'obrirà l'estret d'Hormuz, mentre que l'Iran ha descartat firmar ara i ho ha ajornat els pròxims dies. Israel, mentrestant, ha continuat atacant el Líban aquest dissabte. Multitudinària protesta antiracista a Belfast després dels aldarulls anti-immigració dels últims dies. Els discursos ultras han atiat la situació en un territori